0: Aquest estiu, dins de la norma de l'un per un del fair play financer, segons la Lliga de Futbol Professional. I l'Arsenal s'ha proclamat campió de la Premier League anglesa 22 anys després. Un títol matemàtic per als londinencs a falta d'una jornada, propiciat per l'empat a un gol del Manchester City al camp del Bournemouth.
1: I el temps, aquest dimecres comença un període de dies d'estabilitat i de calor. El dia serà assolellat, amb núvols matinals a la Costa Daurada i algun ruixat puntual al Ripollès i a Osona. La calor ha tornat per quedar-se, s'esperen màximes de 30 graus o més a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
2: 3CAT Info.
1: Benvinguts, us saluda Josep Almirall.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Tal com us destacàvem, el fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ha pagat, de fet, una fiança d'1 milió d'euros i ha evitat entrar a la presó, acusat de la mort del seu pare durant una excursió a Montserrat l'any 2024. La jutge que investiga el cas creu que hi ha prou indicis per acusar el fill i veu un mòbil econòmic en el crim. La investigació dels Mossos descarta que la mort de l'empresari fos accidental. Informa Oriol Pujador.
3: La interlocutòria judicial assegura que l'autòpsia descarta que la caiguda del fundador de Mango durant una excursió a Montserrat fos accidental. A més, en el text es descriu Jonathan Andic com una persona obsessionada amb els diners. L'anàlisi dels missatges de WhatsApp del seu telèfon mòbil i la declaració de diversos testimonis apunten també que l'acusat tenia una mala relació amb el seu pare i que la va intentar reconduir quan va saber que l'amo de Mango volia canviar el testament i crear una fundació per a persones necessitades. Fins ara, Jonathan Andic ha negat les acusacions. La seva defensa assegura que ha arribat el moment processal oportú per demostrar la seva innocència.
1: La detenció de Jonathan Andic representa un nou capítol en la carrera truncada del que a priori havia de ser el successor del seu pare, Isaac, al capdavant de Mango. Repassem la seva trajectòria amb Roger Santaló.
4: Un ascens meteòric a l'empresa familiar.
5: Jonathan Andic, de 45 anys, va entrar a Mango el 2005 amb només 24, després de formar-se en finances i direcció d'empreses. Dos anys després, el 2007, va començar a dirigir Mango Men, la nova línia d'home de la multinacional tèxtil. El seu pare, Isaac Andic, li va anar donant responsabilitats, fins que el 2014 el va posar al capdavant de la companyia com a conseller delegat.
4: Pèrdues significatives.
5: El període de Jonathan Andic, el timó de Mango, va estar marcat per pèrdues considerables de gairebé 100 milions d'euros. El seu pare va haver de tornar a agafar les regnes de l'empresa i el 2018 va nomenar Toni Ruiz com a director general, un executiu alià a la família fitxat pel mateix Isaac Andic uns anys abans. El fill destinat a ser l'hereu va tornar a la rereguarda, un altre cop com a responsable de Mango Men. Ruiz, conseller delegat des del 2020, va ser recompensat amb el 5% de l'empresa després de reflotar la marca de moda.
4: La mort del pare i la seva herència.
5: Després de la mort d'Isaac Andic, el seu fill Jonathan va continuar a Mango, però se'l va relegar a vicepresident i membre del Consell sense funcions executives. Jonathan Andic també s'ha dedicat a gestionar el patrimoni familiar, que ha heretat a parts iguals amb les seves dues germanes. Els tres continuen repartint-se els beneficis anuals que genera Mango, que l'any passat va generar més de 200 milions d'euros.
1: Info. El jutge acusa l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, de ser el líder d'una trama de tràfic d'influències i d'haver cobrat 2 milions d'euros en comissions a canvi de benefici a empreses com ara Plus Ultra. Zapatero ho nega tot, però el jutge de l'Audiència Nacional l'ha imputat per 3 delictes i la citat ha declarat d'aquí a 2 setmanes. Madrid, Paula Brujats.
6: En un contundent escrit de 90 pàgines, el jutge diu que Zapatero era el vèrtex de la trama d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències en què l'expresident posava l'agenda i el seu amic Julio Martínez aportava els clients i l'entramat d'empreses a beneficiar de les quals cobraven comissions. Empreses com l'aerolínia Plus Ultra, rescatada pel govern espanyol el 2021, el jutge aporta missatges dels responsables de l'aerolínia en què parlen obertament de Zapatero com el seu amic i de pagar-li comissions a canvi del rescat. L'expresident, però, nega la major.
7: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
6: I també nega tenir una societat pantalla a Dubai que, segons el jutge, va ser la via per la qual Zapatero va cobrar el 1,5 milió d'euros de comissions del rescat.
7: Que jamás he tenido una sociedad mercantil ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo.
6: El jutge també apunta que Zapatero va fer servir l'empresa de les seves filles per a la trama i, a part de Plus Ultra, el vincula amb negocis de petroli i or a Venezuela. L'imputa pels delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig. Zapatero és el primer expresident del govern espanyol que és imputat i ha d'anar a declarar a l'Audiència Nacional el 2 de juny.
1: Com us dèiem, el govern espanyol fa costat a Zapatero i reivindica la petjada dels seus mandats. En canvi, el Partit Popular ha sortit en tromba contra els socialistes i assenyala Pedro Sánchez com a epicentre de les suposades corrupteles del seu entorn. El president del govern espanyol i el líder dels populars es veuran les cares aquest dimecres a la sessió de control del Congrés. Els aliats parlamentaris de Sánchez, mentrestant, recepten prudència per analitzar la situació. Madrid, Àngels Lafuente.
8: Des de la Moncloa, la ministra portaveu Elma Saiz defensava la presumpció d'innocència i lloava el llegat de Zapatero.
9: Yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha a la que ganó en un procedimiento electoral cuando menos se lo esperaban.
8: També han tancat files des del PSOE, tot i admetre que la imputació de Zapatero ha estat un xoc per a la militància i per al partit, Patxi López ha fet costat sense matisos a l'expresident socialista.
10: No me creo que Zapatero sea un corrupto ni que se haya corrompido, al revés. Es el único presidente de este país que no tiene ningún ministro imputado, el único de toda la democracia y que ha mantenido siempre una conducta ejemplar.
8: Núñez Feijóo, a través de les xarxes, ha exigit a Sánchez una sortida digna del govern espanyol i la també popular Esther Muñoz ha fet una nova crida als socis d'investidura perquè reaccionin i deixin de fer costat a l'executiu de coalició. Acabar amb el govern corrupte de Sánchez, diu la portaveu del PP, està a les seves mans.
11: Bueno, es que creo que hay que preguntarles a los socios. ¿Cuánto nivel de podredumbre están dispuestos a soportar ya más?
8: Des d'aquests socis de govern, Maribel Vaquero, del PNB, es decanta per la prudència i el republicà Gabriel Rufián acusa directament els jutges d'atacar el PSOE.
12: Ha habido mucho ruido y hay mucho ruido en torno al expresidente Zapatero, pero que nosotros lo que pedimos es prudencia, ¿no?
13: Yo sí que tengo un mensaje para los jueces, o según qué jueces de este país, el PP ya gana elecciones. No hace falta que hagan política, ¿eh?
8: Junts ha demanat aclarir els fets respectant la presumpció d'innocència de Zapatero i Vox insisteix en la necessitat de presentar una moció de censura contra Sánchez, una proposta que no recull Feijóo.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: El Departament d'Educació proposa als sindicats aplicar l'augment de sou pactat amb comissions obreres i l'UGT en 3 anys, i no només en 4, pagar més als docents per les tutories i injectar 2.405 professionals més al curs que ve, la majoria a l'escola inclusiva. És la proposta que debatran aquest dimecres a la taula sectorial amb l'objectiu de desencallar el conflicte. La proposta incorpora un complement nou per fer de cotutor i un altre per ser tutor en un centre d'alta complexitat. Tot i això, no es parla de xifres. La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia que la nova proposta pugui desencallar el conflicte.
14: Demà mateix tornarem a tenir, si tot va bé, doncs aquesta mesa sectorial. La nostra mà segueix estant estesa. Els hem fet arribar doncs una proposta que esperem poder treballar conjuntament demà i desitgem que puguem reconduir aquesta situació de tensió.
1: Els sindicats USTEC i la CGT ja han confirmat que assistiran a aquesta reunió, malgrat que els sembli una proposta insuficient. Ho ha explicat al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio la portaveu de la USTEC, Iolanda Segura.
15: No respon a la pèrdua salarial que hem patit en els darrers anys, per tant és insuficient. I pel que fa a la retribuir millor les tutories, no ha de ser matèria de negociació en aquest marc, perquè no és un augment salarial que reflecteixi en el salari base.
1: qui ja ha anunciat que no hi aniràs al sindicat professors de secundària. Ignasi Fernández n'és el secretari general en declaracions a 3CAT Info.
16: I no atén ni una sola de les reclamacions que li havien plantejat a la darrera mesa. Li vam dir que volíem que recuperés la pèrdua de poder adquisitiu d'aquests últims 15 anys, com pensa retornar el deute dels sexenis i una previsió de calendari. La consellera ha fet una proposta del complement de tutoria, que és benvinguda, no diem que no, però és clarament insuficient. Nosaltres busquem una mesura universal pel col·lectiu.
1: Fernández diu que tampoc no hi ha cap proposta de millora del currículum. Sigui com sigui, el govern veu marge per arribar a entendre's amb els sindicats de mestres després de tancar l'acord de pressupostos amb Esquerra Republicana.
17: Els marges, doncs tots els que considerem. Sí, aquesta negociació amb educació, veurem quins resultats dona, però sempre hi ha marge.
1: És la consellera d'Economia, Alicia Romero, que ha obert la porta a modificar algunes partides del document mentre acaba de negociar amb els comuns que resisteixen a donar per fet el seu suport. Aquest dimecres, la Generalitat es reuneix amb el govern espanyol a Madrid per impulsar els principals acords signats amb Esquerra Republicana. Albert Prat.
18: La reunió entre els dos governs servirà per donar llum verd al tren que ha de connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró sense passar per Barcelona. També aprovarà la creació d'un òrgan per controlar que l'Estat compleix les inversions que promet per Catalunya i la reformulació del Consorci de la Zona Franca perquè la part catalana tingui majoria. Totes tres són mesures que Esquerra ha pactat a canvi dels pressupostos i aquest acord dona oxigen al govern de Salvador Illa per encarrilar la segona meitat del mandat.
19: Un acord que ens dona estabilitat per poder prendre decisions.
18: La gestió de l'IRPF, en canvi, quedarà fora d'aquesta reunió. Finalment, no ha sigut una línia vermella pels republicans, però Oriol Junqueras ja avisa que recuperarà la idea tan bon punt la nova proposta de finançament autonòmic entri al Congrés després de l'estiu.
20: Estem davant d'una nova oportunitat i que aquesta nova oportunitat, la millor manera de tramitar-la és en el model de finançament.
18: Mentrestant, el govern negocia contrarrellotge amb els comuns per lligar el seu suport abans de finals de setmana. Jèssica Albiach es fa seves les demandes dels mestres per collar l'executiu.
21: Estem disposades a reformular, a recalendaritzar algunes de les propostes que estan en el nostre acord de pressupostos, si això vol dir que tenen més recursos per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius.
18: I al marge d'això, també volen actualitzar l'acord que van signar a principis d'any amb més diners per habitatge, mobilitat i desigualtat.
2: El temps.
1: Ara la previsió que em fa el Néstor Gómez.
22: Aquest dimecres l'estabilitat atmosfèrica s'aferra més sobre Catalunya i això es manifestarà amb un ampli domini del sol durant tot el dia a gran part del país, amb matisos. Matisos com els bancs de boira que s'esperen aquest matí cap a Osona i el sector de l'Unyà, o també alguns núvols baixos cap a la Costa Daurada o Terres de l'Ebre. Això pel que fa al matí. A la tarda creixeran núvols als sistemes de muntanya, preferentment del nord del país, i s'espera algun ruixat puntual i feble cap al Ripollès i Osona. Res a veure amb les pluges d'aquestes darreres jornades. Però la notícia, o el que destacarà d'aquest dia, seran les temperatures. Han pujat les mínimes i pujaran encara més les màximes. Ahir varen tocar la xifra dels 32 graus a Vinebre i avui s'espera que les màximes toquin els 30 i àmpliament superin aquesta xifra a punts o a gran part de Ponent i també a l'interior de les Terres de l'Ebre. Una calor que ja va començar dimarts, continuarà avui i es mantindrà ben activa durant els propers dies. De fet, s'espera que durant les properes jornades puguem tocar la xifra dels 35.
2: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
1: Localitzen una troballa arqueològica excepcional a Castellar del Vallès. Es tracta del sepulcre d'un matrimoni de gran influència a la zona durant el segle desè, vinculats al comtat de Barcelona, que ha aparegut enterrat al jaciment de Castellar Vell. Les tombes estan en molt bon estat. N'informa a Castellar del Vallès Toni Fortesa.
23: Les tombes s'han localitzat intactes i segellades i en perfecte estat de conservació. Jordi Roig, arqueòleg i responsable del projecte d'excavació, assegura que amb la troballa es reforça el pes del jaciment de Castellar Vell.
24: Això ens confirma que el jaciment de Castellar Vell tenia una importància cabdal o més gran del que ens imaginem en aquests moments, en aquests períodes. Aquests dos personatges vol dir que, d'una banda, eren els promotors de l'església originària preromànica que hi ha aquí, l'església de Sant Esteve, que ja apareix a inicis del segle X, serien els promotors, i alhora eren els personatges que controlaven aquest territori.
23: La singularitat de la troballa rau també en el fet que la inscripció funerària permet posar nom a dos personatges de la població civil del segle X, dos magnats que controlaven part d'aquest territori. La troballa situa el jaciment de Castellavell en el mapa arqueològic europeu i reforça el seu valor per entendre la formació del comtat de Barcelona i de la Catalunya vella a l'alt medieval.
2: 3CAT Info.
1: Encetem ara la crònica internacional. Donald Trump ha donat un nou ultimàtum a l'Iran fins a finals de setmana perquè accepti un acord de pau i renunciï a tenir la bomba atòmica. Ho fa hores després de l'ajornament d'un atac previst per aquest dimarts. El seu número 2, el vicepresident J.D. Vance, apunta que hi ha avenços en les negociacions amb el règim de Teheran, però que no es pot anunciar cap acord fins que no s'acabi de tancar. N'informa Washington Oriol Serra.
0: El govern dels Estats Units continua amb la retòrica de buscar excuses cada cop menys detallades per ajornar nous bombardejos contra l'Iran, és a dir, per evitar que la guerra s'allargui, una guerra que està sortint molt cara als americans i que està desgastant políticament l'administració de Trump. J.D. Vance és el vicepresident nord-americà.
3: El que penso és que els iranians volen un acord i tenen clar que l'arma nuclear és la línia vermella dels Estats Units d'Amèrica. Però no ho sabrem fins que no s'hagi signat un acord sobre el paper.
0: Benz ha deixat ben clar que l'arma nuclear només pot estar en mans de pocs països i, sobretot, que s'ha d'evitar que la tinguin règims perillosos.
3: Com a pare de tres nens, no vull que heretin un món on una vintena de règims, la meitat dels quals són molt perillosos i simpatitzen amb el terrorisme, tinguin l'arma nuclear. Volem que el nombre de països que tenen l'arma nuclear es mantingui reduït i és per això que l'Iran no la pot tenir.
0: El vicepresident dels Estats Units ha assegurat que el govern que representa ha iniciat aquesta guerra pensant en la seguretat i en la prosperitat dels nord-americans. Recordem que la inflació està pels núvols i productes com la benzina costen més del doble que abans de la guerra.
1: Vladimir Putin comença aquest dimecres el gruix de la visita a Pequín, a la Xina, centrada en qüestions econòmiques, com ara el compromís per un nou gasoducte. El president rus hi ha arribat aquest dimarts, ja de nit, hora xinesa, i ha tingut la mateixa rebuda que va tenir Donald Trump ara fa uns dies. Xi Jinping es converteix en un anfitrió estel·lar capaç de rebre dos líders únics en menys de 7 dies. Amb el Kremlin, però, hi té una aliança estratègica. Pequín, Francesc Canals.
4: Vladimir Putin ja és a Pequín per a una cimera amb Xi Jinping oficialment destinada a celebrar el 25 aniversari del Tractat d'Amistat i Bon Veïnatge, però que tot just 4 dies després que l'Air Force One s'enlairés de l'aeroport de la capital xinesa ha adquirit molta més rellevància política. Són molts els terrenys d'entesa entre Putin i Xi, tots dos aliats de l'Iran. Amb la pèrdua del mercat europeu per les sancions des de l'inici de la invasió russa d'Ucraïna el 2022, la Xina ha incrementat la compra de petroli a Rússia, un valor d'oxigen per a l'esforç de guerra del Kremlin. El 20% del petroli que ha importat la Xina el 2025 provenia de Rússia i l'acord en la mateixa línia per a un nou gasoducte, el Siberia 2, a través de Mongòlia, és el principal objectiu de Putin en aquesta visita. En un vídeo enregistrat abans d'emprendre el viatge i adreçat al poble xinès, Putin ha lloat l'amistat de Pequín, del que depèn econòmicament cada dia més.
5: Salutacions, estimats amics xinesos. Estic encantat de visitar Pequín una vegada més per invitació del meu bon amic de tota la vida, el president de la República Popular de la Xina, Xi Jinping.
4: Acollit a l'arribada, igual que Donald Trump, amb desenes de joves onejant banderoles de tots dos països, Putin podrà tenir informació de primera mà del que van parlar tot just la setmana passada Xi Jinping i el president nord-americà.
1: I la Unió Europea ajudarà els pagesos a comprar fertilitzants després que s'hagin encarit per culpa del bloqueig de l'estret d'Hormuz. Els països podran avançar subvencions i la Comissió Europea alliberarà diners de fons d'emergència agrària. El govern comunitari evita concretar les xifres de tot plegat, però promet tancar un pla d'ajudes al mes de juny. A Brussel·les n'informa Bruno Fortea.
7: El comissari europeu d'Agricultura, Christoph Hansen, ho situa com una prioritat i diu que cal actuar ara mateix.
25: S'apropa l'estiu i és el moment en què els pagesos decideixen què plantaran i quants fertilitzants compraran. Els donarem un alleujament immediat quan els arribin les factures.
7: Si no s'actua, Brussel·les tem que els pagesos cultivin menys perquè no hauran pogut pagar prou fertilitzants. Per això, la comissió, que és el govern europeu, desviarà diners d'altres partides pressupostàries per engreixar el fons d'emergència dels agricultors. El comissari ho justifica.
25: Els fertilitzants no són un problema per als pagesos només. Això va del menjar que té Europa. Va de resiliència, autonomia estratègica i capacitat per actuar.
7: Però la patronal dels pagesos creu que aquest pla farà curt i han protestat davant del Parlament Europeu. En els últims dos anys, els fertilitzants s'han encarit un 70%. Ho han pitjorat el bloqueig a l'estret d'Hormuz. És el lloc per on passa un terç del comerç mundial de fertilitzants químics, produïts mitjançant el gas natural que hi ha als països del Golf Pèrsic. Per evitar aquesta dependència exterior, Brussel·les ha promès més diners per fabricar adobs orgànics produïts a Europa.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
1: De l'àmbit de la cultura també us destaquem que una pel·lícula ha fet reflexionar Canes en les últimes hores. És Fjord, que s'afegeix a les favorites per endur-se la Palma d'Or del festival de cinema més prestigiós del món. La pel·lícula fa que el públic es qüestioni les seves idees preconcebudes i també la superioritat moral europea envers algunes societats estrangeres. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
6: La pel·lícula del romanès Christian Mungiu parla de la difícil adaptació a Noruega d'una família formada a Romania amb uns lligams molt forts amb la religió cristiana. La mare és noruega i això els facilita l'entrada al país, però a partir d'aquí la societat, els seus veïns i les institucions posen en dubte des del primer minut la seva capacitat per educar els seus fills segons els costums i la ideologia noruecs. Mungiu defensa que sigui un film ambigu entre les creences de la família i les del país d'acollida.
9: La vida és ambigua. Si fas un tipus de cinema que s'inspira en la vida, has de respectar això. El cinema ha d'intentar que et replantegis les teves opinions i fer-te recapacitar sobre si te les has pensat bé i si realment això és el que vols pensar. Perquè vivim en un món molt influenciat per les tendències i has de ser molt valent per expressar alguna cosa que vagi en contra de l'opinió general.
6: El protagonista és un actor ben conegut, el nord-americà Sebastian Stan, el soldat d'hivern de l'univers Marvel, que ha defensat un tipus de cinema polític com aquest i com el de The Apprentice, la pel·lícula on va interpretar Donald Trump, censurada per l'ara president dels Estats Units. A Fjord l'acompanya l'actriu Renate Reinsberg, nominada a l'Òscar aquest any per valor sentimental.
2: Esports.
1: Tot seguit amb el David Ubach.
10: La setmana de la final de la Lliga de Campions femenina de futbol entre el Barça i l'Olímpic de Lió, Alexia Putellas ha passat pels micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. La capitana blaugrana ha anticipat una final molt igualada davant de les franceses, de les quals diu que no tenen por, i ha indicat un factor que pot desequilibrar el duel.
11: Una de les coses que millor fan són aquestes transicions. Si nosaltres estem bé en pilota, pot ser un equip que es parteixi molt i això té el seu risc i té el seu benefici. Però en cas de que hi hagi un error o una presa de decisió equivocada, saps que tenen una transició molt important.
10: De cara a la final, són dubte la davantera Caroline Graham i la defensa Irene Paredes, tot i que el tècnic del Barça, Pere Romeu, s'ha mostrat ben optimista respecte de les opcions que té de poder comptar amb totes dues.
12: La intenció és que les dues arribin per la final. La Caro avui ha fet una bona sessió de reincorporació amb el grup, l'hem vist molt bé. I la Irene, la idea és un treball uns primers dies un pèl més individualitzat, un pèl més a part amb el grup, amb la intenció de que també arribi.
10: Del Barça femení passem al masculí.
2: 3CAT Info.
10: El migcampista Fermín l'han operat satisfactòriament aquest dimarts de la fractura al dit petit del peu dret, tal com ha informat el club blaugrana. Una lesió que el deixa fora del Mundial. El també migcampista del Barça, Pedri, s'ha referit a la lesió del seu company en un acte publicitari.
13: Como es normal, estaba muy jodido, perderse un mundial no es nada plato de buen gusto y sobre todo por una lesión es un palo para todos porque el fútbol es así de puñetero a veces y bueno, sobre todo desearle una pronta recuperación.
10: I encara de l'àmbit blaugrana, el club podria entrar aquest estiu mateix dins de la norma de l'un per un del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Així ho ha deixat entreveure el director general corporatiu de la Lliga, Javier Gómez.
26: No tiene Lewandowski, que era un coste elevado, ¿vale? Va a abrir la grada nueva, con eso ya podéis hacer un juicio de valor vosotros. Con esos tres elementos, ¿qué opino yo de eso? Abrir una grada no es un millón, ¿eh?
10: Més futbol, però Barça banda ara. El Girona queda descartat que el defensa Alejandro Francés tingui cap lesió al genoll esquerre. Ara bé, el jugador serà dubte fins a última hora de cara al partit de dissabte contra l'Elx a Montilivi, amb la permanència en joc. A la Lliga Femenina, el Badalona ha fet oficial la renovació de Marc Ballester com a entrenador per a la temporada vinent.
8: Al final vaig entrar en un moment, crec, molt complicat durant la temporada. Crec que hem fet les coses molt bé durant un tram llarg de la temporada i ara sí que és cert que aquest últim mes doncs, ja està costant acabar d'assolir aquests últims objectius, però sí que ho afronto amb moltíssima il·lusió.
10: Ballester era el segon tècnic de l'equip i va agafar la banqueta al desembre per la marxa d'Anna Junyent. I en futbol internacional, l'Arsenal s'ha proclamat campió de la Premier League anglesa 22 anys després. Un títol matemàtic per als londinencs a falta d'una jornada, propiciat per l'empat a 1 del Manchester City al camp del Bournemouth aquest dimarts. I afegim que aquest dimecres es juga la final de la Lliga Europa a Istanbul, un Friburg-Aston Villa. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: El Barça té lligat el fitxatge del base nord-americà Mike James. Segons ha avançat el diari Mundo Deportivo i ha pogut contrastar a TV3. James, de 35 anys, arribarà procedent del Mònaco i ha desvinculat la seva arribada del futur del tècnic Xavi Pascual. James és el màxim anotador històric de l'Euroliga. També es reforça el Joventut, en aquest cas ja de manera oficial. El club verd i negre incorpora fins al final de la temporada el pivot francès de 32 anys, Yanis Moran, per suplir el lesionat Ante Tomic. Moran prové de la Lliga Japonesa. I encara en bàsquet, la selecció catalana masculina tornarà a jugar un amistós 3 anys després. Serà el 28 de juny al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya.
2: 3CAT Info.
10: En handbol, el Barça ha fet oficials les sortides al final de la temporada de 3 dels seus jugadors que acaben contractar. Domen Makuç, que se n'anirà al Kiel, Emil Nielsen, que marxarà al Veszprém, i Antoni Bazán. I a la Lliga Masculina de Waterpolo ja ha quedat configurada la final, que enfrontarà el Sabadell com a rival de l'Atlètic Barceloneta al playoff pel títol. A partir de diumenge, el millor de 3 partits. Els sabadellencs han superat per 14-12 el Barcelona al tercer definitiu partit de semifinals. A la Lliga Femenina, mentrestant, s'ha disputat el primer partit d'una de les semifinals amb el següent marcador, Sant Andreu 13, Terrassa 9.
2: Són 2:15.
1: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, està acusat d'homicidi per la mort del seu pare. De moment, però, ha evitat la presó preventiva, pagant una fiança d'1 milió d'euros. També que l'Audiència Nacional ha imputat José Luis Rodríguez Zapatero per una suposada trama corrupta de comissions. I que els sindicats USTEC i CGT confirmen a Catalunya Ràdio que aniran aquest dimecres a la reunió de la taula sectorial, malgrat que ja anuncien que la proposta del Departament d'Educació per desencallar el conflicte es queda curta. A partir d'ara també us explicarem que aquest dimarts han detingut un home a Figueres per la mort a ganivetades de la seva exparella en una plaça de la ciutat. Que el Tribunal Suprem reconeix que una persona està legitimada per recórrer a la via judicial l'aval d'una eutanàsia si té un vincle estret amb qui la sol·licita. I que el Gremi de Llibreters ha engegat una campanya per defensar la importància de la seva feina per la societat.
2: Esports.
10: Alexia Putellas ha anticipat una final molt igualada davant de l'Olímpic de Lió a la Lliga de Campions. En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, la capitana del Barça femení ha dit que no tenen por de les franceses. Sembla que les blaugranes Caroline Graham i Irene Paredes estaran disponibles per jugar. I el masculí blaugrana, mentrestant, a Fermín l'han operat satisfactòriament aquest dimarts de la fractura al dit petit del peu dret.
1: I el temps, deixem enrere els ruixats intensos dels darrers dies en molts punts del país i encetem uns dies de calor. Aquest dimecres les màximes podrien arribar als 30 graus de les comarques de Ponent i de les Terres de l'Ebre i al llarg del final de setmana podrien arribar fins i tot als 35. Aquest dimecres el temps serà assolellat amb algun ruixat minso durant la tarda al Ripollès i a Osona.
2: Trescat Info.
1: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, paga una fiança d'1 milió d'euros i evita entrar a la presó, acusat de la mort del seu pare durant una excursió a Montserrat l'any 2024. La jutge que investiga el cas creu que hi ha prou indicis per acusar el fill i veu un mòbil econòmic en el crim. La investigació dels Mossos descarta que la mort de l'empresari fos accidental. N'informa Oriol Pujador.
14: La interlocutòria enumera fins a 7 indicis que la magistrada exposa per apuntalar l'acusació contra Jonathan Andic. D'entrada, assegura que l'autòpsia descarta que la caiguda del fundador de Mango durant l'excursió a Montserrat fos accidental. A més, les proves recollides pels Mossos apunten que la petjada que hi havia en el camí des d'on va caure l'empresari es van falsejar. Els Mossos també han confirmat que l'acusat va ser a la mateixa zona de l'accident fins a 3 vegades uns dies abans de la fatídica excursió i recull les contradiccions en les declaracions que el fill d'Andic va fer quan va declarar davant dels Mossos i va trucar al telèfon d'emergències. La principal hipòtesi del crim, segons l'escrit judicial, és l'econòmica. En el text es descriu Jonathan Andic com una persona obsessionada amb els diners. L'anàlisi dels missatges de WhatsApp del seu telèfon mòbil i la declaració de diversos testimonis apunten que l'acusat tenia una mala relació amb el seu pare i que el fill va intentar reconduir-la quan va saber que l'amo de Mango volia canviar el testament i crear una fundació per a persones necessitades. Després d'això és quan l'acusat va fer la proposta per fer una excursió tots dos sols a Montserrat en un intent de reconduir aquesta relació. Jonathan Andic fins ara ha negat les acusacions i la família, a través d'un comunicat, li ha fet costat. Asseguren que la causa arriba al moment processal oportú per poder demostrar la seva innocència i que s'està estigmatitzant un home innocent.
1: Una altra de les informacions destacades de la jornada, l'Audiència Nacional Espanyola ha imputat José Luis Rodríguez Zapatero per una suposada trama corrupta de comissions. El jutge instructor el considera el nucli decisor i estratègic d'una xarxa que s'hauria beneficiat del rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia, a més d'operacions en petroli, or i divises. Li atribueix els delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. La policia ha escorcollat aquest dimarts l'oficina de l'expresident del govern espanyol a Madrid, a més de les seus de diverses empreses implicades, com la de les filles de Zapatero. En un vídeo a les xarxes, l'excap del govern espanyol ha negat cap irregularitat.
15: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
1: Mentre que la Moncloa ha tancat files amb ell, el PP assenyala Sánchez. Sentim la ministra portaveu Elma Sainz i la popular Esther Muñoz.
16: Hay un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
17: Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
1: En paral·lel, els socis parlamentaris de Pedro Sánchez han demanat prudència per analitzar aquesta situació.
2: 3CAT Info.
1: Aquí a Catalunya, el Departament d'Educació proposa als sindicats aplicar l'augment de sou pactat amb Comissions Obreres i la UGT en 3 anys i no en 4, pagar més als docents per les tutories i injectar 2.405 professionals més al curs que ve, la majoria a l'escola inclusiva. És la proposta que debatran aquest dimecres a la taula sectorial amb l'objectiu de desencallar el conflicte. La proposta incorpora un complement nou per fer de cotutor i un altre per ser el tutor en un centre d'alta complexitat. Tot i això, no es parla de xifres. La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia que la nova proposta pugui desencallar el conflicte.
19: Demà mateix tornarem a tenir, si tot va bé, doncs aquesta mesa sectorial. La nostra mà segueix estant estesa. Els hem fet arribar doncs una proposta que esperem poder treballar conjuntament demà i desitgem que puguem reconduir aquesta situació de tensió.
1: Els sindicats USTEC i la CGT ja han confirmat que assistiran a la reunió, malgrat que la proposta els sembla insuficient. Ho ha explicat el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura.
20: No respon a la pèrdua salarial que hem patit en els darrers anys, per tant és insuficient. I pel que fa a la retribuir millor les tutories, no ha de ser matèria de negociació en aquest marc, perquè no és un augment salarial que reflecteixi en el salari base.
1: No hi assistirà el sindicat professors de secundària. Ignasi Fernández n'és el secretari general, fa aquestes declaracions a 3CAT Info.
21: I no atén ni una sola de les reclamacions que li havíem plantejat a la darrera mesa. Li vam dir que volíem que recuperés la pèrdua de poder adquisitiu d'aquests últims 15 anys, com pensa retornar el deute dels sexenis i una previsió de calendari. La consellera ha fet una proposta del complement de tutoria, que és benvinguda, no diem que no, però és clarament insuficient. Nosaltres busquem una mesura universal pel col·lectiu.
1: Fernández afegeix que tampoc no hi ha cap proposta de millora del currículum. Les mobilitzacions als mestres s'han concentrat aquest dimarts al Vallès i al Maresme. Les manifestacions més multitudinàries s'han fet a Granollers i a Sabadell. Educació xifra en un 16% només el seguiment de la convocatòria de vaga a les tres comarques, però el sindicat USTEC parla d'un 60%. N'informa a Mataró Marta Vallès.
0: Al Maresme, la jornada començava amb concentracions a Premià de Mar, on s'ha tallat la carretera Nacional 2, i també a Calella, mentre que a la capital, Mataró, a la jornada de vaga s'afegia també la protesta per la pèrdua d'una línia D3 a l'escola Joan Coromines, tall també de carretera a Mataró davant l'estació i concentració a les portes dels serveis territorials d'educació. Al migdia, els mestres del Maresme s'han desplaçat fins a Granollers, des d'on mig miler de docents han anat en manifestació tallant la carretera comarcal 14-15 fins a la Roca del Vallès, on va néixer, d'on va ser alcalde i on viu el president Salvador Illa. El professorat es manté ferm i, arribat a aquest punt, diuen que no faran marxa enrere. Laura Calçapeu és professora d'una escola de Mataró.
3: Evidentment, reclamem unes condicions laborals dignes, però això ha d'anar acompanyat sí o sí de recursos per la inclusiva, baixada de ràtios, han de seure, tot Catalunya està mobilitzada, la realitat els passarà per sobre i nosaltres no pararem de lluitar fins que aconseguim les reivindicacions.
0: Al Vallès Occidental s'han mobilitzat milers de mestres que al migdia s'han trobat tots a Sabadell. Han tallat la Gran Via i s'han concentrat davant els serveis territorials d'educació. Després han ocupat durant una estona l'Ajuntament.
2: 3CAT Info.
1: Parlem d'un altre conflicte. Metges de Catalunya convoca aquest dimecres una nova jornada de vaga per reclamar millores i condicions laborals. És l'onzena aturada des del mes d'octubre. Entre les principals reivindicacions hi ha eliminar l'obligació de fer guàrdies de 24 hores i signar un conveni específic. A banda d'aquesta acció, el sindicat també ha engegat una campanya per encoratjar els metges a deixar de fer hores extres, amb les quals asseguren el sistema supleix la manca de professionals. Xavier Lleonart, de Metges de Catalunya.
5: Fa massa temps que la sanitat pública catalana s'aguanta per la sobrededicació que està fent els metges i facultatius en el sistema. Si els metges i facultatius d'aquest país decideixen fer estrictament allò que marca el seu contracte de treball, doncs el sistema trontolla i el sistema pot arribar a col·lapsar.
1: Les negociacions amb el Departament de Salut continuen encallades i per això el sindicat ha convocat aquest dimecres una concentració a les 11 del matí a la plaça Sant Jaume de Barcelona.
2: 3CAT Info.
1: El Tribunal Suprem reconeix que una persona està legitimada per recórrer a la via judicial l'aval d'una eutanàsia si té un vincle estret amb qui la sol·licita. Per una àmplia majoria, el tribunal resol així el cas d'un home que ha paralitzat l'eutanàsia del seu fill de 55 anys, que té importants seqüeles a causa de 3 ictus i 2 infarts. El Suprem tomba el recurs presentat per la Generalitat i porta a la casella de sortida el cas d'aquest veí de Vallirana, al Baix Llobregat, que ara haurà de tornar a sol·licitar l'eutanàsia. Aquesta és la primera posició del Suprem abans de publicar una sentència que fixarà jurisprudència i que es coneixerà en els pròxims dies. La presidenta de l'associació Dret a Morir Dignament, Cristina Vallès, lamentava en declaracions a Catalunya Ràdio la decisió judicial.
18: És una resolució que d'alguna manera s'enfronta a l'esperit mateix de base de la llei. És una llei que reconeix l'autonomia i el dret de la persona a decidir sobre la seva pròpia vida sense cap ingerència. A part de ser un debat jurídic interessant, doncs, que té conseqüències molt reals sobre les persones afectades, i això és una cosa que ens preocupa moltíssim.
1: El cas d'aquest home va fer recorregut als tribunals en paral·lel al cas de la Noèlia, una jove que demanava l'eutanàsia, que el seu pare també va endarrerir amb diversos recursos. Des de l'associació Dret a Morir Dignament asseguren que els casos d'eutanàsia que acaben als tribunals són una excepció.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: L'Organització Mundial de la Salut alerta sobre l'abast de l'epidèmia d'Ebola i la rapidesa amb què es propaga el brot iniciat a la República Democràtica del Congo, que ja afecta un altre país, Uganda. Altres països, com Bahrain i Jordània, han anunciat que no deixen entrar persones procedents d'aquests dos estats africans per evitar contagis. Les autoritats congoleses han elevat el nombre de morts pel brot d'Ebola a 136 persones i el nombre de casos sospitosos a 543. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, ha explicat la seva preocupació per la velocitat amb què es propaga aquest virus.
4: I did not do this lightly.
7: No ho vaig fer a la lleugera, ho vaig fer d'acord amb l'article 12 del Reglament Sanitari Internacional, després de consultar els ministres de salut d'ambdós països, i perquè estic profundament preocupat per l'abast i la velocitat de l'epidèmia.
1: Aquest brot d'Ebola corresponent a una variant per la qual no hi ha vacuna, es contagia per contacte amb fluids dels malalts i té una mortalitat del voltant del 50%. Tornem a Catalunya. Detingut aquest dimarts a Figueres un home per la mort a ganivetades a la seva exparella en una plaça de la població. La detenció s'ha fet al mateix lloc dels fets. L'agressor tenia un ordre d'allunyament i se l'havia detingut precisament per trencar-la aquest dilluns mateix i agredir a la víctima. L'Ajuntament ha convocat per aquest dimecres al matí un minut de silenci. N'informa a Figueres Maria Rovira.
9: Quan els policies han arribat a la plaça Josep Tarradellas, han trobat la víctima estesa a terra, en ple carrer. Els sanitaris no han pogut fer res per salvar-li la vida. Allà mateix han detingut el sospitós, un home de 48 anys i exparella de la víctima de 33. L'arrestat tenia antecedents per violència masclista i un ordre d'allunyament de la víctima. De fet, aquest dilluns ja el van detenir per trencar-la i provocar-li suposades lesions. Aquest dimarts la víctima no s'havia presentat per declarar ni a la cita forense per valorar les lesions i s'havia deixat en llibertat el detingut segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, condemnava els fets i destacava també que alguns veïns han ajudat a reduir l'agressor per facilitar-ne la detenció.
22: Com a alcalde el que em toca és donar el pèsam a la família i intentar que xacres com la violència masclista no es tornin a repetir ni a la nostra ciutat ni enlloc. Dir-vos que hi havia un ordre de protecció envers a la persona que avui ha estat víctima d'aquest incident i que l'Ajuntament farem un minut de silenci en memòria de la persona que avui ha perdut la vida en aquesta plaça.
9: Ha afegit que tant la víctima com l'agressor són veïns de Figueres, de molt a prop de la zona on han passat els fets. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos a Girona s'ha fet càrrec del cas i la policia científica s'ha encarregat d'agafar mostres i proves a la plaça Josep Tarradellas. També s'ha decretat el secret de sumari.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'exèrcit israelià ha tornat a anul·lar la flotilla de Gaza. Aquest dimarts ha saltat a unes 100 milles de la franja la desena de vaixells que havien eludit la ràtzia del dia anterior de l'exèrcit hebreu i ho han fet pujant el llistó de la violència amb embestides i trets sobre aquesta població civil, segons anuncia l'organització. Han de traslladar els més de 400 activistes a Israel per començar el procés de deportació. Jerusalem, Jordi Brascó.
23: Després de fer broma de la flotilla durant tot el dia d'ahir, amb mems inclosos, Israel ha abordat la desena de vaixells que encara continuaven navegant en direcció a Gaza amb molta més duresa. Els trets s'hi han afegit embestides amb la proa, segons demostren alguns vídeos dels activistes detinguts. Tots ells s'han afegit als que ahir van córrer la mateixa sort i s'espera que en les pròximes hores siguin deportats des d'Israel. Canvi d'estratègia, doncs, respecte a l'última vegada, quan l'enorme majoria dels detinguts van ser retornats a terra a les costes de Grècia, a excepció de dues de les cares més visibles que van passar 10 dies detinguts. Un d'ells, el català d'origen palestí Saïf Aboukesheb, ha estat inclòs en una llista de 4 persones que seran sancionades per Estats Units. El motiu, intentar boicotejar el pla de Donald Trump per la franja. Un pla que segueix sense instaurar-se des de fa mesos, més enllà del suposat alto al foc, que recordem ja ha deixat prop de 900 morts.
2: El temps.
1: La informació és del Néstor Gómez.
6: Aquest dimecres l'estabilitat atmosfèrica s'aferra més sobre Catalunya i això es manifestarà amb un ampli domini del sol durant tot el dia a gran part del país, amb matisos. Matisos com els bancs de boira que s'esperen aquest matí cap a Osona i el sector de l'Unyà, o també alguns núvols baixos cap a la Costa Daurada o Terres de l'Ebre. Això pel que fa al matí. A la tarda creixeran núvols als sistemes de muntanya, preferentment del nord del país, i s'espera algun ruixat puntual i feble cap al Ripollès i Osona. Res a veure amb les pluges d'aquestes darreres jornades. Però la notícia, o el que destacarà d'aquest dia, seran les temperatures. Han pujat les mínimes i pujaran encara més les màximes. Ahir varen tocar la xifra dels 32 graus a Vinebre i avui s'espera que les màximes toquin els 30 i àmpliament superin aquesta xifra a punts o a gran part de Ponent i també a l'interior de les Terres de l'Ebre. Una calor que ja va començar dimarts, continuarà avui i es mantindrà ben activa durant els propers dies. De fet, s'espera que durant les properes jornades puguem tocar la xifra dels 35.
2: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
11: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
2: Perquè la ciència fa avançar el món.
11: La poma de Newton.
2: També a la plataforma 3CAT. 3CAT Info.
1: La intel·ligència artificial transformarà una quarta part dels llocs de treball a Catalunya. Afectarà sobretot les edats compreses entre els 25 i els 55 anys i especialment les dones, perquè són més presents en feines d'informació, administratives i de tractament de dades, que són les més exposades a la IA. Ho recull un informe de la Cambra de Comerç de Barcelona que constata com la intel·ligència artificial està impactant el mercat laboral. Carme Povedes, la directora d'Anàlisi Econòmica de l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra.
12: La IA està transformant tasques, però no està destruint ocupació, excepte en algunes ocupacions altament exposades, però que ocupen a poca gent i, per tant, que tenim marge per poder requalificar o readaptar aquestes persones perquè no surtin al mercat laboral.
1: L'estudi proposa requalificar competències en habilitats digitals i analítiques en feines d'administració i tècnics a nivell mitjà, incorporant-hi la perspectiva de gènere per evitar que s'ampliïn les desigualtats. La venda de la fàbrica de Pasqual a Osona ha obligat Llet Nostra a envasar a Burgos. L'empresa està buscant ara una solució per tornar a envasar al nostre país el més aviat possible, però el procés es pot allargar encara uns mesos. Gurb Natiadell.
13: La llet de cooperatives catalanes continua venint dels mateixos ramaders d'aquí, un centenar en total, però des de fa una setmana l'envasat es fa a Aranda del Duero. És una mesura temporal per garantir el subministrament als consumidors mentre no troben una planta més a prop. L'empresa, que manté la capacitat productiva, ha reforçat les mesures de traçabilitat per garantir l'origen del producte. Fonts de Llet Nostra asseguren que ni la qualitat ni el preu final de venda de la llet se'n veuran afectats. El canvi és conseqüència directa de la venda de la planta de Pasqual a casa Tarradellas per dedicar-se a fer mozzarella per a pizzas. A Gurb, en total, s'envasaven 150 milions de litres anuals de llet de diferents marques. D'aquests, 35 milions eren de Llet Nostra.
2: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de 3CAT Info.
1: La plataforma 3CAT ha rebut aquest dimarts el Premi Nacional de Comunicació Digital, que reconeix la seva consolidació com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en llengua catalana. Els premis que atorga la Generalitat s'han entregat al Teatre Principal de Sabadell. Sabadell, Montse Camps.
24: El Premi La Plataforma 3CAT reconeix la seva consolidació com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català. En el discurs d'agraïment, la presidenta de 3CAT, Rosa Romà, ha destacat el fet que el projecte 3CAT vol ser un punt de trobada.
25: Hem de parlar a la Catalunya que és i a la Catalunya que vindrà. I 3CAT vol ser aquesta eina, aquest punt de trobada amb un fil conductor, un element comú amb tots que ens agermana, la llengua catalana. La nostra responsabilitat és aconseguir-ho i també és el nostre orgull veure com anem creixent cada setmana que passa i darrere hi ha l'esforç de tants i tants treballadors i col·laboradors.
24: L'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha remarcat el fet que els mitjans en català són eina d'integració.
26: I ha servit aquesta informació que heu fet en català perquè persones doncs, que van decidir venir a Catalunya, per la raó que sigui, a tirar endavant el seu projecte de vida a casa nostra, com està passant avui, com ha passat en la història recent de Catalunya, doncs s'integreixin.
24: En l'acte, el Teatre Principal de Sabadell, Justo Molinero, ha rebut el Premi d'Honor per la seva carrera al capdavant de Teletaxi. També s'han premiat, entre altres, Ràdio Televisió Espanyola Catalunya, la directora del diari Ara, Esther Vera, RAC1, i el diari de Sabadell i el programa Hospital de Proximitat de Televisió de Mataró.
1: Us farem una pregunta. Us imagineu un país sense llibreries? És la pregunta distòpica que es fa al Gremi de Llibreters de Catalunya en la campanya que aquest dimarts ha començat per defensar la seva feina i no acabar desapareixent. Entre les pràctiques que el gremi apunta com a causes que perjudiquen els seus establiments hi ha els descomptes il·legals, la venda directa en fires i mercats o els concursos públics per nodrir les biblioteques. El president del gremi, Enric de l'Arco, n'apunta un altre.
8: La diferència com comprar a una botiga online d'una llibreria o comprar a Amazon, vull dir, és la diferència entre tenir llibreries o tenir supermercats de llibres.
1: El gremi planteja aquesta problemàtica just després d'un Sant Jordi que ha estat exitós. Sentim de l'Arco.
10: Econòmicament no ens salva les llibreries fer un Sant Jordi excepcional, mai ens ha salvat, és un esforç molt gran, però això no treu que la resta de l'any hi hagin aquests petits processos que un a un van laminant el que és la cadena del llibre, que és el que permet després tenir la bibliodiversitat que tenim les llibreries i tots.
1: A la campanya del Gremi de Llibreters de Catalunya s'hi han adherit 300 llibreries.

0: Costa, de Catalunya Ràdio. La capitana blaugrana ha anticipat una final molt igualada davant de les franceses, de les quals diu que no tenen por, i ha indicat un factor que pot desequilibrar el duel.
1: Una de les coses que millor fan són aquestes transicions. Si nosaltres estem bé en pilota, pot ser un equip que es parteixi molt i això té el seu risc i té el seu benefici. Però en cas de que hi hagi un error o una presa de decisió equivocada, saps que tenen una transició molt important.
0: De cara a la final, són dubte la davantera Caroline Graham i la defensa Irene Paredes, tot i que el tècnic del Barça, Pere Romeu, s'ha mostrat ben optimista respecte de les opcions que té de poder comptar amb totes dues.
2: La intenció és que les dues arribin per la final. La Caro avui ha fet una bona sessió de reincorporació amb el grup, l'hem vist molt bé. I la Irene, la idea és un treball uns primers dies un pèl més individualitzat, un pèl més a part amb el grup, amb la intenció de que també arribi.
0: Del Barça femení passem al masculí.
3: 3CAT Info.
0: El migcampista Fermín l'han operat satisfactòriament aquest dimarts de la fractura al dit petit del peu dret, tal com ha informat el club blaugrana. Una lesió que el deixa fora del Mundial. El també migcampista del Barça, Pedri, s'ha referit a la lesió del seu company en un acte publicitari.
4: Como es normal, estaba muy jodido. Perderse un Mundial no es nada plato de buen gusto y sobre todo por una lesión. Es un palo para todos porque el fútbol es así de puñetero a veces y bueno, sobre todo desearle una pronta recuperación.
0: I encara de l'àmbit blaugrana, el club podria entrar aquest estiu mateix dins de la norma de l'un per un del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Així ho ha deixat entreveure el director general corporatiu de la patronal, Javier Gómez.
5: No tiene Lewandowski, que era un coste elevado, ¿vale? Va a abrir la grada nueva, con eso ya podéis hacer un juicio de valor vosotros. Con esos tres elementos, ¿qué opino yo de eso? Abrir una grada no es un millón, ¿eh?
0: Més futbol, Barça banda, però. El Girona queda descartat que el defensa Alejandro Francés tingui cap lesió al genoll esquerre. Ara bé, el jugador serà dubte fins a última hora de cara al partit de dissabte contra l'Elx a Montilivi amb la permanència en joc. A la Lliga Femenina de Futbol, el Badalona ha fet oficial la renovació de Marc Ballester com a entrenador per a la temporada vinent. I en futbol internacional, l'Arsenal s'ha proclamat campió de la Premier League anglesa 22 anys després. Un títol matemàtic per als londinencs a falta d'una jornada propiciat per l'empat a un gol del Manchester City al camp del Bournemouth. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
3: L'actualitat esportiva a fons.
0: El Barça té lligat el fitxatge del base nord-americà Mike James. Segons ha avançat el diari Mundo Deportivo, i ha pogut contrastar TV3. James, de 35 anys, arribarà procedent del Mònaco i ha desvinculat la seva arribada del futur del tècnic Xavi Pascual. James és el màxim anotador històric de l'Eurolliga. També reforça el joventut, en aquest cas ja de manera oficial. El club verdinegre incorpora fins al final de la temporada el pivot francès de 32 anys, Yanis Moran, per suplir el lesionat Ante Tomic. Moran prové de la Lliga Japonesa. Per cert, que el joventut juga aquest dimecres a la pista del Tenerife un partit pendent de la 30a jornada de la Lliga CB. El pivot de la penya, Simon Birgander, s'espera complicacions.
6: Siempre es un equipo muy difícil jugar contra porque tienen tanta táctica, tantos jugadores con tanta experiencia y talento y es muy difícil.
0: I encara en bàsquet, la selecció catalana masculina tornarà a jugar un amistós 3 anys després. Serà el 28 de juny, al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya. Del bàsquet passem a l'handbol.
3: 3CAT Info.
0: El Barça ha fet oficials les sortides al final de la temporada de 3 dels seus jugadors que acaben contractar. Són Domen Makuç, que se n'anirà al Kiel, Emil Nielsen, que marxarà al Vesprem, i Antonio Bazán. A la Lliga Masculina de Waterpolo ja ha quedat configurada la final. El Sabadell serà el rival de l'Atlètic Barceloneta al play-off pel títol, a partir de diumenge i el millor de 3 partits. Els sabadellencs han superat per 14-12 el Barcelona al tercer definitiu partit de semifinals jugat aquest dimarts. El boia del Sabadell, Jan Pérez, ha parlat de partit rodó.
7: Hem estat molt bé en defensa, que era el més important avui, estar sòlids. Hem fet molts blocs i crec que hem estat molt superiors en aquest sentit en defensa i ha sigut el més important. Després ja l'atac ha sortit rodó, que també hem estat molt encertats, penso.
0: A la Lliga Femenina, mentrestant, s'ha disputat el primer partit d'una de les semifinals amb el següent marcador, Sant Andreu 13, Terrassa 9. Aquest dimecres, primer duel de l'altra semifinal femenina, un Mataró-Sabadell. I encara en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta tanca aquest dimecres la lligueta de quarts de final de la Lliga de Campions a la piscina de l'Olympiacos grec. Els mariners ja estan classificats com a primers de grup per a la final a 4 de Malta de mitjans de juny. Un minut encara per afegir que en ciclisme l'italià de l'equip Ineos, Filippo Ganna, s'ha imposat en la desena etapa del Giro d'Itàlia, una contrarrellotge de 42 quilòmetres entre Viareggio i Massa. El portuguès del Bahrain, Afonso Eulàlio, es manté com a líder de la general, ara amb 27 segons de marge sobre el danès del Visma,

0: Jonas Vingegaard, que és segon, i amb 1 minut 57 segons respecte del neerlandès de l'Ineos Thiemen Arendsman, tercer. Aquest dimecres, 11a etapa, 195 km de mitja muntanya entre Porcari i Chiavari. Afegim també que la corredora d'Esplugues, Paula Blasi, recent vencedora de la Volta a Espanya, ha guanyat en solitari la clàssica Durango-Durango de 110 km. I de Blasi n'ha parlat precisament la ciclista penedesenca Mireia Benito. El podcast de Catalunya Ràdio, Ràdio Volta, Benito, 25a a la Volta a Espanya, ha subratllat el potencial de Blasi.
1: Aquest talent mundial, un potencial tan gran que ens podem plantejar, doncs, que pugui arribar a guanyar grans voltes, no? És que ens podem plantejar aquest any guanyar uns mundials amb el nivell que està tenint ara mateix.
2: Tresca Info.

0: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, acusat d'homicidi per la mort del seu pare, evita la presó preventiva després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. La jutge que investiga la mort d'Isaac Andic sosté que hi ha indicis que el fill l'hauria matat, entre altres coses, per la seva obsessió pels diners. Isaac Andic va morir, recordem, el desembre del 2024 durant una excursió a Montserrat. L'Audiència Nacional imputa José Luis Rodríguez Zapatero per una suposada trama corrupta de comissions. El jutge del cas el considera el nucli d'una xarxa que s'hauria beneficiat del rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra, a més operacions en petroli, or i divises. L'expresident del govern espanyol ho nega tot. Mentre la Moncloa ha tancat files amb Zapatero, el PP assenyala Pedro Sánchez i insisteix que ha de plegar. El Departament d'Educació proposa als sindicats avançar l'augment de sou a 3 anys, pagar més als docents per les tutories i injectar 2.405 professionals més al curs que ve. És la proposta que debatran aquest dimecres a la taula sectorial. Els sindicats USTEC i CGT assistiran a la reunió, malgrat que la proposta no els sembla suficient, i qui no hi anirà és el sindicat Professors de Secundària, perquè diuen que no respon les seves demandes. El govern veu marge per entendre's amb els sindicats de mestres després de tancar l'entesa pels pressupostos amb Esquerra i negociar amb els comuns, que li reclamen un acord amb la comunitat educativa. Junts per Catalunya acusa Esquerra Republicana d'haver pactat els pressupostos per interessos particulars i no pel país. Donald Trump dona temps a l'Iran fins a finals de setmana perquè accepti un acord de pau i renunciï a la bomba atòmica, i adverteix que, si no, tornarà a la guerra. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, apunta que hi ha avenços en les negociacions, però que no es pot anunciar cap acord fins que estigui tancat. La Unió Europea aprova ajuts als pagesos per comprar fertilitzants més cars pel conflicte de l'Iran, i els mateixos països podran avançar les subvencions. El govern comunitari promet tancar un pla de suport al mes vinent, però el sector creu que no serà suficient per revertir l'augment dels costos. Troballa arqueològica excepcional a Castellà del Vallès. Es tracta del sepulcre d'un matrimoni de gran influència a la zona durant el segle X i vinculat al comtat de Barcelona, que ha aparegut enterrat al jaciment de Castellà Vell.
1: Esports.
2: Alexia Putellas ha anticipat una final molt igualada davant de l'Olímpic de Lió a la Lliga de Campions. En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, la capitana del Barça femení ha dit que no tenen por de les franceses. Sembla que les blaugranes Caroline Graham i Irene Paredes estaran disponibles per jugar. El Barça masculí, mentrestant, a Fermín l'han operat satisfactòriament aquest dimarts de la fractura al dit petit del peu dret. Per cert, que el club podria entrar aquest estiu dins de la norma de l'1x1 del fair play financer, segons la Lliga de Futbol Professional. I l'Arsenal s'ha proclamat campió de la Premier League anglesa 22 anys després. Un títol matemàtic per als londinencs a falta d'una jornada, propiciat per l'empat a un gol del Manchester City al camp del Bournemouth.
0: I el temps. Aquest dimecres comença un període de dies d'estabilitat i de calor. El dia serà assolellat, amb núvols matinals a la Costa Daurada i algun ruixat puntual al Ripollès i a Osona. La calor ha tornat per quedar-se, s'esperen màximes de 30 graus o més a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us saluda Josep Almirall.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tal com us destacàvem, el fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ha pagat, de fet, una fiança d'1 milió d'euros i ha evitat entrar a la presó, acusat de la mort del seu pare durant una excursió a Montserrat l'any 2024. La jutge que investiga el cas creu que hi ha prou indicis per acusar el fill i veu un mòbil econòmic en el crim. La investigació dels Mossos descarta que la mort de l'empresari fos accidental. Informa Oriol Pujador.
3: La interlocutòria judicial assegura que l'autòpsia descarta que la caiguda del fundador de Mango durant una excursió a Montserrat fos accidental. A més, en el text es descriu Jonathan Andic com una persona obsessionada amb els diners. L'anàlisi dels missatges de WhatsApp del seu telèfon mòbil i la declaració de diversos testimonis apunten també que l'acusat tenia una mala relació amb el seu pare i que la va intentar reconduir quan va saber que l'amo de Mango volia canviar el testament i crear una fundació per a persones necessitades. Fins ara, Jonathan Andic ha negat les acusacions. La seva defensa assegura que ha arribat el moment processal oportú per demostrar la seva innocència.
0: La detenció de Jonathan Andic representa un nou capítol en la carrera truncada del que, a priori, havia de ser el successor del seu pare, Isaac, al capdavant de Mango. Repassem la seva trajectòria amb Roger Santaló.
4: Un ascens meteòric a l'empresa familiar.
5: Jonathan Andic, de 45 anys, va entrar a Mango el 2005 amb només 24, després de formar-se en finances i direcció d'empreses. Dos anys després, el 2007, va començar a dirigir Mango Men, la nova línia d'home de la multinacional tèxtil. El seu pare, Isaac Andic, li va anar donant responsabilitats, fins que el 2014 el va posar al capdavant de la companyia com a conseller delegat.
4: Pèrdues significatives.
5: El període de Jonathan Andic al timó de Mango va estar marcat per pèrdues considerables de gairebé 100 milions d'euros. El seu pare va haver de tornar a agafar les regnes de l'empresa i el 2018 va nomenar Tony Ruiz com a director general, un executiu aliè a la família fitxat pel mateix Isaac Andic uns anys abans. El fill destinat a ser l'hereu va tornar a la rereguarda, un altre cop com a responsable de Mango Men. Ruiz, conseller delegat des del 2020, va ser recompensat amb el 5% de l'empresa després de reflotar la marca de moda.
4: La mort del pare i la seva herència.
5: Després de la mort d'Isaac Andic, el seu fill Jonathan va continuar a Mango, però se'l va relegar a vicepresident i membre del Consell sense funcions executives. Jonathan Andic també s'ha dedicat a gestionar el patrimoni familiar, que ha heretat a parts iguals amb les seves dues germanes. Els tres continuen repartint-se els beneficis anuals que genera Mango, que l'any passat va generar més de 200 milions d'euros.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: El jutge acusa l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, de ser el líder d'una trama de tràfic d'influències i d'haver cobrat 2 milions d'euros en comissions a canvi de benefici a empreses com ara Plus Ultra. Zapatero ho nega tot, però el jutge de l'Audiència Nacional l'ha imputat per 3 delictes i l'ha citat a declarar d'aquí a 2 setmanes. Madrid, Paula Brujats.
6: En un contundent escrit de 90 pàgines, el jutge diu que Zapatero era el vèrtex de la trama d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències en què l'expresident posava l'agenda i el seu amic Julio Martínez aportava els clients i l'entramat d'empreses a beneficiar de les quals cobraven comissions. Empreses com l'aerolínia Plus Ultra, rescatada pel govern espanyol el 2021, el jutge aporta missatges dels responsables de l'aerolínia en què parlen obertament de Zapatero com el seu amic i de pagar-li comissions a canvi del rescat. L'expresident, però, nega la major.
7: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
6: I també nega tenir una societat pantalla a Dubai que, segons el jutge, va ser la via per la qual Zapatero va cobrar el 1,5 milió d'euros de comissions del rescat.
7: Que jamás he tenido una sociedad mercantil ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo.
6: El jutge també apunta que Zapatero va fer servir l'empresa de les seves filles per a la trama i, a part de Plus Ultra, el vincula amb negocis de petroli i or a Venezuela. L'imputa pels delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig. Zapatero és el primer expresident del govern espanyol que és imputat i ha d'anar a declarar a l'Audiència Nacional el 2 de juny.
0: Com us dèiem, el govern espanyol fa costat a Zapatero i reivindica la petjada dels seus mandats. En canvi, el Partit Popular ha sortit en tromba contra els socialistes i assenyala Pedro Sánchez com a epicentre de les suposades corrupteles del seu entorn. El president del govern espanyol i el líder dels populars es veuran les cares aquest dimecres a la sessió de control del Congrés. Els aliats parlamentaris de Sánchez, mentrestant, recepten prudència per analitzar la situació. Madrid, Àngels Lafuente.
8: Des de la Moncloa, la ministra portaveu Elma Saiz defensava la presumpció d'innocència i lloava el llegat de Zapatero.
9: Yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha a la que ganó en un procedimiento electoral cuando menos se lo esperaban.
8: També han tancat files des del PSOE. Tot i admetre que la imputació de Zapatero ha estat un xoc per a la militància i per al partit, Patxi López ha fet costat sense matisos a l'expresident socialista.
10: No me creo que Zapatero sea un corrupto ni que se haya corrompido. Al revés, es el único presidente de este país que no tiene ningún ministro imputado, el único de toda la democracia y que ha mantenido siempre una conducta ejemplar.
8: Núñez Feijóo, a través de les xarxes, ha exigit a Sánchez una sortida digna del govern espanyol i la també popular Esther Muñoz ha fet una nova crida als socis d'investidura perquè reaccionin i deixin de fer costat a l'executiu de coalició. Acabar amb el govern corrupte de Sánchez, diu la portaveu del PP, està a les seves mans.
11: Bueno, es que creo que aquí hay que preguntarles a los socios. ¿Cuánto nivel de podredumbre están dispuestos a soportar ya más?
8: Des d'aquests socis de govern, Maribel Vaquero, del PNB, es decanta per la prudència i el republicà Gabriel Rufián acusa directament els jutges d'atacar el PSOE.
12: Ha habido mucho ruido y hay mucho ruido en torno al expresidente Zapatero, pero que nosotros lo que pedimos es prudencia, ¿no?
13: Yo sí que tengo un mensaje para los jueces, o según qué jueces de este país, el PP ya gana elecciones. No hace falta que hagan política, ¿eh?
8: Junts ha demanat aclarir els fets respectant la presumpció d'innocència de Zapatero i Vox insisteix en la necessitat de presentar una moció de censura contra Sánchez. Una proposta que no recull Feijóo.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El Departament d'Educació proposa als sindicats aplicar l'augment de sou pactat amb Comissions Obreres i la UGT en 3 anys i no només en 4, pagar més als docents per les tutories i injectar 2.405 professionals més al curs que ve, la majoria a l'escola inclusiva. És la proposta que debatran aquest dimecres a la taula sectorial amb l'objectiu de desencallar el conflicte. La proposta incorpora un complement nou per fer de cotutor i un altre per ser tutor en un centre d'alta complexitat. Tot i això, no es parla de xifres. La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia que la nova proposta pugui desencallar el conflicte.
14: Demà mateix tornarem a tenir, si tot va bé, doncs aquesta mesa sectorial. La nostra mà segueix estant estesa. Els hem fet arribar doncs una proposta que esperem poder treballar conjuntament demà i desitgem que puguem reconduir aquesta situació de tensió.
0: Els sindicats USTEC i la CGT ja han confirmat que assistiran a aquesta reunió, malgrat que els sembli una proposta insuficient. Ho ha explicat al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio la portaveu de la USTEC, Iolanda Segura.
15: No respon a la pèrdua salarial que hem patit en els darrers anys, per tant és insuficient. I pel que fa a la retribuir millor les tutories, no ha de ser matèria de negociació en aquest marc, perquè no és un augment salarial que reflecteixi en el salari base.
0: Qui ja ha anunciat que no hi anirà és el sindicat professors de secundària. Ignasi Fernández n'és el secretari general en declaracions a 3CAT Info.
16: I no atén ni una sola de les reclamacions que li havíem plantejat a la darrera mesa. Li vam dir que volíem que recuperés la pèrdua de poder adquisitiu d'aquests últims 15 anys, com pensa retornar el deute dels sexenis i una previsió de calendari. La consellera ha fet una proposta del complement de tutoria, que és benvinguda, no diem que no, però és clarament insuficient. Nosaltres busquem una mesura universal pel col·lectiu.
0: Fernández diu que tampoc no hi ha cap proposta de millora del currículum. Sigui com sigui, el govern veu marge per arribar a entendre's amb els sindicats de mestres després de tancar l'acord de pressupostos amb Esquerra Republicana.
17: Els marges, doncs tots els que considerem. Sí, aquesta negociació amb educació, veurem quins resultats dona, però sempre hi ha marge.
0: És la consellera d'Economia, Alicia Romero, que ha obert la porta a modificar algunes partides del document mentre acaba de negociar amb els comuns que resisteixen a donar per fet el seu suport. Aquest dimecres, la Generalitat es reuneix amb el govern espanyol a Madrid per impulsar els principals acords signats amb Esquerra Republicana. Albert Prat.
18: La reunió entre els dos governs servirà per donar llum verd al tren que ha de connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró sense passar per Barcelona. També aprovarà la creació d'un òrgan per controlar que l'Estat compleix les inversions que promet per Catalunya i la reformulació del Consorci de la Zona Franca perquè la part catalana tingui majoria. Totes tres són mesures que Esquerra ha pactat a canvi dels pressupostos i aquest acord dona oxigen al govern de Salvador Illa per encarrilar la segona meitat del mandat.
17: Un acord que ens dona estabilitat per poder prendre decisions.
18: La gestió de l'IRPF, en canvi, quedarà fora d'aquesta reunió. Finalment, no ha sigut una línia vermella pels republicans, però Oriol Junqueras ja avisa que recuperarà la idea tan bon punt la nova proposta de finançament autonòmic entri al Congrés després de l'estiu.
19: Estem davant d'una nova oportunitat i que aquesta nova oportunitat, la millor manera de tramitar-la és en el model de finançament.
18: Mentrestant, el govern negocia contrarrellotge amb els comuns per lligar el seu suport abans de finals de setmana. Jéssica Albiach es fa seves les demandes dels mestres per collar l'executiu.
20: Estem disposades a reformular, a recalendaritzar algunes de les propostes que estan en el nostre acord de pressupostos, si això vol dir que tenen més recursos per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius.
18: I al marge d'això, també volen actualitzar l'acord que van signar a principis d'any amb més diners per habitatge, mobilitat i desigualtat.
1: El temps.
0: Ara la previsió que em fa el Néstor Gómez.
21: Aquest dimecres l'estabilitat atmosfèrica s'aferra més sobre Catalunya i això es manifestarà amb un ampli domini del sol durant tot el dia a gran part del país, amb matisos. Matisos com els bancs de boira que s'esperen aquest matí cap a Osona i el sector de l'Unyà, o també alguns núvols baixos cap a la Costa Daurada o Terres de l'Ebre. Això pel que fa al matí. A la tarda creixeran núvols als sistemes de muntanya, preferentment del nord del país, i s'espera algun ruixat puntual i feble cap al Ripollès i Osona. Res a veure amb les pluges d'aquestes darreres jornades. Però la notícia, o el que destacarà d'aquest dia, seran les temperatures. Han pujat les mínimes i pujaran encara més les màximes. Ahir varen tocar la xifra dels 32 graus a Vinebre i avui s'espera que les màximes toquin els 30 i àmpliament superin aquesta xifra a punts o a gran part de Ponent i també a l'interior de les Terres de l'Ebre. Una calor que ja va començar dimarts, continuarà avui i es mantindrà ben activa durant els propers dies. De fet, s'espera que durant les properes jornades puguem tocar la xifra dels 35.
1: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: Localitzen una troballa arqueològica excepcional a Castellar del Vallès. Es tracta del sepulcre d'un matrimoni de gran influència a la zona durant el segle desè, vinculats al comtat de Barcelona, que ha aparegut enterrat al jaciment de Castellar Vell. Les tombes estan en molt bon estat. N'informa a Castellar del Vallès, Toni Fortesa.
22: Les tombes s'han localitzat intactes i segellades i en perfecte estat de conservació. Jordi Roig, arqueòleg i responsable del projecte d'excavació, assegura que amb la troballa es reforça el pes del jaciment de Castellavell.
23: Això ens confirma que el jaciment de Castellavell tenia una importància capdalt o més gran del que ens imaginem en aquests moments, en aquests períodes. Aquests dos personatges vol dir que, d'una banda, eren els promotors de l'església originària preromànica que hi ha aquí, l'església de Sant Esteve, que ja apareix a inicis del segle X, serien els promotors, i alhora eren els personatges que controlaven aquest territori.
22: La singularitat de la troballa rau també en el fet que la inscripció funerària permet posar nom a dos personatges de la població civil del segle X, dos magnats que controlaven part d'aquest territori. La troballa situa el jaciment de Castellavell en el mapa arqueològic europeu i reforça el seu valor per entendre la formació del comtat de Barcelona i de la Catalunya Vella a l'alt medieval.
1: 3CAT Info.
0: Encetem ara la crònica internacional. Donald Trump ha donat un nou ultimàtum a l'Iran fins a finals de setmana perquè accepti un acord de pau i renunciï a tenir la bomba atòmica. Ho fa hores després de l'ajornament d'un atac previst per aquest dimarts. El seu número 2, el vicepresident J.D. Vance, apunta que hi ha avenços en les negociacions amb el règim de Teheran, però que no es pot anunciar cap acord fins que no s'acabi de tancar. N'informa Washington Oriol Serra.
24: El govern dels Estats Units continua amb la retòrica de buscar excuses cada cop menys detallades per ajornar nous bombardejos contra l'Iran, és a dir, per evitar que la guerra s'allargui, una guerra que està sortint molt cara als americans i que està desgastant políticament l'administració de Trump. J.D. Vance és el vicepresident nord-americà.
25: El que penso és que els iranians volen un acord i tenen clar que l'arma nuclear és la línia vermella dels Estats Units d'Amèrica. Però no ho sabrem fins que no s'hagi signat un acord sobre el paper.
24: Vance ha deixat ben clar que l'arma nuclear només pot estar en mans de pocs països i, sobretot, que s'ha d'evitar que la tinguin règims perillosos.
25: Com a pare de tres nens, no vull que heretin un món on una vintena de règims, la meitat dels quals són molt perillosos i simpatitzen amb el terrorisme, tinguin l'arma nuclear. Volem que el nombre de països que tenen l'arma nuclear es mantingui reduït i és per això que l'Iran no la pot tenir.
24: El vicepresident dels Estats Units ha assegurat que el govern que representa ha iniciat aquesta guerra pensant en la seguretat i en la prosperitat dels nord-americans. Recordem que la inflació està pels núvols i productes com la benzina costen més del doble que abans de la guerra.
0: Vladimir Putin comença aquest dimecres el gruix de la visita a Pequín, a la Xina, centrada en qüestions econòmiques, com ara el compromís per un nou gasoducte. El president rus hi ha arribat aquest dimarts, ja de nit, hora xinesa, i ha tingut la mateixa rebuda que va tenir Donald Trump ara fa uns dies. Xi Jinping es converteix en un anfitrió estel·lar capaç de rebre dos líders únics en menys de 7 dies, amb el Kremlin, però, i té una aliança estratègica. Pequín, Francesc Canals.
2: Vladimir Putin ja és a Pequín per a una cimera amb Xi Jinping oficialment destinada a celebrar el 25 aniversari del Tractat d'Amistat i Bon Veïnatge, però que tot just 4 dies després que l'Air Force One s'enlairés de l'aeroport de la capital xinesa ha adquirit molta més rellevància política. Són molts els terrenys d'entesa entre Putin i Xi, tots dos aliats de l'Iran. Amb la pèrdua del mercat europeu per les sancions des de l'inici de la invasió russa d'Ucraïna el 2022, la Xina ha incrementat la compra de petroli a Rússia, un valor d'oxigen per a l'esforç de guerra del Kremlin. El 20% del petroli que ha importat la Xina el 2025 provenia de Rússia, i l'acord en la mateixa línia per a un nou gasoducte, el Siberia 2, a través de Mongòlia, és el principal objectiu de Putin en aquesta visita. En un vídeo enregistrat abans d'emprendre el viatge i adreçat al poble xinès, Putin ha lloat l'amistat de Pequín, del que depèn econòmicament cada dia més.
3: Salutacions, estimats amics xinesos. Estic encantat de visitar Pequín una vegada més per invitació del meu bon amic de tota la vida, el president de la República Popular de la Xina, Xi Jinping.
2: Acollit a l'arribada, igual que Donald Trump, amb desenes de joves onejant banderoles de tots dos països, Putin podrà tenir informació de primera mà del que van parlar tot just la setmana passada Xi Jinping i el president nord-americà.
0: I la Unió Europea ajudarà els pagesos a comprar fertilitzants després que s'hagin encarit per culpa del bloqueig de l'estret d'Hormuz. Els països podran avançar subvencions i la Comissió Europea alliberarà diners de fons d'emergència agrària. El govern comunitari evita concretar les xifres de tot plegat, però promet tancar un pla d'ajudes al mes de juny. A Brussel·les n'informa Bruno Fortea.
4: El comissari europeu d'Agricultura, Christoph Hansen, ho situa com una prioritat i diu que cal actuar ara mateix.
5: S'apropa l'estiu i és el moment en què els pagesos decideixen què plantaran i quants fertilitzants compraran. Els donarem un alleujament immediat quan els arribin les factures.
4: Si no s'actua, Brussel·les tem que els pagesos cultivin menys perquè no hauran pogut pagar prou fertilitzants. Per això, la comissió, que és el govern europeu, desviarà diners d'altres partides pressupostàries per engreixar el fons d'emergència dels agricultors. El comissari ho justifica.
5: Els fertilitzants no són un problema per als pagesos només. Això va del menjar que té Europa. Va de resiliència, autonomia estratègica i capacitat per actuar.
4: Però la patronal dels pagesos creu que aquest pla farà curt i han protestat davant del Parlament Europeu. En els últims 2 anys, els fertilitzants s'han encarit un 70%. Ho han empitjorat el bloqueig a l'estret d'Hormuz. És el lloc per on passa 1/3 del comerç mundial de fertilitzants químics, produïts mitjançant el gas natural que hi ha als països del Golf Pèrsic. Per evitar aquesta dependència exterior, Brussel·les ha promès més diners per fabricar adobs orgànics produïts a Europa.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: De l'àmbit de la cultura també us destaquem que una pel·lícula ha fet reflexionar Canes en les últimes hores. És Fjord, que s'afegeix a les favorites per endur-se la Palma d'Or del festival de cinema més prestigiós del món. La pel·lícula fa que el públic es qüestioni les seves idees preconcebudes i també la superioritat moral europea envers algunes societats estrangeres. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
6: La pel·lícula del romanès Christian Mungiu parla de la difícil adaptació a Noruega d'una família formada a Romania amb uns lligams molt forts amb la religió cristiana. La mare és noruega i això els facilita l'entrada al país, però a partir d'aquí la societat, els seus veïns i les institucions posen en dubte des del primer minut la seva capacitat per educar els seus fills segons els costums i la ideologia noruecs. Mungiu defensa que sigui un film ambigu entre les creences de la família i les del país d'acollida.
7: La vida és ambigua. Si fas un tipus de cinema que s'inspira en la vida, has de respectar això. El cinema ha d'intentar que et replantegis les teves opinions i fer-te recapacitar sobre si te les has pensat bé i si realment això és el que vols pensar. Perquè vivim en un món molt influenciat per les tendències i has de ser molt valent per expressar alguna cosa que vagi en contra de l'opinió general.
6: El protagonista és un actor ben conegut, el nord-americà Sebastian Stan, el soldat d'hivern de l'univers Marvel, que ha defensat un tipus de cinema polític com aquest i com el de The Apprentice, la pel·lícula on va interpretar Donald Trump, censurada per l'ara president dels Estats Units. A Fjord l'acompanya l'actriu Renate Reinsve, nominada a l'Òscar aquest any per Valor Sentimental.
1: Esports.
0: Tot seguit amb el David Ubach.
8: La setmana de la final de la Lliga de Campions femenina de futbol entre el Barça i l'Olímpic de Lió, Alexia Putellas ha passat pels micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. La capitana blaugrana ha anticipat una final molt igualada davant de les franceses, de les quals diu que no tenen por, i ha indicat un factor que pot desequilibrar el duel.
9: Una de les coses que millor fan són aquestes transicions. Si nosaltres estem bé en pilota, pot ser un equip que es parteixi molt i això té el seu risc i té el seu benefici. Però en cas de que hi hagi un error o una presa de decisió equivocada, saps que tenen una transició molt important.
8: De cara a la final, són dubte la davantera Caroline Graham i la defensa Irene Paredes, tot i que el tècnic del Barça, Pere Romeu, s'ha mostrat ben optimista respecte de les opcions que té de poder comptar amb totes dues.
10: La intenció és que les dues arribin per la final. La Caro avui ha fet una bona sessió de reincorporació amb el grup, l'hem vist molt bé, i la Irene, la idea és un treball uns primers dies un pèl més individualitzat, un pèl més aparent al grup, amb la intenció de que també arribi.
8: Del Barça femení passem al masculí.
1: 3CAT Info.
8: El migcampista Fermín l'han operat satisfactòriament aquest dimarts de la fractura al dit petit del peu dret, tal com ha informat el club blaugrana. Una lesió que el deixa fora del Mundial. El també migcampista del Barça, Pedri, s'ha referit a la lesió del seu company en un acte publicitari.
11: Como es normal, estaba muy jodido, perderse un mundial no es nada plato de buen gusto y sobre todo por una lesión, es un palo para todos porque el fútbol es así de puñetero a veces y bueno, sobre todo desearle una pronta recuperación.
8: I encara de l'àmbit blaugrana, el club podria entrar aquest estiu mateix dins de la norma de l'1x1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Així ho ha deixat entreveure el director general corporatiu de la Lliga, Javier Gómez.
12: No tiene Lewandowski, que era un coste elevado, ¿vale? Va a abrir la grada nueva, con eso ya podéis hacer un juicio de valor vosotros. Con esos tres elementos, ¿qué opino yo de eso? Abrir una grada no es un millón, ¿eh?
8: Més futbol, però Barça banda ara. El Girona queda descartat que el defensa Alejandro Francés tingui cap lesió al genoll esquerre. Ara bé, el jugador serà a dubte fins a última hora de cara al partit de dissabte contra l'Elx a Montilivi, amb la permanència en joc. A la Lliga Femenina, el Badalona ha fet oficial la renovació de Marc Ballester com a entrenador per a la temporada vinent.
13: Al final vaig entrar en un moment, crec, molt complicat durant la temporada. Crec que hem fet les coses molt bé durant un tram llarg de la temporada i ara sí que és cert que aquest últim mes doncs, ja està costant acabar d'assolir aquests últims objectius, però sí que ho afronto amb moltíssima il·lusió.
8: Ballester era el segon tècnic de l'equip i va agafar la banqueta al desembre per la marxa d'Anna Junyent. I en futbol internacional, l'Arsenal s'ha proclamat campió de la Premier League anglesa 22 anys després. Un títol matemàtic per als londinencs a falta d'una jornada, propiciat per l'empat a 1 del Manchester City al camp del Bournemouth aquest dimarts. I afegim que aquest dimecres es juga la final de la Lliga Europa a Istanbul, un Friburg-Aston Villa. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: El Barça té lligat el fitxatge del base nord-americà Mike James, segons ha avançat el diari Mundo Deportivo i ha pogut contrastar a TV3. James, de 35 anys, arribarà procedent del Mònaco i ha desvinculat la seva arribada del futur del tècnic Xavi Pascual. James és el màxim anotador històric de l'Euroliga. També es reforça el Joventut, en aquest cas ja de manera oficial. El club verd i negre incorpora fins al final de la temporada el pivot francès de 32 anys, Yanis Moran, per suplir el lesionat Ante Tomic. Moran prové de la Lliga Japonesa. I encara en bàsquet, la selecció catalana masculina tornarà a jugar un amistós 3 anys després. Serà el 28 de juny al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya.
1: 3CAT Info.
8: En handbol, el Barça ha fet oficials les sortides al final de la temporada de 3 dels seus jugadors que acaben contractar. Domen Makuch, que se n'anirà al Kiel, Emil Nielsen, que marxarà al Vesprem, i Antoni Bazán. I a la Lliga Masculina de Waterpolo ja ha quedat configurada la final, que enfrontarà el Sabadell com a rival de l'Atlètic Barceloneta al playoff pel títol, a partir de diumenge al millor de 3 partits. Els sabadellencs han superat per 14-12 el Barcelona al tercer definitiu partit de semifinals. A la Lliga Femenina, mentrestant, s'ha disputat el primer partit d'una de les semifinals amb el següent marcador, Sant Andreu 13, Terrassa 9.
1: Són 2:15.
0: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, està acusat d'homicidi per la mort del seu pare. De moment, però, ha evitat la presó preventiva, pagant una fiança d'1 milió d'euros. També que l'Audiència Nacional ha imputat José Luis Rodríguez Zapatero per una suposada trama corrupta de comissions. I que els sindicats USTEC i CGT confirmen a Catalunya Ràdio que aniran aquest dimecres a la reunió de la taula sectorial, malgrat que ja anuncien que la proposta del Departament d'Educació per desencallar el conflicte es queda curta. A partir d'ara també us explicarem que aquest dimarts han detingut un home a Figueres per la mort a ganivetades a la seva exparella en una plaça de la ciutat. Que el Tribunal Suprem reconeix que una persona està legitimada per recórrer a la via judicial l'aval d'una eutanàsia si té un vincle estret amb qui la sol·licita. I que el Gremi de Llibreters ha engegat una campanya per defensar la importància de la seva feina per la societat.
1: Esports.
8: Alexia Putellas ha anticipat una final molt igualada davant de l'Olímpic de Lió a la Lliga de Campions. En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, la capitana del Barça femení ha dit que no tenen por de les franceses. Sembla que les blaugranes Caroline Graham i Irene Paredes estaran disponibles per jugar. I el masculí blaugrana, mentrestant, a Fermín l'han operat satisfactòriament aquest dimarts de la fractura al dit petit del peu dret.
0: I el temps, deixem enrere els ruixats intensos dels darrers dies amb els punts del país i encetem uns dies de calor. Aquest dimecres les màximes podrien arribar als 30 graus de les comarques de Ponent i de les Terres de l'Ebre i al llarg del final de setmana podrien arribar fins i tot als 35. Aquest dimecres el temps serà assolellat amb algun ruixat minso durant la tarda al Ripollès i a Osona.
1: Trescat Info.
0: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, paga una fiança d'1 milió d'euros i evita entrar a la presó, acusat de la mort del seu pare durant una excursió a Montserrat l'any 2024. La jutge que investiga el cas creu que hi ha prou indicis per acusar el fill i veu un mòbil econòmic en el crim. La investigació dels Mossos descarta que la mort de l'empresari fos accidental. N'informa Oriol Pujador.
14: La interlocutòria enumera fins a 7 indicis que la magistrada exposa per apuntalar l'acusació contra Jonathan Andic. D'entrada, assegura que l'autòpsia descarta que la caiguda del fundador de Mango durant l'excursió a Montserrat fos accidental. A més, les proves recollides pels Mossos apunten que la petjada que hi havia en el camí des d'on va caure l'empresari es van falsejar. Els Mossos també han confirmat que l'acusat va ser a la mateixa zona de l'accident fins a 3 vegades uns dies abans de la fatídica excursió i recull les contradiccions en les declaracions que el fill d'Andic va fer quan va declarar davant dels Mossos i va trucar al telèfon d'emergències. La principal hipòtesi del crim, segons l'escrit judicial, és l'econòmica. En el text es descriu Jonathan Andic com una persona obsessionada amb els diners. L'anàlisi dels missatges de WhatsApp del seu telèfon mòbil i la declaració de diversos testimonis apunten que l'acusat tenia una mala relació amb el seu pare i que el fill va intentar reconduir-la quan va saber que l'amo de Mango volia canviar el testament i crear una fundació per a persones necessitades. Després d'això és quan l'acusat va fer la proposta per fer una excursió tots dos sols a Montserrat en un intent de reconduir aquesta relació. Jonathan Andic fins ara ha negat les acusacions i la família, a través d'un comunicat, li ha fet costat. Asseguren que la causa arriba al moment processal oportú per poder demostrar la seva innocència i que s'està estigmatitzant un home innocent.
0: Una altra de les informacions destacades de la jornada, l'Audiència Nacional Espanyola ha imputat José Luis Rodríguez Zapatero per una suposada trama corrupta de comissions. El jutge instructor el considera el nucli decisor i estratègic d'una xarxa que s'hauria beneficiat del rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia, a més d'operacions amb petroli, or i divises. Li atribueix els delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. La policia ha escorcollat aquest dimarts l'oficina de l'expresident del govern espanyol a Madrid, a més de les seus de diverses empreses implicades, com la de les filles de Zapatero. En un vídeo a les xarxes, l'excap del govern espanyol ha negat cap irregularitat.
15: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
0: Mentre que la Moncloa ha tancat files amb ell, el PP assenyala Sánchez. Sentim la ministra portaveu Elma Sainz i la popular Esther Muñoz.
16: Hay un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
17: Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
0: En paral·lel, els socis parlamentaris de Pedro Sánchez han demanat prudència per analitzar aquesta situació.
1: 3CAT Info.
0: Aquí a Catalunya, el Departament d'Educació proposa als sindicats aplicar l'augment de sou pactat amb Comissions Obreres i la UGT en 3 anys i no en 4. Pagar més als docents per les tutories i injectar 2.405 professionals més al curs que ve, la majoria a l'escola inclusiva. És la proposta que debatran aquest dimecres a la taula sectorial amb l'objectiu de desencallar el conflicte. La proposta incorpora un complement nou per fer de cotutor i un altre per ser el tutor en un centre d'alta complexitat. Tot i això, no es parla de xifres. La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia que la nova proposta pugui desencallar el conflicte.
18: Demà mateix tornarem a tenir, si tot va bé, doncs aquesta mesa sectorial. La nostra mà segueix estant estesa. Els hem fet arribar doncs una proposta que esperem poder treballar conjuntament demà i desitgem que puguem reconduir aquesta situació de tensió.
0: Els sindicats USTEC i la CGT ja han confirmat que assistiran a la reunió, malgrat que la proposta els sembla insuficient. Ho ha explicat el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura.
19: No respon a la pèrdua salarial que hem patit en els darrers anys, per tant és insuficient. I pel que fa a retribuir millor les tutories, no ha de ser matèria de negociació en aquest marc, perquè no és un augment salarial que reflecteixi en el salari base.
0: No hi assistirà el sindicat professors de secundària. Ignasi Fernández n'és el secretari general, fa aquestes declaracions a 3CAT Info.
20: I no atén ni una sola de les reclamacions que li havíem plantejat a la darrera mesa. Li vam dir que volíem que recuperés la pèrdua de poder adquisitiu d'aquests últims 15 anys, com pensa retornar el deute dels sexenis i una previsió de calendari. La consellera ha fet una proposta del complement de tutoria, que és benvinguda, no diem que no, però és clarament insuficient. Nosaltres busquem una mesura universal pel col·lectiu.
0: Fernández afegeix que tampoc no hi ha cap proposta de millora del currículum. Les mobilitzacions als mestres s'han concentrat aquest dimarts al Vallès i al Maresme. Les manifestacions més multitudinàries s'han fet a Granollers i a Sabadell. Educació xifra en un 16% només el seguiment de la convocatòria de vaga a les tres comarques, però el sindicat USTEC parla d'un 60%. N'informa a Mataró Marta Vallès.
21: Al Maresme, la jornada començava amb concentracions a Premià de Mar, on s'ha tallat la carretera Nacional 2, i també a Calella, mentre que a la capital, Mataró, a la jornada de vaga s'afegia també la protesta per la pèrdua d'una línia d'I3 a l'escola Joan Coromines, tall també de carretera a Mataró davant l'estació i concentració a les portes dels serveis territorials d'educació. Al migdia, els mestres del Maresme s'han desplaçat fins a Granollers, des d'on mig miler de docents han anat en manifestació tallant la carretera comarcal 14-15 fins a la Roca del Vallès, on va néixer, d'on va ser alcalde i on viu el president Salvador Illa. El professorat es manté ferm i, arribat a aquest punt, diuen que no faran marxa enrere. Laura Calçapeu és professora d'una escola de Mataró.
26: Evidentment, reclamem unes condicions laborals dignes, però això ha d'anar acompanyat sí o sí de recursos per la inclusiva, baixada de ràtios, han de seure, tot Catalunya està mobilitzada, la realitat els passarà per sobre i nosaltres no pararem de lluitar fins que aconseguim les reivindicacions.
21: Al Vallès Occidental s'han mobilitzat milers de mestres que al migdia s'han trobat tots a Sabadell. Han tallat la Gran Via i s'han concentrat davant els serveis territorials d'educació. Després han ocupat durant una estona l'Ajuntament.
1: 3CAT Info.
0: Parlem d'un altre conflicte. Metges de Catalunya convoca aquest dimecres una nova jornada de vaga per reclamar millores i condicions laborals. És l'onzena aturada des del mes d'octubre. Entre les principals reivindicacions hi ha eliminar l'obligació de fer guàrdies de 24 hores i signar un conveni específic. A banda d'aquesta acció, el sindicat també ha engegat una campanya per encoratjar els metges a deixar de fer hores extres amb les quals asseguren el sistema supleix la manca de professionals. Xavier Lleonart, de Metges de Catalunya.
27: Fa massa temps que la sanitat pública catalana s'aguanta per la sobrededicació que està fent els metges i facultatius en el sistema. Si els metges i facultatius d'aquest país decideixen fer estrictament allò que marca el seu contracte de treball, doncs el sistema trontolla i el sistema pot arribar a col·lapsar.
0: Les negociacions amb el Departament de Salut continuen encallades i per això el sindicat ha convocat aquest dimecres una concentració a les 11 del matí a la plaça Sant Jaume de Barcelona.
1: 3CAT Info.
0: El Tribunal Suprem reconeix que una persona està legitimada per recórrer a la via judicial l'aval d'una eutanàsia si té un vincle estret amb qui la sol·licita. Per una àmplia majoria, el tribunal resol així el cas d'un home que ha paralitzat l'eutanàsia del seu fill de 55 anys, que té importants seqüeles a causa de 3 ictus i 2 infarts. El Suprem tomba el recurs presentat per la Generalitat i porta a la casella de sortida el cas d'aquest veí de Vallirana, al Baix Llobregat, que ara haurà de tornar a sol·licitar l'eutanàsia. Aquesta és la primera posició del Suprem abans de publicar una sentència que fixarà jurisprudència i que es coneixerà en els pròxims dies. La presidenta de l'associació Dret a Morir Dignament, Cristina Vallès, lamentava en declaracions a Catalunya Ràdio la decisió judicial.
2: És una resolució que d'alguna manera s'enfronta a l'esprit mateix de base de la llei. És una llei que reconeix l'autonomia i el dret de la persona a decidir sobre la seva pròpia vida sense cap ingerència. A part de ser un debat jurídic interessant, doncs, que té conseqüències molt reals sobre les persones afectades, i això és una cosa que ens preocupa moltíssim.
0: El cas d'aquest home va fer recorregut als tribunals en paral·lel al cas de la Noèlia, una jove que demanava l'eutanàsia, que el seu pare també va endarrerir amb diversos recursos. Des de l'associació Dret a Morir Dignament asseguren que els casos d'eutanàsia que acaben als tribunals són una excepció.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'Organització Mundial de la Salut alerta sobre l'abast de l'epidèmia d'Ebola i la rapidesa amb què es propaga el brot iniciat a la República Democràtica del Congo, que ja afecta un altre país, Uganda. Altres països, com Bahrain i Jordània, han anunciat que no deixen entrar persones procedents d'aquests dos estats africans per evitar contagis. Les autoritats congoleses han elevat el nombre de morts pel brot d'Ebola a 136 persones i el nombre de casos sospitosos a 543. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, ha explicat la seva preocupació per la velocitat amb què es propaga aquest virus.
3: I did not do this.
4: No ho vaig fer a la lleugera, ho vaig fer d'acord amb l'article 12 del Reglament Sanitari Internacional, després de consultar els ministres de salut d'ambdós països, i perquè estic profundament preocupat per l'abast i la velocitat de l'epidèmia.
0: Aquest brot d'Ebola corresponent a una variant per la qual no hi ha vacuna, es contagia per contacte amb fluids dels malalts i té una mortalitat del voltant del 50%. Tornem a Catalunya. Detingut aquest dimarts a Figueres un home per la mort a ganivetades a la seva exparella en una plaça de la població. La detenció s'ha fet al mateix lloc dels fets. L'agressor tenia un ordre d'allunyament i se l'havia detingut precisament per trencar-la aquest dilluns mateix i agredir a la víctima. L'Ajuntament ha convocat per aquest dimecres al matí un minut de silenci. N'informa a Figueres Maria Rovira.
5: Quan els policies han arribat a la plaça Josep Tarradellas, han trobat la víctima estesa a terra, en ple carrer. Els sanitaris no han pogut fer res per salvar-li la vida. Allà mateix han detingut el sospitós, un home de 48 anys i exparella de la víctima de 33. L'arrestat tenia antecedents per violència masclista i un ordre d'allunyament de la víctima. De fet, aquest dilluns ja el van detenir per trencar-la i provocar-li suposades lesions. Aquest dimarts la víctima no s'havia presentat per declarar ni a la cita forense per valorar les lesions i s'havia deixat en llibertat el detingut segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, condemnava els fets i destacava també que alguns veïns han ajudat a reduir l'agressor per facilitar-ne la detenció.
22: Com a alcalde, el que em toca és donar el pèsam a la família i intentar que xacres com la violència masclista no es tornin a repetir, ni a la nostra ciutat ni enlloc. Dir-vos que hi havia un ordre de protecció envers a la persona que avui ha estat víctima d'aquest incident i que l'Ajuntament farem un minut de silenci en memòria de la persona que avui ha perdut la vida en aquesta plaça.
5: Ha afegit que tant la víctima com l'agressor són veïns de Figueres, de molt a prop de la zona on han passat els fets. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos a Girona s'ha fet càrrec del cas i la policia científica s'ha encarregat d'agafar mostres i proves a la plaça Josep Tarradellas. També s'ha decretat el secret de sumari.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'exèrcit israelí ha tornat a anul·lar la flotilla de Gaza. Aquest dimarts ha saltat a unes 100 milles de la franja la desena de vaixells que havien eludit la ràtzia del dia anterior de l'exèrcit hebreu i ho han fet pujant el llistó de la violència amb embestides i trets sobre aquesta població civil, segons anuncia l'organització. Han de traslladar els més de 400 activistes a Israel per començar el procés de deportació. Jerusalem, Jordi Brascó.
3: Després de fer broma de la flotilla durant tot el dia d'ahir, amb mems inclosos, Israel ha abordat la desena de vaixells que encara continuaven navegant en direcció a Gaza amb molta més duresa. Els trets s'hi han afegit embestides amb la proa, segons demostren alguns vídeos dels activistes detinguts. Tots ells s'han afegit als que ahir van córrer la mateixa sort i s'espera que en les pròximes hores siguin deportats des d'Israel. Canvi d'estratègia, doncs, respecte a l'última vegada, quan l'enorme majoria dels detinguts van ser retornats a terra a les costes de Grècia, a excepció de dues de les cares més visibles que van passar 10 dies detinguts. Un d'ells, el català d'origen palestí Saïf Aboukesheb, ha estat inclòs en una llista de 4 persones que seran sancionades per Estats Units. El motiu? Intentar boicotejar el pla de Donald Trump per la franja. Un pla que segueix sense instaurar-se des de fa mesos, més enllà del suposat alto al foc, que recordem ja ha deixat prop de 900 morts.
1: El temps.
0: La informació és del Néstor Gómez.
6: Aquest dimecres l'estabilitat atmosfèrica s'aferra més sobre Catalunya i això es manifestarà amb un ampli domini del sol durant tot el dia a gran part del país, amb matisos. Matisos com els bancs de boira que s'esperen aquest matí cap a Osona i el sector de l'Unyà, o també alguns núvols baixos cap a la Costa Daurada o Terres de l'Ebre. Això pel que fa al matí. A la tarda creixeran núvols als sistemes de muntanya, preferentment del nord del país, i s'espera algun ruixat puntual i feble cap al Ripollès i Osona. Res a veure amb les pluges d'aquestes darreres jornades. Però la notícia, o el que destacarà d'aquest dia, seran les temperatures. Han pujat les mínimes i pujaran encara més les màximes. Ahir varen tocar la xifra dels 32 graus a Vinebre i avui s'espera que les màximes toquin els 30 i àmpliament superin aquesta xifra a punts o a gran part de Ponent i també a l'interior de les Terres de l'Ebre. Una calor que ja va començar dimarts, continuarà avui i es mantindrà ben activa durant els propers dies. De fet, s'espera que durant les properes jornades puguem tocar la xifra dels 35.
1: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
7: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
1: Perquè la ciència fa avançar el món.
7: La poma de Newton.
1: També a la plataforma 3CAT. 3CAT Info.
0: La intel·ligència artificial transformarà una quarta part dels llocs de treball a Catalunya. Afectarà sobretot les edats compreses entre els 25 i els 55 anys i especialment les dones, perquè són més presents en feines d'informació, administratives i de tractament de dades, que són les més exposades a la IA. Ho recull un informe de la Cambra de Comerç de Barcelona que constata com la intel·ligència artificial està impactant el mercat laboral. Carme Povedes, la directora d'Anàlisi Econòmica de l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra.
9: La IA està transformant tasques, però no està destruint ocupació, excepte en algunes ocupacions altament exposades, però que ocupen a poca gent i, per tant, que tenim marge per poder requalificar o readaptar aquestes persones perquè no surtin al mercat laboral.
0: L'estudi proposa requalificar competències en habilitats digitals i analítiques en feines d'administració i tècnics a nivell mitjà incorporant-hi la perspectiva de gènere per evitar que s'ampliïn les desigualtats. La venda de la fàbrica de Pascual a Osona ha obligat Llet Nostra a envasar a Burgos. L'empresa està buscant ara una solució per tornar a envasar al nostre país el més aviat possible, però el procés es pot allargar encara uns mesos. Gurb Natiadell.
8: La llet de cooperatives catalanes continua venint dels mateixos ramaders d'aquí, un centenar en total, però des de fa una setmana l'envasat es fa a Aranda del Duero. És una mesura temporal per garantir el subministrament als consumidors mentre no troben una planta més a prop. L'empresa, que manté la capacitat productiva, ha reforçat les mesures de traçabilitat per garantir l'origen del producte. Fonts de Llet Nostra asseguren que ni la qualitat ni el preu final de venda de la llet se'n veuran afectats. El canvi és conseqüència directa de la venda de la planta de Pascual a casa Tarradellas per dedicar-se a fer mozzarella per a pizzas. A Gurb, en total, s'envasaven 150 milions de litres anuals de llet de diferents marques. D'aquests, 35 milions eren de Llet Nostra.
1: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: La plataforma 3CAT ha rebut aquest dimarts el Premi Nacional de Comunicació Digital, que reconeix la seva consolidació com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en llengua catalana. Els premis que atorga la Generalitat s'han entregat al Teatre Principal de Sabadell. Sabadell, Montse Camps.
10: El Premi La Plataforma 3CAT reconeix la seva consolidació com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català. En el discurs d'agraïment, la presidenta de 3CAT, Rosa Romà, ha destacat el fet que el projecte 3CAT vol ser un punt de trobada.
11: Hem de parlar a la Catalunya que és i a la Catalunya que vindrà. I 3CAT vol ser aquesta eina, aquest punt de trobada amb un fil conductor, un element comú amb tots que ens agermana, la llengua catalana. La nostra responsabilitat és aconseguir-ho i també és el nostre orgull veure com anem creixent cada setmana que passa i darrere hi ha l'esforç de tants i tants treballadors i col·laboradors.
10: L'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha remarcat el fet que els mitjans en català són eina d'integració.
12: I ha servit aquesta informació que heu fet en català perquè persones doncs, que van decidir venir a Catalunya, per la raó que sigui, a tirar endavant el seu projecte de vida a casa nostra, com està passant avui, com ha passat doncs, la història recent de Catalunya, doncs s'integreixin.
10: En l'acte, el Teatre Principal de Sabadell, Justo Molinero ha rebut el Premi d'Honor per la seva carrera al capdavant de Teletaxi. També s'han premiat, entre altres, Ràdio Televisió Espanyola Catalunya, la directora del diari Ara, Esther Vera, RAC1, i el Diari de Sabadell i el programa Hospital de Proximitat de Televisió de Mataró.
0: Us farem una pregunta. Us imagineu un país sense llibreries? És la pregunta distòpica que es fa al Gremi de Llibreters de Catalunya en la campanya que aquest dimarts ha començat per defensar la seva feina i no acabar desapareixent. Entre les pràctiques que el gremi apunta com a causes que perjudiquen els seus establiments hi ha els descomptes il·legals, la venda directa en fires i mercats o els concursos públics per nodrir les biblioteques. El president del gremi, Enric de l'Arco, n'apunta una altra.
13: La diferència com comprar a una botiga online d'una llibreria o comprar a Amazon, vull dir, és la diferència entre tenir llibreries o tenir supermercats de llibres.
0: El gremi planteja aquesta problemàtica just després d'un Sant Jordi que ha estat exitós. Sentim de l'Arco.
23: Econòmicament no ens salva les llibreries fer un Sant Jordi excepcional, mai ens ha salvat, és un esforç molt gran, però això no treu que la resta de l'any hi hagin aquests petits processos que un a un van laminant el que és la cadena del llibre, que és el que permet després tenir la bibliodiversitat que tenim les llibreries i tots.
0: A la campanya del Gremi de Llibreters de Catalunya s'hi han adherit 300 llibreries del país.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. Esports.
0: Arribarem fins a l'hora en punt amb el David Oac.
24: La setmana de la final de la Lliga de Campions femenina de futbol entre el Barça i l'Olímpic de Lió, Alexia Putellas ha passat pels micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. La capitana blaugrana ha anticipat una final molt igualada.

0: intenció és que les dues arribin per la final. La Caro avui ha fet una bona sessió de reincorporació amb el grup, l'hem vist molt bé, i la Irene, la idea és un treball uns primers dies un pèl més individualitzat, un pèl més avarant al grup, amb la intenció de que també arribi.
1: Del Barça femení passem al masculí.
2: 3CAT Info.
1: El migcampista Fermín l'han operat satisfactòriament aquest dimarts de la fractura al dit petit del peu dret, tal com ha informat el club blaugrana. Una lesió que el deixa fora del Mundial. El també migcampista del Barça, Pedri, s'ha referit a la lesió del seu company en un acte publicitari.
3: Como es normal, estaba muy jodido, perderse un mundial no es nada plato de buen gusto y sobre todo por una lesión, es un palo para todos porque el fútbol es así de puñetero a veces y bueno, sobre todo desearle una pronta recuperación.
1: I encara de l'àmbit blaugrana, el club podria entrar aquest estiu mateix dins de la norma de l'un per un del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Així ho ha deixat entreveure el director general corporatiu de la patronal, Javier Gómez.
4: No tiene Lewandowski, que era un coste elevado, ¿vale? Va a abrir la grada nueva, con eso ya podéis hacer un juicio de valor vosotros. Con esos tres elementos, ¿qué opino yo de eso? Abrir una grada no es un millón, ¿eh?
1: Més futbol, Barça-Banda, però. El Girona queda descartat que el defensa Alejandro Francés tingui cap lesió al genoll esquerre. Ara bé, el jugador serà dubte fins a última hora de cara al partit de dissabte contra l'Elx a Montilivi amb la permanència en joc. A la Lliga Femenina de Futbol, el Badalona ha fet oficial la renovació de Marc Ballester com a entrenador per a la temporada vinent. I en futbol internacional, l'Arsenal s'ha proclamat campió de la Premier League anglesa 22 anys després. Un títol matemàtic per als londinencs a falta d'una jornada propiciat per l'empat a un gol del Manchester City al camp del Bournemouth. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: El Barça té lligat el fitxatge del base nord-americà Mike James, segons ha avançat el diari Mundo Deportivo i ha pogut contrastar TV3. James, de 35 anys, arribarà procedent del Mònaco i ha desvinculat la seva arribada del futur del tècnic Xavi Pascual. James és el màxim anotador històric de l'Eurolliga. També reforça el Joventut, en aquest cas ja de manera oficial. El club vertinegre incorpora fins al final de la temporada el pivot francès de 32 anys, Yanis Moran, per suplir el lesionat Ante Tomic. Moran prové de la Lliga Japonesa. Per cert, que el Joventut juga aquest dimecres a la pista del Tenerife un partit pendent de la 30a jornada de la Lliga CB. El pivot de la penya, Simon Birgander, s'espera complicacions.
5: Siempre es un equipo muy difícil jugar contra porque tienen tanta táctica, tantos jugadores con tanta experiencia y talento y es muy difícil.
1: I encara en bàsquet, la selecció catalana masculina tornarà a jugar un amistós 3 anys després. Serà el 28 de juny, al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya. Del bàsquet passem a l'handbol.
2: 3CAT Info.
1: El Barça ha fet oficials les sortides al final de la temporada de 3 dels seus jugadors que acaben contractar. Són Domen Makuch, que se n'anirà al Kiel, Emil Nielsen, que marxarà al Vesprem, i Antonio Bazán. A la Lliga Masculina de Waterpolo ja ha quedat configurada la final. El Sabadell serà el rival de l'Atlètic Barceloneta al play-off pel títol, a partir de diumenge i al millor de 3 partits. Els sabadellencs han superat per 14-12 el Barcelona al tercer definitiu partit de semifinals jugat aquest dimarts. El boia del Sabadell, Jan Pérez, ha parlat de partit rodó.
6: Hem estat molt bé en defensa, que era el més important avui, estar sòlids. Hem fet molts blocs i crec que hem estat molt superiors en aquest sentit en defensa i ha sigut el més important. Després ja l'atac ha sortit rodó, que també hem estat molt encertats, penso.
1: A la Lliga Femenina, mentrestant, s'ha disputat el primer partit d'una de les semifinals amb el següent marcador, Sant Andreu 13, Terrassa 9. Aquest dimecres, primer duel de l'altra semifinal femenina, un Mataró-Sabadell. I encara en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta tanca aquest dimecres la lligueta de quarts de final de la Lliga de Campions a la piscina de l'Olympiacos grec. Els mariners ja estan classificats com a primers de grup per a la final a 4 de Malta de mitjans de juny. Un minut encara per afegir que en ciclisme l'italià de l'equip Ineos, Filippo Ganna, s'ha imposat en la desena etapa del Giro d'Itàlia, una contrarrellotge de 42 quilòmetres entre Viareggio i Massa. El portuguès del Bahrain, Afonso Eulàlio, es manté com a líder de la general, ara amb 27 segons de marge sobre el danès del Visma, Jonas Vingegaard, que és segon, i amb 1:57 respecte del neerlandès de l'Ineos, Timen Arensman, tercer. Aquest dimecres, 11a etapa, 195 quilòmetres de mitja muntanya entre Porcari i Chiavari. Afegim també que la corredora d'Esplugues, Paula Blasi, recent vencedora de la Volta a Espanya, ha guanyat en solitari la clàssica Durango-Durango de 110 quilòmetres. I de Blasi n'ha parlat precisament la ciclista penedesenca Mireia Benito. El podcast de Catalunya Ràdio, Ràdio Volta, Benito, 25a a la Volta a Espanya, ha subratllat el potencial de Blasi.
7: Aquest talent mundial, un potencial tan gran que ens podem plantejar, doncs, que pugui arribar

0: a guanyar grans voltes, no? És que ens podem plantejar aquest any guanyar uns mundials amb el nivell que està tenint ara mateix.
1: Trescat Info.

0: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, acusat d'homicidi per la mort del seu pare, evita la presó preventiva després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. La jutge que investiga la mort d'Isaac Andic sosté que hi ha indicis que el fill l'hauria matat, entre altres coses, per la seva obsessió pels diners. Isaac Andic va morir, recordem, el desembre del 2024 durant una excursió a Montserrat. L'Audiència Nacional imputa José Luis Rodríguez Zapatero per una suposada trama corrupta de comissions. El jutge del cas el considera el nucli d'una xarxa que s'hauria beneficiat del rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra, a més operacions en petroli, or i divises. L'expresident del govern espanyol ho nega tot. Mentre la Moncloa ha tancat files amb Zapatero, el PP assenyala Pedro Sánchez i insisteix que ha de plegar. El Departament d'Educació proposa als sindicats avançar l'augment de sou a 3 anys, pagar més als docents per les tutories i injectar 2.405 professionals més al curs que ve. És la proposta que debatran aquest dimecres a la taula sectorial. Els sindicats USTEC i CGT assistiran a la reunió, malgrat que la proposta no els sembla suficient, i qui no hi anirà és el sindicat Professors de Secundària, perquè diuen que no respon les seves demandes. El govern veu marge per entendre's amb els sindicats de mestres després de tancar l'entesa pels pressupostos amb Esquerra i negociar amb els comuns, que li reclamen un acord amb la comunitat educativa. Junts per Catalunya acusa Esquerra Republicana d'haver pactat els pressupostos per interessos particulars i no pel país. Donald Trump dona temps a l'Iran fins a finals de setmana perquè accepti un acord de pau i renunciï a la bomba atòmica, i adverteix que, si no, tornarà a la guerra. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, apunta que hi ha avenços en les negociacions, però que no es pot anunciar cap acord fins que estigui tancat. La Unió Europea aprova ajuts als pagesos per comprar fertilitzants més cars pel conflicte de l'Iran, i els mateixos països podran avançar les subvencions. El govern comunitari promet tancar un pla de suport al mes vinent, però el sector creu que no serà suficient per revertir l'augment dels costos. Troballa arqueològica excepcional a Castellar del Vallès. Es tracta del sepulcre d'un matrimoni de gran influència a la zona durant el segle X i vinculat al comtat de Barcelona, que ha aparegut enterrat al jaciment de Castellar Vell.
1: Esports.
2: Alexia Putellas ha anticipat una final molt igualada davant de l'Olímpic de Lió a la Lliga de Campions. En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, la capitana del Barça femení ha dit que no tenen por de les franceses. Sembla que les blaugranes Caroline Graham i Irene Paredes estaran disponibles per jugar. El Barça masculí, mentrestant, a Fermín l'han operat satisfactòriament aquest dimarts de la fractura al dit petit del peu dret. Per cert, que el club podria entrar aquest estiu dins de la norma de l'1x1 del fair play financer, segons la Lliga de Futbol Professional. I l'Arsenal s'ha proclamat campió de la Premier League anglesa 22 anys després. Un títol matemàtic per als londinencs a falta d'una jornada, propiciat per l'empat a un gol del Manchester City al camp del Bournemouth.
0: I el temps. Aquest dimecres comença un període de dies d'estabilitat i de calor. El dia serà assolellat, amb núvols matinals a la Costa Daurada i algun ruixat puntual al Ripollès i a Osona. La calor ha tornat per quedar-se, s'esperen màximes de 30 graus o més a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us saluda Josep Almirall.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tal com us destacàvem, el fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ha pagat, de fet, una fiança d'1 milió d'euros i ha evitat entrar a la presó, acusat de la mort del seu pare durant una excursió a Montserrat l'any 2024. La jutge que investiga el cas creu que hi ha prou indicis per acusar el fill i veu un mòbil econòmic en el crim. La investigació dels Mossos descarta que la mort de l'empresari fos accidental. N'informa Oriol Pujador.
3: La interlocutòria judicial assegura que l'autòpsia descarta que la caiguda del fundador de Mango durant una excursió a Montserrat fos accidental. A més, en el text es descriu Jonathan Andic com una persona obsessionada amb els diners. L'anàlisi dels missatges de WhatsApp del seu telèfon mòbil i la declaració de diversos testimonis apunten també que l'acusat tenia una mala relació amb el seu pare i que la va intentar reconduir quan va saber que l'amo de Mango volia canviar el testament i crear una fundació per a persones necessitades. Fins ara, Jonathan Andic ha negat les acusacions. La seva defensa assegura que ha arribat el moment processal oportú per demostrar la seva innocència.
0: La detenció de Jonathan Andic representa un nou capítol en la carrera truncada del que a priori havia de ser el successor del seu pare, Isaac, al capdavant de Mango. Repassem la seva trajectòria amb Roger Santaló.
4: Un ascens meteòric a l'empresa familiar.
5: Jonathan Andic, de 45 anys, va entrar a Mango el 2005 amb només 24, després de formar-se en finances i direcció d'empreses. Dos anys després, el 2007, va començar a dirigir Mango Men, la nova línia d'home de la multinacional tèxtil. El seu pare, Isaac Andic, li va anar donant responsabilitats, fins que el 2014 el va posar al capdavant de la companyia com a conseller delegat.
4: Pèrdues significatives.
5: El període de Jonathan Andic al timó de Mango va estar marcat per pèrdues considerables de gairebé 100 milions d'euros. El seu pare va haver de tornar a agafar les regnes de l'empresa i el 2018 va nomenar Toni Ruiz com a director general, un executiu aliè a la família fitxat pel mateix Isaac Andic uns anys abans. El fill, destinat a ser l'hereu, va tornar a la rereguarda, un altre cop com a responsable de Mango Men. Ruiz, conseller delegat des del 2020, va ser recompensat amb el 5% de l'empresa després de reflotar la marca de moda.
4: La mort del pare i la seva herència.
5: Després de la mort d'Isaac Andic, el seu fill Jonathan va continuar a Mango, però se'l va relegar a vicepresident i membre del Consell sense funcions executives. Jonathan Andic també s'ha dedicat a gestionar el patrimoni familiar, que ha heretat a parts iguals amb les seves dues germanes. Els tres continuen repartint-se els beneficis anuals que genera Mango, que l'any passat va generar més de 200 milions d'euros.
0: El jutge acusa l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, de ser el líder d'una trama de tràfic d'influències i d'haver cobrat 2 milions d'euros en comissions a canvi de benefici a empreses com ara Plus Ultra. Zapatero ho nega tot, però el jutge de l'Audiència Nacional l'ha imputat per 3 delictes i l'ha citat a declarar d'aquí a 2 setmanes. Madrid, Paula Brujats.
6: En un contundent escrit de 90 pàgines, el jutge diu que Zapatero era el vèrtex de la trama d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències en què l'expresident posava l'agenda i el seu amic Julio Martínez aportava els clients i l'entramat d'empreses a beneficiar de les quals cobraven comissions. Empreses com l'aerolínia Plus Ultra, rescatada pel govern espanyol el 2021, el jutge aporta missatges dels responsables de l'aerolínia en què parlen obertament de Zapatero com el seu amic i de pagar-li comissions a canvi del rescat. L'expresident, però, nega la major.
7: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
6: I també nega tenir una societat pantalla a Dubai que, segons el jutge, va ser la via per la qual Zapatero va cobrar el 1,5 milions d'euros de comissions del rescat.
7: Que jamás he tenido una sociedad mercantil ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo.
6: El jutge també apunta que Zapatero va fer servir l'empresa de les seves filles per a la trama i, a part de Plus Ultra, el vincula amb negocis de petroli i or a Venezuela. L'imputa pels delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig. Zapatero és el primer expresident del govern espanyol que és imputat i ha d'anar a declarar a l'Audiència Nacional el 2 de juny.
0: Com us dèiem, el govern espanyol fa costat a Zapatero i reivindica la petjada dels seus mandats. En canvi, el Partit Popular ha sortit en tromba contra els socialistes i assenyala Pedro Sánchez com a epicentre de les suposades corrupteles del seu entorn. El president del govern espanyol i el líder dels populars es veuran les cares aquest dimecres a la sessió de control del Congrés. Els aliats parlamentaris de Sánchez, mentrestant, recepten prudència per analitzar la situació. Madrid, Àngels Lafuente.
8: Des de la Moncloa, la ministra portaveu, Elma Saiz, defensava la presumpció d'innocència i lloava el llegat de Zapatero.
9: Yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha a la que ganó en un procedimiento electoral cuando menos se lo esperaban.
8: També han tancat files des del PSOE, tot i admetre que la imputació de Zapatero ha estat un xoc per a la militància i per al partit, Patxi López ha fet costat sense matisos a l'expresident socialista.
10: No me creo que Zapatero sea un corrupto ni que se haya corrompido, al revés. Es el único presidente de este país que no tiene ningún ministro imputado, el único de toda la democracia y que ha mantenido siempre una conducta ejemplar.
8: Núñez Feijóo, a través de les xarxes, ha exigit a Sánchez una sortida digna del govern espanyol i la també popular Esther Muñoz ha fet una nova crida als socis d'investidura perquè reaccionin i deixin de fer costat a l'executiu de coalició. Acabar amb el govern corrupte de Sánchez, diu la portaveu del PP, està a les seves mans.
11: Bueno, es que creo que hay que preguntarles a los socios. ¿Cuánto nivel de podredumbre están dispuestos a soportar ya más?
8: Des d'aquests socis de govern, Maribel Vaquero, del PNB, es decanta per la prudència i el republicà Gabriel Rufián acusa directament els jutges d'atacar el PSOE.
12: Ha habido mucho ruido y hay mucho ruido en torno al expresidente Zapatero, pero que nosotros lo que pedimos es prudencia, ¿no?
13: Yo sí que tengo un mensaje para los jueces, o según qué jueces de este país, el PP ya gana elecciones. No hace falta que hagan política, ¿eh?
8: Junts ha demanat aclarir els fets respectant la presumpció d'innocència de Zapatero i Vox insisteix en la necessitat de presentar una moció de censura contra Sánchez, una proposta que no recull Feijóo.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El Departament d'Educació proposa als sindicats aplicar l'augment de sou pactat amb Comissions Obreres i la UGT en 3 anys i no només en 4, pagar més als docents per les tutories i injectar 2.405 professionals més al curs que ve, la majoria a l'escola inclusiva. És la proposta que debatran aquest dimecres a la taula sectorial amb l'objectiu de desencallar el conflicte. La proposta incorpora un complement nou per fer de cotutor i un altre per ser tutor en un centre d'alta complexitat. Tot i això, no es parla de xifres. La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia que la nova proposta pugui desencallar el conflicte.
14: Demà mateix tornarem a tenir, si tot va bé, doncs aquesta mesa sectorial. La nostra mà segueix estant estesa. Els hem fet arribar doncs una proposta que esperem poder treballar conjuntament demà i desitgem que puguem reconduir aquesta situació de tensió.
0: Els sindicats USTEC i la CGT ja han confirmat que assistiran a aquesta reunió, malgrat que els sembli una proposta insuficient. Ho ha explicat el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, la portaveu de la USTEC, Iolanda Segura.
15: No respon a la pèrdua salarial que hem patit en els darrers anys, per tant és insuficient. I pel que fa a retribuir millor les tutories, no ha de ser matèria de negociació en aquest marc, perquè no és un augment salarial que reflecteixi en el salari base.
0: Qui ja ha anunciat que no hi anirà és el sindicat professors de secundària. Ignasi Fernández n'és el secretari general en declaracions a 3CAT Info.
16: I no atén ni una sola de les reclamacions que li havíem plantejat a la darrera mesa. Li vam dir que volíem que recuperés la pèrdua de poder adquisitiu d'aquests últims 15 anys, com pensa retornar el deute dels sexenis i una previsió de calendari. La consellera ha fet una proposta del complement de tutoria, que és benvinguda, no diem que no, però és clarament insuficient. Nosaltres busquem una mesura universal pel col·lectiu.
0: Fernández diu que tampoc no hi ha cap proposta de millora del currículum. Sigui com sigui, el govern veu marge per arribar a entendre's amb els sindicats de mestres després de tancar l'acord de pressupostos amb Esquerra Republicana.
17: Els marges, doncs tots els que considerem, sí, aquesta negociació amb educació, veurem quins resultats dona, però sempre hi ha marge.
0: És la consellera d'Economia, Alicia Romero, que ha obert la porta a modificar algunes partides del document mentre acaba de negociar amb els comuns que resisteixen a donar per fet el seu suport. Aquest dimecres, la Generalitat es reuneix amb el govern espanyol a Madrid per impulsar els principals acords signats amb Esquerra Republicana. Albert Prat.
18: La reunió entre els dos governs servirà per donar llum verda al tren que ha de connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró sense passar per Barcelona. També aprovarà la creació d'un òrgan per controlar que l'Estat compleix les inversions que promet per Catalunya i la reformulació del Consorci de la Zona Franca perquè la part catalana tingui majoria. Totes tres són mesures que Esquerra ha pactat a canvi dels pressupostos i aquest acord dona oxigen al govern de Salvador Illa per encarrilar la segona meitat del mandat.
17: Un acord que ens dona estabilitat per poder prendre decisions.
18: La gestió de l'IRPF, en canvi, quedarà fora d'aquesta reunió. Finalment, no ha sigut una línia vermella pels republicans, però Oriol Junqueras ja avisa que recuperarà la idea tan bon punt la nova proposta de finançament autonòmic entri al Congrés després de l'estiu.
19: Estem davant d'una nova oportunitat i que aquesta nova oportunitat, la millor manera de tramitar-la és en el model de finançament.
18: Mentrestant, el govern negocia contrarrellotge amb els comuns per lligar el seu suport abans de finals de setmana. Jéssica Albiach es fa seves les demandes dels mestres per collar l'executiu.
20: Estem disposades a reformular, a recalendaritzar algunes de les propostes que estan en el nostre acord de pressupostos, si això vol dir que tenen més recursos per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius.
18: I al marge d'això, també volen actualitzar l'acord que van signar a principis d'any amb més diners per habitatge, mobilitat i desigualtat.
1: El temps.
0: Ara la previsió que em fa el Néstor Gómez.
21: Aquest dimecres l'estabilitat atmosfèrica s'aferra més sobre Catalunya i això es manifestarà amb un ampli domini del sol durant tot el dia a gran part del país, amb matisos. Matisos com els bancs de boira que s'esperen aquest matí cap a Osona i el sector de l'Unyà, o també alguns núvols baixos cap a la Costa Daurada o Terres de l'Ebre. Això pel que fa al matí. A la tarda creixeran núvols als sistemes de muntanya, preferentment del nord del país, i s'espera algun ruixat puntual i feble cap al Ripollès i Osona. Res a veure amb les pluges d'aquestes darreres jornades. Però la notícia, o el que destacarà d'aquest dia, seran les temperatures. Han pujat les mínimes i pujaran encara més les màximes. Ahir varen tocar la xifra dels 32 graus a Vinebre i avui s'espera que les màximes toquin els 30 i àmpliament superin aquesta xifra a punts o a gran part de Ponent i també a l'interior de les Terres de l'Ebre. Una calor que ja va començar dimarts, continuarà avui i es mantindrà ben activa durant els propers dies. De fet, s'espera que durant les properes jornades puguem tocar la xifra dels 35.
1: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3cat.info.
0: Localitzen una troballa arqueològica excepcional a Castellar del Vallès. Es tracta del sepulcre d'un matrimoni de gran influència a la zona durant el segle desè, vinculats al comtat de Barcelona, que ha aparegut enterrat al jaciment de Castellar Vell. Les tombes estan en molt bon estat. N'informa a Castellar del Vallès, Toni Fortesa.
22: Les tombes s'han localitzat intactes i segellades i en perfecte estat de conservació. Jordi Roig, arqueòleg i responsable del projecte d'excavació, assegura que amb la troballa es reforça el pes del jaciment de Castellar Vell.
23: Això ens confirma que el jaciment de Castellar Vell tenia una importància cabdal o més gran del que ens imaginem en aquests moments, en aquests períodes. Aquests dos personatges vol dir que, d'una banda, eren els promotors de l'església originària preromànica que hi ha aquí, l'església de Sant Esteve, que ja apareix a inicis del segle X, serien els promotors, i alhora eren els personatges que controlaven aquest territori.
22: La singularitat de la troballa rau també en el fet que la inscripció funerària permet posar nom a dos personatges de la població civil del segle X, dos magnats que controlaven part d'aquest territori. La troballa situa el jaciment de Castellar Vell en el mapa arqueològic europeu i reforça el seu valor per entendre la formació del comtat de Barcelona i de la Catalunya Vella a l'alt medieval.
1: 3cat Info.
0: Encetem ara la crònica internacional. Donald Trump ha donat un nou ultimàtum a l'Iran fins a finals de setmana perquè accepti un acord de pau i renunciï a tenir la bomba atòmica. Ho fa hores després de l'ajornament d'un atac previst per aquest dimarts. El seu número 2, el vicepresident J.D. Vance, apunta que hi ha avenços en les negociacions amb el règim de Teheran, però que no es pot anunciar cap acord fins que no s'acabi de tancar. N'informa Washington, Oriol Serra.
24: El govern dels Estats Units continua amb la retòrica de buscar excuses cada cop menys detallades per ajornar nous bombardejos contra l'Iran, és a dir, per evitar que la guerra s'allargui, una guerra que està sortint molt cara als americans i que està desgastant políticament l'administració de Trump. J.D. Vance és el vicepresident nord-americà.
25: El que penso és que els iranians volen un acord i tenen clar que l'arma nuclear és la línia vermella dels Estats Units d'Amèrica. Però no ho sabrem fins que no s'hagi signat un acord sobre el paper.
24: Vance ha deixat ben clar que l'arma nuclear només pot estar en mans de pocs països i, sobretot, que s'ha d'evitar que la tinguin règims perillosos.
25: Com a pare de tres nens, no vull que heretin un món on una vintena de règims, la meitat dels quals són molt perillosos i simpatitzen amb el terrorisme, tinguin l'arma nuclear. Volem que el nombre de països que tenen l'arma nuclear es mantingui reduït i és per això que l'Iran no la pot tenir.
24: El vicepresident dels Estats Units ha assegurat que el govern que representa ha iniciat aquesta guerra pensant en la seguretat i en la prosperitat dels nord-americans. Recordem que la inflació està pels núvols i productes com la benzina costen més del doble que abans de la guerra.
0: Vladimir Putin comença aquest dimecres el gruix de la visita a Pequín, a la Xina, centrada en qüestions econòmiques, com ara el compromís per un nou gasoducte. El president rus hi ha arribat aquest dimarts, ja de nit, hora xinesa, i ha tingut la mateixa rebuda que va tenir Donald Trump ara fa uns dies. Xi Jinping es converteix en un anfitrió estel·lar capaç de rebre dos líders únics en menys de 7 dies. Amb el Kremlin, però, hi té una aliança estratègica. Pequín, Francesc Canals.
2: Vladimir Putin ja és a Pequín per a una cimera amb Xi Jinping oficialment destinada a celebrar el 25 aniversari del Tractat d'Amistat i Bon Veïnatge, però que tot just 4 dies després que l'Air Force One s'enlairés de l'aeroport de la capital xinesa ha adquirit molta més rellevància política. Són molts els terrenys d'entesa entre Putin i Xi, tots dos aliats de l'Iran. Amb la pèrdua del mercat europeu per les sancions des de l'inici de la invasió russa d'Ucraïna el 2022, la Xina ha incrementat la compra de petroli a Rússia, un valor d'oxigen per a l'esforç de guerra del Kremlin. El 20% del petroli que ha importat la Xina el 2025 provenia de Rússia, i l'acord en la mateixa línia per a un nou gasoducte, el Siberia 2, a través de Mongòlia, és el principal objectiu de Putin en aquesta visita. En un vídeo enregistrat abans d'emprendre el viatge i adreçat al poble xinès, Putin ha lloat l'amistat de Pequín, del que depèn econòmicament cada dia més.
3: Salutacions, estimats amics xinesos. Estic encantat de visitar Pequín una vegada més per invitació del meu bon amic de tota la vida, el president de la República Popular de la Xina, Xi Jinping.
2: Acollit a l'arribada, igual que Donald Trump, amb desenes de joves onejant banderoles de tots dos països, Putin podrà tenir informació de primera mà del que van parlar tot just la setmana passada Xi Jinping i el president nord-americà.
0: I la Unió Europea ajudarà els pagesos a comprar fertilitzants després que s'hagin encarit per culpa del bloqueig de l'estret d'Hormuz. Els països podran avançar subvencions i la Comissió Europea alliberarà diners de fons d'emergència agrària. El govern comunitari evita concretar les xifres de tot plegat, però promet tancar un pla d'ajudes al mes de juny. A Brussel·les n'informa Bruno Fortea.
4: El comissari europeu d'Agricultura, Christoph Hansen, ho situa com una prioritat i diu que cal actuar ara mateix.
5: S'apropa l'estiu i és el moment en què els pagesos decideixen què plantaran i quants fertilitzants compraran. Els donarem un alleujament immediat quan els arribin les factures.
4: Si no s'actua, Brussel·les tem que els pagesos cultivin menys perquè no hauran pogut pagar prou fertilitzants. Per això, la comissió, que és el govern europeu, desviarà diners d'altres partides pressupostàries per engreixar el fons d'emergència dels agricultors. El comissari ho justifica.
5: Els fertilitzants no són un problema per als pagesos només. Això va del menjar que té Europa. Va de resiliència, autonomia estratègica i capacitat per actuar.
4: Però la patronal dels pagesos creu que aquest pla farà curt i han protestat davant del Parlament Europeu. En els últims 2 anys, els fertilitzants s'han encarit un 70%. Ho han empitjorat el bloqueig a l'estret d'Hormuz. És el lloc per on passa 1/3 del comerç mundial de fertilitzants químics, produïts mitjançant el gas natural que hi ha als països del Golf Pèrsic. Per evitar aquesta dependència exterior, Brussel·les ha promès més diners per fabricar adobs orgànics produïts a Europa.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: De l'àmbit de la cultura també us destaquem que una pel·lícula ha fet reflexionar Canes en les últimes hores. És Fjord, que s'afegeix a les favorites per endur-se la Palma d'Or del festival de cinema més prestigiós del món. La pel·lícula fa que el públic es qüestioni les seves idees preconcebudes i també la superioritat moral europea envers algunes societats estrangeres. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
6: La pel·lícula del romanès Christian Mungiu parla de la difícil adaptació a Noruega d'una família formada a Romania amb uns lligams molt forts amb la religió cristiana. La mare és noruega i això els facilita l'entrada al país, però a partir d'aquí la societat, els seus veïns i les institucions posen en dubte des del primer minut la seva capacitat per educar els seus fills segons els costums i la ideologia noruecs. Mungiu defensa que sigui un film ambigu entre les creences de la família i les del país d'acollida.
7: La vida és ambigua. Si fas un tipus de cinema que s'inspira en la vida, has de respectar això, al cinema, d'intentar que et replantegis les teves opinions i fer-te recapacitar sobre si te les has pensat bé i si realment això és el que vols pensar. Perquè vivim en un món molt influenciat per les tendències i has de ser molt valent per expressar alguna cosa que vagi en contra de l'opinió general.
6: El protagonista és un actor ben conegut, el nord-americà Sebastian Stan, el soldat d'hivern de l'univers Marvel, que ha defensat un tipus de cinema polític com aquest i com el de The Apprentice, la pel·lícula on va interpretar Donald Trump, censurada per l'ara president dels Estats Units. A Fjord l'acompanya l'actriu Renate Reinsve, nominada a l'Òscar aquest any per Valor Sentimental.
1: Esports.
0: Tot seguit amb el David Ubach.
9: La setmana de la final de la Lliga de Campions femenina de futbol entre el Barça i l'Olímpic de Lió, Alexia Putellas ha passat pels micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. La capitana blaugrana ha anticipat una final molt igualada davant de les franceses, de les quals diu que no tenen por, i ha indicat un factor que pot desequilibrar el duel.
10: Una de les coses que millor fan són aquestes transicions. Si nosaltres estem bé en pilota, pot ser un equip que es parteixi molt i això té el seu risc i té el seu benefici. Però en cas de que hi hagi un error o una presa de decisió equivocada, saps que tenen una transició molt important.
9: De cara a la final, són dubte la davantera Caroline Graham i la defensa Irene Paredes, tot i que el tècnic del Barça, Pere Romeu, s'ha mostrat ben optimista respecte de les opcions que té de poder comptar amb totes dues.
11: La intenció és que les dues arribin per la final. La Caro avui ha fet una bona sessió de reincorporació amb el grup, l'hem vist molt bé. I la Irene, la idea és un treball uns primers dies un pèl més individualitzat, un pèl més aparent al grup, amb la intenció de que també arribi.
9: Del Barça femení passem al masculí.
1: 3CAT Info.
9: El migcampista Fermín l'han operat satisfactòriament aquest dimarts de la fractura al dit petit del peu dret, tal com ha informat el club blaugrana. Una lesió que el deixa fora del Mundial. El també migcampista del Barça, Pedri, s'ha referit a la lesió del seu company en un acte publicitari.
12: Como es normal, estaba muy jodido, perderse un mundial no es nada plato de buen gusto y sobre todo por una lesión es un palo para todos porque el fútbol es así de puñetero a veces y bueno, sobre todo desearle una pronta recuperación.
9: I encara de l'àmbit blaugrana, el club podria entrar aquest estiu mateix dins de la norma de l'1x1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Així ho ha deixat entreveure el director general corporatiu de la Lliga, Javier Gómez.
13: No tiene Lewandowski, que era un coste elevado, ¿vale? Va a abrir la grada nueva, con eso ya podéis hacer un juicio de valor vosotros. Con esos tres elementos, ¿qué opino yo de eso? Abrir una grada no es un millón, ¿eh?
9: Més futbol, però Barça banda ara. El Girona queda descartat que el defensa Alejandro Francés tingui cap lesió al genoll esquerre. Ara bé, el jugador serà dubte fins a última hora de cara al partit de dissabte contra l'Elx a Montilivi, amb la permanència en joc. A la Lliga Femenina, el Badalona ha fet oficial la renovació de Marc Ballester com a entrenador per a la temporada vinent.
26: Al final vaig entrar en un moment, crec, molt complicat durant la temporada. Crec que hem fet les coses molt bé durant un tram llarg de la temporada i ara sí que és cert que aquest últim mes doncs, ja està costant acabar d'assolir aquests últims objectius, però sí que ho afronto amb moltíssima il·lusió.
9: Ballester era el segon tècnic de l'equip i va agafar la banqueta al desembre per la marxa d'Anna Junyent. I en futbol internacional, l'Arsenal s'ha proclamat campió de la Premier League anglesa 22 anys després. Un títol matemàtic per als londinencs a falta d'una jornada, propiciat per l'empat a 1 del Manchester City al camp del Bournemouth aquest dimarts. I afegim que aquell dimecres es juga la final de la Lliga Europa a Istanbul, un Friburg-Aston Villa. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: El Barça té lligat el fitxatge del base nord-americà Mike James, segons ha avançat el diari Mundo Deportivo i ha pogut contrastar a TV3. James, de 35 anys, arribarà procedent del Mónaco i ha desvinculat la seva arribada del futur del tècnic Xavi Pascual. James és el màxim anotador històric de l'Eurolliga. També es reforça el Joventut, en aquest cas ja de manera oficial. El club verd i negre incorpora fins al final de la temporada el pivot francès de 32 anys, Yanis Moran, per suplir el lesionat Ante Tomic. Moran prové de la Lliga japonesa. I encara en bàsquet, la selecció catalana masculina tornarà a jugar un amistós 3 anys després. Serà el 28 de juny al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya.
1: 3CAT Info.
9: En handbol, el Barça ha fet oficials les sortides al final de la temporada de 3 dels seus jugadors que acaben contractar. Domen Makuch, que se n'anirà al Kiel, Emil Nielsen, que marxarà al Vesprem, i Antoni Bazán. I a la Lliga Masculina de Waterpolo ja ha quedat configurada la final, que enfrontarà el Sabadell com a rival de l'Atlètic Barceloneta al playoff pel títol. A partir de diumenge, el millor de 3 partits. Els sabadellencs han superat per 14-12 el Barcelona al tercer definitiu partit de semifinals. A la Lliga Femenina, mentrestant, s'ha disputat el primer partit d'una de les semifinals amb el següent marcador, Sant Andreu 13, Terrassa 9.
1: Són dos quarts de cinc.

0: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, està acusat d'homicidi per la mort del seu pare. De moment, però, ha evitat la presó preventiva, pagant una fiança d'1 milió d'euros. També que l'Audiència Nacional ha imputat José Luis Rodríguez Zapatero per una suposada trama corrupta de comissions. I que els sindicats USTEC i CGT confirmen a Catalunya Ràdio que aniran aquest dimecres a la reunió de la taula sectorial, malgrat que ja anuncien que la proposta del Departament d'Educació per desencallar el conflicte es queda curta. A partir d'ara també us explicarem que aquest dimarts han detingut un home a Figueres per la mort a ganivetades de la seva exparella en una plaça de la ciutat. Que el Tribunal Suprem reconeix que una persona està legitimada per recórrer a la via judicial l'aval d'una eutanàsia si té un vincle estret amb qui la sol·licita. I que el Gremi de Llibreters ha engegat una campanya per defensar la importància de la seva feina per la societat.
1: Esports.
2: Alexia Putellas ha anticipat una final molt igualada davant de l'Olímpic de Lió a la Lliga de Campions. En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, la capitana del Barça femení ha dit que no tenen por de les franceses. Sembla que les blaugranes Caroline Graham i Irene Paredes estaran disponibles per jugar. I el masculí blaugrana, mentrestant, a Fermín l'han operat satisfactòriament aquest dimarts de la fractura al dit petit del peu dret.
0: I el temps, deixem enrere els ruixats intensos dels darrers dies en molts punts del país i encetem uns dies de calor. Aquest dimecres les màximes podrien arribar als 30 graus de les comarques de Ponent i de les Terres de l'Ebre i al llarg del final de setmana podrien arribar fins i tot als 35. Aquest dimecres el temps serà assolellat amb algun ruixat minso durant la tarda al Ripollès i a Osona.
1: Trescat Info.
0: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, paga una fiança d'1 milió d'euros i evita entrar a la presó, acusat de la mort del seu pare durant una excursió a Montserrat l'any 2024. La jutge que investiga el cas creu que hi ha prou indicis per acusar el fill i veu un mòbil econòmic en el crim. La investigació dels Mossos descarta que la mort de l'empresari fos accidental. N'informa Oriol Pujador.
3: La interlocutòria enumera fins a 7 indicis que la magistrada exposa per apuntalar l'acusació contra Jonathan Andic. D'entrada, assegura que l'autòpsia descarta que la caiguda del fundador de Mango durant l'excursió a Montserrat fos accidental. A més, les proves recollides pels Mossos apunten que la petjada que hi havia en el camí des d'on va caure l'empresari es van falsejar. Els Mossos també han confirmat que l'acusat va ser a la mateixa zona de l'accident fins a 3 vegades uns dies abans de la fatídica excursió i recull les contradiccions a les declaracions que el fill d'Andic va fer quan va declarar davant dels Mossos i va trucar al telèfon d'emergències. La principal hipòtesi del crim, segons l'escrit judicial, és l'econòmica. En el text es descriu Jonathan Andic com una persona obsessionada amb els diners. L'anàlisi dels missatges de WhatsApp del seu telèfon mòbil i la declaració de diversos testimonis apunten que l'acusat tenia una mala relació amb el seu pare i que el fill va intentar reconduir-la quan va saber que l'amo de Mango volia canviar el testament i crear una fundació per a persones necessitades. Després d'això és quan l'acusat va fer la proposta per fer una excursió tots dos sols a Montserrat en un intent de reconduir aquesta relació. Jonathan Andic fins ara ha negat les acusacions i la família, a través d'un comunicat, li ha fet costat. Asseguren que la causa arriba al moment processal oportú per poder demostrar la seva innocència i que s'està estigmatitzant un home innocent.
0: Una altra de les informacions destacades de la jornada, l'Audiència Nacional Espanyola ha imputat José Luis Rodríguez Zapatero per una suposada trama corrupta de comissions. El jutge instructor el considera el nucli decisor i estratègic d'una xarxa que s'hauria beneficiat del rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia, a més d'operacions amb petroli, or i divises. Li atribueix els delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. La policia ha escorcollat aquest dimarts l'oficina de l'expresident del govern espanyol a Madrid, a més de les seus de diverses empreses implicades, com la de les filles de Zapatero. En un vídeo a les xarxes, l'excap del govern espanyol ha negat cap irregularitat.
4: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
0: Mentre que la Moncloa ha tancat files amb ell, el PP assenyala Sánchez. Sentim la ministra portaveu Elma Sainz i la popular Esther Muñoz.
5: Hay un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
6: Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
0: En paral·lel, els socis parlamentaris de Pedro Sánchez han demanat prudència per analitzar aquesta situació.
1: 3CAT Info.
0: Aquí a Catalunya, el Departament d'Educació proposa als sindicats aplicar l'augment de sou pactat amb Comissions Obreres i la UGT en 3 anys i no en 4. Pagar més als docents per les tutories i injectar 2.405 professionals més al curs que ve, la majoria a l'escola inclusiva. És la proposta que debatran aquest dimecres a la taula sectorial amb l'objectiu de desencallar el conflicte. La proposta incorpora un complement nou per fer de cotutor i un altre per ser el tutor en un centre d'alta complexitat. Tot i això, no es parla de xifres. La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia que la nova proposta pugui desencallar el conflicte.
7: Demà mateix tornarem a tenir, si tot va bé, doncs aquesta mesa sectorial. La nostra mà segueix estant estesa. Els hem fet arribar doncs una proposta que esperem poder treballar conjuntament demà i desitgem que puguem reconduir aquesta situació de tensió.
0: Els sindicats USTEC i la CGT ja han confirmat que assistiran a la reunió, malgrat que la proposta els sembla insuficient. Ho ha explicat el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura.
8: No respon a la pèrdua salarial que hem patit en els darrers anys, per tant és insuficient. I pel que fa a la retribuir millor les tutories, no ha de ser matèria de negociació en aquest marc, perquè no és un augment salarial que reflecteixi en el salari base.
0: No hi assistirà el sindicat professors de secundària. Ignasi Fernández n'és el secretari general, fa aquestes declaracions a 3CAT Info.
9: I no atén ni una sola de les reclamacions que li havíem plantejat a la darrera mesa. Li vam dir que volíem que recuperés la pèrdua de poder adquisitiu d'aquests últims 15 anys, com pensa retornar el deute dels sexenis i una previsió de calendari. La consellera ha fet una proposta del complement de tutoria, que és benvinguda, no diem que no, però és clarament insuficient. Nosaltres busquem una mesura universal pel col·lectiu.
0: Fernández afegeix que tampoc no hi ha cap proposta de millora del currículum. Les mobilitzacions als mestres s'han concentrat aquest dimarts al Vallès i al Maresme. Les manifestacions més multitudinàries s'han fet a Granollers i a Sabadell. Educació xifra en un 16% només el seguiment de la convocatòria de vaga a les tres comarques, però el sindicat USTEC parla d'un 60%. N'informa a Mataró Marta Vallès.
10: Al Maresme, la jornada començava amb concentracions a Premià de Mar, on s'ha tallat la carretera Nacional 2, i també a Calella, mentre que a la capital, Mataró, a la jornada de vaga s'afegia també la protesta per la pèrdua d'una línia d'I3 a l'escola Joan Coromines, tall també de carretera a Mataró davant l'estació i concentració a les portes dels serveis territorials d'educació. Al migdia, els mestres del Maresme s'han desplaçat fins a Granollers, des d'on mig miler de docents han anat en manifestació tallant la carretera comarcal 14-15 fins a la Roca del Vallès, on va néixer, d'on va ser alcalde i on viu el president Salvador Illa. El professorat es manté ferm i, arribat a aquest punt, diuen que no faran marxa enrere. Laura Calçapeu és professora d'una escola de Mataró.
11: Evidentment, reclamem unes condicions laborals dignes, però això ha d'anar acompanyat sí o sí de recursos per la inclusiva, baixada de ràtios, han de seure, tot Catalunya està mobilitzada, la realitat els passarà per sobre i nosaltres no pararem de lluitar fins que aconseguim les reivindicacions.
10: Al Vallès Occidental s'han mobilitzat milers de mestres que al migdia s'han trobat tots a Sabadell. Han tallat la Gran Via i s'han concentrat davant els serveis territorials d'educació. Després han ocupat durant una estona l'Ajuntament.
1: 3CAT Info.
0: Parlem d'un altre conflicte. Metges de Catalunya convoca aquest dimecres una nova jornada de vaga per reclamar millores i condicions laborals. És l'onzena aturada des del mes d'octubre. Entre les principals reivindicacions hi ha eliminar l'obligació de fer guàrdies de 24 hores i signar un conveni específic. A banda d'aquesta acció, el sindicat també ha engegat una campanya per encoratjar els metges a deixar de fer hores extres amb les quals asseguren el sistema supleix la manca de professionals. Xavier Lleonart, de Metges de Catalunya.
12: Fa massa temps que la sanitat pública catalana s'aguanta per la sobrededicació que està fent els metges i facultatius en el sistema. Si els metges i facultatius d'aquest país decideixen fer estrictament allò que marca el seu contracte de treball, doncs el sistema trontolla i el sistema pot arribar a col·lapsar.
0: Les negociacions amb el Departament de Salut continuen encallades i per això el sindicat ha convocat aquest dimecres una concentració a les 11 del matí a la plaça Sant Jaume de Barcelona.
1: 3CAT Info.
0: El Tribunal Suprem reconeix que una persona està legitimada per recórrer a la via judicial l'aval d'una eutanàsia si té un vincle estret amb qui la sol·licita. Per una àmplia majoria, el tribunal resol així el cas d'un home que ha paralitzat l'eutanàsia del seu fill de 55 anys, que té importants seqüeles a causa de 3 ictus i 2 infarts. El Suprem tomba el recurs presentat per la Generalitat i porta a la casella de sortida el cas d'aquest veí de Vallirana, al Baix Llobregat, que ara haurà de tornar a sol·licitar l'eutanàsia. Aquesta és la primera posició del Suprem abans de publicar una sentència que fixarà jurisprudència i que es coneixerà en els pròxims dies. La presidenta de l'associació Dret a Morir Dignament, Cristina Vallès, lamentava en declaracions a Catalunya Ràdio la decisió judicial.
13: És una resolució que d'alguna manera s'enfronta a l'esprit mateix de base de la llei. És una llei que reconeix l'autonomia i el dret de la persona a decidir sobre la seva pròpia vida sense cap ingerència. A part de ser un debat jurídic interessant, doncs, que té conseqüències molt reals sobre les persones afectades, i això és una cosa que ens preocupa moltíssim.
0: El cas d'aquest home va fer recorregut als tribunals en paral·lel al cas de la Noèlia, una jove que demanava l'eutanàsia, que el seu pare també va endarrerir amb diversos recursos. Des de l'associació Dret a Morir Dignament asseguren que els casos d'eutanàsia que acaben als tribunals són una excepció.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'Organització Mundial de la Salut alerta sobre l'abast de l'epidèmia d'Ebola i la rapidesa amb què es propaga el brot iniciat a la República Democràtica del Congo, que ja afecta un altre país, Uganda. Altres països, com Bahrain i Jordània, han anunciat que no deixen entrar persones procedents d'aquests dos estats africans per evitar contagis. Les autoritats congoleses han elevat el nombre de morts pel brot d'Ebola a 136 persones i el nombre de casos sospitosos a 543. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, ha explicat la seva preocupació per la velocitat amb què es propaga aquest virus.
14: I did not do this.
15: No ho vaig fer a la lleugera, ho vaig fer d'acord amb l'article 12 del Reglament Sanitari Internacional, després de consultar els ministres de salut d'ambdós països, i perquè estic profundament preocupat per l'abast i la velocitat de l'epidèmia.
0: Aquest brot d'Ebola corresponent a una variant per la qual no hi ha vacuna, es contagia per contacte amb fluids dels malalts i té una mortalitat del voltant del 50%. Tornem a Catalunya. Detingut aquest dimarts a Figueres un home per la mort a ganivetades a la seva exparella en una plaça de la població. La detenció s'ha fet al mateix lloc dels fets. L'agressor tenia un ordre d'allunyament i se l'havia detingut precisament per trencar-la aquest dilluns mateix i agredir a la víctima. L'Ajuntament ha convocat per aquest dimecres al matí un minut de silenci. N'informa a Figueres Maria Rovira.
16: Quan els policies han arribat a la plaça Josep Tarradellas, han trobat la víctima estesa a terra, en ple carrer. Els sanitaris no han pogut fer res per salvar-li la vida. Allà mateix han detingut el sospitós, un home de 48 anys i exparella de la víctima de 33. L'arrestat tenia antecedents per violència masclista i un ordre d'allunyament de la víctima. De fet, aquest dilluns ja el van detenir per trencar-la i provocar-li suposades lesions. Aquest dimarts la víctima no s'havia presentat per declarar ni a la cita forense per valorar les lesions i s'havia deixat en llibertat el detingut segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, condemnava els fets i destacava també que alguns veïns han ajudat a reduir l'agressor per facilitar-ne la detenció.
17: Com a alcalde el que em toca és donar el pèsam a la família i intentar que xacres com la violència masclista no es tornin a repetir ni a la nostra ciutat ni enlloc. Dir-vos que hi havia un ordre de protecció envers a la persona que avui ha estat víctima d'aquest incident i que l'Ajuntament farem un minut de silenci en memòria de la persona que avui ha perdut la vida en aquesta plaça.
16: Ha afegit que tant la víctima com l'agressor són veïns de Figueres, de molt a prop de la zona on han passat els fets. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos a Girona s'ha fet càrrec del cas i la policia científica s'ha encarregat d'agafar mostres i proves a la plaça Josep Tarradellas. També s'ha decretat el secret de sumari.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'exèrcit israelià ha tornat a anul·lar la flotilla de Gaza. Aquest dimarts ha saltat a unes 100 milles de la franja la desena de vaixells que havien eludit la ràtzia del dia anterior de l'exèrcit hebreu i ho han fet pujant el llistó de la violència amb embestides i trets sobre aquesta població civil, segons anuncia l'organització. Han de traslladar els més de 400 activistes a Israel per començar el procés de deportació. Jerusalem, Jordi Brascó.
14: Després de fer broma de la flotilla durant tot el dia d'ahir, amb mems inclosos, Israel ha abordat la desena de vaixells que encara continuaven navegant en direcció a Gaza amb molta més duresa. Els trets s'hi han afegit embestides amb la proa, segons demostren alguns vídeos dels activistes detinguts. Tots ells s'han afegit als que ahir van córrer la mateixa sort i s'espera que en les pròximes hores siguin deportats des d'Israel. Canvi d'estratègia, doncs, respecte a l'última vegada, quan l'enorme majoria dels detinguts van ser retornats a terra a les costes de Grècia, a excepció de dues de les cares més visibles que van passar 10 dies detinguts. Un d'ells, el català d'origen palestí Saïf Aboukasheg, ha estat inclòs en una llista de 4 persones que seran sancionades per Estats Units. El motiu? Intentar boicotejar el pla de Donald Trump per la franja. Un pla que segueix sense instaurar-se des de fa mesos, més enllà del suposat alto al foc, que recordem ja ha deixat prop de 900 morts.
1: El temps.
0: La informació és del Néstor Gómez.
18: Aquest dimecres l'estabilitat atmosfèrica s'aferra més sobre Catalunya i això es manifestarà amb un ampli domini del sol durant tot el dia a gran part del país, amb matisos. Matisos com els bancs de boira que s'esperen aquest matí cap a Osona i el sector de l'Unyà, o també alguns núvols baixos cap a la Costa Daurada o Terres de l'Ebre. Això pel que fa al matí. A la tarda creixeran núvols als sistemes de muntanya, preferentment del nord del país, i s'espera algun ruixat puntual i feble cap al Ripollès i Osona. Res a veure amb les pluges d'aquestes darreres jornades. Però la notícia, o el que destacarà d'aquest dia, seran les temperatures. Han pujat les mínimes i pujaran encara més les màximes. Ahir varen tocar la xifra dels 32 graus a Vinebre i avui s'espera que les màximes toquin els 30 i àmpliament superin aquesta xifra a punts o a gran part de Ponent i també a l'interior de les Terres de l'Ebre. Una calor que ja va començar dimarts, continuarà avui i es mantindrà ben activa durant els propers dies. De fet, s'espera que durant les properes jornades puguem tocar la xifra dels 35.
1: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
19: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
1: Perquè la ciència fa avançar el món.
19: La poma de Newton.
1: També a la plataforma 3CAT. 3CAT Info.
0: La intel·ligència artificial transformarà una quarta part dels llocs de treball a Catalunya. Afectarà sobretot les edats compreses entre els 25 i els 55 anys i especialment les dones, perquè són més presents en feines d'informació, administratives i de tractament de dades, que són les més exposades a la IA. Ho recull un informe de la Cambra de Comerç de Barcelona que constata com la intel·ligència artificial està impactant el mercat laboral. Carme Povedes, la directora d'Anàlisi Econòmica de l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra.
20: La IA està transformant tasques, però no està destruint ocupació, excepte en algunes ocupacions altament exposades, però que ocupen a poca gent i, per tant, que tenim marge per poder requalificar o readaptar aquestes persones perquè no surtin al mercat laboral.
0: L'estudi proposa requalificar competències en habilitats digitals i analítiques en feines d'administració i tècnics a nivell mitjà, incorporant-hi la perspectiva de gènere per evitar que s'ampliïn les desigualtats. La venda de la fàbrica de Pascual a Osona ha obligat Llet Nostra a envasar a Burgos. L'empresa està buscant ara una solució per tornar a envasar al nostre país el més aviat possible, però el procés es pot allargar encara uns mesos. GURB, Natiadell.
2: La llet de cooperatives catalanes continua venint dels mateixos ramaders d'aquí, un centenar en total, però des de fa una setmana l'envasat es fa a Aranda del Duero. És una mesura temporal per garantir el subministrament als consumidors mentre no troben una planta més a prop. L'empresa, que manté la capacitat productiva, ha reforçat les mesures de traçabilitat per garantir l'origen del producte. Fonts de Llet Nostra asseguren que ni la qualitat ni el preu final de venda de la llet se'n veuran afectats. El canvi és conseqüència directa de la venda de la planta de Pascual a casa Tarradellas per dedicar-se a fer mozzarella per a pizzas. A GURB, en total, s'envasaven 150 milions de litres anuals de llet de diferents marques. D'aquests, 35 milions eren de Llet Nostra.
21: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
0: La plataforma 3Cat ha rebut aquest dimarts el Premi Nacional de Comunicació Digital, que reconeix la seva consolidació com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en llengua catalana. Els premis que atorga la Generalitat s'han entregat al Teatre Principal de Sabadell. Sabadell, Montse Camps.
22: El Premi i la Plataforma 3Cat reconeix la seva consolidació com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català. En el discurs d'agraïment, la presidenta de 3Cat, Rosa Romà, ha destacat el fet que el projecte 3Cat vol ser un punt de trobada.
23: Hem de parlar a la Catalunya que és i a la Catalunya que vindrà. I 3Cat vol ser aquesta eina, aquest punt de trobada amb un fil conductor, un element comú amb tots que ens agermana, la llengua catalana. La nostra responsabilitat és aconseguir-ho i també és el nostre orgull veure com anem creixent cada setmana que passa i darrere hi ha l'esforç de tants i tants treballadors i col·laboradors.
22: L'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha remarcat el fet que els mitjans en català són eina d'integració.
24: I ha servit aquesta informació que heu fet en català perquè persones doncs, que van decidir venir a Catalunya, per la raó que sigui, a tirar endavant el seu projecte de vida a casa nostra, com està passant avui, com ha passat en la història recent de Catalunya, doncs s'integreixin.
22: En l'acte, el Teatre Principal de Sabadell, Justo Molinero, ha rebut el Premi d'Honor per la seva carrera al capdavant de Teletaxi. També s'han premiat, entre altres, Ràdio Televisió Espanyola Catalunya, la directora del diari Ara, Esther Vera, RAC1, i el Diari de Sabadell i el programa Hospital de Proximitat de Televisió de Mataró.
0: Us farem una pregunta. Us imagineu un país sense llibreries? És la pregunta distòpica que es fa al Gremi de Llibreters de Catalunya en la campanya que aquest dimarts ha començat per defensar la seva feina i no acabar desapareixent. Entre les pràctiques que el gremi apunta com a causes que perjudiquen els seus establiments hi ha els descomptes il·legals, la venda directa en fires i mercats o els concursos públics per nodrir les biblioteques. El president del gremi, Enric de l'Arco, n'apunta un altre.
25: La diferència com comprar a una botiga online d'una llibreria o comprar a Amazon, vull dir, és la diferència entre tenir llibreries o tenir supermercats de llibres.
0: El gremi planteja aquesta problemàtica just després d'un Sant Jordi que ha estat exitós. Sentim de l'Arco.
26: Econòmicament no ens salva les llibreries fer un Sant Jordi excepcional, mai ens ha salvat, és un esforç molt gran, però això no treu que la resta de l'any hi hagin aquests petits processos que, un a un, van laminant el que és la cadena del llibre, que és el que permet després tenir la bibliodiversitat que tenim les llibreries i tots.
0: A la campanya del Gremi de Llibreters de Catalunya s'hi han adherit 300 llibreries del país.
21: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. Esports.
0: Arribarem fins a l'hora en punt amb el David Oac.
27: La setmana de la final de la Lliga de Campions femenina de futbol entre el Barça i l'Olímpic de Lió, Alexia Putellas ha passat pels micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. La capitana blaugrana ha anticipat una final molt igualada davant de les franceses, de les quals diu que no tenen por. i ha indicat un factor que pot desequilibrar el duel.
3: Una de les coses que millor fan són aquestes transicions. Si nosaltres estem bé en pilota, pot ser un equip que es parteixi molt i això té el seu risc i té el seu benefici. Però en cas de que hi hagi un error o una presa de decisió equivocada, saps que tenen una transició molt important.
27: De cara a la final, són dubte la davantera Caroline Graham i la defensa Irene Paredes, tot i que el tècnic del Barça, Pere Romeu, s'ha mostrat ben optimista respecte de les opcions que té de poder comptar amb totes dues.
4: La intenció és que les dues arribin per la final. La Caro avui ha fet una bona sessió.

0: Es un palo para todos porque el fútbol es así de puñetero a veces y bueno, sobre todo desearle una pronta recuperación.
1: I encara de l'àmbit blaugrana, el club podria entrar aquest estiu mateix dintre la norma de l'un per un del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Així ho ha deixat entreveure el director general corporatiu de la patronal, Javier Gómez.
2: No tiene Lewandowski, que era un coste elevado, ¿vale? Va a abrir la grada nueva, con eso ya podéis hacer un juicio de valor vosotros. Con esos tres elementos, ¿qué opino yo de eso? Abrir una grada no es un millón, ¿eh?
1: Més futbol, Barça banda, però. El Girona queda descartat que el defensa Alejandro Francés tingui cap lesió al genoll esquerre. Ara bé, el jugador serà dubte fins a última hora de cara al partit de dissabte contra l'Elx a Montilivi amb la permanència en joc. A la Lliga Femenina de Futbol, el Badalona ha fet oficial la renovació de Marc Ballester com a entrenador per a la temporada vinent. I en futbol internacional, l'Arsenal s'ha proclamat campió de la Premier League anglesa 22 anys després. Un títol matemàtic per als londinencs a falta d'una jornada propiciat per l'empat a un gol del Manchester City al camp del Bournemouth. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
3: L'actualitat esportiva a fons.
1: El Barça té lligat el fitxatge del base nord-americà Mike James, segons ha avançat el diari Mundo Deportivo i ha pogut contrastar TV3. James, de 35 anys, arribarà procedent del Mònaco i ha desvinculat la seva arribada del futur del tècnic Xavi Pascual. James és el màxim anotador històric de l'Eurolliga. També reforça el Joventut, en aquest cas ja de manera oficial. El club verdinegre incorpora fins al final de la temporada el pivot francès de 32 anys, Yanis Morán, per suplir el lesionat Ante Tomic. Morán prové de la Lliga japonesa. Per cert, que el Joventut juga aquest dimecres a la pista del Tenerife un partit pendent de la 30a jornada de la Lliga CB. El pivot de la penya, Simon Birgander, s'espera complicacions.
4: Siempre es un equipo muy difícil jugar contra porque tienen tanta táctica, tantos jugadores con tanta experiencia y talento y es muy difícil.
1: I encara en bàsquet, la selecció catalana masculina tornarà a jugar un amistós 3 anys després. Serà el 28 de juny, al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya. Del bàsquet passem a l'handbol.
3: 3CAT Info.
1: El Barça ha fet oficials les sortides al final de la temporada de 3 dels seus jugadors que acaben contractar. Són Domen Makuch, que se n'anirà al Kiel, Emil Nielsen, que marxarà al Vesprem, i Antonio Bazán. A la Lliga Masculina de Waterpolo ja ha quedat configurada la final. El Sabadell serà el rival de l'Atlètic Barceloneta al play-off pel títol, a partir de diumenge i el millor de 3 partits. Els sabadellencs han superat per 14-12 el Barcelona al tercer i definitiu partit de semifinals jugat aquest dimarts. El boia del Sabadell, Jan Pérez, ha parlat de partit rodó.
5: Hem estat molt bé en defensa, que era el més important avui, estar sòlids. Hem fet molts blocs i crec que hem estat molt superiors en aquest sentit en defensa i ha sigut el més important. Després ja l'atac ha sortit rodó, que també hem estat molt encertats, penso.
1: A la Lliga Femenina, mentrestant, s'ha disputat el primer partit d'una de les semifinals amb el següent marcador, Sant Andreu 13, Terrassa 9. Aquest dimecres, primer duel de l'altra semifinal femenina, un Mataró-Sabadell. I encara en Waterpolo, l'Atlètic Barceloneta tanca aquest dimecres la lligueta de quarts de final de la Lliga de Campions a la piscina de l'Olympiacos grec. Els mariners ja estan classificats com a primers de grup per a la final a 4 de Malta de mitjans de juny. Un minut encara per afegir que en ciclisme l'italià de l'equip Ineos Filippo Ganna s'ha imposat en la desena etapa del Giro d'Itàlia, una contrarrellotge de 42 quilòmetres entre Viareggio i Massa. El portuguès del Bahrain, Afonso Eulàlio, es manté com a líder de la general, ara amb 27 segons de marge sobre el danès del Visma, Jonas Vingegaard, que és segon, i amb 1 minut 57 segons respecte del neerlandès de l'Ineos Thiemen Arendsman, tercer. Aquest dimecres, 11a etapa, 195 quilòmetres de mitja muntanya entre Porcari i Chiavari. Afegim també que la corredora d'Esplugues, Paula Blasi, recent vencedora de la Vuelta a Espanya, ha guanyat en solitari la clàssica Durango-Durango de 110 quilòmetres. I de Blasi n'ha parlat precisament la ciclista penedesenca Mireia Benito. El podcast de Catalunya Ràdio, Ràdio Volta, Benito, 25ena a la Volta a Espanya, ha subratllat el potencial de Blasi.
6: Aquest talent mundial, un potencial tan gran que ens podem plantejar doncs, que pugui arribar a guanyar grans voltes, no és que ens podem plantejar aquest any guanyar uns mundials amb el nivell que està tenint ara mateix.
3: Tresca Info.

0: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, acusat d'homicidi per la mort del seu pare, evita la presó preventiva després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. La jutge que investiga la mort d'Isaac Andic sosté que hi ha indicis que el fill l'hauria matat, entre altres coses, per la seva obsessió pels diners. Isaac Andic va morir, recordem, el desembre del 2024 durant una excursió a Montserrat. L'Audiència Nacional imputa José Luis Rodríguez Zapatero per una suposada trama corrupta de comissions. El jutge del cas el considera el nucli d'una xarxa que s'hauria beneficiat del rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra, a més operacions en petroli, or i divises. L'expresident del govern espanyol ho nega tot. Mentre la Moncloa ha tancat files amb Zapatero, el PP assenyala Pedro Sánchez i insisteix que ha de plegar. El Departament d'Educació proposa als sindicats avançar l'augment de sou a 3 anys, pagar més als docents per les tutories i injectar 2.405 professionals més al curs que ve. És la proposta que debatran aquest dimecres a la taula sectorial. Els sindicats USTEC i CGT assistiran a la reunió, malgrat que la proposta no els sembla suficient, i qui no hi anirà és el sindicat Professors de Secundària, perquè diuen que no respon les seves demandes. El govern veu marge per entendre's amb els sindicats de mestres després de tancar l'entesa pels pressupostos amb Esquerra i negociar amb els comuns, que li reclamen un acord amb la comunitat educativa. Junts per Catalunya acusa Esquerra Republicana d'haver pactat els pressupostos per interessos particulars i no pel país. Donald Trump dona temps a l'Iran fins a finals de setmana perquè accepti un acord de pau i renunciï a la bomba atòmica, i adverteix que, si no, tornarà a la guerra. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, apunta que hi ha avenços en les negociacions, però que no es pot anunciar cap acord fins que estigui tancat. La Unió Europea aprova ajuts als pagesos per comprar fertilitzants més cars pel conflicte de l'Iran, i els mateixos països podran avançar les subvencions. El govern comunitari promet tancar un pla de suport al mes vinent, però el sector creu que no serà suficient per revertir l'augment dels costos. Troballa arqueològica excepcional a Castellà del Vallès. Es tracta del sepulcre d'un matrimoni de gran influència a la zona durant el segle X i vinculat al comtat de Barcelona, que ha aparegut enterrat al jaciment de Castellà Vell.
1: Esports.
2: Alexia Putellas ha anticipat una final molt igualada davant de l'Olímpic de Lió a la Lliga de Campions. En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, la capitana del Barça femení ha dit que no tenen por de les franceses. Sembla que les blaugranes Caroline Graham i Irene Paredes estaran disponibles per jugar. El Barça masculí, mentrestant, a Fermín l'han operat satisfactòriament aquest dimarts de la fractura al dit petit del peu dret. Per cert, que el club podria entrar aquest estiu dins de la norma de l'1x1 del fair play financer, segons la Lliga de Futbol Professional. I l'Arsenal s'ha proclamat campió de la Premier League anglesa 22 anys després. Un títol matemàtic per als londinencs a falta d'una jornada, propiciat per l'empat a un gol del Manchester City al camp del Bournemouth.
0: I el temps. Aquest dimecres comença un període de dies d'estabilitat i de calor. El dia serà assolellat, amb núvols matinals a la Costa Daurada i algun ruixat puntual al Ripollès i a Osona. La calor ha tornat per quedar-se, s'esperen màximes de 30 graus o més a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us saluda Josep Almirall.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tal com us destacàvem, el fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ha pagat, de fet, una fiança d'1 milió d'euros i ha evitat entrar a la presó, acusat de la mort del seu pare durant una excursió a Montserrat l'any 2024. La jutge que investiga el cas creu que hi ha prou indicis per acusar el fill i veu un mòbil econòmic en el crim. La investigació dels Mossos descarta que la mort de l'empresari fos accidental. Informa Oriol Pujador.
3: La interlocutòria judicial assegura que l'autòpsia descarta que la caiguda del fundador de Mango durant una excursió a Montserrat fos accidental. A més, en el text es descriu Jonathan Andic com una persona obsessionada amb els diners. L'anàlisi dels missatges de WhatsApp del seu telèfon mòbil i la declaració de diversos testimonis apunten també que l'acusat tenia una mala relació amb el seu pare i que la va intentar reconduir quan va saber que l'amo de Mango volia canviar el testament i crear una fundació per a persones necessitades. Fins ara, Jonathan Andic ha negat les acusacions. La seva defensa assegura que ha arribat el moment processal oportú per demostrar la seva innocència.
0: La detenció de Jonathan Andic representa un nou capítol en la carrera truncada del que a priori havia de ser el successor del seu pare, Isaac, al capdavant de Mango. Repassem la seva trajectòria amb Roger Santaló.
4: Un ascens meteòric a l'empresa familiar.
5: Jonathan Andic, de 45 anys, va entrar a Mango el 2005 amb només 24, després de formar-se en finances i direcció d'empreses. Dos anys després, el 2007, va començar a dirigir Mango Men, la nova línia d'home de la multinacional tèxtil. El seu pare, Isaac Andic, li va anar donant responsabilitats, fins que el 2014 el va posar al capdavant de la companyia com a conseller delegat.
4: Pèrdues significatives.
5: El període de Jonathan Andic al timó de Mango va estar marcat per pèrdues considerables de gairebé 100 milions d'euros. El seu pare va haver de tornar a agafar les regnes de l'empresa i el 2018 va nomenar Toni Ruiz com a director general, un executiu aliè a la família fitxat pel mateix Isaac Andic uns anys abans. El fill destinat a ser l'hereu va tornar a la rereguarda, un altre cop com a responsable de Mango Men. Ruiz, conseller delegat des del 2020, va ser recompensat amb el 5% de l'empresa després de reflotar la marca de moda.
4: La mort del pare i la seva herència.
5: Després de la mort d'Isaac Andic, el seu fill Jonathan va continuar a Mango, però se'l va relegar a vicepresident i membre del Consell sense funcions executives. Jonathan Andic també s'ha dedicat a gestionar el patrimoni familiar, que ha heretat a parts iguals amb les seves dues germanes. Els tres continuen repartint-se els beneficis anuals que genera Mango, que l'any passat va generar més de 200 milions d'euros.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: El jutge acusa l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, de ser el líder d'una trama de tràfic d'influències i d'haver cobrat 2 milions d'euros en comissions a canvi de benefici a empreses com ara Plus Ultra. Zapatero ho nega tot, però el jutge de l'Audiència Nacional l'ha imputat per 3 delictes i l'ha citat a declarar d'aquí a 2 setmanes. Madrid, Paula Brujats.
6: En un contundent escrit de 90 pàgines, el jutge diu que Zapatero era el vèrtex de la trama d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències en què l'expresident posava l'agenda i el seu amic Julio Martínez aportava els clients i l'entramat d'empreses a beneficiar de les quals cobraven comissions. Empreses com l'aerolínia Plus Ultra, rescatada pel govern espanyol el 2021, el jutge aporta missatges dels responsables de l'aerolínia en què parlen obertament de Zapatero com el seu amic i de pagar-li comissions a canvi del rescat. L'expresident, però, nega la major.
7: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
6: I també nega tenir una societat pantalla a Dubai que, segons el jutge, va ser la via per la qual Zapatero va cobrar el 1,5 milió d'euros de comissions del rescat.
7: Que jamás he tenido una sociedad mercantil ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo.
6: El jutge també apunta que Zapatero va fer servir l'empresa de les seves filles per a la trama i, a part de Plus Ultra, el vincula amb negocis de petroli i or a Venezuela. L'imputa pels delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig. Zapatero és el primer expresident del govern espanyol que és imputat i ha d'anar a declarar a l'Audiència Nacional el 2 de juny.
0: Com us dèiem, el govern espanyol fa costat a Zapatero i reivindica la petjada dels seus mandats. En canvi, el Partit Popular ha sortit en tromba contra els socialistes i assenyala Pedro Sánchez com a epicentre de les suposades corrupteles del seu entorn. El president del govern espanyol i el líder dels populars es veuran les cares aquest dimecres a la sessió de control del Congrés. Els aliats parlamentaris de Sánchez, mentrestant, recepten prudència per analitzar la situació. Madrid, Àngels Lafuente.
8: Des de la Moncloa, la ministra portaveu, Elma Saiz, defensava la presumpció d'innocència i lloava el llegat de Zapatero.
9: Yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha a la que ganó en un procedimiento electoral cuando menos se lo esperaban.
8: També han tancat files des del PSOE, tot i admetre que la imputació de Zapatero ha estat un xoc per a la militància i per al partit, Patxi López ha fet costat sense matisos a l'expresident socialista.
10: No me creo que Zapatero sea un corrupto ni que se haya corrompido, al revés. Es el único presidente de este país que no tiene ningún ministro imputado, el único de toda la democracia y que ha mantenido siempre una conducta ejemplar.
8: Núñez Feijóo, a través de les xarxes, ha exigit a Sánchez una sortida digna del govern espanyol i la també popular Esther Muñoz ha fet una nova crida als socis d'investidura perquè reaccionin i deixin de fer costat a l'executiu de coalició. Acabar amb el govern corrupte de Sánchez, diu la portaveu del PP, està a les seves mans.
11: Bueno, es que creo que aquí hay que preguntarles a los socios. ¿Cuánto nivel de podredumbre están dispuestos a soportar ya más?
8: Des d'aquests socis de govern, Maribel Vaquero, del PNB, es decanta per la prudència i el republicà Gabriel Rufián acusa directament els jutges d'atacar el PSOE.
12: Ha habido mucho ruido y hay mucho ruido en torno al expresidente Zapatero, pero que nosotros lo que pedimos es prudencia, ¿no?
13: Yo sí que tengo un mensaje para los jueces, o según qué jueces de este país, el PP ya gana elecciones. No hace falta que hagan política, ¿eh?
8: Junts ha demanat aclarir els fets respectant la presumpció d'innocència de Zapatero i Vox insisteix en la necessitat de presentar una moció de censura contra Sánchez. Una proposta que no recull Feijóo.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El Departament d'Educació proposa als sindicats aplicar l'augment de sou pactat amb Comissions Obreres i la UGT en 3 anys i no només en 4, pagar més als docents per les tutories i injectar 2.405 professionals més al curs que ve, la majoria a l'escola inclusiva. És la proposta que debatran aquest dimecres a la taula sectorial amb l'objectiu de desencallar el conflicte. La proposta incorpora un complement nou per fer de cotutor i un altre per ser tutor en un centre d'alta complexitat. Tot i això, no es parla de xifres. La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia que la nova proposta pugui desencallar el conflicte.
14: Demà mateix tornarem a tenir, si tot va bé, doncs aquesta mesa sectorial. La nostra mà segueix estant estesa. Els hem fet arribar doncs una proposta que esperem poder treballar conjuntament demà i desitgem que puguem reconduir aquesta situació de tensió.
0: Els sindicats USTEC i la CGT ja han confirmat que assistiran a aquesta reunió, malgrat que els sembli una proposta insuficient. Ho ha explicat al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio la portaveu de la USTEC, Iolanda Segura.
15: No respon a la pèrdua salarial que hem patit en els darrers anys, per tant és insuficient. I pel que fa a la retribuir millor les tutories, no ha de ser matèria de negociació en aquest marc, perquè no és un augment salarial que reflecteixi en el salari base.
0: Qui ja ha anunciat que no hi anirà és el sindicat Professors de Secundària. Ignasi Fernández n'és el secretari general en declaracions a 3CAT Info.
16: I no atén ni una sola de les reclamacions que li havíem plantejat a la darrera mesa. Li vam dir que volíem que recuperés la pèrdua de poder adquisitiu d'aquests últims 15 anys, com pensa retornar el deute dels sexenis i una previsió de calendari. La consellera ha fet una proposta del complement de tutoria, que és benvinguda, no diem que no, però és clarament insuficient. Nosaltres busquem una mesura universal pel col·lectiu.
0: Fernández diu que tampoc no hi ha cap proposta de millora del currículum. Sigui com sigui, el govern veu marge per arribar a entendre's amb els sindicats de mestres després de tancar l'acord de pressupostos amb Esquerra Republicana.
17: Els marges, doncs tots els que considerem. Sí, aquesta negociació amb educació, veurem quins resultats dona, però sempre hi ha marge.
0: És la consellera d'Economia, Alicia Romero, que ha obert la porta a modificar algunes partides del document mentre acaba de negociar amb els comuns que resisteixen a donar per fet el seu suport. Aquest dimecres, la Generalitat es reuneix amb el govern espanyol a Madrid per impulsar els principals acords signats amb Esquerra Republicana. Albert Prat.
18: La reunió entre els dos governs servirà per donar llum verda al tren que ha de connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró sense passar per Barcelona. També aprovarà la creació d'un òrgan per controlar que l'Estat compleix les inversions que promet per Catalunya i la reformulació del Consorci de la Zona Franca perquè la part catalana tingui majoria. Totes tres són mesures que Esquerra ha pactat a canvi dels pressupostos i aquest acord dona oxigen al govern de Salvador Illa per encarrilar la segona meitat del mandat.
17: Un acord que ens dona estabilitat per poder prendre decisions.
18: La gestió de l'IRPF, en canvi, quedarà fora d'aquesta reunió. Finalment, no ha sigut una línia vermella pels republicans, però Oriol Junqueras ja avisa que recuperarà la idea tan bon punt la nova proposta de finançament autonòmic entri al Congrés després de l'estiu.
19: Estem davant d'una nova oportunitat i que aquesta nova oportunitat, la millor manera de tramitar-la és en el model de finançament.
18: Mentrestant, el govern negocia contrarrellotge amb els comuns per lligar el seu suport abans de finals de setmana. Jéssica Albiach es fa seves les demandes dels mestres per collar l'executiu.
20: Estem disposades a reformular, a recalendaritzar algunes de les propostes que estan en el nostre acord de pressupostos, si això vol dir que tenen més recursos per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius.
18: I al marge d'això, també volen actualitzar l'acord que van signar a principis d'any amb més diners per habitatge, mobilitat i desigualtat.
1: El temps.
0: Ara la previsió que em fa el Néstor Gómez.
21: Aquest dimecres l'estabilitat atmosfèrica s'aferra més sobre Catalunya i això es manifestarà amb un ampli domini del sol durant tot el dia a gran part del país, amb matisos. Matisos com els bancs de boira que s'esperen aquest matí cap a Osona i el sector de l'Unyà, o també alguns núvols baixos cap a la Costa Daurada o Terres de l'Ebre. Això pel que fa al matí. A la tarda creixeran núvols als sistemes de muntanya, preferentment del nord del país, i s'espera algun ruixat puntual i feble cap al Ripollès i Osona. Res a veure amb les pluges d'aquestes darreres jornades. Però la notícia, o el que destacarà d'aquest dia, seran les temperatures. Han pujat les mínimes i pujaran encara més les màximes. Ahir varen tocar la xifra dels 32 graus a Vinebre i avui s'espera que les màximes toquin els 30 i àmpliament superin aquesta xifra a punts o a gran part de Ponent i també a l'interior de les Terres de l'Ebre. Una calor que ja va començar dimarts, continuarà avui i es mantindrà ben activa durant els propers dies. De fet, s'espera que durant les properes jornades puguem tocar la xifra dels 35.
1: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: Localitzen una troballa arqueològica excepcional a Castellar del Vallès. Es tracta del sepulcre d'un matrimoni de gran influència a la zona durant el segle desè, vinculats al comtat de Barcelona, que ha aparegut enterrat al jaciment de Castellar Vell. Les tombes estan en molt bon estat. N'informa a Castellar del Vallès, Toni Fortesa.
22: Les tombes s'han localitzat intactes i segellades i en perfecte estat de conservació. Jordi Roig, arqueòleg i responsable del projecte d'excavació, assegura que amb la troballa es reforça el pes del jaciment de Castellavell.
23: Això ens confirma que el jaciment de Castellavell tenia una importància capdalt o més gran del que ens imaginem en aquests moments, en aquests períodes. Aquests dos personatges vol dir que, d'una banda, eren els promotors de l'església originària preromànica que hi ha aquí, l'església de Sant Esteve, que hi apareix a inicis del segle X, serien els promotors, i alhora eren els personatges que controlaven aquest territori.
22: La singularitat de la troballa rau també en el fet que la inscripció funerària permet posar nom a dos personatges de la població civil del segle X, dos magnats que controlaven part d'aquest territori. La troballa situa el jaciment de Castellavell en el mapa arqueològic europeu i reforça el seu valor per entendre la formació del comtat de Barcelona i de la Catalunya vella a l'alt medieval.
1: 3CAT Info.
0: Encetem ara la crònica internacional. Donald Trump ha donat un nou ultimàtum a l'Iran fins a finals de setmana perquè accepti un acord de pau i renunciï a tenir la bomba atòmica. Ho fa hores després de l'ajornament d'un atac previst per aquest dimarts. El seu número 2, el vicepresident J.D. Vance, apunta que hi ha avenços en les negociacions amb el règim de Teheran, però que no es pot anunciar cap acord fins que no s'acabi de tancar. N'informa Washington Oriol Serra.
24: El govern dels Estats Units continua amb la retòrica de buscar excuses cada cop menys detallades per ajornar nous bombardejos contra l'Iran, és a dir, per evitar que la guerra s'allargui, una guerra que està sortint molt cara als americans i que està desgastant políticament l'administració de Trump. J.D. Vance és el vicepresident nord-americà.
25: El que penso és que els iranians volen un acord i tenen clar que l'arma nuclear és la línia vermella dels Estats Units d'Amèrica. Però no ho sabrem fins que no s'hagi signat un acord sobre el paper.
24: Vance ha deixat ben clar que l'arma nuclear només pot estar en mans de pocs països i, sobretot, que s'ha d'evitar que la tinguin règims perillosos.
25: Com a pare de tres nens, no vull que heretin un món on una vintena de règims, la meitat dels quals són molt perillosos i simpatitzen amb el terrorisme, tinguin l'arma nuclear. Volem que el nombre de països que tenen l'arma nuclear es mantingui reduït i és per això que l'Iran no la pot tenir.
24: El vicepresident dels Estats Units ha assegurat que el govern que representa ha iniciat aquesta guerra pensant en la seguretat i en la prosperitat dels nord-americans. Recordem que la inflació està pels núvols i productes com la benzina costen més del doble que abans de la guerra.
0: Vladimir Putin comença aquest dimecres el gruix de la visita a Pequín, a la Xina, centrada en qüestions econòmiques, com ara el compromís per un nou gasoducte. El president rus hi ha arribat aquest dimarts, ja de nit, hora xinesa, i ha tingut la mateixa rebuda que va tenir Donald Trump ara fa uns dies. Xi Jinping es converteix en un anfitrió estel·lar capaç de rebre dos líders únics en menys de 7 dies, amb el Kremlin, però, i té una aliança estratègica. Pequín, Francesc Canals.
2: Vladimir Putin ja és a Pequín per a una cimera amb Xi Jinping oficialment destinada a celebrar el 25 aniversari del Tractat d'Amistat i Bon Veïnatge, però que tot just 4 dies després que l'Air Force One s'enlairés de l'aeroport de la capital xinesa ha adquirit molta més rellevància política. Són molts els terrenys d'entesa entre Putin i Xi, tots dos aliats de l'Iran. Amb la pèrdua del mercat europeu per les sancions des de l'inici de la invasió russa d'Ucraïna el 2022, la Xina ha incrementat la compra de petroli a Rússia, un valor d'oxigen per a l'esforç de guerra del Kremlin. El 20% del petroli que ha importat la Xina el 2025 provenia de Rússia, i l'acord en la mateixa línia per a un nou gasoducte, el Siberia 2, a través de Mongòlia, és el principal objectiu de Putin en aquesta visita. En un vídeo enregistrat abans d'emprendre el viatge i adreçat al poble xinès, Putin ha lloat l'amistat de Pequín, del que depèn econòmicament cada dia més.
3: Salutacions, estimats amics xinesos. Estic encantat de visitar Pequín una vegada més per invitació del meu bon amic de tota la vida, el president de la República Popular de la Xina, Xi Jinping.
2: Acollit a l'arribada, igual que Donald Trump, amb desenes de joves onejant banderoles de tots dos països, Putin podrà tenir informació de primera mà del que van parlar tot just la setmana passada Xi Jinping i el president nord-americà.
0: I la Unió Europea ajudarà els pagesos a comprar fertilitzants després que s'hagin encarit per culpa del bloqueig de l'estret d'Hormuz. Els països podran avançar subvencions i la Comissió Europea alliberarà diners de fons d'emergència agrària. El govern comunitari evita concretar les xifres de tot plegat, però promet tancar un pla d'ajudes al mes de juny. A Brussel·les n'informa Bruno Fortea.
4: El comissari europeu d'Agricultura, Christoff Hansen, ho situa com una prioritat i diu que cal actuar ara mateix.
5: S'apropa l'estiu i és el moment en què els pagesos decideixen què plantaran i quants fertilitzants compraran. Els donarem un alleujament immediat quan els arribin les factures.
4: Si no s'actua, Brussel·les tem que els pagesos cultivin menys perquè no hauran pogut pagar prou fertilitzants. Per això, la comissió, que és el govern europeu, desviarà diners d'altres partides pressupostàries per engreixar el fons d'emergència dels agricultors. El comissari ho justifica.
5: Els fertilitzants no són un problema per als pagesos només. Això va del menjar que té Europa. Va de resiliència, autonomia estratègica i capacitat per actuar.
4: Però la patronal dels pagesos creu que aquest pla farà curt i han protestat davant del Parlament Europeu. En els últims 2 anys, els fertilitzants s'han encarit un 70%. Ho han empitjorat el bloqueig a l'estret d'Hormuz. És el lloc per on passa 1/3 del comerç mundial de fertilitzants químics, produïts mitjançant el gas natural que hi ha als països del Golf Pèrsic. Per evitar aquesta dependència exterior, Brussel·les ha promès més diners per fabricar adobs orgànics produïts a Europa.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: De l'àmbit de la cultura també us destaquem que una pel·lícula ha fet reflexionar Canes en les últimes hores. És Fjord, que s'afegeix a les favorites per endur-se la Palma d'Or del festival de cinema més prestigiós del món. La pel·lícula fa que el públic es qüestioni les seves idees preconcebudes i també la superioritat moral europea envers algunes societats estrangeres. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
6: La pel·lícula del romanès Christian Mungiu parla de la difícil adaptació a Noruega d'una família formada a Romania amb uns lligams molt forts amb la religió cristiana. La mare és noruega i això els facilita l'entrada al país, però a partir d'aquí la societat, els seus veïns i les institucions posen en dubte des del primer minut la seva capacitat per educar els seus fills segons els costums i la ideologia noruecs. Mungiu defensa que sigui un film ambigu entre les creences de la família i les del país d'acollida.
7: La vida és ambigua. Si fas un tipus de cinema que s'inspira en la vida, has de respectar això, al cinema d'intentar que et replantegis les teves opinions i fer-te recapacitar sobre si te les has pensat bé i si realment això és el que vols pensar, perquè vivim en un món molt influenciat per les tendències i has de ser molt valent per expressar alguna cosa que vagi en contra de l'opinió general.
6: El protagonista és un actor ben conegut, el nord-americà Sebastian Stan, el soldat d'hivern de l'univers Marvel, que ha defensat un tipus de cinema polític com aquest i com el de The Apprentice, la pel·lícula on va interpretar Donald Trump, censurada per l'ara president dels Estats Units. A Fjord l'acompanya l'actriu Renate Reinsve, nominada a l'Oscar aquest any per Valor Sentimental.
1: Esports.
0: Tot seguit amb el David Ubach.
9: La setmana de la final de la Lliga de Campions Femenina de Futbol entre el Barça i l'Olímpic de Lió, Alexia Putellas ha passat pels micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. La capitana blaugrana ha anticipat una final molt igualada davant de les franceses, de les quals diu que no tenen por, i ha indicat un factor que pot desequilibrar el duel.
10: Una de les coses que millor fan són aquestes transicions. Si nosaltres estem bé en pilota, pot ser un equip que es parteixi molt i això té el seu risc i té el seu benefici. Però en cas de que hi hagi un error o una presa de decisió equivocada, saps que tenen una transició molt important.
9: De cara a la final, són dubte la davantera Caroline Graham i la defensa Irene Paredes, tot i que el tècnic del Barça, Pere Romeu, s'ha mostrat ben optimista respecte de les opcions que té de poder comptar amb totes dues.
11: La intenció és que les dues arribin per la final. La Caro avui ha fet una bona sessió de reincorporació amb el grup, l'hem vist molt bé, i la Irene, la idea és un treball uns primers dies un pèl més individualitzat, un pèl més separat en el grup, amb la intenció de que també arribi.
9: Del Barça femení passem al masculí.
1: 3CAT Info.
9: El migcampista Fermín l'han operat satisfactòriament aquest dimarts de la fractura al dit petit del peu dret, tal com ha informat el club blaugrana. Una lesió que el deixa fora del Mundial. El també migcampista del Barça, Pedri, s'ha referit a la lesió del seu company en un acte publicitari.
12: Como es normal, estaba muy jodido, perderse un mundial no es nada plato de buen gusto y sobre todo por una lesión, es un palo para todos porque el fútbol es así de puñetero a veces y bueno, sobre todo desearle una pronta recuperación.
9: I encara de l'àmbit blaugrana, el club podria entrar aquest estiu mateix dins de la norma de l'1x1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Així ho ha deixat entreveure el director general corporatiu de la Lliga, Javier Gómez.
13: No tiene Lewandowski, que era un coste elevado, ¿vale? Va a abrir la grada nueva, con eso ya podéis hacer un juicio de valor vosotros. Con esos tres elementos, ¿qué opino yo de eso? Abrir una grada no es un millón, ¿eh?
9: Més futbol, però Barça banda ara. El Girona queda descartat que el defensa Alejandro Francés tingui cap lesió al genoll esquerre. Ara bé, el jugador serà a dubte fins a última hora de cara al partit de dissabte contra l'Elx a Montilivi, amb la permanència en joc. A la Lliga Femenina, el Badalona ha fet oficial la renovació de Marc Ballester com a entrenador per a la temporada vinent.
26: Al final vaig entrar en un moment, crec, molt complicat durant la temporada. Crec que hem fet les coses molt bé durant un tram llarg de la temporada i ara sí que és cert que aquest últim mes doncs, ja està costant acabar d'assolir aquests últims objectius, però sí que ho afronto amb moltíssima il·lusió.
9: Ballester era el segon tècnic de l'equip i va agafar la banqueta al desembre per la marxa d'Anna Junyent. I en futbol internacional, l'Arsenal s'ha proclamat campió de la Premier League anglesa 22 anys després. Un títol matemàtic per als londinencs a falta d'una jornada, propiciat per l'empat a un del Manchester City al camp del Bournemouth aquest dimarts. I afegim que aquest dimecres es juga la final de la Lliga Europa a Istanbul, un Friburg-Aston Villa. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: El Barça té lligat el fitxatge del base nord-americà Mike James, segons ha avançat el diari Mundo Deportivo i ha pogut contrastar a TV3. James, de 35 anys, arribarà procedent del Mònaco i ha desvinculat la seva arribada del futur del tècnic Xavi Pascual. James és el màxim anotador històric de l'Euroliga. També es reforça el Joventut, en aquest cas ja de manera oficial. El club verd i negre incorpora fins al final de la temporada el pivot francès de 32 anys, Yanis Moran, per suplir el lesionat Ante Tomic. Moran prové de la Lliga Japonesa. I encara en bàsquet, la selecció catalana masculina tornarà a jugar un amistós 3 anys després. Serà el 28 de juny al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya.
1: 3CAT Info.
9: En handbol, el Barça ha fet oficials les sortides al final de la temporada de 3 dels seus jugadors que acaben contractar. Domen Makuch, que se n'anirà al Kiel, Emil Nielsen, que marxarà al Veszprém, i Antoni Bazán. I a la Lliga Masculina de Waterpolo ja ha quedat configurada la final, que enfrontarà el Sabadell com a rival de l'Atlètic Barceloneta al playoff pel títol, a partir de diumenge al millor de 3 partits. Els sabadellencs han superat per 14-12 el Barcelona al tercer definitiu partit de semifinals. A la Lliga Femenina, mentrestant, s'ha disputat el primer partit d'una de les semifinals amb el següent marcador, Sant Andreu 13, Terrassa 9.
1: Són 6:15.
0: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, està acusat d'homicidi per la mort del seu pare. De moment, però, ha evitat la presó preventiva, pagant una fiança d'1 milió d'euros. També que l'Audiència Nacional ha imputat José Luis Rodríguez Zapatero per una suposada trama corrupta de comissions. I que els sindicats USTEC i CGT confirmen a Catalunya Ràdio que aniran aquest dimecres a la reunió de la taula sectorial, malgrat que ja anuncien que la proposta del Departament d'Educació per desencallar el conflicte es queda curta. A partir d'ara també us explicarem que aquest dimarts han detingut un home a Figueres per la mort a ganivetades de la seva exparella en una plaça de la ciutat. Que el Tribunal Suprem reconeix que una persona està legitimada per recórrer a la via judicial l'aval d'una eutanàsia si té un vincle estret amb qui la sol·licita. I que el Gremi de Llibreters ha engegat una campanya per defensar la importància de la seva feina per la societat.
1: Esports.
9: Alexia Putellas ha anticipat una final molt igualada davant de l'Olímpic de Lió a la Lliga de Campions. En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, la capitana del Barça femení ha dit que no tenen por de les franceses. Sembla que les blaugranes Caroline Graham i Irene Paredes estaran disponibles per jugar. I el masculí blaugrana, mentrestant, a Fermín l'han operat satisfactòriament aquest dimarts de la fractura al dit petit del peu dret.
0: I el temps, deixem enrere els ruixats intensos dels darrers dies en molts punts del país i encetem uns dies de calor. Aquest dimecres les màximes podrien arribar als 30 graus de les comarques de Ponent i de les Terres de l'Ebre i al llarg del final de setmana podrien arribar fins i tot als 35. Aquest dimecres el temps serà assolellat amb algun ruixat minso durant la tarda al Ripollès i a Osona.
1: Trescat Info.
0: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, paga una fiança d'1 milió d'euros i evita entrar a la presó, acusat de la mort del seu pare durant una excursió a Montserrat l'any 2024. La jutge que investiga el cas creu que hi ha prou indicis per acusar el fill i veu un mòbil econòmic en el crim. La investigació dels Mossos descarta que la mort de l'empresari fos accidental. N'informa Oriol Pujador.
8: La interlocutòria enumera fins a 7 indicis que la magistrada exposa per apuntalar l'acusació contra Jonathan Andic. D'entrada, assegura que l'autòpsia descarta que la caiguda del fundador de Mango durant l'excursió a Montserrat fos accidental. A més, les proves recollides pels Mossos apunten que la petjada que hi havia en el camí des d'on va caure l'empresari es van falsejar. Els Mossos també han confirmat que l'acusat va ser a la mateixa zona de l'accident fins a 3 vegades, uns dies abans de la fatídica excursió, i recull les contradiccions en les declaracions que el fill d'Andic va fer quan va declarar davant dels Mossos i va trucar al telèfon d'emergències. La principal hipòtesi del crim, segons l'escrit judicial, és l'econòmica. En el text es descriu Jonathan Andic com una persona obsessionada amb els diners. L'anàlisi dels missatges de WhatsApp del seu telèfon mòbil i la declaració de diversos testimonis apunten que l'acusat tenia una mala relació amb el seu pare i que el fill va intentar reconduir-la quan va saber que l'amo de Mango volia canviar el testament i crear una fundació per a persones necessitades. Després d'això és quan l'acusat va fer la proposta per fer una excursió tots dos sols a Montserrat en un intent de reconduir aquesta relació. Jonathan Andic fins ara ha negat les acusacions i la família, a través d'un comunicat, li ha fet costat. Asseguren que la causa arriba al moment processal oportú per poder demostrar la seva innocència i que s'està estigmatitzant un home innocent.
0: Una altra de les informacions destacades de la jornada, l'Audiència Nacional Espanyola ha imputat José Luis Rodríguez Zapatero per una suposada trama corrupta de comissions. El jutge instructor el considera el nucli decisor i estratègic d'una xarxa que s'hauria beneficiat del rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia, a més d'operacions amb petroli, or i divises. Li atribueix els delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. La policia ha escorcollat aquest dimarts l'oficina de l'expresident del govern espanyol a Madrid, a més de les seus de diverses empreses implicades, com la de les filles de Zapatero. En un vídeo a les xarxes, l'excap del govern espanyol ha negat cap irregularitat.
14: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plusultra.
0: Mentre que la Moncloa ha tancat files amb ell, el PP assenyala Sánchez. Sentim la ministra portaveu Elma Sainz i la popular Esther Muñoz.
15: Hay un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
16: Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
0: En paral·lel, els socis parlamentaris de Pedro Sánchez han demanat prudència per analitzar aquesta situació.
1: 3CAT Info.
0: Aquí a Catalunya, el Departament d'Educació proposa als sindicats aplicar l'augment de sou pactat amb Comissions Obreres i la UGT en 3 anys i no en 4. Pagar més als docents per les tutories i injectar 2.405 professionals més al curs que ve, la majoria a l'escola inclusiva. És la proposta que debatran aquest dimecres a la taula sectorial amb l'objectiu de desencallar el conflicte. La proposta incorpora un complement nou per fer de cotutor i un altre per ser el tutor en un centre d'alta complexitat. Tot i això, no es parla de xifres. La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia que la nova proposta pugui desencallar el conflicte.
17: Demà mateix tornarem a tenir, si tot va bé, doncs aquesta mesa sectorial. La nostra mà segueix estant estesa. Els hem fet arribar doncs una proposta que esperem poder treballar conjuntament demà i desitgem que puguem reconduir aquesta situació de tensió.
0: Els sindicats USTEC i la CGT ja han confirmat que assistiran a la reunió, malgrat que la proposta els sembla insuficient. Ho ha explicat el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura.
18: No respon a la pèrdua salarial que hem patit en els darrers anys, per tant és insuficient. I pel que fa a retribuir millor les tutories, no ha de ser matèria de negociació en aquest marc, perquè no és un augment salarial que reflecteixi en el salari base.
0: No hi assistirà el sindicat professors de secundària. Ignasi Fernández n'és el secretari general, fa aquestes declaracions a 3CAT Info.
19: I no atén ni una sola de les reclamacions que li havíem plantejat a la darrera mesa. Li vam dir que volíem que recuperés la pèrdua de poder adquisitiu d'aquests últims 15 anys, com pensa retornar el deute dels sexenis i una previsió de calendari. La consellera ha fet una proposta del complement de tutoria, que és benvinguda, no diem que no, però és clarament insuficient. Nosaltres busquem una mesura universal pel col·lectiu.
0: Fernández afegeix que tampoc no hi ha cap proposta de millora del currículum. Les mobilitzacions als mestres s'han concentrat aquest dimarts al Vallès i al Maresme. Les manifestacions més multitudinàries s'han fet a Granollers i a Sabadell. Educació xifra en un 16% només el seguiment de la convocatòria de vaga a les tres comarques, però el sindicat USTEC parla d'un 60%. N'informa a Mataró Marta Vallès.
20: Al Maresme, la jornada començava amb concentracions a Premià de Mar, on s'ha tallat la carretera Nacional 2, i també a Calella. Mentre que a la capital, Mataró, a la jornada de vaga s'afegia també la protesta per la pèrdua d'una línia D3 a l'escola Joan Coromines. Tall també de carretera a Mataró davant l'estació i concentració a les portes dels serveis territorials d'educació. Al migdia, els mestres del Maresme s'han desplaçat fins a Granollers, des d'on mig miler de docents han anat en manifestació tallant la carretera comarcal 14-15 fins a la Roca del Vallès, on va néixer, d'on va ser alcalde i on viu el president Salvador Illa. El professorat es manté ferm i, arribat a aquest punt, diuen que no faran marxa enrere. Laura Calçapeu és professora d'una escola de Mataró.
27: Evidentment, reclamem unes condicions laborals dignes, però això ha d'anar acompanyat sí o sí de recursos per la inclusiva, baixada de ràtios, han de seure, tot Catalunya està mobilitzada, la realitat els passarà per sobre i nosaltres no pararem de lluitar fins que aconseguim les reivindicacions.
20: Al Vallès Occidental s'han mobilitzat milers de mestres que al migdia s'han trobat tots a Sabadell. Han tallat la Gran Via i s'han concentrat davant els serveis territorials d'educació. Després han ocupat durant una estona l'Ajuntament.
1: 3CAT Info.
0: Parlem d'un altre conflicte. Metges de Catalunya convoca aquest dimecres una nova jornada de vaga per reclamar millores i condicions laborals. És l'onzena aturada des del mes d'octubre. Entre les principals reivindicacions hi ha eliminar l'obligació de fer guàrdies de 24 hores i signar un conveni específic. A banda d'aquesta acció, el sindicat també ha engegat una campanya per encoratjar els metges a deixar de fer hores extres amb les quals asseguren el sistema supleix la manca de professionals. Xavier Lleonart, de Metges de Catalunya.
2: Fa massa temps que la sanitat pública catalana s'aguanta per la sobrededicació que està fent els metges i facultatius en el sistema. Si els metges i facultatius d'aquest país decideixen fer estrictament allò que marca el seu contracte de treball, doncs el sistema trontolla i el sistema pot arribar a col·lapsar.
0: Les negociacions amb el Departament de Salut continuen encallades i per això el sindicat ha convocat aquest dimecres una concentració a les 11 del matí a la plaça Sant Jaume de Barcelona.
1: 3CAT Info.
0: El Tribunal Suprem reconeix que una persona està legitimada per recórrer a la via judicial l'aval d'una eutanàsia si té un vincle estret amb qui la sol·licita. Per una àmplia majoria, el tribunal resol així el cas d'un home que ha paralitzat l'eutanàsia del seu fill de 55 anys, que té importants seqüeles a causa de 3 ictus i 2 infarts. El Suprem tomba el recurs presentat per la Generalitat i porta a la casella de sortida el cas d'aquest veí de Vallirana, al Baix Llobregat, que ara haurà de tornar a sol·licitar l'eutanàsia. Aquesta és la primera posició del Suprem abans de publicar una sentència que fixarà jurisprudència i que es coneixerà en els pròxims dies. La presidenta de l'associació Dret a Morir Dignament, Cristina Vallès, lamentava en declaracions a Catalunya Ràdio la decisió judicial.
3: És una resolució que d'alguna manera s'enfronta a l'esprit mateix de base de la llei. És una llei que reconeix l'autonomia i el dret de la persona a decidir sobre la seva pròpia vida sense cap ingerència. A part de ser un debat jurídic interessant, doncs, que té conseqüències molt reals sobre les persones afectades. I això és una cosa que ens preocupa moltíssim.
0: El cas d'aquest home va fer recorregut als tribunals en paral·lel al cas de la Noèlia, una jove que demanava l'eutanàsia, que el seu pare també va endarrerir amb diversos recursos. Des de l'associació Dret a Morir Dignament asseguren que els casos d'eutanàsia que acaben als tribunals són una excepció.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'Organització Mundial de la Salut alerta sobre l'abast de l'epidèmia d'Ebola i la rapidesa amb què es propaga el brot iniciat a la República Democràtica del Congo, que ja afecta un altre país, Uganda. Altres països, com Bahrain i Jordània, han anunciat que no deixen entrar persones procedents d'aquests dos estats africans per evitar contagis. Les autoritats congoleses han elevat el nombre de morts pel brot d'Ebola a 136 persones i el nombre de casos sospitosos a 543. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, ha explicat la seva preocupació per la velocitat amb què es propaga aquest virus.
5: I did not do this.
21: No ho vaig fer a la lleugera, ho vaig fer d'acord amb l'article 12 del Reglament Sanitari Internacional, després de consultar els ministres de salut d'ambdós països, i perquè estic profundament preocupat per l'abast i la velocitat de l'epidèmia.
0: Aquest brot d'Ebola corresponent a una variant per la qual no hi ha vacuna, es contagia per contacte amb fluids dels malalts i té una mortalitat del voltant del 50%. Tornem a Catalunya. Detingut aquest dimarts a Figueres un home per la mort a ganivetades a la seva exparella en una plaça de la població. La detenció s'ha fet al mateix lloc dels fets. L'agressor tenia un ordre d'allunyament i se l'havia detingut precisament per trencar-la aquest dilluns mateix i agredir a la víctima. L'Ajuntament ha convocat per aquest dimecres al matí un minut de silenci. N'informa a Figueres Maria Rovira.
22: Quan els policies han arribat a la plaça Josep Tarradellas, han trobat la víctima estesa a terra, en ple carrer. Els sanitaris no han pogut fer res per salvar-li la vida. Allà mateix han detingut el sospitós, un home de 48 anys i exparella de la víctima de 33. L'arrestat tenia antecedents per violència masclista i un ordre d'allunyament de la víctima. De fet, aquest dilluns ja el van detenir per trencar-la i provocar-li suposades lesions. Aquest dimarts la víctima no s'havia presentat per declarar ni a la cita forense per valorar les lesions i s'havia deixat en llibertat el detingut segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, condemnava els fets i destacava també que alguns veïns han ajudat a reduir l'agressor per facilitar-ne la detenció.
4: Com a alcalde, el que em toca és donar el pèsam a la família i intentar que xacres com la violència masclista no es tornin a repetir ni a la nostra ciutat ni enlloc. Dir-vos que hi havia un ordre de protecció envers a la persona que avui ha estat víctima d'aquest incident i que l'Ajuntament farem un minut de silenci en memòria de la persona que avui ha perdut la vida en aquesta plaça.
22: Ha afegit que tant la víctima com l'agressor són veïns de Figueres, de molt a prop de la zona on han passat els fets. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos a Girona s'ha fet càrrec del cas i la policia científica s'ha encarregat d'agafar mostres i proves a la plaça Josep Tarradellas. També s'ha decretat el secret de sumari.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'exèrcit israelià ha tornat a anul·lar la flotilla de Gaza. Aquest dimarts ha saltat a unes 100 milles de la franja la desena de vaixells que havien eludit la ràtzia del dia anterior de l'exèrcit hebreu i ho han fet pujant el llistó de la violència amb embestides i trets sobre aquesta població civil, segons anuncia l'organització. Han de traslladar els més de 400 activistes a Israel per començar el procés de deportació. Jerusalem, Jordi Brascó.
5: Després de fer broma de la flotilla durant tot el dia d'ahir, amb mems inclosos, Israel ha abordat la desena de vaixells que encara continuaven navegant en direcció a Gaza amb molta més duresa. Els trets s'hi han afegit embestides amb la proa, segons demostren alguns vídeos dels activistes detinguts. Tots ells s'han afegit als que ahir van córrer la mateixa sort i s'espera que en les pròximes hores siguin deportats des d'Israel. Canvi d'estratègia, doncs, respecte a l'última vegada, quan l'enorme majoria dels detinguts van ser retornats a terra a les costes de Grècia, a excepció de dues de les cares més visibles que van passar 10 dies detinguts. Un d'ells, el català d'origen palestí Saïf Aboukesheb, ha estat inclòs en una llista de 4 persones que seran sancionades per Estats Units. El motiu? Intentar boicotejar el pla de Donald Trump per la franja. Un pla que segueix sense instaurar-se des de fa mesos, més enllà del suposat alto al foc, que recordem ja ha deixat prop de 900 morts.
1: El temps.
0: La informació és del Néstor Gómez.
6: Aquest dimecres l'estabilitat atmosfèrica s'aferra més sobre Catalunya i això es manifestarà amb un ampli domini del sol durant tot el dia a gran part del país, amb matisos. Matisos com els bancs de boira que s'esperen aquest matí cap a Osona i el sector de l'Unyà, o també alguns núvols baixos cap a la Costa Daurada o Terres de l'Ebre. Això pel que fa al matí. A la tarda creixeran núvols als sistemes de muntanya, preferentment del nord del país, i s'espera algun ruixat puntual i feble cap al Ripollès i Osona. Res a veure amb les pluges d'aquestes darreres jornades. Però la notícia, o el que destacarà d'aquest dia, seran les temperatures. Han pujat les mínimes i pujaran encara més les màximes. Ahir varen tocar la xifra dels 32 graus a Vinebre i avui s'espera que les màximes toquin els 30 i àmpliament superin aquesta xifra a punts o a gran part de Ponent i també a l'interior de les Terres de l'Ebre. Una calor que ja va començar dimarts, continuarà avui i es mantindrà ben activa durant els propers dies. De fet, s'espera que durant les properes jornades puguem tocar la xifra dels 35.
1: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
7: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
1: Perquè la ciència fa avançar el món.
7: La poma de Newton.
1: També a la plataforma 3CAT. 3CAT Info.
0: La intel·ligència artificial transformarà una quarta part dels llocs de treball a Catalunya. Afectarà sobretot les edats compreses entre els 25 i els 55 anys i especialment les dones, perquè són més presents en feines d'informació, administratives i de tractament de dades, que són les més exposades a la IA. Ho recull un informe de la Cambra de Comerç de Barcelona que constata com la intel·ligència artificial està impactant el mercat laboral. Carme Povedes, la directora d'Anàlisi Econòmica de l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra.
10: La IA està transformant tasques però no està destruint ocupació, excepte en algunes ocupacions altament exposades però que ocupen a poca gent i per tant que tenim marge per poder requalificar o readaptar aquestes persones perquè no surtin al mercat laboral.
0: L'estudi proposa requalificar competències en habilitats digitals i analítiques en feines d'administració i tècnics a nivell mitjà, incorporant-hi la perspectiva de gènere per evitar que s'ampliïn les desigualtats. La venda de la fàbrica de Pascual a Osona ha obligat Llet Nostra a envasar a Burgos. L'empresa està buscant ara una solució per tornar a envasar al nostre país el més aviat possible, però el procés es pot allargar encara uns mesos. GURB, Nati Adell.
11: La llet de cooperatives catalanes continua venint dels mateixos ramaders d'aquí, un centenar en total, però des de fa una setmana l'envasat es fa a Aranda del Duero. És una mesura temporal per garantir el subministrament als consumidors mentre no troben una planta més a prop. L'empresa, que manté la capacitat productiva, ha reforçat les mesures de traçabilitat per garantir l'origen del producte. Fonts de Llet Nostra asseguren que ni la qualitat ni el preu final de venda de la llet se'n veuran afectats. El canvi és conseqüència directa de la venda de la planta de Pascual a casa Tarradellas per dedicar-se a fer mozzarella per a pizzas. A GURB, en total, s'envasaven 150 milions de litres anuals de llet de diferents marques. D'aquests, 35 milions eren de Llet Nostra.
1: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: La plataforma 3CAT ha rebut aquest dimarts el Premi Nacional de Comunicació Digital, que reconeix la seva consolidació com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en llengua catalana. Els premis que atorga la Generalitat s'han entregat al Teatre Principal de Sabadell. Sabadell, Montse Camps.
12: El Premi La Plataforma 3CAT reconeix la seva consolidació com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català. En el discurs d'agraïment, la presidenta de 3CAT, Rosa Romà, ha destacat el fet que el projecte 3CAT vol ser un punt de trobada.
13: Hem de parlar a la Catalunya que és i a la Catalunya que vindrà. I 3CAT vol ser aquesta eina, aquest punt de trobada amb un fil conductor, un element comú amb tots que ens agermana, la llengua catalana. La nostra responsabilitat és aconseguir-ho i també és el nostre orgull veure com anem creixent cada setmana que passa i darrere hi ha l'esforç de tants i tants treballadors i col·laboradors.
12: L'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha remarcat el fet que els mitjans en català són eina d'integració.
23: I ha servit aquesta informació que heu fet en català perquè persones doncs, que van decidir venir a Catalunya, per la raó que sigui, a tirar endavant el seu projecte de vida a casa nostra, com està passant avui, com ha passat en la història recent de Catalunya, doncs s'integreixin.
12: En l'acte, el Teatre Principal de Sabadell, Justo Molinero ha rebut el Premi d'Honor per la seva carrera al capdavant de Teletaxi. També s'han premiat, entre altres, Ràdio Televisió Espanyola Catalunya, la directora del diari Ara, Esther Vera, RAC1, i el Diari de Sabadell i el programa Hospital de Proximitat de Televisió de Mataró.
0: Us farem una pregunta. Us imagineu un país sense llibreries? És la pregunta distòpica que es fa al Gremi de Llibreters de Catalunya en la campanya que aquest dimarts ha començat per defensar la seva feina i no acabar desapareixent. Entre les pràctiques que el gremi apunta com a causes que perjudiquen els seus establiments hi ha els descomptes il·legals, la venda directa en fires i mercats o els concursos públics per nodrir les biblioteques. El president del gremi, Enric de l'Arco, n'apunta una altra.
24: La diferència com comprar a una botiga online d'una llibreria o comprar a Amazon, vull dir, és la diferència entre tenir llibreries o tenir supermercats de llibres.
0: El gremi planteja aquesta problemàtica just després d'un Sant Jordi que ha estat exitós. Sentim de l'Arco.
25: Econòmicament no ens salva les llibreries fer un Sant Jordi excepcional, mai ens ha salvat, és un esforç molt gran, però això no treu que la resta de l'any hi hagin aquests petits processos que un a un van laminant el que és la cadena del llibre, que és el que permet després tenir la bibliodiversitat que tenim les llibreries i tots.
0: A la campanya del Gremi de Llibreters de Catalunya s'hi han adherit 300 llibreries del país.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. Esports.
0: Arribarem fins a l'hora en punt amb el David Oach.
8: La setmana de la final de la Lliga de Campions femenina de futbol entre el Barça i l'Olímpic de Lió, Alexia Putellas ha passat pels micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. La capitana blaugrana ha anticipat una final molt igualada davant de les franceses, de les quals diu que no tenen por, i ha indicat un factor que pot desequilibrar el duel.
9: Una de les coses que millor fan són aquestes transicions. Si nosaltres estem bé en pilota, pot ser un equip que es parteixi molt i això té el seu risc i té el seu benefici. Però en cas de que hi hagi un error o una presa de decisió equivocada, saps que tenen una transició molt important.
8: De cara a la final, són dubte la davantera Caroline Graham i la defensa Irene Paredes, tot i que el tècnic del Barça, Pere Romeu, s'ha mostrat ben optimista respecte de les opcions que té de poder comptar amb totes dues.
14: La intenció és que les dues arribin per la final. La Caro avui ha fet una bona sessió de reincorporació amb el grup, l'hem vist molt bé. I la Irene, la idea és un treball uns primers dies un pèl més individualitzat, un pèl més aparent al grup, amb la intenció de que també arribi.
8: Del Barça femení passem al masculí.
1: 3CAT Info.
8: El migcampista Fermín l'han operat satisfactòriament aquest dimarts de la fractura al dit petit del peu dret, tal com ha informat el club blaugrana. Una lesió que el deixa fora del Mundial. El també migcampista del Barça, Pedri, s'ha referit a la lesió del seu company en un acte publicitari.
15: Como es normal, estaba muy jodido. Perderse un Mundial no es nada plato de buen gusto y sobre todo por una lesión. Es un palo para la acción, es un palo para todos porque el fútbol es así de puñetero a veces. Y bueno, sobre todo desearle una pronta.

0: El jugador serà dubte fins a última hora de cara al partit de dissabte contra l'Elx a Montilivi amb la permanència en joc. A la Lliga Femenina de Futbol, el Badalona ha fet oficial la renovació de Marc Ballester com a entrenador per a la temporada vinent. I en futbol internacional, l'Arsenal s'ha proclamat campió de la Premier League anglesa 22 anys després. Un títol matemàtic per als londinencs a falta d'una jornada, propiciat per l'empat a un gol del Manchester City al camp del Bournemouth. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: El Barça té lligat el fitxatge del base nord-americà Mike James, segons ha avançat el diari Mundo Deportivo i ha pogut contrastar TV3. James, de 35 anys, arribarà procedent del Mònaco i ha desvinculat la seva arribada del futur del tècnic Xavi Pascual. James és el màxim anotador històric de l'Eurolliga. També reforça el Joventut, en aquest cas ja de manera oficial. El club verd-i-negre incorpora fins al final de la temporada el pivot francès de 32 anys, Yanis Moran, per suplir el lesionat Ante Tomic. Moran prové de la Lliga japonesa. Per cert, que el Joventut juga aquest dimecres a la pista del Tenerife un partit pendent de la 30a jornada de la Lliga CB. El pivot de la penya, Simon Birgander, s'espera complicacions.
2: Siempre es un equipo muy difícil jugar contra porque tienen tanta táctica, tantos jugadores con tanta experiencia y talento y es muy difícil.
0: I encara en bàsquet, la selecció catalana masculina tornarà a jugar un amistós 3 anys després. Serà el 28 de juny, al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya. Del bàsquet passem a l'handbol.
1: 3CAT Info.
0: El Barça ha fet oficials les sortides al final de la temporada de 3 dels seus jugadors que acaben contractar. Són Domen Makuch, que se n'anirà al Kiel, Emil Nielsen, que marxarà al Vesprem, i Antonio Bazán. A la Lliga Masculina de Waterpolo ja ha quedat configurada la final. El Sabadell serà el rival de l'Atlètic Barceloneta al play-off pel títol, a partir de diumenge i el millor de 3 partits. Els sabadellencs han superat per 14-12 el Barcelona al tercer definitiu partit de semifinals jugat aquest dimarts. El boia del Sabadell, Jan Pérez, ha parlat de partit rodó.
3: Hem estat molt bé en defensa, que era el més important avui, estar sòlids. Hem fet molts blocs i crec que hem estat molt superiors en aquest sentit en defensa i ha sigut el més important. Després ja l'atac ha sortit rodó, que també hem estat molt encertats, penso.
0: A la Lliga Femenina, mentrestant, s'ha disputat el primer partit d'una de les semifinals amb el següent marcador, Sant Andreu 13, Terrassa 9. Aquest dimecres, primer duel de l'altra semifinal femenina, un Mataró-Sabadell. I encara en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta tanca aquest dimecres la lligueta de quarts de final de la Lliga de Campions a la piscina de l'Olympiacos grec. Els mariners ja estan classificats com a primers de grup per a la final a 4 de Malta de mitjans de juny. Un minut encara per afegir que en ciclisme l'italià de l'equip Ineos, Filippo Ganna, s'ha imposat en la desena etapa del Giro d'Itàlia, una contrarrellotge de 42 quilòmetres entre Viareggio i Massa. El portuguès del Bahrain, Afonso Eulàlio, es manté com a líder de la general, ara amb 27 segons de marge sobre el danès del Visma, Jonas Vingegaard, que és segon, i amb 1 minut 57 segons respecte del neerlandès de l'Ineos, Thymen Arendsman, tercer. Aquest dimecres, 11a etapa, 195 quilòmetres de mitja muntanya entre Porcari i Chiavari. Afegim també que la corredora d'Esplugues, Paula Blasi, recent vencedora de la Volta a Espanya, ha guanyat en solitari la clàssica Durango-Durango de 110 quilòmetres. I de Blasi n'ha parlat precisament la ciclista penedesenca Mireia Benito. El podcast de Catalunya Ràdio, Ràdio Volta, Benito, 25a en la Volta a Espanya, ha subratllat el potencial de Blasi.
4: Aquest talent mundial, un potencial tan gran que ens podem plantejar doncs, que pugui arribar a guanyar grans voltes, no? És que ens podem plantejar aquest any guanyar uns mundials amb el nivell que està tenint ara mateix.
5: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

I avui ens despertem amb temperatures més altes. 16 graus a Torredembarra, 13 a Cantoni Gros i 16 a Malgrat de Mar. Dimecres en què l'actualitat ve molt carregada. Tenim vaga de metges i mestres d'escoles de Bressol. Tenim també reunió clau del govern amb sindicats de docents. També tenim la bilateral entre els governs català i espanyol. I continuem tenint dos noms propis que avui trobareu a les portades de tots els diaris. José Luis Rodríguez Zapatero i Jonathan Andic. Aquest era el moment en què el fill del fundador de Mango sortia dels jutjats de Martorell després de dipositar una fiança d'1 milió d'euros. Analitzarem avui

0: també amb l'advocada penalista Judit Jané l'escrit de la jutgessa, que l'acusa d'homicidi per la mort de qui era l'home més ric de Catalunya. Ha trobat fins a 7 indicis de criminalitat, des de l'odi de Jonathan Andic cap al seu pare, fins a les diferents versions que ha donat dels fets, un canvi de testament o unes trepitjades d'Isaac Andic al punt de la caiguda que descartarien que fos accidental o fortuïta. I després hi ha el terratrèmol polític, que ha causat també la imputació de l'expresident Zapatero.
1: Que jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo.
0: El primer expresident del govern espanyol imputat, l'escrit del jutge és duríssim, situa Zapatero al centre d'una xarxa d'influències per cobrar comissions irregulars. Hauria jugat un paper clau en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra i en el disseny també d'un entramat d'empreses per camuflar els suborns. La Moncloa i el PSOE han quedat en xoc i el Partit Popular entromba contra Zapatero i contra Pedro Sánchez.
2: Vamos a defender el buen nombre del presidente Zapatero porque creemos de verdad en su inocencia.
3: Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
0: Avui a les 9 sentirem per primer cop el president del govern espanyol parlant de Zapatero en sessió de control. També la podreu seguir en directe aquí al matí de Catalunya Ràdio, com també seguirem la sessió de control al govern de la Generalitat. I més tard, també a partir de les 10, passejada amb Albert Om. Avui parlarem de les cues des de diferents punts de vista, des de qui en fa per aconseguir un nou rellotge fins a els que n'han fet per poder residir legalment també a Espanya. I a 11:15, secció de televisió i sèries d'Anteria Porres i Mariola Cubells. Després parlarem amb Neus Bonet, presidenta de Ràdio Associació de Catalunya, que demà celebra una nova edició dels seus premis. I parlant de premis, a 11:00, en aquest programa Justo Molinero.
4: Jo no sabia què passaria tot això aquesta tarda, davant de tanta personalitat i tanta gent important. Moltíssimes gràcies. Gràcies per aquest premi, que li buscaré un joc de privilegi per posar-lo. Moltíssimes gràcies.
0: Ahir rebia el Premi Nacional d'Honor de Comunicació i avui parlarem també amb ell i repassarem la seva trajectòria al matí de Catalunya Ràdio.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara passen 4 minuts de les 6 del matí. I fem un cop d'ull a la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb més detalls de l'exprofessor del Conservatori del Liceu acusat de tocaments per diverses alumnes, que és un cas que va avançar al periòdico, i avui el diari diu que aquest home ha cancel·lat un festival i un acadèmic d'estiu que organitzava una fundació que ell presidia, a Solsona. Ho ha anunciat el propi Ajuntament de la ciutat, segons diu el consistori, per preservar els valors del projecte.
1: I a Brussel·les?
2: Segueix el conflicte amb els Estats Units per la inversió en defensa. S'espera la resposta que donin avui les institucions europees després que el Pentàgon alertés ahir que reduirà el nombre de soldats nord-americans estacionats a Europa. De fet, no només això. Diu que els baixarà als nivells que hi havia abans de la guerra d'Ucraïna.
1: I amb què ha de dormir als Estats Units?
2: Amb la investigació a tres empreses que van guanyar milions de dòlars negociant amb petroli minuts, literalment minuts, abans que Donald Trump anunciés que ajornava els nous atacs a l'Iran. La sospita és que podien saber alguna cosa i que se'n van beneficiar, cosa que no es pot fer. Segons el Wall Street Journal, la investigació l'ha engegada la Comissió de Comerç de Futurs de Matèries Primeres.
1: I amb què diran avui a la Xina?
2: Doncs mentre es fa, de fet ara mateix, la reunió entre Vladimir Putin i Xi Jinping, el govern de Pequín ha anunciat també que li comprarà avions justament als Estats Units, en concret 200 models de Boeing. Això després de la trobada que va mantenir Xi Jinping amb Donald Trump la setmana passada.
3: Avui és dimecres 20 de maig, ens despertem amb 9 graus a Planoles, 14 a Targa i 17 graus a Calella, al Maresme. I amb un cel serè gairebé tot arreu, sí que hi ha algun banc de boira a l'interior, els llocs on ahir va ploure, i també núvols baixos al sud de Catalunya. En principi aniran marxant, avui s'imposarà el sol i avui pujarà la temperatura. Avui es pot arribar entre els 30 i 32 graus a molts llocs del Pla, a Lleida, i entre els 24 i 27 o 28 graus a la resta del país. I tan sols hi haurà algunes nuvolades al Pirineu amb algun ruixat al voltant de la Garrotxa, del Ripollès i d'Osona. Sembla que en pròxims dies la remuntada de les temperatures serà més notable.
1: Avui al matí de Catalunya Ràdio, Jordi Amat, Gemma Calvet, Esther Vera i Nacho Corredor. Però abans ens actualitzarem amb Francesc Soler. Bon dia.
4: Bon dia.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
1: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, prepara la seva defensa després de pagar una fiança d'1 milió d'euros per evitar entrar a la presó acusat de la mort del seu pare durant una excursió a Montserrat l'any 2024.
6: La jutge que investiga el cas creu que hi ha prou indicis per acusar el fill i veu un mòbil econòmic en el crim.
7: La interlocutòria judicial assegura que l'autòpsia descarta que la caiguda del fundador de Mango durant una excursió a Montserrat fos accidental. A més, en el text es descriu Jonathan Andic com una persona obsessionada amb els diners. L'anàlisi dels missatges de WhatsApp del seu telèfon mòbil i la declaració de diversos testimonis apunten també que l'acusat tenia una mala relació amb el seu pare i que la va intentar reconduir quan va saber que l'amo de Mango volia canviar el testament i crear una fundació per a persones necessitades. Fins ara, Jonathan Andic ha negat les acusacions. La seva defensa assegura que ha arribat el moment processal oportú per demostrar la seva innocència. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: L'acusació contra Jonathan Andic és un nou capítol en aquesta carrera truncada del que, a priori, havia de ser el successor del seu pare, Isaac Andic, al capdavant de Mango.
5: Jonathan Andic, de 45 anys, va entrar a la companyia el 2005, amb només 24 anys, després de formar-se en finances i direcció d'empreses. Dos anys després va començar a dirigir Mango Man, la línia d'home de la multinacional. El 2014, el seu pare el va posar al capdavant de la companyia com a conseller delegat. El període de Jonathan al timó de Mango, però, va estar marcat per pèrdues considerables de gairebé 100 milions d'euros. El seu pare va haver de tornar a agafar les regnes de l'empresa i el 2018 va nomenar director general un executiu alié a la família, Toni Ruiz. El fill va tornar a Mango Man. Després de la mort del seu pare, Jonathan Andic se'l va relegar a vicepresident de Mango i membre del Consell sense funcions executives. També s'ha dedicat a gestionar el patrimoni familiar heretat a parts iguals amb les seves dues germanes. Tots tres continuen repartint-se els beneficis anuals de Mango. L'any passat van ser més de 200 milions d'euros.
1: I l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, desmenteix les acusacions contra ell i anuncia que es defensarà amb dents i ungles.
8: Que voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción.
6: El jutge Parol situa com a líder d'una trama de tràfic d'influències i l'acusa d'haver cobrat 2 milions d'euros de comissions il·legals a canvi de beneficiar empreses com l'aerolínia Plus Ultra, que el govern espanyol va rescatar el 2021. Catalunya Ràdio ha tingut accés a l'escrit del jutge contra Zapatero.
9: El jutge porta missatges d'empresaris com els responsables de Plus Ultra en què parlen de Zapatero com el seu contacte, l'amic, la persona que els ajudarà a aconseguir el rescat i assumeixen que a canvi li pagaran una comissió, 1,5 milió d'euros, segons el jutge, que Zapatero hauria cobrat a través d'una empresa pantalla a Dubai. L'expresident nega la major.
8: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plusultra.
9: Però el jutge també el vincula amb altres negocis de petroli i or a Veneçuela i el situa com el líder i l'organitzador d'una trama estable creada per beneficiar empresaris amb la seva influència. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo es veuran les cares al Congrés dels Diputats.
5: Serà l'endemà de la imputació de l'expresident Rodríguez Zapatero i després de la davallada electoral del PSOE a Andalusia. Mentre que els socialistes fan costat a Zapatero, els populars insten els socis de govern a deixar caure Sánchez.
4: Des del govern espanyol, el MSAI defensava la presumpció d'innocència i lloava el llegat de Zapatero.
10: Yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha a la que ganó en un procedimiento electoral cuando menos se lo esperaban.
4: Per contra, la popular Esther Muñoz ha exigit als socis de govern que reaccionin.
11: Bueno, es que creo que hay que preguntarles a los socios. ¿Cuánto nivel de podredumbre están dispuestos a soportar ya más?
4: Uns socis de govern que es decanten per la prudència i per esperar. Maribel Vaquero, del PNB.
12: Ha habido mucho ruido y hay mucho ruido en torno al expresidente Zapatero, pero que nosotros lo que pedimos es prudencia.
4: I el republicà Gabriel Rufián acusa directament els jutges d'atacar el PSOE.
13: Yo sí que tengo un mensaje para los jueces, o según qué jueces de este país, el PP ya gana elecciones. No hace falta que hagan política, ¿eh?
4: Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I a Figueres van detenir ahir un home per la mort a ganivetades de la seva exparella. Tenia una ordre d'allunyament i l'havia trencat dilluns mateix i agredit a la víctima.
6: Els Mossos investiguen el cas i s'ha decretat el secret de sumari. L'Ajuntament ha convocat avui un minut de silenci per condemnar els fets.
14: Quan els policies van arribar a la plaça Josep Tarradellas, van trobar la víctima estesa a terra i els serveis d'emergència no van poder fer res per salvar-li la vida. Allà mateix van detenir el sospitós, un home de 48 anys i exparella de la víctima de 33. L'arrestat tenia antecedents i un ordre d'allunyament de la víctima i l'havien detingut dilluns mateix per trencar-la i agredir-la. La víctima no es va presentar ahir a la cita forense per valorar les lesions ni a declarar i es va deixar l'agressor en llibertat segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, destacava que alguns veïns van ajudar a reduir l'agressor.
15: Com a alcalde, el que em toca és donar el pèsam a la família i intentar que xacres com la violència masclista no es tornin a repetir ni a la nostra ciutat ni enlloc.
14: Va afegir que tant la víctima com l'agressor són veïns de Figueres, de prop de la zona on van passar els fets. Des de Figueres, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: El govern veu marge per arribar a entendre's amb els sindicats d'educació després de tancar l'acord de pressupostos amb Esquerra Republicana. Alicia Romero, consellera d'Economia.
16: Els marges, doncs tots els que considerem. Sí, aquesta negociació amb educació, veurem quins resultats dona, però sempre hi ha marge.
5: Al govern encara li falta el suport dels comuns, que es fan seves les demandes del sector educatiu per encarir l'acord de pressupostos que ja van firmar a principis d'any. Mentrestant, aquesta tarda la Generalitat es reuneix amb el govern espanyol a Madrid per impulsar els principals acords tancats amb Esquerra.
17: El conseller de la Presidència i el ministre de Política Territorial encapçalaran la reunió que ha de servir per donar llum verda al tren que ha d'anar de Vilanova i la Geltrú fins a Mataró sense passar per Barcelona. Signaran el compromís perquè l'Estat posi els diners per una obra faraònica que, si tot va com ha d'anar, s'acabaria de construir el 2041. Els dos governs també aprovaran la creació d'un òrgan per controlar que l'Estat compleix les inversions que toquen a Catalunya i la reformulació del Consorci de la Zona Franca perquè la part catalana tingui majoria. De fet, la meitat de compromisos que Esquerra ha arrencat al govern necessiten el vistiplau de Madrid. Sigui com sigui, i a l'espera dels comuns, ell ha aconseguit desencallar uns pressupostos a mig mandat que li són or per acabar la legislatura. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I mentre els comuns reclamen resoldre el conflicte educatiu per donar suport als pressupostos, avui el Departament d'Educació i els sindicats de mestres i professors es tornaran a reunir a la taula sectorial i debatran la nova proposta del govern que els docents ja han avisat que consideren insuficient.
6: Educació ha posat sobre la taula avançar l'augment de sou a 3 anys, pagar més als docents per les tutories i sumar 2.400 professionals més al curs que ve. Els sindicats USTEC i CGT assistiran a la reunió malgrat que la proposta, diuen, queda molt curta. Qui no hi anirà és el sindicat professors de secundària perquè consideren que no respon a les seves demandes.
18: Com a mesura salarial, més enllà d'escurçar els terminis per pagar l'augment de sou, proposa pagar més per fer de tutor, un complement nou per fer de cotutor i un altre per ser tutor en un centre d'alta complexitat. Tot i això, no parla de xifres. Yolanda Segura d'USTEC i Ignasi Fernández, de professors de secundària.
19: Retribuir millor les tutories no ha de ser matèria de negociació en aquest marc, perquè no és un augment salarial que reflecteixi en el salari base.
20: I no atén ni una sola de les reclamacions que li havien plantejat a la darrera mesa. Però és clarament insuficient. Nosaltres busquem una mesura universal pel col·lectiu.
18: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I les escoles bressol tornen a la vaga avui després que encara no s'hagi aconseguit cap acord acord entre el govern i els sindicats.
5: És la segona aturada que es convoca en aquest sector de l'educació fins al cicle de vagues. L'aturada convocada per la plataforma 03 preveu una manifestació unitària a les 12 del migdia a Barcelona, a la plaça Universitat, que anirà fins a la plaça Sant Jaume. En un comunicat, la plataforma denuncia que el sector 03 és l'últim que es té en compte els pressupostos i reclama al govern que garanteixi un servei públic gratuït i universal per a tots els infants. També reclamen una reducció de les ràtios i que s'equiparin les condicions laborals i salarials de tots els treballadors.
1: Metges de Catalunya convoca avui una nova jornada de vaga per reclamar una millora de les condicions laborals. És l'onzena aturada des del mes d'octubre.
6: A banda d'aquesta acció, el sindicat també ha engegat una campanya per encoratjar els metges a deixar de fer hores extres, amb les quals asseguren el sistema supleix la manca de professionals. Xavier Lleonart, de Metges de Catalunya.
0: Deixem de fer aquesta activitat voluntària, el sistema entra en risc de col·lapse per una manca de planificació, per una manca de cobertura de llocs que han de cobrir metges i facultatius i que són clarament insuficients.
6: Entre les principals reivindicacions hi ha eliminar l'obligació de fer guàrdies de 24 hores i firmar un conveni específic per al col·lectiu mèdic.
1: I Xi Jinping i Vladimir Putin es reuneixen a aquesta hora a Pequín.
5: El cap del Kremlin busca arrencar un compromís del líder xinès per construir un nou gasoducte, tot i que la Xina és reticent a dependre tant dels recursos de Moscou.
1: Pequín, Francesc Canals.
21: Vladimir Putin ha vingut més de 20 vegades des que és al poder, però aquest viatge és especial perquè arriba tan sols 4 dies després de marxar Donald Trump. Pequín presumeix així de capital diplomàtica. La guerra s'allarga i, per tant, també la dependència russa de l'economia xinesa. Xi Jinping rep el seu vell amic i els dos països firmen avui 40 acords, però caldrà veure si Putin avança en convèncer la Xina per a l'obertura del gasoducte Siberia 2. Malgrat el tancament d'Hormuz, Xi Jinping no vol dependre tant del gas i el petroli russos, malgrat que des que va començar la guerra a Ucraïna, el compra millor de preu en perdre Putin al mercat europeu per les sancions. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al matí de Catalunya Ràdio.
1: El president de Taiwan, William Lai, ha assegurat que el futur de l'illa no el poden decidir forces externes, sinó que depèn de la voluntat dels seus 23 milions d'habitants.
6: En el discurs pel segon aniversari del seu mandat, Lai ha defensat augmentar la despesa militar per reforçar l'autodefensa davant les amenaces de la Xina, que mai ha renunciat a prendre el control de l'illa perquè considera que és territori propi. Aquestes declaracions arriben després de la reunió entre els presidents xinès i nord-americà, Xi Jinping i Donald Trump, en què van abordar la qüestió taiwanesa. Pequín ja ha respost i assegura que els Estats Units entenen la posició de la Xina i que no reconeixen ni accepten la independència de Taiwan.
1: Donald Trump ha donat un altre ultimàtum a l'Iran si no accepta un acord de pau que inclogui la renúncia a l'arma nuclear.
5: Trump ha amenaçat de reactivar els bombardejos a finals de setmana, però sense concretar cap data. La Casa Blanca admet que hi ha hagut avenços en les negociacions amb el règim iranià, però diu que encara no estan en situació de tancar cap acord.
1: Anem cap a Washington, Oriol Serra.
22: Donald Trump continua prometent el final ràpid de la guerra de l'Iran, però la promesa s'arrossega des de fa mesos i les paraules del president dels Estats Units han anat perdent credibilitat. En un moment d'inflació rècord i amb el preu de la benzina superant el doble del que costava abans de la guerra, Trump deia això en un acte d'ahir al vespre a la Casa Blanca.
23: Acabarem aquesta guerra molt ràpidament. Ells volen un acord desesperadament. Estan cansats de... Això hauria d'haver passat fa 47 anys. Algú hauria hagut de fer alguna cosa. Això passarà i serà de pressa. Veureu com el preu del petroli cau en picat. Hi ha tanta petroli allà fora.
22: El nivell d'aprovació de Donald Trump entre els nord-americans ha tocat fons des de l'inici de la guerra. Actualment, segons algunes enquestes, és de només un 36%.
1: Ara són les 6:17. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García en Alfonso. Bon dia.
24: Bon dia.
1: La Comissió Europea i el Parlament Europeu han arribat a un consens per implementar l'acord comercial amb els Estats Units aconseguit l'estiu passat. Segons ha anunciat aquesta matinada en un comunicat la presidenta xipriota de la Unió Europea, l'acord hauria d'evitar una guerra d'aranzels entre les dues parts.
25: L'acord comercial, recordem-ho, estableix que la Unió Europea eliminarà els drets d'importació dels béns industrials nord-americans i donarà accés preferencial als productes agrícoles i marins dels Estats Units. A canvi, els aranzels de Washington a la majoria de béns de la UE no superaran el 15%. Aquest acord havia dividit els països de la Unió Europea, amb Alemanya encapçalant els membres favorables i França els contraris, que ho veien com una capitulació davant les concessions asimètriques exigides per Washington. D'altra banda, la Casa Blanca ha confirmat que Donald Trump participarà a la pròxima cimera del G7 que es farà a França entre el 15 i el 17 de juny, amb una agenda centrada a la intel·ligència artificial i al comerç.
1: I Brussel·les promet ajudes perquè els pagesos puguin comprar fertilitzants cada cop més cars per culpa del bloqueig de l'estret d'Hormuz.
26: La Comissió Europea desviarà diners d'altres partides per reforçar els fons d'emergència per la crisi agrària i els països podran avançar el pagament de subvencions ja previstes.
1: Brussel·les, Bruno Fortea.
27: La Comissió
2: que és el govern europeu, vol enllestir el pla d'ajudes abans de l'estiu. El comissari d'Agricultura, Christoph Hansen, ho veu urgent.
3: S'apropa l'estiu i és el moment en què els pagesos decideixen què plantaran i quants fertilitzants compraran. Els donarem un alleujament immediat quan els arribin les factures.
2: Si no actua, la Comissió Europea tem que els pagesos acabin cultivant menys perquè no hauran pogut pagar abans prou fertilitzants. S'han encarit un 70% en els últims dos anys i el bloqueig a l'estret d'Hormuz ho empitjora. És el lloc per on passa un terç del comerç mundial de fertilitzants químics. Des de Brussel·les, Bruno Forteamires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I alerta de l'OMS sobre la rapidesa i de propagació i l'abast de l'epidèmia d'Ebola que va començar la República Democràtica del Congo.
7: L'epidèmia ja ha traspassat fronteres i s'han detectat casos a la veïna Uganda. A la República Democràtica del Congo, les autoritats locals han elevat a 136 el nombre de morts per la malaltia i els casos sospitosos pugen a gairebé 550. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, explica per què han elevat la qualificació de l'epidèmia a emergència pública d'importància internacional.
8: I did not do this lightly.
9: No ho vaig fer a la lleugera, ho vaig fer d'acord amb l'article 12 del Reglament Sanitari Internacional, després de consultar els ministres de salut d'ambdós països, i perquè estic profundament preocupat per l'abast i la velocitat de l'epidèmia.
7: Per aquesta variant no existeix cap mena de vacuna efectiva.
1: Les acusacions d'assetjament i d'abús sexual que han fet tres dones contra el director de l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona han fet decidir suspendre l'edició d'enguany d'aquest certamen.
25: Els fets haurien passat quan les dones eren alumnes al conservatori del Liceu. L'home els hauria fet tocaments, els hauria enviat fotografies d'ell despullat i hauria intentat fer-los petons quan el tenien de professor. Judit Gisbert, alcaldessa de Solsona.
10: Quan passen aquestes coses, doncs és important poder separar-ho i si no es pot separar pels motius que siguin, fer aquesta aturada i després, més endavant, valorarem cap on va tot plegat.
25: Després de les acusacions rebudes, l'home també s'ha apartat de l'Ajuntament de Castellar de la Ribera, el Solsonès, on és regidor. De moment, les tres dones no han formalitzat les acusacions al jutjat o a la policia.
1: I el Tribunal Suprem reconeix que una persona està legitimada per recórrer la via judicial l'aval d'una eutanàsia si en té un vincle estret amb qui la sol·licita.
26: La sentència, quan es faci pública, fixarà jurisprudència.
1: L'alt tribunal ha resolt així el cas d'un home que ha paralitzat l'eutanàsia del seu fill de 55 anys i que té importància tant seqüeles a causa de tres ictus i dos infarts. El Suprem tomba el recurs presentat per la Generalitat i porta a la casella de sortida el cas d'aquest veí de Vallirana, el Baix Llobregat, que haurà de tornar a sol·licitar l'eutanàsia i començar el periple judicial. La presidenta de l'Associació Dret a Morir Dignament, Cristina Vallès, lamenta en declaracions a 3Catinfo la decisió judicial.
24: És una resolució que d'alguna manera s'enfronta a l'esprit mateix de base de la llei. És una llei que reconeix l'autonomia, el dret de la persona a decidir sobre el seu pròpia vida sense cap ingerències.
1: El cas d'aquest home va fer recorregut als tribunals en paral·lel al cas de la Noèlia. Oriol Pujadó, pel Matí de Catalunya Ràdio. La intel·ligència artificial transformarà una quarta part dels llocs de treball a Catalunya. Afectarà especialment les dones d'entre 35 i 54 anys.
7: Les feines administratives, les de tractament de dades o les de telemàrqueting que fan majoritàriament dones estaran entre les més exposades a la IA, segons un estudi de la Cambra de Comerç de Barcelona. Carme Povedes, la directora d'anàlisi econòmica de l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra.
27: La IA està transformant tasques, però no està destruint ocupació, excepte en algunes ocupacions altament exposades, però que ocupen a poca gent i, per tant, que tenim marge per poder requalificar o readaptar aquestes persones perquè no surtin al mercat laboral.
7: Des de la Cambra proposen formar els treballadors sobre com fer servir les eines d'IA perquè consideren que aquests perfils se'ls exigiran feines diferents i també incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques d'ocupació.
1: I els treballadors de Nissan arrenquen les mobilitzacions contra l'ERO que afectarà 211 treballadors.
25: Ahir al vespre van mostrar el seu rebuig als acomiadaments davant del Consolat del Japó a Barcelona i van tallar la Diagonal durant uns minuts. Nissan vol prescindir del 37% de la plantilla que té a Catalunya i tot apunta que tancarà el centre de recanvis del Prat de Llobregat. Raúl Ocon és el delegat de Comissions Obreres a la planta.
28: L'intenció és retirar l'ERO, perquè no està justificat i és el manteniment del treball, és la nostra premissa.
25: Segons els sindicats, la primera reunió amb la direcció de l'empresa, a la seu del Departament de Treball, només ha servit per constatar que les posicions encara estan molt allunyades i denuncien que l'empresa prepara un tancament encobert.
1: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
29: Què tal, bon dia?
1: La primera. Prepara.

0: I Ginesta anuncia concert a Rasmatàs el dia 7 de novembre. Serà l'únic concert a sales que faran aquest 2026 per presentar el seu últim disc. Gira tot igual, però diferent. Avui a les 12 del migdia es posen a la venda les entrades.
1: La segona.

0: señala la gente.
1: I Silvio Rodríguez obrirà la seva gira a Espanya al Gran Teatre del Liceu. Això serà el dia 1 de setembre, serà 5 anys després de la seva última gira per Espanya. Actuarà en 8 ciutats diferents com Saragossa, Bilbao, València, Coruña o Madrid. Les entrades, això sí, encara no s'han posat a la venda.
2: I la tercera?

I llarga ovació al Gran Teatre Lumière de Cannes amb l'entrada del director Pedro Almodóvar i tot l'elenc de la seva última pel·lícula. Almodóvar, vestit de groc, ja ha presentat a Marga Navidà, a Mamaya, Vicky Luengo, Nieves Álvarez, Rosy de Palma, Kim Gutiérrez, Aitana Sánchez Gijón i Milena Smith.

0: I anem als esports ara amb Robert Prat. Què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Alexia Putellas, que diu que el Barça no té por de l'Olímpic de Lió, tot i que és un dels equips pioners del futbol mundial.
1: Són declaracions al tot costa. Putellas preveu, això sí, una final de Champions molt igualada aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda.
2: Evidentment té una història increïble, que nosaltres estem lluitant per intentar arribar a aquest nivell, no? I és una referència, ha estat una referència abans que ningú altre equip, no?, en fer-ho. Però jo, sincerament, per exemple, el dia del Bayern sentia el mateix. Sentia que ens estàvem enfrontant a una de les aspirants al títol, no?
1: Putellas creu que han d'evitar pèrdues de pilota perquè l'equip francès és un especialista a fer les transicions per arribar a la porteria contrària. En l'equip masculí, a Fermín, ja l'han operat de la fractura al dit del peu.
0: I el City de Guardiola empata i fa que l'Arsenal es proclami campió de Lliga.
1: D'aquesta manera, els seguidors de l'Arsenal celebraven als carrers de Londres aquest títol de Lliga després de l'empat a un del City amb el Bournemouth. I és que l'Arsenal, a la falta d'una jornada, és el nou campió 22 anys després del seu últim títol. El Barça de bàsquet, que tanca el fitxatge del veterà base Mike James, 35 anys, mentre la continuïtat de Xavi Pascual penja d'un fil, ja que el tècnic vol marxar a Dubai i rescindir el seu contracte amb el club. El Sabadell, rival de l'Atlètic Barcelonet a la final pel títol de Lliga de Waterpolo, els ballesans van obtenir ahir la victòria, mentre que el Sant Andreu guanya el Terrassa, el primer partit de les semis femenines. Mataró i Sabadell juguen avui l'altre semifinal. I Carlos Alcaraz, que renuncia a jugar al torneig de tenis de Wimbledon, sí, per una lesió al canyell.
0: Avui a partir de les 11 ens acompanyarà el matí de Catalunya Ràdio Justo Molinero. Serà Premi Nacional, és Premi Nacional d'Honor de Comunicació, i ja sabeu que quan parla Justo Molinero doncs puja el volum del cotxe sencer. Per tant, avui a partir de les 11 farem una festa radiofònica amb Justo Molinero. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
3: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se és fer-se les preguntes que potser com a ciutadans responsables ens hauríem de fer. I poso un exemple perquè se m'entengui. Ahir vam saber que Rodríguez Zapatero s'ha convertit en el primer president imputat de la història de la democràcia espanyola. Se l'acusa d'organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental pel cas Plus Ultra. Estupendo. Molt bé. Si la fiscalia en té proves, que declari, que el jutgin, i si és culpable, que caigui sobre ell el pes de la justícia que li toqui. Oh, i tant que sí. I ara, la pregunta que jo humilment em faig com a ciutadà. I Felipe González, que va ser responsable d'una operació de terrorisme d'estat? I l'Aznar, que és un criminal de guerra sense el qual no s'entenen els atemptats de l'11M? I Rajoy, que va ser gravat al seu despatx acceptant diners de la Caixa B del PP? Com és que cap d'aquests presidents ha estat mai imputat judicialment? No sé què us sembla aquesta pregunta, però sospito que a la resposta s'hi amagarà una radiografia bastant exacta de l'estat de dret espanyol.
0: I avui cançons sobre l'acord de pressupostos.
1: Temes amb xifres del títol, com el 24, anava a dir 24K Màgic, de Bruno Mars, que ve a ser com màgia de 24 quirats, que, per cert, és la màxima puresa de l'or.
4: A mitja punta fent boia, una cita intertextual, visc a prop de Rocafonda, conec en la minya mar.
1: I una altra xifra en un títol, 4-3-3, l'homenatge al futbol dels Amics de les Arts, aquí en Detalles, en el disc dels 20 anys.

0: millor que hi ha. Ara són 6:45. Titulars d'aquest dimecres amb Francesc Soler i Sílvia Solana. Jonathan Andic prepara la seva defensa després de pagar una fiança d'1 milió d'euros per evitar entrar a la presó acusat de la mort del seu pare.
1: A la interlocutòria judicial s'hi va constar que el fill del fundador de Mango estava obsessionat amb els diners, tenia mala relació amb el pare i prèviament al suposat crim va fer 3 visites a Montserrat. La família li fa costat.
0: José Luis Rodríguez Zapatero desmenteix les acusacions contra ell i anuncia que es defensarà amb dents i ungles.
2: Y voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción.
3: Catalunya Ràdio ha tingut accés a l'escrit del jutge que situa l'expresident espanyol com a líder d'una trama de tràfic d'influències i l'acusa d'haver cobrat 2 milions d'euros en comissions il·legals a canvi de beneficiar companyies com l'aerolínia Plus Ultra que el govern espanyol va rescatar.
0: I mentre que la Moncloa ha tancat files amb ell, el Partit Popular assenyala Pedro Sánchez.
1: Sentim la ministra portaveu Elma Sainz i la popular Esther Muñoz.
4: Hay un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
5: Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
1: Els socis parlamentaris de Sánchez han demanat prudència per analitzar la situació.
0: Són dues qüestions que analitzarem també a l'Àgora a partir de les 9 aquí al matí de Catalunya Ràdio. I detingut a Figueres un home per matar a ganivetades la seva exparella.
3: L'agressor tenia un ordre d'allunyament de la víctima i l'havia trencat dilluns mateix per agredir-la. L'Ajuntament ha convocat per avui al matí un minut de silenci. Jordi Masquefres és l'alcalde.
6: Alguna cosa segurament ha fallat. Repeteixo, no em toca a mi aprofundir sobre el tema. Esperem que això no repeteixi.
0: Educació i els sindicats de docents es tornen a reunir avui a la taula sectorial.
1: I debatran la nova proposta que els docents ja avisen que consideren insuficient. La consellera d'Economia, Alícia Romero, veu marge per l'acord.
7: Els marges, doncs tots els que considerem. Sí, aquesta negociació amb educació, veurem quins resultats dona, però sempre hi ha marge.
1: Avui fan vaga les escoles bressol. D'altra banda, Metges de Catalunya també convoca els facultatius. Avui hi ha una nova aturada per reclamar una millora de les condicions laborals.
0: Xi Jinping i Vladimir Putin es reuneixen a aquesta hora a Pequín.
3: El president rus busca arrencar un compromís del líder xinès per construir un nou gasoducte, tot i que la Xina és reticent a dependre tant dels recursos de Moscou.
8: Agraeixo profundament el compromís del president Xi Jinping amb la cooperació a llarg termini amb Rússia. Estic convençut que els nostres llaços càlids i amistosos ens permeten traçar els plans més audaços per al futur i portar-los a la realitat.
0: La Unió Europea arriba a un consens per implementar l'acord comercial amb els Estats Units.
1: L'acord fet públic de matinada hauria d'evitar una guerra d'aranzels.
0: I la intel·ligència artificial modificarà una quarta part dels llocs de treball a Catalunya.
3: I afectarà especialment les dones d'entre 35 i 54 anys. Carme Poveda, de la Cambra de Comerç de Barcelona, afegeix.
9: Tenim marge per poder requalificar o readaptar aquestes persones perquè no surtin al mercat laboral.
0: La plataforma 3CAT ha rebut el Premi Nacional de Comunicació Digital,
1: que reconeix la seva consolidació com a portal d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català.
0: I representen també les portades de la premsa, avui amb Zapatero i Jonathan Andic en totes les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
10: Bon dia, sí, comencem amb el diari El País, que titula un lacònic Zapatero imputat i El Mundo, més explicatiu i valoratiu, diu cassat el comissionista internacional Zapatero, en tots dos casos amb gran foto de l'expresident espanyol en el seu vídeo d'ahir defensant-se després de la imputació. És, de fet, el primer cop que la justícia investiga un expresident espanyol per corrupció. A Catalunya, protagonisme també pel cas Andic, La Vanguardia, acusat d'homicidi per la mort del seu pare, el successor de Mango, El Periódico, Jonathan Andic, en llibertat amb fiança, investigat per homicidi. Foto del fill d'Isaac Andic a tot arreu, la més gràfica, l'única, per cert, on se'l veu amb les manilles, al diari Ara. Altres temes de portada, els pressupostos, El Periódico i Llei Junqueras segellen l'estabilitat, foto d'Illa i Junqueras a Palau, l'Ara hi afegeix que el PSC i Esquerra es comprometen a seguir treballant per recaptar l'IRPF, i per acabar llegim El Periódico que el govern ofereix avançar un any la pujada salarial dels mestres, i El País que el Suprem delimita que només les persones més pròximes poden recórrer l'eutanàsia.
0: Avui a Vacarisses, al Vallès Occidental, es desperten amb 11 graus, al migdia arribaran els 26, a Balaguer en tenen 14, amb màxima prevista de 31. I avui finalment tindrem un típic dia de finals de primavera. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Sí, bon dia. Per tant, avui tindrem un dia de sol, un dia de calor, amb aquestes temperatures al Pla de Lleida de més de 30 graus i superiors als 25 a la majoria de comarques. I del temps d'avui sí que destaquem alguns núvols matinals al sud i 4 boires a l'interior, tots ells marxaran ràpid, i algunes nuvolades de tarda al Pirineu que avui només deixaran ruixats al Ripollès, a la Garrotxa i a Osona.
0: I després de l'estrena de TV3 del documental Sopa de Cabra Tornar Enrere, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
12: Bon dia, Catalunya. Ahir, el Sense Ficció de TV3 va programar-se el documental Tornar Enrere sobre el Sopa de Cabra. Se'n podria dir moltes coses d'aquesta excel·lent pel·lícula, però sobretot m'ha fet molt feliç l'exercici d'honestedat dels integrants d'aquest grup legendari. Avui en dia tothom està d'acord en que treballar amb amics i en un bon ambient és el millor que et pot passar a la vida. Però el cas del Sopa és diferent, i els seus músics són prou sincers com per dir que no només no són amics, sinó que el seu camí artístic es va fer primordialment dels enfrontaments i de la tensió. Així és el rock and roll, una forma d'art que no ha vingut al món a fer la viu-viu, sinó a ser una mica torracollons i desagradable. I així volem els grups de rock, amb gent descarada i una mica tocada del bolet. Espero, doncs, que la no amistat del Sopa duri molts anys, perquè diria que encara els queden moltes cançons per fer.

0: I amb què ens despertes avui, Xavi Canalias?
1: Bon dia, avui amb la música de Michael Jackson. I és que tal dia com avui, un 20 de maig, però de l'any 1997, l'artista va publicar el seu sisè disc titulat Blood on the Dance Floor, History in the Mix. De fet, el senzill que sentim es va compondre l'any 91 per al disc Dangerous, però finalment es va descartar. La cançó tracta sobre una dona anomenada Susie que sedueix Jackson abans de conspirar per apunyalar-lo.
0: I amb qui heu parlat aquest matí? Els matiners de Catalunya Ràdio.
1: Doncs mira, amb en Xavi de Canet de Mar ens ha trucat per explicar-nos que avui és un dia important per ell.
0: Ah.
2: Bon dia, matineres.
1: Com estàs, Xavi?
2: A tope.
1: A
2: avui celebrant l'aniversari.
1: És el teu... Home, per favor, l'aniversari
2: avui.
1: Xavi, quants anys fas?
2: 60.
1: Un altre aplaudiment, Xavi. Has tingut ja alguna primera felicitació del matí o no?
2: Sí, de la meva dona. L'he vist aquest matí amb el WhatsApp, que passava la mitjanit, ja m'envia ja els emoticones, bueno, d'això ja felicitant el meu grup de la família i...
3: Molt bé.
1: Escolta, que bé.
2: No me la mereixo.
1: 60 anys que ben portats, el Xavi. Una veu ben jove.
0: I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
4: Doncs el vídeo d'un búfal de Bangladesh que han batejat com a Donald Trump per la seva semblança amb el president.
5: Eta selecta el vino ja termohis. Eta argenam tal cosa per voltes en Donald Trump.
4: Expliquen que es tracta d'un búfal albí de 700 quilos que té els cabells davant rossos i pentinats com Trump i s'ha fet viral. Viu en una granja a prop de Dhaka i ha rebut milers de visites. Ara es veu que s'està a punt de vendre. S'entregarà uns nous propietaris abans de la festa del xai i al compte de la granja a Facebook han escrit ja un missatge de comiat.
6: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
7: Avui hem rebut el missatge de Gina Rius, de la plataforma 03, que crida a donar suport a la vaga a les escoles bressol. Demanen una rebaixa de les ràtios, millors condicions laborals i més recursos per a l'educació inclusiva.
8: Se'ns considera etapa educativa, però a la pràctica, amb les condicions que se'ns donen i les legislacions que existeixen, és molt complicat o gairebé impossible dotar de qualitat les escoles i els espais de 0 a 3 anys.
7: Educació recorda que ha constituït un grup tècnic que està estudiant el model d'escoles bressol per millorar-lo i garantir que sigui universal. Des de la plataforma insisteixen en mesures com evitar l'externalització de centres i demanen un gest concret al govern, revertir la de l'escola Pit Roig a Sant Pere de Vilamajor.
6: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
9: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
10: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
11: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
12: Fes t'entendre amb mi, Di.
13: Amb tu i amb tothom, Al. És carn d'Aldi de primera qualitat.
12: Crec que m'he enamorat.
13: Normal, amb aquests preus.
12: Aquesta setmana estalviem el pit de pollastre filetejat a 3,59 als 570 grams.
13: I la síndria ratllada a 1,29 al quilo. Aldi.
12: Que poc que costa comprar bé. Catalunya.
4: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Avui la cita més esperada per les borses són els resultats de la fabricant de xips Nvidia. Ahir, a l'espera d'aquesta publicació a Wall Street, els inversors van optar per les vendes. El Nasdaq va caure més d'un 0,80% i el Dow Jones un 0,60%. Això s'hi afegeix que les negociacions entre Washington i l'Iran es tornen a encallar, cosa que va fer que ahir les borses europees operessin amb cautela. L'IBEX va perdre un 0,48% i va quedar per sota dels 17.700 punts. El preu del barril de petroli de Brent ha tornat a escalar per damunt dels $110. Això es trasllada als parquets asiàtics. Aquest matí, la borsa de Seul cau prop d'un 3%, la de Tòquio perd un 1,30% i les de Hong Kong i Xangai al voltant d'un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
11: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
14: A Parlem Telecom, parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
16: 4 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
17: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
16: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, paga una fiança d'1 milió d'euros i evita així entrar a la presó acusat de la mort del seu pare durant una excursió a Montserrat l'any 2024.
18: La jutge que investiga el cas creu que hi ha prou indicis per acusar el fill. N'enumera fins a 7 i veu un mòbil econòmic en el crim. En el text es descriu Jonathan Andic com una persona obsessionada amb els diners. L'anàlisi dels missatges de WhatsApp del telèfon mòbil i la declaració de diversos testimonis apunten també que l'acusat tenia una mala relació amb el seu pare. Raimon Tomàs és advocat penalista en declaracions a Catalunya Nit.
19: A partir d'ara, en aquest moment en què la defensa també podrà actuar en aquest procediment, es practicaran altres diligències d'instrucció que poden aportar altres indicis i finalment haurà de ser aquesta jutgessa qui haurà de decidir al final d'aquesta fase d'instrucció, que és la investigació dels fets, si portar endavant aquest procediment cap al judici oral o si arxivar-lo.
18: Les proves recollides pels Mossos apunten, entre d'altres, que la petjada que hi havia al camí des d'on va caure l'empresari es va falsejar. Fins ara, Jonathan Andic ha negat les acusacions i la família, a través d'un comunicat, li ha fet costat.
16: L'altre titular del dia passa per un altre nom, el de José Luis Rodríguez Zapatero, acusat de liderar una suposada trama de corrupció de comissions.
18: El jutge situa l'expresident del govern espanyol com el líder d'una trama de tràfic d'influències i l'acusa d'haver cobrat 2 milions d'euros de comissions il·legals a canvi de beneficiar empreses com l'aerolínia Plus Ultra, que el govern espanyol va rescatar el 2021. L'expresident del govern espanyol desmenteix les acusacions contra ell, ho va fer en un vídeo a les xarxes.
20: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
18: La policia va escorcollar ahir mateix la seva oficina i les seus de diverses empreses implicades, com la de les seves filles. Mentrestant, a nivell polític, la Moncloa ha tancat files amb ell alhora que el PP hi suca pa. Sentim la ministra portaveu Elma Sainz i la popular Esther Muñoz.
21: Hay un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
22: Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
18: Avui Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo es veuran les cares a la sessió de control al Congrés.
16: I avui també pendents de dues convocatòries de vaga, a l'educació que continua i els metges que s'hi afegeixen.
18: Si a l'educació avui estan convocats els centres de 0 a 3 anys, serà el mateix dia que a la tarda hi hagi nova reunió de negociació entre sindicats i govern. El govern veu marge per arribar a entendre's amb els sindicats després de tancar l'acord de pressupostos amb Esquerra. Alicia Romero, consellera d'Economia.
23: Els marges, doncs tots els que considerem. Sí, aquesta negociació amb educació, veurem quins resultats dona, però sempre hi ha marge.
18: A la nova proposta d'educació posat sobre la taula, avançar l'augment de sou a 3 anys, pagar més als docents per les tutories i sumar també 2.400 professionals més al curs que ve. El sindicat USTEC i la CGT assistiran a la reunió, tot i que la proposta, diuen, queda curta. Qui no hi anirà és el sindicat professors de secundària perquè consideren que no respon a les seves demandes.
16: Pel que fa a la vaga de metges, és l'onzena aturada des de l'octubre.
18: I entre les principals reivindicacions hi ha l'eliminació d'obligatorietat de fer guàrdies de 24 hores i firmar un conveni específic per al col·lectiu mèdic. Metges de Catalunya també han engegat una campanya per encoratjar els metges a deixar de fer hores extres, amb les quals asseguren el sistema supleix la falta de personal. Xavier Lleonart és secretari general del sindicat.
24: Deixem de fer aquesta activitat voluntària, el sistema entra en risc de col·lapse per una manca de planificació, per una manca de cobertura de llocs que han de cobrir metges i facultatius i que són clarament insuficients.
16: Més notícies. Barcelona es converteix en la tercera millor ciutat del món on fer congressos, segons l'informe anual de l'ICA, l'associació global més important del sector. Només Lisboa i París superen la capital catalana.
18: L'informe destaca la competitivitat de Barcelona en el camp del coneixement i la innovació. De fet, els seus congressos de ciència ocupen el primer lloc de l'informe. D'aquesta manera, la ciutat ja fa un quart de segle que apareix al top 5 de la llista, que no inclou esdeveniments fixos com ara el Mobile World Congress.
16: Troballa arqueològica excepcional a Castellar del Vallès.
18: Es tracta del sepulcre d'un matrimoni de gran influència a la zona durant el segle X. Les tombes s'han localitzat intactes, segellades i en perfecte estat de conservació al jaciment de Castellar Vell.
16: Joan Vilaplana.
25: A més del bon estat de conservació, la singularitat de la troballa també rau en el fet que la inscripció funerària permet posar nom a dos personatges de la població civil de l'època, Riquila i Armumir. Jordi Roig, arqueòleg i responsable del projecte d'excavació, explica qui eren.
26: D'una banda,
0: eren els promotors de l'església originària preromànica que hi ha aquí, l'església de Sant Esteve, que hi apareix a inicis del segle X, serien els promotors, i alhora eren els personatges que controlaven aquest territori.
25: La troballa situa el jaciment de Castellar Vell al mapa arqueològic europeu i reforça el seu valor per entendre la formació del comtat de Barcelona en el marc de la Catalunya Vella dels segles IX i X. Joan Vilaplana, pel Matí de Catalunya Ràdio.
16: Temps ara per la cultura. La plataforma 3CAT ha rebut el Premi Nacional de Comunicació Digital, que reconeix la seva consolidació com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català. Els premis, que atorga la Generalitat de Catalunya, es van entregar ahir al Teatre Principal de Sabadell. Montse Camps.
1: En el discurs d'agraïment, la presidenta de 3CAT, Rosa Romà, ha destacat el fet que el projecte 3CAT vol ser un punt de trobada.
2: Hem de parlar a la Catalunya que és i a la Catalunya que vindrà. I 3CAT vol ser aquesta eina, aquest punt de trobada amb un fil conductor, un element comú amb tots que ens agermana, la llengua catalana. La nostra responsabilitat és aconseguir-ho i també és el nostre orgull veure com anem creixent cada setmana que passa i darrere hi ha l'esforç de tants i tants treballadors i col·laboradors.
1: A l'acte, encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, també s'ha premiat Justo Molinero, que ha rebut el Premi d'Honor per la seva carrera al capdavant de Teletaxi. També s'han premiat, entre altres, Ràdio Televisió Espanyola Catalunya, la directora del diari Ara, Esther Vera, RAC1, i el diari de Sabadell i el programa Hospital de Proximitat de Televisió de Mataró. Des de Sabadell, Montse Camps, pel Matí de Catalunya Ràdio.
16: El Gremi de Llibreters llança una campanya per reivindicar la seva feina.
3: El lema d'aquesta iniciativa formula la següent pregunta. Us imagineu un país sense llibreries? D'aquesta manera es posa en valor la seva feina i també demana actuar per evitar que desapareguin. Els perills que amenacen les llibreries són, entre d'altres, els descomptes il·legals, la venda directa en fires i mercats o els concursos públics per nodrir les biblioteques. El president del Gremi, Eric de l'Arcon, apuntava un altre.
5: La diferència com comprar a una botiga online d'una llibreria o comprar a Amazon, vull dir, és la diferència entre tenir llibreries o tenir supermercats de llibres.
3: Més de 300 llibreries s'han adherit a aquesta campanya.
16: El CaixaForum de Barcelona inaugurarà demà una exposició que analitza el concepte de borrós i desenfocament en l'art.
3: Es titula Desenfocat, una altra visió de l'art i reuneix 77 obres de grans artistes contemporanis. La sèrie dels nenúfers del pintor Claude Monet es, podríem dir, el punt de partida d'aquesta mostra que gira al voltant de l'ús del difuminat i el traç més imprecís com a recurs tècnic en l'art modern. Ho explica Claire Bernardi, que és la comissària i directora del Museu de l'Orangerie.
8: D'aprendre a regarder a nouveau.
26: Volem aprendre a mirar de nou. La nostra idea no és guiar cada visitant cap al que hauria de veure, sinó que es faci preguntes davant de cada obra. En aquesta exposició, Desenfocat, volem que quan passegem per les sales hi hagi una sensació, potser fins i tot física, d'incomoditat, de discrepància visual davant de les obres.
3: Entre els 58 artistes internacionals presents a l'exposició hi ha Bill Viola, Soledad Sevilla, Marc Rothko o el mateix Monet. Es podrà veure l'exposició fins el 26 de setembre.
16: I com cada dia passem per Canes, perquè la pel·lícula romanesa Fjord se suma a les favorites per endur-se la Palma d'Or del Festival de Cinema.
3: El públic i la crítica van quedar commocionats per com la pel·lícula qüestiona moltes idees preconcebudes i la superioritat moral europea.
16: Enviat especial al Festival, Marc Garriga.
27: La pel·lícula del romanès Christian Mungiu parla de la difícil adaptació noruega d'una família romana fortament cristiana i mostra com la societat i les institucions d'aquell país posen en dubte des del primer minut la seva capacitat per educar els seus fills. El seu protagonista és Sebastian Stan, el soldat d'hivern de l'univers Marvel, que ha defensat un tipus de cinema polític com aquest.
28: Sovint em qüestiono això. Quin és el meu paper? La meva responsabilitat? Soc actor, no lluito al front ni estic en una sala d'operacions. Aquest és el meu mitjà. L'art no ha de resoldre problema. Només l'ha de presentar correctament i mentre ho continuem fent sense por, crec que podrem lluitar contra aquestes coses.
27: A Fjord l'acompanya l'actriu Renate Reinsme, nominada a l'Òscar aquest any per Valor Sentimental. Des de Canes, Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
16: I atenció a això, perquè fa poques hores s'ha viscut una nit històrica en art modern a la casa de subhastes Sotheby's de Nova York. S'han recaptat 320 milions de dòlars en pintures d'Henri Matisse i Pablo Picasso i Vicent Van Gogh.
3: La Chaise Lorraine de Matisse, que retrata una cadira amb un plat de fruita, s'ha venut per 48,4 milions, el segon preu més alt per l'artista. El segon quadre més car que s'ha venut és el quadre cubista Arlequí de Picasso, que s'ha venut per 42,6 milions, i el quadre La Moisson de Provence de Vicent Van Gogh s'ha venut per 29,4 milions de dòlars. Una de les altres cases de subhastes més importants del món, Christie's, a Londres, només ahir va recaptar més de 1.121 milions de dòlars amb obres venudes de Pollock, Rothko o Warhol.
16: I els esports, Robert Prat.
4: Alexia Putellas diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que no tenen por de l'Olímpic de Lió, tot i que són un equip molt bon les transicions cap a porteria. L'Arsenal, que es proclama campió de la Premier 22 anys després gràcies a l'empat del City de Guardiola.
16: Ara el comentari esportiu amb Ruth Vilà.
6: La dimensió d'Alexia Putellas ja fa temps que va més enllà del terreny de joc. Doble pilota d'or, líder del Barça i referent global, s'ha convertit en una icona mundial que comparteix campanyes comercials amb Messi, Henry o Beckham. Davant la que pot ser quarta Champions de la seva carrera, Alexia insistia ahir en una entrevista a Tot Costa que el seu objectiu cada matí quan es lleva continua sent millorar entrenament rere entrenament. La seva feina al Barça a nivell esportiu és tan important al camp com a fora, on s'ha convertit en una proximitat extraordinària en la millor mentora que poden tenir les noves generacions. Ella només vol parlar de la final de dissabte, però amb el futur sobre la taula, decideixi el que decideixi, la continuarem honorant, perquè la seva petjada ja és motiu d'orgull.
16: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio. Catalunya
7: Ràdio. Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
9: Divendres 22 de maig a la tarda de Catalunya Ràdio bufarem espelmes.
10: Que no tinc temps per pensar, que no tinc temps.
9: Celebrem 20 anys d'Auditori de Girona amb Masoni, Miguel Poveda i moltes cares més en companyia d'oients que ens vulgueu venir a veure.
11: Aquest divendres 22, la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga, en directe des de l'Auditori de Girona.
9: Us esperem a partir de les 4 de la tarda.
12: Auditori Palau de Congressos de Girona. Celebrem 20 anys de música, de congressos, de vida.
13: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull. Com es desperta el país? Tenim 18 graus a la Ràpita, 16 graus a Cabrera de Mar i 8 graus a Tírvia, al Pallars Sobirà. Avui aquests 4 núvols que hi ha al sud de Catalunya i les boires que hi ha a l'interior aniran desapareixent ràpidament, s'imposarà el sol a gairebé tot arreu i a la tarda tan sols tindrem algunes nuvolades al Pirineu, potser amb alguns ruixats al voltant de la Garrotxa, del Ripollès i d'Osona, molt puntuals en aquesta zona. A la resta, temps assolellat i temperatures que s'enfilen. Avui ja arribaran els 30-32 graus a gairebé tot el Pla, a Lleida, i entre els 24 i 28 graus a la resta del país. I sembla que el temps estable es mantindrà durant el que resta de setmana i les temperatures aniran pujant. Segurament entre divendres i dissabte arribarem als 35 a les zones més càlides de Ponent.
14: Tot Costa.
29: La temporada del 10.
30: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
31: Moltíssim, com un cervet, això és màgia pura.
32: 10 temporades ja.
33: Això vol dir molt, el fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
11: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
33: Per molts anys i que en feu molts més.
11: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
34: He treballat amb en Nicolas Cage.
35: Li has fet sortir sang a en Nicolas Cage?
34: No, però...
36: D'una hòstia que li va baixar.
34: Li hagués cardat, eh? Una escena li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Ah. Clar, el director em va dir, vull molta bava. Quan va sortir em va dir a cau d'orella, ets un fill de la teva mare. El director va dir... Tornem a repetir. Oh!
11: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
37: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
11: La tarda de Catalunya Ràdio.
9: Compareix Florentino Pérez en directe a la tarda de Catalunya Ràdio.
38: A ver, esa niña, joder, que no... Que tiene derecho a hablar. Una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol. Pero bueno, solo he ganado 7 Champions, es que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. Me tendrán que echar a tiros.
9: La tarda, el programa que no vols que s'acabi.
11: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
38: Estaría aquí toda la tarde porque me lo estoy pasando muy bien.
11: El Matí de Catalunya Ràdio. Avui, el Matí de Catalunya Ràdio...
39: A 8:45 obrirem l'Àgora explicant-vos totes les novetats del cas Endic, després que Jonathan Endic, detingut ahir per la mort del seu pare, hagi quedat en llibertat sota fiança. En parlarem amb l'advocada penalista Judit Jané i el periodista de l'Ara, Cesc Maideu.
40: A 9:45 analitzarem les conseqüències de l'acord per als pressupostos entre el govern i Esquerra Republicana. I parlarem de la imputació de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, per un suposat cas de cobrament de comissions.
39: A 2:15, tele i sèries amb Darío Porras i Mariola Cubells.
40: I a les 11, entrevista a Justo Molinero, distingit amb el Premi Nacional d'Honor de Comunicació.
39: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
1: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
0: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
2: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
0: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit... La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
3: Bona tarda.
5: Catalunya migdia.
0: El Catalunya migdia.

0: És el seu entusiasme pel futur tren orbital.
1: Vinga,
0: va.
1: Ets de Garraf i vols anar a Granollers?
2: Tren orbital!
1: Uns pressupostos a canvi de res?
2: Tren orbital!
1: Vols conèixer Barberà de Vallès?
2: Tren orbital!
1: O anar a Sabadell i trobar-te a Ostrell?
2: Tren orbital!
1: Molt bé, ara, obrim torn de preguntes. Teniu algun dubte?
3: President!
1: Sí?
3: Amb el tren orbital podré anar a comprar la roca de Vilaix?
1: Podràs anar a la roca a comprar com una boca!
4: President, president! Sí. I tot això qui ho paga?
1: El govern central ho pagarà un dineral!
3: President, escolta'm, i quan estarà acabada aquesta meravella?
1: Ui, amb una mica de sort potser tots ja serem morts. I tren orbital!
3: Ara sí que el vull, el tren orbital.
0: A partir de 12:15, més temes pendents.
5: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Nerea Sanfe.
6: Avui és un bon dia per a recordar que l'escola pública no es toca. Filla de mestres i estudiant de la pública tota la vida, veig com aquestes últimes setmanes tot un país es mobilitza pels drets dels mestres que treballen moltes vegades en situacions precàries. A mi això no em ve de nou, ja que a casa ho he viscut sempre, però ja era hora que ens alçarem totes a una i cridarem fort. Al País Valencià aquesta és la segona setmana de vaga indefinida. Per això m'agradaria donar tot el suport als docents que cada dia alcen la veu i defensen els drets i el futur de cada infant. No esteu sols.
5: I el segon, el Joan Foguet.
7: Hola, felicitats, anys i anys, per molts anys. Ai, els aniversaris, no m'agraden. Vaja, els meus, que no m'agraden. Ja està el Grinch, l'especialet. I això que jo sempre dic que un aniversari és un dia que paga la pena, encara que sigui només per un sol fet. És un dia en el que pots veure com t'estima la gent. Se'n recorden, una trucadeta, un missatget, aquella nota de veu tontorrona, però encara fa més il·lusió quan veus que algú que se li va passar ahir, quan era el dia de l'aniversari, et felicita avui, l'endemà. Avui pot ser un gran dia per recordar que jo vaig fer anys ahir.
8: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
0: Doncs arribarem al punt de les 7 del matí dedicant un per molts anys a tota la gent que celebri els seus anys i encara que alguns doncs, no ho suportin gaire o no els agradi que els felicitin dies més tard. Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui tindrem un dia de sol a bona part de Catalunya amb la calor que toca a finals de primavera. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, en aquesta època també toca que tinguem alguns ruixats de tarda al Pirineu. Avui se n'esperen alguns entre el Ripollès, la Garrotxa i Osona. La resta de Catalunya avui farà sol, els quatre núvols baixos i les boires que hi ha a l'interior aniran desapareixent. Per tant, avui lluirà el sol i la temperatura s'enfilarà fins als 30 graus o més a Ponent i més de 25 graus a la resta de Catalunya.
0: Dimecres en què l'actualitat ve molt carregada, tenim vaga de metges i mestres d'escoles bressol, tenim reunió clau del govern amb sindicats de docents, tenim la bilateral entre els governs català i espanyol i continuem tenint també dos noms propis que avui trobareu a les portades de tots els diaris. José Luis Rodríguez Zapatero i Jonathan Andic.
2: Jonathan, ¿eres inocente?
0: Aquest era el moment en què el fill del fundador de Mango sortia dels jutjats de Martorell després de dipositar una fiança d'1 milió d'euros. Analitzarem avui amb l'advocada penalista Judit Jané l'escrit de la jutgessa que l'acusa d'homicidi per la mort de qui era l'home més ric de Catalunya. Ha trobat fins a 7 indicis de criminalitat, des de l'odi de Jonathan Andic cap al seu pare fins a les diferents versions que ha donat dels fets. Un canvi en el testament o unes trepitjades d'Isaac Andic al punt de la

0: a caiguda que descartarien que fos accidental o fortuita. I després també hi ha, com dèiem, el terratrèmol polític, que ha causat la imputació de l'expresident Zapatero.
1: Que jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo.
0: És el primer expresident del govern espanyol investigat per un jutge. L'escrit del jutge és duríssim. De fet, situa Zapatero al centre d'una xarxa d'influències per cobrar comissions irregulars. Hauria jugat un paper clau en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra i en el disseny d'un entramat d'empreses per camuflar els suborns. I la Moncloa i el PSOE, que ha quedat en xoc, i el Partit Popular en tromba contra Zapatero i contra Pedro Sánchez.
2: Vamos a defender el buen nombre del presidente Zapatero porque creemos de verdad en su inocencia.
3: Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
0: Avui a les 9 sentirem per primer cop el president del govern espanyol parlant de Zapatero en sessió de control. La podreu seguir en directe al matí de Catalunya Ràdio, així com la sessió de control també al govern de la Generalitat. I en esports, l'Arsenal s'ha proclamat aquesta nit, 22 anys després, campió de la Premier. I així van celebrar els jugadors de l'equip londinenc l'empat a Manchester City, que els donava el títol una jornada abans d'acabar la Lliga. Parlant també de guardons i premis, avui estem també de celebració pel 3-4, però també per Justo Molinero.
4: Jo no sabia què passaria tot això aquesta tarda, davant de tanta personalitat i tanta gent important.
0: Ahir rebia el Premi Nacional d'Honor de Comunicació. Avui parlarem amb ell i repassarem la seva trajectòria aquí al matí de Catalunya Ràdio. Tot això avui, que a Sant Mateu de Bages el sol ha sortit a les 6:29 del matí i a Linyà, a l'Alt Urgell, es pondrà a les 9:13 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
5: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a la hora del matí, Jordi Amat, Gemma Calvet, Esther Vera i Nacho Corredor. Ampliem els titulars del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
6: Bon dia.
0: Obsessionat amb els diners.
7: El mòbil econòmic és un dels principals indicis que ha trobat la jutgessa de Martorell per acorralar Jonathan Antic per la mort del seu pare. Tot i que el primogènit va assegurar que tenia una relació sense desavinences, els missatges de WhatsApp o diversos testimonis demostrarien el contrari.
8: Una mala relació, segons la interlocutòria, promoguda per l'obsessió de Jonathan amb els diners. Li va arribar a demanar al seu pare una herència en vida o va canviar notablement l'actitud quan va saber que el seu pare volia canviar el testament. Aleshores, Jonathan hauria admès que la seva relació amb els diners no era la correcta.
0: Visites prèvies.
9: L'accident va ser el 14 de desembre del 2024. Doncs bé, el telèfon del Jonathan el situa al lloc dels fets fins a 3 vegades, només una setmana abans, els dies 7, 8 i 10 d'aquell mes de desembre. En la seva declaració havia admès haver-hi anat, però 15 dies abans.
7: La jutgessa també sospita del canvi de telèfon 3 mesos després de la mort. Jonathan l'hauria perdut en estranyes circumstàncies, diu, en un viatge a Llampeca, Quito, a l'Equador. I la data coincideix amb l'anunci de la reobertura de l'expedient judicial.
0: Les petjades.
8: Els informes tècnics dels Mossos destaquen una marca que va deixar Isaac Andic amb les bambes al punt de la caiguda. La policia, que va fer 10 simulacres, ha arribat a la conclusió que la marca no pot ser fortuïta i que l'hauria provocat refregant la sola fins a 4 vegades, 2 endavant i 2 enrere, tot plegat en un tram de camí que no presenta cap dificultat.
9: A més, l'informe forense determina que la caiguda va ser textual com si s'hagués llançat per un tobogan, amb els peus per davant. No hi ha lesions als palmells de les mans, cosa que, segons la jutgessa, descartaria una relliscada amb una pedra o una caiguda endavant.
0: Mentrestant, defensen la innocència.
7: Després de quedar en llibertat sota fiança, portaveus de la família han reiterat la innocència del fill gran. Consideren que ara es podrà demostrar la seva absoluta innocència. L'advocat Cristóbal Martell afegeix en un comunicat que s'està estigmatitzant un home innocent.
0: Pana Zapatero.
8: Les conseqüències que pot tenir la imputació de Zapatero per a la política espanyola són a hores d'ara imprevisibles. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, el situa com el líder d'una trama de tràfic d'influències i l'acusa d'haver cobrat 2 milions d'euros de comissions il·legals.
9: Al centre hi situa l'aerolínia Plus Ultra, que el govern espanyol va rescatar el 2021 amb 53 milions d'euros. Però també apunta a la intervenció directa de Zapatero en operacions de petroli, d'or o de divises. L'autojudicial no recull paraules de l'expresident espanyol, però sí diverses persones que formaria part de la trama i que parlen de la seva influència.
0: Madrid, Pol Abrujats.
7: El jutge porta missatges d'empresaris com els responsables de Plus Ultra en què parlen de Zapatero com el seu contacte, l'amic, la persona que els ajudarà a aconseguir el rescat, i assumeixen que a canvi li pagaran una comissió, 1,5 milions d'euros, segons el jutge, que Zapatero hauria cobrat a través d'una empresa pantalla a Dubai. L'expresident nega la major.
1: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
7: Però el jutge també el vincula amb altres negocis de petroli i or a Venezuela i el situa com el líder i l'organitzador d'una trama estable creada per beneficiar empresaris amb la seva influència. Des de Madrid, Pol Abrujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Primeres paraules.
7: A la sessió de control avui al Congrés de Pedro Sánchez sobre la imputació de Zapatero, que en els últims temps ha tingut un paper molt actiu en les campanyes socialistes. Les reaccions dels socialistes, que es van produir abans de conèixer la contundència de l'escrit del jutge, són de tancar files. El PP surt en tromba, però descarta la moció de censura que reclama Vox.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
6: Des del govern espanyol, el Masáiz defensava la presumpció d'innocència i lloava el llegat de Zapatero.
10: Yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha a la que ganó en un procedimiento electoral cuando menos se lo esperaban.
6: Per contra, la popular Esther Muñoz ha exigit als socis de govern que reaccionin.
11: Bueno, es que creo que hay que preguntarles a los socios. ¿Cuánto nivel de podredumbre están dispuestos a soportar ya más?
6: Uns socis de govern que es decanten per la prudència i per esperar. Maribel Vaquero, del PNB.
12: Ha habido mucho ruido y hay mucho ruido en torno al expresidente Zapatero, pero que nosotros lo que pedimos es prudencia.
6: I el republicà Gabriel Rufián acusa directament els jutges d'atacar el PSOE.
13: Yo sí que tengo un mensaje para los jueces, o según qué jueces de este país, el PP ya gana elecciones. No hace falta que hagan política, ¿eh?
6: Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Condemnat el dia abans.
8: Aquest matí es farà un minut de silenci davant de l'Ajuntament de Figueres com a rebuig per l'últim assassinat masclista. Un home va assassinar la seva exparella en una plaça només un dia després d'haver acceptat una pena de 6 mesos de presó i una ordre d'allunyament per haver-la agredit.
0: Figueres, Maria Rovira.
14: Quan els policies van arribar a la plaça Josep Tarradell, es van trobar la víctima estesa a terra i els serveis d'emergència no van poder fer res per salvar-li la vida. Allà mateix van detenir el sospitós, un home de 48 anys i exparella de la víctima de 33. L'arrestat tenia antecedents i un ordre d'allunyament de la víctima i l'havien detingut dilluns mateix per trencar-la i agredir-la. La víctima no es va presentar ahir a la cita forense per valorar les lesions ni a declarar i es va deixar l'agressor en llibertat segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, destacava que alguns veïns van ajudar a reduir l'agressor.
15: Com a alcalde, el que em toca és donar el pèsam a la família i intentar que xacres com la violència masclista no es tornin a repetir ni a la nostra ciutat ni enlloc.
14: Va afegir que tant la víctima com l'agressor són veïns de Figueres, de prop de la zona on van passar els fets. Des de Figueres, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Fila a l'agulla.
9: Els governs català i espanyol es reuneixen avui a 4:45 de la tarda al Palau de la Generalitat. L'objectiu és impulsar els principals acords pactats pel PSC i Esquerra per desencallar els pressupostos i que depenen de la Moncloa.
0: Albert Prat.
16: El conseller de la Presidència i el ministre de Política Territorial encapçalaran la reunió que ha de servir per donar llum verda al tren que ha d'anar de Vilanova i la Geltrú fins a Mataró sense passar per Barcelona. Signaran el compromís perquè l'Estat posi els diners per una obra faraònica que, si tot va com ha d'anar, s'acabaria de construir el 2041. Els dos governs també aprovaran la creació d'un òrgan per controlar que l'Estat compleix les inversions que toquen a Catalunya i la reformulació del Consorci de la Zona Franca perquè la part catalana tingui majoria. De fet, la meitat de compromisos que Esquerra ha arrencat al govern necessiten el vistiplau de Madrid. Sigui com sigui, i a l'espera dels comuns, ell ha aconseguit desencallar uns pressupostos a mig mandat que li són or per acabar la legislatura. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Hi ha marxa.
7: El govern no sembla gaire preocupat per l'avís dels comuns. Els de Jéssica Albià, que ja van arribar un acord pels comptes fa uns mesos, es fan ara seves les reivindicacions dels mestres. Alicia Romero, consellera d'Economia.
17: Els marges, doncs tots els que considerem. Sí, aquesta negociació amb educació, veurem quins resultats dona, però sempre hi ha marge.
0: Nou intent.
8: Avui el Departament d'Educació i els sindicats de mestres i professors es tornaran a reunir a la taula sectorial. El govern ha fet arribar una nova proposta als docents que d'entrada veuen clarament insuficient. Tant és així que el sindicat professors de secundària, el segon amb més afiliats, ja ha dit que no hi anirà.
18: Com a mesura salarial, més enllà d'escurçar els terminis per pagar l'augment de sou, proposa pagar més per fer de tutor, un complement nou per fer de cotutor i un altre per ser tutor en un centre d'alta complexitat. Tot i això, no parla de xifres. Yolanda Segura d'Ustec i Ignasi Fernández, de professors de secundària.
19: Retribuir millor les tutories no ha de ser matèria de negociació en aquest marc, perquè no és un augment salarial que reflecteixi en el salari base.
20: I no atén ni una sola de les reclamacions que li havien plantejat a la darrera mesa. Però és clarament insuficient. Nosaltres busquem una mesura universal pel col·lectiu.
18: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Escoles Bressol i metges
9: fan avui vaga. En el cas dels docents, la onada de mobilitzacions d'aquestes setmanes torna a afectar avui els mestres de les llars d'infants. Al migdia hi ha convocada una manifestació.
7: També el personal sanitari es torna a aturar avui. És l'onzena vaga des de l'octubre. Reclamen millores en les condicions laborals i han engegat una campanya per deixar de fer hores extres. Xavier Lleonard, de Metges de Catalunya.
21: Deixem de fer aquesta activitat voluntària, el sistema entra en risc de col·lapse per una manca de planificació, per una manca de cobertura de llocs que han de cobrir metges i facultatius i que són clarament insuficients.
0: També protesten
8: els treballadors de Nissan contra l'ERO que afectarà 211 treballadors. Ahir al vespre van manifestar-se davant del consolat del Japó a Barcelona i van tallar la Diagonal. Raúl Ocon, delegat de Comissions Obreres a la planta.
22: L'intenció és retirar l'ERO, l'ERO perquè no està justificat i és el manteniment del treball, és la nostra premissa.
9: Els sindicats denuncien que l'empresa prepara un tancament encobert del centre de recanvis del Prat de Llobregat.
0: Contra les ocupacions.
7: El ple del Congrés ha aprovat tramitar una proposició de llei del PP per combatre l'ocupació il·legal d'habitatges. S'ha aprovat amb el suport de Vox i les abstencions de Junts i el PNB.
0: De matinada.
8: La Comissió Europea i el Parlament Europeu han consensuat com implementar l'acord comercial amb els Estats Units, aconseguit l'estiu passat, segons un comunicat de la presidència xipriota de la UE. L'acord hauria d'evitar una guerra d'aranzels entre les dues parts.
0: Reunits.
9: En aquests moments, els presidents xinès Xi Jinping i el rus Vladimir Putin. El cap del Kremlin ha assegurat en arrencar aquesta trobada que la relació entre tots dos països arribarà a uns nivells sense precedents.
0: Pequín, Francesc Canals.
23: Vladimir Putin ha vingut més de 20 vegades des que és al poder, però aquest viatge és especial perquè arriba tan sols 4 dies després de marxar Donald Trump. Pequín presumeix així de capital diplomàtica. La guerra s'allarga i, per tant, també la dependència russa de l'economia xinesa. Xi Jinping rep el seu vell amic i els dos països firmen avui 40 acords, però caldrà veure si Putin avança en convèncer la Xina per a l'obertura del gasoducte Sibèria 2. Malgrat el tancament d'Hormuz, Xi Jinping no vol dependre tant del gas i el petroli russos, malgrat que des que va començar la guerra a Ucraïna, el compra millor de preu en perdre Putin al mercat europeu per les sancions. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Promet.
7: La Unió Europea ajuda perquè els pagesos puguin comprar fertilitzants cada cop més cars pel bloqueig a l'estret d'Hormuz. Els mateixos països podran avançar les subvencions, però el sector tem que no sigui suficient.
8: Fa uns dies avançàvem al matí que a Catalunya el preu de la fruita i els cereals pujarà un 30% a causa de l'augment de costos dels fertilitzants.
0: Suspès.
9: Les acusacions d'assetjament i abús sexual que han fet tres dones contra el director de l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona han provocat la suspensió d'enguany del certamen. Els fets haurien passat quan les dones eren alumnes al Conservatori del Liceu. Judit Gisbert és alcaldessa de Solsona.
24: Quan passen aquestes coses, doncs és important poder separar-ho i si no es pot separar pels motius que siguin, fer aquesta aturada i després, més endavant, valorarem cap on va tot plegat.
0: Avui, a les 12.
7: Posen a la venda les entrades del concert de Ginestà que farà Rasmatà. Serà l'únic concert a sales que faran aquest any per presentar el seu últim disc Gira tot igual però diferent.
0: Premiada.
8: La plataforma 3CAT amb el Premi Nacional de Comunicació Digital. Els premis que atorga la Generalitat de Catalunya es van entregar ahir al Teatre Principal de Sabadell.
0: I ovació.
9: La que va rebre Pedro Almodóvar i tot de l'elenc ahir a Canes abans de la presentació de la seva última pel·lícula, Amarga Navidad. El director manxec, emocionat, agraïa l'aplaudiment d'aquesta manera.
25: Y oír que ya antes de ver la película nos estáis felicitando es un acto enorme de generosidad. Yo no sé cómo agradeceros esa generosidad que he sentido cada una de las veces que he estado aquí en este gran palé y que echaré mucho de menos en el futuro cuando tenga que verlo solo por televisión.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
26: Bon dia.
0: Sense por.
26: D'aquesta manera, front del Barça a la final de la Champions femenina aquest dissabte contra l'Olímpic de Lió, Alexia Putellas en declaracions al Tot Costa.
27: Evidentment té una història increïble que nosaltres estem lluitant per intentar arribar a aquest nivell, no? I és una referència, ha estat una referència abans que ningú altre equip, no? En fer-ho. Però jo, sincerament, per exemple, el dia del Bayern sentia el mateix. Sentia que ens estàvem enfrontant a una de les aspirants al títol, no?
26: L'Arsenal es proclama campió de la Premier 22 anys després gràcies a l'empat del City de Guardiola.
28: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació.
1: Vol continuar i descobrir nous indrets?
2: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
0: Avui és 20 de maig del 2026 i a les últimes hores ha nascut a Catalunya l'Emma, quan passaven 3 minuts de les 9 del matí a l'Hospital Universitari de Xeus, i el Roger amb 4 quilos a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
3: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
4: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un quart de 8, us informa Marc Jurado. Tenim 9 graus a Sant Jaume de Frontanyà, 12 a Copons i 16 a Badalona. Carreteres, Clàudia Serra.
5: A banda de les retencions en punts habituals a l'entorn de la ciutat de Barcelona, a aquesta hora destaquem aturades direcció al Nus de la Trinitat des de la B20 a Santa Coloma i per la Ronda Litoral des de Sant Adrià.
4: Potser algun cop us heu preguntat i aquí teniu la resposta. A Barcelona hi ha una mitjana de 250 obres simultànies en marxa. Segons l'Ajuntament, són xifres que es corresponen amb les dels darrers anys.
10: Les que més es fan notar són les de gran format, per exemple, les remodelacions de la Rambla o de la Meridiana, que són de titularitat municipal, les de l'L8 i l'L9, que són de la Generalitat, o les estacions de Sants i la Sagrera, que són de DIF.
11: A més, aquest any s'ha reprès el Pla de Manteniment Integral per realitzar millores a les voreres, l'enllumenat o el clavegueram de tots els barris.
4: Barcelona nascurà.
12: En l'últim any s'han acabat la Via Laietana i el túnel de la Rovira. A l'estiu s'acabarà la reforma de Balmes entre Plaça Molina i General Mitre i a la tardor la Meridiana entre Felip II i Fabra i Puig. A finals d'any s'acabarà el col·lector de Vila i Vilà i a finals del 2027 la cobertura de la Ronda de Dalt entre Vallcarca i Vall d'Hebron. Laia Bonet, regidora d'Urbanisme.
28: El proper mandat tenim tramvia. La línia 8 i la línia 9 seguiran endavant durant el proper mandat. Sempre hi ha millores a fer en alguns entorns.
10: Anna Escurella Xas per al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Més notícies. Al Baix, més de 200 persones s'han concentrat a Manresa contra el racisme. Contra la violència racista, concretament a la baixada dels drets.
10: Entre els convocants, la família de les 4 dones musulmanes agredides diumenge, acció per la qual es van detenir un home de 44 anys i una dona de 47.
11: Al final de la marxa s'han viscut alguns moments de tensió amb corredisses amb la policia, això sí, sense més conseqüències, segons explica el Regió 7.
4: Un altre cop a Barcelona, els treballadors municipals i els empleats de les empreses concessionàries hauran d'anar en parelles quan treballin a la intempèrie amb temperatures molt altes.
10: Una nova instrucció aprovada per l'Ajuntament estableix que quan es decreta el nivell més alt d'emergència per calor, aquests treballadors podran treballar un màxim de 20 minuts seguits al carrer i hauran de fer descansos en espais que els permetin recuperar l'equilibri tèrmic.
4: I Barcelona es converteix en la tercera millor ciutat del món on fer congressos segons l'informe anual de l'ICA, que és l'associació global més important del sector. Només Lisboa i París superen la capital catalana.
11: L'informe destaca la competitivitat de Barcelona en el camp del coneixement i la innovació. De fet, els seus congressos de ciència ocupen el primer lloc de l'informe.
4: I cultura, avui amb l'estrena al Teatre Victòria del Gran Gatsby. A càrrec del coreògraf Enrique Gasabalga, versionant el clàssic de Scott Fitzgerald, serà a partir d'avui i fins al 31 de maig, entrades a partir de 32 euros. 7 i 20 minuts, esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
3: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
29: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
30: Des del quiosc, quan són les 7 i 20 minuts, repassem les portades de la premsa. Avui amb Zapatero i Jonathan Andic com a protagonistes. Comencem amb El País, que titula ras i curt, Zapatero imputat. El Mundo diu cassat el comissionista internacional Zapatero. En tots dos casos, amb foto de l'expresident espanyol, amb del seu vídeo d'ahir defensant-se després de la imputació. A Catalunya, protagonisme també pel cas Andic. La Vanguardia titula acusat d'homicidi per la mort del seu pare, el successor de Mango. El periòdico Jonathan Andic, en llibertat amb fiança, investigat per homicidi. Foto tatu del fill d'Isaac Andica tot arreu, a la del diari Ara, és l'única on se'l veu emmanillat. Altres temes de portada, els pressupostos. El periòdico escriu que Illa i Junqueras segellen l'estabilitat. L'Ara afegeix que el PSC i Esquerra es comprometen a seguir treballant per recaptar l'IRPF. I per acabar, llegim a El periòdico que el govern ofereix avançar un any la pujada salarial dels mestres i a El País que el Suprem delimita que només les persones més pròximes poden recórrer a l'eutanàsia.
6: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
13: 10, 36, 37, 39 i 47, i els sols, el 5 i el 6.
6: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
14: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
0: I ara volem explicar què tenen a veure Harry Styles i l'Ajax. Frederic Vincent, bon dia.
15: Sí, n'adivines alguna cosa? No?
0: No.
15: Aviam, l'Ajax ha acabat cinquè a la Lliga Holandesa i això vol dir que haurà de disputar uns play-offs per jugar a Europa la temporada que ve. Hi ha un petit problema. Al seu camp, l'estadi Johan Cruyff està ocupat amb els 10 concerts que Harry Styles fa a Amsterdam. La promotora del concert ha llogat el camp, que està majoritàriament controlat per l'Ajuntament d'Amsterdam, i diu, noi, això sap greu, però no es pot canviar. Per tant, l'Ajax haurà de jugar aquest play-off per jugar a Europa a l'estadi del Volendam, que és un equip rival, que té 7.000 seients. El de l'Ajax en té 55.000. És com allò quan el Barça va jugar a l'estadi Johan Cruyff d'aquí Sant Joan d'Espí. En fi, és el cas més clar que hem vist fins ara en què un club prioritza el negoci que li dona la música, el que li dona l'esport o els partits de futbol.

És encara més clar que el cas del Bernabéu, que va cancel·lar els concerts d'Aitana i que no n'ha pogut reprogramar ni un per les queixes dels veïns. El Madrid va ingressar 300 milions d'euros del fons Sixth Street a canvi d'una part dels drets dels concerts que no es podran fer. Però hi ha un altre cas molt revelador, que és el Tottenham.

0: Beyoncé va fer 6 concerts a l'estadi del Tottenham. El club va cobrar, evidentment, pel lloguer del camp i va rebre una part dels ingressos per la venda d'entrepans, de begudes, de samarretes, de gorres... No hi ha una dada oficial, però es parla que el Tottenham hauria ingressat 3 milions d'euros per concert. Per fer una mica una comparació, per cada partit de Lliga, el Tottenham n'ingressa 7 milions i mig.
1: I per tant encara ingressa més pel futbol, però no gaire més.
0: No gaire més, es va acostant, acostant i acostant. Per això posem l'exemple del Tottenham, perquè amb un partit a l'antic estadi ingressava 1 milió d'euros. Ara 7. Però és que a l'estadi hi ha una vintena de partits. Si no et classifiques per Europa, no són gaires més. Per amortitzar la resta de l'any, el camp del Tottenham, que es va inaugurar el 2018, vol ser, i ho han dit descaradament, el nou Wembley. És per això que ha acollit concerts no només de Beyoncé, sinó també dels Guns N' Roses o de Lady Gaga. El Tottenham encara ingressa més per una altra cosa, el futbol americà. El 2015, la NFL va firmar un acord de 10 anys amb el Tottenham per fer partits al seu estadi quan l'estadi no estava ni construït. Els ingressos per menjar i beguda al dia d'un partit de futbol americà tripliquen els d'un partit de futbol europeu, entre d'altres coses perquè els partits són bastant més llargs, clar, duren com 4 hores. Veurem què passa amb el Camp Nou. En algun moment el club ha dit que només acolliria com a màxim 3 concerts i no durant la temporada, entre juny i setembre, però ja veurem, perquè el futbol realment va cap aquí.
2: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
3: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
4: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia del sistema sanguini més comercial. I la resposta era venal, amb B baixa i E. Venal té dos sentits, o bé és relatiu a les venes, o bé una cosa que es pot comprar i sobretot vendre. Avui dimecres, un Enigmàrius èpic. Evocacions de partides d'escacs molt igualades. De 8 lletres. Evocacions de partides d'escacs molt igualades. 8 lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
5: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
1: I ara el més destacat de la televisió, Mariola Cubells, avui sobre els comentaris en una televisió d'Israel en relació a Eurovisió.
6: Em costa molt entendre això que vaig a contar. Ahir, a una televisió, un magazín d'una cadena de televisió israelí, que estàvem parlant del resultat del Festival d'Eurovisió del dissabte, varen fer bromes amb la possibilitat d'organitzar Eurovisió l'any que ve a Gaza. Els presentadors, amb rialles, van dir: no hi ha gratacels ni estadis, hi ha moltes zones obertes amb vistes per a construir escenaris i hi ha molts aparcaments. És que no sé què dir.
1: I a la recomanació del dia, arran de l'acusació de Jonathan Dick pel presumpte homicidi del seu pare, la Cristina Bordes en recomana la pel·lícula Anatomia d'una caiguda.
7: Un thriller judicial i psicològic molt potent, oscaritzat i encapçalat a la perfecció per l'actriu alemanya Sandra Hüller, que es posa en la pell d'una novel·lista acusada d'homicidi després que el seu marit hagi mort en caure al buit des del balcó de casa seva aïllada a la neu. Un accident, un suïcidi o un assassinat? Una línia fina entre l'accident i el crim que s'explora a través de les declaracions i les contradiccions d'un judici molt ben teixit. Trobareu Anatomia d'una caiguda a RTV Play i a Filmin, entre d'altres.
1: I quin és el protagonista d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
8: Bon dia, els mestres de les escoles bressol.
9: Ja n'hi ha prou!
10: Ja n'hi ha prou.
11: Va bé.
8: Doncs tornen a ser els protagonistes del dia, perquè avui hi haurà una reunió que ha de ser clau entre el govern de la Generalitat i els sindicats de docents, i a banda d'això hi haurà jornada de vaga de mestres de les escoles bressol.
1: I per parlar-nos d'aquesta jornada de vaga, parlem amb la portaveu dels docents de les escoles bressol, és l'Eulàlia P2. Eulàlia, bon dia.
12: Bon dia, Ricard! Bon dia, Gerard! Com us heu llevat avui?
1: Bé, bé. Bueno, no gaire, però
12: bé. Esteu contents de veure la Lali?
8: Sí.
12: Voleu que cantem la cançó del bon dia?
1: No.
12: Vinga, tots, vinga, endavant.
8: Eulàlia, que no tenim gaire temps.
12: Bon dia, bon dia al dematí. La lluna s'amaga, el sol deixa sortir.
8: Bon dia. Sí, però, Eulàlia, Eulàlia, si ens pots atendre res, un momentet, no et molestarem gaire.
12: Ai, que en Gerard ens vol dir una cosa. Que ens vol dir una cosa, una coseta, una coseta, que tens una pessigolla aquí a la panxeta.
8: Eulàlia, deixa'm estar, no em toquis. Escolta'm, avui feu vaga els professors d'Escola Bressol.
12: Sí, avui fem vaga. Ves que piqueu de mans, ves que sabeu què és una vaga.
1: Sí, sí, ho sabem.
12: Una vaga és quan un papa o una mama no va treballar per reclamar que li paguin.
8: Sabem que és una vaga, Eulàlia, però en el vostre cas concret...
12: Sí, moca't un moment, Gerard, que t'estan caient els mocs.
8: No em vull mocar ara, a veure.
12: Bufa'm el nas ben fort, vinga, va, que surti tot com un drac. Vinga, bufa.
1: Eulàlia, què fareu avui?
12: Bueno, doncs avui ens trobarem tots els mestres de l'escoleta i anirem a una plaça molt gran a demanar més diners, eh? I si no ens els donen, agafarem tots els vostres bolquers plens de cacotes, lletges, lletges, lletges, i els hi tirarem al damunt. Vesca!
1: Són 7:45. Dimecres, amb vaga de metges. És la 11a des de l'octubre i amb l'aturada també d'avui dels mestres de les escoles Bressol. Aquesta tarda, els sindicats de professors també es tornen a reunir amb el departament, però ja avisen que la nova proposta que els van fer arribar ahir a la conselleria és clarament insuficient. I a les portades dels diaris avui trobareu dos noms propis. El primer, Jonathan Andic. Aquest era el moment en què el fill del fundador de Mango sortia dels jutjats de Martorell després de dipositar una fiança d'1 milió d'euros. En temps d'àgora analitzarem amb l'advocada penalista Judit Jané l'escrit d'aquesta jutgessa que ha trobat fins a 7 indicis per acusar el domicili al primogènit per la mort del seu pare. I a Madrid seguirem també a partir de les 9 la sessió de control al Congrés dels Diputats. Només s'hi parla d'una cosa avui a Madrid, de la imputació de Zapatero.
10: Que jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo.
1: És el primer expresident del govern espanyol imputat. L'escrit del jutge és duríssim, situant-lo al centre d'una xarxa d'influències per cobrar comissions irregulars. I a Figueres aquest matí es farà un minut de silenci per l'últim assassinat masclista. Els Mossos han detingut l'agressor que només 24 hores abans havia estat detingut i condemnat per haver agredit la seva exparella, a qui l'endemà va acabar matant. I els esports, Robert Prat?
11: Alexia Putellas diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que no tenen por de l'Olímpic de Lió, tot i que són un equip molt bo en les transicions cap a porteria, mentre que l'Arsenal es proclama campió de la Premier 22 anys després gràcies a l'empat del City de Pep Guardiola.
1: I pel que fa al temps, avui continuem amb la remuntada d'aquestes temperatures que va començar ja just ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
13: Bon dia. Sí, ahir ja vam arribar a 30 graus, per exemple, a Serós, al Segrià, a Vinebre vam arribar als 32 graus. Avui tindrem unes temperatures semblants. Com a mínim, el Pla de Lleida, 30-32 graus. A la zona de les Terres de l'Ebre sí que pot baixar un palet respecte a la d'ahir. I a la resta de Catalunya pujaran fins a temperatures de 25 a 28 graus a gairebé tot arreu. Amb alguns núvols que ara mateix hi ha al sud de Catalunya, alguns núvols prims poc importants també, tots ells aniran marxant. Avui s'imposarà el sol i a la tarda tindrem algunes nuvolades al Pirineu, Prepirineu, i podrien deixar algun ruixat a la zona oriental, Garrotxa, el Ripollès i a la comarca d'Osona. I aquests pròxims dies encara pujarà més la temperatura.
1: I com tenim la mobilitat a aquesta hora? Maria Fernández Noguera, bon dia.
14: Bon dia. A aquesta hora destaquen els retards de fins a 40 minuts a l'R11. De fet, Renfe informa que hi ha incidències a la infraestructura entre Portbou i Vilajuïga i entre el riu Fluvià i Flaçà, i això pot fer que els trens es quedin aturats més temps de l'habitual i que augmentin el seu temps de recorregut. També hi ha retards de mitja hora en els trens d'altres tres línies, a l'R12 entre Manresa i Lleida, a l'R14 entre Tarragona i Lleida i a l'R16 entre Tortosa i Sant Vicenç de Calders. I mentrestant, a Ferrocarrils de la Generalitat, puntualitat a totes les línies.
1: I a les carreteres, cues cap al nus de la Trinitat. Clàudia Serra, bon dia.
15: Bon dia, sí, hi ha aturades direcció al Nus de la Trinitat des de la B20 a Santa Coloma i la Ronda Litoral des de Sant Adrià. Direcció Barcelona, circulació molt densa també a la C31 des de Badalona i a la resta de carreteres, doncs, les retencions habituals d'aquesta hora.
1: Avui a la hora del matí, a partir de 8:45, tindrem Jordi Amat, Gemma Calvet, Esther Vera i Nacho Corredor. Quan ara són les 7:33... Obrim la redacció del matí i comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, Pol Forada, bon dia.
16: Bon dia.
1: Avui gairebé tots els editorials de la premsa són sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero.
16: Per exemple, el periòdico que demana rebaixar el soroll polític al voltant d'aquesta imputació i deixar treballar la justícia.
17: I diu que calen explicacions sobre els serveis que va prestar Zapatero a empreses beneficiades pel govern espanyol en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
16: L'Ara exposa que les explicacions per part de l'expresident són necessàries i les sospites raonables.
17: El diari diu que la història recent de la justícia espanyola convida a la prudència, però les acusacions embruten la imatge de far del progressisme espanyol.
16: El País considera que la investigació judicial per tràfic d'influències exigeix una resposta immediata i pública per part del govern espanyol i de l'expresident.
17: No és l'hora de les excuses, diu, i afegeix que si no hi ha una resposta convincent davant d'aquesta sacsejada, els beneficiats poden ser els enemics de la democràcia.
16: El Mundo titula l'editorial "Cau el tercer home de Pedro Sánchez" i recorda que la imputació de Zapatero arriba després dels escàndols de corrupció de José Luis Ábalos i de Santos Cerdán.
17: I destaca que l'expresident ha convertit tot el seu patrimoni polític en un lucratiu negoci que el Mundo anomena Zapatero S.A.
16: L'ABC assegura que el socialisme espanyol viu una crisi moral i penal.
17: Argumenta que la imputació de Zapatero suposa una crisi històrica que amenaça directament el govern de Sánchez i la seva credibilitat.
16: I per la seva part, el director de La Vanguardia, el Jordi Juan, reflexiona tant sobre Zapatero com sobre Jonathan Andic.
17: Exposa que tant en un cas com en l'altre hi ha més presumpció pública de culpabilitat que d'innocència.
1: I afegim el que ha llegit avui a la premsa l'escriptor Pons Pons.
18: Alarmats per l'ontavirus, oblidam els virus que afecten fa anys el món i són el neoliberalisme salvatge, el belicisme que mata, la corrupció que podreix la democràcia, la desinformació, l'odi que embruta les xarxes, i ens hauríem de plantejar com salvar la humanitat que encara ens queda i duim dintre, perquè dels virus biològics ens pot salvar la ciència, però d'aquests tan perillosos només poden fer-ho la consciència, la solidaritat i el coratge de ser honestos i dir prou.
19: Catalunya Ràdio. Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
20: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
21: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
22: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Són 2:15 de 8 del matí. Altres notícies que hem trobat a la premsa digital que repassem amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Quin país europeu està menys satisfet, atenció, amb la monarquia?
23: Espanya. Segons un estudi de la Universitat de Múrcia, un 53% dels espanyols estan gens o poc satisfets amb la monarquia. Darrere hi ha els neerlandesos, els britànics i els belgues. La truita es gira amb els nòrdics, que majoritàriament estan a gust amb les seves monarquies, especialment els danesos. En aquest cas, 8 de cada 10 n'estan contents. L'estudi ha analitzat què pensen els ciutadans de les 7 grans monarquies europees amb 5.000 entrevistes. Ho recull El País.
1: La notícia que interessarà a qui viatgi amb la Inserso Mascotes.
24: El programa prorroga la tarifa plana de 50 euros i també la possibilitat de viatjar amb mascotes. Aquest any hi haurà gairebé 880.000 places, igual que l'última convocatòria. La tarifa plana de 50 euros va destinada a pensionistes amb menys recursos i pel que fa als animals de companyia es podran portar sempre que no superin els 10 quilos, incloent-hi el transportiu, explica el Nacional.
1: I la corrupció ja té el seu propi vocabulari en català.
23: Sí, la UAB i el Termcat presenten el primer diccionari de terminologia de la corrupció i la transparència. Té prop de 200 entrades sobre transparència, males pràctiques i regulació jurídica. Hi ha expressions com, per exemple, fer anar el ventilador o torró, que es redefineix com a càrrec ben retribuït en la funció pública que s'obté gràcies a la influència d'algú. Ho recull La Vanguardia.
1: I qui va al seu ritme?
24: Els ànecs. I prova d'això és que una família d'ànecs va endarrerir durant uns segons les maniobres d'enlairament d'un avió a Barcelona. Els ànecs han acabat tornant al medi natural per ells mateixos. Veiem les imatges a BTV. Segons ha dit el mateix pilot a les xarxes, els ànecs no van causar cap incidència rellevant. També explica que no és un fet habitual.
1: I què menjaven ja els neandertals?
23: Marisc, i el recolectaven a l'hivern seguint les mateixes estratègies que es fa avui en dia. Un estudi revela que fa 115.000 anys ja recollien mol·luscs a les costes de la península Ibèrica. Fins ara els científics pensaven que el consum regular de marisc i la planificació era exclusiu de l'Homo sapiens. Ho recull un estudi on ha participat la UAB i ho llegim a l'ABC.
1: I uniforme escolar a debat.
24: Ara ha esquitxat una escola de Sant Julià de Vilatorta, a Osona, concretament el Col·legi El Roser. La direcció del centre ha pres la decisió que no ha agradat a algunes famílies que ahir van organitzar una manifestació davant el centre reclamant més diàleg. Ho llegim al 9-9, que recull, això sí, que les famílies que hi estan a favor són la majoria. El centre argumenta que l'uniforme maximitza el potencial de cada alumne.
1: I ara els destacats en Internacional i Economia, en Federic Pinsà i Lara García.
13: A Itàlia, la premsa aborda les tensions que hi ha dins el govern i tota la dreta arran de l'atac de dissabte a Mòdena, en què un home va atropellar diverses persones i en va apunyalar una altra. Va deixar 8 persones ferides. I el Corriere della Sera explica que la Lliga de Salvini, ha demanat expulsar del país l'autor dels fets, que és fill de marroquins, però Forza Itàlia diu que no, perquè és italià. L'estampa cita un dels jutges del país que descarta que l'home actués a causa de problemes de salut mental, que és una de les hipòtesis després que en la seva detenció no consti que se l'acusi de terrorisme. A Wall Street Journal avança també que un dels reguladors dels Estats Units estan investigant 3 empreses que van guanyar milions i milions de dòlars negociant amb petroli literalment minuts abans que Donald Trump anunciés que ajornava els nous atacs a l'Iran. No sospita és que tenien informació privilegiada i que se'n van beneficiar. I això no es pot fer. El Guardian recull en portada que el Comitè d'Experts en Canvi Climàtic diuen que el Regne Unit s'haurà d'acostumar a ser un país calorós i per això mateix el comitè recomana instal·lar aire condicionat en residències de gent gran i hospitals en els pròxims 10 anys i a les escoles en els pròxims 25 anys.
0: El cas de Shakira encara cueix a la premsa econòmica. Després que la cantant hagi guanyat el pols a Hisenda, 5 dies diu que podria haver-hi un gir de guió si l'agència tributària aconsegueix demostrar que Shakira és apàtrida fiscal. Una persona es considera apàtrida fiscal quan, degut a la seva deslocalització constant, entrades i sortides de diferents països, no es considera resident fiscal de cap estat i, per tant, no tributa de manera integral a cap país, és a dir, evadeix la llei. Avui surten resultats de la fabricant de xips Nvidia i l'economista titula que serà la prova de foc de la IA. Explica que per no decebre el mercat l'empresa hauria d'obtenir un 115,5% més de beneficis i 78.800 milions en vendes. I l'ON Economia analitza com afectarà la guerra de l'Orient Mitjà al turisme espanyol. Diu que els viatgers estan prioritzant les destinacions segures i que per tant Espanya superarà la barrera històrica dels 100 milions de visitants internacionals. L'auge turístic, però, arribarà acompanyat d'un encariment dels viatges, tant per l'augment de la demanda com per la pujada del preu del combustible, assegura el diari.
1: I què destacam a la premsa esportiva avui, Robert Prat?
11: Alexia Putellas, amb la seva entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio, reconeixent que el Barça no té por de l'equip que està en referència del futbol mundial de l'Olímpic de Lió. Dissabte, a les 6 de la tarda, toca final de Champions.

Alexia Putellas, un dels eixos d'aquest Barça campió que buscarà la seva quarta Champions. El Mundo Deportivo destaca aquestes declaracions a Catalunya Ràdio. Ara mateix concentro l'energia en la Champions. No vull parlar del meu futur. L'esportiu sí que parla de l'adeu de Guardiola al City amb un llegat enorme, amb 10 anys a la banqueta i amb 20 títols al Sarró, 6 lligues i una Champions.

0: Guardiola corona l'Arsenal, remarca el periòdico. Al City només li queda preparar un emotiu comiat a Pep Guardiola, si es confirma l'adeu, mentre Maresca serà l'encarregat de recollir l'herència de Pep a la banqueta. La Vanguardia diu que comença el City l'any 1 després de Pep, mentre Itàlia somien que en sigui el seleccionador. El diari Ara diu que Pep Guardiola tanca el seu cicle daurat al City sense guanyar un nou títol. Albert Nadal apunta que és un descans merescut. I el Marca diuen que sense Guardiola, Rodri està boig per fitxar pel Madrid. El diari As titulen que Pep es queda sense Premier i la Premier sense Pep.
1: I a la premsa del cor, la mort dels famosos, Elisenda Pineda.
2: El bon temps ha fet florir la premsa del cor. El paper cuixer vessa d'endorfina i hormona de l'amor. Per una banda, la nostra Bat Guial ha demostrat que està altament encaterinada del seu manso, Noah Brown, un model que té uns morros com dos pneumàtics de camió. Han enxampat la parella escalfant-se el bec mentre feien cua per passar el control de l'aeroport. I per una altra banda, tenim el que ja es considera la parella de l'any, Kendall Jenner i Jacob Elordi, que estan fent la viu-viu per Hawaii i es remenen els palpissos a sota els pàmpols extraordinaris d'unes figueres. Bona setmana per ser famós, tenir diners i estar enamorat.
1: I qui fan avui, Canalies?
3: Felicitem a la cantant Cher! Does he love me? I wanna know. Quants anys deu fer?
1: Cher! Quants deu fer? 82!
3: 80!
1: Cher!
3: Alerta, canviem d'estil perquè també fa anys el cantant Albano!
1: 80.000. 85, 85.
3: 83, 83. Ai. L'exfutbolista Iker Casillas.
1: Iker Casillas, 45.
3: Sí, senyor, clavats. I acabem felicitant també l'actor Edu Soto.
1: L'Edu Soto?
3: Sí.
1: 45.
3: 48. Ah. Molt bé. Anem pel santoral, perquè avui a Sant Baldiri s'explica que durant unes festes paganes va recriminar els assistents, les seves creences, i va enderrocar l'estàtua del déu pagà i va refusar de fer-li sacrificis. Com et pots imaginar, va ser torturat i martiritzat, en aquest cas decapitat amb una destral. La llegenda diu que un cop decapitat el cap va caure i va tocar tres cops al terra. I d'aquests tres cops, exacte, pom, pom, pom, en van sorgir tres brolls d'aigua, sobre les quals es va edificar un oratori anomenat de les tres fonts. A Catalunya hi ha 87 persones que es diuen Baldiri.
1: Sap la cançó del Baldiri, no?
4: No, quina?
1: Mala cançó.
4: Què fa? Com fa? Baldiri. Però digue'm la lletra, explica'm alguna cosa, perquè la gent també s'estarà preguntant ara quina és la cançó de Baldiri.
1: Anem al quios vintage amb Alberto.
5: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
6: 20 de maig de 1996. És dilluns i les portades dels diaris són plenes de mocadors a les grades del Camp Nou. El president del Barça, Josep Lluís Núñez, ha fet fora de males maneres Johan Cruyff després de 8 anys com a entrenador. L'endemà de la destitució hi havia partit a l'estadi. Tot el camp va ser un clam contra Núñez. Mocadors, xiulada, pancartes... Ningú recordava una protesta tan unànima. El Barça va acabar guanyant el Celta per 3-2 i Jordi Cruyff, el fill del Johan, va ser substituït a l'últim minut perquè l'estadi pogués acabar d'homenatjar el seu pare. Aquell partit, Cruyff el va veure des de la redacció d'Esports de TV3. És el mateix dia de la roda de premsa històrica de Núñez quan explica que havia convidat Cruyff a casa seva en un acte molt amable a menjar uns sàndwiches.
1: Aquests són els sons del dia.
5: Els sons del matí.
7: La interlocutòria judicial assegura que l'autòpsia descarta que la caiguda del fundador de Mango durant una excursió a Montserrat fos accidental.
8: Jonathan, eres inocente?
9: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plusultra.
10: Hay un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
11: Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
12: Els marges, doncs tots els que considerem. Sí, aquesta negociació amb educació, veurem quins resultats dona, però sempre hi ha marge.
13: Retribuir millor les tutories no ha de ser matèria de negociació en aquest marc, perquè no és un augment salarial que reflecteixi en el salari base.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Pana.
14: El diccionari normatiu parla de teixit o d'una avaria, però si anem a com ho diria.cat, l'eina de la UB que recull l'argot juvenil, pana vol dir amic, col·lega, camarada. També en argot podem dir bro, besti, clica, soci, bru, xatxo. Una de les converses que recull el jutge del cas Plus Ultra és la dels empresaris parlant del Pana Zapatero, a qui van pagar, segons la investigació, 1,5 milions d'euros.
1: Bilateral.
14: Doncs dues excepcions, que té dos costats simètrics o que concerneix dues parts. En el cas de la comissió bilateral entre el govern espanyol i la Generalitat, en què avui s'acordaran les transferències pactades amb Esquerra pels pressupostos, parlem d'una comissió que concerneix dues parts, però que no són simètriques.
1: Canoner.
14: Menestral que fabricava canons, en anglès Gunner, i els aficionats de l'Arsenal se'ls anomena els Gunners perquè el club va ser fundat el 1886 per treballadors del Royal Arsenal, una fàbrica d'armament de Woolwich que feia canons per l'exèrcit britànic. Els Gunners estan d'enhorabona perquè l'Arsenal ha guanyat la Premier 22 anys després.
1: Posem-hi tres xifres amb Lara García. 136.
8: Són les persones que han mort per l'epidèmia d'Ebola que va començar la República Democràtica del Congo. Ja ha traspassat fronteres i se n'han detectat casos a Uganda. Els casos sospitosos pugen a gairebé 550. Per aquesta variant no existeix cap vacuna efectiva.
1: 35.
8: La intel·ligència artificial transformarà una quarta part dels llocs de treball a Catalunya i afectarà especialment les dones d'entre 35 i 54 anys. Les feines administratives, les de tractament de dades o telemàrqueting, que majoritàriament fan dones, estaran entre les més exposades, segons un estudi de la Cambra de Barcelona.
1: 320 milions de dòlars.
8: És el que s'ha recaptat aquesta nit en una subhasta a Nova York de pintures de Matisse, Picasso i Van Gogh. La Chaise Lorraine de Matisse, que retrata una cadira en un plat de fruita, s'ha venut per 48,4 milions. El cubista Arlequí de Picasso s'ha venut per 42 milions i la Moisson de Provence de Van Gogh de per 29,4 milions.
1: I el veig tres imatges amb Pol Foradada. A la primera imatge veig un home vestit amb pantalons de color gris, una jaqueta blava, està a punt d'entrar en un edifici. Està emmanillat, mira cap al terra i està custodiat per dos agents dels Mossos d'Esquadra.
6: Jonathan Antic, el primogènit de qui era l'home més ric de Catalunya, arriba així als jutjats de Martorell. I va passar unes hores, va declarar davant la jutgessa que investiga la mort del seu pare, d'Isaac Antic, ara fa un any i mig. Va trigar pocs minuts després a pagar la fiança d'1 milió d'euros que li van imposar i va sortir ja sense manilles i acompanyat del seu equip d'advocats.
1: A la segona imatge hi veig una sala enorme amb dues taules allargades, l'una al davant de l'altra, separades per uns grans testos amb flors vermelles. En un extrem, dues banderes de la Xina i de Rússia i a cada taula una vintena de persones. Al mig, Vladimir Putin i Xi Jinping.
6: Fotografia de la cimera que s'està celebrant a Pequín en aquests moments. Ni de bon tros és la primera visita de Putin a la Xina, però sí que es considera especial d'entrada perquè es produeix només pocs dies després de la visita de Donald Trump al gegant asiàtic. Putin, de fet, ha pronosticat que les relacions entre tots dos països arribaran a nivells sense precedents i ha convidat, així, a visitar Moscou l'any que ve.
1: Doncs així que hi anirà. I a la tercera imatge ens l'envien des de Tarragona. Veig dos nens amb la samarreta de la plataforma en defensa de l'Ebre. Darrere hi ha membres històrics del col·lectiu que fa 25 anys que lluita per preservar aquest riu i el delta de l'Ebre. Tarragona, Ricard Buigas, què estan fent?
15: Mira, t'explico. Els nens són alumnes de l'escola Sant Llàtzer de Tortosa. Porten la samarreta blava amb el nus blanc, que és l'emblema de la plataforma. Agafen una fotografia gran on hi podem llegir "Defensar el riu és defensar la nostra terra". Els membres històrics que hi ha darrere han desplegat un cartell de la piraguada reivindicativa que faran el dia 21 de juny. És un acte molt simbòlic, eh? Coincidint amb els 25 anys del col·lectiu, han volgut simbolitzar el relleu generacional necessari per mantenir, segons han dit, la defensa activa del riu davant les noves propostes de trasbassaments.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Unes noves galetes d'arròs amb abelles incrustades es posen de moda al Japó. Marc Amorós, bon dia.
16: Bon dia. La notícia mostra una imatge d'aquestes noves galetes. Són rodones, d'un color marronós, porten incrustades una dotzena d'abelles mortes. De fet, diu la notícia que no són abelles, sinó vespes, que encara no han picat ningú. També explica la notícia que no són perilloses per a la salut i que per elaborar les galetes les vespes es bullen primer per neutralitzar el seu verí, després s'assequen i s'incorporen a la massa de farina, d'arròs, sucre, salsa de soja, ous, oli de sèsam i sal. El resultat final, segons la notícia que ara circula, són unes galetes cruixents i molt proteiques, on es poden veure perfectament les 12 abelles incrustades.
1: I això és real o fals?
17: El matí de Catalunya Ràdio.
18: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
19: La Universitat CEU Abat Oliva impulsa una nova edició del Summer Experience, una proposta adreçada a estudiants de batxillerat i quart d'ESO. Del 29 de juny al 2 de juliol, els participants podran aprofundir en àmbits del seu interès a través de sessions pràctiques, visites a institucions i activitats lúdiques pensades per apropar-los a l'experiència universitària. Una proposta que combina aprenentatge, orientació i experiència universitària.
18: Vols viure a la universitat abans de ser universitari? la Universitat CEU Abat Oliva ha dissenyat el programa Orienta, un complet ventall d'activitats d'orientació i formació per ajudar els alumnes a definir la seva elecció vocacional. Canvia el teu present, crea el teu futur.
16: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que unes noves galetes d'arròs amb abelles incrustades es posen de moda al Japó és una notícia real. Al Japó menjar insectes no és tan estrany com a casa nostra. De fet, allà és una tradició gastronòmica des de fa segles. Qui ha provat les galetes diu que són entre dolces i salades i que les vespes hi donen un toc amarg i àcid. També descriuen que les abelles tenen la textura d'una pansa cremada. La notícia s'ha fet molt viral a les xarxes socials.
1: Gràcies, Marc.
16: Adéu, bon dia.
20: Fes que el teu estiu es faci realitat amb Travelplan i viatges al Corte Inglés a preus increïbles com Punta Cana a partir de 850 euros i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta en les condicions. Reserva el teu viatge de Travelplan amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
21: El cap de setmana del 30 i 31 de maig vine a descobrir el port de Barcelona com mai l'has vist.
22: Tornen les jornades de portes obertes amb visites per terra i mar, rutes teatralitzades, activitats familiars i, com a novetat, un espectacular ball de vaixells i visites al far del Llobregat.
21: Reserva plaça a portdebarcelona.cat/portesobertes.
22: T'hi esperem.
23: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
24: Les notes del nen, les obres a casa...
23: El manteniment del cotxe...
24: Ah, no, això no és cap càrrega.
25: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
1: Ara són les 7:54. Titulars en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Jonathan Andic prepara la seva defensa després de pagar una fiança d'1 milió d'euros per evitar entrar a la presó, acusat de la mort del seu pare.
26: A la interlocutòria judicial es fa constar que estava obsessionat amb els diners, tenia mala relació amb el pare i prèviament el suposat crim va fer 3 visites a Montserrat. La família li fa costat.
1: Zapatero desmenteix les acusacions contra ell.
9: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
27: Segons l'escrit del jutge que ha tingut accés a Catalunya Ràdio, se situa l'expresident espanyol com a líder d'una trama de tràfic d'influències. L'acusa d'haver cobrat 2 milions d'euros en comissions il·legals a canvi de beneficiar companyies com l'aerolínia Plus Ultra que el govern espanyol va rescatar.
1: La Moncloa ha tancat files amb ell mentre que el Partit Popular assenyala Pedro Sánchez.
26: Sentim la ministra portaveu Elma Sainz i la popular Esther Muñoz.
10: Hay un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
11: Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
26: Els socis parlamentaris de Sánchez han demanat prudència.
1: Detingut a Figueres un home per matar ganivetades la seva exparella.
27: L'agressor tenia un ordre d'allunyament de la víctima i l'havia trencat dilluns per agredir-la. L'Ajuntament ha convocat per avui al matí un minut de silenci.
1: L'Educació i els sindicats de docents es tornen a reunir avui a la taula sectorial.
26: Els sindicats consideren insuficient l'última proposta del govern d'avançar l'augment de sou de 3 anys, pagar més als docents per les tutories i sumar 2.400 professionals més al curs que ve.
28: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
29: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un dia amb sol i més càlid que ahir. Ara mateix sí que hi ha alguns núvols al sud de Catalunya, a mig matí haurien de desaparèixer. També hi ha alguns núvols al Pirineu Oriental, que també es desfaran, però aquí, al Pirineu Oriental, a la tarda podria arribar a créixer algun ruixat, poca cosa. La temperatura avui pujarà fins als 30 graus o més al Pla Lleida i pot arribar entre els 24 i 28 graus a la resta del país.
28: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
1: I pel que fa al trànsit segueixen els problemes als accessos a Barcelona. Clàudia Serra.
30: Sí, hi ha aturades cap

0: bibis.
1: Manu.
2: Bon dia, Manu.
0: Què feu, Manu? què feu?
1: Bé.
2: Una mica de ràdio.
1: Sí.
2: Una mica de trucadetes.
0: Mm. Molt bé.
2: Una mica de tot.
0: Esteu bé? Us sento bastant espaviladets.
2: Sí, sí. Estem en bona ratxa.
3: El 4.
1: Va, sisplau. Hem marcat el telèfon del Martí.
3: El 4.
2: Vinga, va.
1: No, avui fa 6 anys, el Martí.
0: 6 anys, el Martí.
2: Sí. Vols que em faci 500?
1: Ja veuràs, ja.
0: M'agrada aquest nom. Martí m'encanta.
1: Sí. A mi també, molt.
2: Doncs mira, el germà també
4: Martí
2: té un...
4: Martí!
1: Martí! Martí, com estàs?
4: Bé.
1: Que vas a l'escola?
4: Sí.
1: Home, et veig que estàs molt content avui que fa 6 anys.
2: Molt
1: escolta,
2: animat.
1: Com ho celebraràs, això? Què fareu? Què fareu per celebrar-ho, Martí?
4: El cross.
1: El cross?
2: Crossfit?
4: De l'escola.
1: El cross de l'escola.
2: Ah, que guai.
1: Que xolo.
2: Martí.
5: Adéu.
2: Martí, truquem del part del teu germà, d'en
1: Pau,
2: de la teva mare, del teu pare, que et volen felicitar per aquests 6 anys, perquè els omples la casa de rialles i de moments inoblidables. I alerta que et volen dedicar aquesta cançó que et canta Manu Guix en directe, que es diu Bohemian Rhapsody.

0: Quina meravella.
1: Martí, que tinguis un fantàstic dia. T'enviem una abraçada des de la ràdio.
2: Gràcies.
1: Que vagi bé.
2: Gràcies.
0: Adéu, Martí. Quina meravella. Adéu, Manu, estimats.
3: Adéu, preciosos. Fins demà.
4: Trescat Info.

0: Molt bon dia, són les 8. Comencem els titulars amb el trànsit. Equip viari, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia. A hores d'ara tenim aturades cap a Barcelona, a la B20, a Santa Coloma, a la C31, a Badalona i a la B10, la Ronda Litoral, des de Sant Adrià, direcció al Nus de la Trinitat. Circulació complicada en aquests punts. A la resta de carreteres a l'entorn de la capital, retencions habituals d'aquesta hora. Pel que fa al transport públic, Renfe informa que l'R11 de Rodalies, a causa d'incidències a la infraestructura entre Portbou i Vilajuïga i entre Riu Fluvià i Flaçà, els trens poden romandre aturats més temps del que és habitual i augmentar el seu temps de recorregut.
0: Una obsessió pels diners, la mala relació amb el seu pare, visites prèvies al lloc de l'accident i una petjada que no concorda amb la caiguda. Aquests són alguns dels indicis de la jutgessa per haver imputat el fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, per la mort del seu pare. L'acusat va pagar una fiança d'1 milió d'euros ahir per evitar entrar a la presó. Cara a cara aquest matí al Congrés entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, l'endemà de la imputació de l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero, a qui la justícia considera el líder d'una trama de tràfic d'influències i l'acusa d'haver cobrat 2 milions d'euros de comissions il·legals, mentre que ell ho nega tot, el PP en fa responsable directament Sánchez. La bilateral Generalitat Estat ha d'impulsar avui els acords tancats amb Esquerra Republicana que faciliten el suport dels republicans per aprovar els pressupostos. Els comuns encara negocien amb el govern modificacions al pacte que van tancar començaments d'any pels primers comptes. L'USTEC i la CGT no estan satisfets amb l'última proposta del Departament d'Educació, però assistiran a la reunió negociadora d'aquesta tarda. En canvi, professors de secundària se'n desmarquen. Avui el calendari d'aturades afecta les escoles bressol de 0 a 3 anys. Metges de Catalunya convoca avui també una nova jornada de vaga per reclamar una millora de les condicions laborals. És l'onzena aturada des del mes d'octubre. Les negociacions amb el Departament de Salut continuen en

0: callades. Entre les reivindicacions principals hi ha eliminar l'obligació de fer guàrdies de 24 hores i firmar un conveni específic. Minut de silenci avui a Figueres per la mort a ganivetades ahir d'una dona a mans de la seva exparella. L'home tenia una ordre d'allunyament de la víctima i l'havia trencat el dia abans de l'agressió. Vladimir Putin i Xi Jinping apunten a avenços en la relació entre Rússia i la Xina després de reunir-se a Pequín. El cap del Kremlin busca arrencar un compromís per construir un nou gasoducte. La trobada pocs dies després del viatge de Donald Trump a Pequín situa el règim xinès com a l'epicentre de la política i l'economia globals. I la Unió Europea arriba a un consens per implementar l'acord comercial amb els Estats Units. Ha aconseguit l'estiu passat un acord que hauria d'evitar una guerra d'aranzels. La plataforma 3CAT ha rebut el Premi Nacional de Comunicació Digital, que reconeix la seva consolidació com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual català. Els guardons es van entregar ahir al Teatre Principal de Sabadell. El president de la Generalitat va remarcar que els mitjans en català són una eina d'integració.
1: Esports. Alexia Putellas diu al Toc Costa de Catalunya Ràdio que no tenen por de l'Olympique de Lió, tot i que són un equip molt bon les transicions cap a porteria al Barça últim a la preparació per a la final de la Champions dissabte a Oslo. L'Arsenal es proclama campió de la Premier League 22 anys després gràcies a l'empat del Manchester City de Guardiola. I en waterpolo, avui partit de Champions masculina, Olympiacos Atlètic Barceloneta. La Lliga masculina, el Sabadell jugarà play-off pel títol contra l'Atlètic Barceloneta. I a la femenina, avui primer partit de semifinals Mataró-Sabadell a les 7.
0: I el temps, a partir d'avui comença una pujada de les temperatures que ens durà un ambient més estiuenc i calorós. Dominarà el sol amb només algunes nuvolades al Pirineu i les temperatures avui s'acostaran més fàcilment als 30 graus.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem, és dimecres 20 de maig, parlant del fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, acusat d'haver matat el seu pare durant una execució a Montserrat, una excursió a Montserrat l'any 2024. Prepara la seva defensa després de pagar una fiança d'1 milió d'euros per evitar entrar a la presó. La jutge que investiga el cas creu que hi ha prou indicis per acusar el fill d'un delicte d'homicidi i veu un mòbil econòmic en el crim. Segons la interlocutòria, l'autòpsia descarta que la caiguda del fundador de Mango durant l'excursió a Montserrat fos accidental. A més, les proves recollides pels Mossos apunten que la petjada que hi havia al camí des d'on va caure l'empresari es va falsejar. Els Mossos també han confirmat que l'acusat va ser a la mateixa zona de l'accident fins a 3 vegades uns dies abans de la fatídica excursió. En el text es descriu Jonathan Andic com una persona obsessionada amb els diners. L'anàlisi dels missatges de WhatsApp, del telèfon mòbil i la declaració de diversos testimonis apunten també que tenia una mala relació amb el seu pare i que la va intentar reconduir quan va saber que ell volia canviar el testament i crear una fundació per a persones necessitades. Fins ara, Jonathan Andic ha negat les acusacions i la família, a través d'un comunicat, li ha fet costat, asseguren que s'està estigmatitzant un home innocent. Doncs bé, aquesta acusació contra Jonathan Andic és un nou capítol en la carrera truncada del que a priori havia de ser el successor del seu pare, Isaac, al capdavant de Mango. Jonathan Andic, de 45 anys, va entrar a la companyia el 2005 amb només 24 anys, després de formar-se en finances i direcció d'empreses. 2 anys després va començar a dirigir Mango Man, la línia d'home de la multinacional. El 2014 el seu pare el va posar al capdavant de la companyia com a conseller delegat. El període de Jonathan, però, el timó de Mango va estar marcat de pèrdues considerables de gairebé 100 milions d'euros. El seu pare va haver de tornar a agafar les regnes de l'empresa i el 2018 va nomenar director general un executiu aliè a la família, Toni Ruiz. El fill va tornar a Mango després de la mort del seu pare. A Jonathan Andic se'l va relegar a vicepresident i membre del Consell, però sense funcions executives. També s'ha dedicat a gestionar el patrimoni familiar, heretat a parts iguals amb les seves 2 germanes. Els 3 continuen repartint-se els beneficis anuals de Mango. L'any passat van ser de 200 milions d'euros.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: I ara marxem cap a Madrid. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo es veuran aquest matí les cares al Congrés l'endemà de la imputació de l'expresident Rodríguez Zapatero i en la primera sessió de control després de les eleccions andaluses. El jutge situa l'expresident com a líder d'una trama de tràfic d'influències i l'acusa d'haver cobrat 2 milions d'euros de comissions il·legals a canvi de beneficiar empreses com l'aerolínia Plus Ultra, que el govern espanyol va rescatar el 2021. Catalunya Ràdio ha tingut accés a l'escrit del jutge contra Zapatero. Paula Brujats.
3: El jutge porta missatges d'empresaris com els responsables de Plus Ultra en què parlen de Zapatero com el seu contacte, l'amic, la persona que els ajudarà a aconseguir el rescat, i assumeixen que a canvi li pagaran una comissió, 1,5 milions d'euros, segons el jutge, que Zapatero hauria cobrat a través d'una empresa pantalla a Dubai. L'expresident nega la major.
4: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
3: Però el jutge també el vincula amb altres negocis de petroli i or a Venezuela i el situa com el líder i l'organitzador d'una trama estable creada per beneficiar empresaris amb la seva influència.
0: Doncs un José Luis Rodríguez Zapatero que desmenteix les acusacions contra ell i que anuncia que es defensarà fins al final.
4: Que voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción.
0: Els socialistes fan costat a Zapatero, mentre que els populars responsabilitzen directament Pedro Sánchez i insten els socis a deixar caure el govern espanyol. Àngels Lafuente.
5: Des de la Moncloa, la ministra portaveu, Elma Saiz, defensava la presumpció d'innocència i lloava el llegat de Zapatero.
6: Yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha a la que ganó en un procedimiento electoral cuando menos se lo esperaban.
5: També han tancat files des del PSOE, tot i admetre que la imputació de Zapatero ha estat un xoc per a la militància i per al partit, Patxi López ha fet costat sense matisos a l'expresident socialista.
7: No me creo que Zapatero sea un corrupto ni que se haya corrompido, al revés. Es el único presidente de este país que no tiene ningún ministro imputado, el único de toda la democracia y que ha mantenido siempre una conducta ejemplar.
5: Núñez Feijóo, a través de les xarxes, ha exigit a Sánchez una sortida digna del govern espanyol i la també popular Esther Muñoz ha fet una nova crida als socis d'investidura perquè reaccionin i deixin de fer costat a l'executiu de coalició. Acabar amb el govern corrupte de Sánchez, diu la portaveu del PP, està a les seves mans.
8: Bueno, es que creo que hay que preguntarles a los socios. ¿Cuánto nivel de podredumbre están dispuestos a soportar ya más?
5: Des d'aquests socis de govern, Maribel Vaquero, del PNB, es decanta per la prudència i el republicà Gabriel Rufián acusa directament els jutges d'atacar el PSOE.
9: Ha habido mucho ruido y hay mucho ruido en torno al expresidente Zapatero, pero que nosotros lo que pedimos es prudencia, ¿no?
10: Yo sí que tengo un mensaje para los jueces, o según qué jueces de este país, el PP ya gana elecciones. No hace falta que hagan política, ¿eh?
5: Junts ha demanat aclarir els fets respectant la presumpció d'innocència de Zapatero i Vox insisteix en la necessitat de presentar una moció de censura contra Sánchez, una proposta que no recull Feijóo.
0: I aquí, a casa nostra, la Generalitat es reuneix aquesta tarda amb el govern espanyol a Madrid per impulsar els principals acords tancats amb Esquerra per tirar endavant els pressupostos. Els comuns, l'altra pota per garantir els suports al Parlament, també intenta redefinir amb el govern alguns aspectes d'aquest pacte signat a començaments d'any. Albert Prat.
11: El conseller de la Presidència i el ministre de Política Territorial encapçalaran la reunió que ha de servir per donar llum verda al tren que ha d'anar de Vilanova i la Geltrú fins a Mataró sense passar per Barcelona. Signaran el compromís perquè l'Estat posi els diners per una obra faraònica que, si tot va com ha d'anar, s'acabaria de construir el 2041. Els dos governs també aprovaran la creació d'un òrgan per controlar que l'Estat compleix les inversions que toquen a Catalunya i la reformulació del Consorci de la Zona Franca perquè la part catalana tingui majoria. De fet, la meitat de compromisos que Esquerra ha arrencat al govern necessiten el vistiplau de Madrid. Sigui com sigui, i a l'espera dels comuns, Illa ha aconseguit desencallar uns pressupostos a mig mandat que li són or per acabar la legislatura.
0: 4 minuts i arribarem a 8:15. Avui el Departament d'Educació i els sindicats es tornen a reunir a la taula sectorial on debatran la nova proposta del govern, que els docents ja han avisat que consideren insuficient. Educació ha posat sobre la taula avançar l'augment de sou a 3 anys, pagar més als mestres per les tutories, un complement nou per fer de cotutor i un altre per fer de tutor en un centre d'alta complexitat. També planteja ampliar la plantilla amb 2.400 professionals més al curs que ve. L'USTEC i la CGT s'asseuran a la taula malgrat que ja avisen que la proposta queda molt curta i professors de secundària no hi anirà perquè ho considera una presa de pèl. Iolanda Segura, d'USTEC, i Ignasi Fernández, de professors de secundària.
12: Retribuir millor les tutories no ha de ser matèria de negociació en aquest marc, perquè no és un augment salarial que reflecteixi en el salari base.
13: I no atén ni una sola de les reclamacions que li havien plantejat a la darrera mesa. Però és clarament insuficient. Nosaltres busquem una mesura universal pel col·lectiu.
0: Els sindicats també retreuen que la proposta d'educació no parli de xifres. Doncs bé, avui, mentre els docents de les escoles Bressol tornen a la vaga després que encara no s'hagi aconseguit cap acord entre govern i sindicats, és la segona aturada que es convoca en aquest sector de l'educació dins d'aquest cicle. L'aturada, convocada per la plataforma 03, preveu una manifestació unitària a les 12 del migdia a Barcelona, concretament a la plaça Universitat, que anirà fins a plaça Sant Jaume. En un comunicat, la plataforma denuncia que el sector de 03 és l'últim que es té en compte als pressupostos i reclamen al govern que garanteixi un servei públic gratuït i universal per a tots els infants. També demanen una reducció de les ràtios i que s'equiparin les condicions laborals i salarials de tots els treballadors. Avui també, nova aturada de metges per reclamar millores a les condicions laborals. La d'aquest dimecres és l'onzena vaga que el sector convoca des del mes d'octubre. Les demandes del col·lectiu de metges són les mateixes del primer dia, un conveni específic per al col·lectiu mèdic, l'eliminació de les guàrdies obligatòries de 24 hores i les agendes amb límits de pacient. Metges de Catalunya, el sindicat majoritari, ha convocat una concentració davant del Palau de la Generalitat a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Anem cap al Cap Manso a aquesta hora i tenim la Mònica Mas. Mònica.
14: Normalitat aquí al Cap Manso. A aquesta hora es fan analítiques i sembla que s'estan fent amb normalitat. Ja són 11 les jornades de vaga i per ara, segons el Sindicat Metges de Catalunya, el Departament de Salut no ha mogut fitxa i ni tan sols, diuen, es presenten a les reunions de mediació de convocatòria de vaga. Per això el sindicat ha decidit activar la campanya Ni un minut més per demanar als metges que deixin de fer tota aquella activitat addicional i voluntària, com ara hores extres, assumir més pacients per baixes, els dobles torns o les guàrdies afegides més enllà de les que tenen estrictament estipulades. Avui Metges de Catalunya ha convocat el personal facultatiu de la xarxa pública i la concertada a una gran concentració a les 11 a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Recordem un dia més que avui us podeu trobar que l'atenció primària i els hospitals hi ha serveis mínims de tot allò que no és urgent ni vital. Tot depèn del desgast que acumulin els metges i que es puguin permetre deixar d'anar a treballar i de cobrar una part del sou i també de la sobrecàrrega que suposi ajornar un munt de visites.
15: Fresca Info. Just quan obres la porta de casa i t'han preparat una festa sorpresa, just en aquell moment, ve a presentar-se el veí nou, que és un cantant famós. Què fas? Entres a la festa i li dius al famós que ja parlareu un altre dia? Et poses a parlar amb el famós i li dius als amics que repetiu l'entrada d'aquí una estona? Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou duple de l'11 la separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Duple, dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Avui, quanta guerra amb l'avi de Núria Marín.
18: L'any 36, veu des del balcó de casa com esclata la Guerra Civil a Barcelona. Ostres. Es presenta de voluntari per ser sanitari a la guerra.
19: Uau, sempre s'havia identificat com a rojo.
18: En tinc una de boníssima.
19: No.
18: Sí.
19: Quatre. Que xulo, tio. Mai m'hauria imaginat que s'havia exposat a situacions tan límit.
17: Quanta guerra, aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Fresca Info. Un quart de nou, obrim àrea de serveis. Comencem pel trànsit, equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
20: Molt bon dia. Doncs tal com us explicàvem fa 15 minuts, hores d'ara tenim encara aturades cap a Barcelona a la B20, a Santa Coloma, a la C31 de Montgat a Badalona i a la Ronda Litoral des de Sant Adrià, direcció cap al Nus de la Trinitat. Veiem també aturades a la B23 al Papiol, sentit nord, per enllaçar amb l'AP7 i a la C33 a la Llagosta, sentit Girona. A la resta de carreteres de l'entorn de Barcelona, retencions habituals d'aquesta hora en punts destacats com l'AP7 entre Barberà i Santa Perpètua, sentit Tarragona. Pel que fa al transport públic, Renfe informa que a l'R11 de Rodalies, a causa d'incidències de la infraestructura entre Portbou i Vilajuïga i entre Riu Fluvià i Flaçà, els trens poden romandre aturats més temps del que és habitual i augmentar el seu temps de recorregut. És tot.
0: El temps. Jofre Genuer.
21: S'ha notat l'ascens de les temperatures al llarg d'aquests darrers dies a la muntanya i es notarà també a la resta del país al llarg d'avui i els propers dies. Ahir es va arribar un altre cop als 30 graus, és el primer 30 graus d'aquest mes de maig. i de fet pels propers dies s'espera que arribin els primers 35 de l'any, sobretot a Ponent, a les zones més càlides. De fet, ahir es va arribar als 32 gairebé, avui podria arribar-se als 33 o 34. De fet, a muntanya han desaparegut les glaçades. Avui la cota 2.500, el valor més baix són aquests 4 graus positius. I a la costa ja tenim valors mínims de 17, 18 o 19 graus, és el cas d'Alfax, per tant, a tocar de les matinades tropicals. De fet, a l'interior del país, aquesta matinada la temperatura ha oscil·lat entre els 10 a 12, 13 graus, els valors més baixos de les valls, aquest 7 a Gósol, 6 a Bolví, 8 a Queralps o a Viella. Bé, la jornada serà assolellada, amb aquest ascens de les temperatures, i només esperem algunes nuvolades al Pirineu, sobretot al voltant del Ripollès, entre Cerdanya, Ripollès, Garrotxa, Lluçanès, a molt estirar, aquesta àrea, Berguedà, nord del Berguedà, doncs algunes nuvolades que en general seran poc actives, però al voltant del Ripollès podrien donar algun ruixat o alguna petita tempesta. Aquests fenòmens, fins i tot pels propers dies, no els esperem, perquè esperem que, bàsicament, domini el sol i aquest ambient més propi gairebé de juny.
1: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
2: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
1: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Passant gairebé 4 minuts d'un quart de nou, continuem amb més notícies. Vladimir Putin i Xi Jinping apunten a avenços en la relació entre Rússia i la Xina després de reunir-se a Pequín. El cap del Kremlin vol que la visita serveixi per tancar compromisos per la construcció d'un nou gasoducte cap al país asiàtic. La trobada s'ha produït pocs dies després del viatge de Donald Trump a Pequín i situa el règim xinès com l'epicentre de la política i l'economia globals. Pequín, Francesc Canals.
22: Vladimir Putin ha vingut més de 20 vegades des que és al poder, però aquest viatge és especial perquè arriba tan sols 4 dies després de marxar Donald Trump. Pequín presumeix així de capital diplomàtica. La guerra s'allarga i, per tant, també la dependència russa de l'economia xinesa. Xi Jinping rep el seu vell amic i els dos països firmen avui 40 acords, però caldrà veure si Putin avança en convèncer la Xina per a l'obertura del gasoducte Sibèria 2. Malgrat el tancament d'Hormuz, Xi Jinping no vol dependre tant del gas i el petroli russos, malgrat que des que va començar la guerra a Ucraïna, el compra millor de preu en perdre Putin al mercat europeu per les sancions.
0: Per cert, que el president de Taiwan, William Lai, ha assegurat que el futur de l'illa no el poden decidir forces externes, sinó que depèn de la voluntat dels seus 23 milions d'habitants. En el discurs pel segon aniversari del seu mandat, Lai ha defensat augmentar la despesa militar per reforçar l'autodefensa davant les amenaces de la Xina, que no ha renunciat mai a prendre el control de l'illa perquè la considera territori propi. Aquestes declaracions arriben després de la reunió entre els presidents xinès i nord-americà, Xi Jinping i Donald Trump, en què van abordar la qüestió taiwanesa. Pequín ja respost i assegura que els Estats Units entenen la posició de la Xina i que no reconeixen ni accepten la independència de Taiwan. S'ho dèiem en titulars, la Unió Europea avalarà finalment l'acord comercial amb els Estats Units, fins ara encallat per les discrepàncies internes entre el Parlament Europeu i els Estats membres. Aquesta matinada han arribat a un consens per salvar el pacte i esquivar així l'amenaça de Donald Trump d'imposar nous aranzels si el club comunitari no ratificava l'acord comercial abans del 4 de juliol. Anem cap a Brussel·les. Bruno Fortea, mires.
23: Aquest és un pacte asimètric. La Unió Europea eliminarà del tot els aranzels per als productes nord-americans, però, en canvi, els Estats Units sí que podran imposar tarifes de fins al 15% per als productes europeus. És el que van consensuar l'estiu passat Donald Trump i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
24: It's a huge deal.
25: Probably the biggest deal.
23: Però els dubtes del Parlament Europeu n'havien endarrerit l'aprovació definitiva. Per facilitar-ho, aquesta matinada l'Eurocambra ha renunciat a algunes de les seves propostes, com la de suspendre l'acord comercial si Trump tornava a amenaçar amb anexionar-se a Groenlàndia. En canvi, sí que es reforça la protecció de la indústria i el camp europeu. Es podran reintroduir els aranzels als Estats Units si les importacions nord-americanes acaben perjudicant algun sector. També es podrà suspendre l'acord si d'aquí a finals d'any Washington continua sense rebaixar del 50 al 15% pactat els aranzels a l'acer i l'alumini europeu i s'estableix una data de caducitat per renegociar l'acord comercial d'aquí 3 anys i mig, amb l'esperança que les condicions siguin més equitatives per a Europa, un cop Donald Trump hagi marxat de la Casa Blanca.

0: La plataforma 3CAT ha rebut el Premi Nacional de Comunicació Digital, que reconeix la seva consolidació com a porta d'entrada de nous públics de l'audiovisual en català. Els guardons que atorga la Generalitat es van entregar ahir al Teatre Principal de Sabadell. Sentim la presidenta de 3CAT, Rosa Román, el discurs d'agraïment.
1: Hem de parlar a la Catalunya que és i a la Catalunya que vindrà. I 3CAT vol ser aquesta eina, aquest punt de trobada amb un fil conductor, un element comú amb tots que ens agermana, la llengua catalana.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, va remarcar que els mitjans en català són una eina d'integració.
2: I ha servit aquesta informació que heu fet amb CatBà perquè persones doncs, que van decidir venir a Catalunya a tirar endavant el seu projecte de vida a casa nostra, com està passant avui, com ha passat, doncs s'integreixin.
0: En l'acte, Justo Molinero va rebre el Premi d'Honor per la seva carrera al capdavant de Teletaxi. També es van premiar, entre d'altres, Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya, la directora de l'Ara, Esther Vera, RAC1, el Diari de Sabadell o el programa Hospital de Proximitat de Televisió de Mataró. La pel·lícula romanesa Fjord se suma a les favorites per endur-se la Palma d'Or del Festival de Cinema de Cannes. Públic i crític han quedat commocionats per com el film qüestiona moltes idees preconcebudes i la superioritat moral d'Europa. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
3: La pel·lícula del romanès Christian Mungiu parla de la difícil adaptació a Noruega d'una família formada a Romania amb uns lligams molt forts amb la religió cristiana. La mare és noruega i això els facilita l'entrada al país, però a partir d'aquí la societat, els seus veïns i les institucions posen en dubte des del primer minut la seva capacitat per educar els seus fills segons els costums i la ideologia noruecs. El problema és que el cas topa amb una suposada llibertat noruega, que per ells és més limitada. Mungiu defensa que sigui un film ambigu.
4: I think life is...
5: La vida és ambigua. Si fas un tipus de cinema que s'inspira en la vida, has de respectar això. El cinema ha d'intentar que et replantegis les teves opinions i fer-te recapacitar sobre si te les has pensat bé i si realment això és el que vols pensar. Perquè vivim en un món molt influenciat per les tendències i has de ser molt valent per expressar alguna cosa que vagi en contra de l'opinió general.
3: El protagonista és un actor ben conegut, el nord-americà Sebastian Stan, el soldat d'hivern de l'univers Marvel, que ha dit que aquest film l'ha ajudat a reconnectar amb els seus orígens romanesos i que ha defensat un tipus de cinema polític com aquest.
6: Sovint em qüestiono això. Soc actor, no lluito al front ni estic en una sala d'operacions. Aquest és el meu mitjà. L'art no ha de resoldre el problema. Només l'ha de presentar correctament i mentre ho continuem fent sense por, crec que podrem lluitar contra aquestes coses.
3: I ha posat com a exemple The Apprentice, la pel·lícula on va interpretar Donald Trump, censurada per l'ara president dels Estats Units, amb molts problemes de distribució i que ara està convençut que transcendirà encara més veient com fa ús del seu poder en aquesta segona legislatura.
6: Crec que no ens hauria de fer riure. Tot això que està passant, la consolidació de la censura, les amenaces... Ja ho vam reflectir la pel·lícula. Espero que ara, quan la gent ho vegi i pari més atenció, segurament aguantarà el pas del temps perquè nosaltres vam passar per tot això. Abans que Jimmy Kimmel i Stephen Colbert, ja m'agradaria que no hagués estat així.
3: A Fjord l'acompanya l'actriu Renate Reinsve, nominada a l'Oscar aquest any per valor sentimental.
0: Esports. Montse Raya, molt bon dia.
7: Hola, bon dia. Alexia Putellas diu que el Barça no té por de l'Olympique de Lió, tot i que és un dels equips pioners del futbol mundial. Quan falten 3 dies per la final de la Champions, que jugaran el dissabte a les 6 de la tarda contra l'equip francès, la capitana blaugrana ha parlat al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Putellas preveu, això sí, una final de Champions molt igualada.
8: Evidentment té una història increïble, que nosaltres estem lluitant per intentar arribar a aquest nivell, no? I és una referència, ha estat una referència abans que ningú altre equip, no? En fer-ho. Però jo, sincerament, per exemple, el dia del Bayern sentia el mateix. Sentia que ens estàvem enfrontant a una de les aspirants al títol, no?
7: Putellas creu que han d'evitar pèrdues de pilota perquè l'equip francès és un especialista a fer les transicions per arribar a la porteria contrària. De cara a la final són dubte el Barça, la davantera Caroline Graham i la defensa Irene Paredes. El tècnic Pere Romeu és optimista respecte a comptar amb les dues jugadores per a la final. I des de l'Olympique de Lió, el tècnic, l'exblaugrana Jonathan Giraldez, afronta així la final contra el Barça.
9: Dos anys després, tener esta possibilitat de enfrentarme a ellas, obviamente es un reto,
4: sabiendo la dificultad que con ello conlleva, y luego también porque tiene esa parte de nostalgia, ¿no? De añoranza, de lo que tenías en Barcelona.
7: En l'equip masculí del Barça, Fermín López, ja l'han operat de la fractura al dit del peu dret. N'ha parlat el seu company al Barça, Pedri.
9: Como es normal, estaba muy jodido. Perderse un Mundial no es nada plato de buen gusto, y sobre todo por una lesión. Es un palo para todos porque el fútbol es así de puñetero a veces. Y bueno, sobre todo desearle una pronta recuperación.
7: Mentrestant, el Barça podria entrar aquest estiu dins de la norma de l'un per un del fair play financer que hi posa la Lliga de Futbol Professional. El City de Guardiola empata i fa que l'Arsenal es proclami campió de Lliga. Eufòria als carrers de Londres després de l'empat a un d'aquest City amb el Bournemouth, que fa que l'Arsenal, a falta d'una jornada, sigui el nou campió de la Premier 22 anys després. Sentim Pep Guardiola, tècnic del Manchester City.
10: De part del Manchester City, vull felicitar en Mikel Arteta i el seu cos tècnic, els jugadors i els aficionats de l'Arsenal per aquesta Premier League. Un gran triomf que han de celebrar i després preparar la final. La propera temporada hi tornarem.
7: El Girona queda descartat que el defensa Alejandro Francés tingui cap lesió al genoll esquerre. Ara bé, el jugador serà dubte fins a última hora de cara a partit de dissabte contra l'Elche Montilivi, amb la permanència en joc. A la Lliga Femenina de Futbol a Badalona ha renovat Marc Ballester com a entrenador per a la temporada que ve, i encara en futbol, avui es juga la final de la Lliga Europa a Istanbul entre el Friburg alemany i l'Aston Villa anglès.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: El Barça de bàsquet tanca el fitxatge del veterà base Mike James, de 35 anys, mentre la continuïtat de Xavi Pascual penja d'un fil, ja que el tècnic vol marxar a Dubai i rescindir el seu contracte amb el club. També reforça el joventut amb la incorporació ja oficial del pivot francès de 32 anys, Giannis Moren, fins a final de temporada per suplir el lesionat Antetomic. Moren prové de la Lliga japonesa. Avui, la Laguna Tenerife Joventut, partit de la Lliga CB, ajornat de la jornada 30. Sentim el jugador de la penya, Simon Birgander.
12: Pues tenemos que venir como un poco lo mismo como en Madrid, de venir allí para ganar y creer que podemos ganar. Como tú dices, un campo muy difícil, un viaje largo también, un equipo muy bueno, y tenemos que llegar allí, jugar nuestro juego y hacer nuestro trabajo.
7: Encara en bàsquet, la selecció catalana masculina tornarà a jugar un amistós 3 anys després. Serà el 28 de juny al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya. El waterpolo, avui a Champions masculina, l'Atlètic Barceloneta juga a la piscina de l'Olympiacos a 8:45. A l'últim partit de la lligueta de quarts de final, els mariners ja classificats com a primers de grup per a la final a 4 de Malta. Pel que fa a la lliga masculina de waterpolo, el Sabadell jugarà la final contra el Barceloneta, després que els vallesans van superar ahir el Barcelona per 14-12 a la Lliga Femenina de Waterpolo. El Sant Andreu guanya el Terrassa, primer partit de semifinals, 13-9. Mataró i Sabadell juguen avui el primer partit de l'altra semifinal a les 7, i en ciclisme avui 11a etapa del Giro, amb el portuguès Eulàlio, que es manté com a líder.

0: 3CAT Info.
1: 8:45, tornem a connectar amb el nostre equip viari, sapiguem com tenim carreteres i transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Molt bon dia. A hores d'ara hi ha cua d'uns 4 quilòmetres a l'AP7 de Castellbisbal al Papiol, sentit Girona. En aquest punt hi ha dos carrils tallats per un accident que provoca aturades també a la D23 al Papiol, sentit nord, per enllaçar amb aquesta AP7. Segueix la circulació complicada amb aturades cap a Barcelona a la B20 a Santa Coloma i precaució també a la B20 a Sant Boi, sentit Tarragona. Hi ha un carril tallat per una avaria.
1: Repàs el més destacat, una obsessió pels diners, la mala relació amb el seu pare, visites prèvies al lloc dels fets i una petjada que no concorda amb la caiguda. Són alguns dels indicis de la jutgessa per haver imputat el fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, per la mort del seu pare. La família ha fet costat a l'acusat, que ahir va pagar una fiança d'1 milió d'euros per evitar entrar en presó preventiva. Cara a cara aquest matí al Congrés entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, l'endemà de la imputació de l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero, que la justícia considera líder d'una trama de tràfic d'influències, l'acusa d'haver cobrat 2 milions d'euros de comissions il·legals. Mentre que ell ho nega tot, el PP en fa responsable directament a Sánchez. I un cop segellat l'acord amb Esquerra Republicana, el govern mirarà de tancar avui el pacte de pressupostos amb els comuns. També avui reunió bilateral Generalitat-Estat per acordar les inversions promeses als republicans. Altres temes que tractarem fins les 9. Donald Trump dona temps a l'Iran fins a finals de setmana perquè accepti un acord de pau i renunciï a la bomba atòmica, i adverteix que, si no, tornarà a la guerra. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, apunta que hi ha avenços en les negociacions, però diu que no es pot anunciar cap acord fins que estigui tancat. Aturada del tot la flotilla a Gaza, els soldats van assaltar i la desena de vaixells que s'havien salvat del primer setge, unes 100 milles de la costa. Els més de 400 activistes afrontaran ara els tràmits de deportació. També us explicarem que Barcelona té una mitjana de 250 obres simultànies en marxa. Depenen de diferents administracions i n'hi ha d'importants com les remodelacions de la Rambla i la Meridiana, les línies L8 i L9 o les estacions de la Sagrera i Sants. Per la Cambra de Contractistes el volum no és inèdit, però sí que són treballs que s'allarguen molt en el temps. Quan faltin 5 minuts per les 9 arribaran els esports. Montse Raya, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Què ens expliques?
3: Doncs sentirem Alexia Putellas, que diu al Toc Costa de Catalunya Ràdio que no tenen por de l'Olímpic de Lió, equip contra el qual jugaran la final de la Champions dissabte a Oslo. Avui, Champions masculina de waterpolo, Olympiacos Atlètic Barceloneta, 8:45, i a la Lliga femenina, primer partit de semifinals Mataró-Sabadell a les 7.
1: I el temps, deixem enrere els ruixats intensos dels darrers dies. Obrim ara ja la porta a la calor. Avui les màximes arribaran a 30 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre, i al llarg de la setmana arribarem fins i tot als 35. El temps serà assolellat amb algun ruixat minso durant la tarda al Ripollès i Osona. Passen 3 minuts i mig de 8:45. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, acusat d'haver matat el seu pare a Montserrat l'any 2024, prepara la seva defensa després de pagar una fiança d'1 milió d'euros per evitar entrar a la presó. La jutge que investiga el cas creu que hi ha prou indicis per acusar el fill d'un delicte d'homicidi i veu un mòbil econòmic en el crim. Segons la interlocutòria, l'autòpsia descarta que la caiguda del fundador de Mango durant una sortida a Montserrat fos accidental. A més, les proves recollides pels Mossos apunten que la petjada que hi havia al camí des d'on va caure l'empresari es va falsejar. Els Mossos també han confirmat que l'acusat va ser a la mateixa zona de l'accident fins a 3 vegades uns dies abans de la fatídica excursió. En el text es descriu Jonathan Andic com una persona obsessionada amb els diners. L'anàlisi dels missatges de WhatsApp del telèfon mòbil i també la declaració de diversos testimonis apunten a més que tenia una mala relació amb el seu pare i que la va intentar reconduir quan va saber que ell volia canviar el testament i crear una fundació per a persones necessitades. Fins ara, Jonathan Andic ha negat les acusacions i la família, a través d'un comunicat, li ha fet costat. Asseguren que s'està estigmatitzant un home innocent. Avui també estarem pendents de tot el que passi a Madrid. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, desmenteix les acusacions contra ell i anuncia que es defensarà fins al final.
4: Que voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción.
1: Els socialistes fan costat a Zapatero, mentre que els populars responsabilitzen directament Pedro Sánchez i insten els socis a deixar caure el govern espanyol. Àngels Lafuente.
5: Des de la Moncloa, la ministra portaveu Elma Saiz defensava la presumpció d'innocència i lloava el llegat de Zapatero.
6: Yo tengo tanto afecto
0: por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha a la que ganó en un procedimiento electoral cuando menos se lo esperaban.
5: També han tancat files des del PSOE, tot i admetre que la imputació de Zapatero ha estat un xoc per a la militància i per al partit, Patxi López ha fet costat sense matisos a l'expresident socialista.
6: No me creo que Zapatero sea un corrupto ni que se haya corrompido, al revés. Es el único presidente de este país que no tiene a ningún ministro imputado, el único de toda la democracia y que ha mantenido siempre una conducta ejemplar.
5: Núñez Feijóo, a través de les xarxes, ha exigit a Sánchez una sortida digna del govern espanyol i la també popular Esther Muñoz ha fet una nova crida als socis d'investidura perquè reaccionin i deixin de fer costat a l'executiu de coalició. Acabar amb el govern corrupte de Sánchez, diu la portaveu del PP, està a les seves mans.
7: Bueno, es que creo que aquí hay que preguntarles a los socios. ¿Cuánto nivel de podredumbre están dispuestos a soportar ya más?
5: Des d'aquests socis de govern, Maribel Vaquero, del PNB, es decanta per la prudència i el republicà Gabriel Rufián acusa directament els jutges d'atacar el PSOE.
8: Ha habido mucho ruido y hay mucho ruido en torno al expresidente Zapatero, pero que nosotros lo que pedimos es prudencia, ¿no?
9: Yo sí que tengo un mensaje para los jueces, o según qué jueces de este país, el PP ya gana elecciones. No hace falta que hagan política, ¿eh?
5: Junts ha demanat aclarir els fets respectant la presumpció d'innocència de Zapatero i Vox insisteix en la necessitat de presentar una moció de censura contra Sánchez, una proposta que no recull Feijóo.
1: La Generalitat es reuneix aquesta tarda amb el govern espanyol a Madrid per impulsar els principals acords tancats amb Esquerra Republicana per tirar endavant els pressupostos. Els comuns, l'altra pota per garantir els suports al Parlament, també intenta redefinir amb el govern alguns aspectes del pacte signat a començaments d'any. Albert Prat.
10: El conseller de la Presidència i el ministre de Política Territorial encapçalaran la reunió que ha de servir per donar llum verda al tren que ha d'anar de Vilanova i la Geltrú fins a Mataró sense passar per Barcelona. Signaran el compromís perquè l'Estat posi els diners per una obra faraònica que, si tot va com ha d'anar, s'acabaria de construir el 2041. Els dos governs també aprovaran la creació d'un òrgan per controlar que l'Estat compleix les inversions que toquen a Catalunya i la reformulació del Consorci de la Zona Franca perquè la part catalana tingui majoria. De fet, la meitat de compromisos que Esquerra ha arrencat al govern necessiten el vistiplau de Madrid. Sigui com sigui, i a l'espera dels comuns, ell ha aconseguit desencallar uns pressupostos a mig mandat que li són or per acabar la legislatura.
11: 3CAT Info.
1: Donald Trump ha donat un altre ultimàtum a l'Iran si no accepta un acord de pau que inclogui la renúncia a l'arma nuclear. Trump ha amenaçat de reactivar els bombardejos a finals de setmana, però sense concretar data. La Casa Blanca admet que hi ha hagut avenços en les negociacions amb el règim iranià, però que encara no són en situació de tancar cap acord. Washington, Oriol Serra.
12: Donald Trump continua prometent el final ràpid de la guerra de l'Iran, però la promesa s'arrossega des de fa mesos i les paraules del president dels Estats Units han anat perdent credibilitat. En un moment d'inflació rècord i amb el preu de la benzina superant el doble del que costava abans de la guerra, Trump deia això en un acte d'ahir al vespre a la Casa Blanca.
13: Acabarem aquesta guerra molt ràpidament. Ells volen un acord desesperadament. Estan cansats de... Això hauria d'haver passat fa 47 anys. Algú hauria hagut de fer alguna cosa. Això passarà i serà de pressa. Veureu com el preu del petroli cau en picat. Hi ha tanta petroli allà fora.
12: El nivell d'aprovació de Donald Trump entre els nord-americans ha tocat fons des de l'inici de la guerra. Actualment, segons algunes enquestes, és de només un 36%.
1: Això mentre Brussel·les promet ajudes perquè els pagesos puguin comprar fertilitzants cada cop més cars per culpa del bloqueig a l'estret d'Hormuz. La Comissió Europea desviarà diners a d'altres partides per reforçar el fons d'emergència per a crisis agràries i els països podran avançar el pagament de subvencions ja previstes. Brussel·les, Bruno Fortea.
14: La Comissió, que és el govern europeu, vol enllestir el pla d'ajudes abans de l'estiu. El comissari d'Agricultura, Christoph Hansen, ho veu urgent.
15: S'apropa l'estiu i és el moment en què els pagesos decideixen què plantaran i quants fertilitzants compraran. Els donarem un alleujament immediat quan els arribin les factures.
14: Si no actua, la Comissió Europea tem que els pagesos acabin cultivant menys perquè no hauran pogut pagar abans prou fertilitzants. S'han encarit un 70% en els últims dos anys i el bloqueig a l'estret d'Hormuz ho empitjora. És el lloc per on passa un terç del comerç mundial de fertilitzants químics.
1: L'exèrcit israelià ha aturat del tot la flotilla de Gaza, tal com els va demanar Benjamin Netanyahu, sense contenció, amb trets i embestides. Segons l'organització, els soldats van assaltar ahir a unes 100 milles de la costa la desena de vaixells que s'havien salvat del setge militar del dia abans. Els més de 400 activistes afrontaran ara els tràmits de deportació. Jerusalem, Jordi Brascó.
16: Israel va posar fi a l'expedició de la flotilla detenint la desena d'embarcacions que havien esquivat les intercepcions fins ara i ho va fer deixant clar que se li està acabant la paciència, amb trets i amb bastides. Els detinguts ahir es van afegir als que van ser interceptats abans d'ahir i s'espera que en les pròximes hores comencin a ser deportats cap als seus països d'origen des d'Israel. Qui ja va patir aquest procediment fa uns dies va ser el català d'origen palestí Saïba Boukeshek, que ahir va ser sancionat pels Estats Units, juntament amb tres activistes més, per posar en perill la instauració del pla de Trump a Gaza, un pla que porta mesos aturat.
1: I ara ens situem a Xile, on hi ha hagut un canvi de govern quan només fa poc més de dos mesos que l'ultradretà José Antonio Kast va arribar a la presidència del país, que està destituït la ministra de Seguretat Pública i també la portaveu del govern, que han estat fortament qüestionades per la seva gestió, tant per l'oposició d'esquerres com des de la coalició que li dona suport. Aquesta remodelació a l'executiu coincideix, però, amb una davallada important de la popularitat de Kast. Segons les enquestes, l'aprovació dels xilens a la seva gestió ha caigut fins al 40%. Quatre minuts i arribarem a tres quarts de nou. El Tribunal Suprem reconeix que una persona està legitimada per recórrer judicialment la petició d'eutanàsia d'una altra si totes dues tenen un vincle estret. La decisió respon al cas d'un home que ha portat als tribunals la petició d'eutanàsia del seu fill de 55 anys que té seqüeles greus després d'haver tingut tres ictus i dos infarts. El Suprem tomba el recurs presentat per la Generalitat i ara aquest veí de Vallirana, al Baix Llobregat, haurà de tornar a demanar l'eutanàsia. Aquesta és la primera posició del Suprem abans de la sentència que publicaran els pròxims dies i que fixarà jurisprudència. La presidenta de l'associació Dret a Morir Dignament, Cristina Vallès, lamenta la decisió.
17: És una resolució que d'alguna manera s'enfronta a l'esprit mateix de base de la llei. És una llei que reconeix l'autonomia i el dret de la persona a decidir sobre la seva pròpia vida sense cap ingerència.
1: El cas d'aquest home va fer recorregut als tribunals en paral·lel al de Noelia Castillo, la jove que demanava l'eutanàsia i que el seu pare també va endarrerir amb recursos judicials. I ara parlem de cultura. Aquest divendres s'estrena al cinema Cowgirl, una pel·lícula sobre segones oportunitats que ens trasllada en un entorn rural, però sense idealitzar-lo. Ens explica els esforços de l'Empar, una dona de més de 60 anys, perquè la seva vaca Tona quedi prenyada. Una determinació que busca continuar amb un projecte familiar i també la necessitat d'apostar per un tipus de vida. Valèria Obareda.
18: Situats a la comarca dels Ports, al País Valencià, la pel·lícula té moltes capes i toca molts temes, el principal, l'amor. Sentim la codirectora Cristina Fernández Pintado.
19: L'amor a la terra, l'amor a la tradició, l'amor a una manera de viure, però també l'amor intergeneracional, l'amor de persones grans amb desig i l'amor a un mateix, no? Que és el viatge que fa el personatge d'Empar.
18: A la pell de l'Empar hi trobem Isabel Rocati, que ens explica com ha afrontat el seu personatge.
19: La relació d'amistades i amores diferents. I com a actriu era molt bonic com me relacionava amb cadascú dels amors. Com això em situava orgànicament a mi com a actriu, tot i que ha estat un treball emocional i molt contingut, però hi havia una posició, un posicionament diferent i això és molt bonic d'experimentar-lo.
18: Un dels contrapunts de la protagonista és l'actor Carlos Cuevas, que interpreta el Ricky, un jove que arriba al poble amb un secret al darrere.
20: Amb aquesta mirada tan neta i amb aquesta mirada tan verge respecte a un context, fa un viatge d'aproximació i estableix una relació d'amistat amb una persona d'una edat diferent i és molt bonic com dues persones que estan soles i que fugen de coses, en un moment de la vida es poden acompanyar i servir de coixinet d'un per l'altre.
18: I l'altre gran protagonista de la història és la Tona, la vaca. En un càsting, ens expliquen la directora i els actors, van triar la més mansa.
19: Un moviment del cap de la vaca te pega perquè sí, tu sí. Estàs a prop i te pot fer un esguince cervical. És que és molt de pes.
20: És el seu entorn, per tant, nosaltres havíem de ser generosos amb l'aproximació i no intentar imposar les nostres normes.
19: Personalment, jo em vaig sentir apoyada totalment per la vaca.
18: Pep Monner, Joaquim Climent i Carla Sanjaime completen el repartiment de Cowgirl, que compta amb la participació de 3CAT.

0: En punt, 9:45, tornem a connectar amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A hores d'ara tenim trànsit més dens del que és habitual a la B20, a Sant Boi, sentit Castelldefels, perquè hi ha un carril tallat per un camió avariat que provoca retencions. Segueix també la circulació complicada amb aturades cap a Barcelona a la B20 a Santa Coloma. Millora, per contra, la situació a l'AP7 de Castellbisbal al Papiol, sentit Girona, on hi ha hagut un accident que ha provocat i que provoca encara trànsit dens a la B23 al Papiol, sentit nord, per enllaçar amb l'AP7. A la resta de carreteres, doncs, les retencions habituals d'aquesta hora, en punts com l'AP7 entre Barberà i Santa Perpètua, sentit Tarragona, o a les dues rondes de Barcelona, la de Dalt i la Litoral. Pel que fa al transport públic, recordem que Renfe informa que la línia R11 de Rodalies hi poden haver demores més grans del que és habitual.
0: El temps. Jofre Genué.
2: Avui dimecres s'inicia un ascens de les temperatures que tindrà continuïtat al llarg dels propers dies i que bàsicament ens ha dut un ambient més de finals de maig, més de flaire estiuenca i també de les primeres calorades amb aquests valors que arribaran a prop dels 35, sobretot cap al Pla de Lleida i per sobre dels 30 moltes poblacions. Per tant, la calor que començarà a fer presència al nostre país amb els primers valors entre demà passat, cap de setmana, de 35 de l'any a Ponent. I tot plegat amb un ambient assolellat, pocs núvols. Sí que avui encara s'esperen algunes nuvolades al Pirineu, sobretot al voltant del Ripollès, que siguin una mica actives i puguin acabar donant algun ruixadet en aquesta àrea de manera local, però ja difícilment a la resta, on si hi ha alguns núvols seran més aviat decoratius i poc importants, potser amb una tendència al llarg dels propers dies a que puguin aparèixer algunes boires costaneres amb aquest ambient tan suau i càlid. També les temperatures de matinada pels propers dies, doncs, cada cop es faran menys fresques.
0: Tresca Info. Passant un parell de minuts de 9:45.
3: Catalunya al dia.
0: Doncs avui començarem a Girona, on la falta de personal als jutjats és horripilant, segons les paraules del president de l'Audiència Provincial, Adolfo García. Des del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya treballen per recuperar la idea de donar incentius econòmics als jutges perquè es quedin. Núria Peraire.
4: De les 84 places de jutge que té Girona, una quarta part estan buides, és a dir, una vintena no tenen jutge titular i hi ha un interí. A més, el nou model de tribunals d'instància ha reorganitzat els funcionaris i asseguren que també en falten. Aquesta és la situació que descriu el president de l'Audiència de Girona, Adolfo García.
5: O sigui, que són 20 places les que tenim més o menys buides. I això s'incrementarà d'aquí al final d'any. Són dades horripilants, però què són les que tenim.
4: La presidenta del TCJ, Mercè Casso, explica que treballen per recuperar la proposta de donar incentius econòmics perquè els jutges es quedin a Catalunya més d'un any, que és el mínim exigible. Recorda que a Girona molts hi arriben com a primer destí i després tornen als seus llocs d'origen.
6: Ara la repescarem, intentarem sumar aliats, intentarem fer un plantejament que afavoreixi no només a nosaltres, sinó a tothom que estigui en situacions similars, perquè hi hagi més gent que recolzi la mesura.
4: Assegura que també treballen perquè hi hagi més vocació judicial entre els catalans.
0: I de Girona cap a Barcelona, on hi ha una mitjana de 250 obres simultànies en marxa. Les que més es fa notar són les de gran format, que s'allarguen més en el temps i que afecten el dia a dia dels veïns. Per exemple, les remodelacions de la Rambla o de la Meridiana, que són de titularitat municipal, l'L8 i l'L9, que són de la Generalitat, o les de les estacions de Sants i la Sagrera, que en aquest cas són de DIF. A més, aquest any s'ha reprès el Pla de Manteniment Integral per realitzar millores a voreres, enllumenat o el clavegueram. Barcelona, Anna Escurà.
7: Dit així, pot semblar que hi ha més obres que mai a Barcelona, però l'Ajuntament assegura que n'hi ha més o menys les mateixes que els anys anteriors. Segons el president de la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya, Lluís Moreno Lasalle, aquesta sensació pot tenir una explicació.
8: No hem detectat un increment massiu d'obres simultànies. Hem detectat que hi ha obres que perduren massa temps en l'afectació de la ciutadania. Cada vegada les obres són més llargues.
7: Sobre això, l'Ajuntament destaca que han aconseguit compactar alguns treballs, per exemple, a la Rambla. Les obres havien de durar 6 anys i al final en duraran 3. Laia Bonet és la regidora d'Urbanisme.
9: Has d'intentar concentrar les obres, conscient de que generaràs molèsties, en el mínim temps possible. A vegades, concentrar-lo en el mínim temps possible pot ser que intensifiqui les molèsties, però redueixes el temps.
7: En l'últim any s'han acabat la Via Laietana i el túnel de la Rovira. A l'estiu s'acabarà la reforma de Balmes entre Plaça Molina i General Mitre i a la tardor la Meridiana entre Felip II i Fabra i Puig. A finals d'any s'acabarà el col·lector de Vila i Vilà i a finals del 2027 s'acabarà la cobertura de la Ronda de Dalt entre Vallcarca i Vall d'Hebron.
9: El proper mandat tenim tramvia. La línia 8 i la línia 9 seguiran endavant durant el proper mandat. Sempre hi ha millores a fer en alguns entorns. Això són obres que la ciutat tota la vida les ha anat tenint i les seguirà tenint.
7: Pel que fa a les obres de l'L8 i l'L9, a finals del 2026 s'han de començar a reduir les afectacions en diversos punts, com per exemple els carrers Urgell i Rosselló.
0: I amb la proximitat de l'estiu i de les festes majors, els Mossos d'Esquadra alerten que els últims anys han detectat un augment dels robatoris en domicilis, aprofitant la celebració d'actes populars, sobretot en municipis rurals. Per exemple, a la comarca del Segrià, durant l'estiu, es van registrar més d'una quarantena de robatoris d'aquestes característiques. Lleida, Júlia Albacar.
10: Es tracta d'una tendència que ha anat a l'alça des de la recuperació de les festes majors després de la Covid, especialment als municipis petits. Els lladres aprofiten la celebració d'actes populars i de festa major quan saben que no hi haurà ningú a les cases per entrar a robar. Alfarràs, Corbins i Almenar, al Segrià, han patit robatoris així. Sentim els seus alcaldes, Joan Carles Garcia, Jordi Verdú i Maria Teresa Malla.
11: I aprofitant que la gent es trobava bé als actes, no, doncs entrar en diferents cases del municipi. A més, eren cases que era relativament fàcil l'accés.
12: I en aquest cas era que fèiem el pregó de festa major al teatre, a la sala Coliseu, i va coincidir que els hi van fer un robatori els que feien el pregó.
13: Nosaltres estem amb aquest sopar popular i bé, quan es va acabar l'acte, que tothom va anar cap a casa, doncs vam tindre la sorpresa de que, doncs, que havien entrat en tres domicilis.
10: Tot i que alguns pobles han contractat seguretat privada per vigilar els carrers durant les festes, el cap de l'àrea bàsica policial del Segrià, Xavier Ribelles, dona estos consells per protegir les cases durant les festes.
14: El tema de les llums, per exemple. Jo, si miro una casa i veig una llum engegada, puc presumir que hi ha algú. Si, a més, tinc la picardia de ficar a temporitzadors, doncs jo estic allí mirant aquella casa i veig dos o tres llums que s'apaguin i no encesen. Amb el més lògic és pensar que hi ha algú.
10: I explica que també ha augmentat el patrullatge sobretot a les entrades i sortides dels pobles.
0: I ara marxem cap a Tortosa. S'ha acabat la restauració del retaule barroc de la Mare de Déu del Carme de la Catedral. El Centre de Restauració de Béns Mobles ha participat a la recuperació d'una obra que estava afectada per insectes que s'alimenten de la fusta. Tortosa, Jordi Barranca.
15: Parlem d'un retaule de grans dimensions, d'11 metres d'alçada i 7 d'amplada, del barroc, de fusta policromada i daurada, que havia patit l'afectació de l'activitat dels insectes xilòfags. Està situat a la segona capella de la nau lateral nord de la Catedral d'aquí de Tortosa. Boravit Rontiva, restaurador del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya.
16: S'ha fet una neteja exhaustiva del retaule, tant per davant com per darrere. S'han fixat les capes de policromia, que és normal, és un retaule de fusta de grans dimensions. No ens esperàvem que una intervenció tan bàsica i tan senzilla com és una neteja i una acció curativa revelés informació historiogràfica molt interessant i també tècnica del retaule.
15: Com ara la confirmació que és obra de l'escultor Antoni Ferrer i que data del 1714, o que hi ha mostres que indiquen que durant la Guerra Civil es va intentar desmuntar. Sergi Gordó, bisbe de Tortosa, posa en valor la importància de la restauració.
17: A més, a banda de posar en relleu el patrimoni cultural que tenim de tants segles, també és un missatge per nosaltres del segle XXI, un missatge de bona notícia. Doncs que millor que veiem aquesta obra artística dels nostres avantpassats, que es mereixia tenir aquesta restauració.
15: L'acció s'emmarca en el projecte de conservació de la catedral. De moment s'han restaurat ja 5 conjunts escultòrics i també s'han netejat i restaurat la façana, l'absis i la teulada. El propi objectiu és actuar en la reixa renaixentista de l'entrada del recinte.
0: I acabarem amb una proposta cultural. Ens tornem a situar a la capital catalana. El Caixa Fòrum de Barcelona inaugura demà una exposició que analitza el concepte de borrós i desenfocat en l'art. Es titula Desenfocat, una altra visió de l'art, i reuneix 77 obres de grans artistes contemporanis. La sèrie de nenúfars del pintor impressionista Claude Monet és, podríem dir, el punt de partida d'aquesta mostra, que gira al voltant de l'ús del difuminat i d'altres imprecís com a recurs tècnic en l'art modern. Ho explica Claire Bernardí, comissària d'aquesta exposició.
18: D'aprendre a regarder a nouveau.
19: Volem aprendre a mirar de nou. La nostra idea no és guiar cada visitant cap al que hauria de veure, sinó que es faci preguntes davant de cada obra. En aquesta exposició, Desenfocat, volem que quan passegem per les sales hi hagi una sensació, potser fins i tot física, d'incomoditat, de discrepància visual davant de les obres.
18: Trouble de décalage devant les œuvres.
0: Entre els 58 artistes internacionals presents en aquesta exposició hi ha Bill Viola, Soledad Sevilla, Marc Rothko o el mateix Monet. Es podrà veure fins al 26 de setembre.
3: esports.
0: Montserrat Raya, molt bon dia.
20: Hola, bon dia. Alexia Putellas diu que Barça no té por de l'Olympique de Lió, tot i que és un dels equips pioners del futbol mundial. Quan falten 3 dies per a la final de la Champions, que jugaran dissabte a les 6 de la tarda contra l'equip francès, la capitana blaugrana ha parlat al Tot Costa, Catalunya Ràdio. Putellas preveu, això sí, una final de Champions molt igualada.
21: Estem davant d'un equip que ha guanyat 8, crec, no? I en una final de Champions crec que no hi ha favorits. Pot passar qualsevol cosa. Això no treu que confio plenament en nosaltres, evidentment, i si no pensés que guanyarem no aniria a jugar. Llavors, crec que serà un partit molt igualat.
20: Putellas creu que han d'evitar pèrdues de pilota perquè l'equip francès és un especialista a fer les transicions per arribar a la porteria contrària. De cara a la final són dubte el Barça, la davantera Caroline Graham i la defensa Irene Paredes, el tècnic Pere Romeu. És optimista respecte a comptar amb les dues jugadores per a la final. I l'equip masculí, el Barça masculí, a Fermín López ja l'han operat de la fractura al dit del peu dret. N'ha parlat el seu company, el Barça Pedri.
22: Com és normal, estaba muy jodido, perderse un mundial no es nada plato de buen gusto y sobre todo por una lesión, es un palo para todos porque el fútbol es así de puñetero a veces y bueno, sobre todo desearle una pronta recuperación.
3: 3CAT Info.
20: El Manchester City de Pep Guardiola empata i fa que l'Arsenal es proclami campió de Lliga. Aquest empat a un del City amb el Bournemouth propicia que l'Arsenal, a falta d'una jornada, sigui el nou campió de la Premier 22 anys després. Sentim Pep Guardiola, tècnic del City.
23: Bravo, Messi.
24: De part del Manchester City, vull felicitar en Mikel Arteta i el seu cos tècnic, els jugadors i els aficionats de l'Arsenal per aquesta Premier League. Un gran triomf que ara han de celebrar i després preparar la final. La propera temporada hi tornarem.
23: Sí, I will be back.
20: El Girona queda descartat que el defensa Alejandro Francés tingui cap lesió al genoll esquerre. Ara bé, el jugador serà dubte fins a última hora per al partit de dissabte contra l'Elche Montilivi amb la permanència en joc. I encara en futbol avui, final de la Lliga Europa a Istanbul entre el Friburg alemany i l'Aston Villa anglès. El Barça de bàsquet tanca el fitxatge del veterà base Mike James, de 35 anys,

0: jugadores muy buenos como Marcelinho, Fittipaldo, Shermarini, también ahora Patty Mills. Tienen muchos jugadores muy buenos que tienen mucha experiencia y eso ayuda mucho en ACB, en una liga como ACB.
1: Encara en bàsquet, la selecció catalana masculina tornarà a jugar un amistós 3 anys després. Serà el 28 de juny al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya i de matinada l'NBA. Els Knicks han superat Cleveland 115-104 i de moment dominen per 1-0 la final de la Conferència Est.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Avui a Champions masculina de waterpolo, l'Atlètic Barceloneta juga a la piscina de l'Olympiacos a 8:45 en l'últim partit de la lligueta de quarts de final. Els mariners ja classificats com a primers de grup per a la final a 4 de Malta. Pel que fa a la lliga masculina, el Sabadell jugarà la final contra el Barceloneta després que els vallesans van superar a Barcelona 14-12. Aquesta és l'anàlisi del jugador del Sabadell, Jan Pérez.
3: Bueno, crec que hem estat molt bé en defensa, que era el més important avui, estar sòlids. Hem fet molts blocs i crec que hem estat molt, molt superiors en aquest sentit en defensa.
1: I a la Lliga Femenina de Waterpolo, Sant Andreu guanya el Terrassa, primer partit de semifinals, 13-9. Mataró i Sabadell juguen avui a primer partit de l'altra semifinal a les 7. En tenis, Carlos Alcaraz renuncia a competir en la temporada sobre herba per la lesió que té el canell. Per tant, el murcià no jugarà a Wimbledon ni a Queens, tots dos tornejos a Londres. A Roland Garros, avui Guiomar Maristany juga contra l'eslovena Kaya Juban. En partit de la fase prèvia, Marina Bassol s'enfrontarà a la txeca Carolina Pliskova. Les dues van superar el primer partit.
2: Trescat Info.

0: Amb un és 9 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora destaquem trànsit dens, més del que és habitual, amb aturades a la Ronda Litoral a Santa Coloma, sentit Llobregat, a la B20 a Sant Boi, sentit Castelldefels, perquè hi ha un carril tallat per un camió avariat que provoca aquestes retencions. També retencions a la B20 a Santa Coloma, sentit Barcelona, i a la B23 al Papiol, sentit nord, per enllaçar amb l'AP7, on hi ha hagut un accident entre Castellbisbal i el Papiol.
0: Marxem ara cap al Parlament de Catalunya. Comença la sessió de control al president Salvador Illa.
2: Passen els dies i els trens funcionen igual de malament. Passen els dies i els experts alerten que el model econòmic actual ens està empobrint. Passen els dies i el català segueix retrocedint. Han passat 2 anys de les eleccions i Catalunya està pitjor. Ho diem junts i ho diuen mestres, metges, pagesos, pescadors, usuaris de rodalies, autònoms, agents rurals, bibliotecaris, passen els dies i la llista creix. La cortina de propaganda dels pressupostos no taparà tanta incompetència. Com ho revertirà?
3: Per respondre té la paraula el president de la Generalitat.
4: Senyor president, senyora Sáez, passen els dies i Catalunya lidera el mercat de treball a Espanya, passen els dies i Catalunya és líder en innovació a Europa, passen els dies i Catalunya és líder en construcció d'habitatge públic a Espanya, passen els dies i Catalunya és líder en polítiques socials a Catalunya, passen els dies i Catalunya és líder en esperança. El pressupost, l'acord que hem arribat a pressupostos ahir amb Esquerra Republicana de Catalunya és una bona notícia per Catalunya i no hauria de ser una mala notícia per Junts per Catalunya.
3: Per repreguntar té la paraula la diputada senyora Mònica Sales de la Cruz.
2: Passen els dies i propaganda. Passen els dies i en realitat vostè només fa 2 coses. Cap bona per a Catalunya. La primera, obeir Pedro Sánchez i supeditar Catalunya al PSOE. La segona, aplica el model Comuns i Colau a tot el país. I entremig fa fer d'Esquerra el que vostè vol. És revelador que els haja fet esperar 2 mesos per acordar uns pressupostos, o sorpresa, just després de les eleccions andaluses, per no molestar el PSOE i ja n'hem vist el resultat. Però encara és més

Sorprenent com ha aconseguit esborrar les seues línies roges. Ni concert econòmic, ni IRPF, ni traspàs de Rodalies. Res de res. Van investir-lo per tenir sobirania fiscal i s'han conformat amb la línia orbital. De la sobirania fiscal a la línia orbital. Aquesta sí que no l'havíem vista venir. Una proposta del tripartit de fa 20 anys, un insult als usuaris de Rodalies. Abans de dibuixar línies noves, facen funcionar les que ja existeixen i facen complir les inversions. De renúncia en renúncia, Esquerra continuarà sent el seu còmplice. Són els pressupostos de l'engany i de les rebaixes. No serviran per resoldre els problemes del país, només serviran per apujar la seua dosi d'anestèsia. Més incompetència, més dependència i més resignació. I diguem-ho clar, qui sosté aquest govern, sosté la decadència. Però nosaltres som conscients que hi ha país i des de Junts continuarem treballant per l'alternativa que Catalunya mereix. Moltes gràcies.

0: Per respondre té la paraula el president de la Generalitat.
1: Sí, senyor president. I passen els dies, vostès obliden el que deien, el que feien i com van deixar les coses. I nosaltres el que hem de fer és tenir en compte com ho van deixar, millorar la realitat. I Catalunya és futur, Catalunya és esperança. Si vostès creuen en el país, el primer que haurien de fer és començar a parlar bé del país en el que diuen que creuen.
0: La següent pregunta és sobre els darrers esdeveniments polítics i per formular-la en nom del grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya té la paraula el diputat senyor Josep Maria Jové i Lladó.
2: Moltes gràcies, president. President Illa, sembla que finalment es tramitaran els pressupostos i com sempre hem dit des d'Esquerra Republicana que hi hagi pressupostos és bo per al país perquè poden ajudar a donar resposta a les demandes i les necessitats de la ciutadania. Però si avui Catalunya no disposa encara d'aquesta eina és senzillament perquè vostès no ens van voler escoltar. No van generar els consensos necessaris i van tirar pel dret. I els van haver de retirar. Però també van dir que des d'Esquerra treballaríem incansablement per dotar el país dels recursos que aquest necessita, per responsabilitat. Que ara es puguin tramitar i eventualment aprovar, però, no els fan mereixedors de la nostra confiança o la del país, i n'han de ser conscients. Avui té un acord perquè una vegada més Esquerra Republicana ha hagut de posar l'ambició nacional que a vostè sempre li ha mancat. Ja ho van fer amb els acords d'investidura que donen sentit a aquesta legislatura. Però, president, no es relaxi. No es pensi que amb aquests pressupostos ja tenen la feina feta i l'estabilitat que tant desitgen. L'estabilitat real no neix només d'una suma de vots. Neix de la confiança, la transparència i la capacitat de construir consensos amplis i honestos. Ara ja no tindrà excuses per donar respostes a les demandes i les necessitats de la ciutadania. Tindrà l'instrument que tant demanava i podrà arreglar el caos on el seu govern ens ha portat. Apliqui, però, la humilitat que sempre li demanem. Recepti els membres del seu govern, escolta, serenitat i generositat. Tindran els recursos? Sí, ara els toca saber-los gestionar. Fins ara no n'han sabut. I comencin, si us plau, sense excuses ni dilació amb els mestres, els professors i els metges. Negociïn i arribin a acords satisfactoris. Esquerra Republicana serà garantia i vetllarà perquè tinguin l'encaix en la tramitació pressupostària. Si avui vostè és president, és perquè va pactar amb independentistes i es va comprometre en una agenda política d'avanç nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions. Nosaltres hi serem per posar l'ambició que a vostès els manca, per posar Catalunya davant dels interessos del partit. Hi serem perquè no ens resignem a gestionar una autonomia, perquè Catalunya no pot ser molt més del que alguns li volen permetre o del que alguns s'atreveixen a imaginar. Moltes gràcies.

0: Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
1: Moltes gràcies, senyor president. Senyor Jové, la formació política que vostè representa i la meva tenim projectes polítics diferents, en alguns punts molt diferents pel país. Quan, malgrat tenir projectes polítics molt diferents pel país, som capaços d'arribar a un acord en matèria pressupostària com ahir, jo ho he d'agrair i he de dir que això es diu sentit de país. Sé que això no és un punt d'arribada de res, sé que és un punt de sortida. I vostè ja ho ha dit a la seva intervenció, sé que el seu partit serà, com ha estat fins ara, exigent en què complim allò que hem acordat. I té el meu compromís que hi posarem tota l'energia i tots els esforços i el meu compromís que complirem naturalment allò que hem acordat. I sé que la confiança es guanya dia a dia, en particular amb una formació política com la seva, que és exigent, però també ho he de dir, és clar en allò que demana i en allò que vol. I crec que nosaltres també ho som. I en allò que ens podem posar d'acord ens posem d'acord i en allò que no ens podem posar d'acord no ens posem d'acord. Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
0: La següent pregunta és sobre la situació política i per formular-la en nom del grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya té la paraula el diputat senyor Alejandro Fernández Álvarez.
2: Gracias, presidente. ¿Cómo valora la crisis integral del sistema educativo en Cataluña?
0: Per respondre té la paraula el president de la Generalitat.
1: Bon dia, senyor president. El sistema educatiu i totes les persones que hi participen i que en formen part de Catalunya tenen tot el meu reconeixement i la meva confiança. És un aspecte clau pel futur del país. Mai s'ha arribat a Catalunya a un acord com el que hem arribat en matèria d'educació, per invertir-hi 2.000 milions d'euros. A partir d'aquí, respecte als docents que exerceixen el seu dret de vaga, mà estesa per seguir enraonant i per seguir millorant l'educació de Catalunya, però insisteixo, mai s'havia arribat a un acord com el que hem arribat fins ara.
0: Per repreguntar té la paraula el diputat senyor Alejandro Fernández Álvarez.
2: Gracias, presidente. Señorilla, ¿qué le pasa a ustedes con los profesores? ¿A qué viene tanta hostilidad? ¿Les tienen ustedes desautorizados, mal pagados y, por si todo esto no fuera suficiente, últimamente hasta espiados? Mire, yo le cuento. Yo estudié la EGB en el Colegio Público San Pere y San Pau, de Tarragona, un barrio obrero en los años 80. A los profesores les tratábamos de usted. Don Luis, doña Elena, obligatorio no era hacerlo, pero en cualquier caso, al profesor se le respetaba y se le obedecía. Tenía autoridad, no confundir con violencia, un profesor que agreda a un alumno es un delincuente, no un profesor respetado. Yo nunca presencié, jamás, una agresión a un profesor, ni de un profesor a un alumno, y nunca es nunca. Lo que sí que fui testigo fue del orden y de la disciplina en las aulas como tiene que ser. Pero un buen día llegó la izquierda y decidió que todo aquello era facha. Y en primer lugar se inventó la chorrada progresa del profe colega sin autoridad ninguna. Y a continuación decidieron que suspender a los alumnos les traumatiza y lo importante es que sean felices, no que aprendan. El resultado ha sido absolutamente catastrófico. Nunca en Cataluña los datos de calidad educativa habían sido peores. Cataluña encabeza las agresiones a profesores en España, según los datos del CESIF, más de 5.000 episodios de violencia en las aulas catalanas. Un desastre absoluto. Señorilla, el profesor es una autoridad que merece trabajar en las mejores condiciones. Por ellos, por supuesto, pero sobre todo por los alumnos, porque solo así progresan, se esfuerzan, mejoran y salen del sistema educativo con los instrumentos adecuados para enfrentarse a la vida. Así que, señorilla, dé autoridad a los profesores, págueles como merecen y ya, si eso además no les espíe. En definitiva, la izquierda se ha cargado la vivienda, se ha cargado el sistema educativo y todo lo que toca. Merecen ustedes irse al rincón de pensar una buena temporada y dejar de destruirlo todo. Muchas gracias.
0: Per respondre té la paraula el president de la Generalitat.
1: Vinc d'estar 5 dies la setmana passada a Califòrnia i m'he vist amb catalans que estan treballant a empreses tecnològiques que estan dissenyant el que canviarà el món, està canviant el món ja en el futur. I tots ells han estat formats al sistema educatiu català. Estudiants, no fa anys, no. Han estat formats al sistema educatiu català. Alguns són joves, més que vostè i que jo. Jo encara em considero jove. Tots ells han estat formats al sistema educatiu català, a la Universitat Politècnica de Catalunya. Aquest és un resultat palpable del que dona de ser el sistema educatiu de Catalunya. Que hi ha coses a millorar? Per descomptat que sí. Però no estic d'acord amb el dibuix que vostè fa, que tot està malament i que per descomptat que tot està malament gràcies a... No, són dades, no. Les dades, la realitat és que jo vaig allà i em trobo gent formada aquí que està en posicions acadèmiques i empresarials punteres. Punteres. Han marxat perquè tenen capacitat per sortir, que és el que es diuen, donem eines perquè la gent pugui formar-se. Per tant, aquest també és el sistema educatiu català. A partir d'aquí, hi ha coses a millorar? Sí. Mà estesa per seguir millorant? També. I no ho arreglarem tot en un dia, també, ho arreglarem amb transitat i amb treball, que és el que està fent el meu govern.
0: La següent pregunta és sobre la situació política i per formular-la en nom del grup parlamentari de Vox en Catalunya té la paraula el diputat senyor Ignacio Garriga Baz de Concicao.
3: Señoría, el pasado 2 de mayo una mujer salió a pasear por Esplugas de Llobregat y fue degollada por un salvaje de origen magrebí al grito de Alá es grande. Un asesinato que no ha merecido la atención de esta Cámara porque ha negado la propuesta de mi grupo parlamentario de Vox para celebrar un minuto de silencio, ni tampoco la atención del presidente de la Generalitat, que en público ha sido incapaz de condenarlo. Por desgracia, no ha sido el único asesinato. Hace pocas horas, hace pocos días, anteayer, de hecho, un hombre, tras un disparo, fue asesinado en la zona franca. Y horas después, entre tiroteos, también murió otro en el barrio San José, en Hospitalet. Hubo un tiempo, supongo en el de su generación, porque la mía no lo ha conocido, en que Cataluña no era conocida por las violaciones, los machetazos y los tiroteos semanales, señorilla. Pero esa es la realidad. Y usted nos ha condenado a esta cruda realidad. Y ante esta realidad usted dice que todo va bien e incluso hace pocos días llegó a decir que de seguir gobernando el Partido Socialista, en 10 años Cataluña sería la región en la que sería mejor vivir de toda Europa. Y yo le pregunto, ¿seguro que era vivir o se refería a sobrevivir?
0: Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
1: No em referia a sobrevivir, em referia a viure, sí. I li torno a dir, és ja un dels millors llocs per viure i ho serà encara més, si seguim governant. I les persones que vostè ha mencionat, dels actes delictius que ha mencionat, la majoria estan detingudes al mateix moment, perquè a Catalunya hi ha una policia, els Mossos d'Esquadra, la policia de Catalunya, que treballa en cooperació amb altres cossos i forces de seguretat, i qui va fer la paga a Catalunya. Ara, vostè només es fixa i vol dibuixar un dibuix del país que no es correspon amb la realitat, que va que passa en excés, i que no els condemnem, no m'ha sentit, estem aquí, condemno tot acte de violència, tot acte de violència. El que passa, que miro les dades i que dibuixo la realitat tal com és, i miri vostè les dades d'actes violents a Catalunya i miri com han anat baixant i miri les polítiques del govern d'incrementar el nombre de Mossos d'Esquadra seguint amb polítiques de governs anteriors i de reforçar el sistema judicial. I al mateix moment que diu, i de la mateixa manera que diu que hi ha actes delictius, expliqui també que aleshores va ser detinguda aquesta persona que el 2 de maig va cometre aquest crim a Esplugues i que ha sigut posada davant de la justícia. I sí, hi ha persones que se salten la llei. La diferència respecte a altres territoris d'altres parts del món és que aquí qui la fa, la paga.
0: Per repreguntar té la paraula el diputat senyor Ignacio Garriga Baz de Concicao.
3: Señorilla, los catalanes no piensan como usted, porque hoy en Cataluña muchos intentan sobrevivir. Hoy usted ha logrado que en Cataluña sea más probable presenciar un tiroteo, un apuñalamiento o una violación que lograr acceder a un piso digno a un precio asequible, señorilla. Y sí, las políticas que su partido, el Partido Socialista, promueve y que permite la entrada masiva de inmigración descontrolada, tiene consecuencias. Y siquiera hablemos de dadas, ¿eh? Los Mossos d'Esquadra, 2025, acaban de decir que el 60% de las agresiones sexuales, el 80% de los hurtos y el 70% de los robos con violencia han sido cometidos por extranjeros. Esas son las dadas a las que usted ha condenado a la gente humilde y a las familias trabajadoras, señorilla. Hace tiempo no era necesario tener policías en cada esquina y ustedes han logrado que tengamos que poner policías en parques, en centros sanitarios, en transporte público y hasta en colegios, señorilla. Esa es la puñetera realidad a la que ha condenado a la gente humilde en Cataluña. Y ustedes son, por tanto, los culpables de que la seguridad se haya convertido en un privilegio. Ustedes son culpables por llamar a los delincuentes de medio mundo. Ustedes son culpables por permitir que entren esos delincuentes. Son culpables por no expulsarlos a sus países de origen y son culpables porque premian el delito con el arraigo y con papeles de la regularización masiva.
0: Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
1: Gràcies, senyor president. En matèria de seguretat, l'única distinció que és rellevant per mi que accepto és entre els que compleixen la llei i els que no la compleixen. I tots els que no la compleixen seran posats davant de la justícia i pagaran d'acord amb el codi de convivència que tenim a casa nostra. I a mi vostè no m'ha d'explicar què passa als barris de Catalunya, perquè molts companys de la meva formació política governen aquests barris des de fa temps i saben perfectament què passa i no hi van de visita, sinó que hi viuen.
0: La següent pregunta és sobre la situació política i per formular-la en nom del grup parlamentari Comuns té la paraula la diputada senyora Jéssica Albiach Torres.
4: Sí, gràcies, president. Bon dia a totes i a tots. President, jo crec que avui més que una pregunta necessitem una reflexió. A veure, l'educació pública és la infraestructura invisible que sosté, que aguanta la democràcia. I a més, quan una escola, quan un institut veritablement funciona, no només ensenya matemàtiques o català, que també hi és molt important, però a més fa una cosa que és molt poderosa, que li està dient a qualsevol infant, a qualsevol jove, vinga d'on vinga, tu també importes i tu també pots. A més, les escoles són els centres on aprenem a viure i a conviure entre iguals i entre diferents, perquè la bona escola no selecciona, acull. I també s'ha de dir que són dels pocs racons que ens queden on no s'estan fabricant consumidors, clients, sinó que s'està formant a ciutadans i a ciutadanes. President, si fins aquí estem d'acord, jo crec que també compartirem que les persones que estan cada dia als centres educatius educant, formant, sostenint, aguantant i acompanyant a tota la canalla, com dic, als infants, als joves, estan fent una feina que és molt important i que sobretot necessiten i mereixen ser escoltats, ser reconeguts i també tindre totes les eines per poder fer bé la seva feina. El professorat assumeix expectatives i exigències, però evidentment que vol fer-ho amb dignitat. I aquesta dignitat l'està reclamant mobilitzant-se. Per cert, mobilitzar-se també és educar, perquè estan amb el seu exemple demostrant que autoorganitzar-se és la millor manera de defensar drets i que les condicions de treball han de ser dignes. I per això el govern el que hauria de fer, per cert, és estar al seu costat i no espiar-los. Sap vostè que nosaltres, en el marc d'aquesta ampliació de la negociació de pressupostos, els hem traslladat formalment una qüestió que és molt clara i és per nosaltres no quedarà. Pels comuns no quedarà. I per tant, si el govern necessita més marge pressupostari per poder arribar a un acord amb els sindicats, amb els docents, amb els professionals educatius i necessita més recursos per a fer-ho possible, nosaltres estem disposades a recalendaritzar alguna de les nostres propostes perquè això sigui així. Perquè Catalunya necessita solucions, perquè ja no valen les excuses, perquè és cert, sí, n'hi ha un primer acord que és bo, que s'ha de desplegar amb tots els recursos, amb tota la celeritat, amb tota la força, però sobretot també necessitem seguir avançant. Moltes gràcies.
0: Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
1: Moltes gràcies, senyor president. Estic d'acord amb la reflexió inicial que ha fet vostè en relació a la importància que té l'educació en una societat com la nostra, la societat catalana, i estic d'acord també en reconèixer tota la tasca que fan l'equip docent. Tenen, ho he dit moltes vegades, però ho torno a dir, tot el reconeixement meu i del meu govern. Dos, celebro també que amb la seva intervenció hagi posat en relleu que l'acord al que s'ha arribat és un acord molt important, que compromet molts recursos. Jo respecto que hi hagi posicions d'organitzacions sindicals i persones que diguin, escolti'm, volem més, jo també voldria més. Ara, la responsabilitat del govern és comprometre recursos que estiguin disponibles i fer les coses pels seus passos i pels seus temps. El govern està amb la mà estesa. Hi ha hagut ja reunions, avui n'hi torna a haver una altra, el govern està amb la mà estesa i amb voluntat d'escoltar. Per descomptat que respectem el dret de vaga, demano també jo que respecti el dret a l'educació i el dret a la mobilitat. S'ha de buscar sempre l'equilibri, però obert està en una posició de mà estesa i celebro també la flexibilitat que vostè ha expressat per, si fessin falta més recursos, poder-los trobar amb l'ajut del seu grup. Moltíssimes gràcies.
0: La següent pregunta és sobre la situació política i per formular-la, en nom del grup parlamentari de la candidatura d'Unitat Popular Defensem la Terra, té la paraula el diputat senyor Xavier Pellicer Pareja.
5: Gràcies, president. Bon dia a totes i a tots. President Illa, com valora la gestió del seu govern respecte a les mobilitzacions educatives i les infiltracions de Mossos? Assumeix com a pròpies les actuacions del conseller d'Educació i Interior dels darrers dies? I finalment, pensa que l'acord pressupostària a dècades vista el que ha arribat amb Esquerra Republicana servirà per revertir el país que està fent caure trossos al seu govern?
0: Per respondre té la paraula el president de la Generalitat.
1: Crec que l'acord pressupostari que ha arribat amb Esquerra Republicana és un acord bo pel país, que farà avançar el país. Respecte a la qüestió dels Mossos, la consellera va donar la setmana passada explicacions aquí al Parlament, em remeto a les explicacions que va donar ell i que faig meves, i respecte a l'educació m'he manifestat ja en aquesta mateixa sessió de control. Hem donat un pas endavant molt important, amb un acord molt important, mà estesa per seguir enraonant.
0: Per repreguntar té la paraula el diputat senyor Xavier Pellicer Pareja.
5: Bé, president Illa, ho ha clavat. No podem fer una altra cosa que donar-li l'enhorabona. Felicitats. Felicitats per l'acord al que han arribat. Realment, pensem que han aconseguit el que volien. Rebentar la comunitat educativa i les demandes dels docents, normalitzar l'espionatge i les infiltracions i les vulneracions dels Mossos i, sobretot, posar a nivells mai vistos la frustració i el desencís amb la política catalana. Perquè, de fet, el que han fet és relegar totes i cada una de les polítiques que necessita la gent d'aquest país. En habitatge, en transport públic, en avenços en sobirania i autodeterminació, en intervenció, en els preus bàsics de la cistella, per exemple. I tot a canvi d'una pluja de promeses i de milions futurs, amb projectes que depenen de no sé quins despatxos i consells i que es posaran en marxa d'aquí anys i panys. Tot i que també ho hem de reconèixer, aquestes felicitacions són compartides. Hi ha una part que han d'anar per l'Esquerra Republicana d'Oriol Junqueras. Felicitats també per fer-ho possible. La CUP pensem que això va de drets, va de democràcia i va de serveis públics i va de donar resposta a allò més bàsic. I lluny de voler abordar els principals problemes del país, vostès han tancat un acord per dalt i ho fan enmig de la primera ronda, ho fan enmig d'una lluita de professors que està encara a mitges. Ho fan enmig tancant un acord sense els sindicats majoritaris i ho fan, en canvi, tancant un acord amb l'Esquerra Republicana d'Oriol Junqueras. Acords per dalt, acords tancats en despatxos i acords que no responen als interessos del país. No responen al que volen els mestres, no responen al que necessiten els treballadors i treballadores i no responen a la gent organitzada. La CUP pensem que això no va de doblegar mestres, de doblegar serveis públics i de doblegar mobilitzacions. Això va de donar resposta. Per nosaltres, responsabilitat és donar resposta als mestres, és donar respostes exemplars a infiltracions i espionatges i no arribar a acords de despatxos. Per nosaltres, responsabilitat en un moment com aquest és avançar en autodeterminació, en sobirania i en independència i no en doblegar-se en promeses de pluges, de milions i d'acords futurs que no sabem quan arribaran. Gràcies.
0: Per respondre té la paraula el president de la Generalitat.
1: Moltes gràcies. Tres coses, senyor Pellicer. Els acords són sempre legítims i, en fi, poden agradar més o poden agradar menys, però són sempre legítims. Jo defenso la cultura de l'acord. El seu partit polític, que es diu molt d'esquerres, va arribar a acords pressupostaris no fa tants anys amb partits de dretes. És a dir, no em doni masses lliçons amb la coherència dels meus acords. No me'n doni masses amb aquest capítol. Dos, parla molt de servei públic. Parli alguna vegada bé dels servidors públics. I no oblidi que els Mossos d'Esquadra també són servidors públics, que garanteixen, entre altres coses, que algunes persones es puguin manifestar i puguin exercir el dret a la vaga. I tres, Catalunya, mal que li pesi, avança amb una orientació progressista.

0: La següent pregunta és sobre la situació política i per formular-la en nom del grup parlamentari mixt té la paraula la diputada senyora Sílvia Oriol Serra.
1: Entre casos aïllats i brots psicòtics, els catalans aviat no podrem ni sortir al carrer. Una de dues, o vostès consideren que el terrorisme islàmic és una malaltia mental, o bé frivolitzen amb patologies mentals per disculpar el fanatisme religiós de la immigració que han deixat entrar a cabassades. I em temo que és la segona opció, oi? Els importen ben poc les víctimes d'aquest seu cinisme. Mai no els afecta a vostès. No són els seus fills els qui moren degollats per l'extremisme islamopsicòtic, ni els seus germans els qui cauen abatuts a cops de matxet en fets aïllats. Per això es poden permetre continuar cantant les gràcies i preteses virtuts del multiculturalisme, perquè l'únic contacte que tenen la majoria dels aquí presents amb la immigració és via minyona o jardiner. Però la realitat dels carrers és tota una altra. Tràfic, agressions sexuals, trets, atemptats, violència diària. 11.000 armes blanques requisades el darrer any pel cos de Mossos d'Esquadra, però aquest govern decideix comprar els armilles antibales que no aturen ni els punxons ni les punyalades. Si no garantim la seguretat de qui ens ha de defensar, com esperen que ells protegeixin el conjunt de Catalunya d'aquesta pandèmia de fets aïllats i brots psicòtics que han deixat entrar?
0: Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
2: Dit abans, la distinció rellevant, quan es fa referència a aspectes de seguretat, entre els que respecten la llei, és entre els que respecten la llei i els que no la respecten. És l'única distinció rellevant. I a Catalunya, qui no respecta la llei, sigui qui sigui, vingui d'on vingui, parli la llengua que parli, resi el rei, el Déu que resi, és posat davant de la justícia. Pel cos de policia de Catalunya, que són els Mossos d'Esquadra. I el fet de rellevant, la distinció rellevant és entre els qui compleixen la llei i els qui no la compleixen. I això és aquí i a tot arreu. I vostè, que condemna...
3: 9:15, estem seguint la sessió de control al president Salvador Illa al Parlament.
2: Aquí, com per exemple, per perpetrats per Netanyahu.
0: Per repreguntar té la paraula la diputada senyora Sílvia Oriol Serra.
1: Ahir el van veure molt somrient al lliurament de Premis Nacionals de Comunicació. Casualment es van endur el premi als mitjans que més defensen els interessos del govern. Mitjans que vostè apadrina amb transferències regulars de diner públic. Primer els subvenciona i en acabat els exalça per tancar el cercle. 10 milions d'euros anuals cap a mitjans de comunicació privats i 395 milions d'euros a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. És el que els catalans hem de pagar perquè vos gaudiu de bona premsa. Escandalós. Escandalós i il·lustratiu, perquè mentre Aliança Catalana ven el seu relat i la societat lliurement el compra, vos heu de pagar perquè la vostra narrativa circuli. D'això a casa meu en diem mala peça al taler, senyor Illa.
0: Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
2: La democràcia necessita mitjans de comunicació públics, i Catalunya té mitjans de comunicació públics i bons mitjans de comunicació públics. I mal que vostè vi pesi, els seguirà tenint. Perquè vostè es pugui explicar i tothom pugui saber que vostè no té cap model de país i que vostè és el passat, un passat que ja ha demostrat els seus límits i el seu fracàs. Gràcies.
0: La següent pregunta és sobre la situació política i per formular-la en nom del grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar té la paraula el diputat senyor Ferran Pedret i Santos.
4: Gràcies, president. Bon dia a tothom. Decepció ben evident entre els rengles del pitjorisme, entre aquells qui pensen potser que si li anés malament al país els aniria millor a ells. Després de mesos de sentir retrets sobre la presentació dels pressupostos en aquest Parlament, ara s'han arribat a titllar de cortina de propaganda. Està bé. En qualsevol cas, el vam veure ahir, president, signar, subscriure l'acord amb Esquerra Republicana que ens apropa a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya d'enguany, i li volíem preguntar quines són les perspectives que, segons el seu parer, obre aquest acord pressupostari i quines serien les perspectives que obriria pel país l'aprovació dels pressupostos.
0: Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
2: Gràcies, senyor Pedret. Doncs, com vostè diu, és un acord que ens apropa a l'aprovació de pressupostos, que finalment hauran d'estudiar i validar aquesta cambra. Crec que és un acord positiu pel país, crec que ens permet seguir avançant, crec que permet afrontar els reptes més rellevants que té plantejats en aquest moment Catalunya en tots els àmbits, d'habitatge, de mobilitat, de guanyar espais de responsabilitat a casa nostra, de reforçament del català com a llengua de Catalunya. Ha estat un acord exigent, ha estat un treball intens, ha estat un treball que no ha estat senzill, deixi-m'ho dir així, però justament per això, perquè ha estat exigent, perquè ha estat intens, perquè no ha estat senzill, crec que tot plegat ha ajudat a que fem un bon acord. Jo me'n sento content, i ho he dit també abans, en resposta al president del grup d'Esquerra Republicana, no és un punt d'arribada, és un punt de partida. És un acord exigent pel govern que ens posa un horitzó de treball molt intens que jo afronto particularment amb il·lusió perquè penso que serà bo pel país, per Catalunya.
0: Obrim ara el capítol de preguntes al govern.
3: Doncs deixem aquí la sessió de control al president Salvador Illa, que s'ha centrat sobretot en els pressupostos i en el conflicte amb els docents. I sobre els comptes, la Generalitat es reuneix aquesta tarda amb el govern espanyol a Madrid per impulsar els principals acords tancats amb Esquerra per tirar endavant els pressupostos. Els comuns, l'altra pota per garantir els suports al Parlament, també intenta redefinir amb el govern alguns aspectes del pacte firmat a començament d'aquest any. Ens ho explica l'Albert Prat.
5: El conseller de la Presidència i el ministre de Política Territorial encapçalaran la reunió que ha de servir per donar llum verda al tren que ha d'anar de Vilanova i la Geltrú fins a Mataró sense passar per Barcelona. Signaran el compromís perquè l'Estat posi els diners per una obra faraònica que, si tot va com ha d'anar, s'acabaria de construir el 2041. Els dos governs també aprovaran la creació d'un òrgan per controlar que l'Estat compleix les inversions que toquen a Catalunya i la reformulació del Consorci de la Zona Franca perquè la part catalana tingui majoria. De fet, la meitat de compromisos que Esquerra ha arrencat al govern necessiten el vistiplau de Madrid. Sigui com sigui, i a l'espera dels comuns, Illa ha aconseguit desencallar uns pressupostos a mig mandat que li són or per acabar la legislatura.
3: I al Congrés també ha hagut sessió de control. Pedro Sánchez ha defensat José Luis Rodríguez Zapatero, imputat com a líder d'una suposada trama de comissions il·legals, mentre Alberto Núñez Feijóo acusa el president del govern espanyol d'encapçalar un executiu corrupte. El que Zapatero, com dèiem, ha centrat aquesta sessió del Congrés al govern espanyol, que ha arrencat amb aquest cara a cara.
6: Toda la colaboración con la justicia, toda, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
7: Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia. El que pueda robar, que roba. Por lo visto han robado hasta los que teóricamente estaban retirados.
3: El jutge situa l'expresident Zapatero com el cap d'una xarxa de tràfic d'influències i l'acusa d'haver cobrat 2 milions d'euros de comissions il·legals a canvi de beneficiar empreses com l'aerolínia Plus Ultra, que el govern espanyol va rescatar l'any 2021.
8: 3CAT Info.
3: Els docents de les escoles Bressol tornen a la vaga avui després que encara no s'hagi aconseguit cap acord entre el govern i els sindicats. És la segona aturada que es convoca en aquest sector de l'educació dins el cicle de vagues. L'aturada convocada per la plataforma 03 preveu una manifestació unitària a les 12 del migdia a Barcelona, a la plaça Universitat, que anirà fins a la plaça de Sant Jaume. Des de la plataforma 03, Gina Rius denuncia que aquesta etapa és l'últim que es té en compte els pressupostos i explica les principals reclamacions.
9: Una ràtio signa acord amb les recomanacions europees. El que ara mateix tenim a moltes escoles bressol i llars d'infants de Catalunya són ràtios que dupliquen o inclús més aquestes recomanacions europees, i que també es concretin mesures d'atenció a la diversitat, recursos, perquè sense això no podem ser inclusives.
3: I en aquest context, avui el Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir a la taula sectorial on debatran la nova proposta del govern que els docents ja han avisat que consideren insuficient. Educació ha posat sobre la taula avançar l'augment de sou a 3 anys, pagar més als mestres per les tutories, un complement nou per fer de cotutor i un altre per fer de tutor en un centre d'alta complexitat. També planteja ampliar la plantilla amb 2.400 professionals més el curs que ve. La USTEC i CGT s'asseuran a la taula, malgrat malgrat que ja avisen que la proposta queda molt curta i professors de secundària no hi anirà perquè ho considera una presa de pèl. Yolanda assegura d'USTEC i Ignasi Fernández de professors de secundària.
8: Retribuir millor les tutories no ha de ser matèria de negociació en aquest marc, perquè no és un augment salarial que reflecteixi en el salari base.
10: I no atén ni una sola de les reclamacions que li havien plantejat a la darrera mesa. Però és clarament insuficient. Nosaltres busquem una mesura universal pel col·lectiu.
3: Els sindicats també retreuen que la proposta d'educació no parli de xifres concretes. I hem de parlar també d'una altra aturada, en aquest cas de metges a Catalunya, per reclamar millores en les condicions laborals. És l'onzena vegada que el sector convoca des del mes d'octubre. Les demandes són les mateixes del primer dia: un conveni específic per al col·lectiu mèdic, l'eliminació de les guàrdies obligatòries de 24 hores i les agendes amb límits de pacients. Metges de Catalunya, el sindicat majoritari, ha convocat una concentració també davant del Palau de la Generalitat a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Anem al Cap Manso, Mònica Mas.
11: Normalitat aquí al Cap Manso. A primera hora s'han fet analítiques i ara ja les visites amb normalitat. Hem estat preguntant aquí a l'entrada i la majoria de persones no saben que avui hi ha vaga. Sentim el Dani i l'Adriana.
12: I, bueno, vine a ser una tomografia bucal y no noté nada anormal. De hecho, no sabía ni siquiera que había huelga.
13: Sí que és veritat que veig molta més gent i aquí almenys ha anat tot bastant ràpid. Potser en un cap que hi acostuma a haver-hi més gent hagués notat potser més la vaga.
11: Alguns metges també ens comenten que ja no fan vaga per cansament. Ja són 11 les jornades de vaga i per ara, segons el sindicat convocant Metges de Catalunya, el Departament de Salut no ha mogut fitxa i ni tan sols, diuen, es presenten a les reunions de mediació de convocatòria d'aquestes vagues. Per això, el sindicat ha decidit activar la campanya Ni un minut més per demanar als metges que deixin de fer tota aquella activitat addicional i voluntària, com ara hores extres, assumir més pacients per cobrir baixes i vacants, fer dobles torns o guàrdies afegides més enllà de les estrictament obligatòries. Avui, Metges de Catalunya ha convocat el personal facultatiu de la xarxa pública i concertada a una gran concentració a les 11 a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Per tant, avui, per primer cop, no es farà cap manifestació. Recordem que un dia més hi ha serveis mínims a l'atenció primària i als hospitals.
14: Tresca Info.
15: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar. No sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Tresca Info.
3: Menys de 5 minuts per 3 quarts de 10 del matí, el fill del fundador de Manco, Jonathan Andic, acusat d'haver matat el seu pare a Montserrat l'any 2024, prepara la seva defensa després de pagar una fiança d'1 milió d'euros per evitar entrar a la presó. La jutge que investiga el cas creu que hi ha prou indicis per acusar el fill d'un delicte d'homicidi i veu un mòbil econòmic en el crim. Segons la interlocutòria, l'autòpsia descarta que la caiguda del fundador de Manco durant una sortida a Montserrat fos accidental. A més, les proves recollides pels Mossos apunten que la petjada que hi havia al camí des d'on va caure l'empresari es va falsejar. Els Mossos també han confirmat que l'acusat va ser a la mateixa zona de l'accident fins a 3 vegades, uns dies abans de la fatídica excursió. En el text es descriu Jonathan Andic com una persona obsessionada amb els diners. L'anàlisi dels missatges de WhatsApp del telèfon mòbil i la declaració de diversos testimonis apunten també que tenia una mala relació amb el seu pare i que la va intentar reconduir quan va saber que ell volia canviar el testament i crear una fundació per persones necessitades. Fins ara, Jonathan Andic ha negat les acusacions i la família, a través d'un comunicat, li ha fet costat. Aseguren que està estigmatitzat per... estan estigmatitzant, volíem dir, un home innocent. Sortim ara a l'exterior. Putin defensa que Rússia està preparada per continuar subministrant petroli i gas a la Xina després de reunir-se avui a Pequín amb el seu homòleg Xi Jinping. El Kremlin assegura, sense donar detalls, que en la trobada s'ha tancat un acord important enmig de les discussions per la construcció d'un nou gasoducte rus per proveir el país asiàtic. Més enllà de l'energia, la reunió acaba amb la voluntat conjunta de Putin i Xi de reforçar la cooperació. La trobada s'ha produït menys d'una setmana després del viatge de Trump a Pequín i situa el règim xinès com l'epicentre de la política i l'economia globals. Anem cap a Pequín, corresponsal Francesc Canals.
17: 25a visita de Vladimir Putin a la Xina, però particularment en el focus perquè fa tot just 4 dies s'enlairava l'Air Force One de Donald Trump de la capital xinesa. Això permet a Xi Jinping marcar perfil diplomàtic, garantia d'estabilitat, avui amb un vell amic, com qualifica Putin, que li correspon amb un estimat amic. Sentim Putin i el president xinès Xi Jinping.
18: Desenvoluparem la nostra cooperació bilateral i col·laborarem activament en plataformes internacionals en què els nostres col·legues, treballant estretament junts, creen una base sòlida per al desenvolupament sostenible cap a un món multipolar.
19: Aquest any marca l'inici del 15è Pla Quinquennal de la Xina. La Xina continuarà avançant en la construcció d'una nació forta i el gran rejoveniment de la nació xinesa a través de la modernització a l'estil xinès i ampliarà incansablement l'obertura del nivell, compartint oportunitats de desenvolupament amb Rússia i altres països del món per crear conjuntament un futur millor per a la humanitat.
17: La Xina i Rússia van firmar la seva aliança sense límits aquí a Pequín 20 dies abans que Putin envaís Ucraïna i, més enllà dels discursos emfàtics, la relació s'ha convertit en una associació d'interessos profuns. Havent perdut Putin al mercat europeu per les sancions, la Xina compra més petroli rus i a millor preu i, tot i declarar-se neutral davant la guerra d'Ucraïna, presta així un baló d'oxigen a l'economia russa i al seu esforç de guerra. Putin, després de més de 4 anys d'un conflicte que no veu com guanyar, arriba més debilitat i dependent per als seus drons de la tecnologia xinesa, venuda teòricament per a ús civil. La Xina i Rússia ja han firmat una vintena dels 40 acords previstos i Putin vol convèncer Xi Jinping per obrir el gasoducte Sibèria 2, que la Xina no acaba de veure clar perquè la faria massa dependent de Rússia energèticament.
3: Ens situem al Pròxim Orient. Els més de 400 activistes de la flotilla de caça capturats per l'exèrcit d'Israel en aigües internacionals es troben a la ciutat portuària d'Asdod, des d'on es tramitarà la seva deportació. L'exèrcit israelià va saltar ahir les embarcacions de la flotilla a trets i amb vestides i ha traslladat els tripulants en un vaixell militar amb calabossos, segons han informat les seves defenses. Jerusalem, Jordi Bresco.
20: Israel va posar fi a l'expedició de la flotilla detenint la desena d'embarcacions que havien esquivat les intercepcions fins ara i ho va fer deixant clar que se li està acabant la paciència, amb trets i amb vestides. Els detinguts ahir es van afegir als que van ser interceptats abans d'ahir i s'espera que en les pròximes hores comencin a ser deportats cap als seus països d'origen des d'Israel. Qui ja va patir aquest procediment fa uns dies va ser el català d'origen palestí Saïd Abu Keshek, que ahir va ser sancionat pels Estats Units, juntament amb tres activistes més, per posar en perill la instauració del pla de Trump a Gaza. Un pla que porta mesos aturat.
3: 9:45, fem atenció ara al trànsit i al temps. Cop d'ull a la situació a la xarxa viària i al transport públic. Clàudia Serra, bon dia.
21: Molt bon dia. A aquesta hora comença a millorar ja la circulació a l'entorn de Barcelona. Tot i això, encara es mantenen alguns punts més complicats. A la B20 a Santa Coloma, sentit Barcelona, i a la B20 a Sant Boi, sentit Castelldefels, perquè hi ha un carril tallat per un camió avariat. A la resta de carreteres, retencions habituals d'aquesta hora en punts com l'AP7 entre Barberà i Mollet, sentit Tarragona, i la Ronda Litoral, sentit Llobregat, des de Sant Adrià. Transport públic, que recordem que a Rodalies hi ha demores més importants del que és habitual a la R11 per incidències a la infraestructura. El tren que ha sortit de Barcelona a Sants a les 8 i 16 minuts i havia d'arribar a Figueres a les 10 i 10 minuts circula amb 30 minuts de retard. És tot.
3: El temps. Amb el Jofre Genuer.
22: Avui dimecres s'inicia un ascens de les temperatures que tindrà continuïtat al llarg dels propers dies i que bàsicament ens ha d'un ambient més de finals de maig, més de flaire estiuenca i també de les primeres calorades amb aquests valors que arribaran a prop dels 35, sobretot cap al Pla de Lleida i per sobre dels 30 moltes poblacions. Per tant, la calor que començarà a fer presència al nostre país amb els primers valors entre demà passat, cap de setmana de 35 de l'any a Ponent. I tot plegat amb un ambient assolellat, pocs núvols. Sí que avui encara s'esperen algunes nuvolades al Pirineu, sobretot al voltant del Ripollès, que siguin una mica actives i puguin acabar donant algun ruixadet en aquesta àrea de manera local. Però ja difícilment a la resta, on si hi ha alguns núvols, seran més aviat decoratius i poc importants. Potser amb una tendència al llarg dels propers dies que puguin aparèixer algunes boires costaneres amb aquest ambient tan suau i càlid. També les temperatures de matinada pels propers dies, doncs, cada cop es faran menys fresques.
1: Tota comunitat necessita un cor.
2: Un cor? Per què?
1: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
2: I reforçar la identitat?
1: Esclar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
2: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
4: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. Aquí cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. Sis converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
1: Obrim temporada amb la doctora Helena Barraquer. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit estrena el 33 i a la plataforma 3CAT. 3CAT.
3: Més coses. Barcelona suspèn l'obertura de supermercats de 24 hores. L'Ajuntament no considera més llicències a aquest tipus d'establiments durant un any, mentre prepara una regulació específica per a tota la ciutat. De moment, només els districtes de Ciutat Vella i Sant Martí tenen regulacions restrictives pels establiments de venda de 24 hores. Ara a Barcelona n'hi ha 1.300. Els supermercats cobren tot el dia, queden alliberats del compliment

0: veïnat, sobretot en zones amb forta pressió turística, i per aquest motiu assegure cal regular.
1: De cada quatre persones, una al llarg de la seva vida patirà un trastorn o una depressió per qualsevol tipus de malaltia mental.
0: Aquests són els vídeos de la campanya d'Estàrbat que vol sensibilitzar sobre la salut mental i trencar estigmes, sobretot al món rural. Ara s'ha convertit en una guia pedagògica perquè pugui arribar a més llocs, com per exemple els instituts. Anem cap a la Seu d'Urgell i parlem amb el Joaquim Albanache.
2: És una guia que es va començar a elaborar el 2024 amb una sèrie de vídeos que ara s'amplien amb un seguit de tallers i dinàmiques per poder parlar de diferents temàtiques vinculades a la salut mental. Núria Bou és tècnica del programa Ocell de Foc a Ponent.
3: És una guia que

0: l'ampliació de la planta de transferència de residus. Anem a Viella, Sofia Cabanés.
1: Ara fa una mica més d'un any que el servei de recollida porta a porta va començar a caminar a l'Aran. De moment, només s'aplica a grans productors com la restauració, l'hostaleria o grans empreses. No obstant això, els percentatges de recollida de fracció orgànica no fan més que multiplicar-se. Guillem Piris és el responsable de gestió ambiental del Consell General.
2: Passarem d'aquestes 150 a 200 tunes i ara han passat, pujarem a 650 i hagués demorat a arribar a tur de 1.000. I de buscar o adequar la zona de transferència d'orgànica. Ho hem de poder remassar de forma efectiva aquells lixiviats que genera aquesta fracció hem de facilitar la transferència els viatges a la planta de compostatge.
1: Per això, l'actual planta de transferència s'haurà d'ampliar. El Consell General hi invertirà 410.000 euros. Oriol Sala, conseller de Gestió Ambiental.
3: En primer lloc, ampliant capacitat en que els camions puguen maniobrar millor. Ens ho hem focalitzat molt en la part d'era orgànica, poder barrar-la en que el dia que plou o neu, doncs no se barreja amb era humitat que pugui gestar d'aquí.
1: Un cop consolidat el porta a porta a grans productors, la màxima institució aranesa plantejarà ampliar-lo a particulars.
0: I de la cultura, la pel·lícula romanesa Fior se suma a les favorites per endur-se la Palma d'Or del Festival de Cinema de Cannes. Públic i crítica han quedat commocionats per com el film qüestionen moltes idees preconcebudes i la superioritat moral europea. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
4: La pel·lícula del romanès Christian Mungiu parla de la difícil adaptació a Noruega d'una família formada a Romania amb uns lligams molt forts amb la religió cristiana. La mare és noruega i això els facilita l'entrada al país, però a partir d'aquí la societat, els seus veïns i les institucions posen en dubte des del primer minut la seva capacitat per educar els seus fills segons els costums i la ideologia noruecs. El problema és que el cas topa amb una suposició posada llibertat en Noruega, que per ells és més limitada. Mungiu defensa que sigui un film ambigu.
5: I think life is ambiguous.
6: La vida és ambigua. Si fas un tipus de cinema que s'inspira en la vida, has de respectar això. El cinema ha d'intentar que et replantegis les teves opinions i fer-te recapacitar sobre si te les has pensat bé i si realment això és el que vols pensar. Perquè vivim en un món molt influenciat per les tendències i has de ser molt valent per expressar alguna cosa que vagi en contra de l'opinió general.
4: El protagonista és un actor ben conegut, el nord-americà Sebastian Stan, el soldat d'hivern de l'univers Marvel, que ha dit que aquest film l'ha ajudat a reconnectar amb els seus orígens romanesos i que ha defensat un tipus de cinema polític com aquest.
7: Sovint em qüestiono això. Soc actor, no lluito al front ni estic en una sala d'operacions. Aquest és el meu mitjà. L'art no ha de resoldre el problema. Només l'ha de presentar correctament i mentre ho continuem fent sense por, crec que podrem lluitar contra aquestes coses.
4: I ha posat com a exemple The Apprentice, la pel·lícula on va interpretar Donald Trump, censurada per l'ara president dels Estats Units, amb molts problemes de distribució i que ara està convençut que transcendirà encara més veient com fa ús del seu poder en aquesta segona legislatura.
7: Crec que no ens hauria de fer riure. Tot això que està passant, la consolidació de la censura, les amenaces, ja ho vam reflectir la pel·lícula. Espero que ara, quan la gent ho vegi i pari més atenció, segurament aguantarà el pas del temps perquè nosaltres vam passar per tot això. Abans que Jimmy Kimmel i Stephen Colbert, ja m'agradaria que no hagués estat així.
4: A Fjord l'acompanya l'actriu Renate Reinsve, nominada a l'Òscar aquest any per Valor Sentimental.
0: La plataforma 3CAT ha rebut el Premi Nacional de Comunicació Digital que reconeix la seva consolidació com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català. Els guardons que atorga la Generalitat es van entregar ahir al Teatre Principal de Sabadell. Sentim la presidenta de 3CAT, Rosa Roma, en el discurs d'agraïment.
8: Hem de parlar a la Catalunya que és i a la Catalunya que vindrà. I 3CAT vol ser aquesta eina. Aquest punt de trobada amb un fil conductor, un element comú amb tots que ens agermana, la llengua catalana.
0: I el president Salvador Illa va remarcar que els mitjans en català són una eina d'integració.
9: I ha servit aquesta informació que heu fet amb català perquè persones doncs, que van decidir venir a Catalunya a tirar endavant el seu projecte de vida a casa nostra, com està passant avui, com ha passat, doncs s'integreixin.
0: 5 minuts per arribar a les 10.
10: Esport.
0: Montse, Raia, bon dia.
11: Hola, bon dia. El Barça continua preparant la final de la Champions que jugaran dissabte a Oslo contra l'Olympique de Lió amb els dubtes de la davantera Caroline Graham i la defensa Irene Paredes. El tècnic Pere Romeu és optimista respecte a comptar amb les dues jugadores per aquesta final.
12: La intenció és que les dues arribin per la final. La Caro avui ha fet una bona sessió de reincorporació amb el grup, l'hem vist molt bé. Esperem que pugui fer una bona setmana per estar disponible de cara al dissabte. I la Irene, la idea és un treball, uns primers dies un pèl més individualitzat, un pèl més a parar en el grup. amb la intenció de que també arribi, igual que la Caro, disponible el dissabte.
11: Mentrestant, Alexia Putellas diu que el Barça no té por de l'Olímpic de Lió, tot i que és un dels equips pioners del futbol mundial. En declaracions al To Costa de Catalunya Ràdio, la capitana Blaugrana parla també sobre el seu futur al club.
13: La meva decisió és centrar-me en que el futur immediat és l'entrenament de demà. Uh-huh. I aquesta és la meva decisió. Ser encara millor de l'entreno que he estat avui. I així vaig. Així vaig. Evidentment, hi haurà un moment...
11: Que hauràs de decidir,
13: clar. Però no és aquesta setmana, ni és moment de posar-li foc a això.
11: El Barça masculí, a Fermín López, l'han operat ja de la fractura al dit del peu dret. El seu company, Pedri, admet que el jugador està molt afectat pel fet de perdre's el Mundial.
14: Como es normal, estaba muy jodido. Perderse un Mundial no es nada plato de buen gusto, y sobre todo por una lesión. Es un palo para todos, porque el fútbol es así de puñetero a veces. Y bueno, sobre todo desearle una pronta recuperación.
11: Mentrestant, el Barça podria entrar aquest estiu dins de la norma de l'un per un del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional.
10: 3Cat Info.
11: A Londres, eufòria als carrers perquè l'Arsenal s'ha proclamat campió de Lliga 22 anys després i ha estat gràcies a l'empat a un del Manchester City amb el Bournemouth ahir. Sentim Pep Guardiola, tècnic del City.
15: De part del Manchester City, vull felicitar en Mikel Arteta i el seu cos tècnic, els jugadors i els aficionats de l'Arsenal per aquesta Premier League. Un gran triomf que han de celebrar i després preparar la final. La propera temporada hi tornarem.
11: El Girona queda descartat que el defensa Alejandro Francés tingui cap lesió al genoll esquerre. Ara bé, el jugador serà dubte fins a última hora de cara al partit de dissabte contra l'Elche Montilivi amb la permanència en joc. I encara en futbol avui, final de la Lliga Europa a Istanbul entre el Friburg alemany i l'Aston Villa anglès. El Barça de bàsquet tanca el fitxatge del veterà base Mike James, de 35 anys, mentre la continuïtat de Xavi Pascual penja d'un fil, ja que el tècnic vol marxar a Dubai i rescindir el seu contracte amb el club. També reforça el Joventut amb la incorporació ja oficial del pivot francès de 32 anys, Giannis Moren, fins a final de temporada per suplir el lesionat Ante Tomic. Moren prové de la Lliga Japonesa. Avui, la Laguna Tenerife Joventut, partit de la Lliga ACB.

0: Informar. Explicar. Entendre.
1: Avui a Champions masculina de waterpolo, Atlètic Barceloneta juga a la pista de l'Olympiacos a 8:45 en l'últim partit de la lligueta de quarts de final. Els mariners ja estan classificats com a primers de grup per a la final a 4 de Malta de mitjans de juny. Pel que fa a la lliga masculina de waterpolo, el Sabadell jugarà la final contra el Barceloneta després que els vallesans van superar ja Barcelona per 14-12. El jugador del Sabadell, Jan Pérez, parla de la rivalitat contra l'Atlètic Barceloneta.
2: Sabem que serà molt difícil, però anirem amb tot a lluitar-ho per estar el més a prop possible i si podem guanyar, doncs guanyar, òbviament. Ho intentarem.
1: A la Lliga Femenina de Waterpolo, el Sant Andreu guanya el Terrassa en el primer partit de les semifinals, 13-9. Mataró i Sabadell juguen avui el primer partit de l'altra semifinal a les 7. En ciclisme, la corredora d'Esplugues, Paula Blasi, recent vencedora de la Vuelta a Espanya, ha guanyat en solitari la clàssica Durango-Durango de 110 quilòmetres. I de Blasi n'ha parlat la ciclista penedesenca Mireia Benito al podcast Ràdio Volta.
3: Aquest talent mundial, un potencial tan gran que ens podem plantejar, doncs, que pugui arribar a guanyar grans voltes, no és que ens podem plantejar aquest any guanyar uns mundials amb el nivell que està tenint ara mateix.
0: Trescat Info.

0: Pedro Sánchez defensa José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per suposades comissions il·legals, i posa en valor els avenços socials i la fi d'ETA durant el seu mandat. Durant la sessió de control al Congrés, Núñez Feijóo ha acusat el president del govern espanyol de liderar l'executiu de la corrupció. Esquerra Republicana avisa el president Salvador Illa que no ha de donar per garantida l'estabilitat de la legislatura, tot i l'acord de pressupostos que van signar ahir. Al Parlament, Illa defensa l'acord, estén la mà als comuns i Junts retreu als republicans que no hagin condicionat els comptes a la recaptació de l'IRPF. La USTEC i la CGT no estan satisfets amb l'última proposta del Departament d'Educació, però assistiran a la reunió negociadora d'aquesta tarda. En canvi, professors de secundària se'n desmarca. Avui el calendari d'aturades afecta les escoles bressol de 0 a 3 anys. Una obsessió pels diners, la mala relació amb el seu pare, visites prèvies al lloc de l'accident i una petjada que no concorda amb la caiguda. Aquests són alguns dels indicis de la jutgessa per haver imputat el fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, per la mort del seu pare. L'acusat va pagar una fiança d'1 milió d'euros ahir per evitar entrar en presó preventiva. Minut de silenci avui a Figueres per la mort a ganivetades ahir d'una dona a mans de la seva exparella. L'home tenia un ordre d'allunyament de la víctima i l'havia trencat el dia abans d'aquesta agressió mortal. Vladimir Putin defensa que Rússia està preparada per continuar subministrant energia a la Xina després de reunir-se a Pequín amb el seu homòleg Xi Jinping. La reunió s'acaba amb la voluntat conjunta dels dos líders de reforçar la cooperació i s'ha fet menys d'una setmana després del viatge de Donald Trump a la Xina. La Unió Europea dona via lliure finalment a l'acord comercial amb els Estats Units. Els negociadors europeus han desbloquejat el pacte aquesta matinada enmig de noves amenaces de Donald Trump. L'acord imposarà aranzels del 15% a la majoria de productes europeus. El president de l'Audiència de Girona, Adolfo García, titlla d'horripilant la situació de la falta de personal als jutjats de la demarcació. De la vuitantena de places que hi ha, una vintena no tenen jutge titular. I el retaule barroc de la Mare de Déu del Carme torna a lluir un cop restaurat a la catedral de Tortosa, al Baix Ebre. Fa 11 metres d'alçada per 7 d'amplada i els treballs han permès confirmar que és del 1714 i obra de l'escultor Antoni Ferrer.
1: Esports.
2: El Barça ultima la preparació per a la final de la Champions dissabte a Oslo amb els dubtes de Graham i Paredes. Amb tot, Pere Romeu, el tècnic, confia tenir a punt les dues jugadores. 22 anys després, l'Arsenal guanya la Premier League gràcies a l'empat del City de Guardiola contra el Bournemouth. I en waterpolo, avui partit de Champions masculina, Olympiacos Atlètic Barceloneta 2:15 i a la Lliga femenina, primer partit de semifinals Mataró-Sabadell a les 7.
0: I el temps, domini del sol amb només algunes nuvolades al Pirineu. Les temperatures s'aproximaran més fàcilment als 30 graus i als 34 a Ponent. Aquesta tarda només s'esperen alguns ruixats puntuals al Ripollès. Per als pròxims dies la calor s'intensificarà.

És la veu de la Bet que arriba a través de la cançó del Jo Soc Com Tu, un himne festiu inclusiu que parla d'una celebració on tothom hi té cabuda i on el respecte, la diversitat i l'amor en són els grans protagonistes. Des del primer segon, la cançó ja atrapa amb aquesta energia fresca i lluminosa. Tot i tractar-se d'un encàrrec, la Bet ja ha sabut deixar la seva empremta personal, aportant-hi la sensibilitat, la proximitat i el segell inconfusible de la seva veu. L'agenda artística de la Bet continua plena de projectes diversos. Actualment es troba preparant noves cançons, algunes de les quals veurà la llum a finals d'aquest 2026. Paral·lelament, la Bet actua, la Bet actriu gira per Catalunya amb l'obra El fil invisible i també forma part de la gira de celebració dels 40 anys de Sopa de Cabra. A més, participa en el projecte Maramundi amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya. En el concert de les dissantes d'enguany de la Fundació Maresme tindrà lloc el pròxim 18 de juliol a Mataró, on el públic podrà escoltar el Jo Soc Com Tu en directe per primera vegada.

0: És la cançó que es va descobrir el passat 17 d'aquest mes de maig amb motiu de la caminada solidària de la Fundació Maresme. És el Jo Soc Com Tu a través de la veu de la Bet i que serveix per donar el tret de sortida al programa d'aquest dimecres, avui ja dia 20 de maig de 2026. I amb ell engeguem el programa 127 de la temporada. Ens sumem ja 608. Sí, sí, ho heu sentit bé. 608. En resten 226 dies per acabar l'any i només 5 pel pròxim festiu, que serà el dilluns de la setmana vinent. De seguida anirem a la previsió del temps. De moment mireu per la finestra, respireu fons i sintonitzeu el bon humor, perquè el panorama meteorològic ens ha preparat una catifa vermella per enfilar la recta final de la setmana. També anirem a saber què és el que ens expliquen avui els titulars a la premsa escrita. Passarem per l'agenda local de la setmana. Avui recordarem l'entrevista amb l'Anna Serra i l'Araceli Ferrer, i és que demà dia 21 a les 6 la sala acollirà l'acte central Ja tenim una edat, a motiu del 10è aniversari de l'aula d'extensió universitària. A les 11 passarà pel programa en Pep Femades amb la premsa del cor. I farem un repàs, si més no, a l'actualitat esportiva. Repassarem els resultats del darrer cap de setmana, on la majoria de competicions ja s'han acabat. A tot això, recordar-vos que si voleu participar del programa, això és el que heu de fer.
1: Envia'ns un missatge per WhatsApp al 663-03-43-22. O truca'ns en directe al 93 797 1550.
0: I si voleu recuperar les entrevistes i seccions del programa, és tan fàcil com entrar al web de radioargentona.cat o utilitzar les plataformes digitals d'iVox o Spotify. Jo ja ho tinc tot a punt per acompanyar-te fins la una del migdia. Ja veuràs que si quedes aquí al 104.6 de la FM o ens escoltes per internet al matí d'aquest dimecres, perquè ja ens plantem gairebé a meitats de setmana, la jornada d'aquest matí se't passarà volant com la cançó de Bola de Drac. Si no, ja m'ho explicaràs d'aquí a una estoneta. Va, salutacions. Qui t'acompanya? El meu nom, Miquel Carabanyó. Gràcies per ser a l'altre costat de la ràdio i escollir-nos un dia més. I perquè el matí d'aquest dimecres passi volant, ens ajudarem de les darreres novetats, com aquesta de l'Aina Rage.

Nascuda a Girona, Aina Reig, amb 26 anys, va demostrar un gran talent musical des de primerenca edat, començant la seva formació com a violinista clàssica a l'Escola de Música de Girona als 5 anys i formant-se més tard en cant i piano modern a l'Escola Superior de Música de Catalunya. Amb aquest nou single, La història de sempre, la protagonista ens parla d'una història que ha viscut moltíssimes vegades, el típic amor d'estiu tan intens i bonic que sembla haver de durar per sempre. Però tots sabem que no és pas així. Amb l'arribada del mes de setembre, aquest amor sempre es refreda i el dol és inevitable. I és que ens situem en un xiringuito de la plaça de la Costa Brava on comencem les millors aventures, però aquest cop és diferent. Ella ja coneix com va tot plegat i ens diu que no vol tornar a caure en la temptació d'una nova història, la història de sempre.

0: És la història de sempre de la mà de l'Aina Reig i que ens porta a la previsió del temps. Avui hem arrencat la jornada amb un cel radiant a tota la comarca. Només tenim algunes teranyines de núvols alts de decoració que no fan cap mena de nosa. El vent bufa molt fluixet i tenim un marjol fantàstic a la costa. A la tarda cap canvia la vista, el temps es manté estable, tranquil i assolellat de punta a punta del Maresme. Avui puja el termòmetre. Les màximes avui faran el salt cap amunt i oscilaran entre els 23 i 27 graus. Ambient ideal per començar a fer olor d'estiu. Demà seria un copiar i enganxa de postal, perquè demà dijous la història es repeteix. Ens llevarem amb un temps totalment estable i el sol serà el protagonista indiscutible des de primera hora. Atenció, perquè les temperatures nocturnes també pujaran i aniran dels 13 als 19 graus a la costa. Ja gairebé podem anar oblidant el cobre al llit, i és que les màximes repetiran la jugada de l'estiuet movent-se entre els 24 i 26 graus amb una mar com una bassa d'oli. Divendres de luxe per encetar el cap de setmana. I com començarem el cap de setmana? Doncs amb les millors condicions possibles, perquè divendres manté la ratxa de sol i la calma absoluta a tota la comarca. Vent pràcticament encalmat, mar arrissada a tota la costa i unes temperatures que es mantindran altes, tornant a fregar els 27 graus de màxima. Un divendres ideal per sortir a passejar o el primer sopar a la fresca. En resum, dimecres, dijous i divendres, de sol radiant, caloreta de la bona i cap mena de complicació. Aprofiteu per fer plans a l'aire lliure, que la primavera ens està regalant els seus millors dies. I si marxeu més enllà de les fronteres de la comarca del Maresme, atenció a la previsió del temps que ha arribat de la mà del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui hem començat ja aquesta jornada amb un ambient càlid i dedicat al migdia, atenció, perquè la calor també apretarà de nou, com ahir, i ho farà sobretot cap a les comarques de l'interior, cap a la zona del Pla de Lleida, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, i és que en aquest sector s'espera que la temperatura més alta pugui enfilar-se a valors de 30 i 31 graus. Hi haurà altres punts del país que es podrà arribar perfectament entre els 28, 29, 30 graus. No seran aquests valors tan extrems de 31 graus, però sí que la calor serà protagonista a bona part del territori català i, a més, també ho serà el domini del sol. I és que a hores d'ara tenim alguns núvols baixos, alguns de prims, que tot plegat ha d'anar a mig, i s'espera que avui faci sol a bona part del territori català, tot i que de cara al migdia han de créixer nuvolades a punts del Pirineu, Prepirineu, i aquestes descarregaran alguns ruixats locals cap al sector oriental del Pirineu, concretament cap a la zona del Ripollès, nord de la Garrotxa. En qualsevol cas seran ruixats de caràcter local sense intensitat. I això és tot de moment amb un temps molt estable.
0: I amb la previsió del temps anem cap a unes portades que tenen més ganes de gres que un grup de WhatsApp de pares i mares i que avui venen amb més secrets i retrets que un capítol de telenovel·la.

En la portada del diari Ara, Zapatero, imputat com a líder d'una xarxa de tràfic d'influències. El jutge de l'Audiència Nacional l'acusa de cobrar 2 milions en comissions per facilitar contactes. L'expresident espanyol defensa la legalitat dels seus ingressos i nega haver fet cap gestió per al rescat de Plus Ultra. Imatge per l'hereu de Mango, acusat de matar el pare. També en format més breu, acord per als comptes del PSC i Esquerra es comprometen a seguir treballant per recaptar l'IRPF. I també destaca per què un cap de Barcelona encara figura a nom de la Falange, o amplia en les planes interiors del diari Ara. Al punt avui, Virus sense fronteres destaca en portada. Els experts alerten que el 70% de les infeccions virals en humans les causen virus d'origen animal. La globalització i el canvi climàtic disparen el risc pandèmic. La Vanguardia en política. El jutge situa Zapatero al capdavant d'una xarxa de tràfic d'influències. Per primer cop, un expresident és investigat per presumpta corrupció. Se l'acusa de cobrar ell i les seves filles fins a 1,5 milions per gestions al govern i Venezuela. Sánchez surt en defensa seva i el Partit Popular rebutja la moció de censura que demana Vox. També en la mateixa línia que el diari Ara, acusat d'homicidi per la mort del seu pare, el successor de Mango. I també en política, ella es garanteix la legislatura amb el pacte de pressupostos amb Junqueras. El periòdico en la mateixa línia, el jutge investiga Zapatero pel cobrament de comissions i imatge per a Illa i Junqueras que segellen l'estabilitat. I anem a la plana esportiva, l'esportiu, imatge per Flick, titulant ben lligat la infabilitat de en les lligues, la implicació amb el club i la ciutat i la simbiosi amb la Masia i l'afició fan el renovat Hansi Flick el tècnic ideal i de consens del barcelonisme. I actualitat pel Girona, el bagatge de l'Elx a fora és el més pobre. El Girona obligat contra un rival que tan sols ha sumat 7 punts a domicili. L'esport destaca via lliure per João Pedro com a possible fitxatge pel Barça després de la marxa de Lewandowski i Mundo Deportivo Guerrero Gavi destacant una entrevista al jugador blaugrana. Aquests són els títols que destaca avui la premsa escrita en l'edició d'aquest dimecres.

0: Cada matí, tic-tac. Un programa presentat per Miquel Carabaño.
1: I perquè no us agafi a la baixada, us portem una agenda tan carregada que us farà faltar una beguda energètica per llegir-la sencera. Recordeu que fins al dia 10 de juny la biblioteca ofereix aula d'estudi en horari de 8 del vespre a 11 de la nit. Aquest dimecres a les 7, tertúlia literària. Sobre el llibre de Khaled Hosseini, Mil sols esplèndids. Aquest dimecres a les 7, tercera reunió de la Comissió de la Festa Major de Sant Domingo. Avui a les 7 també, exercici per la salut, una conferència organitzada per l'Associació de Veïns d'Argentona, el Casal de la Gent Gran, l'Associació de Facultatius Jubilats del Consorci Sanitari del Maresme. Tindrà lloc al Casal de la Gent Gran. I per demà dijous a les 6, a la Sala d'Argentona, desè aniversari de l'Aula d'Extensió Universitària. Per diumenge al museu i des de les 11 del matí, ruta Vila Modernista d'estiuetge. Heu de fer la vostra inscripció a argentona.cat/rutesguiades. Així de fàcil. Tot seguit i en relació al desè aniversari de l'Aula d'Extensió Universitària, de seguida ens quedem amb l'entrevista a Anna Serra i a Araceli Ferrer convidant-nos a gaudir d'aquest espectacle que tindrà lloc demà a la sala que funciona com a taquilla inversa i del qual parlem també de passat, present i futur de l'entitat argentonina.

0: L'octubre de 2015 naixia un projecte que volia trencar barreres, l'Aula d'Extensió Universitària, una iniciativa nascuda de la voluntat de servei, de les ganes d'aprendre i, sobretot, de la necessitat de mantenir-nos connectats. Avui, 10 anys després, aquella llavor ha crescut fins a formar una comunitat sòlida. Per parlar del passat, el present i d'una celebració molt especial que tindrà lloc el 21 de maig ens acompanya l'Anna Serra i l'Araceli Ferrer. Benvingudes.
1: Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Què tal?
2: Doncs bé, molt bé.
1: Molt bé.
0: Sí?
1: Aquí a punt de contestar.
0: Ja ho tenim aquí, això, eh?
2: Doncs sí, finalment.
0: 10 anys de l'Aula d'Extensió Universitària, era a l'octubre de 2015.
2: Sí.
0: Ja fa 10 anys i escaig, no?
1: Una miqueta més.
2: Sí, bé, és clar, és que commemorem, o sigui, el curs, perquè o sigui, no anem tant d'una data concreta, sinó d'un curs.
1: Som una escola, però per gent gran.
0: Uh-huh. No sé si vosaltres hi sou des que va néixer aquesta entitat. Què us va moure a emprendre aquesta aventura en aquell moment?
2: Doncs sí, som des d'inici, eh? No, vull dir, el fet és, ja coneixíem aquest tipus de les aules d'extensió universitària. Jo encara treballava llavors i tenia un amic que era president de l'aula universitària d'Arenys de Mar. Uh-huh. I la tarda que feien les sessions jo lliurava l'institut i vam començar a anar-hi. I l'Anna també...
1: Sí, érem uns quants, fèiem cotxes i anàvem.
2: Sí. I jo personalment sempre havia pensat que bé que estaria a muntar això a Argentona, seria fantàstic. I bueno, hi vam anant i de sobte va sorgir una oportunitat que era també, entre nosaltres també venia la Rosa Masó. Uh-huh. I va sorgir, i n'havíem parlat més d'una vegada, que bé que estaria poder fer això a Argentona. Però és clar, inicialment necessita saber on perquè un local per
0: com a seu
2: per fer les activitats, perquè clar, era base, es tractava de fer conferències. I anar parlant, un bon dia, en el mes de juliol del 2015, la Rosa Masó em truca un dia i diu: "Ens hauríem de veure perquè m'acaben de fer una proposta que em sembla que ens hem d'estudiar." D'una exalumna seva, i em sembla que de l'Anna també. Va dir: "Mira, tinc bueno, podem dir perfectament, era l'Anna Llibre, que llavors tenia l'escola
1: Richmond, l'escola d'idiomes.
2: D'idiomes, i al costat hi havia un local que hi havia una sabateria. Uh-huh. Aquesta sabateria al cap de poc temps van tancar. I l'Anna va dir: "Diu, a mi m'interessaria tenir un local", diu, "perquè és clar, allà on feia les classes eren espais reduïts tots ells." Diu: "Però si vull fer, per exemple, una assemblea general o pares de tot una classe, diu, no sé posar-los." Diu: "I vull mirar a veure si llogo aquest local." Però, és clar, aquest local jo serà infrautilitzat si només l'utilitzo puntualment un o dos cops a l'any. Diu: "Que saps alguna cosa que podria interessar a Argentona?" Cordills, dic, mira, caigut del cel. Ens hi vàrem apuntar de seguida, perquè, és clar, important, inicialment era tenir el local. Clar. Vàrem fer un estudi de mercat, vàrem demanar a l'Ajuntament que fes un mailing amb una forquilla d'edat de 65... les aules estan pensades a partir de 55, tot i que pot anar tothom, hi pot anar tothom. I que per fer un estudi de mercat, a veure si interessava. I a la primera reunió vàrem ser 85 persones.
0: Quina sorpresa, no?
2: Quina sorpresa, vull dir, o sigui, vol dir que el producte interessava. Primer problema, que pensava fer-ho en aquell espai, ja vam veure que no hi cabia. Va venir també, hi havia també el regidor de Cultura, que en aquell moment era l'Àngel Puig, i vam dir: "Ben Àngel, Ajuntament en marxa, perquè no tenim espai." I l'Àngel les va acudir, bueno, doncs ens van oferir de seguida el Saló de Pedra, i així va començar la cosa.
0: Uh-huh. Us esperàveu que arrelés amb tanta força?
1: No massa, però de seguida, a la que deies algú que més o menys li podia interessar, doncs està bé. I déu-n'hi-do, no teníem la quantitat de socis que ara, però van estar bé, no?, els primers anys.
2: Jo sí que tenia confiança, eh? Jo soc més, en aquest cas, més optimista que l'Anna.
0: Tu veies que el projecte podria encaixar, no?
2: Sí, sobretot perquè veies que a l'entorn, a pobles veïns, la cosa funcionava, vull dir, el projecte. Jo sí que tenia...
1: No, jo també tenia, sí, sí. Però jo no coneixia tant com tu. Bé, tu feia més temps que estaves a Argentona i coneixies molt més la gent, però sí...
0: Parlem una mica del present. També dieu que heu teixit una comunitat d'afectes. Com ha canviat la vida dels participants i la vostra també a través de l'aula d'extensió universitària?
2: A veure, això és una proposta sociocultural. Sociocultural, i és important tenir en compte, penso, els dos aspectes, no? Cultural, doncs, per això, perquè s'ofereixen conferències de moltes disciplines. Nosaltres, totes les aules d'extensió universitària tenen l'aval acadèmic d'una universitat, eh? La nostra universitat és la Pompeu Fabra.
0: D'acord.
2: Llavors, o sigui, quin és l'objectiu? L'objectiu és difondre cultura, i sobretot estan pensades per una forquilla d'edat de persones que en aquest moment ja no estan fora del mercat laboral, però que són persones suficientment actives per estar al dia, i llavors el que fem és programació de disciplines molt, molt, molt i molt diverses.
0: Això vol dir que la programació parteix o surt com a proposta de la Pompeu Fabra?
2: No, en absolut, la fem nosaltres. La Pompeu Fabra ens ofereix una base de dades de professors universitaris i amb conferències. És una proposta per a nosaltres, totes les aules tenim llibertat absoluta de programar el que creiem convenient. Evidentment
0: hi ha una llista i vosaltres escolliu qui podria interessar,
2: sí,
0: per venir.
2: Però fins i tot, Anna, hem fet conferències de mira, amb la que hem inaugurat aquest curs, era el 65 o el 60, no me'n recordo, el 60 o 65 aniversari, 60 suposo, de que va deixar de funcionar el tramvia d'Argentona. Esclar, la Pompeu Fabra no tenia cap professor que pogués parlar d'això, doncs llavors ens hem espavilat pel nostre compte.
0: Val.
2: A buscar, o sigui, tenim plena llibertat per programar el que ens sembli.
1: Sí, és que en aquests moments hi ha un teixit de professionals, tots som, gairebé tots professors d'universitat, que formen part de conferenciants de les diferents aules d'extensió universitària de Catalunya. Llavors, cada universitat també amb les seves seus, amb les seus dels seus associats o els seus, com ho dirien, alumnes, aules, ens trobem i comentem els diferents temes professionals que actuen en les conferències, en les activitats, i llavors una mica, doncs, mamem d'allà mateix i ens comuniquem i veiem com podem organitzar la propera formació, el proper curs, doncs.
0: Clar.
2: I afegint el que diu l'Anna, o sigui, aquesta base de dades que ens forneix la universitat és molt important, però hem descobert coses molt interessants, que per sort a la vida no tot s'aprèn a la universitat, per sort, no.
0: Correcte.
2: No tot s'aprèn a la universitat, per sort. Una de les conferències que ha tingut més èxit en aquests 10 anys,
1: sí,
2: va ser d'un apicultor que ens va venir a parlar del món de les abelles. Clar, el món de les abelles, jo no sé a la universitat si algú que està tan...
1: Crec que
2: perquè
1: no.
2: Una cosa és, a més, una cosa és la teoria i l'altra cosa és la pràctica.
0: Totalment.
2: Qui pot tenir més pràctica que un apicultor? Vull dir que també...
0: Bé, digues apicultor, però també es pot fer extensiu a tots els...
1: A un altre tema.
0: A tots els camps.
2: Oi,
0: és a dir, la teoria la saps,
1: totalment,
0: però segurament t'ensenyarà més un professional,
2: exactament,
0: que està a primera línia,
2: exactament,
0: que no a la teoria.
2: Sí.
0: No?
1: Jo ara seria, aprofitaria per dir que moltes de les conferències les tenim penjades al web, de l'aula, i aquesta concretament també hi està penjada.
2: Totes, sí,
1: o sigui que
2: totes les
1: si algú vol recuperar o vol escoltar alguna de les conferències, sí, també pot entrar al web i
2: Estan sí, totes,
0: en obert, eh?
2: En obert, en obert, estan totes penjades. Sí, sí, sí. I, no, i això que et deia, això que deia un, és un projecte cultural i social, perquè a partir que et, que et retires o et retiren del món laboral, bueno, avui en dia la gent de certa edat, vull dir, esclar, això de la tercera edat, esclar, dels 65 fins als 90 al 100, hi ha moltes etapes, no? I normalment, doncs, gent amb moltes ganes d'aprendre encara, i a més també és una... serveix per socialitzar-se. O sigui, nosaltres estem convençuts que hi ha molta gent, o sigui, hi ha gent que selecciona les conferències a les que vol assistir. Fantàstic, vull dir, aquesta sembla que m'interessa, aquesta que no, però hi ha gent que la cita aquesta del dijous a la tarda ja la té agendada perquè és una manera de socialitzar-se, de trobar-se, de m'entens? Vull dir que jo penso que les aules compleixen aquestes dues funcions.
0: Clar, una mica en la línia del que dius, no? Encara hi ha aquest prejudici de que a certa edat no s'aprèn, no?
3: Exacte.
0: Després hi ha qui diu que ell, perquè ha d'aprendre si ja...
2: Aquí està.
0: No? Però aquí bueno, aquest és un altre meló, no? Però com desmunteu aquest mite cada setmana o cada vegada que hi ha una sessió d'aquest prejudici?
2: Bé, doncs veient... a més ha passat una cosa curiosa a l'aula, eh? Mira... coses que han canviat des del començament. Al començament, quan miràvem de captar públic, clar, pensa que era el 2015, gent que tenia, a partir de 65 anys, hi havia molta gent que en el seu moment no havia tingut accés a la universitat. No, en aquest, o sigui, 40 o 50 anys, 40 anys endarrere, no tothom tenia accés a la universitat. Llavors hi havia molta gent... que sentir la paraula aula d'extensió universitària diu s'espantava, o sigui, es tirava enrere perquè pensava, no, jo vull exàmens, no, ni exàmens ni res, ni cal tenir una formació universitària, al contrari, vull dir, pot estar obert a aprendre qualsevol disciplina. Aquesta era una cosa que tirava enrere cert públic. I ara estem en un altre punt que és interessant, perquè cada vegada ens està entrant més socis que potser han tingut una formació universitària. Però a veure, jo tinc una formació universitària, jo sóc filòloga i puc saber el poc o molt que sé de filologia, és el que sé, però sóc analfabeta en un munt de disciplines bueno, que no són la meva especialitat. O sigui que jo penso que ha canviat el... o sigui que hi ha dos...
0: M'entens?
2: M'explico?
0: Sí, sí, sí, sí. Ja t'entenc, ja.
2: Molt bé.
0: Vull dir que pots dominar una cosa, una temàtica, o
2: aquí
0: estar
2: està.
0: Format amb una temàtica...
2: Aquí està.
0: Però la gràcia és descobrir altres temàtiques que no sabies que t'interessen, també, que et poden interessar.
2: Exacte,
0: no?
2: Exacte.
0: I aquí està una mica l'aprenentatge, no?
3: Aquí, d'entrada, ja ens vam proposar tenir... uns temes bases per poder-los posar en algun moment donat, i cada any intentem que hi hagi una mica de cada un d'aquests temes.
2: Exacte,
3: això d'entrada ja des del primer any vam dir, perquè tenim tendència més a fer, no sé, temes com socials, però hi ha molts altres o històrics, per exemple, que la història interessa a la gent. I descuidàvem una mica la part científica, tecnològica, i això ho hem intentat, doncs, incloure-ho cada any.
2: Sí, quan programem intentem equilibrar.
3: Temes o sigui, locals, per exemple, com deia ara la Araceli, que també interessen molt i que a vegades no hi ha prou informació com...
2: I som agosarats, eh? Hem programat conferències de física quàntica, saps?
3: Sí.
2: I ara hem anat a veure el sincrotron.
3: No, el sincrotron no.
2: Bueno, sí, vam fer una conferència sobre el sincrotron.
3: Exacte.
2: I vam anar a veure Computing Center.
0: L'Eurocomputing Center. Aquí a Argentona tenim una persona.
2: Home, ens va venir,
3: fent la conferència.
2: Sí, fantàstic, sí, perquè sí. A més a més en Jordi Torres
0: és
2: tan didàctic.
0: Clar, és que aquí anava
3: volia
0: també afegir la cunya, perquè ens poden interessar o no certs temes, però la gràcia també és qui ens l'explica. És a dir, a mi no em pot interessar, no ho sé, un aspecte de la política, sí. Però depèn qui tinc davant, m'enganxarà més o menys.
2: Que sí.
0: I aquí és on, on suposo que l'aula d'extensió universitària té aquest punt.
2: Sí, i saps què passa? Que els conferenciants, de vegades, o sigui, no es tracta de venir a fer una classe magistral, no és això. No és una classe per alumnes de la universitat. No, l'objectiu és fer difusió de temes que poden interessar a tothom, però que s'han de servir d'una manera que sigui digerible.
3: Concretament a la física quàntica, per exemple, que va ser fantàstica, la gent deia, mira, no l'he entesa massa, però
2: m'ha encantat,
3: és que ho ha explicat tan bé. Clar, no es tractava de sortir allà a físic quàntic, perquè és que és impossible.
0: Però és que és una cosa de futur, la física quàntica. És que en el futur...
2: I que més no sentir-ne parlar, no? Coses que sonen al carrer, doncs que sàpigues doncs, més o menys situar-me.
3: I explicar-ho bé,
2: sí. De què va.
0: Vinga, de ser aniversari, l'edatisme, no? Ara parlarem d'aquest acte de celebració el dia 21. Abans vam fer una prèvia amb l'Iris Vila. Parlem sobre l'edatisme. Com va anar?
2: Molt bé, fantàstic. És que, mira, tenim una massa social fantàstica. Això que dic de la comunitat d'efectes i interessos és que penso que és això. Bé, els interessos és el que ens aglutina a l'hora de sentir les conferències, però a més fem una... Mira, hi ha una cosa molt, molt, molt curiosa, que és que demanem després de cada conferència que facin una valoració. De vegades ens hem trobat que les expectatives no s'han complert o de vegades s'han superat, vull dir, és que...
0: I a l'inrevés.
2: I a l'inrevés, no? I demanem sempre l'opinió. Doncs pensa que els nostres socis són molt reacis a donar valoracions negatives perquè es deuen pensar que van contra nosaltres, i no és això. No és això. A nosaltres ens interessa saber la seva opinió, que normalment, diré una cosa, les valoracions que ens fan els socis coincideixen molt amb les que fem la Junta Càrrecas.
0: En la mateixa línia.
2: En la mateixa línia, vull dir que no és cap sorpresa. I bueno, nosaltres ens sentim, bueno, i cada any quan fem l'assemblea ens sentim reconfortats, perquè, home, t'agrada sentir que un reconeixement, no?, envers la tasca feta.
0: Que almenys allò que heu escollit per posar sobre la taula, no?, la temàtica i el convidat, doncs, han interessat.
2: I que treuen importància i diuen, de vegades, tens unes previsions i no es compleixen, però... Vull dir, són molt...
0: Sí, clar.
2: Som una comunitat, sí.
0: I el dia 21 de maig celebreu, doncs, com a acte central, no?, o tret de sortida...
3: Una celebració.
0: Una celebració del 12è aniversari. Què ens hi trobarem?
2: A veure, mira, el tema de l'any passat, evidentment, ja pensàvem, l'any que venem de fer una de grossa, no?, una celebració així especial. I bé, anant donant voltes a veure què fèiem o què deixàvem de fer. L'any passat ja la Diputació de Barcelona es va posar a treballar molt amb el tema de l'edatisme, que l'edatisme és una discriminació per raó d'edat, que patim, que pateix la gent gran, però els joves també pateixen, de vegades, perquè quan d'un jove es diu, ai, vols dir que no hi tan jove? Vols dir que se'n sortirà? Vull dir que no té experiència?
0: Bueno, clar, hi ha discriminació quan li dius...
3: Per edat.
0: Sí,
3: si ets jove, perquè ets jove.
0: No, que et ningunegen perquè no tens experiència, perquè ets molt jove.
2: Aquí està.
3: I si no treballa no t'hi ha experiència.
2: Aquí està, exacte. El que passa que, esclar, nosaltres, l'altre extrem, estem la gent gran, no? I cada vegada aquesta discriminació està més a l'ordre del dia. I ja ens rondava pel cap fer alguna cosa sobre l'edatisme, però què fem, què deixem de fer? I bé, és que això em sembla que jo vaig explicar una mica quan va venir la Ladies. Bé, vam dir, a veure, què muntem? Un espectacle? A veure, una obra de teatre? Qui ens escriurà una obra de teatre? A veure, escolta'm, hem de buscar un dramaturg? Escolta'm, no tenim ni possibles ni... Bé. I llavors va sorgir la idea de fer com unes càpsules sobre el tema de l'edatisme, que ja teníem molta informació, i en el moment que se'ns va aparèixer el format, se'ns va aparèixer la persona, no sé, la Ladies. Vàrem parlar amb la Ladies de seguida i volíem que això, fer-ho amb artistes locals, que en tenim moltíssim.
0: Sí, sí, la llista també és llarga.
2: És llarga. I li varen plantejar a la Ladies el primer dia, escolta'm, de seguida ho va veure, de seguida, i bueno, ha fet una tasca esplèndida la Ladies, eh? I llavors, doncs, bueno, l'espectacle va sobre això, sobre píndoles de diferents, amb el tema argumental, que és sempre el mateix, i des de disciplines
3: diferents.
2: I diferents disciplines, sí, format, sí. Des de mim, titelles, claqué, dansa...
0: Sí. I, és a dir, passarà per diferents disciplines artístiques...
3: Sí, exacte. Amb artistes locals...
2: Amb artistes locals...
3: I amb el tema, el mateix.
0: I amb el tema, de parlant de l'edatisme,
3: sí,
0: eh?
3: Sí.
2: O sigui que, en el fons, serà una reflexió, però servida d'una manera molt digerible, que és clar, humorística i lúdica, però... A veure, posant el dit a la llaga, eh?
0: I que manté l'essència, no? La part social
2: evidentment,
0: sí, amb
2: evidentment,
0: la part reflexiva, no?
2: Que sí, que sí. Exacte. Que sí, que sí.
0: Mm-hmm. Però no serà el mateix que vam veure el mes d'abril. Serà un format,
2: no,
0: un espectacle
2: no,
0: diferent.
2: No, el mes d'abril era, a veure, era com una motivació. Bueno, d'entrada, perquè sobretot els socis no es trobessin d'entrada que anaven a veure, no tinguessin ni idea que anaven a veure, per poder explicar què era això i per fer una dinamitzar una sessió en la qual les persones que hi varen assistir, que van ser moltes, que no cabíem a la sala, que varen anar com no podia ser al casal de joves... i no hi cabíem, i era perquè tothom expliqués a veure quina vivència tenia sobre el tema de ser discriminat per raó d'edat. Uh-huh. I va estar molt bé.
0: Per tant, es farà a la sala, eh?
2: Es farà a la sala, sí.
0: A les 6 de la tarda?
2: A les 6 de la tarda.
3: Del dia 21.
2: Sí.
0: Amb entrada...
2: A veure... Tema entrades.
0: Molt bé. Va.
2: Tema entrades. A veure, aquest espectacle és de celebració de l'aula, però no és pels socis de l'aula únicament, és per tothom, pel públic en general, tothom que vulgui assistir-hi. Llavors, és clar, els qui tenen molta informació són els socis, però bueno, hem fet molta publicitat, hem fet cartells i una cosa molt important, hem fet difusió, hi ha la taula de la gent gran constituïda d'Argentona, on estan integrades totes les entitats de la gent gran. I llavors hem demanat a totes aquestes entitats, tenim un membre de la Junta que està en aquesta taula i ha demanat a totes les entitats si podien ajudar-nos fent difusió de l'acte, perquè considerem que bé, el tema interessa als socis o qualsevol persona que, bueno, que se senti...
3: I qualsevol
2: manera,
3: edat, també.
0: Sí, i els joves.
2: I els joves,
0: no?
2: I els joves, tothom. Llavors, hem fet publicitat i les entrades... A veure, entrades... La nostra voluntat era que fos gratuït. Era la nostra voluntat. Però nosaltres com a entitat no ho podem assumir. Llavors hem tocat diverses tecles. Una és la tecla dels patrocinis, que ha estat un fracàs.
0: No ha anat bé.
2: No, res. I l'altra ha estat el tema de subvencions. Hem demanat una subvenció a la Diputació de Barcelona perquè justament aquest any, per de presidència, s'ha obert una línia de subvencions per concurrència competitiva per celebració d'aniversaris, commemoració d'aniversaris de múltiples de 10. Per
0: doncs
2: nosaltres.
0: Pam, 10.
2: Pam. L'hem demanat amb suor i llàgrimes perquè per entrar temes perquè tot ha estat...
0: Això també és discriminació per edat. No?
2: Home, com t'explico? No? Bueno, ens ha costat moltíssim, bueno, però ho hem fet. I ens van responent i ens van demanant cosetes i pensem que, bueno, que tenen en compte el nostre projecte. Però bueno, això es resoldrà el mes de juny.
0: Però encara no ho sabeu, no?
2: No. L'Ajuntament també ens va dir que podíem demanar subvenció. Van dir, fantàstic, i segurament la podríem rebre.
0: Que hi ha subvenció per a entitats culturals...
2: Exacte, i... però encara no s'ha convocat
0: Ja.
2: Ara s'ha anunciat la convocatòria, però encara no s'ha convocat, que inicialment ens van dir que es convocaria el mes de març. El mes de març no s'ha convocat. Ara s'ha convocat una primera reunió informativa, però evidentment que si no s'ha convocat, el juny no sabrem si estarà resolt.
0: Clar.
2: Llavors, nosaltres tenim la voluntat de pagar els professionals perquè, a veure, aquests artistes locals que s'han brindat a fer, a veure, estan treballant.
0: Sí, sí, clar, vindran a fer una
2: feina, no? Vindran a fer una altra feina. També tenim altres col·laboracions d'artistes que ja estan també com nosaltres fora del mercat laboral, i aquestes són col·laboracions que agraïm moltíssim. Però, és clar, nosaltres volem pagar tan aviat com puguem els artistes. I la Junta també ja hem dit que miraríem d'espavilar-nos per allà on fos. Llavors, no ha estat possible que sigui gratuït l'acte, però serà de taquilla inversa.
0: Val.
2: Taquilla inversa, que tothom sap, que no obliga ningú, però es demana una col·laboració voluntària per ajudar, perquè és clar, el tema del finançament el tenim... Ens hem lligat la manta al cap, però ens fa molta il·lusió fer-ho i ho tirarem endavant d'una manera o una altra. Els socis els ho hem explicat i per què fem taquilla inversa. Els no socis no tenim via de comunicació.
0: Clar.
2: Per això m'interessa molt dir-ho ara, perquè tots els qui escolti de Ràdio Argentona que ho sàpiguen, que s'agrairà la taquilla inversa. I llavors la venda d'entrades, les entrades no són numerades, però nosaltres les hem anat repartint entre els nostres socis, perquè...
1: Són numerades.
2: Són numerades, sí. Perquè la gent no...
1: Tothom
2: comenta una ubicació raonable, no? I llavors, a partir d'ara ja, a tothom que vulgui comprar, buscar, recollir entrades que no siguin socis o socis, a la biblioteca, la Gemma, ens ha ofert la possibilitat de distribuir entrades.
1: I si no el mateix dia?
2: El mateix dia,
1: una estona abans, mitja hora abans, doncs donarem les entrades.
2: Sí.
1: Cap problema.
0: Doncs vinga, tenim biblioteca, o si no, una estoneta abans a la sala.
2: Això mateix. Sí.
0: Del dia 21.
1: 21 a les 6. Sí.
2: I llavors tenim, hem fet invitacions especials,
0: sí?
2: Institucionals. Vindrà la vicerrectora de la Universitat Pompeu Fabra, que és la que ens avala acadèmicament, aquesta universitat. Vindrà la presidenta d'AFOPA. AFOPA és l'agrupació d'aules d'extensió de la gent gran. Vindrà la presidenta. Hem convidat el diputat de sostenibilitat de la Diputació de Sostenibilitat i Igualtat, Sostenibilitat Social i Igualtat de la Diputació de Barcelona, que no sabem si vindrà o no.
0: No ha confirmat.
2: El consistori.
0: A l'Ajuntament
2: d'Argentona.
0: Molt bé. Perfecte, doncs queda dit i mirem una mica cap al futur, no? Com animeu a la gent que tot just es jubila o que té inquietuds a sumar-se en el projecte?
1: Que si té inquietuds cara culturals, d'associació, que pot venir tranquil·lament, que pot triar perfectament si hi ha un tema que li interessa i si no li interessa. Vull dir que tant si és soci com si no, allà l'esperem, és el centre parroquial, les conferències,
2: sí.
1: I que les activitats estan exposades a diversos llocs del poble.
2: S'anuncien, sí. Sí. A veure, de l'aula, les conferències, ja ho deia l'Anna, hi pot anar qualsevol, i de qualsevol edat. La modalitat, si et fas soci, pagues una quota anual molt assequible, i si no, pots assistir a qualsevol conferència pagant 5 euros.
1: Sí, llavors també la informació, jo penso que cada vegada hi ha més persones que es posen a internet, i és una bona manera de saber què fem i què hem fet. Aleshores, només que posin aula d'Argentona,
3: ja els hi sortirà, o auladargentona.org d'organització, i allà tindrà tota la informació actual i passada, vull dir, els conferenciants que ens deixen penjar la seva conferència, allà està penjada. Hi ha alguna conferència que ha estat impossible perquè per drets d'autor no es podia fer públic, perquè hi surten, que sé, trossets de pel·lícula o músiques, i això no és permès. Aquests no estan penjats, però la majoria les tenim allà i es poden recuperar. Així és com vas recuperant podcasts d'altres llocs.
0: Correcte.
3: Doncs de l'aula també.
0: No, a més teniu la web molt intuïtiva.
2: Sí,
0: i
3: és fàcil de moure't per la web.
0: I està bé, que també facilita una mica la cerca.
3: Exacte.
2: I dir-los que deixar d'aprendre és començar a envellir. De manera que si no vols envellir, ja ho saps. Un últim... Sí, d'agraïments, agraïments. A veure, agraïments, agraïments sobretot a la Ladies Vila, que ha estat la directora i creadora d'aquest espectacle, que, a veure, és un espectacle creat per nosaltres, espectacle creat per nosaltres. A tots els professionals que generosament s'hi han sumat i que penso que molta il·lusió més a més, i nosaltres sempre hem de manifestar l'agraïment al Centre Parroquial, que és l'entitat que ens acull per fer les nostres conferències. I esperar, que perquè també això no ho hem dit, Anna, però també hem convidat aules d'extensió universitària del voltant.
3: Sí, és important.
2: Que vindran, i que esperem que si els agradarà tant l'espectacle, que jo gairebé auguro a que tindran bolos.
0: Obrirem la porta, no?
2: A
0: fer gira per les aules d'extensió universitària de la comarca,
2: no?
0: Molt bé. N'hi ha aules a tots els municipis o no?
2: Aquí al voltant,
3: hi ha Calella,
2: Vilassar
3: de Mar, Arenys,
2: Premià de Dalt, vindran de Granollers també.
3: Masnou,
2: cada vegada més. És que és una proposta magnífica.
0: Sí. Jo crec que socis d'aules d'extensió universitària van a altres municipis, pot ser que faci una mica de xarxa.
2: És que les aules, o sigui, el vicerrectorat trimestralment convoca a totes les aules que tutela,
3: que depenen d'ells,
2: que depenen de cada universitat, per fer intercanvi d'informació, i llavors també ens diuen, mira, aquesta conferència no us la perdeu, la inversa.
3: I ens intercomuniquem a vegades, no sé, demanem referències o enllaços per comunicar-te amb un professor, amb un... estem en contacte totes les aules.
0: Per acabar, si haguéssiu de demanar un desig per als pròxims 10 anys per l'aula, quin seria?
2: Bé, doncs que cada vegada vagi creixent més, perquè cada vegada hi haurà més gent segurament fora del mercat laboral, i que té molt a aportar a la societat, i tant per a nivell

0: gràcies per aquesta dècada de cultura i per demostrar-nos que la curiositat no té data de caducitat.
1: No té data. Molt.
0: Que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies.
2: Vinga. A veure.

0: voltes, no? És que ens cada podem plantejar que hem de guanyar uns mundials amb el nivell que està tenint ara mateix. Caravaggio.
1: Trescat Info.

0: En punt les 11 del matí. Figueres fa aquesta hora un minut de silenci de rebuig al crim masclista d'ahir a la tarda. Els fets han commocionat el municipi perquè van passar enmig del carrer. L'agressor tenia una ordre d'allunyament de la víctima i dilluns passat l'havien detingut per haver-la agredit. Concentració de metges aquesta hora a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar millores laborals a l'onzena jornada de vaga convocada pel Sindicat Metges de Catalunya des del mes d'octubre. Reclamen un conveni propi i l'eliminació de les guàrdies obligatòries de 24 hores. La consellera d'Educació defensa la proposta que avui negociaran amb els sindicats perquè incorpora un reconeixement a la carrera docent i als mestres i professors que més impliquen mitjançant complements salarials. Ningú afirma que se'n poden beneficiar dos terços de la plantilla. Mentrestant, les protestes continuen i avui és el torn de les escoles de 0 a 3 anys. Pedro Sánchez defensa José Luis Rodríguez Zapatero imputat per suposades comissions il·legals i posa en valor els avenços socials i la fi d'ETA durant el seu mandat. Durant la sessió de control al Congrés, Núñez Feijóo ha acusat el president del govern espanyol de liderar l'executiu de la corrupció. Esquerra avisa el president Salvador Illa que no ha de donar per garantida l'estabilitat de la legislatura, tot i l'acord de pressupostos que van firmar ahir. Al Parlament Illa defensa l'acord està en la mà dels comuns i Junts retreu als republicans que no hagin condicionat els comptes a la recaptació de l'IRPF. Vladimir Putin defensa que Rússia està preparada per continuar subministrant energia a la Xina després de reunir-se a Pequín amb el seu homòleg Xi Jinping. La reunió s'acaba amb la voluntat conjunta dels dos líders de reforçar la cooperació i s'ha fet menys d'una setmana després del viatge de Donald Trump a la Xina. La Unió Europea dona via lliure finalment a l'acord comercial amb els Estats Units. Els negociadors europeus han desbloquejat el pacte aquesta matinada a mig de noves amenaces de Trump. L'acord imposarà aranzels del 15% a la majoria de productes europeus. Les platges metropolitanes de Barcelona perden una quarta part de sorra els últims anys. L'àrea metropolitana constata que al nord de Barcelona la regressió arriba al 34% i proposa invertir 20 milions d'euros per frenar aquest fenomen.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça últim a la preparació per a la final de la Champions dissabte a Oslo, amb els dubtes de Gueyem i Paredes. Amb tot, Pere Romeu, el tècnic, confia tenir a punt les dues jugadores. 22 anys després, l'Arsenal guanya la Premier League gràcies a l'empat del Manchester City de Guardiola contra el Bournemouth. I en waterpolo, partit de Champions masculina, avui Olympiacos Atlètic Barceloneta a 8:45 i a la Lliga femenina, primer partit de semifinals Mataró-Sabadell a 7:00.
0: I el temps domini del sol amb només algunes nuvolades al Pirineu. Les temperatures s'aproximaran més fàcilment als 30 i als 34 graus a Ponent. Aquesta tarda només esperen alguns ruixats puntuals al Ripollès. Pels pròxims dies la calor s'intensificarà.
1: Trescat Info.
0: 11 i pràcticament 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts.

0: Paparazzis del món, amagueu-vos. Arriba en Pep Famades a repassar la premsa del cor, una secció plena d'exclusives de pa sucat amb oli, postureig del bo i els secrets més ben guardats dels famosos que, bé, que ja no són tan secrets. Pep, bon dia.
1: Bon dia, què tal? Bueno,
0: com estàs?
1: Pues no ho sé, perquè les notícies van tan ràpides que...
0: Jo pensava que anaves tu més ràpid que les notícies.
1: Bueno, quasi bé m'ho fan el dimecres, perquè tot el que surt, ja veieu, a Madrid hi ha incendi total. Allà hi ha...
0: Què ha passat amb el Madrid?
1: Hi ha l'expresident el Zapatero impugnat. A Catalunya sempre igual, Madrid, Barcelona sempre anem igual, sempre tenim problemes, un a cada cantó. Un és problema polític, econòmic, i l'altre, el de Barcelona, de Catalunya... És en Jonathan Endic, pues que ara l'acusen d'assassinat del seu pare.
0: Sí, noi.
1: O sigui, se dice, se comenta, jo no vull... Notícia.
0: Ara fa un any, no, que va morir?
1: Un any, sí.
0: El pare o quan?
1: El pare, sí, bueno, un any ja farà aviat. Però ja anirem cap a dos anys, poder per Nadal del que sigui. Però, esclar, ja em deien dir que no ho veien...
0: I ara treuen això?
1: Bueno, és que l'acusen de que assassinà el seu pare per qüestions econòmiques. I ara, esclar... És
0: però que ara... abans no se sabia això.
1: Es deia, La Maica Navarro, tu saps aquella professional que és una experta, la Maica Navarro, es va comentar... Ja, no ho sé, és que hasta los ricos... La sèrie aquella que feia Los ricos també lloren, doncs pues, no ho sé... Noi. Però hi havia un problema, ara, si tens un problema amb el pare, a més, les herències catalanes, jo parlo per experiència, no les fan mai ben fetes, perquè si deixes els fills renyits, és el pitjor que pots fer.
0: O de pagar un milió d'euros de fiança per no entrar a la presó, no?
1: Sí, la presó, exacte, és allò que el tenia, no? Ara, l'advocat, l'advocat és el del Martell, aquest que és un gran professional.
0: Senyal de que tenia líquid, no?
1: Allò sí. Ara diuen...
0: Tenia
1: també l'Alves, també l'Alves li van demanar un dipòsit d'un milió i al final va esperar un mes o dos, quan el va tenir el van deixar de la presó.
0: Què faríem tu i jo amb tants diners?
1: Jo no intentaria... Jo no serveixo per fer coses aquestes, m'agafarien de seguida. No ho sé bé, perquè de vegades...
0: No, però què faries amb un milió d'euros?
1: Jo sempre el 10% el dono a
0: una entitat d'aquestes.
1: Una entitat, el 10%.
0: El 10%.
1: Si toqués
0: un milió, un 10%,
1: sempre un 10%.
0: Són 100.000 euros. No?
1: Exacte, és una tonteria. L'altre dia, no sé si vaig equivocar.
0: Sense tenir en compte Hisenda i totes aquestes coses.
1: El dinar
0: no?
1: Que va anar a aquesta gran festa que van promocionar als Estats Units, el cobert era, no sé si van dir, $100,000 o $100,000. O sigui que se'n va escapar, $100,000. Tu vius en aquest ambient, de cop...
0: $100,000.
1: I de cop et trobes a la presó, com pots veure... És un problema greu, escolta. Vull dir... Però, bueno, los ricos també lloren, vull dir, assassinen. No ho sé, però estem en un moment de grans canvis que necessitem una mica de... Bueno, ja vindran, però... O sigui, ara estem els mitjans tots... ens hem tornat tan materialistes que no funciona, ho sento. Algú havia de dir-ho, Bueno, anem allà... Anem a dir ja el temps, bueno, ja ho veieu. Diu que les pluges... Ai, arriben, pugen, baixa, temperatures...
0: No, ara ja no.
1: No.
0: Aquesta setmana ja...
1: S'espera aquesta setmana ja...
0: Calor, aquesta setmana calor.
1: No us preocupeu, que vosaltres sou els primers de dir-ho. Posen la ràdio, la televisió, no sortiu al carrer, que farà una calor terrible.
0: Clar.
1: A l'hivern no sortiu, que farà un fred. Bueno, no, deixeu el temps que faci el que ha de fer. Bueno, mira,
0: és que el temps fa el que li dona la santa gana.
1: Sí, exacte.
0: El que passa que els meteoròlegs preveuen que és el que pot fer.
1: Sí,
0: però el temps
1: mira,
0: fa...
1: Ara, per exemple, l'any passat hi teníem sequera i a Sant Feliu va caure una pluja impressionant. I abans feia dos anys una sequera impressionant per allà. Vull dir, esclar, també de cara al turisme, també, si s'apeguen 5 dies de mal temps, vull dir, de cara als hotels i tot, també repercuteix.
0: Escolta, i parlant de diners, has vist a la Shakira? Que li,
1: la Shakira,
0: li ha de tornar 60 milions d'euros.
1: Sí,
0: estem parlant
1: sí.
0: de milions d'euros com...
1: Doncs pues ara la Sequera el que ha de fer, també el 10%, donar-ho a... que no hi comptava.
0: Un 10% també a una entitat benèfica.
1: Benèfica, sí. Bueno, podria donar a Barcelona perquè no hi d'ençà que va tancar Manri... D'ençà que no ha vingut més per Barcelona, molt poc, té mal record, No sé què passa, que els catalans, com que trenquem, les parelles no volen ser res amb els Latin Rover catalans,
0: Per cert, la revista que m'has donat avui... Te la torno.
1: Per què no t'agrada?
0: No.
1: Quin defecte té? La ta mare?
0: Sí.
1: Ai, pobreta. Ai, ai, home.
0: No, deixa-me-la, però la mantindré una mica lluny.
1: Ta mare...
0: Què li ha passat?
1: No, que ara fa... No, és que esto té problema, aquesta noia.
0: Más centrada que nunca en sí misma. Ha estat centrada mai, aquesta noia?
1: No ho sé, no. Jo no, amb això no puc dir-ho res, però les tres germanes... Que, ai, l'altra germana és l'altra que està casada a Estats Units, es va casar amb el Ricardito, meu fill, doncs està bé. I la segona també, amb el Boyer, que ja són és el
0: diu,
1: quart sigueu, fill que ha tingut, bé, i aquesta, doncs, no ho sé.
0: Diu, sigue una dieta estricta, entrena 6 dies a la setmana,
1: sí.
0: Has de tenir... Entrenar 6 dies a la setmana,
1: sí,
0: és...
1: pot repercutir mentalment, eh?
0: Ah, sí? Entrenar 6 dies a la setmana?
1: Sí, se'n va tot el dia pendent. Ara és un problema, eh? Perquè...
0: I diu que està...
1: Sí, bueno, que faci com la seva mare. Que
0: molt enfeinada.
1: Diu que ella anava a una recepció i sempre agafava una galeteta i es passava amb la galeteta tot el dia, no menjava. Vull dir, això és un problema. És molt personal, això, eh? Bueno, pobra noia, jo també... Bueno, estàs en un nivell que, és clar, depèn del nivell que estàs, els problemes que en un altre nivell, diu, què diu aquesta nena, aquestes tonteries, no? Però al seu nivell, això és el que ven, diguéssim, no ens enganyem, l'estatus social que tenen i tot el que sigui, i els hi van... Que jo li dic que no haurien d'explicar aquestes tonteries. En fi, el temps ho dirà. Que li doni consell la seva mare, que en sap molts ja, diguéssim.
0: Però que li fan una entrevista a la ta mare?
1: No, ella va treballar amb allò, amb Pablo Motos. Ja sí. Saps que treballa amb Pablo Motos, no?
0: Sí, i alguna cosa més?
1: No, sus labores en casa. Pues anar a comprar i anar mirar com està la casa.
0: Quina feina.
1: I després fer el dinar.
0: Quina feina, anar a comprar.
1: Avui dia, en fi,
0: anar al gimnàs, entrenar.
1: Sí, tot, sí, bueno. Uh-huh. O comprar directament ja el menjar fet, ja està, perquè després a rentar, bueno. Mm.
0: Tu no tens el seu contacte?
1: No.
0: Tu que ets un gentleman?
1: No, perquè... tota aquesta gent que tenen, jo ja tinc per costum respectar tothom. Llavors, a mi, hi ha revistes, allò, premsa, mesura. Llavors, jo, si trato amb una persona, no vaig allà a desacreditar-la. Alguna vegada sí que li puc fer una crítica, perquè tots sabem cadascú la seva vida. Però, llavors, anar a fer allà un morbo, no, ja se'n cuiden prou les revistes que anuncien. Bueno, mira, acabo dels Sants... Tenim Sant Bernardino, Sant Bernardí, que és famós. Hi ha una cançó que dedicada a Sant Bernardino. Després hi ha la... Què més hi ha? Que aquí m'he equivocat. Perdona, ah. Aquí ara. Oi.
0: Llavors no és Sant Bernardino?
1: Sant Bernardí.
0: Sí,
1: nunca he estado com un lugar com en Sant Bernardino. Una cançó de fa 20 o 30 anys.
0: D'en Serrat?
1: No, em sembla que era una... No ho sé de qui la cantava, no sé si era espanyol o italià. Ah. Eh? Mm. Després la patrona dels Salesians, la Maria Auxiliadora, que per cert és la festa del barri de Cerdanyola, celebra la festa, i també Santa Rita.
0: Santa Rita, Rita.
1: Rita, lo que se da, no sé qui. Lo que se quita, no com lo dius. No, Santa Quita. Lo que se da,
0: lo que se da no se quita.
1: No se quita. Bueno, exacte. És una història molt... Va fer una pel·lícula i tot, és una història molt... impressionant, eh? Santa Rita.
0: Santa Rita, Rita.
1: Casada, amb fills i tot, vull dir, tota una vida dedicada molt bé.
0: Qui?
1: En fi,
0: la Rita Barberà?
1: No, la pobra dona, també és de la meva quinta, mereix un respecte, també. En fi, no, tot va seguint, eh?
0: El Sant, Santa
1: Després,
0: Rita.
1: Després, mira, em vaig deixar la setmana passada l'Ascensió, que com que va venir tan aviat aquest any, és això, la famosa frase que diu 3 dies que relucia més que el sol. Dijous Sant, Corpus Christi i el dia de l'Ascensió. I és clar, més aviat perquè ja celebrem també ara la Pasqua Florida. Dilluns de Pasqua.
0: Dilluns que ve.
1: I és la fira de Mataró.
0: És la
1: també.
0: Segona Pasqua.
1: La segona Pasqua, ja és la Pasqua
0: la
1: Florida.
0: La fira, aniràs a menjar l'entrepà de
1: bacallà? No, perquè vaig
0: anar
1: amb qui l'evento i ningú vol anar-hi.
0: Ningú vol anar?
1: Anar-hi, i
0: pots anar tu sol.
1: Saps què he pensat? No, ho faré jo més econòmic. Compraré bacallà,
0: faré i te'l faràs tu,
1: la salseta, i el divendres, com tenim reunió de les personalitats, me'l portaré i me'l menjaré.
0: Home, però no és el mateix. No és el mateix.
1: Sí, però si ho faig jo, sí, home.
0: Ah, sí?
1: Home.
0: Saps fer-lo?
1: Sí, home, amb aquell arrebossat i amb la meva xampaina, sí. Va, va. Bé, no, no. Surt més bo, eh? Vull dir, més barato, vull dir, perquè va al 15 ja deu haver pujat més, no?
0: Sí, barato no és. No, no.
1: És així. Bueno, doncs no, tota la costum ja fa molts anys que anava.
0: No és econòmic.
1: Però
0: no.
1: La tradició, també el coco, també sempre quan era petit anava a comprar coco. M'agradava molt.
0: El coco, sí,
1: i
0: sí.
1: L'altre dia se'm va córrer a comprar un coco, que vaig veure.
0: Sí.
1: I el vaig tirar de tornar perquè...
0: Estava tocat de dins,
1: tocat,
0: no?
1: Sí, perquè esclar, això no es ven gaire, vull dir, el coco. Però la tradició de bons és que menjava el coco quan venia a les festes,
0: sí.
1: O allò, la poma...
0: A mi el que no m'agrada és la poma caramelitzada, aquesta a mi no m'agrada.
1: A mi sí que m'agradava.
0: No.
1: Quan s'acabava el caramel deixava la poma, jo.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: I llavors t'agrada el sucre.
1: Exacte, sí, va. Me soc llaminer. I després també allò, el caramel aquell que feien, allò... que quedava el sucre aquell.
0: El núvol aquest,
1: sí,
0: de sucre.
1: També era, tot era sucre, no?
0: Sí.
1: Sí,
0: no, a mi tampoc
1: m'ha cridat. Bueno, tot això ja ho anem deixant, ja, eh? Bueno, mira, sempre demanem
0: clar,
1: ja...
0: Llavors anaves com una moto, no?
1: Ah, com anem petits.
0: Sí.
1: Sí, no, no.
0: Bueno, vull dir, tant de sucre.
1: Sí, no, no, però ara anem vigilant, no?
0: Sí, ara.
1: S'ha de vigilar tot, tot és sucrerat. Bueno, mira, diem sempre... desgraciada, com sempre, això del Líban o tot això, la guerra aquesta que dic jo, la guerra aquesta de...
0: Ja s'han acabat els sants, per cert?
1: Sí, no, tot ja en dic més, no. Més coneguts, no, els sants. Jo vaig dient els sants que són més coneguts, va, diguéssim. Va. Després que hi ha... Mira, com sempre, el que està passant a Gaza, Cisjordània, i ara també a Cuba. Ja ho veus, a Cuba que no tenen ni llum. No, és inhumà el que estan fent.
0: Encara no en tenen?
1: No tenen, perquè esclar, si no els envien petroli, no, però subsistiran, jo ho aguantaran aquesta gent, eh? Pobre, estan acostumats a tot i va estar buscant ara plaques solars i tot el que sigui, doncs ara hi ha una flotilla que ha de cap allà, aquella a l'Open Arms, d'aquí de Badalona, va cap allà a portar també una cosa a un hospital, per tot el que sigui, és inhumà el que estan fent, eh? Ja ho diu que les Nacions Unides no poden permetre passegant un poble sencer. En fi, això ja ho deixem. I després ja, vam dir que ara, com a crònica, també hi ha hagut aquest cas de, que ja se'n parlaran, perquè les revistes diran tot això del Isaac Andic, que és una fortuna de Catalunya i tot el que sigui, i explicaran doncs, les intimitats, la relació que tenien amb el seu pare. Home, jo crec que com de Zanines això serà molt a cuidar a fer les coses així, perquè crea hem vist moltes pel·lícules, però ara normalment les pel·lícules ja passen a la realitat. Serà molt a cuidar i et desagrada bé tot el que sigui, perquè estàs en un nivell molt elevat i de cop, pap, pots quedar a zero.
0: Yeah.
1: En fi, ja ho aclarirà. Ara és trist que tu que aconsegueixis una fortuna i els negocis i tot, i que hagis de morir d'aquesta manera tan trista per qüestions de calés. Eh? Ja ens ho aniran explicant, ja, sense comentaris. Què més? Ah, bueno, evento, bueno, hem de felicitar ja l'Olímpic d'Argentona, es diu? Avui
0: el Futbol Club Argentona.
1: Argentona.
0: L'Olímpic és el de... Futbol Sala, em sembla. Futbol Sala Olímpic d'Argentona.
1: Com estava a la biblioteca, també m'ho ha ensenyat, i com que hi havia demanda, dic, i no he acabat de llegir-ho.
0: No vas anar a la Rua?
1: Sí, vaig sortir una estona, sí, al Camp de Creus, diguéssim.
0: És que és històric, eh?
1: Home, per això sentia com...
0: Argentona ha fet sí, història, no, no.
1: Hi ha un any que també... hi ha un any, els anys 56, que també van rebre una pujada i també, llavors en aquella època encara tenia més mèrit, perquè el poble era molt agrícola, yeah. No hi havia tant social ni res, i llavors feia il·lusió veure arribar tot el poble, com a l'època de la meva família, la Carme Famades i tot, que van fer totes aquelles torners,
0: sí, esclar, sí.
1: En aquella època socialment no hi havia tanta cosa, i quan era un acte d'aquests que havies anat a l'estranger i tot això, doncs rebies bé,
0: sí, sí.
1: Era més diferent, es vivia més.
0: No et dic que no, però tampoc li hem de treure mèrit.
1: Que té molt de mèrit, vull dir, a més, jo vaig veure la Rua, hi havia els pares, molta gent acompanyat, tot, vull dir, va fer una festa maca, vull dir, una Rua en petit, molt bé, i després va anar aquí a Can d'Oro, a la casa Puig Cadafal, que és allà, va estar molt bé, a mi em va agradar, i bueno, vam tenir bon temps. També, bueno, ens alegrem per allò de l'Espanyol, no?, que al final s'ha salvat.
0: Sí.
1: I ara hem de patir per...
0: Perquè tu ets mig perico, no?
1: Sí, jo per qüestions familiars. Jo el futbol, jo la pilota a l'olla, però per qüestions familiars i per qüestions polítiques, doncs sempre... I no ho puc dir perquè a mi sempre m'agraden les segones parts. O sigui, quan jo, per exemple, algú, aquí tu es pot ofendre. Per exemple, a mi quan diuen l'artista, la gran pel·lícula, i tothom diu la Vivian Leigh, no? Pues sí. Jo m'agrada l'Olivia de Haliman, o sigui, la que fa de segona.
0: Ja.
1: O sigui, sempre m'agrada...
0: T'agrada anar una mica contra la corrent,
1: les
0: no?
1: Segones, o sigui, les segones parts, no primeres, ja, ja és de normal tot, sempre.
0: Tot vull i dir... que si aquest cap de setmana guanya, es veu que fins i tot pot aspirar a Lliga a competició europea o alguna cosa així, l'Espanyol.
1: L'Espanyol, bueno, però esclar, tot un any així de...
0: El que estem pendents és del Girona, eh?
1: El Girona sí que fa patir, perquè és clar, també a totes les comarques i tot això que mou, tot l'ambient, tot omplir tot, té molt de mèrit. I després també que abans l'Argentona podrà jugar amb la Copa. Hauré de convidar el Conde de Barcelona que jugui la Copa. De...
0: Podrà jugar a Copa què?
1: No, que entrarà a la Copa del Rei. Allò que fan, que van juguen tots. No?
0: Podrà entrar a la Copa del
1: Rei? Sí, es veu que sí, m'ho ha dit. O sigui, algú que m'ho digui, però l'altre dia m'ho va dir, diu, sí, sí, poden entrar, imagina't. Eh? Bueno, els van eliminant, eliminant.
0: Ho haurem de confirmar,
1: confirmar-ho.
0: Això,
1: Per cert, que també hi ha una crítica sobre la reina Letícia perquè no va anar a la copa de, entregar la copa de la reina.
0: T'imagines que el Barça vingués aquí al municipal?
1: Bueno, jo en seguida trucaria ja a la Casa Real i ja els hi diria, home. Però, esclar, aquí el problema, ja ho sabeu, el problema d'aquest país és la política i la diplomàcia. Vull dir, no, falta un protocolo que al moment aquest, si vingués a Argentona, doncs ja sabeu com el remarien, no?
0: Tu que tens contactes, mou fils, a veure si, sí, algun però... equip de primera pot venir a jugar aquí.
1: Bueno, ja vindrà, no? No, perquè tot, cuidado, no, que tot això, mira el Zapatero que es troba, per fer-m'ho moure fils, després comissions per aquí, comissions per allà, vull dir que els jubilats, hi ha un misteri...
0: Ara m'he perdut...
1: O sigui, em vinc a dir que el Zapatero diu, escolta, sí, per què no em fas venir fulano de tal? I sí. Perquè això ho comprarem, no? I llavors rems una comissió i ara surt tot això, vull dir, ara ja no saps com...
0: Home, aquí, ja és que no, ho sé, aquí ja... no tenim aquestes esferes.
1: Sí, jo crec que cada dia es complica.
0: Tu perquè més. Facis una trucada tampoc passa res, no?
1: No, si a mi jo sentim una cosa, m'agrada més fer les coses per un altre que no pas per mi. I de vegades estic al ridícul, fer el ridícul per un altre no m'importa, en canvi per mi sí que em dol. Però ja sé que... imagina que truqués en Florentino ara, que també està passant un mal moment. També un altre problema que tenen
0: Antico
1: allà.
0: Antico Florent, sí.
1: Eh? A veure com acabarà, 80 anys.
0: No, no em trucarà pas. No em trucarà pas.
1: No ho sé, però si li dius que truco de part d'en Roca, Junyent, sí que m'agafaria el telèfon. Sí.
0: Te l'agafaria?
1: Sí, que l'agafaria.
0: O primer hauries de trobar el seu número, no?
1: Bueno, sí, però Madrid, Distrito Federal... Ai, abans que m'ho vivia a Madrid, l'altre dia vaig parlar... Saps que ara no tenim corresponsal a Madrid?
0: Com que no?
1: La Laura Borràs...
0: A marxar, eh?
1: No la vaig trucar i l'altre dia en una conferència...
0: Que ha tornat?
1: No, el seu aquí. Pare va estar aquí, que el seu pare és dir-ho, el Fàbregas havia sigut director del Maresme i va presentar un llibre d'Argentona sobre aquell assassinat. I vaig aprofitar per parlar amb el pare. I li dic, escolta, la teva filla... Diu, no, diu, és que està esperant el segon fill. O sigui, ja el deu haver tingut, i l'hauré de trucar.
0: Crec que l'última vegada que la vam trucar
1: sí,
0: ja jo deia no, que no, esperava no, el segon.
1: Pues, diu, no te l'agafa pel motiu
0: diria,
1: d'això.
0: Diria.
1: Pues mira, de trucar-la i a final de temporada parlar amb ella. M'ho va dir el seu pare.
0: Bueno,
1: l'avantatge de, bueno, de conèixer un i l'altre.
0: Molt bé. Bueno, mira, què més?
1: Què més hi ha? Una cosa que sempre dic, l'Aili i gent, una cosa, jo sempre tiro tendència a mirar els pobles i tot. I un poble del Baix Camp, a la província de Tarragona, Mas Pujol, ha tingut una... col·labora amb un poble de Burkina Faso i ajuda a tenir aigua i una sèrie d'aliments i tot, eh? Un poble del Baix Camp. Doncs això té mèrit, eh? I després també el Gentemal, pues, en John Holman, que ha de presentar la dimissió del Mobile Congress d'allò de Barcelona, que quedarà com a conseller delegat. Però gràcies a aquesta persona que ha tingut una gran estimació per Barcelona, es pot dir que va mantenir, perquè hi havia molta pressió, que no es fes a Barcelona. Pues aquí té el mèrit. El Festival d'Eurovisió, jo me n'alegro, que ha guanyat la Bulgària.
0: Qui ha guanyat?
1: Bulgària.
0: Bulgària.
1: Bulgària.
0: La sabries però, cantar, la cançó?
1: No.
0: No.
1: Però, i segona, ha tornat a quedar Israel, El segon ha tornat a quedar a Israel.
0: Ha tornat, què vol dir?
1: Que ha tornat a la cançó.
0: L'any passat
1: va ser primer i aquest any ha quedat segon, Israel.
0: L'any passat va guanyar Israel? Eurovisió?
1: No, perdona, no. No, l'any passat va guanyar Àustria, això. No, no, vull dir, la polèmica que hi havia. Però que aquest any la cançó d'Israel ha quedat segona.
0: Ha quedat en segona.
1: Segona.
0: Posició.
1: Però a Bulgària, que tenen un problema de govern, també hi ha un país de molta corrupció, eh? És terrible. Porten dos anys i no sé quants governs porten. Però és el país de les flors, és molt maco. Que hi ha la família del Simón de Bulgària, tots aquests, els fills i tot, pues que el Simón de Bulgària, que és amic del rei, també, van estudiar junts o el que sigui, doncs és molt maco Bulgària, eh? Però avui és un
0: país... Ja has anat o què?
1: No, jo viatjo així, Varna, la capital de segona és Varna, Sofia, Varna, però és molt maca, vull dir, l'estil. Hi ha el país de les flors, però vull dir, hi ha una corrupció terrible.
0: D'allà és en Risto Stoichkov.
1: Esclar, que l'altre, sí, exacte.
0: El jugador del Barça.
1: Sí, sí, però vull dir, aquests països que, com tornen, la signatura pendent del món és la corrupció a la classe política. Mm-hmm. Entren al govern per robar i saquejar.
0: Perdona que...
1: Què hi ha?
0: Perquè et vull entrar a un altre tema.
1: Digues.
0: Crec que aquesta cançó és de la Rosa López i tu, que ets amic íntim de Rosa López...
1: Bueno, ara fa temps que no es veiem.
0: Surt a la setmana que ha trencat amb el seu nòvio.
1: Ah, me'l va presentar. Bueno,
0: no ho sabies, això?
1: És asturiano, no. Bueno, quan em vas comprar aquesta revista, la setmana no, ja el comentarem la...
0: A la setmana, su Rosa López rompe por sorpresa con su novio.
1: Bueno, normal, perquè hem de dir... Mira, m'ha fet gràcia això, que el germà, ara canvio de tema, com sempre, el germà de la Lady Di, el Conde Spersen, es casa per quarta vegada.
0: Per quarta vegada?
1: Quarta vegada.
0: Quina necessitat hi ha per
1: bueno,
0: casar-se quatre vegades?
1: Bueno, però perquè hi ha calés,
0: vegades.
1: Perquè hi ha les separacions surten cares, eh?
0: Ja. Yeah.
1: Esclar, però si no, la quinta, vull dir que és així. O sigui que ell era asturiano, sembla.
0: Sí, Iñaki. A l'Iñaki.
1: L'Iñaki, qui?
0: La exparella ja de la Rosa López.
1: López. Jo me'l va presentar, és asturiano. Tot
0: sí,
1: ja
0: ho has dit, que era asturiano. Ja.
1: Però quan hi ha una parella artística i tot, un dels dos ha de...
0: Ell era el segurata, no? D'ella?
1: Sembla que sí. Però
0: no, ho has dit tu.
1: No ho sé, jo ho tenia, sí, tenia una mica de gana, una mica de boxejador, diguéssim. Ja. Però...
0: Pobreta.
1: Quan necessiten una... Tant una, quan és una persona artística, un dels dos ha de sacrificar la seva vida per ajudar-lo, saps què vull dir?
0: Mm-hmm.
1: O sigui, ho veus la Lola Flores amb el Pescadilla, el Júnior amb la Rocío Dúrcal i tots tot la porta, un se sacrifica, un porta els calés i l'altre la porta a la casa. I ara actualment que això no hi ha problema.
0: Pobreta.
1: Però sap greu. Bueno, quan deia el papà, deia, diu, s'han renyit és perquè eren amics. O sigui, no et preocupis que dintre de poc ja trobarà...
0: Ja... Yeah.
1: És molt bona noia.
0: I has vist a Lectures?
1: Sí, mirat, surt el Max...
0: El Marc Giró?
1: Sí, va ser el Marc Giró, és famós. Però no actua a TV3, tampoc, veus?
0: Com que no actua a TV3?
1: Molt poc, vull dir, tampoc.
0: Ah, ja no va anar al programa de la tarda, de... Com
1: no
0: es diu,
1: si
0: aquest?
1: No ho sé.
0: És que com es diu aquest programa de tarda?
1: A la Selva?
0: No, el que va després.
1: No, jo me segueixo perquè vaig connectant.
0: Del vespre, que surt, que cada dia és un presentador diferent, del Minoria Absoluta.
1: No el segueixo gaire, però no, però és que té molta feina. Jo, el Marc Giró...
0: L'està passant.
1: El vaig clissar de seguida perquè sabia molt de...
0: Que surt en Jair Domínguez,
1: sí,
0: i
1: de protocol.
0: L'Anatza Ferrer.
1: Per cert, en Jair Domínguez, felicitats perquè l'han exonerat de la denúncia que va tenir.
0: Sí, l'han absolt?
1: Sí, l'han absolt també, felicitats. Però Marc Giró, vull dir, és el tipus que se'n riu, se'n fot de tot,
0: sí.
1: I cau bé. Que sigui, et diu una indirecta i te la diu tan bé que és incapaç de contestar, saps què vull dir? Ara, l'altre dia va entrevistar amb el Rufián, també, el problema, però anar passant de televisió, es va entrar a la 2.
0: Bueno, no tothom cau bé. A mi no m'acaba de...
1: D'allò, exacte. Bueno, també trobo de vegades una exigència una mica sobre temes massa escandalós i tot, que molta gent...
0: No, per això, vull dir, em passa una mica com la Tamara, no sé, no...
1: Jo també, al vespre, com que miro, segueixo el baixetejant i m'agrada més la crònica històrica o política i tot, I, per exemple, el David Broncano. I l'altre dia, un moment, em va fer gràcia, van entrevistar el capità del Barça. I l'estona que vaig estar...
0: El capità del Barça?
1: Del Barça, sí. És uruguai, em sembla.
0: El Araujo?
1: De sí.
0: El van entrevistar?
1: El van entrevistar. Llavors l'escena, el nano és molt trempat, tot el que sigui, i sí, el diàleg va estar molt bé, tot el que sigui explicant i tot, i a mi li han dit que m'agrada el David Broncano per la rapidesa que actua. Saps què vull dir? O sigui, com poder té un defecte com jo, però tu estàs parlant i tu ja intentes parlar...
0: A mi
1: ja,
0: em posa molt nerviós.
1: Ja tira l'allò. O sigui, jo no el segueixo gaire. Però jo el Marc Giró també té molta polèmica, en part, perquè viu la seva...
0: No deixa contestar, no?
1: El
0: Marc Giró. O sí?
1: Sí, jo crec, sí. És el David Broncano que va molt ràpid. Va molt però ràpid. M'agrada, és com hi ha un... que no sé com se diu, que també TV3, que el van expulsar perquè era una mica després de 324, havia fa 2 anys o tot, que ara torna a actuar, i també m'agrada, no sé com se diu, surt al vespre, no sé com se diu, perquè com que va tan ràpid tot, jo ja l'edat que tinc, se m'escapa tot. Però la manera de parlar, i el van, va haver-hi una escandalitzar algú que va ofendre algú, i el van destituir fa 1 any o 2, però ha tornat a televisió, i m'agrada. És bon presentador.
0: Eh? És un presentador.
1: És bon presentador.
0: En Graset?
1: No.
0: Està a la tarda?
1: No, Graset també. No, Graset no, és normal, vull dir. És, no sé com se diu, però és molt bo, eh? Però, sigui...
0: Surt a TV3?
1: Surt a TV3.
0: A la tarda?
1: Al vespre.
0: Al vespre?
1: Al vespre.
0: En Cruanyes?
1: No, Cruanyes no, ara no em surt.
0: En Josep Ferrer?
1: No, surten
0: concurs.
1: A les 11 o així.
0: Surten. Ah, surt a les 11.
1: Les 11 o així.
0: Això és molt tard per mi.
1: Però, vull dir, la manera de parlar té mèrit. Vull dir, a mi m'agrada això que el van destituir perquè va tirar algun indirecte a algú i algú es va prendre o temes... No sé si va tocar temes... No, en fi, no me'n recordo.
0: Vale.
1: Però és bo. El problema és que, no, és que el problema que tenim nosaltres que parlem en públic... que si una persona, per exemple, jo diré les seves idees no van amb les meves, però són bons i hem de posar les seves idees i tot a la professionalitat d'una persona. Si no, bueno, mira,
0: em
1: vaig dir de l'Alec Márquez, doncs pobre, escolta, m'has de donar la raó, perquè em vas dir per què vol actuar, però és que ara ha tingut Marc Márquez, es trenca les vèrtigues.
0: Marc, és que jo els confonc.
1: No, l'Àlex és l'Àlex, el petit.
0: És el gran.
1: No, l'Àlex és el petit. No, ja estic. aquest normalment ha crescut, perquè com el
0: que va caure és l'Àlex. L'Àlex Marc és el que va caure.
1: L'Àlex no.
0: Sí.
1: Pues
0: l'Àlex és el petit, pues mira, i el Marc és el gran. Veus com em vols
1: pues
0: enredar?
1: Pues rectifico, sí.
0: Clar, home, sí. Tu confia en nosaltres.
1: Mira, aquí tenim un compte, perquè amb això som...
0: Sí,
1: jo,
0: home, sí.
1: Quan m'equivoco, m'agrada... I mira el diari,
0: Àlex...
1: i estava retratat allà, el vaig veure al diari, amb el Marc. El primer es va trencar un dit, però que ara la setmana passada és... es trenca les cervicals i la clavícula. Marc Márquez.
0: Sí, però va ser amb el germà, l'Àlex.
1: No ho sé, bueno, si dieu...
0: Vols dir que no vas tu massa ràpid i no...
1: No, ho tornaré a mirar,
0: mira-ho,
1: eh?
0: Mira-ho.
1: D'allò. Si bueno, vols, mira...
0: T'ho ensenyo aquí, que tinc
1: l'ordinador. Avui també els aniversaris, pues avui m'afecta la família.
0: Mira, l'Àlex... Eh?
1: Pues noi, demano perdó.
0: Sí,
1: si no, no.
0: Demana.
1: No, pues mira, pues jo vaig mirar, bueno, és que la meva equivocació és que vaig més ràpid a les notícies.
0: Ja ho sé, ja.
1: I vaig pensar, mira, ha tornat a caure. Pues no, vale. Bueno, mira, la meva neboda, segona, Mireia Oriol, 30 anys.
0: Aquesta és parenta teva, no?
1: Parenta segona, sí, home.
0: Quants en fa?
1: 30.
0: 30.
1: Sí, passa, mira... Passa com el que deia el Conde de Romanones, no sé si us sona, que deia, jo no sóc famós, però era el gendre del Conde de Romanones, que era president de govern de l'Alfonso XIII, i sogre d'en Rafel. O sigui, el gendre i el sogre eren importants, i ell era un home discret, que el seu pare era el pare de la Natàlia Figuerola. Mira, després també hi ha...
0: Qui més?
1: El Cate Blanchett. Artista.
0: Qui és aquest?
1: Kate Blanchett, artista americana, em sembla.
0: Ah, és una artista americana.
1: O inglesa, no ho sé, 57. Ferran Adrià, 64. Uh-huh. El Gran Wyoming, 71. Després la...
0: El Gran Wyoming es diu així, realment?
1: No, té un altre nom. Ah. No, el nom té 71. És que no el poso perquè tampoc. Ja. L'Isidre Esteve, sí. Motorista, 54.
0: Sí. 54.
1: Aquest d'Emil Linuesa, aquest no sona, que és un actor que va estar molt, feia moltes sèries de catalanes, després de dinar, i es va traslladar 60 o 60, no sé on tant, 60 o 64.
0: Pep Linuesa.
1: Linuesa.
0: Josep
1: Linuesa.
0: Linuesa, actor. Sí.
1: Actor, i aquest se'n va anar a Mèxic.
0: Sí.
1: I està visquent a Mèxic. Pues també l'han posat.
0: Jo conec la parella.
1: Ah, doncs pues mira, veus que va bé, bueno, la que està a Mèxic, amb sí. La mexicana.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Sí, sí.
1: Doncs, ella també deu estar a Mèxic, no? Bueno, no passa... un moment! La Lídia Heredia... Parlem una cosa. La Lídia Heredia, quan fa que està als Estats Units? El seu marit deu estar aquí... No sé si s'ha parat de tot, parlem clar. És que aquí, quan estem als mitjans de comunicació, anem a entrevistar, però després la vida de cadascú...
2: Sí, estan els dos.
1: Ningú renuncia a la vida
0: o
1: privada.
0: O va al costat de l'altre.
1: No, o sacrifica la carrera d'un o de l'altre.
0: No, jo
1: crec que ara la Lídia Heredia...
0: Ella ha fet un monòleg ara fa poc a Mèxic i ha tingut molt d'èxit.
1: Pues, bueno, doncs mira, saludem al poble mexicà perquè vam enviar la Ayuso i va armar un jaleu allò que és perillós. Sí. Ai, quines coses passen. Quan la diplomàcia falla, desastre.
0: Bueno, en fi, va, doncs quants, 60 en fa, Josep?
1: Jo sí, li faria 60-64. I el Barragán?
0: Sí.
1: El Barragán em sembla que n'ha fet 80. Perquè mira, tota la història va néixer... ens portem 2 anys amb ell, vull dir, felicitem. Josep Maria Rubió.
0: Sí, 80.
1: Posa el felicitem,
0: sí.
1: No?
0: Sí, sí, tant.
1: Torrente, tant. Torrente, no, la mà dreta de Torrente, no?
0: Va sortir a l'última de Torrente,
1: sí,
0: a Josep Maria.
1: Sí, molt bo, feia d'assessor.
0: Barragán.
1: Feia d'assessor, no? Molt bé, Torrente. Mm.
0: Sí, sí, bueno, l'hem entrevistat més d'una vegada.
1: ¿Cómo
0: aquí,
1: está, no? ¿Cómo está usted?
0: ¿Cómo estamos?
1: ¿Cómo estamos, no?
0: ¿Cómo estamos?
1: Jo tinc un substitut d'en Barragán, que imiten en Barragán.
0: Tu eres el substitut?
1: No, Jean Joan Roig, que l'imita molt bé. Si mai necessites un substitut...
0: Un suplent.
1: Un suplent, el fa molt bé,
0: D'acord.
1: Albert Hammond, cantant, 82
0: Hombre,
1: anys.
0: Nunca llueve en el sur de California,
1: exacte,
0: no?
1: Sí. En James Fox, 87. El Christian Gálvez, que l'altre dia parlàvem,
0: sí,
1: de la seva senyora, l'ex-senyora.
0: No m'ho digués, 49.
1: 46.
0: Ui, quasi.
1: I després, l'Helena Poniatowska, és una gran periodista russa, 84. Que aquesta dona se l'ha de cuidar molt bé perquè... com a periodista i tot és anti-Putin i hi ha perill que no ens doni algun disgust perquè molts periodistes desapareixen, Bueno, ja hem parlat de la Shakira factura. Ah, i després de què rieu, no? Sí, la cançó que es dedica, no? A mi m'agrada més aquella de la Maria, la del barrio, rata de dues o quatre, bueno, ara les rates, com això que hi va haver-hi a Canàries, també.
0: Però
1: estan...
0: per què relaciones la Shakira amb Paquita del Barrio?
1: Perquè li dediquen al seu exparella, li dedica,
0: bueno,
1: Animal Rastrero,
0: cançó,
1: i en Piqué,
0: sí,
1: també li dedica, sí, la cançó.
0: Però estàvem parlant d'Hisenda, que li torna diners.
1: Sí, però Piqué no diu res, però vull dir...
0: I què vols que digui, Piqué?
1: Piqué, però li va dedicar una cançó a Piqué.
0: Bueno, però...
1: A mi va anar més la
0: Paquita del Barrio.
1: Sí, Paquita, la del Barrio, que per cert fa un any es va morir també.
0: Rata immunda.
1: Sí, Rata immunda.
0: Animal Rastrero.
1: Aquesta m'agrada a mi, per això. Després, qui hi ha més? Espera't, mira, l'Albano, 83, l'Iker Casillas, 45, aviam si es
0: 45?
1: Va... Sí, i després tenim un mataroní, l'Edu Soto, 48.
0: És de Mataró?
1: Mataró, sí.
0: Sí?
1: Sí, crec que sí que és de Mataró, perquè...
0: Vols dir?
1: Pots mirar-ho, mireu-ho, veiem que no m'equivoqui.
0: Anem a confirmar...
1: Confirmar notícies. A mi m'agrada com m'equivoco, i m'equivocar, rectificar,
0: Sí, sí, sí.
1: Ho vull dir.
0: Tens tota la raó, Pep.
1: Però de vegades no m'ho accepten,
0: Mira, avui, Truquem-lo.
1: Truca'l. Ah, teniu el telèfon.
0: Tens el telèfon,
1: no,
0: tu?
1: No, no, tant, no dono l'abast jo, eh? Vull dir que no sóc tan important. I Paloma Lago, de la, és la excunyada de l'Anna Obregón, 59. Eh? Ah, i la meva amiga Cher, l'entrevista...
0: La Cher.
1: La Cher, que és... Bueno, a mi m'encanta la Cher. Oh, 80.
0: 80, ja?
1: 80, sí.
0: Segueix cantant, no? O no?
1: Cantant, fent de tot. Bueno, és, que, si la, és com la Barbara Streisand i tot, que, o la Verònica Forquer, que eren, actor, la, eren actors que... Tenien una cosa, tenen una, bueno, la Verònica, per què no, però les mires i et diuen, i quedes, quedes així, trastocat, eh, la, i et diuen, un neta, però 80 anys.
0: Sembla que s'ha tornat a operar, no?
1: Doncs, jo la vaig veure, ja t'ho vaig comentar l'altre dia, amb la pel·lícula de Claro de Luna, em encanta aquella pel·lícula, la recomano.
0: Diu, Cher cumple 80 anys entre merecidos homenajes i turbulències familiares.
1: Veu, sí, sempre té coses.
0: Té, té un bon merder familiar, suposo.
1: Sí,
0: també,
1: el fill,
0: no?
1: O algun problema de droga, també, tot el que sigui, bueno, com a totes les cases. I mira, també, avui també vull dir, mira, ja que som de la ràdio, saludarem a la periodista que entrevistà l'altre dia a la Contra, a la Vanguardia, la Sílvia Tarragona, que és, diu, periodista radiofònica, 40 anys de ràdio, que fa un postcat de Poblet.
0: Un què? Un què?
1: Un postcat, pot ser, com se diu?
0: Una, ah, un podcast. Un podcast.
1: Què és això, com un reportatge?
0: No, com, sí, com explicar-t'ho...
1: Bueno, sí, no, jo almenys ho sabré. I,
0: és com un programa d'àudio.
1: Vale, pues, del monestir de Poblet. Ah, i també hi ha el Festival de Cant, que també l'Almodóvar està actuant per allà. Aquí també surt diversos. Els vestits, parlen dels vestits. No sé si sabem l'Almodóvar, també hi ha la filla del doctor Clotet, la Ina Clotet, sí, que fa de directora també, amb una pel·lícula catalana i tot el que sigui. Ah, i després també hi ha... La...
0: No. Vinga, anem acabant, Pep.
1: Anem acabant. Parlo ja de la realesa, també.
0: Val.
1: Mira que el rei Oca de Barcelona, pues, està a Canadà en visita semioficial i ha anat per qüestions... Aquesta vegada s'ha anat el ministre d'Economia, aquest sí, el Cuerpo Serrano, no? Carlos Cuerpo Serrano, i després també visitarà la on va estudiar, a Toronto, l'escola o la universitat, a Toronto, i ha anat a entregar el Premi Joan Margarit de Poesia a l'escriptora Margaret Atwood, que vaig dir, la conec i no sé de què, i sí, és la que ha fet el Conte de la Criada, aquesta, eh? Doncs aprofitant per anar de visita a Montrai, no sé, amb el Falco, no sé com venen, no? I també tot el... Ai, i abans de tot, que per això dedicava aquesta cançó, deixa'm dir que es va morir la Tània Doris, que era la vedet del Molino. Tu eres molt, molt jove, tu. L'època dels 60 va tenir una època molt bona. El Molino i ell va estar de parella del Martínez Colçada, empresari del món del Music Hall. I també és coneguda perquè era una no, que era alta amb unes, no es pot dir ara, amb un horari escolar, però vull dir, feien les pel·lícules del Music Hall i tot, però ha morit molt jove, 75, eh? Es deia Dolores Cano.
0: Sí.
1: I resulta que...
0: Setmana passada, oi? Va, no sé si hem trobat, el dia 12.
1: Sí, no sé si hem trobat aquesta cançó dedicada a la Ràmbula.
0: No l'hem trobat, no, no, no.
1: Posa el vestit d'en Pasqual, dedicada al cuplé de Barcelona, o Ramena Nena, de la...
0: Guillermina
1: Mota. Una d'aquestes dedicades. Perquè el cuplé a Catalunya ha tingut... Per cert, que també el Molino torna a tancar per problemes acústics, però no troben el punt al Molino. Sembla mentida. Han de fer com fan a França, el Moulin Rouge i tot, que toquen les cançons de sempre i l'ambient de Can Can i tot, i vulgueu-lo adaptar-ho al temps actual, no, han de fer la música de sempre, perquè llavors una sèrie de gent, no hi va jovent ni hi va gent gran, han de fer una cosa, els cuplers, jo de fet soc defensor dels cuplers de l'època de la història, cançons de sempre, de 80 anys, doncs la Tània Doris va venir com que el seu, me recordo una anècdota del Matías Colçada, no sé si ho he hagut una vegada, que tenia, va fer una gran fortuna i tenia un bloc de pisos o un hotel tenia i vivia, estava al costat del Teatre Apolo i li deia que a ell li agradava que quan sortia, quan tancaven el teatre i tot, a les 3 o el que sigui, li agradava que li obrissin la porta i li diguessin bona nit o bon dia i tot, que no anava directament en un pis, se sentia sol. I llavors la Tània Doris, que era molt amiga de la Norma Duval, el punt Roma, la Roma Duval era allò, va estar molts anys presentant les col·leccions de punt Roma, doncs llavors li va dir que va quedar, perquè esclar, va quedar, no va estar casada amb Colsada, i resulta que va quedar a la ruïna. Llavors, per mediació d'una persona d'Argentona que és advocada, doncs li va comentar, mira, aquesta, diu, no et preocupis, i ho va solventar, i gràcies a aquesta persona doncs va cobrar 3 milions d'euros i la va indemnitzar una sèrie, perquè el Matías Colsada va estar molts anys separat i les filles llavors van reclamar, esclar, com que no havien fet ni separació ni res, legalment no li corresponia, i van aconseguir que la Tània Dori i va cobrés, i va morir i vivia a Gavà, també ella era valenciana. Doncs aquesta és la petita història de Moscou. I després, com tot, doncs hi ha la... hem dit aquí el protocol, hi ha la reina de Noruega també està de problemes, que ara celebren el dia del país, també, que la princesa no assistirà, l'altra està una mica fumuda, la reina de Dinamarca també tenia una gira de pit, ja sortint de l'hospital, la Tita Cervera també està a casa seva, també després d'una pneumonia, i després també fa gràcia, ja no ve el cas, però, per exemple, ja sabeu que aquests temes no els toco, però que el Jordi Pujol fill, mentre estava amb problemes a Madrid o tot el que sigui, ha sigut avi, el Jordi Pujol Ferrusola. O sigui que...
0: Ha sigut avi,
1: el no sigui número. I les famílies, doncs, una arriba i l'altra marxa, és llei de vida, saps què vull dir? Mm-hmm. No per això.
0: Molt
1: però
0: bé.
1: Vull dir, ja, tot una mica de, ja he fet una mica... Ah, que el rei també ha tornat a Sanxenxo, el rei emèrit, tranquil·lament, i ha anat amb la seva Victoria Federica, amb el Nobel, un nom, la parella d'aquest es diu Giorgio Nobel Potro, imagina't. Ja veurem el que durarà també aquesta parella, la Victoria Federica, perquè també ja veurem el que duri.
0: Jo ja em perdo, Pep, amb tota aquesta gent.
1: No, però clar, o sigui, a més, jo no estic d'acord que l'investiguin tant, perquè al final no porta res. Ni és estudiant ni res, més és molt bona nana, pobreta, no hem de dir-ho.
0: Sí,
1: bona nana,
0: si tu,
1: però noi, no dona més.
0: Si tu dius.
1: Sí, bueno.
0: Doncs acabem, hem de posar musiqueta.
1: Posa la música aquesta de...
0: De la Guillermina Mota.
1: Festival, no sé si hem deixat alguna més, ja hem dit tot.
0: Sí.
1: El festival, les portades ja hem dit, ha sortit el Marc
0: Giró,
1: la
0: Sequia... És que ho han comentat de tot,
1: El Festival de Cant, també, i bueno, veiem com sortirà. No?
0: Que hi ha molta cosa.
1: També.
0: Hi ha molta cosa.
1: Bueno, amics, doncs...
0: Doncs res...
1: Esperem que la setmana que ve hi hagi notícies més alegres, que no siguin tot a judicis, ni tot, que estiguem de cara al bon temps, que puguem explicar notícies alegres, que ara és temps de comunions i casaments i de tot... Pues assistir a...
0: Home, si hi ha judicis és per alguna cosa, Pep.
1: Sí, però millor... Sí, però si es poden evitar, ja ho sé. O amb la quantitat d'advocats que hi ha, ho entens? Hi ha feina. Vull dir que a seguida... Mira que aquest cobra un paston,
0: Ja, però...
1: Em sap greu, Jo...
0: No.
1: Em sap greu, mira, què vols que t'hi digui. Bueno, en fi... Pues ja, amics,
0: va, doncs,
1: a reveure...
0: Ramena, t'agrada Ramena Nena?
1: Sí, pues a reveure. M'hauria agradat més aquell altre de la Rambla.
0: Ja, però és que no l'hem trobat.
1: Jo,
0: és el que et dic sempre, que,
1: sí que
0: has de mirar bé com es diu i la cançó, el títol de la cançó, saps?
1: Es diu La Rambla.
0: Sí, però és que...
1: Bonita. I la vaig sentir ahir. Sí,
0: però és que no l'hem trobat.
1: La vaig sentir... Que jo la trobi...
0: Ha sigut impossible.
1: Que jo la trobi... Feu-s'ho mirar, perquè jo no trobo mai res. Necessito ajuda. I això, pues, que ho trobi jo. Mira, aquí ja acabo.
0: No tens l'efecte de zasca?
1: No. Mira, aquí hi ha també una cosa que el Marc Suárez... Un altre. Marc Suárez, artesà de les tartes de Superlujo.
0: Sí.
1: Un pastisser d'Esparreguera, amb 35 anys, és famós, que es dedica a fer grans pastissos per gent d'aquesta de l'Orient Mitjà, i té un taller de pastisseria.
0: Doncs vinga, deixem-ho aquí ja.
1: I deixem el rei de Marroc, també.
0: El
1: de 23 anys, que també l'hem d'anar, dintre de poc també l'haurem d'anar cuidant, perquè
0: vinga.
1: El Marroc és aquí dos passos.
0: Ramena Nena, amb la Guillermina Mota.
1: Ramena Nena.
0: Pep, que vagi molt bé la setmana.
1: Sí,
0: i ens veiem la setmana vinent, que ja s'acaba el mes.
1: Bona Pasqua,
0: Florida, bona Pasqua.
1: I bona Fira de Mataró.
0: Això mateix.
1: Comarca.
0: Apa.
1: Vale, a reveure.
0: Egunon.
1: Egunon.

0: cada matí Tic Tac, un programa presentat per Miquel Carabaño.
1: L'aula és una alternativa cultural, assequible i de qualitat.
2: 21 de maig, acte de celebració del 10è aniversari, amb un espectacle multidisciplinar, a càrrec d'artistes argentonins. Aquest espectacle es farà a la Sala d'Argentona.

0: Manifestació al centre de Barcelona a aquesta hora dins la jornada d'aturada de les escoles de 0 a 3 anys, hores abans d'una nova reunió negociadora amb els sindicats. La consellera d'Educació afirma que la nova proposta, que inclou complements salarials vinculats a la dedicació, pot beneficiar uns 60.000 professionals. També concentració de metges, en aquest cas a la plaça Sant Jaume de Barcelona, per reclamar millores laborals, un conveni propi, l'eliminació de les guàrdies obligatòries de 24 hores, tot plegat en l'onzena jornada de vaga convocada pels facultatius, que ha tingut un seguiment del 4% segons Salut i del 30% segons el Sindicat Metges de Catalunya. Pedro Sánchez defensa José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per suposades comissions il·legals, i posa en valor els avenços socials i la fideta durant el seu mandat. Durant la sessió de control del Congrés, Núñez Feijóo ha acusat el president del govern espanyol de liderar l'executiu de la corrupció. Esquerra Republicana avisa el president Salvador Illa que no ha de donar per garantida l'estabilitat de la legislatura, tot i l'acord de pressupostos que van signar ahir al Parlament. Illa defensa l'acord, estén la mà als comuns i Junts retreu als republicans que no hagin condicionat els comptes a la recaptació de l'IRPF. L'OMS considera que hi ha un risc epidèmic alt de l'Ebola a la República Democràtica del Congo i la seva regió, però assegura que hi ha un risc baix d'epidèmia a nivell mundial. Les dades actualitzades del seguiment del virus constaten 600 casos sospitosos d'Ebola amb 139 defuncions. La Unió Europea arriba a un consens per implementar l'acord comercial amb els Estats Units. Aconseguit l'estiu passat, l'acord hauria d'evitar una guerra d'aranzels. I el president de l'Audiència de Girona, Adolfo García, titlla d'horripilant la situació de la falta de personal als jutjats de la demarcació. De la vuitantena de places que hi ha, una vintena no tenen jutge titular. Barcelona atura un any l'obertura de supermercats de 24 hores. La moratòria de l'Ajuntament servirà per preparar una regulació específica per a tota la ciutat, semblant a la dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí. I les platges metropolitanes de Barcelona perden una quarta part de la sorra els últims anys. L'àrea metropolitana constata que al nord de Barcelona la regressió arriba al 34% i proposa invertir 20 milions d'euros per frenar aquest fenomen.
1: Esports.
2: El Barça ultima la preparació per a la final de la Champions dissabte a Oslo amb els dubtes de Graham i Paredes. Amb tot, Pere Romeu, el tècnic, confia tenir a punt les dues jugadores. 22 anys després, l'Arsenal guanya la Premier League gràcies a l'empat de Manchester City de Guardiola contra el Bournemouth. En waterpolo, partit de Champions masculina, Olympiacos, Atleti, Barceloneta, avui a 8:45, i a la Lliga femenina, primer partit de semifinals, Mataró-Sabadell a les 7.
0: I el temps, tarda càlida amb valors entre els 22 i 27 graus en general. Les temperatures s'aproximaran més fàcilment als 30 a l'interior i als 34 a ponent. Farà sol amb nuvolades al terç nord i algun ruixat puntual al Ripollès. 3CAT Info.

0: És la nova de Juanes Gamos que ens serveix per fer que comencem aquesta nova hora i acompanyar-te fins al punt de la una. Ja has vist que la promesa es va complint, ja ens plantem a l'última hora de programa i segueixo amb tu fins la una. Per cert, de nou, felicitats al sènior masculí com al femení del Club de Bàsquet d'Argentona, tots dos equips tancant una temporada d'èxit. El Club de Bàsquet d'Argentona ha tancat una temporada que serà per recordar. Els dos equips sènior, com deia, el masculí i el femení, han acabat el curs amb bones sensacions i resultats que superen els objectius marcats a l'inici de la temporada. Ahir en vam parlar amb el míster del masculí, en Quique Espà, i també l'entrenador del femení, l'Albert Illa. Totes dues entrevistes les teniu disponibles al web de radioargentona.cat. Ara tocarà descansar i en breu començar a planificar una nova temporada que donarà el tret de sortida ja a meitats, a finals del mes de setembre. Tot i que cap al mes de juliol, a final, segurament ja coneguem el calendari dels partits del pròxim curs, que serà el 26-27. I aquesta setmana, o la setmana vinent, també parlarem amb l'entrenador del SOTS 25 del Club de Bàsquet d'Argentona, en Gerson García, perquè també ha estat un equip que ha aconseguit el títol de la seva categoria i, per tant, l'ascens. I voldrem saber com els hi ha anat aquesta temporada, si els hi ha estat un repte fàcil assolir l'objectiu o si aquest títol ha vingut de manera inesperada. Així que d'aquí també els traslladem les felicitacions per aquest èxit. Bé, ens hi tornem a posar. Si t'acabes d'incorporar, de seguida passo de nou per la informació del temps, passo per l'agenda i passo per recordar bona música, que és la que ens ajudarà a tirar endavant el que resta de programa. Com sempre, si vols participar del programa, això és el que has de fer.
1: Envia'ns un missatge per WhatsApp al 663-03-43-22 o truca'ns en directe al 93-797-1550.
0: I si vols recuperar les entrevistes i seccions del programa, és tan fàcil com entrar al web de radioargentona.cat o utilitzar les plataformes digitals d'iVoox o Spotify.

0: Baila Morena és el nou single de Ritorno a Via Dalma, a través de la veu de Sergio Dalma. I de Sabadell, que és originari, en Josep Sergi Capdevila. Anem aquí a la comarca del Maresme. Avui hem arrencat la jornada amb un cel radiant a tota la comarca. Només hem tingut algunes teranyines de núvols alts de decoració que no han fet cap mena de nosa. El vent bufa molt fluixet i tenim un marejol fantàstic a la costa. A la tarda, que canvia la vista, el temps es manté estable i tranquil i assolellat de punta a punta del Maresme. El titular és que puja el termòmetre. Les màximes avui faran un salt cap amunt i oscil·laran entre els 23 i 27 graus. Un ambient ideal per començar a fer olor d'estiu. Demà dijous la història es repeteix. Ens llevarem amb un temps totalment estable i el sol serà el protagonista indiscutible des de primera hora. Atenció, perquè les temperatures nocturnes pujaran i aniran dels 13 als 19 graus a la costa. Ja gairebé podrem anar oblidant el cobrellit. I és que les màximes repetiran la jugada de l'estiuet, movents entre els 24 i 26 graus amb una mar com una bassa d'oli. I per divendres començarem de la millor manera. El divendres es manté la ratxa de sol i calma absoluta a tota la comarca. Vent pràcticament encalmat, mar arrissada a tota la costa i unes temperatures que es mantindran altes, tornant a fregar els 27 graus de màxima. Un divendres ideal per sortir a fer el passeig o el primer sopar a la fresca. I si avui aneu més enllà de les fronteres de la comarca del Maresme, aquesta és la previsió que arriba de la mà del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui hem començat ja aquesta jornada amb un ambient càlid i des de cada migdia atenció, perquè la calor també apretarà de nou, com ahir, i ho farà sobretot cap a les comarques de l'interior, cap a la zona del Pla de Lleida, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, i és que en aquest sector s'espera que la temperatura més alta pugui enfilar-se a valors de 30 i 31 graus. Hi haurà altres punts del país que es podrà arribar perfectament entre els 28, 29, 30 graus. No seran aquests valors tan extrems de 31 graus, però sí que la calor serà protagonista a bona part del territori català i, a més, també ho serà el domini del sol. I és que a hores d'ara tenim alguns núvols baixos, alguns de prims, que tot plegat ha d'anar a menys, i s'espera que avui faci sol a bona part del territori català, tot i que de cara al migdia decreixen nuvolades en punts del Pirineu, Prepirineu, i aquestes descarregaran alguns ruixats locals cap al sector oriental del Pirineu, concretament cap a la zona del Ripollès, nord de la Garrotxa. En qualsevol cas seran ruixats de caràcter local sense intensitat, i això és tot de moment amb un temps molt estable.
0: Doncs fins aquí la previsió del temps del Servei Meteorològic de Catalunya. Tot just passem dos minuts d'un quart d'una del migdia.
2: Cada matí de 10 a 1 del migdia, Tic-Tac, presentat per Miquel Carabaño.

0: cada matí de 10 a 1 del migdia. Tic-tac, presentat per Miquel Carabaño.
1: Passo molt ràpidament per l'actualitat esportiva.

I és que el primer equip del Futbol Club Argentona ha tancat una temporada històrica perdent contra el Palamós. L'equip del Baix Empordà necessitava la victòria per quedar-se amb la segona plaça de la categoria i va saber capgirar el matiner gol dels locals per acabar amb el resultat de 2-3. Malgrat la derrota, els quadribarrats van celebrar el títol de campions, amb passadís inclòs, rua i una gran festa. En bàsquet, el sènior masculí tancà també la temporada en derrota en el seu desplaçament a Barcelona. S'enfrontaven al grup Barna, un equip que necessitava la victòria més que els groc i negres. Resultat final de 69-65. Els jugadors de Quique Espà acaben el curs en cinquena posició a la classificació, sent l'equip més anotador de Copa Catalunya, però també l'equip que més punts rep. El sènior femení, per la seva banda, tanca la temporada a casa amb victòria. Les jugadores d'Albert Illa rebien el Sant Nicolau, un equip de la zona mitja i també amb la permanència assolida. Les argentonines van guanyar el seu 16è partit per 75-56 amb dedicatòria especial a la jugadora Aina Casabella, que dissabte va disputar el seu darrer partit després de molts anys defensant els colors del club. L'handbol laietà masculí també tanca una temporada per oblidar. Els argentonins van perdre a casa del Montcada B per 37-27 i acaben en penúltima posició a la classificació. I el laietà femení, per la seva banda, segueix el seu camí en la fase de promoció d'ascens de categoria. Les argentonines van perdre a casa del Palafrugell per 38-31 en el partit d'anada de la fase final pel títol. I en futbol sala, el pavelló esportiu municipal d'Argentona va acollir la segona fase de la Copa Catalunya Sènior Femenina el passat diumenge. L'Olímpic Argentona s'endú la final després de guanyar el camp de Bànol per 3-1.

Amb més de 4 dècades de trajectòria internacional, Bryan Adams és una de les figures més sòlides i reconeixibles de la música popular actual. En aquesta ocasió ens presentarà el Cap Roig Festival de forma exclusiva a Espanya aquest 2026, Bare Bones, el seu aclamat espectacle en format íntim, on segur sonaran amb un format més acústic aquest Summer of 69. Amb Bryan Adams anem cap a la gent.

Aquesta tarda, a partir de les 7, tindrà lloc la tertúlia literària a la biblioteca per parlar de la novel·la de Khaled Hosseini, Mil sols esplèndids. Recordeu que la biblioteca també proposa l'aula d'estudi fins al dia 10 de juny, a partir de les 8 del vespre i fins les 11. Avui a les 7 també hi ha la tercera reunió de la comissió de la Festa Major de Sant Domingo, i a les 7 el Casal de la Gent Gran acollirà la conferència sobre exercicis per la salut. I és que, com diuen a través del seu cartell, el moviment és vida. Es descriuran els beneficis sobre el cor, els ossos i articulacions i la circulació sanguínia de les cames que provoca fer exercici o activitat física. Es descriuran els exercicis més apropiats en cada cas. Hi participarà el doctor Joan Batlle, el doctor José López i el doctor Pere Carreño. Demà dijous a les 6 de la tarda a la sala acull la proposta multidisciplinar sobre el desè aniversari de l'aula d'extensió universitària. Diumenge la tenim nova ruta guiada, la ruta Vila Modernista d'estiuetx, a partir de les 11 del matí des del Museu del Cant. I podeu adquirir la vostra entrada a argentona.cat/rutesguiades. I la proposta de cinema d'aquest cap de setmana al Centre Parroquial és El Diablo Viste de Prada 2. Es podrà veure el divendres a 8:45 en versió original. El dissabte a les 5 de la tarda i a 7:45. El diumenge també a les 5 i a 7:45. I el diumenge, dia festiu, a 7:45 de la tarda.

0: L'aula és una alternativa cultural, assequible i de qualitat.
1: 21 de maig, acte de celebració del 10è aniversari, amb un espectacle multidisciplinar, a càrrec d'artistes argentonins. Aquest espectacle es farà a la Sala d'Argentona.
2: Mira aquest iaio tot tatuat. Però on va?
3: Has vist aquella senyora amb moto? Però quina edat té? Encara caurà.
4: Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
5: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
6: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?
5: Diputació de Barcelona.
7: Doncs què? Quina pel·li anem a veure?
8: Jo triaria aquesta, té bones crítiques i a més la fan en català.
9: Si t'agrada el cinema, viu-lo en català. L'oferta de pel·lícules doblades i subtitulades en català cada vegada és més gran, tant a les sales com a les plataformes. A través del web gencat.cat/llengua/cinema podràs consultar les pel·lícules i les sales que projecten en català a tot el territori, així com altres notícies i recursos d'interès. Al cinema, provem-ho en català. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
10: La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

És el grup de models Onda Neon que ens presenten els passos prohibits. I ara tornem cap a Mataró amb els tiets i aquesta cançó que ens presentaven ara fa uns mesos amb els germans Muñoz, els Estopa. Era la

Precisament els tiets actuaran el divendres 5 de juny a la Festa Major de Cornellà de Llobregat. Passaran el 4 de juliol pel Canet Rock amb el cartell d'entrades exaurides i el 27 de juliol per les Santes a Mataró. I encara en clau comarcal, també actuaran per Calella dins de la Festa Major el 22 de setembre.

En David i en Joan, els líders del grup Eivissenc Projecte Mut, ens acompanyaven als estudis de la ràdio a l'antiga fàbrica Velcro un 20 d'abril de 2015 dins de la promoció del seu disc Idò. Vam presentar-nos el single en la nit artificial. És un vídeo que podeu recuperar al YouTube de Ràdio Argentona i si busqueu a internet el trobareu de manera molt fàcil. Quins grans records, com sempre, recordant la seva música. Ja ens quedem ara amb la Taylor Swift, una artista que encara no ha passat per aquests estudis. Presenta Opalite.

sonat el tema de la Taylor Swift, que ens acompanya al tic-tac de Ràdio Argentona. Escoltarem de seguida la Su, que és un dels noms del cartell de la pròxima edició del Posidònia Fest, que tindrà lloc a Mataró entre el 2 i el 6 de setembre. La Su actuarà al port de Mataró el dissabte dia 5 de setembre a partir de les 8 del vespre. Entrades disponibles a través de posidoniafest.cat. Aquí la Su versiona un dels èxits de la banda de Radio Futura.

Un matí on hem tingut l'oportunitat de recordar l'entrevista amb Anna Serra i Araceli Ferrer, i és que l'Aula d'Extensió Universitària d'Argentona, que va néixer a l'octubre de 2015, fruit de la inquietud d'un grup de veïns i veïnes que, després d'haver conegut experiències similars en pobles veïns, van voler apropar aquest projecte sociocultural aquí al municipi. Demà fan un acte d'aniversari, en concret 10 anys, de l'aula a la sala, a partir de les 6 de la tarda. Ens hem actualitzat i ens hem posat al dia de la mà de la secció setmanal de la premsa del cor amb en Pep Femades. I us deixo tot seguit amb els serveis informatius d'aquesta casa a partir de la 1 del migdia i amb la música de la Bet, que és l'encarregada de posar la banda sonora de les dissabtes d'enguany amb el Jo Sóc Com Tu. Gràcies per ser-hi, torno demà a partir de les 10, així que no hi falteu. Abans, però, us desitjo que tingueu una molt bona tarda. Que vagi molt bé, adeu-siau!

0: Dilluns vinent se celebrarà el ple ordinari de l'Ajuntament d'Argentona, una sessió amb un fort contingut econòmic i diverses decisions rellevants per a la gestió municipal, entre elles l'aprovació d'un pla econòmic financer per aquest any i el vinent. Argentona tindrà parada el tren orbital, però no arribarà fins al 2037. El projecte ferroviari es recupera dues dècades després de l'oposició veïnal i pagesa al traçat previst a la Riera d'Argentona. Les mobilitzacions del sector educatiu entren avui dimecres en el novè dia de protesta, marcat per dues cites destacades: la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats i la vaga de les escoles Bressol. Però no són els únics perquè protesten, perquè avui també hi ha vaga de metges. L'últim titular és pel temps, plenament estable avui i assolellat a Argentona i al conjunt del Maresme durant els pròxims dies, sense pluges a la vista. Les temperatures es mantenen altes, amb màximes que es mouran entre els 24 i els 27 graus. El vent bufarà fluix i la mar es mantindrà tranquil·la amb marejol a la costa. Comencem. Dilluns vinent se celebrarà el ple ordinari de l'Ajuntament d'Argentona, una sessió amb un fort contingut econòmic i diverses decisions rellevants per a la gestió municipal. Un dels punts destacats de l'ordre del dia serà la presentació per part del govern del grau d'execució pressupostària del primer trimestre d'aquest any. Això ha de permetre conèixer si les previsions econòmiques s'estan complint segons el calendari previst. També centrarà l'atenció la proposta d'aprovació d'un pla econòmico-financer per als exercicis 2026-2027. Un document clau que ha de permetre analitzar la situació de les finances municipals i establir les mesures necessàries de cara als propers anys. En l'àmbit organitzatiu, el ple haurà de validar igualment la dedicació dels membres de la corporació municipal. Ja fora de l'apartat econòmic, es portarà aprovació inicial al Pla Estratègic Argentona, Vila Amiga de les Persones Grans, una iniciativa que defineix línies de treball per adaptar el municipi a les necessitats de la gent gran. També es debatrà dilluns una proposta per reforçar el servei de neteja de la piscina municipal. I des de l'oposició, el Partit Popular presentarà una moció per reclamar la reparació i adequació de la plaça de Sant Miquel del Cros i dels seus espais de joc, una demanda que, segons els populars, ja han fet pública a través de les xarxes socials. Raül Tornall és el regidor del Partit Popular.
1: Com podeu observar, doncs, tenim aquesta fusta, doncs, que està tota podrida, doncs, que poden tallar qualsevol persona que posi la mà o el que sigui. Doncs, no només tenim això. Aquesta part d'aquí, quan trepitges, doncs, s'aixeca, doncs això pot ocasionar doncs que la gent caigui i faci mal. Això ho van reparar i no sé els diners que et van gastar, però això costava diners, ho van aixecar, ho van tornar una altra vegada a posar, en comptes de fer una reparació com Déu mana, no? Que seria substituir aquest material per un altre. I això ja fa 3 anys que ho estem denunciant al senyor Xevi Cullet, i la intenció doncs és fer una moció al ple i doncs per a veure si alguna vegada doncs posen una solució doncs adequada.
0: El ple de maig es podrà seguir en directe, com és habitual, per Ràdio Argentona i pel canal de YouTube de l'Ajuntament. Argentona tindrà parada el futur tren orbital ferroviari, però la connexió no arribarà com a mínim fins l'any 2037. El projecte s'ha reactivat des de l'acord entre el govern i Esquerra per impulsar aquesta nova línia que ha de connectar el Maresme amb el Vallès i el Penedès sense haver de passar per Barcelona. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
2: Aquesta línia ferroviària orbital és una peça fonamental precisament perquè amb transport públic de molt deficitari o bé vas amb transport privat amb moltíssims col·lapses. Jo diria que aquesta línia ferroviària orbital és una peça fonamental precisament perquè Catalunya pugui tenir una xarxa mallada i eficient a tota aquesta mobilitat metropolitana, aquest arc, aquesta segona corona. 6 comarques connectades que per moure's ja no ho hauran de fer de manera radial cap a Barcelona, sinó que ho faran de manera transversal, i això també exigeix el sistema, com també s'assenyalava, en l'àmbit més metropolità.
0: La infraestructura preveu una inversió global de més de 5.000 milions d'euros i es desplegarà per fases fins al 2041. En el cas d'Argentona, la futura estació formaria part del tram entre Mataró i Granollers, inclòs dins la segona fase del projecte. Això vol dir que si es compleixen els terminis previstos, el tren no arribarà al nostre municipi fins d'aquí 11 anys. El primer tram que es posarà en marxa serà el de Sabadell i Santa Perpètua, l'únic que ara mateix ja té finançament assegurat dins el Pla de Rodalies 2026-2021. 2030. El projecte també preveu 3 noves estacions a Mataró, Mataró Est, Mataró Centre i Mataró Nord, amb un traçat soterrat

0: a la capital del Maresme. A Argentona, de moment, es manté la previsió d'una parada pròpia. La recuperació del tren orbital també fa reviure un debat que ja va generar força oposició al territori fa més de 20 anys. Entre el 2004 i el 2005, pagesos, propietaris i veïns van mostrar el seu rebuig pel possible impacte del traçat sobre el marge esquerre de la Riera d'Argentona i sobre diverses explotacions agrícoles. De fet, en una visita al Saló de Pedra, l'aleshores conseller de Política Territorial, Joaquim Nadal, va haver d'escoltar les crítiques dels afectats preocupats per les expropiacions i l'impacte paisatgístic i ambiental del projecte. Anys més tard, el 2009, l'Ajuntament d'Argentona va negociar canvis en el recorregut per reduir-ne l'afectació. L'aleshores regidor d'Urbanisme, que és també l'actual, Xavier Collet, va liderar unes modificacions que buscaven preservar millor les finques agrícoles i augmentar els trams soterrats de la línia, especialment a la zona del Sorrall i a l'entorn del túnel de Parpés. Sentim els talls de carretera i les protestes dels mestres que es van tornar a escoltar a diferents punts del Maresme en una nova jornada de vaga territorial que també va afectar el Vallès. Les mobilitzacions del sector educatiu entren avui dimecres en el novè dia de protesta marcat per dues cites destacades. La reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats i la vaga de les escoles Bressol. A Argentona, el seguiment a l'etapa de 0 a 3 anys també s'ha fet notar. Ramon Baz és el director de l'Escola Bressol Municipal al Busquet.
1: També fem educació, som professionals de l'educació que no venim a guardar, no? Sinó a educar en una primera etapa que és molt important. Si amb això ens escoltéssim, jo crec que ja tindríem una passa gran feta.
0: La d'aquest dimecres és la segona jornada de vaga de les escoles Bressol, una convocatòria d'àmbit estatal que es negocia de manera separada de la resta d'etapes educatives. Pel que fa a primària i secundària, el Departament d'Educació ha convocat aquesta tarda una reunió amb els sindicats promotors de la vaga per intentar desbloquejar el conflicte. USTEC i CGT ja han confirmat que hi assistiran, tot i considerar que la proposta enviada per la Conselleria és incompleta i poc ambiciosa. Els sindicats asseguren que el Departament no ha presentat les millores significatives que reclamen per avançar en les negociacions. I atenció, perquè paral·lelament avui també hi ha vaga de metges a Catalunya. Això pot comportar anul·lacions o reprogramacions de visites mèdiques. El Sindicat de Metges de Catalunya manté les mateixes reivindicacions que en les anteriors jornades de protesta. Un conveni específic per al col·lectiu mèdic, la fi de les guàrdies obligatòries de 24 hores i límits en el nombre de pacients per agenda. La vaga afecta personal facultatiu de la sanitat pública i concertada, inclosos professionals amb formació especialitzada. Tot i això, es mantenen els serveis essencials, com les urgències, els tractaments oncològics i les operacions inajornables. Si aquests dies rebeu alguna trucada telefònica demanant-vos la valoració del vostre ajuntament o quines són les vostres principals preocupacions com a ciutadans, no us preocupeu perquè la trucada no és fraudulenta. Es tracta de l'enquesta que està desenvolupant la Diputació de Barcelona per conèixer quina és la valoració de la ciutadania sobre els serveis públics que rep i també quines són les principals preocupacions. Els resultats es faran públics ben aviat en l'anomenat diaròmetre. Amb aquest apunt, obrim el bloc de servei.

0: L'Ajuntament d'Argentona ja ha obert la convocatòria de subvencions municipals per a entitats aquest 2026. Els ajuts estan destinats a projectes dels àmbits de la cultura, l'acció social, els esports, l'educació o el lleure. Les entitats interessades poden presentar les sol·licituds fins al 16 de juny, exclusivament via telemàtica. Per optar-hi, les associacions han d'estar inscrites al Registre Municipal d'Entitats o en un altre registre oficial i tenir justificades correctament les subvencions rebudes anteriorment. Preneu nota, d'aquí a una setmana, el divendres 29 de maig, s'obre el període de preinscripció per al curs 2026-2027 de gimnàstica terapèutica d'Argentona, una activitat adreçada a persones majors de 65 anys o pensionistes. Les sessions dirigides per un fisioterapeuta inclouen exercicis suaus pensats per millorar la flexibilitat, la mobilitat i la musculatura i l'equilibri. Les inscripcions es podran fer fins al 8 de juny. El Consell Comarcal del Maresme posa en marxa una nova edició del programa Enlairem el nostre projecte, adreçat a joves emprenedors més joves de 35 anys. El programa començarà al juny, és gratuït i ofereix formació, mentoratge i activitats de treball en equip. Hi ha un màxim de 20 places i les candidatures ja poden presentar-se a ccmaresme.cat. Ja és obert el període de sol·licituds per participar a l'Argentàs 2026, la mostra gastronòmica de la Festa Major d'Argentona, que se celebrarà del 3 al 5 d'agost a l'Avinguda Puig i Cadafalch. Les inscripcions es poden fer fins al 29 de maig a través de la seu electrònica de l'Ajuntament. Els participants hauran de presentar la sol·licitud d'inscripció i la declaració responsable en matèria de salut alimentària. El Festival Sense Portes d'Argentona obre convocatòria per a companyies i artistes de carrer que vulguin participar en l'edició d'aquest any. El festival busca projectes innovadors pensats per l'espai públic amb disciplines com el teatre, la dansa, el circ o les performances. I la Diputació de Barcelona ha obert una nova convocatòria de subvencions adreçades a particulars dins l'àmbit de la xarxa de parcs naturals, que inclou el Parc de la Serralada Litoral, del qual forma part Argentona. Els ajuts van dirigits a persones físiques i jurídiques que desenvolupin projectes d'interès públic o social vinculats a la conservació i millora dels espais naturals. Les sol·licituds es poden presentar fins l'1 de juny a la seu electrònica de la Diputació. Més coses, obrim plana cultural. Aquest passat cap de setmana, el Museu del Càntir d'Argentona es va sumar a la Nit dels Museus amb una proposta diferent, el seu primer vespreig, una Sunset Party, que va omplir l'equipament i va atraure més de 500 visitants, deixant molt bon regust de boca. La directora en funcions del Museu del Càntir, Eva Pascual, fa un balanç molt positiu de l'activitat i anima la ciutadania a apropar-se també a l'exposició que es va inaugurar dissabte.
1: Valorem molt bé aquesta nova experiència de la Nit dels Museus. A les 6 vam inaugurar l'exposició El que queda de mi, de la Júlia Lladó, que va anar molt bé. És una exposició molt interessant que recomano a tothom perquè et dona una visió, t'arriba al cor i et corprèn, et dona una visió del que és una persona amb autisme i la problemàtica que tenen per encaixar les persones amb autisme, fet des d'un punt de vista amb art contemporani, amb una visió molt contemporània d'una noia molt jove i, per tant, molt fresca, però que també fa reflexionar molt. O sigui, és una exposició que ens fa pensar i que fa posar-te en el lloc de l'altre, que al final l'art és pel que serveix. I després vam tenir el Sunset Party, el primer vespreig museològic del Museu del Càntir, i va venir molta gent, estem molt contents perquè va venir molta gent, vam sentir bona música i esperem que el puguem seguir repetint en propers anys.
0: Aquesta exposició de la que ens parlava l'Eva Pascual és un dels actes que podeu veure en la nostra agenda cultural. Avui a les 7 de la tarda a la Biblioteca Joan Fontcuberta i Gel acull una nova tertúlia literària dedicada a Mil sols esplèndids, de Khaled Hosseini. Una trobada oberta a tothom que girarà entorn a la situació constant de feminicidi a l'Afganistan, així com la vulneració dels drets humans de la seva població. També avui, a les 7, al Casal de la Gent Gran de la Plaça Nova s'organitza la xerrada Moviment és més salut. Els doctors Joan Batlle, José López de Vega i Pere Carreño explicaran exercicis pràctics per millorar la salut del cor, les articulacions o la circulació. Demà dijous a les 6 de la tarda, la sala celebra els 10 anys de l'aula d'extensió universitària amb un espectacle multidisciplinari dirigit per la Ladies Vila. L'acte serà en format de taquilla inversa. I de cara a diumenge, proposta per descobrir el patrimoni local amb la ruta modernista d'estiueig. La visita començarà a les 11 del matí des del Museu del Canti i permetrà recórrer alguns dels espais modernistes més emblemàtics del nostre municipi. Les entrades ja es poden reservar al web municipal. I acabem l'agenda cultural amb cinema.
2: Yo trabajé en tu puesto. Fui a la Semana de la Moda de París.
0: Aquesta setmana el Centre Parroquial ens proposa un èxit absolut de taquilla, la segona part de El Diablo se viste de Prada.
2: No, lo regalé. ¿Qué? Demasiado ostentoso para un periódico. Tu despacho. Oh, vale. ¿Quién regala ropa de Chanel?
0: Amb Meryl Streep i Anne Hathaway al capdavant podreu veure aquesta comèdia divertidíssima aquest divendres a 8:45 del vespre en versió original subtitulada i doblada. Es projectarà dissabte i diumenge a 5:15 del vespre i també dilluns a 6:45 de la tarda.
3: Coge el metro, querida.
0: Acabem amb la previsió del temps. Atenció, perquè continuarà plenament estiuenc aquests pròxims dies al Maresme i també aquí a Argentona. Aquesta tarda es mantindrà el cel serè i el sol dominarà tota la comarca sense previsió de pluges. Les temperatures màximes pujaran lleugerament i es poden moure entre els 23 i els 27 graus. De cara a dijous continuarem amb l'estabilitat absoluta i ambient assolellat durant tota la jornada. No s'esperen pluges i el vent continuarà fluix. Les temperatures s'hi fa no fa com avui. I divendres, poques novetats. El temps seguirà tranquil i radiant a tota la comarca amb domini clar del sol i sense pluges a la vista. Ara anem a veure quin és el temps arreu del territori en connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
4: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui hem començat ja aquesta jornada amb un ambient càlid i de cara al migdia atenció perquè la calor també apretarà de nou, com ahir, i ho farà sobretot cap a les comarques de l'interior, cap a la zona del Pla de Lleida, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, i és que en aquest sector s'espera que la temperatura més alta pugui enfilar-se a valors de 30 i 31 graus. Hi haurà altres punts del país que es podrà arribar perfectament entre els 28, 29, 30 graus. No seran aquests valors tan extrems de 31 graus, però sí que la calor serà protagonista a bona part del territori català i, a més, també ho serà el domini del sol. I és que a hores d'ara tenim alguns núvols baixos, alguns de prims, que tot plegat ha d'anar a menys, i s'espera que avui faci sol a bona part del territori català, tot i que de cara al migdia han de créixer nuvolades en punts del Pirineu, Prepirineu, i aquestes descarregaran alguns ruixats locals cap al sector oriental del Pirineu, concretament cap a la zona del Ripollès, nord de la Garrotxa. En qualsevol cas seran ruixats de caràcter local sense intensitat. I això és tot de moment amb un temps molt estable.
0: Moltes gràcies. Nosaltres, abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dimecres 20 de maig.

Dilluns vinent se celebrarà el ple ordinari de l'Ajuntament d'Argentona, una sessió amb un fort contingut econòmic i diverses decisions rellevants per a la gestió municipal, entre elles l'aprovació d'un pla econòmic financer per aquest any i el vinent. Argentona tindrà parada el tren orbital, però no arribarà fins al 2037. El projecte ferroviari es recupera dues dècades després de l'oposició veïnal i pagesa al traçat previst a la Riera d'Argentona. I un dia més ens hem fet ressò de les mobilitzacions del sector educatiu que han entrat avui dimecres en el novè dia de protesta marcat per dues cites destacades. La reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats i la vaga avui de les escoles Bressol. Però no són els únics perquè avui també fan vaga els metges. Res més, l'informatiu acaba aquí. El control tècnic ha estat en Joan Ferrés, a la redacció Miquel Carabanyo i qui us parla, Maria Rosa Martínez. Bona tarda, fins demà.

0: Ràdio Argentona.
1: Amb els temps que corren, és el millor que pots escoltar.
0: Ràdio Argentona.
1: Els millors èxits.

0: de l'expresident espanyol. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Després del xoc inicial d'ahir en saber-se que un jutge investiga l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero com a suposat líder d'una trama de tràfic d'influències, el PSOE respira avui en considerar que... El

0: gobierno se llega con votos, no con atajos. Habrá elecciones en 2027 y si los españoles quieren, aquí seguiremos 4 años más para seguir haciendo avanzar a España.
1: En privat, el PSOE reconeix que la imputació de Zapatero fa reviure el fantasma de Santos Cerdán, tot i que diferencien els dos casos. De moment, en el de Zapatero no hi veuen cap prova sòlida, però reconeixen els socialistes que l'escrit del jutge aporta indicis i està ben argumentat, per això s'imposa la cautela a l'espera que avanci la investigació.
2: Mentrestant, a Catalunya, pendents de la negociació aquesta tarda entre el Departament d'Educació i els sindicats de mestres i professors per intentar acostar posicions. Avui les protagonistes de les vagues són les escoles bressol.
3: Educadores del cicle de 0 a 3 anys s'han concentrat al migdia a Barcelona, el dia que també s'han manifestat els metges en l'onzena vaga del col·lectiu.
2: Barcelona, Toni Fortesa i Mònica Mas.
4: El col·lectiu docent del cicle 0-3 reclama millores laborals i dignificar el sector. Parlen que amb les condicions actuals no poden donar un bon servei. La Glòria és una de les manifestants.
5: Estem esgotades, no podem més, tenim molta frustració perquè no podem fer la nostra feina com cal.
6: El desgast dels metges es nota tant en el seguiment d'aquestes vagues com en el mig miler de facultatius que s'han concentrat. Tot i això, han apel·lat al govern de Salvador Illa i els seus socis que ara que ja tenen pressupostos inverteixin en el sistema públic de salut i no en trens orbitals o al consorci de la Zona Franca si no volen que el sistema sanitari col·lapsi.
2: I aquest migdia a Figueres s'ha fet minut de silenci per condemnar el crim masclista d'ahir a la tarda, quan un home va matar la seva exparella a ganivetades en ple carrer l'endemà d'haver-se saltat un primer cop l'ordre d'allunyament sense que això li acabés comportant cap conseqüència.
3: Una seqüència que obliga a revisar, sobretot, el sistema de protecció a les víctimes, que clarament ha fallat.
2: Figueres, Núria Peraire.
7: Unes 500 persones han participat al minut de silenci entre veïns, representants del govern municipal i de la Generalitat. L'alcalde de Figueres admet que el sistema ha fallat, anuncia que es personaran com a acusació popular en el cas. I des del Col·legi de l'Advocacia de Girona expliquen que les ordres d'allunyament no funcionen amb perfils de detinguts molt violents. Són més efectives mesures com la presó preventiva.
2: I en temps de cultura, Pedro Almodóvar ha presentat Amarga Navidad al Festival de Cinema de Canes. Ho ha fet amb crítiques dispars. Enviat especial, Marc Garriga.
8: Sí, si no fos per ell, no estaria entrant a les quinieles, però sent Pedro Almodóvar, qualsevol cosa pot passar. Per tant, comptarem que té opcions d'entrar en el palmarès. Algunes crítiques la puntuen prou bé, però d'altres parlen d'una pel·lícula amb poca ànima. En qualsevol cas, els actors que l'acompanyen, com Quim Gutiérrez, consideren que estan vivint un moment històric.
2: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, els esports. Laia Tudel, bon dia.
9: Bon dia.
2: El president del Barça, Rafa Juste, presumeix de gestió esportiva i de gestió econòmica.
9: Recorda que només han invertit 30 milions d'euros per fer un Barça campió, mentre altres clubs se n'han gastat centenars i no ho han aconseguit. Centrem el més destacat d'aquesta entrevista, el Catalunya Migdia. Pau Cubarsí, el central del Barça, serà protagonista aquesta tarda al Tot Costa. I a la prèvia de la final de la Champions femenina, el tècnic Pere Romeu confia a poder disposar dissabte a Caroline Graham, que ja s'entrena amb el grup, i de Paredes, que segueix al marge.
2: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
10: Bon dia. A aquesta hora hi ha circulació densa d'uns 4 quilòmetres a l'AP7 a Sant Sadurní d'Anoia, sentit Girona, per un accident. Precaució en aquest punt on també s'estan fent unes obres i les retencions habituals a l'entorn de Barcelona, especialment a la Ronda de Dalt i a la Litoral.
2: I ens falta el temps.
11: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
2: Francesc Mauri, bon dia.
12: Bon dia i bona hora.
2: Seguim amb aquesta pujada paulatina de les temperatures. Avui ja gairebé temperatures d'estiu, eh?
12: Sí, els propers dies podem dir que són valors els que tindrem de ple estiu en hores centrals del dia. I descaradament, i no són temperatures, no seran temperatures habituals per l'època. A destacar que ara mateix tenim 30 graus a Vinebre, 29 al Ferràs, molts valors de 27, 28 en aquests instants a Ponent, Ebre, etc. De cara als propers dies, això es consolida demà a prop dels 30, o s'assoliran fins i tot a valls pirinenques, i els propers dies poques novetats. Probablement la novetat més clara és que l'estabilitat arriba per complet, sol, pocs núvols, però a partir de dijous, amb boires costaneres que en dies posteriors podran ser freqüents i que en alguns racons de la costa implicaran fresca i tot el contrari.
2: Molt bé, doncs gràcies, Francesc. Bon dia.
12: Bon dia.
11: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació

0: informació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:06. Pedro Sánchez es posa al costat de José Luis Rodríguez Zapatero. Enmig de la tempesta política per la investigació a l'expresident espanyol, Sánchez ha tancat files amb el seu predecessor al càrrec. Ni una paraula, però, sobre els indicis que l'encerclen. Feijóo assegura que Zapatero no actuava sol, que ho feia amb el vistiplau del govern de Sánchez i li demana que plegui. Però el president espanyol ha estat clar. No pensa avançar les eleccions. Anem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
2: Què tal? Bon dia. Defensa sense fissures de Sánchez a Zapatero, de qui ha lloat el seu llegat polític. Núñez Feijóo, en canvi, ha atacat Sánchez perquè assegura ha perdut la decència i desprestigia el càrrec de president. Un cop més, li demana que plegui l'acusa de posar el Consell de Ministres al servei dels negocis de Zapatero. Feijóo no descarta la moció de censura i exigeix als socis que es moguin. Creu que hi ha més motius que el 2018 amb la sentència de la Gürtel per forçar un canvi de govern. Sentim Sánchez i Feijóo.
3: Toda la colaboración con la justicia, toda, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
4: El que pueda robar, que roba. Ese es el lema de su gobierno, señor Sánchez.
2: Sánchez demana a Feijóo que es miri al mirall i que no presumeixi de netedat, però ni una referència sobre la interlocutòria del jutge ni els indicis que apunta. El PSOE, que en esclatar la notícia parlava directament del lawfare, avui és molt més mesurat, però el canvi més evident s'ha produït entre els seus socis. Després de llegir els arguments del jutge, mostren més dubtes sobre la innocència de Zapatero. Belarra de Podem, Rufián d'Esquerra i Santiago de Sumar.
5: El auto pinta feo. Es evidente que esto no se puede hacer sin el gobierno de España.
6: Si esto es verdad, es una mierda.
7: Si se ha cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito.
2: Fons de Junts demanen cautela, la investigació ha de seguir, diuen, però adverteixen, no hi ha un pam de net ni el PSOE ni el PP. Avui al ple han tornat a demanar a Sánchez que convoqui eleccions.
1: Més enllà de la sessió de control d'aquest matí, però la imputació de Zapatero ha encès les alarmes dins del PSOE i a molts dirigents els fa reviure el cas de Santos Cerdán, el seu antic número 3. Però després del xoc inicial d'ahir i a mesura que es van coneixent més detalls de la investigació, el govern espanyol i el PSOE reivindiquen la innocència de Zapatero. Diuen que no hi ha proves sòlides contra ell, però la cautela, com deia la Tània, s'imposa dins les files socialistes. Seguim al Congrés, ara però amb la Paula Brujats. Paula, bon dia.
8: Sí, exacte, bon dia, perquè la investigació encara és molt embrionària i el jutge busca més proves per apuntalar l'imputació. Serà determinant el que expliqui Zapatero el 2 de juny i també el buidatge de tot el material, documents i còpies d'e-mails que ahir la policia es va emportar del seu despatx i de l'empresa de les seves filles. Per ara el jutge porta converses de tercers, per exemple, dels directius de Plus Ultra i de l'amic de Zapatero, l'empresari Javier Martínez, en què parlen d'ell i de les gestions que volien que fes pel rescat de l'aerolínia, però falta saber la resposta de l'expresident a aquestes peticions. Tot i això, el jutge sí que apunta a una estructura més àmplia, un entramat d'empreses pantalla estable que aniria més enllà de Plus Ultra, liderat per Zapatero, d'on s'hauria embutxacat prop de 2 milions d'euros de comissions que hauria blanquejat a l'estranger. El responsable d'auditar Plus Ultra ha reconegut avui al Senat que l'aerolínia va pagar comissions pels serveis a l'amic de Zapatero, però no hi va detectar cap irregularitat.
9: Cuando estoy haciendo una auditoría, yo no me voy a pensar que lo que estoy mirando son sociedades pantalla. Pienso que son operaciones legales de curso de la empresa, punto.
8: Però la imputació de Zapatero reviu per al PSOE el fantasma de Santos Cerdán. El van defensar a capa i espasa fins que els àudios el van incriminar. La Moncloa diu que són dos casos molt diferents. Aquí per ara no hi ha proves directes contra l'expresident, però sí que hi ha neguit pel que pugui sortir a partir d'ara. Reconeixen que l'escrit del jutge Calama està ben argumentat i diuen que és un jutge de prestigi. Res a veure amb el jutge Peinado que investiga la parella de Pedro Sánchez.
1: I mentre tot això passa a Madrid, aquí a Catalunya, aquesta tarda es reuniran la Generalitat i l'Estat a Madrid per escenificar el compromís del govern espanyol amb els acords tancats amb Esquerra per poder aprovar els pressupostos de la Generalitat. Tot i l'aval dels republicans als comptes de la Generalitat, el partit d'Oriol Junqueras ha advertit al president Salvador Illa que no doni per garantida l'estabilitat del que queda de legislatura. Anem al Parlament. Marta Corbalán, bon dia.
10: Hola, bon dia.
1: Marta, com ha anat aquesta sessió de control al president?
10: El president Salvador Illa ha vingut avui al Parlament amb els pressupostos pràcticament al sac després de l'acord rubricat ahir amb Esquerra. Tot i aquest baló d'oxigen, el republicà Josep Maria Jové li ha demanat que no abaixi la guàrdia i compleixi tot el que han pactat. Illa s'hi ha compromès.
11: President, no es relaxi. No es pensi que amb aquests pressupostos ja tenen la feina feta i l'estabilitat que tant desitgen.
12: Sé que això no és un punt d'arribada de res. sé que és un punt de sortida. Sé que el seu partit serà, com ha estat fins ara, exigent que complim allò que hem acordat.
10: Per poder aprovar els pressupostos, el govern encara ha d'acabar de rematar l'acord amb els comuns, amb qui hi ha reunions permanents. La líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha demanat al president que es posi les piles per resoldre el conflicte amb els mestres i Illa ha mantingut la mà estesa als docents.
13: Pels comuns no quedarà. I, per tant, si el govern necessita més marge pressupostari per poder arribar a un acord amb els sindicats, amb els docents, amb els professionals educatius, nosaltres estem disposades a recalendaritzar alguna de les nostres propostes perquè això sigui així.
12: Hi ha hagut ja reunions, avui n'hi torna a haver un altre, el govern està amb la mà estesa i amb voluntat d'escoltar.
10: Junts per Catalunya, el principal partit de l'oposició, ha estat molt crític amb l'acord tancat amb Esquerra. La juntaire Mònica Sales creu que són els pressupostos de les renúncies.
14: De renúncia en renúncia, Esquerra continuarà sent el seu còmplice. Són els pressupostos de l'engany i de les rebaixes, no serviran per resoldre els problemes del país.
10: El govern té previst aprovar els pressupostos demà passat, només li falta, com dèiem, acabar de lligar el suport dels comuns i assegurar-se també que la diputada republicana Mar Bessas hi voti a favor. Les joventuts d'Esquerra decidiran aquesta tarda el vot de la seva diputada després d'haver estat crítics amb l'acord.
1: Però abans que el govern aprovi aquests pressupostos, divendres, aquesta tarda, com dèiem, es reunirà la comissió bilateral Generalitat-Estat per ratificar els acords tancats amb Esquerra que depenen de Madrid. Pràcticament la meitat de tots ells. Quins són aquests principals acords que depenen de Madrid, Marta?
10: A l'ordre del dia hi haurà el projecte del nou tren orbital que unirà el Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona i també la creació del consorci que ha de planificar i executar les inversions de l'Estat a Catalunya en infraestructures. La comissió bilateral també donarà llum verda al nou model de governança del consorci de la Zona Franca, on a partir d'ara la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tindran majoria. I finalment també s'aprovarà l'ampliació de la plantilla dels Mossos d'Esquadra fins als 25.000 agents al 2030.
1: Més coses. La consellera d'Educació, Esther Niubó, defensa que la nova proposta que presentaran aquesta tarda a la negociació amb els sindicats incorpora un reconeixement als docents que més s'impliquen a través del pagament de complements salarials. Els sindicats del comitè de vaga qualifiquen aquesta proposta, però d'insuficient, i arriben a la reunió dividits, perquè professors de secundària, que és la segona força sindical, ja ha dit que no assistirà a la reunió, Sara Canyeté.
15: Sí, en una intervenció al Parlament, la consellera ha assegurat que se sent capaç d'arribar a un acord i ha detallat que la nova proposta preveu millorar el complement salarial per als tutors i incorporar-ne dos de nous per a cotutors i per a docents de centres de màxima complexitat.
16: És una proposta que pretén precisament retribuir millor aquelles tutories, aquells complements singulars que exigeixen una major responsabilitat, tutories, cotutories i també aquella docència que s'exerceix en centres de màxima complexitat. Ens sembla que això doncs, no només té un impacte a més de 60.000 docents de tota Catalunya, sinó que a més contribueix a aquest reconeixement necessari d'aquesta tasca difícil.
1: Però tot i aquestes paraules de la consellera, els sindicats del comitè de vaga creuen que la proposta del govern és insuficient.
15: Sí, exacte, ja la coneixen i la qualifiquen d'aquesta manera. USTEC, que és el majoritari, i la CGT, diuen però que sí que aniran aquesta tarda a la reunió per buscar un acord millor. Ho explica Yolanda Segura en declaracions a Catalunya Ràdio.
17: No respon a la pèrdua salarial que hem patit en els darrers anys, per tant és insuficient. I pel que fa a retribuir millor les tutories, no ha de ser matèria de negociació en aquest marc, perquè no és un augment salarial que reflecteixi en el salari base.
15: A la proposta no es detalla quin seria l'import que els docents cobrarien per aquests complements salarials. Ara l'únic que existeix és aquest complement de tutoria. Un mestre cobra uns 66 euros bruts al mes per fer aquesta tasca i són 93 euros bruts al mes en el cas d'un professor de secundària.
1: Però a l'espera del que passi en aquesta reunió d'aquesta tarda, el malestar del sector educatiu s'ha visibilitzat avui amb una nova manifestació a Barcelona. Aquesta vegada han sortit al carrer els educadors de les escoles Bressol. Reclamen una baixada de ràtios, més recursos per l'educació inclusiva i que es garanteixi un servei públic gratuït i universal per tots els infants. Unitat mòbil a la plaça Sant Jaume, José Antonio Rodríguez i Toni Fortesa. Bon dia.
18: Molt bon dia. Doncs mira, la manifestació ha acabat ja fa uns minuts, tot just, aquí a la plaça Sant Jaume. Més d'un miler de persones que han exigit dignitat per les escoles Bressol i l'educació de 0 a 3 anys. L'Alba, l'Eli, l'Ester i la Laura són algunes de les manifestants.
19: Passem moltes hores amb ells, els moments més importants de la seva vida els passen a l'escola Bressol i tenim unes condicions molt indignes.
20: Volem ser reconeguts com a etapa educativa, una baixada de ràtios imminent i millores de les condicions laborals.
21: El reclamem és menys ràtios, més qualitat, més inversió i que no se'ns tingui com una guarderia sinó com una llar d'infants.
18: Les convocants parlen d'un fort esgotament en el sector. La Glòria és educadora a Mataró.
0: Explica una càrrega psicològica, brutal i emocional. Estem esgotades. No podem més. És que tenim molta frustració perquè no podem fer la nostra feina com cal i com sabem que hem de fer-la.
18: Després de la mobilització, esperen que el govern les escolti. La Laia Granyena és una de les portaveus de la plataforma 03.
3: Esperem que d'una vegada el departament s'assegui i engegui aquesta taula del 03 urgent i comenci a endreçar una mica un sector i un 03 que està totalment fragmentat.
18: Seran una de les reclamacions principals que els representants del sector portaran a la reunió amb el departament prevista per finals de mes.
1: I d'un sector que protesta a un altre que també ho fa. Mig miler de metges han protestat davant la Generalitat per reclamar solucions per reduir la sobrecàrrega laboral i acabar amb guàrdies obligatòries de 24 hores. Tot plegat en l'onzena jornada de vaga convocada pels facultatius, que té un seguiment del 4% segons Salut, del 30% segons el Sindicat Metges de Catalunya. A la plaça de Sant Jaume tenim el David Mendoza i la Mònica Mas. Bon dia.
22: Bon dia. Onzena mobilització del Sindicat Metges de Catalunya. Es nota el desgast en el seguiment de la vaga i també en la concentració que han fet a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Tot i això, els metges han volgut fer sentir la seva veu i han desplegat davant del Palau de la Generalitat una gran pancarta tipus llençol de 15 per 6 metres amb el lema "Ni un minut més", una nova mesura de pressió que fa el Sindicat Metges de Catalunya, en què demana als facultatius que no facin cap servei extra o voluntari com doblar torns, assumir més pacients per cobrir baixes o fer hores extres i guàrdies no obligatòries. El secretari general del sindicat, Xavier Llaunart, reclamava al govern de Salvador Illa que ara que ja té pressupostos inverteixi per salvar el sistema públic de salut.
23: Acaben de signar uns pressupostos que, si volguessin, destinarien cèntims per abordar l'emergència sanitària que estem vivint. En lloc d'això, se'ls gasten amb el Consorci de la Zona Franca, amb l'Agència Tributària de Catalunya i amb una línia orbital que no sé pas si algú de nosaltres veurem.
22: En principi, si el Departament de Salut no mou fitxa els pròxims dies, el mes que ve hi haurà una nova jornada de vaga, la dotzena ja.
1: Més coses. Unes 500 persones han participat al minut de silenci convocat per l'Ajuntament de Figueres aquest matí com a mostra de rebuig al crim masclista que es va produir a la tarda en plena llum del dia. Un home amb antecedents es va saltar dues vegades l'ordre d'allunyament i va acabar matant la seva exparella. Figueres, Núria Peraire.
24: Hola, bon dia. Ha estat un minut de silenci molt seguit amb la participació de veïns, representants del govern municipal i del govern de la Generalitat. L'alcalde Jordi Masquef ha lamentat que les administracions no han estat a l'altura.
25: Malauradament el sistema ha fallat. Ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema ha protegit com havia de ser a una víctima.
24: L'acte ha estat per rebutjar la mort ahir d'una dona de 33 anys a qui la seva exparella, un home de 48 anys, hauria clavat diverses ganivetades cap a les 3 de la tarda a la plaça Josep Tarradellas. El dia abans, al detingut se li va imposar una pena de 6 mesos de presó per maltractaments i un ordre d'allunyament d'un any i 4 mesos, que es va saltar dues vegades en 24 hores. La responsable de la Comissió de Violència Masclista del Col·legi d'Advocats de Girona, Maria Carme Castanyer, explica que les ordres d'allunyament no serveixen en perfils violents.
26: En aquests perfils d'alt risc, si l'agressor està disposat a saltar-se les normes, no hi ha un paper judicial que l'aturi. Per tant, en aquests casos, el que s'hauria de fer és adoptar mesures més limitatives de llibertat, com per exemple una presó provisional, per tal de reforçar la protecció de la víctima.
24: L'Ajuntament de Figueres es personarà com a acusació popular en el cas.
1: I el fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, acusat d'haver matat el seu pare a Montserrat l'any 2024, treballa per rebatre els indicis que han aportat els Mossos al jutjat de Martorell. Segons experts consultats per aquesta emissora, de la interlocutòria de la jutge instructora es desprèn que els ha tingut molt en compte a l'hora de dictar les mesures cautelars, Miquel Jarque.
27: Us ho té Carlos Echevarri, advocat i membre de la secció de dret penal del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, i és que va acordar presó provisional commutable per una fiança d'un milió d'euros que el fill del fundador de Mango, recordem-ho, va portar en pocs minuts.
28: Per adoptar una mesura cautelar, en aquest cas es demanava la presó preventiva, al·ludible a la llei, el que diu és, escolti'm, per poder decretar una mesura d'aquest tipus, primer de tot tenen que existir indicis de criminalitat respecte a la persona a la qual vostè l'adopta. És a dir, té que haver-hi una mínima base que apunti que aquesta persona pot ser presumptament l'autor d'aquest fet.
27: Segons la interlocutòria, l'autòpsia descarta que la caiguda del fundador de Mango fos accidental. A més, han confirmat que l'acusat va ser a la mateixa zona de l'accident fins a 3 vegades uns dies abans. Fins ara, Jonathan Andic ha negat les acusacions i la família sempre li ha donat suport.
1: D'aquí a 9 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la informació internacional.
2: Catalunya migdia.
4: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
5: En aquests 20 anys, a Obramat hem estat al costat dels professionals de la construcció i la reforma dia rere dia, facilitant-los la feina, evolucionant i mirant el futur. 20 anys construint junts. Obramat.
6: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
7: Ostres.
6: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre.
7: Uf.
6: Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
8: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
9: A Capravo fins al 26 de maig t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el paper higiènic Escòtex de 16 rotlles, ara només per 3 euros. T'estalvies un 42%. Vols estalviar amb mi? Capravo.
11: Quina raó mou el teu món?
13: Lo futur del Pere.
29: Algun dia tenir el meu propi piset.
30: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
31: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
32: Passem a la previsió meteorològica. Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions de rialles.
33: També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist.
34: I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
35: Us esperem! Serà brutal!
36: Projecte Beta, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
37: Sou molt bona gent!
38: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
39: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat.enviu.
40: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
41: Catalunya migdia.
1: D'aquí a 6 minuts seran 2:15. Vladimir Putin defensa que Rússia garanteix el subministrament de petroli i de gas a la Xina enmig de la inestabilitat pel bloqueig de l'estret d'Hormuz. El president rus i el seu homòleg Xi Jinping s'han reunit avui a Pequín i el Kremlin sosté que hi ha una entesa sobre un macroprojecte de nou gasoducte rus, tot i que avui no se n'hagin concretat encara ni els detalls ni el calendari. La reunió entre els dos líders, menys d'una setmana després de la visita de Donald Trump, acaba amb la voluntat conjunta de Rússia i la Xina de reforçar la seva cooperació. Pequín, Francesc Canal, bon dia.
42: Bon dia. Xi Jinping ha rebut com acollia la setmana passada Donald Trump i presumeix així de perfil d'estadista, amb Pequín com a epicentre de la diplomàcia. Himnes, revista a les tropes, canalla enfervorida, però amb Vladimir Putin el president xinès ha pogut exhibir la seva anomenada aliança sense límits, segellada aquí mateix a Pequín 20 dies abans que el president rus envaís Ucraïna. Els dos mandataris han firmat una vintena d'acords, però la idea de Putin d'aprovar el gasoducte Sibèria 2 a través de Mongòlia, tot i els progressos, ha quedat encara en projecte. Malgrat Hormuz, la Xina no vol caure en una excessiva dependència energètica de Rússia. També han aprovat una declaració conjunta mirant a Washington. Sentim Xi Jinping i Vladimir Putin.
43: El món actual està lluny de ser pacífic, amb l'unilateralisme i l'hegemonisme que representen perills profunds. El món corre el risc de retrocedir a la llei de la selva.
44: Rússia i la Xina estan compromeses amb polítiques exteriors independents i autònomes, operen en estreta col·laboració estratègica i tenen un important paper estabilitzador a l'escenari mundial. Treballem junts per la pau i la prosperitat universal.
42: Ho diu Putin, que després de més de 4 anys de guerra ha arribat a aquesta cimera amb més necessitat de vendre gas i petroli a la Xina. El seu valor d'oxigen per a les forces ports de guerra i més dependent per als seus drons de la tecnologia xinesa, subministrada oficialment com d'ús civil.
1: Mentrestant, via lliure perquè la Unió Europea ratifiqui l'acord comercial amb els Estats Units. Han aparcat les discrepàncies internes que hi havia entre el Parlament Europeu, més partidari d'endurir les condicions a Donald Trump, i els països comunitaris, que volien preservar l'essència original del pacte. L'acord és asimètric. Brussel·les eliminarà de socarrel els aranzels als productes nord-americans, però Washington sí que imposarà tarifes de fins al 15% pels productes europeus. Brussel·les, Bruno Forte Amires, bon dia.
0: Hola, bon dia. Trump havia pressionat amb nous aranzels si la Unió Europea no resolia les seves diferències internes abans del 4 de juliol. El consens ha arribat aquesta matinada i, malgrat tot, el negociador del Parlament Europeu, Bernd Lange, veu el got mig ple.
2: No sempre pots aconseguir el que vols, però si ho intentes sí que pots aconseguir el que necessites. I hem aconseguit el que necessitàvem. Una xarxa de seguretat en les relacions amb els Estats Units.
0: L'Eurocambra ha renunciat a la seva proposta estrella, una clàusula per suspendre l'acord comercial si Trump tornava a amenaçar d'annexionar-se a Groenlàndia. Els governs comunitaris no ho veien amb bons ulls. En canvi, sí que es podran reintroduir els aranzels per als productes nord-americans quan la liberalització perjudiqui algun sector econòmic europeu. I es podrà suspendre l'acord comercial si d'aquí a finals d'any els Estats Units continuen sense rebaixar del 50 al 15% pactat els aranzels per a l'acer i l'alumini europeu. El comissari de Comerç, Maros Sefcovic, ha defensat aquests canvis.
3: Hem pactat els instruments necessaris per garantir que l'acord amb els Estats Units es complirà de bona fe per a les dues parts.
0: Aquest acord comercial caducarà d'aquí 2 anys i mig, quan Donald Trump ja hagi acabat el seu mandat.
1: I els més de 400 activistes de la flotilla de Gaza, capturats per l'exèrcit d'Israel en aigües internacionals, ja són a la ciutat portuària d'Ashdod, on començarà el procés per tal de deportar-los. Aquest matí, el ministre de Seguretat israelià, l'ultradretà Ben Gavir, ha visitat els detinguts, com ja va fer amb l'anterior flotilla l'octubre passat. El govern d'Itàlia denuncia el tracte degradant que estan rebent aquests activistes. Jerusalem, Jordi Brascó.
4: Bon dia. Els integrants de la flotilla detinguts per Israel en aigües internacionals ja són al port d'Ashdod, on el ministre de Seguretat Nacional, Itamar Ben-Gavir, ja pensant segurament en la pròxima campanya electoral, els ha anat a rebre personalment. Que no us afectin els seus crits, demanava Ben-Gvir als agents de la policia presents a l'escena. El vídeo l'ha penjat el mateix ministre, orgullós, al seu canal de Telegram, i s'hi pot copsar el tractament humiliant que estan rebent els activistes, agenollats, emmanillats i amb el front contra el terra. El grup d'advocats que defensa els integrants de la flotilla, Adala, ha recordat en un comunicat que en anteriors detencions ja s'han produït situacions similars i que Israel mai ha assumit cap responsabilitat. També informen que ja han pogut accedir al recinte on hi ha aquests més de 400 detinguts i que els estan oferint suport legal. S'espera que el procediment acabi com en la resta d'ocasions, amb la deportació dels activistes als seus països d'origen.
1: D'aquí un minut seran 2:45 PM. Una pausa i ara continuem.
5: Catalunya migdia.
6: Vols portar la teva empresa més lluny? Exportar o implantar-se a l'exterior és una oportunitat de creixement única en un món que no deixa de canviar. Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obre la porta a internacionalitzar la teva empresa amb seguretat i amb un acompanyament expert i personalitzat. Descobreix-ho a acció.gencat.cat.
41: Catalunya migdia.
1: Pràcticament 2:15. Punt 2:15. Seguim a Barcelona perquè aquest matí hem sabut que l'Ajuntament de la ciutat ha suspès durant un any les llicències per poder obrir supermercats de 24 hores. La suspensió afecta concretament el comerç alimentari no especialista en règim d'autoservei que pot obrir durant tot el dia i que té fins a un màxim de 400 metres quadrats. Vaja, els súpers de 24 hores. En queden exempts, doncs, tots els comerços especialitzats, com ara peixateries, fruiteries o forns de pa. Ajuntament de Barcelona, Anna Escura.
7: Bon dia. Mentre duri la suspensió, l'Ajuntament redactarà una regulació específica per a tota la ciutat que hauria d'entrar en vigor d'aquí a 2 anys. Raquel Gil és la regidora de Comerç.
8: Creiem que això és bàsic per protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial, evitar processos de saturació i monocultiu en determinades zones de la ciutat.
7: Ara per ara, només Ciutat Vella i Sant Martí tenen regulacions restrictives per a aquests establiments. Això ha fet, segons l'Ajuntament, que la problemàtica es traslladi als altres barris de la ciutat, generant problemes de convivència. Laia Bonet, regidora d'Urbanisme.
9: Es tracta d'una activitat amb una elevada concentració d'incompliments administratius, sanitaris, laborals, urbanístics i en la gestió de residus i també en la salut pública. Entenem que la regulació i la inspecció són eines que han d'anar de la mà per poder preservar aquest comerç de proximitat, aquest comerç local, a curt, a mig i a llarg termini.
7: Durant aquest mandat s'han fet 14 campanyes de multi-inspecció i s'han detectat més de 2.000 infraccions, entre d'altres 252 de salut pública o 163 de gestió de residus.
1: I ja que parlem de Barcelona, a la ciutat hi ha una mitjana de 250 obres simultànies en marxa ara mateix. Durant l'últim any s'han acabat la Via Laietana i el túnel de la Rovira, i l'Ajuntament assegura que les obres, les grans obres, les de gran format de titularitat municipal, com ara les remodelacions de la Rambla o de la Meridiana, encara en la seva recta final. Totes aquestes obres de gran format de titularitat municipal coincideixen amb altres treballs, com ara les remodelacions de les L8 i L9, que són de la Generalitat, o les estacions de Sants i la Sagrera, que són de DIF. Anna.
7: En aquest últim any de mandat, a més, l'Ajuntament ha tirat endavant el Pla de Manteniment Integral. Laia Bonet, regidora d'Urbanisme.
9: Què és el gra petit? Obra petita que després et pot durar 2 mesos, eh? Que són aquests 435 milions que vam entomar a principis d'aquest mandat, que ara estem veient el gruix.
7: L'Ajuntament assegura que hi ha més o menys les mateixes obres que els anys anteriors i destaca que han aconseguit compactar-ne algunes, per exemple, a la Rambla. Havien de durar 6 anys i al final en duraran 3. Els veïns, però, troben a faltar més informació. Miquel Borràs, president de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona.
10: Uns cartells ben informats on li diguis, mira, aquí estem fent tal cosa, quan comença i quan acaba, i algun contacte que funcioni per si hi ha alguna incidència important. I aquest tipus d'informacions són les que moltes vegades manquen.
7: En aquest punt, l'Ajuntament reconeix que hi ha marge de millora i recorda que s'està encarant la recta final d'alguna de les obres que té en marxa. A l'estiu s'acabarà la reforma de Balmes entre Plaça Molina i General Mitre, i a la tardor la Meridiana entre Felip II i Fabra i Puig. A finals d'any s'acabarà el col·lector de Vila i Vilà, i a finals del 2027 s'acabarà la cobertura de la Ronda de Dalt entre Vallcarca i Vall d'Hebron.
1: I una cosa més abans de la publicitat. 14.425.548 euros. Aquesta és la recaptació final de la darrera marató de 3CAT dedicada, recordeu, l'any passat al càncer. És el marcador definitiu més alt, només superat per la marató de l'any 2018, també dedicada al càncer. Aquests diners permetran avançar en la detecció precoç, investigar sobre l'origen de la metàstasi o millorar els tractaments. Aquests són els objectius dels projectes d'investigació impulsats per la marató de 3CAT. Passen 4 minuts de 2 quarts, una pausa i de seguida la cultura.
5: Catalunya migdia.
11: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
12: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
41: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
13: Molta burocràcia, traves, incomprensió i també esperança. Així viuen les dones migrants la seva regularització. Aquest dimecres, a Les dones i els dies.
41: Les dones i els dies, de dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre.

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
1: Passen 5 minuts de dos quarts, comencem parlant de cinema.
2: Me quito el albornoz.
3: Cuando quieras. Está todo casi listo.
1: Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, ha tingut una rebuda molt calorosa de part del públic del Festival de Cannes. La pel·lícula, que a Catalunya ja es va estrenar avui fa 2 mesos, opta a la Palma d'Or, però les crítiques que ha rebut han estat desiguals. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
4: Igual com va passar a Venècia, quan Almodóvar va guanyar el Lleó d'Or amb l'Habitació del Lado, un film lluny de les seves millors obres, aquí podria passar alguna cosa similar. L'aura d'icona mundial del director manxec va per davant de les seves pel·lícules i, a més, el president del jurat, el coreà Park Chan-wook, n'és un admirador declarat. La crítica internacional la valora positivament, però, això sí, sense entusiasme. Durant la roda de premsa d'aquest migdia, Almodóvar ha assegurat que li encanta venir a competir a Cannes, però que no pateix gens pel palmarès. A més, ha fet un ferm al·legat a favor de la implicació política dels cineastes.
5: Me parece que el artista debe hablar la sociedad en la que vive. El silencio y el miedo son síntomas de devaluación de la democracia. Y también, sobre todo, como europeos, estamos también obligados a convertirnos en una especie de escudo contra estos monstruos como Trump, Netanyahu o el ruso. Y entonces Trump debe saber que hay un límite para todos sus delirios y sus locuras.
4: Para acabar, ha asegurado que tiene muchas ganas de tornar a hacer comedias y que el seu próximo projecte tindrà molt humor negre.
1: I ara un parell d'exposicions. El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona inaugura aquest vespre l'exposició El culte a la bellesa, que recorre els cànons estètics al llarg de la història per analitzar com ha anat canviant allò que considerem atractiu i per reivindicar les belleses que han quedat excloses de la norma. Amb obres d'una 20ena llarga d'artistes, la mostra adapta la que es va poder veure a Londres l'any 2023. Barcelona, Òscar Callau.
6: L'exposició parteix de la tesi que la bellesa és una construcció social i analitza com es construeixen els ideals estètics i per què ens obsessionen. Sentim Jordi Costa, cap d'exposicions del CCCB.
7: Estem bombardejats constantment per tutorials, per vídeos de TikTok que ens parlen de cosmètica, que ens parlen de la cura personal, de l'autoimatge, i al mateix temps també obren finestres per l'autorepresentació, que també pot ser una eina de subversió.
6: La mostra al CCCB es va poder visitar la Wellcome Collection de Londres l'any 2023, comissariada per Janice Lee. Les curadores Blanca Arias i Júlia Llull l'han adaptat en aquesta versió barcelonina.
8: Ens hem agafat la llibertat d'explorar la potència de les dissidències a l'hora de fer front a aquest cànon que ha sigut una excusa per sotmetre cossos i territoris. Sota la bandera de la bellesa s'ha produït molt tallatjó.
6: El culte a la bellesa es podrà veure a la tercera planta del CCCB fins al 8 de novembre.
1: I ara, una altra exposició molt diferent. Imagineu-vos entrar en un món on conviuen animals salvatges, coets espacials, edificis o un pop gegant. I tot plegat construït exclusivament amb globus de colors, d'aquells que inflem amb la boca, bufant. A partir de demà, 21 de maig, Barcelona es converteix en la primera parada europea de Balloon Story, una exposició immersiva que ja ha conquerit Nova York i Austràlia amb més de 800.000 visitants. Estel Coletes.
9: L'epicentre de l'exposició és l'espai immers al Poblenou. Allà s'han fet servir prop de 600.000 globus biodegradables per recrear escenaris a escala real. El recorregut, de més d'una hora de durada, passa per 10 sales diferents, com la selva o el mar, i inclouen elements interactius com piscines de boles i jocs visuals per al públic familiar. Sentim Paula Vitoria, de Proactive Entertainment, l'empresa encarregada de gestionar l'exposició.
10: Esta experiencia lo que busca es trasladar a la gente a universos mágicos creados por globos. Ahora mismo estamos en el Polo Norte, pero veremos el fondo del mar, la selva tropical, un bosque, y luego también tenemos una parte con monumentos muy famosos del mundo.
9: La mostra també incorpora l'ús de la intel·ligència artificial generativa, que permet als assistents escanejar-se per obtenir una recreació digital d'ells mateixos en aquest ambient inflable. L'exposició obre portes demà al districte de Sant Martí i amplia així l'oferta de formats immersius a Barcelona.
1: I encara una cosa més abans dels esports. Rècord històric d'ingressos de la Patum de Berga, que se celebrarà del 2 al 7 de juny. L'aportació entre administracions i privats serà de 340.000 euros, la meitat del cost de la festa, declarada Patrimoni de la Humanitat. El que més creix és la inversió pública. Berga, Nàtia Dell.
2: Aquest any la Generalitat aportarà 200.000 euros a la festa i la Diputació de Barcelona 65.000. El regidor de Patum i alcalde és Ivan Sánchez.
11: L'objectiu és seguir treballant per fer la Patum cada vegada més sostenible, doncs, també econòmicament.
2: I ha tornat a demanar a la gent que vingui a Patum que respecti la litúrgia de la festa. No és un correfoc, tenint en compte que l'any passat es van haver d'aturar dos salts de plens.
11: Les comparses fan una litúrgia, però no només les comparses, sinó tota la gent que salta al voltant de les comparses, doncs també ho és. I per tant, que ho mirin, que ho vegin i que ho respectin.
2: I com a novetat, per primer cop hi haurà un espai vigilat on deixar objectes, una demanda de fa temps per poder entrar a plaça sense motxilles. És un tema, doncs, de seguretat. Per cert, que està en marxa un estudi de la Diputació de Barcelona per saber, a finals d'any, quin és l'impacte econòmic real de la festa.
0: Catalunya migdia.
1: Des de bé fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
12: Bona tarda.
1: Podrà jugar Graham la final de la Champions demà?
12: Doncs,
1: demà passat.
12: Demà no.
1: Demà és dissabte,
12: Clar, però demà ja segur que no la podrà jugar.
1: Ni ella ni ningú. Dissabte la final a Oslo.
12: Aquest és un dels dubtes que té ara mateix el tècnic Pere Romeu sobre la taula.

0: Queden 3 dies per aquesta final de la Champions femenina d'Oslo. El Barça segueix centrat en recuperar dues de les peces clau de l'11 titular. Ahir Pere Romeu confiava en recuperar Graham i Paredes. Com es troben totes dues jugadores, Jan Ortúzar?
1: Les dues jugadores continuen complint els terminis previstos i segueix la seva recuperació de cara a estar present a la final davant l'Olimpíc. En el cas d'Irene Paredes, la basca segueix fent treball específic al marge del grup i serà dubte fins a l'últim moment. La que també és dubte, però ja s'entrena amb el grup, és Caroline Graham, que afronta una final de Champions molt especial jugant a casa seva, a Oslo. Les lioneses també tenen baixes rellevants, com és el cas de Kati Diatou Diani, lesiona del genoll amb qui no podrà comptar Jonathan Giraldez. Just de Giraldez, entrenador del Barça des del 2021 fins al 2024, ha parlat la capitana del Barça, Alexia Putellas, en una entrevista al Tot Costa.
2: M'hagués sabut greu si hagués estat un entrenador que no s'hagués compromès al màxim el temps que va estar aquí. Crec que sí que ho va fer. Llavors, després va prendre una decisió, va decidir separar el seu camí d'aquest club i al final és futbol. Són molts anys, són molts entrenaments i ell ens coneix com a jugadores i nosaltres a ell com a entrenador.
1: L'entrenador blaugrana, Pere Romeu, afronta la seva segona final consecutiva de Champions amb el Barça i ha parlat així de l'edició d'enguany.
3: Si estem tot el dia menjant-li una mica el coco d'una final, una final, una final, la gent es posarà més nerviosa del que realment és, que és un partit de futbol, que tots volem guanyar, que és una final que segur que es decidirà per detalls. Volem el títol, anem pel títol, ho donarem tot per aconseguir-ho, però que és un partit que hem de fer les coses bé.
1: Aquesta serà la tercera final entre l'Olímpic i el Barça, amb dues victòries per les franceses i una per les catalanes, la del 2024 a Bilbao.
0: I al Barça masculí el protagonista és Fermín, perquè ahir ja va passar per quiròfan i acaba de fer un missatge ja a les seves xarxes socials, el primer des que es va lesionar Marcos García.
4: Doncs sí, encara al llit de l'hospital, amb el polze amunt, foto des del llit de l'hospital, diu Fermín que la intervenció ha anat molt bé, que tornarà més fort física i mentalment, que és veritat que és un moment molt complicat de la seva vida, el que qualifica de cruel, però diu que el superarà. I és que el comunicat d'ahir del Barça era que la intervenció havia estat amb èxit, recordeu, fractura al cinquè metatarsià del peu dret, està ingressat a l'Hospital de Barcelona i el temps de recuperació es decidirà, diu el Barça, segons l'evolució de Fermín.
0: I el president del Barça, Rafael Juste, treu pit de la gestió econòmica del primer equip i també de la contenció econòmica.
4: Sí, Rafael Juste insisteix que la gran decisió d'aquesta junta és retallar la massa salarial, encertant els fitxatges i apostar pels jugadors de casa, i compara aquest plantejament del Barça amb el que fan els seus grans rivals.
5: Nosaltres aquest any d'enguany ens hem invertit 30 milions d'euros per fer un Barça campió, mentre altres clubs han invertit centenars i centenars de milions. I això és gràcies a la determinació del president Laporta, de tota la Junta, amb la Masia, no?
4: Juste insisteix que es van trobar un club, diu, mort, que han aconseguit que hi hagi projecte, subratlla la millora de les relacions del Barça amb les institucions i diu que la contenció econòmica, com sentien més, la clau per la supervivència del Barça. I que mentre estiguin a la presidència, ara ell, però més endavant Joan Laporta, no prendran cap decisió que posi en risc el club. Per cert, agendes, tothom, anotacions. A les 7, avui, al Tot Costa, entrevista a Pau Cubarsí.
0: Doncs bon protagonista al Tot Costa aquesta tarda, a les 7, Pau Cubarsí. I avui dimecres, nou capítol del Girona reservat amb la decisiva última jornada de Lliga per als gironins. I en aquest últim episodi, Eduard Solà, parleu de com s'afronta en tots els sentits un partit que és com una final.
6: El Girona no és un equip avesat a jugar finals, però sí que la seva història ha jugat partits de caixa o faixa, partits decisius, ja sigui per pujar o no baixar de categoria. L'ascens a Tenerife, les finals de promoció perdudes davant l'Elx o el Rayo, o abans a Almeria, o el que es coneix com el penal del Quico Ratón, l'última jornada de la temporada 2009-2010, amb un Tilibe davant el Múrcia, on si perdia baixava aleshores a segona B, i perdia fins que al minut 89 Quico Ratón va marcar amb suspens un penal que va valer una permanència. L'entrenador aquella temporada era Narcís Julià.
7: Has de gestionar una setmana a vida o mort, és a dir, o guanyo o me'n vaig. Crec que encara és millor, perquè no tens... Nosaltres teníem que gestionar o empatar i guanyar, que allò també et distreu. Però des de fora l'única possibilitat que tenim els aficionats o que té l'aficionat és de crear una atmosfera diferent a Montilivi. El primer que és de rebaixar la càrrega emocional del jugador. Però no pots estar pensant en el partit tots els dies de la setmana. Saps allò com, hòstia, i tal, no sé què... Bueno, quan arribis, arribarà. I crec que el Mitchell, això també m'imagino que ho tindrà clar, el que ha de fer és centrar-se en el que ha de fer o les eines que els hi ha de donar als jugadors per gestionar el partit.
6: Amb Narcís Julià, que a banda d'entrenador també va ser jugador i director esportiu, parlem al Girona Reservat del paral·lelisme que hi ha entre el partit de dissabte i aquell del 2010 i de com es viu una situació d'aquest tipus. El Girona Reservat aquesta setmana, que ja ho podeu sentir, també amb en Xevi Soler i la Susi Sala.
0: I l'Espanyol, ja amb la permanència assegurada, prepara el partit de dissabte sense la pressió del Girona, evidentment, i amb la voluntat de tancar la temporada amb una tercera victòria consecutiva i esperant, qui sap, Sergi Andreu, si hi ha una carambola que permeti a l'equip de Manolo classificar-se per Europa.
8: Sí, diuen les estadístiques que l'Espanyol té al voltant d'un 5% de possibilitats de quedar entre els 7 primers i, per tant, classificar-se per jugar a Europa la temporada que ve. Les opcions, com veieu, són molt, molt petites. Evidentment, passen per una victòria contra la Reial dissabte a Cornellà al Prat i que es donin quatre resultats més. La victòria de l'Osasuna al camp del Getafe, que l'Atlètic Club guanyi el Madrid, l'Alavés i el Rayo han d'empatar i el València no pot guanyar el Barça. Amb un empat valdria. Molt difícil, però no impossible. El vestidor, Perico, si ja en parla, ja se'n parla, com ha explicat avui Omar El Hilali.
9: Está claro que se comenta. Al final, todas las posibilidades que hayan de entrar en Europa sería la verdad que increíble. Y la verdad que estamos convencidos de que vamos a ganar, de que iremos a por el partido y hacer feliz a nuestra gente que creo que se lo merecen. Lo importante lo hemos hecho, que es dejar al Español en primera, se lo merece y ahora hay que finiquitarlo de la mejor manera posible y si hay la mínima posibilidad de entrar en Europa, pues nos vamos a aferrar a ella.
10: You did it. Champions gone when others stop. This is your time. Now, go on and enjoy every moment.
0: Aquest que sentiu és Arsène Wenger, l'últim entrenador que va guanyar la Premier League amb l'Arsenal. Ara fa 22 anys. Un missatge felicitant Mikel Arteta, que ahir també va aconseguir el títol. Els Gunners tornen a guanyar una Premier després que ahir el City no pogués passar de l'empat al camp del Bournemouth. Eudald Serra.
11: Després d'acabar les tres últimes temporades en la segona posició, finalment l'Arsenal de Mikel Arteta s'ha endut la Premier i ha trencat una sequera del club del nord de Londres que feia 22 anys que durava. Concretament, des del 2004, quan els Henry, Bergkamp, Pires, Vieira i companyia van aconseguir l'últim títol de Lliga pels Gunners. Els jugadors londinencs, que van seguir plegats des de les instal·lacions de l'Arsenal al partit entre el Bournemouth i el City, esclataven així just quan l'àrbitre xiulava al final d'aquest partit, que acabava amb empat a un. L'Arsenal rebrà el trofeu de campió diumenge al camp del Crystal Palace, en una última jornada ja del tot intranscendent i en una temporada que han dominat gairebé de cap a peus, tret de fa tres jornades quan els de Pep Guardiola els van arribar a igualar la classificació. En l'esprint final, però, els Gunners no han fallat i els Citizens han ensopegat amb dos empats pel camí.
12: Congratulate Arsenal.
13: Felicitar l'Arsenal, a Mikel, a tot l'estaf, a la gent que hi ha al darrere, als aficionats per aquest títol que es mereixen. Al mateix temps, en la meva carrera com a entrenador, aquest ha estat un dels anys que hem lluitat contra coses increïbles que no podíem controlar. No ens hem rendit, no ens hem rendit. L'hem tingut fins l'últim moment.
11: La Premier fins ara era l'única de les grans lligues europees de futbol que encara no tenia campió aquesta temporada, després que el Barça guanyés la Lliga Espanyola, el Bayern la Bundesliga, l'Inter de Milà la Sèrie A i el Paris Saint-Germain la Lliga Francesa.
0: I seguim parlant de futbol, avui es decideix un títol europeu, el de l'Europa League. A la final es juga el Besiktas Park d'Istanbul i s'hi enfronten ja en un equip anglès i un d'alemany.
1: L'Aston Villa i el Friburg, amb els anglesos com a clars favorits. Els d'Unai Emery han guanyat 12 de 14 partits disputats a Europa aquesta temporada i és també l'equip més golejador i el que menys gols rep. També influeix el factor Emery. El tècnic d'Ondarribi ha disputat 5 finals d'Europa League i n'ha guanyat 4. Tot i això, el Friburg també té arguments per endur-se aquest trofeu. Són el segon equip, amb més gols a favor a aquesta Europa League, amb 25 gols, i han deixat pel camí equips de la talla del Celta o de l'Sporting de Braga, candidats a arribar a la final. Guanyar significaria el primer títol en 44 anys per l'Aston Villa, quan la va guanyar la Copa d'Europa per 1-0 davant el Bayern de Rummenigge. Per al Friburg seria el seu primer títol de la màxima categoria de la seva història.
0: Una mica més de 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
14: Siempre es un equipo muy difícil jugar contra porque tienen tanta táctica, tantos jugadores...
0: Parlarem de bàsquet. Avui juga la penya i també hi ha moviments als equips catalans.
15: Catalunya migdia. Marca la casella 105 a la declaració de la renda.
16: Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
17: Arriba Fira Gran 2026 al Saló de la Gent Gran. Tres dies de teatre, música, tallers, manualitats, cinema i conferències. Un espai per cuidar-te, informar-te i gaudir. No t'ho perdis, perquè l'edat no defineix tot el que et queda per viure. Vine a Fira Gran 2026, del 27 al 29 de maig a la Farga de l'Hospitalet. Més informació a firagran.com.
18: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
19: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
20: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
21: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
22: Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el 21 de maig. Descobreix el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
23: Embarassada? I què penses fer?
24: No ho sé.
25: La Kavita trobarà la resposta en una amiga de la mare Teresa de Calcuta.
24: La coneixes molt bé, oi?
26: Sí, des que va fundar les missioneres de la caritat.
25: I és que la mare Teresa també es va sentir perduda.
26: I si la fe m'està abandonant?
25: La mare Teresa i jo és la gran pel·lícula. Divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
27: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
28: Catalunya Ràdio.
27: Som 3CAT.
28: Som 3CAT.
0: Doncs obrim el territori bàsquet. La penya es pot garantir avui plaça de play-off. Queden 3 jornades per al final, però els verd i negres poden deixar fets els deures quan queden aquestes 3 jornades, creiem, perquè acabi la lliga regular, Ernest Macià.
4: Sí, de fet, el Joventut en té una que ja la té mig feta, que és aquell partit que es va ajornar, estava, el marcador no funcionava i estava guanyant de 20. Per tant, d'aquestes 3 jornades, una ja la té pràcticament guanyada. I la d'avui és important, perquè si la penya guanya la pista al Tenerife, serà ja, doncs, equip de play-off i si, a més, doncs es donen certs resultats, aquesta jornada podria fins i tot assegurar la 6ª posició. I atenció, perquè es dibuixa a l'horitzó un Barça-Penya, si el Barça acaba sent tercer, doncs el play-off. Avui, per cert, debutarà Jan Morín, el nou pivot fitxat aquesta setmana, perquè la penya sí que pot fitxar, doncs ha arribat el transfer des del Japó i avui vestirà de curta.
0: I el nou pavelló del Baxi Manresa ja té preu.
4: Valdrà 30 milions d'euros, que... recorda el nou Palau Blaugrana, seria sí. Una desena part del que val el nou Palau Blaugrana, però clar, Manresa té...
0: una altra capacitat serà també,
4: sí,
0: no?
4: Té un altre, 6.000, 6.500, no arribarà a 7.000, i la Generalitat avui ha anat a Berni Álvarez, el conseller d'Esports, a garantir el suport econòmic perquè això es pugui fer, a parts igual Generalitat, la Diputació, el Consell General d'Esports i també l'Ajuntament de Manresa. Al setembre es comença a licitar aquesta obra.
0: Waterpolo, la lliga masculina ja té finalistes, ja estava classificat l'Atlètic Barceloneta, que per cert avui té partit de Champions sense res en joc, i ara ja coneix el seu rival, mentre que la lliga femenina han començat les semifinals. A veure, David Ubach, per on comencem?
29: Doncs mira, comencem pel partit que va definir ahir la final masculina d'aquesta lliga de waterpolo, que enfrontarà l'Atlètic Barceloneta d'una banda amb el Sabadell, que ahir es va garantir la classificació guanyant a casa en el tercer definitiu partit de la segona semifinal al Barcelona per 14-12 en un partit més còmode per als d'Equim Colet que no pas el que diu el marcador final. Aquesta final Atlètic Barceloneta-Sabadell arrencarà diumenge mateix a la piscina de Sant Sebastià, és el millor de 3 partits amb un segon enfrontament que serà ja el dia 30 a Sabadell. Abans d'enfrontar-se diumenge al Sabadell en el primer duel de la final, l'Atlètic Barceloneta tanca avui la lligueta de quarts de final de la Lliga de Campions a la piscina de l'Olympiacos, ja però amb els deures fets, amb la classificació com a primers de grup per als mariners de cara a la final a 4 de Malta de mitjans de juny. La Lliga Femenina tampoc no s'atura. Ahir, primer partit d'una de les semifinals amb victòria del Sant Andreu, 13-9 contra el Terrassa. Demà, segon duel a Terrassa amb el comiat de Pili Penya. I avui mateix tindrem a partir de les 7 de la tarda a Mataró el primer enfrontament de l'altra semifinal, que enfronta les locals, un Mataró que rep precisament el Sabadell.
0: I en tennis, mentre continua la prèvia de Roland Garros amb dues tennistes catalanes que lluiten per entrar en el quadre principal, el número 2 mundial, Carlos Alcaraz, ha renunciat també als primers tornejos sobre herba, Maria Chesena.
2: Sí, Alcaraz és baixa per al tercer Grand Slam de l'any. No estarà disponible a Wimbledon ni tampoc a Queens. El de Múrcia ja s'ha perdut els tornejos a Roma, a Madrid i també el de Roland Garros a causa d'una lesió al canell que arrossega des de l'Open de Barcelona. Aquestes tres cites se n'hi sumen ara dues més, de la gira de gespa, on defensava 500 punts a la Queens i 1.300 a Wimbledon. Jannik Sinner, l'actual número 1, ampliarà les distàncies sobre un Alcaraz que s'enfronta al període més llarg de la seva carrera allunyat de les pistes. Les tenistes que sí que estan disputant la segona ronda prèvia del Roland Garros són les catalanes Guiomar Maristany i Marina Bassols. Maristany ha passat ronda en superar l'eslovena Kaya Juban amb un doble 6-4 i està només un partit de classificar per al quadre final del torneig. I Marina Bassols està disputant ara el duel contra la txeca Carolina Pliskova, que ha començat fa pocs minuts.
0: I ja teniu avui disponible un nou capítol de Ràdio Volta, el podcast de ciclisme de Catalunya Ràdio, i en aquest nou episodi, Isaac Vilalta, la protagonista és Mireia Benito.
3: Sí, ciclista professional, ja ho sabem, col·laboradora habitual de Ràdio Volta, i que ens posa una mirada crítica i des de dins el circuit femení. En aquesta ocasió, i amb la recent victòria de Paula Blasi a la Vuelta, Mireia Benito denuncia el greuge comparatiu que pateixen les dones.
5: És una motxilla que portem carregant des de fa molt de temps, i jo que he estat dins de la selecció espanyola, ara ja... Des de fa uns anys m'he sentit moltes vegades a... Bueno, les xiques perquè tenen que estar aquí, si total, pel que van a fer, això arriben a afrontar uns mundials. Que això la Paula l'havia entrat de manera tan estratosfèrica, no? I haver millorat tot aquest pas frenètic que ella està visquent, el que li permet també és no haver de carregar amb totes aquestes motxilles.
3: A més, anàlisi del Giro d'Itàlia amb el Joan Antoni Fletxa. Ràdio Volta ja disponible a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
0: I ara us parlem de futbol platja i del planter que sempre ha tingut Torredembarra. L'Eurobeach Soccer League comença a disputar-se avui i una de les últimes perles sorgides d'aquesta localitat del Tarragonès tornarà a tenir protagonisme a l'equip espanyol, Carles Vila.
6: Es tracta del jove porter Biel Rius, format a l'Acadèmia Torredembarra de Llorenç Gómez i que tot just agafa el seu relleu, o el Dedo Suárez, que en el seu moment també va ser una referència de l'equip espanyol.
7: Llorenç va ser el primer que va fer el boom i d'allí va arrossegar Adri Frutos, Dedo Suárez, Elliot Munut, José Arias, tota aquesta generació de tants bons futbolistes. Jo crec que va haver un parón després del José Arias, que va ser l'últim, i ara m'ha tocat a mi. I no res, a seguir treballant a Torredembarra, amb el grup, amb l'acadèmia, seguint una miqueta el legat que deixa aquesta gent, i no res, molt, molt content. A veure com va aquesta Eurolliga, que segur que anirà molt bé.
6: La selecció espanyola debuta aquest vespre a les 8 contra Lituània, demà jugarà davant Polònia i tancarà la primera fase divendres contra Suïssa. Recordem que, a més de Biel Rius, hi ha 3 catalans més a l'equip espanyol, Madi, Sulibatis i Rami Sagdani.
0: I amb què acabem, Marta García?
8: Doncs mira, amb 2 apunts, 11 en etapa del Giro, 195 quilòmetres entre Porcari i Chiavari, amb un port de segona categoria i 2 de tercera, la malla rosa de líder, el portuguès Afonso Eulàlio, i els New York Knicks han guanyat el primer partit de la final de la conferència, és 115-104 als Cleveland Cavaliers, i els novaiorquesos dominen, per tant, per una serà esta pròxima matinada en la conferència Oest, segon partit entre els San Antonio Spurs i els Oklahoma City Thunder.
0: Ja saquem aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia. A les 7, més esports del Tot Costa. Avui, ahir tenien Alexia Putellas, avui Pau Cobercí. Seguim al Catalunya Mitjà amb l'Òscar Fernández.
9: Són les 3.
10: La ràdio.
12: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.

Dilluns vinent se celebrarà el ple ordinari de l'Ajuntament d'Argentona, una sessió amb un fort contingut econòmic i diverses decisions rellevants per a la gestió municipal, entre elles l'aprovació d'un pla econòmic financer per aquest any i el vinent. Argentona tindrà parada el tren orbital, però no arribarà fins al 2037. El projecte ferroviari es recupera dues dècades després de l'oposició veïnal i pagesa al traçat previst a la Riera d'Argentona. Les mobilitzacions del sector educatiu entren avui dimecres en el 9è dia de protesta, marcat per dues

0: Dilluns vinent se celebrarà el ple ordinari de l'Ajuntament d'Argentona, una sessió amb un fort contingut econòmic i diverses decisions rellevants per a la gestió municipal. Un dels punts destacats de l'ordre del dia serà la presentació per part del govern del grau d'execució pressupostària del primer trimestre d'aquest any. Això ha de permetre conèixer si les previsions econòmiques s'estan complint segons el calendari previst. També centrarà l'atenció la proposta d'aprovació d'un pla econòmico-financer per als exercicis 2026-2027, un document clau que ha de permetre analitzar la situació de les finances municipals i establir les mesures necessàries de cara als propers anys. En l'àmbit organitzatiu, el ple haurà de validar igualment la dedicació dels membres de la corporació municipal. Ja fora de l'apartat econòmic, es portarà aprovació inicial al Pla Estratègic Argentona, Vila Amiga de les Persones Grans, una iniciativa que defineix línies de treball per adaptar el municipi a les necessitats de la gent gran. També es debatrà dilluns una proposta per reforçar el servei de neteja de la piscina municipal. I des de l'oposició, el Partit Popular presentarà una moció per reclamar la reparació i adequació de la plaça de Sant Miquel del Cros i dels seus espais de joc, una demanda que, segons els populars, ja han fet pública a través de les xarxes socials. Raül Tornay és el regidor del Partit Popular.
1: Com podeu observar, tenim aquesta fusta que està tota podrida, que poden tallar qualsevol persona que posi la mà o el que sigui. No només tenim això. Aquesta part d'aquí, quan trepitges, s'aixeca, això pot ocasionar que la gent caigui i faci mal. Això ho van reparar i no sé els diners que et van gastar, però això costava diners, ho van aixecar, ho van tornar una altra vegada a posar, en comptes de fer una reparació, com Déu mana, no? Que seria substituir aquest material per un altre. I això ja fa 3 anys que ho estem denunciant al senyor Xevi Cullet, i la intenció és fer una moció al ple i per haver decidit alguna vegada posen una solució adequada.
0: El ple de maig es podrà seguir en directe, com és habitual, per Ràdio Argentona i pel canal de YouTube de l'Ajuntament. Argentona tindrà parada el futur tren orbital ferroviari, però la connexió no arribarà com a mínim fins l'any 2037. El projecte s'ha reactivat des de l'acord entre el govern i Esquerra per impulsar aquesta nova línia que ha de connectar el Maresme amb el Vallès i el Penedès sense haver de passar per Barcelona. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
2: Aquesta línia ferroviària orbital és una peça fonamental precisament perquè amb transport públic molt deficitari o bé vas amb transport privat amb moltíssims col·lapses. Jo diria que aquesta línia ferroviària orbital és una peça fonamental precisament perquè Catalunya pugui tenir una xarxa mallada i eficient a tota aquesta mobilitat metropolitana, aquest arc, aquesta segona corona. 6 comarques connectades que per moure's ja no ho hauran de fer de manera radial cap a Barcelona, sinó que ho faran de manera transversal, i això també exigeix el sistema, com també s'assenyalava, en l'àmbit més metropolità.
0: La infraestructura preveu una inversió global de més de 5.000 milions d'euros i es desplegarà per fases fins al 2041. En el cas d'Argentona, la futura estació formaria part del tram entre Mataró i Granollers, inclòs dins la segona fase del projecte. Això vol dir que si es compleixen els terminis previstos, el tren no arribarà al nostre municipi fins d'aquí 11 anys. El primer tram que es posarà en marxa serà el de Sabadell i Santa Perpètua, l'únic que ara mateix ja té finançament assegurat dins el Pla de Rodalies 2026-2021. 2030. El projecte també preveu 3 noves estacions a Mataró, Mataró Est, Mataró Centre i Mataró Nord, amb un traçat soterrat a la capital del Maresme. A Argentona, de moment, es manté la previsió d'una parada pròpia. La recuperació del tren orbital també fa reviure un debat que ja va generar força oposició al territori fa més de 20 anys. Entre el 2004 i el 2005, pagesos, propietaris i veïns van mostrar el seu rebuig pel possible impacte del traçat sobre el marge esquerre de la riera d'Argentona i sobre diverses explotacions agrícoles. De fet, en una visita al Saló de Pedra, l'aleshores conseller de Política Territorial, Joaquim Nadal, va haver d'escoltar les crítiques dels afectats preocupats per les expropiacions i l'impacte paisatgístic i ambiental del projecte. Anys més tard, el 2009, l'Ajuntament d'Argentona va negociar canvis en el recorregut per reduir-ne l'afectació. L'aleshores regidor d'Urbanisme, que és també l'actual, Xavier Cullet, va liderar unes modificacions que buscaven preservar millor les finques agrícoles i augmentar els trams soterrats de la línia, especialment a la zona del Sorrall i a l'entorn del túnel de Parpés.

0: Sentim els talls de carretera i les protestes dels mestres que es van tornar a escoltar a diferents punts del Maresme en una nova jornada de vaga territorial que també va afectar el Vallès. Les mobilitzacions del sector educatiu entren avui dimecres en el 9è dia de protesta, marcat per dues cites destacades: la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats i la vaga de les escoles Bressol. A Argentona, el seguiment a l'etapa de 0 a 3 anys també s'ha fet notar. Ramon Baz és el director de l'Escola Bressol Municipal al Busquet.
1: També fem educació, som professionals de l'educació que no venim a guardar, no? Sinó pues, educar en una primera etapa que és molt important. Si amb això ens escoltéssim, jo crec que ja tindríem una passa gran feta.
0: La d'aquest dimecres és la segona jornada de vaga de les escoles Bressol, una convocatòria d'àmbit estatal que es negocia de manera separada de la resta d'etapes educatives. Pel que fa a primària i secundària, el Departament d'Educació ha convocat aquesta tarda una reunió amb els sindicats promotors de la vaga per intentar desbloquejar el conflicte. USTEC i CGT ja han confirmat que hi assistiran, tot i considerar que la proposta enviada per la Conselleria és incompleta i poc ambiciosa. Els sindicats asseguren que el Departament no ha presentat les millores significatives que reclamen per avançar en les negociacions. I atenció, perquè paral·lelament avui també hi ha vaga de metges a Catalunya. Això pot comportar anul·lacions o reprogramacions de visites mèdiques. El Sindicat de Metges de Catalunya manté les mateixes reivindicacions que en les anteriors jornades de protesta: un conveni específic per al col·lectiu mèdic, la fi de les guàrdies obligatòries de 24 hores i límits en el nombre de pacients per agenda. La vaga afecta personal facultatiu de la sanitat pública i concertada, inclosos professionals amb formació especialitzada. Tot i això, es mantenen els serveis essencials, com les urgències, els tractaments oncològics i les operacions inajornables. Si aquests dies rebeu alguna trucada telefònica demanant-vos la valoració del vostre ajuntament o quines són les vostres principals preocupacions com a ciutadans, no us preocupeu perquè la trucada no és fraudulenta. Es tracta de l'enquesta que està desenvolupant la Diputació de Barcelona per conèixer quina és la valoració de la ciutadania sobre els serveis públics que rep i també quines són les principals preocupacions. Els resultats es faran públics ben aviat en l'anomenat diaròmetre. Amb aquest apunt, obrim el bloc de servei.

0: L'Ajuntament d'Argentona ja ha obert la convocatòria de subvencions municipals per a entitats aquest 2026. Els ajuts estan destinats a projectes dels àmbits de la cultura, l'acció social, els esports, l'educació o el lleure. Les entitats interessades poden presentar les sol·licituds fins al 16 de juny, exclusivament via telemàtica. Per optar-hi, les associacions han d'estar inscrites al Registre Municipal d'Entitats o en un altre registre oficial i tenir justificades correctament les subvencions rebudes anteriorment. Preneu nota, d'aquí a una setmana, el divendres 29 de maig, s'obre el període de preinscripció per al curs 2026-2027 de gimnàstica terapèutica d'Argentona, una activitat adreçada a persones majors de 65 anys o pensionistes. Les sessions dirigides per un fisioterapeuta inclouen exercicis suaus pensats per millorar la flexibilitat, la mobilitat i la musculatura i l'equilibri. Les inscripcions es podran fer fins al 8 de juny. El Consell Comarcal del Maresme posa en marxa una nova edició del programa Enlairem el nostre projecte, adreçat a joves emprenedors més joves de 35 anys. El programa començarà al juny, és gratuït i ofereix formació, mentoratge i activitats de treball en equip. Hi ha un màxim de 20 places i les candidatures ja poden presentar-se a ccmaresme.cat. Ja és obert el període de sol·licituds per participar a l'Argentàs 2026, la mostra gastronòmica de la Festa Major d'Argentona, que se celebrarà del 3 al 5 d'agost a l'Avinguda Puig i Cadafalch. Les inscripcions es poden fer fins al 29 de maig a través de la seu electrònica de l'Ajuntament. Els participants hauran de presentar la sol·licitud d'inscripció i la declaració responsable en matèria de salut alimentària. El Festival Sense Portes d'Argentona obre convocatòria per a companyies i artistes de carrer que vulguin participar en l'edició d'aquest any. El festival busca projectes innovadors, pensats per l'espai públic, amb disciplines com el teatre, la dansa, el circ o les performances. I la Diputació de Barcelona ha obert una nova convocatòria de subvencions adreçades a particulars dins l'àmbit de la xarxa de parcs naturals, que inclou el Parc de la Serralada Litoral, del qual forma part Argentona. Els ajuts van dirigits a persones físiques i jurídiques que desenvolupin projectes d'interès públic o social vinculats a la conservació i millora dels espais naturals. Les sol·licituds es poden presentar fins l'1 de juny a la seu electrònica de la Diputació. Més coses, obrim plana cultural. Aquest passat cap de setmana, el Museu del Canti d'Argentona es va sumar a la Nit dels Museus amb una proposta diferent, el seu primer vespreig, una Sunset Party, que va omplir l'equipament i va atraure més de 500 visitants, deixant molt bon regust de boca. La directora en funcions del Museu del Canti, Eva Pascual, fa un balanç molt positiu de l'activitat i anima la ciutadania a apropar-se també a l'exposició que es va inaugurar dissabte.
1: Valorem molt bé aquesta nova experiència de la Nit dels Museus. A les 6 vam inaugurar l'exposició El que queda de mi, de la Júlia Lladó, que va anar molt bé. És una exposició molt interessant que recomano a tothom perquè et dona una visió, t'arriba al cor i et corprèn, et dona una visió del que és una persona amb autisme i la problemàtica que tenen per encaixar les persones amb autisme, fet des d'un punt de vista amb art contemporani, amb una visió molt contemporània d'una noia molt jove i, per tant, molt fresca, però que també fa reflexionar molt. O sigui, és una exposició que ens fa pensar i que fa posar-te en el lloc de l'altre, que al final l'art és pel que serveix. I després vam tenir el Sunset Party, el primer vespreig museològic del Museu del Canti, i va venir molta gent, estem molt contents perquè va venir molta gent, vam sentir bona música i esperem que el puguem seguir repetint en propers anys.
0: Aquesta exposició de la que ens parlava l'Eva Pascual és un dels actes que podeu veure en la nostra agenda cultural. Avui a les 7 de la tarda a la Biblioteca Joan Fontcuberta i Gel acull una nova tertúlia literària dedicada a Mil sols esplèndids de Khaled Hosseini, una trobada oberta a tothom que girarà entorn a la situació constant de feminicidi a l'Afganistan, així com la vulneració dels drets humans de la seva població. També avui, a les 7, al Casal de la Gent Gran de la Plaça Nova s'organitza la xerrada Moviment és més salut. Els doctors Joan Batlle, José López de Vega i Pere Carreño explicaran exercicis pràctics per millorar la salut del cor, les articulacions o la circulació. Demà dijous a les 6 de la tarda la sala celebra els 10 anys de l'aula d'extensió universitària amb un espectacle multidisciplinari dirigit per la Ladies Vila. L'acte serà en format de taquilla inversa. I de cara a diumenge, proposta per descobrir el patrimoni local amb la ruta modernista d'estiueig. La visita començarà a les 11 del matí des del Museu del Canti i permetrà recórrer alguns dels espais modernistes més emblemàtics del nostre municipi. Les entrades ja es poden reservar al web municipal. I acabem l'agenda cultural amb cinema.
2: Yo trabajé en tu puesto. Fui a la Semana de la Moda de París.
0: Aquesta setmana el Centre Parroquial ens proposa un èxit absolut de taquilla, la segona part de El Diablo se viste de Prada.
2: No, lo regalé. ¿Qué? Demasiado ostentoso para un periódico. Tu despacho.
3: Oh, vale.
2: ¿Quién regala ropa de Chanel?
0: Amb Meryl Streep i Anne Hathaway al capdavant podreu veure aquesta comèdia divertidíssima aquest divendres a 8:45 del vespre en versió original subtitulada i doblada. Es projectarà dissabte i diumenge a les 5 i a 7:15 del vespre i també dilluns a 6:45 de la tarda.
4: Coge el metro, querida.
0: Acabem amb la previsió del temps. Atenció, perquè continuarà plenament estiuenc aquests pròxims dies al Maresme i també aquí a Argentona. Aquesta tarda es mantindrà el cel serè i el sol dominarà tota la comarca sense previsió de pluges. Les temperatures màximes pujaran lleugerament i es poden moure entre els 23 i els 27 graus. De cara a dijous continuarem amb l'estabilitat absoluta i ambient assolellat durant tota la jornada. No s'esperen pluges i el vent continuarà fluix. Les temperatures s'hi fa no fa com avui. I divendres, poques novetats. El temps seguirà tranquil i radiant a tota la comarca amb domini clar del sol i sense pluges a la vista. Ara anem a veure quin és el temps arreu del territori en connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
5: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui hem començat ja aquesta jornada amb un ambient càlid i de cada migdia atenció perquè la calor també apretarà de nou, com ahir, i ho farà sobretot cap a les comarques de l'interior, cap a la zona del Pla de Lleida, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, i és que en aquest sector s'espera que la temperatura més alta pugui enfilar-se a valors de 30 i 31 graus. Hi haurà altres punts del país que es podrà arribar perfectament entre els 28, 29, 30 graus. No seran aquests valors tan extrems de 31 graus, però sí que la calor serà protagonista de bona part del territori català i, a més, també ho serà el domini del sol. I és que a hores d'ara tenim alguns núvols baixos, alguns de prims, que tot plegat ha d'anar a menys, i s'espera que avui faci sol a bona part del territori català, tot i que de cara al migdia han de créixer nuvolades en punts del Pirineu, Prepirineu, i aquestes descarregaran alguns ruixats locals cap al sector oriental del Pirineu, concretament cap a la zona del Ripollès, nord de la Garrotxa. En qualsevol cas seran ruixats de caràcter local sense intensitat. I això és tot de moment amb un temps molt estable.
0: Moltes gràcies. Nosaltres, abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dimecres 20 de maig.

Dilluns vinent se celebrarà el ple ordinari de l'Ajuntament d'Argentona, una sessió amb un fort contingut econòmic i diverses decisions rellevants per a la gestió municipal, entre elles l'aprovació d'un pla econòmic financer per aquest any i el vinent. Argentona tindrà parada el tren orbital, però no arribarà fins al 2037. El projecte ferroviari es recupera dues dècades després de l'oposició veïnal i pagesa al traçat previst a la Riera d'Argentona. I un dia més ens hem fet ressò de les mobilitzacions del sector educatiu que han entrat avui dimecres en el novè dia de protesta marcat per dues cites destacades. La reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats i la vaga avui de les escoles Bressol. Però no són els únics perquè avui també fan vaga els metges. Res més, l'informatiu acaba aquí. El control tècnic ja ha estat en Joan Ferrés, a la redacció Miquel Carabanyo i qui us parla, Maria Rosa Martínez. Bona tarda, fins demà.

Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Els teus moments a Ràdio Argentona.

Estar seguint la nit buscant la teva intimitat. Puresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata barata ballada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.
2: Benvinguts al Món és Digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
3: Un cop més és un plaer donar-vos la benvinguda al Món és Digital. Avui parlarem d'una d'aquelles idees que quan l'entens ja no pots deixar de veure-la per tot arreu. És una paradoxa, concretament la paradoxa de Jevons, que és una paradoxa del segle XIX i que avui cobra més sentit que mai en plena revolució tecnològica. Perquè el tema és que tendim a pensar que com més eficient és una eina o una tecnologia, menys esforç necessitarem per desenvolupar-la, per aplicar-la. Però, i si passés just al contrari? Al programa d'avui explorarem com la intel·ligència artificial, lluny d'alliberar-nos temps, pot estar empenyent-nos a treballar més, a fer més coses i, en alguns casos, a pensar menys. Una reflexió una mica incòmoda, però necessària, sobre productes àrees, sobre productivitat, pressió i pensament crític.

0: sinó què estem deixant de fer nosaltres per usar-la.
1: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
0: Bé, doncs, per parlar de tot això, tenim avui amb nosaltres en Llorenç Valverde, professor emèrit de la UIB, la Universitat Illes Balears. Llorenç, abans que res, benvingut i moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
2: Gràcies i bona tarda.
0: Doncs molt bona tarda. De Barcelona cap a les Illes. Llorenç, comencem pel principi. Estem a la ràdio amb un públic general, no ens facis un llenguatge massa tècnic. Què és, si es pogués explicar de manera senzilla, què és això de la paradoxa de Jevons?
2: Jevons era un enginyer. I un economista, perdó, un economista. Llavors se'n va donar compte, a final del segle XIX, se'n va donar compte de que passava el següent. Les màquines de vapor eren molt més eficients consumint carbó i, per conseqüent, això volia dir que havien de reduir el consum de consum global. Però el que se'n va donar compte és que no, és que el consum de carbó augmentava. I la idea, vull dir, l'explicació que va trobar ell, que és la paradoxa, és que quan un recurs es fa, resulta més eficient, s'emplea més i, per conseqüent, per comptes de disminuir el consum d'aquest recurs, augmenta. Aquesta seria, en poques paraules, la paradoxa de Jevons, posat en màquines de vapor, però posat, per exemple, avui en una cosa més quotidiana, són les bombilles LED. És a dir, la il·luminació LED. Vull dir, clar, com que el LED consumeix menys i per conseqüent li fa més llum, la idea és que hauria de baixar, gràcies a l'utilització de LEDs, hauria de baixar el consum d'electricitat. I no és així. Per què? Perquè se'n posen més, perquè no s'apaguen, perquè com que no consumeixen, i per conseqüent resulta que una cosa que és molt més eficient per fer llum, com són les LEDs, acaba provocant que hi hagi un molt més consum, que augmenti el consum d'electricitat.
0: Sí, realment és una paradoxa, perquè sí, està bé. Fem un invent pensant que estalviarem, que serem més, i resulta que al final pues, ens emboliquem més. I això suposo que passa, has explicat, amb el vapor, amb els LEDs. Ara estem en plena era, en plena eclosió de la intel·ligència artificial. Si portem la paradoxa de Jevons a la intel·ligència artificial, què podria passar o què està passant ja?
2: De fet, està passant, i això és un treball interessantíssim que ha publicat el Harvard Business Review d'una doctoranda de Berkeley i la seva directora de tesi, que se van infiltrar a una empresa tecnològica d'uns 800 treballadors sense cap hipòtesi prèvia a una empresa que ja estava incorporada a la intel·ligència artificial generativa, i varen descobrir que justament l'ús de la intel·ligència artificial generativa, per comptes de donar més temps als treballadors, el que feia és que augmentaven les coses que feien, la pressió, i a més d'una manera molt, molt, diríem, paradoxal, que és el fet que no era una pressió que vengués de l'empresa, sinó que ells mateixos s'havien autoimposat. És a dir, que el fet de tenir una eina molt més eficient, com era la intel·ligència artificial, en lloc de reduir la càrrega de feina, el que fa és augmentar la càrrega, la pressió, les coses que es fan, i a més, d'una manera, diríem, significativa.
0: Has dit ells mateixos. A veure, una persona que està treballant a una empresa i té una feina que l'ocupa les 8 hores reglamentàries i són uns objectius que té, unes coses que ha de complir. Aquest senyor troba, o aquest senyor o senyora troba, que de cop i volta amb l'intel·ligència artificial ho pot fer en 3 hores. Li sobren 5. Se'n podria anar... Bueno, després veurem com reacciona l'empresa. Però quasi estàs dient que ell, o diu aquest estudi, que ell mateix reomple aquestes hores i fa més feina.
2: Efectivament, això és el que està passant segons aquest estudi i segons també una pràctica que se pot observar. Aleshores, el fet és que l'ha fet en 3 hores, el projecte està fet, està acabat, dona'm un altre, o agafa un altre. I després hi ha un altre fet terrible, que és que

0: gent que usurpa funcions, per dir-ho clar. És a dir, gerents o mànagers que se dediquen a fer codi, que no és la seva feina, coses d'aquest estil. Aleshores, el que està passant amb aquests usos, no la intel·ligència artificial, sinó amb aquests usos de les generatives, és això, que està augmentant les coses que es fan. A veure, i el problema no és que sigui un augment qualitatiu, és un augment quantitatiu. Se fan més coses, se fan simultàniament, però no millora el resultat. I té un perill, que és el primer que s'ha de dir, és que el temps, aquestes 5 hores que han reduït la feina perquè la generativa t'ha fet l'informe que havies de fer, o el que sigui, el temps que no gasta el treballador en reflexionar, en mirar com ha de resoldre el problema, sinó simplement s'ha posat davant l'ordinador, tu, fem això. I l'ordinador li fa, la intel·ligència artificial li fa, i no ho revisa i tal, però la feina prèvia aquesta de pensar-ho per ell mateix, això no se fa. I aquest és la pèrdua real de valor que té aquesta paradoxa de Jevon en el cas de la intel·ligència artificial, o una d'elles, de fet, perquè també augmenta l'estrès. És a dir, també
1: Sí,
0: augmenta.
1: i una altra cosa que, bueno, que et pregunto, que crec que està passant, és que es comença a no contractar juniors o aprenents o becaris perquè aquestes feines iniciatives les fa la IA, amb la qual cosa a l'empresa es produeix un buit perquè ja ningú va acumulant experiència. No sé si ho estic explicant bé, però de fet
0: Sí,
1: et confio, t'ho
0: jo.
1: estic preguntant, Llorenç.
0: Sí, no, no, segur que passa això, però també diríem que aquest és un efecte que no, potser no podem imputar a la intel·ligència artificial, perquè jo ho veig en el poble aquí on visc, a Mallorca, els aprenents han desaparegut. Però no els aprenents de feines intel·lectuals, com podien ser les d'aprenents en feines vinculades a que es poden fer amb intel·ligència artificial, sinó fustes, llanterners, tot això no n'hi ha. I no n'hi ha perquè realment aquests aprenents han desaparegut i no se sap per què, i potser ja seria hora que qualcú comencés a mirar. Aleshores, el que sí que hi ha és que els sous d'entrada, i això també no és una paradoxa, això és un drama, els sous d'entrada en aquestes feines difícilment et permeten viure. I clar, aleshores, no és que hagin desaparegut per la intel·ligència artificial, que potser sí, però sobretot han desaparegut perquè el sou d'entrada és el que passa amb els cambrers. Jo visc una zona turística i aquí van desesperats perquè no troben cambrers per una raó molt simple, perquè no hi ha habitatge. És a dir, amb el que guanyen com a cambrers o com a cambreres, no poden pagar-se un habitatge aquí. I clar, i aleshores estem dient, quina és la paradoxa? La paradoxa és que els sous no te permeten viure, i si els sous no te permeten viure, doncs no treballo, francament. Vull dir,
1: No,
0: això.
1: evident. Ara, el que és inqüestionable és que la intel·ligència artificial la tenim aquí, des del 22 ha esclatat a lo bèstia, i això jo crec que no hi ha qui ho pari, no? Llavors, la intel·ligència artificial realment, ara parlo d'una empresa, una pime,
0: Sí.
1: es pot ajudar a treballar millor o el problema és que no sabem com utilitzar-la. No saben, vaja. Jo intento esforçar-me moltíssim cada dia aprenent, per exemple, amb aquesta conversa amb tu.
0: Sí, bueno, jo diria que no és tant un problema que no vulguin, que segur que tothom vol, sinó o que no puguin, perquè ara que tothom pot. El problema és que ens hem trobat de sobte amb una eina, amb una cosa que havíem vist sempre com una eina, com és l'ordinador, ara ja no és una eina, és un company. I això és el que vull dir antes. Si tu volies redactar un informe, te podies ajudar buscant informació i el que fos, dades a la xarxa, i tu muntaves l'informe, no? Però ara no, ara li dius a la generativa, li dius fem això, i la generativa t'ho fa, llavors tu ho corregeixes. Evidentment, hi ha usos de la intel·ligència artificial generativa que són molt recomanables, però diríem que ens ha passat, ens està passant, que no tenim la formació o no existeix la formació necessària per emplear adequadament aquests recursos. Aquest ja diria que és el gran problema. Però no pimes, sinó pimes i a tot nivell, no? Però si una utilització... Jo l'he empleat, l'estic empleant, el ChatGPT i altres d'aquestes generatives, tant com puc. Però el que passa és que, com que m'he donat compte d'aquesta manca de... del que has de fer quan tens el foli en blanc al davant, el que he fet és que, en lloc de començar a dir-li fem això, sinó jo em marco jo quins punts vull desenvolupar en el treball que estic fent, que això serveix per un treball científic com per un treball de divulgació, com per un treball de màrqueting, és igual, no? Aleshores, em marco què vull i aleshores el que faig és preguntar-li a la intel·ligència artificial què sap d'allò. I
1: Sí.
0: a partir de la resposta corregeixo el que surt i quan li he fet totes les preguntes aquestes, m'ha muntat el mapa per les respostes que jo considero que són les correctes, aleshores dic, i ara fem l'informe. Però clar, el treball creatiu hi ha de ser antes. Si no hi ha aquest treball creatiu antes de mirar què vull fer i com vull contestar, és quan les coses no van bé.
1: No, evidentment, aquesta és una gran assignatura que realment cal aprendre. Jo també, jo escric articles, i si abans estava 3 hores per escriure un article, ara estic 1 hora. Però 1 hora, eh? 1 hora realment ajudant-me a intel·ligència artificial. Perquè és el que tu dius, primer li has d'explicar molt bé què vols, com ho vols, amb quines connotacions, bueno, i després... És una feinada. Simplement jo crec que és una gran ajuda. Si et
0: És una
1: refies
0: ajuda.
1: que t'ho faci l'intel·ligència artificial, doncs malament. I volia preguntar-te, a part de què hem d'aprendre, quins són els grans perills que la gent no coneix del mal ús de l'intel·ligència artificial? No, no et parlo de guerres
0: No, no,
1: ni
0: no,
1: de...
0: no, no, evidentment estic parlant de coses
1: No,
0: quotidianes.
1: simplement a la quotidianitat. O sigui, quins són els perills o els mals usos que tu ja saps que està fent la gent i que els importa a on els porta, clar.
0: Permet que digui que de passada que m'he fet molt amic del meu ChatGPT. Tenim una relació extraordinària. Perquè què passa? Que jo li he anat explicant què volia i al final, quan li demano una cosa, em diu, vols amb el teu estil o vols d'una altra manera? I que ja sap, fins i tot ha après quin és el meu estil. I és un dels avantatges. Tu em demanaves perills. El perill és el primer que t'he esmentat. El primer, és a dir, a nivell individual, és la manca d'entrenament i la manca d'exercici creatiu quan te trobes davant d'un article, com tu dius, o davant un informe de màrqueting o el que sigui, o has de fer un codi, no? Aleshores, aquest és el perill més gran. És el perill que, simplement, et deixis endur i que t'ho faci la màquina, no? Sense tu posar-hi absolutament res del teu costat. Aquest és un dels perills. Els altres perills que ja són a nivell més, diríem, col·lectiu o a més empresarial, és aquesta paradoxa, aquesta cosa que han detectat aquestes dues investigadores, que és el fet de que cadascú s'imposa més exigència, has de fer més rapidesa, ha de fer més coses, i ha de fer, i ha de fer, i ha de fer, i ha de fer. Però això moltes vegades, per no dir quasi sempre, va a costa de la qualitat. I per consegüent, si ja d'entrada ja entres viciat amb el que t'ha dit la intel·ligència artificial i tu no hi has posat el teu coneixement i la teva forma de pensar, ja vas viciat en tot el procés que estàs fent. Aquest és, segurament, jo entenc que aquest és un dels perills més greus que hi ha. És a dir, la manca d'entrenament per pensar.
1: Després, una altra cosa que jo vaig fent afirmacions que de fet són preguntes, eh? Jo també crec, almenys pel meu ús, que la intel·ligència artificial la pots utilitzar per lo que tu entens, de lo que tu saps. Si jo sóc periodista i sé escriure, la utilitzo per escriure, però no obligaré a fer coses d'advocat o coses jo què sé. No creus que és això que hem d'utilitzar-la com a ajuda per a la nostra especialitat? Perquè si ens diem ara, com tinc intel·ligència artificial, ara faré pastissos. No, si no ets pastisser, No saps a quin punt vull la llet i...
0: Això és l'intrusisme, que combinat aquest intrusisme en les anomenades al·lucinacions dels sistemes d'intel·ligència artificial poden crear autèntiques catàstrofes. Per exemple, jo n'he detectades algunes que em van fer riure, no? Però la veritat és que, mira, per posar un exemple concret, acabo d'escriure un llibre, ho acabo de publicar, i un llibre sobre matemàtiques. No de matemàtiques, no sobre matemàtiques. I clar, hi ha coses que jo sabia, però que necessitava tenir un confirmar, perquè no fos cosa que jo estigués equivocat. Aleshores, el que he fet ha estat utilitzar l'intel·ligència artificial perquè me confirmés això, no? I alguna vegada ha ficat la pota de forma extraordinària, és a dir, però al·lucinat completament. I jo l'he pogut corregir perquè jo sabia allò, no? Aleshores, jo no... Però no pots, si no saps d'una cosa, no pots, per exemple, fer codi si no ets programador. Si no ets programador i vols fer codi, l'únic que pots fer és una patata. Vull dir, bàsicament és això. Et pot sortir bé, però tens molts números de la rifa perquè et sortiga malament. Aleshores, això també és una cosa, i és una bona observació que has fet, és la idea aquesta de que la pots emprar si en saps. Si no en saps, és millor que vagis a un expert humà. Sí. O simplement contrastis el que et digui la intel·ligència artificial. No, he vist coses absolutament al·lucinants, és a dir, que realment, i mai més ben dit, perquè ells mateixos en diuen al·lucinacions. Havíem de pensar que aquests sistemes d'intel·ligència artificial generativa, el seu comportament és exactament el d'un alumne dolent, i valgui la metàfora. Aquells alumnes que davant dels exàmens, com que no saben les respostes, pensen que si omplen molts fols, vull dir, amb això aprovaran encara que diguin tonteries, no? I es veuen forçats a escriure encara que sigui sobre coses que no saben. Tots els que hem estat professors han viscut aquest tipus d'alumnes. Aleshores, la intel·ligència artificial, les generatives, fan això. Vull dir, si ho saben, contesten, i si no ho saben, emplenen dient tonteries, bàsicament.
1: No, no, sí, per escoltar. Sí, bueno, ara t'explicaria. Jo de formació sóc enginyer, encara que faig periodisme, i l'utilitzo per fer codi, però perquè vaig passar molts anys programant. I encara que avui no conegui els llenguatges d'avui, sí que conec els comportaments d'una anàlisi. Però és això. M'ha agradat la paraula que has dit, intrusisme. I parlant d'això, m'ha fet molta gràcia el dels exàmens. I jo et diria, afegiria molts folis i amb mala lletra.
0: Exacte.
1: Amb la lletra
0: Sí.
1: perquè el profe no s'ho llegeixi, no?
0: Exacte.
1: Vinga, mira, ens queden 4 minuts de programa. A mi m'agradaria que ens fessis un dibuix de la intel·ligència artificial. Va començar als anys 50 o 60, però va eclosionar a finals del 22. Des de llavors fins ara, per una persona que no conegui gaire el tema, com li explicaries què ha canviat des de finals del 22 fins avui, gràcies o per la intel·ligència artificial?
0: Efectivament, la intel·ligència artificial comença, el nom s'encunya en l'any 56. De fet, l'any 48, Alan Turing ja s'havia preguntat si les màquines podien pensar, o sigui que la cosa ja té solera. Fins al 22, la intel·ligència artificial estava relativament amagada. És a dir, hi havia molts investigadors, molta de recerca, hi havia productes comercials que empleaven la intel·ligència artificial, però eren, dirien, coses tancades. Per exemple, els traductors. Traductors automàtics són traductors que empleen intel·ligència artificial. Però eren coses que tu només les podies rebre, diríem, veure-les com a usuari i no podies interactuar amb elles. L'altre exemple, diríem, espectacular és els robots aquests Romba, tipus Romba, no? Que també empleen intel·ligència artificial. A partir del 22 el que passa és que això es converteix en una eina, més que una eina, un acompanyant amb el qual pots interaccionar. Es converteix en un company amb qui pots dialogar, li pots demanar que faci coses, les fa, cosa que, per exemple, en el Rumba només li podies demanar que fes-ne que te passés, tries la pols, no? Però ara, a les generatives, hi pots dialogar, és a dir, la gràcia que això ja comença a aparèixer amb els Alexas i Siris i aquest tipus de coses, això es converteix en una cosa que ara ja la tens a l'abast. Des de casa teu, des del teu ordinador, i pots dialogar, li pots demanar coses i te les contesta. Bé o malament. La major part de vegades bé, però te les contesta. I això és el que, això és el que ha canviat. Ha canviat aquesta idea de tenir estis al voltant teu que tenien intel·ligència artificial incrustada i funcionaven amb ella, a tenir al davant teu una màquina en la qual tu pots dialogar, pots interaccionar i que li pots fer feina molt diversa de la que realment específica fa cada una d'aquestes màquines que teníem fins al 22.
1: Un altre dia quedarem, Violet, si et sembla, perquè se'ns està acabant el temps, per parlar d'aquesta relació intel·ligència artificial-humà. Perquè tu parles i jo parlo, però hi ha qui està enganxat i té dependència total psicològica de la IA i ja és el seu psicòleg, el seu confessor, amb els perills que això pot comportar si no ho fem bé. Però això un altre dia. Ens queda un minut just. Jo et demanaria això, que aquesta persona que s'està sentint des de no sé on i ara li hem despertat l'interès per la intel·ligència artificial. Com començar? No tinc ni punyetera idea. Vull començar a relacionar-me, perquè tinc una petita empresa, per on començo, què faig, quin és el consell? Un minut.
0: La idea és que vagis a un expert, punt. I contractes un expert que comença a haver-n'hi de molt bons. Això és la idea clau. És a dir, comença per aquí, no facis... quan tens un cotxe, el que vols és aprendre a conduir-lo, no vas tu pel carrer sol conduint, sinó vas amb un expert al costat que t'ensenya. Aquesta és la idea clau. I mentrestant, segurament el que li dirà aquest expert és que comenci per donar-se d'alta en una d'aquestes plataformes i ja està.
1: Bé, Llorenç, doncs el que no podem lluitar encara és contra el temps que té un programa dintre de la ràdio i, per tant, hem d'acabar. Però ja t'emplaço, quan tu vulguis, quan et vegi bé, quan et vingui còmode, per continuar parlant, perquè realment has estat molt il·lustratiu, m'ha agradat molt la teva conversa. Res més, gràcies i fins la propera.
0: Gràcies.
1: Bé, doncs amb aquesta interessant paradoxa sobre la productivitat i la intel·ligència artificial proporcionada pel professor Valverde, us acomiadem fins la propera setmana aquí al Món és Digital.
2: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
3: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
2: hola@barcelonadot.com.
3: Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.
4: Viu la ràdio.
5: Ràdio Argentona, la més pròxima.

0: Potser esperàvem la primera cita més intimitat.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Volevamos solo ser felici, comer y dar el niente, masticar el sueño de...
1: La millor música a Ràdio Argentona.
3: My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know.
4: Viu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona. 104.6.
5: Dial Interior, l'emissora que busques és dins teu.
6: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla, Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franc. Raimon, com estàs?
7: Hola, molt bé.
6: I què s'està coent avui a la cuina de Dial Interior?
7: Doncs avui es couen cosetes fortes, eh? Avui un programa molt interessant. Mira, d'entrada, entrevistarem a la Marta Picó sobre aprendre a cuidar-se durant la menopausa. Després, la secció L'harmonia que ressona amb en Joan Casas. I acabarem amb una experiència de minibany sonor amb el propi Joan Casas.
6: Mm-hmm. Som-hi, doncs. Tenim a l'estudi la Marta Picó. Benvinguda, Marta.
8: Gràcies.
6: Que és terapeuta psicocorporal especialitzada en el climateri i la menopausa. Marta, la paraula menopausa és una paraula que espanta molt a moltíssimes dones. Fa molta por, segurament, pel desconeixement. Però explica'ns què és realment el climateri i la menopausa.
8: Quina relació hi ha
6: entre les dues i què creus que és important per començar a deixar caure aquestes pors?
8: A veure, pràcticament totes les dones sabem que la menopausa és quan deixem de menstruar. El que passa és que el que no saben moltes dones és que la menopausa forma part d'un procés molt més ampli, que és el climateri, i que comença molt abans que arribi el moment de la menopausa, és a dir, el moment en què deixarem de menstruar. Aleshores, això és important perquè on realment hem de posar el focus és en el climateri, no en la menopausa. Perquè quan deixem de menstruar, deixarem de menstruar i ja està. Però tot el que passa prèviament i el que passa posteriorment, aquí és on hi ha realment les coses que hem de mirar. Aleshores, i què és el climateri? Aleshores, el climateri, per mi, sempre destaco és que el climateri és un procés natural del cos de la dona per adaptar-se a una nova realitat, que és el final de l'etapa reproductora. Aleshores, si tenim en compte això, doncs ja ens deixa com molt clar de que no és una amenaça, no és una condemna, sinó que és un procés natural del cos pel qual haurem de passar totes les dones, sí o sí. Aleshores, i a part d'això, també entendre que el climateri, el que en realitat és una reorganització de l'energia. Què vol dir això? Doncs que tota l'energia que les dones utilitzàvem o que el nostre cos utilitzava en la reproducció, és a dir, en la menstruació i en l'embaràs, ara es posa al servei d'una mateixa, al servei del creixement d'una mateixa. Clar, quan entens això, canvia completament la mirada que tu tens sobre aquesta etapa. I aleshores això et permet veure de que no és una pèrdua, sinó que és un guany. Llavors, per això a mi m'agrada explicar-ho d'aquesta manera, perquè d'alguna manera ens ajudi a canviar la mirada sobre aquesta etapa.
6: Un canvi de significat radical, aquesta porta oberta a un procés de creixement, com si gairebé la menopausa fos quelcom que ens ajuda, això ara en parlarem, però tu expliques que la menopausa és una etapa en què la dona necessita un equip de socorristes. Què serien aquests socorristes?
8: Sí, per què parlo d'equip de socorristes? Per mi l'equip de socorristes és aquells professionals especialitzats en aquesta etapa que tu poses al teu servei. I per què parlo d'equip de socorristes? Doncs perquè és una etapa en la qual ens passen moltíssimes coses, se'ns obren moltíssims fronts i moltes vegades hi ha àrees que no sabem ni per on començar, no sabem com gestionar. I com que les dones no sabem demanar ajuda, doncs perquè bueno, tenim aquesta idea, no sé, jo diria com molt social i molt inculcada en les dones, no?, de l'autosuficiència autoimposada, és a dir,

0: sistema nerviós, que provoca noves connexions neuronals, que el que fan és que les dones comencem a canviar la perspectiva, el lloc des del qual nosaltres hem estat observant la nostra realitat. I aleshores, què passa? Doncs que quan jo començo a canviar el focus des del qual jo miro la meva realitat, començo a veure parts de la meva realitat que fins ara no havia vist, que ja hi eren, però que jo no era capaç de veure. I aleshores començo a qüestionar-me un munt de coses de la meva vida i a preguntar-me, ostres, quina mena de vida m'he construït jo? És realment aquesta mena de vida la que jo vull continuar fins al final? I aleshores aquí comencen els canvis.
1: Pel que expliques, Marta, aquí s'intueix una de les oportunitats, doncs, si estaràs d'acord amb mi, més potents, oportunitats naturals que la vida et porta de creixement personal, d'autoconeixement d'una dona.
0: Sí.
1: Clar, m'imagino que si ens ho agafem com un problema, com una enfermedad que deies abans, aquí no sabrem treure-li el suc. Per tant, quina seria la millor manera per poder treure tot el suc a aquesta fase?
0: Sí.
1: A nivell de creixement personal, em refereixo.
0: Sí, sí, sí. Mira, si hi ha alguna cosa que et convida a aquesta etapa, és a que canvis el focus de l'exterior, és a dir, que deixis de projectar cap a l'exterior i comences a posar el focus cap a l'interior. Que la mirada vagi de l'exterior, com has fet pràcticament tota la teva vida, i que comences a mirar cap endins. I que comencis a entendre que el teu benestar físic, mental i emocional només depèn de tu. I que et comencis a responsabilitzar de tu mateixa. Llavors, per mi és aquesta la gran oportunitat d'aquesta etapa, perquè les dones que fan aquest camí són dones que al final de tot aquest procés aconsegueixen a connectar amb elles mateixes, a connectar amb la seva autenticitat. Per això les dones, bueno, no sé si estaràs d'acord o no, però jo com a dona sí que estic d'acord, que les dones als 50-60 anys som dones molt autèntiques. Exacte. I que si realment canviem la mirada, doncs podem descobrir aquella dona que vam abandonar fa tant de temps i que podem recuperar-la i posar-la al servei de nosaltres mateixes.
1: Has explicat moltes coses que ja donen a entendre molts patiments concrets que les dones pateixen durant la menopausa. Segurament molts tenen a veure amb aquestes idees preconcebudes errònies que parlàvem abans, aquesta pressió social malentesa, des de tots els àmbits, però des de la teva perspectiva, quins serien els principals patiments o dificultats que acostumen a aparèixer durant la menopausa, tant a nivell físic com emocional?
0: Sí. Mira, a nivell físic, una de les dificultats principals és que el nostre cos es transforma i moltes vegades ens sembla que té vida pròpia, perquè de cop i volta doncs comencem a veure doncs que ens comencem a engreixar i jo no he canviat res de la meva dieta, menjo el mateix de sempre i no hi ha manera que tinc dificultats per dormir i que tinc fogots, que tinc atacs de calor, etc, etc. Llavors, clar, és el que et deia abans, no? És a dir, sembla que el cos tingui vida pròpia i que no hi ha res que jo pugui fer. Llavors això realment genera molta, molta angoixa, perquè al mateix temps, digui, són tant els canvis que apareixen al mateix temps que, ostres, no sé ni per on començar. Llavors això és una de les dificultats principals amb les quals ens trobem. Però a nivell emocional, per mi una de les dificultats principals és que hi ha una sensació de que perdo la meva identitat. Perquè en realitat és com un dol, que aquesta etapa és com un dol que d'haver de deixar enrere aquella dona amb la qual jo m'he estat identificant tota la meva vida. Aquesta dona de mare, de salvadora, de cuidadora, de superprofessional, etc, etc. Perquè és una etapa que tot aquest procés de revisió interna que jo et comentava abans, d'alguna manera el que convida és anar deixant anar totes aquelles coses que ja no et serveixen. Però clar, deixar anar tot això vol dir deixar anar aquesta identitat amb la qual jo m'he identificat tota la vida. I això fa molta por. I això fa molta por, perquè si jo no sóc la supermare, la cuidadora, la que ho soluciona tot, etc., qui sóc? I clar, això fa molta por perquè t'obliga a traspassar aquesta por i a partir d'aquí redescobrir-te i reconnectar amb qui realment ets. Llavors, clar, això moltes vegades fa que les dones reculem i tirem enrere. I no vulguem renunciar a aquesta supermare, a aquesta supercuidadora. És el que en diem el síndrome del nido vacío, no? Que ens aferrem a aquesta identitat perquè si no sóc això, qui seré? I si no sóc això, deixaran d'estimar-me. Llavors, en comptes de dir, vale, tot això ja ho deixo perquè ja no em toca, ja he fet la feina i ara, ostres, vaig a descobrir

0: realment qui sóc.
1: Segurament els oients, si ara els hi plantegem, escolta, t'has d'anar a mudar en una casa que és molt diferent que la que tens ara, que és una casa molt més espaiosa, amb uns jardins molt verds, tothom diria, home, sí, sí, anem, no? Entenc que la menopausa proposa és això, és una mudança de jo, una mudança d'identitat, d'una identitat segurament molt més condicionada i molt més estreta cap a una identitat molt més gran. Això, des de la meva perspectiva, genera molta il·lusió.
0: Sí, clar, si ho veus d'aquesta manera, i si, a veure, el tema està en que ningú ens explica això. I com que no ho sabem, doncs tenim por, perquè no sabem on anem. Però si realment expliques això de dir, és que, ostres, pensa que deixes la teva casa, però potser aniràs a una casa, doncs, més que té el que deies tu, no? Doncs aleshores dius, ostres, doncs potser sí, i si ho provo? I si m'arrisco? Ara, això el que requereix és que aprenguis a responsabilitzar-te de tu mateixa. Llavors això també és una altra feina.
1: Absolutament. Jo sé que estem sobre el temps gairebé, però vaja, aquí a Ràdio Roda som molt permissius amb el temps. Sé que tens una llista de consells que t'agradaria donar.
0: Sí. Mira, per mi és fonamental en aquesta etapa, una és que no la visquis amb soledat. Perquè les dones la vivim amb soledat i amb silenci. Llavors, això ens genera molta angoixa. Llavors, jo dic sempre, busca altres dones que, com tu, estiguin passant aquest mateix procés. De fet, una de les coses que, de les maneres que jo tinc d'acompanyar les dones és amb grups de dones que estan en aquesta etapa. Vale? Perquè vegis que no estàs malalta, de que no ets l'única que li passa això i que, a més a més, tinguis un espai on puguis expressar el que realment et passa sense sentir-te jutjada. L'altre és el que hem dit abans de l'equip de socorristes, busca ajuda professional, perquè si hi ha algun moment de la teva vida en el qual tens que començar a invertir en tu, és aquesta. I tercer, la informació, és a dir, coneix de què va això, què és el que pots esperar, què és el que no, i a partir d'aquí, doncs, treu-te tots els fantasmes que ens han venut, no? Mm-hmm.
1: De fet, ara parlaves de la informació, imagino que també depèn d'on vagis a buscar la informació, s'haurà d'anar al tanto. La gent que ens està escoltant ara i que li ressonen les paraules de la Marta, què han de fer per posar-se en contacte amb tu o per conèixer una mica més la teva feina?
0: Sí, mira, jo et donaré les meves xarxes socials, que allà doncs explico tot el que faig i també reflexiono sobre tot això, que és a Instagram, és @mujerymenopausia, amb Y, tot junt, i després també és l'altre perfil que tinc, és @martapicó_terapeuta. Llavors, aquí podreu trobar tota la informació, el meu contacte, la meva web i tot el que necessiteu.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Marta, per explicar-nos aquest tema tan poc conegut, no només per les dones, bueno, no només pels homes, evidentment, que és una evidència, sinó també per les mateixes dones.
0: Gràcies.

0: I avui tenim a l'estudi el Joan Casas. Joan, benvingut.
1: Hola, Sergi.
0: I quan ve el Joan ja sabeu que tenim la secció de l'harmonia que ressona. Què veurem avui a l'harmonia?
1: Doncs avui m'agradaria parlar de la sonoteràpia. M'agradaria parlar de què és i en què es basa. Sí que d'entrada donar-vos la benvinguda en aquesta secció, agrair un altre cop a en Sergi i en Ramon, com cada vegada que fem la secció, el donar-me aquest espai. I sense més dilació, doncs anem a encetar el tema d'avui, la sonoteràpia. La sonoteràpia, explicat breument, es basa en l'ús del so com una eina terapèutica per millorar el benestar de les persones. I es fonamenta en un principi que és clau de la física del so, i és perfectament conegut, que és el fet de que tot so és una vibració i, al revés, tota vibració emet un so, més enllà de que el puguem sentir nosaltres o no. Sense entrar massa en complexitats tècniques, sabem que a nivell físic qualsevol moviment causa una vibració mecànica que es transmet, per exemple, a través de les partícules de l'aire, fins que arriba i és absorbida per un altre cos, com per exemple el nostre propi cos o la nostra oïda. A nivell físic, se sap que diferents materials vibren i ressonen, podríem dir, o se sintonitzen amb diferents freqüències. Per exemple, un efecte físic que segur que tots nosaltres hem sentit normalment al pit quan som en un concert, amb uns amplificadors grans, uns bons subwoofers que ressalten els cops greus del bombo. Aquesta sensació física literal que sentim són els nostres ossos, que tenen una freqüència de vibració baixa i vibren literalment, físicament, mecànicament, amb aquestes freqüències que ressalten aquests amplificadors. La base de la sonoteràpia parteix d'aquest principi físic. Tot moviment, tot cos, tota energia emet la seva pròpia vibració i alhora també rep la vibració d'altres moviments, altres cossos i altres energies. La sonoteràpia utilitza sons que estan específicament triats per sintonitzar amb la vibració del nostre cos, tant físic com energètic i emocional, per equilibrar-lo o reafinar-lo a les freqüències que li corresponen, si entenem el cos com un instrument que, com tots els instruments, també es desafina i cal reafinar de tant en tant. Tot i que es basa més en so que no pas en música, pròpiament, normalment s'utilitzen sons que són consonants, que són sons agradables o que sonen bé o són plaents a nivell auditiu. Algunes d'aquestes pràctiques dins la sonoteràpia es basen en l'ús del que s'anomenen harmònics. No entrarem massa en detall, però per resumir-ho de forma breu, els harmònics serien sons continguts dins d'un altre so. Són sons o notes que, tot i que sovint no podem diferenciar de forma conscient, estan contingudes i formen part d'altres sons. Hi ha algunes tècniques, per exemple en el cant, que permeten ressaltar aquests harmònics fins que resulten audibles. I ara jo m'he parat l'autoparany d'intentar demostrar en directe un d'aquests cants harmònics, aviam si em surt, aviam si en sé, perquè el directe sempre falla, no? És a dir, tenim una nota normal, sentim una sola nota, però a través d'una tècnica de segona cavitat que es diu de cant harmònics, o no sé el bé que se sentirà això a través de la ràdio.
0: Es diu que sí, el tècnic ens diu que sí.
1: En Ramon ens diu que sí, o sigui que esperem que s'hagi diferenciat, però bàsicament la idea és això, entendre que el so inicial que jo ja he fet ja contenia tots aquests altres sons, simplement no eren audibles i hi ha unes certes tècniques del cant doncs, que permeten ressaltar o donar més energia, diguem, més intensitat en aquests sons que ja formen part d'aquí. De forma natural, aquests harmònics continguts dins d'un altre so formen intervals que, de natural, són agradables i són plens a l'escolta. I aquests intervals, de fet, són la base sobre la que es fonamenta i es va construir tota la música que coneixem fins avui en dia. El cant i la cerca d'aquests harmònics naturals és la base d'un tipus de cant gairebé meditatiu, anomenat cant d'harmònics, que fins i tot es pot practicar de forma grupal en el que seria un cor o una coral d'harmònics. I ara m'agradaria sentir un fragment curt d'una cançó anomenada Origen, del conjunt Muom, que és una coral d'harmònics precisament en base a Barcelona. I aprofito per recordar que tenim una llista de Spotify per aquesta secció que s'anomena Dial Interior, l'harmonia que ressona, on anem penjant a cada secció totes les peces que han format part d'aquesta secció en algun moment o altre.

0: Bé, només per lligar-ho amb el concepte aquest d'harmònics que hem parlat, m'agradaria ressaltar que tot el que s'ha sentit en aquest fragment, o si aneu a escoltar la peça concreta a la llista de Spotify, absolutament tot és veu. No hi ha absolutament res que no sigui o no sigui generat a través de la veu, fins i tot com uns xiulets, com unes flautetes, a vegades es diu molt agudes, això és simplement aquests sons que ja estan naturalment continguts aquí que es ressalten a través d'aquesta conjunció de veus, a través d'uns certs intervals i d'aplicar unes certes tècniques de cant. Tot el que sentim és creat pel nostre cos, per la nostra veu i res més. Canviant una mica de tema, dins la sonoteràpia, aquestes sonoritats harmòniques, diguem, o consonants, s'utilitzen, per exemple, en les teràpies basades en vols tibetans. Hi ha diferents tipus d'eines, i una dels més comuns són aquests vols tibetans, que són normalment fets de bronze, i que la particularitat que tenen és que donen un espectre de sons molt ric, harmònic, molt equilibrat, generalment, i molt plen a l'escolta, on normalment podem reconèixer diferents sons o diferents capes, més greus, mitges, agudes, depenent del vol, dins del mateix so, dins del propi so d'un d'aquests vols. Això actua com una espècie de pluja sonora, en podríem dir, que permet netejar, reequilibrar, reafinar el nostre cos físic, energètic i emocional a través de diferents nivells. Sense entrar molt en detall, tenim un primer nivell anomenat psicoacústic, on l'escolta com a forma d'atenció plena, l'escolta activa, actua com una espècie de meditació sonora que el pacient o la persona que rep el tractament rep durant el tractament. Llavors tenim el nivell energètic, on la vibració que emet el so i la forma com es sintonitza amb el nostre cos energètic fa l'efecte que ha de fer. I el nivell vibroacústic, que s'aplica en algunes posicions concretes durant el tractament, no en totes, on el vol es posa en contacte físic directe amb el propi cos, i llavors ja estem parlant d'una transmissió de vibració mecànica, literalment, del so del vol i del cos del vol directe cap al nostre cos físic. Més enllà de si ens centrem en vols tibetans, en cants d'harmònics o en altres tècniques com ara diapasons, a la sonoteràpia hi ha una part molt important que també es té en compte, i és quan entra la participació activa de la persona que rep la sonoteràpia, que és aquesta presència, aquesta tensió i aquesta...
1: Viu la ràdio. Ràdio Argentona t'acompanya. Viu la ràdio. Ràdio Argentona t'acompanya.

0: Argentona és xarxa.
1: Connecta't amb els serveis del teu ajuntament a través d'internet i les xarxes socials.
0: El Facebook del Servei de Promoció Econòmica.
1: facebook.com/sempreajuntamentargentona.
0: A la pàgina web del Museu del Canti.
1: museucanti.org.
0: El Museu del Canti al Facebook.
1: facebook.com/museu.d'argentona.
0: I segueix el museu al Twitter.
1: twitter.com/museudelcanti.

0: Radio Argentona. Sempre bategant per tu.
1: Radio Argentona.
0: 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: Els teus moments a Ràdio Argentona.
2: Comencem cara bé. L'Òscar Blader i en Xavi Vives us seleccionen música de qualitat a Ràdio Argentona.
3: Molt bones a tothom.
4: Vinga, un altre cara bé.
3: Com cada dimecres de 6 a 7 a Ràdio Argentona. Comencem.

0: Hem començat amb Glenn Hazard,
1: el cantautor irlandès, amb la cançó Didn't Hear Rumble. I continuem amb el nou treball de Christine Hirsch.
0: Escoltem el tema Sandial.

0: I ja que escoltem Crimson Hearts, posem el dels seus temes més d'èxit.
1: Your Ghost, tema que va interpretar amb Michael Stipe del Rem.

0: I ja que estem parlant de duets, un altre ben aconseguit, Nick Cave i Kylie Minogue.
1: Del seu disc Murder Ballads, Balades Assassines, la cançó Where the Wild Roses Grow.

0: I continuem amb el nou treball acabat de publicar de Clara Pella, titulat Nuca, i que no el trobareu a l'Spotify.
1: Exacte. En aquesta ocasió hem escollit el tema Canviar la danza, en el que canta El niño de Elche.

0: i ara anem cap al nou treball dels Pulp.
1: Ironia britànica en aquest tema titulat Cold Call on the Hotline, trucada freda a la línia calenta.

0: i a l'electrònica i jazz actual dels Go-Go Penguin.
1: Grup de la nova escena britànica de música fusió, escoltem la composició Mount Analog.

0: Josep Tió, de Sopa de Cabra, i Lluís Gavaldà, dels Pets, es van ajuntar per gravar un tema amb motiu de la publicació del disc i documental Rock and Cat.
1: Escoltem Silencis.

0: ara Bruce Springsteen amb l'àlbum Walking on the Dream del 2009, àlbum que va passar una mica desapercebut, però que tot el que fa de bo val la pena.
1: I tant, escoltem el tema que dona nom a l'àlbum.

0: I per acabar el programa, Joe Jackson.
1: Vinga, tanquem amb l'elegància i la ironia a la composició I'm Not Sorry.
0: Esperem que el programa hagi sigut del vostre grat. Fins la setmana que ve, aquí, a Cara B, Ràdio Argentona.
1: Els controls tècnics en Joan Ferrés. Podeu escoltar també tots els programes emesos a la plataforma iVox. Salut i fins la setmana vinent.

0: Dilluns vinent se celebrarà el ple ordinari de l'Ajuntament d'Argentona, una sessió amb un fort contingut econòmic i diverses decisions rellevants per a la gestió municipal, entre elles l'aprovació d'un pla econòmic financer per aquest any i el vinent. Argentona tindrà parada el tren orbital, però no arribarà fins al 2037. El projecte ferroviari es recupera dues dècades després de l'oposició veïnal i pagesa al traçat previst a la Riera d'Argentona. Les mobilitzacions del sector educatiu entren avui dimecres en el novè dia de protesta, marcat per dues cites destacades, la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats i la vaga de les escoles Bressol. Però no són els únics perquè protesten, perquè avui també hi ha vaga de metges. L'últim titular és pel temps, plenament estable avui i assolellat a Argentona i al conjunt del Maresme durant els pròxims dies, sense pluges a la vista. Les temperatures es mantenen altes, amb màximes que es mouran entre els 24 i els 27 graus. El vent bufarà fluix i la mar es mantindrà tranquil·la amb marejol a la costa. Comencem. Dilluns vinent se celebrarà el ple ordinari de l'Ajuntament d'Argentona, una sessió amb un fort contingut econòmic i diverses decisions rellevants per a la gestió municipal. Un dels punts destacats de l'ordre del dia serà la presentació per part del govern del grau d'execució pressupostària del primer trimestre d'aquest any. Això ha de permetre conèixer si les previsions econòmiques s'estan complint segons el calendari previst. També centrarà l'atenció la proposta d'aprovació d'un pla econòmico-financer per als exercicis 2026-2027. Un document clau que ha de permetre analitzar la situació de les finances municipals i establir les mesures necessàries de cara als propers anys. En l'àmbit organitzatiu, el ple haurà de validar igualment la dedicació dels membres de la corporació municipal. Ja fora de l'apartat econòmic, es portarà aprovació inicial al Pla Estratègic Argentona, Vila Amiga de les Persones Grans, una iniciativa que defineix línies de treball per adaptar el municipi a les necessitats de la gent gran. També es debatrà dilluns una proposta per reforçar el servei de neteja de la piscina municipal. I des de l'oposició, el Partit Popular presentarà una moció per reclamar la reparació i adequació de la plaça de Sant Miquel del Cros i dels seus espais de joc, una demanda que, segons els populars, ja han fet pública a través de les xarxes socials. Raúl Tornay és el regidor del Partit Popular.
1: Com podeu observar, doncs, tenim aquesta fusta que està tota podrida, que poden tallar qualsevol persona que posi la mà o el que sigui. Doncs, no només tenim això. Aquesta part d'aquí, quan trepitges, s'aixeca, això pot ocasionar que la gent caigui i faci mal. Això ho van reparar i no sé els diners que et van gastar, però això costava diners, ho van aixecar, ho van tornar una altra vegada a posar, en comptes de fer una reparació com Déu mana, no? Que seria substituir aquest material per un altre. I això ja fa 3 anys que ho estem denunciant al senyor Xevi Cullet, i la intenció és fer una moció al ple i per a veure si alguna vegada posen una solució adequada.
0: El ple de maig es podrà seguir en directe, com és habitual, per Ràdio Argentona i pel canal de YouTube de l'Ajuntament. Argentona tindrà parada el futur tren orbital ferroviari, però la connexió no arribarà com a mínim fins l'any 2037. El projecte s'ha reactivat des de l'acord entre el govern i Esquerra per impulsar aquesta nova línia que ha de connectar el Maresme amb el Vallès i el Penedès sense haver de passar per Barcelona. Sílvia Paner, que és la consellera de Territori.
2: Aquesta línia ferroviària orbital és una peça fonamental precisament perquè amb transport públic molt deficitari o bé vas amb transport privat amb moltíssims col·lapses. Jo diria que aquesta línia ferroviària orbital és una peça fonamental precisament perquè Catalunya pugui tenir una xarxa mallada i eficient a tota aquesta mobilitat metropolitana, aquest arc, aquesta segona corona. 6 comarques connectades que per moure's ja no ho hauran de fer de manera radial cap a Barcelona, sinó que ho faran de manera transversal, i això també exigeix el sistema, com que més assenyalava, en l'àmbit més metropolità.
0: La infraestructura preveu una inversió global de més de 5.000 milions d'euros i es desplegarà per fases fins al 2041. En el cas d'Argentona, la futura estació formaria part del tram entre Mataró i Granollers, inclòs dins la segona fase del projecte. Això vol dir que si es compleixen els terminis previstos, el tren no arribarà al nostre municipi fins d'aquí 11 anys. El primer tram que es posarà en marxa serà el de Sabadell i Santa Perpètua, l'únic que ara mateix ja té finançament assegurat dins el Pla de Rodalies 2026-2027. 2030. El projecte també preveu tres noves estacions a Mataró, Mataró Est, Mataró Centre i Mataró Nord, amb un traçat soterrat a la capital del Maresme. A Argentona, de moment, es manté la previsió d'una parada pròpia. La recuperació del tren orbital també fa reviure un debat que ja va generar força oposició al territori fa més de 20 anys. Entre el 2004 i el 2005, pagesos, propietaris i veïns van mostrar el seu rebuig pel possible impacte del traçat sobre el marge esquerre de la Riera d'Argentona i sobre diverses explotacions agrícoles. De fet, en una visita al Saló de Pedra, l'aleshores conseller de Política Territorial, Joaquim Nadal, va haver d'escoltar les crítiques dels afectats preocupats per les expropiacions i l'impacte paisatgístic i ambiental del projecte. Anys més tard, el 2009, l'Ajuntament d'Argentona va negociar canvis en el recorregut per reduir-ne l'afectació. L'aleshores regidor d'Urbanisme, que és també l'actual, Xavier Collet, va liderar unes modificacions que buscaven preservar millor les finques agrícoles i augmentar els trams soterrats de la línia, especialment a la zona del Sorrall i a l'entorn del túnel de Parpés. Sentim els talls de carretera i les protestes dels mestres que es van tornar a escoltar a diferents punts del Maresme en una nova jornada de vaga territorial que també va afectar el Vallès. Les mobilitzacions del sector educatiu entren avui dimecres en el novè dia de protesta marcat per dues cites destacades. La reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats i la vaga de les escoles Bressol. A Argentona, el seguiment a l'etapa de 0 a 3 anys també s'ha fet notar. Ramon Baz és el director de l'Escola Bressol Municipal al Busquet.
3: També fem educació, som professionals de l'educació que no venim a guardar, no? Sinó a educar en una primera etapa que és molt important. Si amb això ens escoltessin, jo crec que ja tindríem una passa gran feta.
0: La d'aquest dimecres és la segona jornada de vaga de les escoles Bressol, una convocatòria d'àmbit estatal que es negocia de manera separada de la resta d'etapes educatives. Pel que fa a primària i secundària, el Departament d'Educació ha convocat aquesta tarda una reunió amb els sindicats promotors de la vaga per intentar desbloquejar el conflicte. USTEC i CGT ja han confirmat que hi assistiran, tot i considerar que la proposta enviada per la Conselleria és incompleta i poc ambiciosa. Els sindicats asseguren que el Departament no ha presentat les millores significatives que reclamen per avançar en les negociacions. I atenció, perquè paral·lelament avui també hi ha vaga de metges a Catalunya. Això pot comportar anul·lacions o reprogramacions de visites mèdiques. El Sindicat de Metges de Catalunya manté les mateixes reivindicacions que en les anteriors jornades de protesta. Un conveni específic per al col·lectiu mèdic, la fi de les guàrdies obligatòries de 24 hores i límits en el nombre de pacients per agenda. La vaga afecta personal facultatiu de la sanitat pública i concertada, inclosos professionals amb formació especialitzada. Tot i això, es mantenen els serveis essencials, com les urgències, els tractaments oncològics i les operacions inajornables. Si aquests dies rebeu alguna trucada telefònica demanant-vos la valoració del vostre ajuntament o quines són les vostres principals preocupacions com a ciutadans, no us preocupeu perquè la trucada no és fraudulenta. Es tracta de l'enquesta que està desenvolupant la Diputació de Barcelona per conèixer quina és la valoració de la ciutadania sobre els serveis públics que rep i també quines són les principals preocupacions. Els resultats es faran públics ben aviat en l'anomenat diaròmetre. Amb aquest apunt, obrim el bloc de

0: L'Ajuntament d'Argentona ja ha obert la convocatòria de subvencions municipals per a entitats aquest 2026. Els ajuts estan destinats a projectes dels àmbits de la cultura, l'acció social, els esports, l'educació o el lleure. Les entitats interessades poden presentar les sol·licituds fins al 16 de juny, exclusivament via telemàtica. Per optar-hi, les associacions han d'estar inscrites al Registre Municipal d'Entitats o en un altre registre oficial i tenir justificades correctament les subvencions rebudes anteriorment. Preneu nota, d'aquí a una setmana, el divendres 29 de maig, s'obre el període de preinscripció per al curs 2026-2027 de gimnàstica terapèutica d'Argentona, una activitat adreçada a persones majors de 65 anys o pensionistes. Les sessions dirigides per un fisioterapeuta inclouen exercicis suaus pensats per millorar la flexibilitat, la mobilitat i la musculatura i l'equilibri. Les inscripcions es podran fer fins al 8 de juny. El Consell Comarcal del Maresme posa en marxa una nova edició del programa Enlairem el nostre projecte, adreçat a joves emprenedors més joves de 35 anys. El programa començarà al juny, és gratuït i ofereix formació, mentoratge i activitats de treball en equip. Hi ha un màxim de 20 places i les candidatures ja poden presentar-se a ccmaresme.cat. Ja és obert el període de sol·licituds per participar a l'Argentàs 2026, la mostra gastronòmica de la Festa Major d'Argentona, que se celebrarà del 3 al 5 d'agost a l'Avinguda Puig i Cadafalch. Les inscripcions es poden fer fins al 29 de maig a través de la seu electrònica de l'Ajuntament. Els participants hauran de presentar la sol·licitud d'inscripció i la declaració responsable en matèria de salut alimentària. El Festival Sense Portes d'Argentona obre convocatòria per a companyies i artistes de carrer que vulguin participar en l'edició d'aquest any. El festival busca projectes innovadors pensats per l'espai públic amb disciplines com el teatre, la dansa, el circ o les performances. I la Diputació de Barcelona ha obert una nova convocatòria de subvencions adreçades a particulars dins l'àmbit de la xarxa de parcs naturals, que inclou el Parc de la Serralada Litoral, del qual forma part Argentona. Els ajuts van dirigits a persones físiques i jurídiques que desenvolupin projectes d'interès públic o social vinculats a la conservació i millora dels espais naturals. Les sol·licituds es poden presentar fins l'1 de juny a la seu electrònica de la Diputació. Més coses, obrim plana cultural. Aquest passat cap de setmana, el Museu del Càntir d'Argentona es va sumar a la Nit dels Museus amb una proposta diferent, el seu primer vespreig, una Sunset Party, que va omplir l'equipament i va atraure més de 500 visitants, deixant molt bon regust de boca. La directora en funcions del Museu del Càntir, Eva Pascual, fa un balanç molt positiu de l'activitat i anima la ciutadania a apropar-se també a l'exposició que es va inaugurar dissabte.
1: Valorem molt bé aquesta nova experiència de la Nit dels Museus. A les 6 vam inaugurar l'exposició El que queda de mi, de la Júlia Lladó, que va anar molt bé. És una exposició molt interessant que recomano a tothom perquè et dona una visió, t'arriba al cor i et corprèn, et dona una visió del que és una persona amb autisme i la problemàtica que tenen per encaixar les persones amb autisme, fet des d'un punt de vista amb art contemporani, amb una visió molt contemporània d'una noia molt jove i, per tant, molt fresca, però que també fa reflexionar molt. O sigui, és una exposició que ens fa pensar i que fa posar-te en el lloc de l'altre, que al final l'art és pel que serveix. I després vam tenir el Sunset Party, el primer vespreig museològic del Museu del Càntir, i va venir molta gent, estem molt contents perquè va venir molta gent, vam sentir bona música i esperem que el puguem seguir repetint en propers anys.
0: Aquesta exposició de la que ens parlava l'Eva Pascual és un dels actes que podeu veure en la nostra agenda cultural. Avui a les 7 de la tarda a la Biblioteca Joan Fontcuberta i Gel acull una nova tertúlia literària dedicada a Mil sols esplèndids, de Khaled Hosseini. Una trobada oberta a tothom que girarà entorn a la situació constant de feminicidi a l'Afganistan, així com la vulneració dels drets humans de la seva població. També avui, a les 7, al Casal de la Gent Gran de la Plaça Nova s'organitza la xerrada Moviment és més salut. Els doctors Joan Batlle, José López de Vega i Pere Carreño explicaran exercicis pràctics per millorar la salut del cor, les articulacions o la circulació. Demà dijous a les 6 de la tarda, la sala celebra els 10 anys de l'aula d'extensió universitària amb un espectacle multidisciplinari dirigit per la Ladies Vila. L'acte serà en format de taquilla inversa. I de cara a diumenge, proposta per descobrir el patrimoni local amb la ruta modernista d'estiueig. La visita començarà a les 11 del matí des del Museu del Canti i permetrà recórrer alguns dels espais modernistes més emblemàtics del nostre municipi. Les entrades ja es poden reservar al web municipal. I acabem l'agenda cultural amb cinema.
2: Yo trabajé en tu puesto. Fui a la Semana de la Moda de París.
0: Aquesta setmana el Centre Parroquial ens proposa un èxit absolut de taquilla, la segona part de El Diablo se viste de Prada.
2: No, lo regalé. ¿Qué? Demasiado ostentoso para un periódico. Tu despacho. Oh, vale. ¿Quién regala ropa de Chanel?
0: Amb Meryl Streep i Anne Hathaway al capdavant podreu veure aquesta comèdia divertidíssima aquest divendres a 8:45 del vespre en versió original subtitulada i doblada. Es projectarà dissabte i diumenge a les 5 i a 7:15 del vespre i també dilluns a 7:15 de la tarda.
3: Coge el metro, querida.
0: Acabem amb la previsió del temps. Atenció, perquè continuarà plenament estiuenc aquests pròxims dies al Maresme i també aquí a Argentona. Aquesta tarda es mantindrà el cel serè i el sol dominarà tota la comarca sense previsió de pluges. Les temperatures màximes pujaran lleugerament i es poden moure entre els 23 i els 27 graus. De cara a dijous continuarem amb l'estabilitat absoluta i ambient assolellat durant tota la jornada. No s'esperen pluges i el vent continuarà fluix. Les temperatures s'hi fan o fa com avui. I divendres, poques novetats. El temps seguirà tranquil i radiant a tota la comarca amb domini clar del sol i sense pluges a la vista. Ara anem a veure quin és el temps arreu del territori en connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
4: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui hem començat ja aquesta jornada amb un ambient càlid i de cara al migdia atenció perquè la calor també apretarà de nou, com ahir, i ho farà sobretot cap a les comarques de l'interior, cap a la zona del Pla de Lleida, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, i és que en aquest sector s'espera que la temperatura més alta pugui enfilar-se a valors de 30 i 31 graus. Hi haurà altres punts del país que es podrà arribar perfectament entre els 28, 29, 30 graus. No seran aquests valors tan extrems de 31 graus, però sí que la calor serà protagonista a bona part del territori català i, a més, també ho serà el domini del sol. I és que a hores d'ara tenim alguns núvols baixos, alguns de prims, que tot plegat ha d'anar a menys, i s'espera que avui faci sol a bona part del territori català, tot i que de cara al migdia, de créixer nuvolades a punts del Pirineu, Prepirineu, i aquestes descarregaran alguns ruixats locals cap al sector oriental del Pirineu, concretament cap a la zona del Ripollès, nord de la Garrotxa. En qualsevol cas seran ruixats de caràcter local sense intensitat. I això és tot de moment amb un temps molt estable.
0: Moltes gràcies. Nosaltres, abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dimecres 20 de maig.

Dilluns vinent se celebrarà el ple ordinari de l'Ajuntament d'Argentona, una sessió amb un fort contingut econòmic i diverses decisions rellevants per a la gestió municipal, entre elles l'aprovació d'un pla econòmic financer per aquest any i el vinent. Argentona tindrà parada el tren orbital, però no arribarà fins al 2037. El projecte ferroviari es recupera dues dècades després de l'oposició veïnal i pagesa al traçat previst a la Riera d'Argentona. I un dia més ens hem fet ressò de les mobilitzacions del sector educatiu que han entrat avui dimecres en el novè dia de protesta marcat per dues cites destacades. La reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats i la vaga avui de les escoles Bressol. Però no són els únics perquè avui també fan vaga els metges. Res més, l'informatiu acaba aquí. El control tècnic ha estat en Joan Ferrés, a la redacció Miquel Carabanyo i qui us parla, Maria Rosa Martínez. Bona tarda, fins demà.

Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona. Quina, si no?
2: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
3: Benvinguts a un nou Col·lectius en xarxa. Us donem la benvinguda a un nou episodi d'aquest programa. Com estàs, Lluís?
4: Molt bé, Manel.
3: Avui us proposem anar una mica més enllà. Aquesta setmana ens acompanya un periodista i escriptor que, a més, és autor de la biografia no autoritzada, que no és qualsevol detall,
4: però
3: és important.
4: Però són les que van bé.
3: Exacte. Sobre Isabel Pantoja, una figura tan admirada com, jo diria, debatuda. Ho diria potser o no, però jo crec que sí que podríem dividir segurament el 50% la gent que li cau bé i la gent que li cau malament. Però em sembla que no hi ha gent que està com al terme mig, saps? Provoca coses. Amb ell parlarem no només del llibre i del procés d'investigació, sinó també del fenomen que envolta artistes com Isabel Pantoja.
4: Sí.
3: Per què connecten d'una manera tan especial amb el col·lectiu LGTBI? Que jo d'això tinc alguna teoria,
4: jo també,
3: però
4: tinc
3: el nostre
4: alguna.
3: Convidat ens la reafirma. I també quin vincle hi ha entre les folklòriques i la construcció també d'identitats i de referents.
4: Vinga.
3: Per tant, crec que avui tenim feina.
4: Sí.
3: I em produeix cert morbo això de parlar de la cara B d'Isabel Pantoja, perquè jo, ara, a hores d'ara, sense haver parlat encara amb el nostre convidat, crec que sóc més fan de la cara B d'Isabel Pantoja
4: que
3: no pas de la cara A.
4: La cara A és la d'artista?
3: Sí, la d'artista.
4: La cara B és la de personatge.
3: Exacte, i la cara B és una mica com la part més persona, que aquí jo crec que és on m'enganxa més.
4: Té suquillo,
3: sí,
4: no, aquí?
3: Va, doncs, si
4: Venga.
3: Et sembla,
4: sí.
3: Avui al Col·lectius en xarxa,
4: Isabel Pantoja.
2: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: I abans de saludar el nostre convidat, posem una mica de context. Isabel Pantoja és una de les grans icones de la música espanyola, amb una trajectòria marcada per l'èxit, també la controvèrsia, i una capacitat, jo crec, única per connectar amb el públic. Perquè jo l'he vist en concert, al Palau Sant Jordi de Barcelona, i t'haig de dir, i no és broma, que vaig flipar.
4: Embelesa, no?
3: Totalment. O sigui, jo crec que una persona treta de context la poses allà i flipa.
4: I cau a
3: de veritat. És a dir,
4: ja,
3: cau.
4: Potser sí,
3: perquè
4: eh?
3: Jo vaig anar acompanyat de gent que bàsicament anaven per acompanyar-me, literalment, i em van reconèixer, sense que els apuntés amb una navalla, que a menudo show. De veritat, eh? O sigui, un espectacle, 3 hores i mitja de concert, que vaig flipar.
4: Molt repertori.
3: Bueno, 50 anys de carrera, imagina't tu la de cançons que va fer Isabel Pantoja.
4: I és d'aquelles encara que canta amb el micro molt lluny,
3: més,
4: que això té molt de mèrit.
3: I és d'aquelles que entre cançó i cançó parla com 10-15 minuts i t'explica moltíssimes coses. O sigui, era un show, si no era un concert, era més aviat tot un espectacle.
4: Val.
3: Com dèiem, la cançó espanyola i el món de la copla, sovint associats a les anomenades folklòriques, han tingut històricament una forta càrrega emocional, com deies, i també dramàtica, elements que els han connectat, lògicament, amb el col·lectiu LGTBI, és a dir, viuen del drama aquestes folklòriques directament, perquè ella cantava des del despit absolut en aquest concert, en contra, sense dir-ho, del fill, de la filla, dels haters, de tothom. O sigui, era una senyora que vivia del drama i ens ho va fer sentir a tots com a tal. O sigui, que tu al final pensaves en plan, quina lluitadora aquesta senyora, era la sensació que tenies d'aquella senyora. O sigui, era en plan, ole tu, Isabel, que era que repetia una i altra vegada, al·lucinant.
4: Interessant això, no?, de com aquestes folklòriques, no?, s'alimenten i també alimenten el col·lectiu, perquè hem sentit fa poc, no?, Alaska, que treu un disc.
3: Total.
4: I sembla que renega, que és una cosa que és el que faltava, que li faltava per poder dir a aquesta senyora,
3: no? Sí, total. Doncs mira, d'això va, perquè de fet jo crec que molta vegada han viscut i han menjat i han begut del col·lectiu LGTBI, i jo crec que no totes i tots han sabut després donar-li el seu lloc al col·lectiu. Però això ara en parlarem. Dèiem que durant dècades aquestes artistes han esdevingut, com dèiem, referents simbòlics, figures de resistència, d'expressió i també d'identitat en contextos on moltes realitats quedaven sempre invisibilitzades, i aquesta connexió crec que no és casual, i crec que ara en podrem parlar justament d'aquesta connexió del col·lectiu amb la cultura, l'art i aquestes folklòriques.
2: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.
2: Ràdio Argentona.
3: Energia positiva per les teves orelles.

0: El cotxe, primer clac i després rum.
1: Generalitat de Catalunya, per la seguretat, som-hi.
2: Ràdio Argentona.
3: Els millors èxits.

0: Una ràdio més pròxima.
1: Més pròxima.
0: Una ràdio més d'aquí.
1: Més d'aquí.
0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: La que més sona, clar que sí.

Molt benvinguts, molt benvinguts sigueu en el programa de les recordances musicals, recordant el passat amb les seves músiques, l'espai que us ofereix amb molt de gust el col·leccionista de discos Josep Pons. En les vies dels aparells de comandament del so, hi ha el César Escobedo. I una salutació a les diferents emissores que també passen aquest programa.

primera gravació anirà a càrrec del conjunt barceloní de Los Clippers. Els Clippers eren antics músics de l'Orquestra Gran Casino, que també van formar aquest grup que es dedicava a interpretar músiques a l'estil jazz com les grans orquestres dels Estats Units d'Amèrica del Nord. Tots provenien de l'Orquestra Gran Casino, els components de Clippers. I ara els porto amb una gravació que té el títol d'un joc de cartes famós, el pòquer. Doncs ara recordarem el seu estil.

i continuant amb la línia del joc del pòquer, ara portaré una curiosa gravació de l'Antonio Machín, efectuada en l'any de 1950. El títol Pòquer de Besos. Aquí fa un recull de les diferents jugades, que si escalera de color, que si amb quatre besos el pòquer de nostre amor, en fi, tots els el joc com anava del pòquer. I aquesta gravació va ser molt curiosa. Els seus autors es deien Parera i Josep Casas Auger. Només afegir que a l'altra cara d'aquest disc que hi ha una melodia pregó titulada Aquí està, però ara anirem pel pòquer de besos.

Això anem a recordar l'orquestra americana de Ninon Mondéjar, amb un títol de l'època dels anys 50, Los marcianos llegaron ya, arreu de que un aviador que buscava els restos d'un aparell estrellat amb una cadena muntanyosa, que es deia Kenneth Arnold, doncs feia tasques de recerca quan diu que va veure una sèrie d'objectes que semblaven plats, platets invertits, que suraven per l'espai, i llavors se li va dar el nom de platets voladors, en castellà platillos volantes, i llavors va aixecar tota una polseguera d'avistaments i qüestions relacionades amb aquests platets misteriosos, i van sortir tota una sèrie de novel·les i publicacions. Ara jo recordo una, el Diego Valor, El piloto del futuro, que parlava de platets voladors, i va haver la febre dels platets voladors en aquella època. I, és clar, en les gravacions tampoc podia faltar. I el títol de l'orquestra americana de Ninon Mondéjar és un títol escaient. Los marcianos llegaron ya.

0: xarxa.
1: I ara passarem al món de la zarzuela, el Vicente Simón. Vicente Simón, un tenor famós que ens cantarà un fragment d'una zarzuela famosa que era Los Claveles, de l'autor José Serrano, estrenada en 1929. La trama passava entre les treballadores d'una fàbrica de perfums, d'aquí ve el títol de Los Claveles. I un dels títols que va tenir més anomenada i fama dins d'aquesta zarzuela, que jo recordo que l'havia vist de petit perquè la van representar en el teatre d'aquí del poble i eren unes noies que cantaven a coro, però aquí ve un solista que és el Vicente Simón i en la melodia Mujeres Mariposillas.

I passarem a recordar un còmic argentí, en Pepe Iglesias, que li deien el Zorro, aquest artista que havia fet moltes gravacions humorístiques i també havia sortit en pel·lícules còmiques. Ja dic, un còmic famós era en Pepe Iglesias i va gravar molts discos humorístics. I ara en portarem un i el recordarem, el que es titulava Que patatim, que patatam. Pepe Iglesias.

i anirem en el món de la sardana, la Copa de Barcelona d'abans de la Guerra Civil. La Copa de Barcelona havia fet moltes gravacions, i ara em porto una que el títol és Festa Camperola, que en realitat aquí el disc aquest, com que és una reconstrucció d'acabada la Guerra Civil, llavors porta un títol, el títol en català i en castellà, Festa Camperola, i amb unes lletres al costat, Fiesta Rural. A acabar la guerra anava així en el món de la sardana. L'autor d'aquesta sardana és l'Antoni Coll i Vidal. Aquest senyor era de Sitges. I aquesta sardana ja resta molt oblidada, però aquí és quan la rescaptem.

un copoer antic a càrrec de la Sara Montió, La mosca indiscreta, que aquesta copoer de La mosca indiscreta ja és molt més antic que el temps de la Sara Montió. Aquelles primeres copoetistes ja ho van gravar perquè era peça obligada en les antigues copoetistes. A més, va ser molt reproduïda en discos i aprofitant els èxits de la Sara Montiel en l'últim copoer, la pel·lícula, i després va fer una altra que era La Violetera, i van anar introduint aquests copoers ja antics. I un d'ells és aquest, La mosca indiscreta, i la veu, de, com he dit abans, de la Sara Montiel.

un conjunt molt popular de Xile, els Cuatro Hermanos Silva, que havien gravat molts de discos i aquest conjunt va ser molt popular. I un dels seus èxits és el que presento ara, que el títol és Señorita Luna.

havíem anat en el món de la farzuela i ara en el món de l'òpera. Nino Picabucca, un famós tenor italià que tant d'òpera, però de principis del segle XX. I ara portaré un fragment de l'òpera Il Trovatore de Giuseppe Verdi, titulat Aquella pira.

I ara entrarem de rumba, la rumba del tombaito, que havia sigut una melodia molt popular del compositor Miró Delgado. Aquí el tombaito és quan rentaven antigament, que rentava a mà, i el tombaito era com un ritme que li daven, no? Que el que rentava a mà tenia ritme, cua, i per això deien el ritme del tombaito. Ara ho havia gravat, entre altres, l'Antonio Machín i l'Elsie Byron, i he fet jo un muntatge que sortirà la veu de l'Antonio Machín i més tard la d'Elsie Byron cantant a la rumba del tombaito, que ja dic que era quan se movien rentant a mà la roba.

Tango, ara vindrà un tango famós, el tango de la nostàlgia, que va ser aquest de l'autor argentí Juan Carlos Cobian, un prolífic autor de tangos. Entre ells també un que es deia Divagando, que també ja l'havia portat i el tornaré a portar, però aquesta vegada és el tango nostàlgia a càrrec del cantant Rafael Medina, que el Rafael Medina no era un cantant de tangos en si, també en havia gravat de tangos, però era un actor melòdic, diguem, un vocalista melòdic, però cantava tot tipus de ritmes. Doncs ara el recordarem en el tango de la nostàlgia.

0: Soledad, verá caer la rosa muerta de mi juventud.
1: Vindrà seguidament l'orquestra Casablanca amb el seu vocalista José Moro. El títol és Barbovento. Barbovento és un tipus de vent que passa per les muntanyes, però en aquest cas també el Barbovento és una comarca de Venezuela, que aquest és el cas que ens canten. Barbovento, Barbovento, Tierra Nova del Tambor. Això és el que diu. Ara ho recordem.

Rina Selvi, la vocalista Rina Selvi, que deia la noia hot, però que també cantava boleros, també apassionats. I aquí vindrà acompanyada de l'orquestra Plantación, que era una famosa orquestra que jo havia, de petit havia, no l'ha recordat, perquè hi anava un músic negre que no se'n veien, que es deia Sixto Quesada, per això recordo l'orquestra Plantación, que és la que acompanya la Rina Celi en la melodia bolero Bésame Mucho, de la compositora Consuelo Velázquez. Aquesta compositora mexicana era molt joveneta quan va posar el Bésame Mucho, i segons diuen els seus biògrafs, encara no vivien fet mai cap petó de mort.

I fins aquí l'espai de les recordances musicals, recordant el passat amb les seves músiques, l'espai que amb molt de gust us ofereix el col·leccionista de discos Josep Pons i les vies del comandament del so, hi ha el César Escobedo. I una salutació a les emissores que passen aquest programa en els seus muntadors musicals. I fins a la propera, que ja ens tornarem a retrobar, que ho passeu bé tots.

0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Dilluns vinent se celebrarà el ple ordinari de l'Ajuntament d'Argentona, una sessió amb un fort contingut econòmic i diverses decisions rellevants per a la gestió municipal, entre elles l'aprovació d'un pla econòmic financer per aquest any i el vinent. Argentona tindrà parada el tren orbital, però no arribarà fins al 2037. El projecte ferroviari es recupera dues dècades després de l'oposició veïnal i pagesa al traçat previst a la Riera d'Argentona. Les mobilitzacions del sector educatiu entren avui dimecres en el novè dia de protesta, marcat per dues cites destacades: la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats i la vaga de les escoles Bressol. Però no són els únics perquè protesten, perquè avui també hi ha vaga de metges. L'últim titular és pel temps, plenament estable avui i assolellat a Argentona i al conjunt del Maresme durant els pròxims dies, sense pluges a la vista. Les temperatures es mantenen altes, amb màximes que es mouran entre els 24 i els 27 graus. El vent bufarà fluix i la mar es mantindrà tranquil·la amb marejol a la costa. Comencem. Dilluns vinent se celebrarà el ple ordinari de l'Ajuntament d'Argentona, una sessió amb un fort contingut econòmic i diverses decisions rellevants per a la gestió municipal. Un dels punts destacats de l'ordre del dia serà la presentació per part del govern del grau d'execució pressupostària del primer trimestre d'aquest any. Això ha de permetre conèixer si les previsions econòmiques s'estan complint segons el calendari previst. També centrarà l'atenció la proposta d'aprovació d'un pla econòmico-financer per als exercicis 2026-2027. Un document clau que ha de permetre analitzar la situació de les finances municipals i establir les mesures necessàries de cara als propers anys. En l'àmbit organitzatiu, el ple haurà de validar igualment la dedicació dels membres de la corporació municipal. Ja fora de l'apartat econòmic, es portarà aprovació inicial al Pla Estratègic Argentona, Vila Amiga de les Persones Grans, una iniciativa que defineix línies de treball per adaptar el municipi a les necessitats de la gent gran. També es debatrà dilluns una proposta per reforçar el servei de neteja de la piscina municipal. I des de l'oposició, el Partit Popular presentarà una moció per reclamar la reparació i adequació de la plaça de Sant Miquel del Cros i dels seus espais de joc, una demanda que, segons els populars, ja han fet pública a través de les xarxes socials. Raúl Tornay és el regidor del Partit Popular.
1: Com podeu observar, doncs, tenim aquesta fusta, doncs, que està tota podrida, doncs, que poden tallar qualsevol persona que posi la mà o el que sigui. Doncs, no només tenim això. Aquesta part d'aquí, quan trepitges, doncs, s'aixeca, doncs això pot ocasionar doncs que la gent caigui i faci mal. Això ho van reparar i no sé els diners que et van gastar, però això costava diners, ho van aixecar, ho van tornar una altra vegada a posar, en comptes de fer una reparació com Déu mana, no? Que seria substituir aquest material per un altre. I això ja fa 3 anys que ho estem denunciant al senyor Xevi Cullet, i la intenció, doncs, és fer una moció al ple i, doncs, per a veure si alguna vegada, doncs, posen una solució, doncs, adequada.
0: El ple de maig es podrà seguir en directe, com és habitual, per Ràdio Argentona i pel canal de YouTube de l'Ajuntament. Argentona tindrà parada el futur tren orbital ferroviari, però la connexió no arribarà com a mínim fins l'any 2037. El projecte s'ha reactivat des de l'acord entre el govern i Esquerra per impulsar aquesta nova línia que ha de connectar el Maresme amb el Vallès i el Penedès sense haver de passar per Barcelona. Sílvia Paner, que és la consellera de Territori.
2: Aquesta línia ferroviària orbital és una peça fonamental precisament perquè amb transport públic molt deficitari o bé vas amb transport privat amb moltíssims col·lapses. Jo diria que aquesta línia ferroviària orbital és una peça fonamental precisament perquè Catalunya pugui tenir una xarxa mallada i eficient a tota aquesta mobilitat metropolitana, aquest arc, aquesta segona corona. 6 comarques connectades que per moure's ja no ho hauran de fer de manera radial cap a Barcelona, sinó que ho faran de manera transversal, i això també exigeix el sistema, com també s'assenyalava, en l'àmbit més metropolità.
0: La infraestructura preveu una inversió global de més de 5.000 milions d'euros i es desplegarà per fases fins al 2041. En el cas d'Argentona, la futura estació formaria part del tram entre Mataró i Granollers, inclòs dins la segona fase del projecte. Això vol dir que, si es compleixen els terminis previstos, el tren no arribarà al nostre municipi fins d'aquí 11 anys. El primer tram que es posarà en marxa serà el de Sabadell i Santa Perpètua, l'únic que ara mateix ja té finançament assegurat dins el Pla de Rodalies 2026-2027. 2030. El projecte també preveu tres noves estacions a Mataró, Mataró Est, Mataró Centre i Mataró Nord, amb un traçat soterrat a la capital del Maresme. A Argentona, de moment, es manté la previsió d'una parada pròpia. La recuperació del tren orbital també fa reviure un debat que ja va generar força oposició al territori fa més de 20 anys. Entre el 2004 i el 2005, pagesos, propietaris i veïns van mostrar el seu rebuig pel possible impacte del traçat sobre el marge esquerre de la Riera d'Argentona i sobre diverses explotacions agrícoles. De fet, en una visita al Saló de Pedra, l'aleshores conseller de Política Territorial, Joaquim Nadal, va haver d'escoltar les crítiques dels afectats preocupats per les expropiacions i l'impacte paisatgístic i ambiental del projecte. Anys més tard, el 2009, l'Ajuntament d'Argentona va negociar canvis en el recorregut per reduir-ne l'afectació. L'aleshores regidor d'Urbanisme, que és també l'actual, Xavier Collet, va liderar unes modificacions que buscaven preservar millor les finques agrícoles i augmentar els trams soterrats de la línia, especialment a la zona del Sorrall i a l'entorn del túnel de Parpés. Sentim els talls de carretera i les protestes dels mestres que es van tornar a escoltar a diferents punts del Maresme en una nova jornada de vaga territorial que també va afectar el Vallès. Les mobilitzacions del sector educatiu entren avui dimecres en el novè dia de protesta marcat per dues cites destacades. La reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats i la vaga de les escoles Bressol. A Argentona, el seguiment a l'etapa de 0 a 3 anys també s'ha fet notar. Ramon Baz és el director de l'Escola Bressol Municipal al Busquet.
3: També fem educació, som professionals de l'educació que no venim a guardar, no? Sinó a educar en una primera etapa que és molt important. Si amb això ens escoltessin, jo crec que ja tindríem una passa gran feta.
0: La d'aquest dimecres és la segona jornada de vaga de les escoles Bressol, una convocatòria d'àmbit estatal que es negocia de manera separada de la resta d'etapes educatives. Pel que fa a primària i secundària, el Departament d'Educació ha convocat aquesta tarda una reunió amb els sindicats promotors de la vaga per intentar desbloquejar el conflicte. USTEC i CGT ja han confirmat que hi assistiran, tot i considerar que la proposta enviada per la Conselleria és incompleta i poc ambiciosa. Els sindicats asseguren que el Departament no ha presentat les millores significatives que reclamen per avançar en les negociacions. I atenció, perquè paral·lelament avui també hi ha vaga de metges a Catalunya. Això pot comportar anul·lacions o reprogramacions de visites mèdiques. El Sindicat de Metges de Catalunya manté les mateixes reivindicacions que en les anteriors jornades de protesta. Un conveni específic per al col·lectiu mèdic, la fi de les guàrdies obligatòries de 24 hores i límits en el nombre de pacients per agenda. La vaga afecta personal facultatiu de la sanitat pública i concertada, inclosos professionals amb formació especialitzada. Tot i això, es mantenen els serveis essencials, com les urgències, els tractaments oncològics i les operacions inajornables. Si aquests dies rebeu alguna trucada telefònica demanant-vos la valoració del vostre ajuntament o quines són les vostres principals preocupacions com a ciutadans, no us preocupeu perquè la trucada no és fraudulenta. Es tracta de l'enquesta que està desenvolupant la Diputació de Barcelona per conèixer quina és la valoració de la ciutadania sobre els serveis públics que rep i també quines són les principals preocupacions. Els resultats es faran públics ben aviat en l'anomenat diveròmetre. Amb aquest apunt, obrim el bloc

0: L'Ajuntament d'Argentona ja ha obert la convocatòria de subvencions municipals per a entitats aquest 2026. Els ajuts estan destinats a projectes dels àmbits de la cultura, l'acció social, els esports, l'educació o el lleure. Les entitats interessades poden presentar les sol·licituds fins al 16 de juny, exclusivament via telemàtica. Per optar-hi, les associacions han d'estar inscrites al Registre Municipal d'Entitats o en un altre registre oficial i tenir justificades correctament les subvencions rebudes anteriorment. Preneu nota, d'aquí a una setmana, el divendres 29 de maig, s'obre el període de preinscripció per al curs 2026-2027 de gimnàstica terapèutica d'Argentona, una activitat adreçada a persones majors de 65 anys o pensionistes. Les sessions dirigides per un fisioterapeuta inclouen exercicis suaus pensats per millorar la flexibilitat, la mobilitat i la musculatura i l'equilibri. Les inscripcions es podran fer fins al 8 de juny. El Consell Comarcal del Maresme posa en marxa una nova edició del programa Enlairem el nostre projecte, adreçat a joves emprenedors més joves de 35 anys. El programa començarà al juny, és gratuït i ofereix formació, mentoratge i activitats de treball en equip. Hi ha un màxim de 20 places i les candidatures ja poden presentar-se a ccmaresme.cat. Ja és obert el període de sol·licituds per participar a l'Argentàs 2026, la mostra gastronòmica de la Festa Major d'Argentona, que se celebrarà del 3 al 5 d'agost a l'Avinguda Puig i Cadafalch. Les inscripcions es poden fer fins al 29 de maig a través de la seu electrònica de l'Ajuntament. Els participants hauran de presentar la sol·licitud d'inscripció i la declaració responsable en matèria de salut alimentària. El Festival Sense Portes d'Argentona obre convocatòria per a companyies i artistes de carrer que vulguin participar en l'edició d'aquest any. El festival busca projectes innovadors pensats per l'espai públic amb disciplines com el teatre, la dansa, el circ o les performances. I la Diputació de Barcelona ha obert una nova convocatòria de subvencions adreçades a particulars dins l'àmbit de la xarxa de parcs naturals, que inclou el Parc de la Serralada Litoral, del qual forma part Argentona. Els ajuts van dirigits a persones físiques i jurídiques que desenvolupin projectes d'interès públic o social vinculats a la conservació i millora dels espais naturals. Les sol·licituds es poden presentar fins l'1 de juny a la seu electrònica de la Diputació. Més coses, obrim plana cultural. Aquest passat cap de setmana, el Museu del Càntir d'Argentona es va sumar a la Nit dels Museus amb una proposta diferent, el seu primer vespreig, una Sunset Party, que va omplir l'equipament i va atraure més de 500 visitants, deixant molt bon regust de boca. La directora en funcions del Museu del Càntir, Eva Pascual, fa un balanç molt positiu de l'activitat i anima la ciutadania a apropar-se també a l'exposició que es va inaugurar dissabte.
1: Valorem molt bé aquesta nova experiència de la Nit dels Museus. A les 6 vam inaugurar l'exposició El que queda de mi, de la Julia Lladó, que va anar molt bé. És una exposició molt interessant que recomano a tothom perquè et dona una visió, t'arriba al cor i et corprèn, et dona una visió del que és una persona amb autisme i la problemàtica que tenen per encaixar les persones amb autisme, fet des d'un punt de vista amb art contemporani, amb una visió molt contemporània d'una noia molt jove i, per tant, molt fresca, però que també fa reflexionar molt. O sigui, és una exposició que ens fa pensar i que fa posar-te en el lloc de l'altre, que al final l'art és pel que serveix. I després vam tenir el Sunset Party, el primer vespreig museològic del Museu del Càntir, i va venir molta gent, estem molt contents perquè va venir molta gent, vam sentir bona música i esperem que el puguem seguir repetint en propers anys.
0: Aquesta exposició de la que ens parlava l'Eva Pascual és un dels actes que podeu veure en la nostra agenda cultural. Avui a les 7 de la tarda a la Biblioteca Joan Fontcuberta i Gel acull una nova tertúlia literària dedicada a Mil sols esplèndids, de Khaled Hosseini. Una trobada oberta a tothom que girarà entorn a la situació constant de feminicidi a l'Afganistan, així com la vulneració dels drets humans de la seva població. També avui, a les 7, al Casal de la Gent Gran de la Plaça Nova s'organitza la xerrada Moviment és més salut. Els doctors Joan Batlle, José López de Vega i Pere Carreño explicaran exercicis pràctics per millorar la salut del cor, les articulacions o la circulació. Demà dijous a les 6 de la tarda, la sala celebra els 10 anys de l'aula d'extensió universitària amb un espectacle multidisciplinari dirigit per la Ladies Vila. L'acte serà en format de taquilla inversa. I de cara a diumenge, proposta per descobrir el patrimoni local amb la ruta modernista d'estiueig. La visita començarà a les 11 del matí des del Museu del Canti i permetrà recórrer alguns dels espais modernistes més emblemàtics del nostre municipi. Les entrades ja es poden reservar al web municipal. I acabem l'agenda cultural amb cinema.
2: Yo trabajé en tu puesto. Fui a la Semana de la Moda de París.
0: Aquesta setmana el Centre Parroquial ens proposa un èxit absolut de taquilla, la segona part de El Diablo se viste de Prada.
2: No, lo regalé. ¿Qué? Demasiado ostentoso para un periódico.
3: Tu despacho.
2: Oh, vale.
3: ¿Quién regala ropa de Chanel?
0: Amb Meryl Streep i Anne Hathaway al capdavant podreu veure aquesta comèdia divertidíssima aquest divendres a 8:45 del vespre en versió original subtitulada i doblada. Es projectarà dissabte i diumenge a 5:00 i a 7:45 del vespre i també dilluns a 7:15 de la tarda.
4: Coge el metro, querida.
0: Acabem amb la previsió del temps. Atenció, perquè continuarà plenament estiuenc aquests pròxims dies al Maresme i també aquí a Argentona. Aquesta tarda es mantindrà el cel serè i el sol dominarà tota la comarca sense previsió de pluges. Les temperatures màximes pujaran lleugerament i es poden moure entre els 23 i els 27 graus. De cara a dijous continuarem amb l'estabilitat absoluta i ambient assolellat durant tota la jornada. No s'esperen pluges i el vent continuarà fluix. Les temperatures si fa no fa com avui. I divendres poques novetats. El temps seguirà tranquil i radiant a tota la comarca amb domini clar del sol i sense pluges a la vista. Ara anem a veure quin és el temps arreu del territori en connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
5: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui hem començat ja aquesta jornada amb un ambient càlid i de cara al migdia atenció perquè la calor també apretarà de nou, com ahir, i ho farà sobretot cap a les comarques de l'interior, cap a la zona del Pla de Lleida, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, i és que en aquest sector s'espera que la temperatura més alta pugui enfilar-se a valors de 30 i 31 graus. Hi haurà altres punts del país que es podrà arribar perfectament entre els 28, 29, 30 graus. No seran aquests valors tan extrems de 31 graus, però sí que la calor serà protagonista a bona part del territori català i, a més, també ho serà el domini del sol. I és que a hores d'ara tenim alguns núvols baixos, alguns de prims, que tot plegat ha d'anar a menys, i s'espera que avui faci sol a bona part del territori català, tot i que de cara al migdia de creixen nuvolades en punts del Pirineu, Prepirineu, i aquestes descarregaran alguns ruixats locals cap al sector oriental del Pirineu, concretament cap a la zona del Ripollès, nord de la Garrotxa. En qualsevol cas seran ruixats de caràcter local sense intensitat. I això és tot de moment amb un temps molt estable.
0: Moltes gràcies. Nosaltres, abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dimecres 20 de maig.

Dilluns vinent se celebrarà el ple ordinari de l'Ajuntament d'Argentona, una sessió amb un fort contingut econòmic i diverses decisions rellevants per a la gestió municipal, entre elles l'aprovació d'un pla econòmic financer per aquest any i el vinent. Argentona tindrà parada el tren orbital, però no arribarà fins al 2037. El projecte ferroviari es recupera dues dècades després de l'oposició veïnal i pagesa al traçat previst a la Riera d'Argentona. I un dia més ens hem fet ressò de les mobilitzacions del sector educatiu que han entrat avui dimecres en el novè dia de protesta marcat per dues cites destacades. La reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats i la vaga avui de les escoles Bressol. Però no són els únics perquè avui també fan vaga els metges. Res més, l'informatiu acaba aquí. El control tècnic ha estat en Joan Ferrés, a la redacció en Miquel Carabanyo i qui us parla, Maria Rosa Martínez. Bona tarda, fins demà.

Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Ràdio Argentona, il·lusiona't.

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina sinó?

0: I en aquesta hora que ens queda ens fixarem en els pantans. Ara que ja notem la calor de finals de maig, els pantans arriben a la temporada d'estiu a vessar la majoria per sobre del 90% de la seva capacitat. Ens preguntarem si tots aquests pantans i sobretot les preses estan preparats per assumir tanta aigua i la resposta la trobarem a dins d'aquestes infraestructures. Sí, sí, literalment hi entrarem.
1: Avui és el dia que tornarem a parlar amb el col·laborador del Catalunya Nit i periodista del País, Cristian Segura. Com sabeu, si sou habituals del programa del Catalunya Nit, està cobrint la guerra d'Ucraïna des que es va declarar ara fa més de 4 anys. És un temps en què ha estat testimoni de com ha canviat la guerra, cada vegada més robotitzada, tant en l'atac com en la defensa o en l'atenció i evacuació dels ferits.
0: I avui tenim aquí a primera fila amb nosaltres, prenent nota però també fent punt, o sigui, és un espectacle veure-la, una dona amb molta personalitat dalt de l'escenari i també a la vida real, una de les grans actrius del teatre i també de la televisió, tot i que diu que voldria acabar tenint una llibreria on a més s'hi venguessin plantes i llana per cosir. Va lligant tot aquí, volem saber-ho tot de la Mercè Arànega, però haurem d'esperar una miqueta, fins a 12:45. Doncs som-hi, que tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
2: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
1: Entrem en aquesta última hora del dia amb les veus que han marcat el 20 de maig. És una selecció amb el segell Marc Güell.
3: Plau a l'ampliació de la plantilla del cos dels agents dels Mossos d'Esquadra fins als 25.000 agents. Saben que aquest era un compromís de legislatura del president de la Generalitat.
4: El gobierno de España apoya claramente lo que significa un concepto de Estado en el que más autogobierno no significa que tengamos menos potestades del gobierno central, sino que lo que queremos es facilitar a la ciudadanía atención directa, cercana, de todas las administraciones en conjunto.
5: Todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Extendió derechos y libertades, nos sacó de una guerra ilegal en Irak y acabó con ETA.
6: Los socios tienen que mover ficha. Los mismos socios que sacaron del gobierno al Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno.
7: Yo puedo ayudar a que haya una confluencia o una colaboración o un espacio de unión para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas y las formaciones políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
8: S'ha de reconèixer que hi ha hagut un bon to per part de totes les organitzacions sindicals que han participat en aquesta trobada, en aquesta reunió, i que, per tant, nosaltres estem satisfets en aquest cas, doncs, perquè s'està avançant.
9: Estem avançant poc en aquest sentit, per això, USTEC, demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades.
10: Malauradament el sistema ha fallat. Ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema ha protegit com havia de ser a una víctima.
11: La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares.
12: Avui hi ha 300 persones escoltant al mateix temps aquesta història que narrativament està concebuda per ser consumida individualment, a veure què representa això. Després és tornar a casa i tornar a fer una temporada amb Catalunya Ràdio, que és on vam començar, on vam néixer, i s'ha muntat aquest fenomen que, mare de Déu, no sé ni on anirem a parar.
13: avui haver rebut aquest premi ja em sembla com una cosa estratosfèrica realment, perquè és molt complicat i t'ajuda moltíssim, t'obre molt les portes, ens està ajudant a que la pel·lícula s'estigui veient a molts països i que la puguem estrenar a molts llocs, no? I que arribem a molt públic, i això no m'ho hagués imaginat mai.

0: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
3: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
4: 10, 36, 37, 39 i 47. Els sols, 5 i 6.
3: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
5: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
6: He treballat amb en Nicolas Cage.
7: Li has fet sortir sang a en Nicolas Cage?
6: No,
8: però... D'una hòstia que li va haver...
6: Li hagués cardat, eh? Una escena, li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Ah. Clar, el director em va dir, vull molta bava. Quan va sortir em va dir a cau d'orella, ets un fill de teva mare. El director va dir... Tornem a repetir. Oh!
5: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
9: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
10: Els matins del cap de setmana, al suplement...
11: Qui t'acaba de treure la nena?
12: O sigui, jo, sobretot, però ajudant-me en Josep Maria, me la poso així i la miro, en plan, jo volia fer el xec de que tot estés bé, i jo, vale, moment, esperem a que plori o que respiri, perquè estava com amb aquest xoc, i res, va començar a plorar, i jo, vale, uf, ja està tot bé.
11: Tu paties per si no plorava de seguida.
12: Sí.
10: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
11: És el primer que penses quan veus que l'Èlia ja ha sortit i que tu ni tan sols has pogut entrar dins l'hospital que t'has quedat a les portes de l'ascensor.
12: Sincer. Sincerament, em vaig sentir com... Doncs molt bé.
11: Una heroïna, sí, una heroïna. Sí.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
13: Je veux partir sur la lune.
0: Catalunya nit.
13: Mais je suis pas astronaute.
0: Les notícies.
13: J'aurais dû faire des études.
0: Sota la llum de la lluna.
13: Pour porter le costume du nom.
0: Amb Manel Elias.
13: Je veux move in sur la lune.
0: I Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.

0: Passen ja 9 minuts de les 11 de la nit i aquí al programa, al Catalunya Nit, cada dia constatem amb la Gemma Puig que el temps s'està tornat ben boig, diríem, no? Ara tornem a parlar de calor, però recordem que ara fa tan sols uns dies la neu tornava a veure's al Pirineu. Això ha tingut un efecte directe en el desglaç, perquè veníem justament de calorades de l'abril i ara s'ha frenat tot plegat una mica. Per això avui volem posar la mirada en els pantans. Ara mateix, els embassaments de les conques internes es troben al 95% de la seva capacitat. I en alguns casos, com Riudecanyes, la Llosa del Cavall o Susqueda, freguen al 100%. També els embassaments de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estan ben plens i la seva capacitat ronda el 90% de mitjana. Doncs bé, avui al Catalunya Nit ens preguntem si tots aquests pantans i, sobretot, les preses estan preparats per assumir tanta aigua. La nostra companya Nati Adell, corresponsal de Catalunya Ràdio a la Catalunya Central, ha visitat la presa de la Baells i ha pogut entrar i s'ha trobat allà amb Aleix Villegas, que és l'enginyer responsable d'aquesta infraestructura.
1: Bon vespre, Aleix.
2: Bon vespre.
1: El veiem molt ple, de fet està al 97%, si no m'equivoco. L'havies vist mai tan ple?
2: Una mica més i tot. Sempre mirem de tenir una mica de pulmó, poder contenir una mica l'aigua i poder ajudar a que puguis minimitzar els riscos d'aiguats aigües avall de la presa.
1: Com funciona la presa perquè ens situem, ara que tenim aquesta perspectiva des de fora?
2: Pensem que ens entra molta aigua, la parem i l'aigua que traiem és molt menor a la que ens entra. I d'aquesta manera, la gent d'aigües avall de la presa no pateix les conseqüències que hauria patit si la presa no hi fos.
1: I com es gestiona aquest gran volum d'aigua? Hi ha risc, diguem-ne, de desbordament?
2: Sabem que si ens entra la pluja més forta dels últims 25 anys, haurem d'obrir comportes, però no farem mal aigües avall.
1: O sigui, el que feu és anar fent desembassaments preventius i controlats per anar mantenint el nivell adequat?
2: Correcte. Portem més de 3 mesos jugant aquest joc, eh? Vam baixar el nivell i de cop se'ns posa a ploure i el tornem a treure cap damunt. Doncs a treure aigua a poc i tornar a aquests nivells de seguretat que tenim.
1: Estan en marxa uns plans d'emergència amb unes sirenes per alertar als ciutadans, si fos el cas, no, d'un eventual desbordament d'aquest pantà. Dieu, és improbable, però el risc zero no existeix, no?
2: El risc zero no existeix enlloc. Sí que és veritat que tenim una seguretat que ja m'agradaria que fos de molts altres llocs, és immensa, però sempre t'has de guardar.
1: Com es fan aquests manteniments al llarg dels anys perquè continuen estant en les condicions òptimes?
2: Ens mirem la presa per fora i ens la mirem per dins. A fora amb els ulls i amb les orelles, ara sents aquest sorollet que dius, ostres, aquest sorollet normalment no el sento. La gent et diu que estàs carregat de punyetes, però realment arribem a sentir sorolls diferents i puguem fer una mica de diagnòstic, anticipar-nos una mica, no? I després també ens ho fem escoltant-la per interior. Tenim més de 700 sensors repartits per tota la presa i amb això el que fem és saber com es mou la presa. Penseu que l'aigua i també la calor fa que la presa es mogui d'una manera o d'una altra.
1: Si és una banyera, té un tap, diguem-ne, per treure l'aigua o té diferents taps?
2: Varis taps que, en funció de l'aigua que s'ha de treure i com s'ha de treure, tant en velocitat com en quantitat, ens anem movent. Per exemple, si haguéssim de treure molta aigua perquè ens ve una entrada molt forta d'aigua, segurament jugaríem amb molts sobreeixidors, perquè és la part de dalt i és on podem treure més aigua. Però, en canvi, si hem d'anar a dosificar aquests desembassaments preventius que estem fent els darrers mesos, ho fem pel fons, pel famós tap de la banyera, no? Podem anar més al mil·límetre, si convingués.
1: Hi ha com una mena de tobogan allà al fons, veig?
2: Sí, a la banda esquerra de la presa tenim 3 comportes immenses, que són els sobreeixidors, que ens podrien treure els primers 5 metres del capdamunt. A mig fons i a la meitat de la presa tenim una comporta que ens pot treure doncs, aquesta aigua fins a la meitat. Es podria buidar la banyera fins a la meitat. I al mig, a la part central, a baix, és on tenim el desguàs de fons, que és això que dèiem abans, el tap de la banyera.
1: Hi ha com uns sistemes interns, no?, d'escales, de sensors, de galeries, no?, que permeten seguir tot el perímetre d'aquesta presa i a partir d'aquí vosaltres podeu anar inspeccionant diàriament com està tot.
2: Correcte. La presa té 6 galeries en horitzontal cada 20 metres. Entrarem per una porta i sortirem per l'altra banda de la presa, la banda esquerra. Llavors, en tenim una que es diu perimetral, que és voreja tot el contorn de la presa. I per dins ens l'anem controlant, que hi hagi fissures, que hi hagi humitats, que hi hagi filtracions, i per fora, doncs, el mateix.
1: Doncs què et sembla si entrem dins de la presa? Hem de creuar primer de tot tota l'amplada?
2: Podem creuar tota l'amplada i entrar a dins, o bé podem entrar a dins des d'aquí on som ara i creuar-la per sota.
1: Tu manes, et segueixo.
2: Doncs som-hi.
1: No hi ha sensació d'humitat aquí dins?
2: No. Tan gruix de formigó fa que la temperatura dins sigui molt estable i si alguna empresa de xampinyons volgués muntar-se aquí, doncs li aniria de fàbula o un celler.
1: A quina temperatura estem?
2: 15-16 graus.
1: Sento també uns rajolins d'aigua.
2: Sí, perquè l'aigua passa per on vol. Juguem amb això i diem, ja que has de passar, passa per aquí, perquè així et podré controlar i podré saber si em podràs donar més mal de caps o menys. Com que la presa es mou munt i avall i cap als costats, doncs el fil, com que està enganxat a la presa, també es mou. I a través d'uns regles que tenim, podem mesurar com es mou endavant i enrere i cap als costats.
1: Veig que de moment està quiet.
2: Està quietíssim. Hem de patir. Penseu que quan diem que es mou la presa, parlem de mil·límetres, eh? No parlem ni de metres, eh? Entre 5 i 10 mil·límetres.
1: Però cada quant?
2: Estacionalment.
1: Quan una presa es construeix, es fan unes estimacions, unes estadístiques dels volums de pluja previstos, entenc jo. Però clar, amb el canvi climàtic, aquestes estimacions s'han de revisar constantment.
2: Correcte. O sigui, pensem que les preses són vives. Constantment estem recalculant i anem incorporant les noves pluges i anem estudiant. Poder hi haurà preses que s'haurà d'augmentar la capacitat de desguàs o canviar la forma com es treu l'aigua. Per exemple, aquí a la Baells, amb les pluges que tenim ara i l'estadística que portem, estem bé. No hem de tocar res.
1: Tinc la sensació que aquí ressona també molt, eh?
2: Ressona moltíssim. Pensa que el que estem xerrant aquí, si fóssim a l'altra banda de la presa, ho sentiríem igual com si estiguéssim aquí al costat. I ara, si t'hi fixes, ara cridaré i sentiràs com replica dues o tres i quatre vegades i tot. Eo!
1: Uau!
2: Ara som a la caseta de la comporta de mig fons. Si l'obríssim, podríem buidar l'embassament fins a la meitat. Amb uns 30 i pico segons podríem omplir una piscina olímpica.
1: Ara sí que som al fons del fons de la presa, eh? Impressionant.
2: Ara som ben bé al capdavall de tot. Fa una pila d'anys que treballo aquí i encara a dia d'avui, quan vinc i miro amunt, penso, colló, quina paret més alta i més grossa, eh? A sobre saps la quantitat d'aigua que tens darrere, aquests 110.000 milions de litres d'aigua que sabem que podem encabir. Dius, buh! Tot i així, t'he de dir que estic més segur aquí que al mig de les Rambles de Barcelona, eh? O qualsevol altre lloc, eh? Ara que vinc de la Patum, és més segur estar aquí que al mig de la plaça de Sant Pere, si tu vols. Però aquí, menys, aquí no hi ha empentes i no fa pudor suar la gent.
0: Doncs quin privilegi poder entrar a través de la ràdio i de la mà de la Nàtia Dill i de l'Aleix Villegas a la presa de la Baells. Aquest és el missatge dels experts sobre com funciona una presa com aquesta. Però els veïns que viuen a prop d'un embassament, com ho veuen? Què els aporta i en què els perjudica? Ara viatgem del Berguedà al Solsonès. En Joaquim Albalate ha anat a l'entorn de la Llosa del Cavall.
3: Hem vingut al nord del Solsonès, a Sant Llorenç de Morunys i a Guixers. Aquí hi ha el pantà més ple de Catalunya a dia d'avui, el de la Llosa del Cavall, i a més també és un dels més nous, no fa ni 30 anys que es va inaugurar. Per això molta gent ha vist el canvi i l'evolució que hi ha hagut aquí a la Vall de l'Hort. N'hem parlat amb l'alcalde de Sant Llorenç, Francesc Riu, i amb el de Guixers, Jordi Selga.
4: Quan es va fer el seu dia, suposo que va ser un dalt a baix per la zona, es va provar d'aprofitar que es millorés la comunicació i se'ns hi va fer la carretera, i per tant ara doncs estem adaptats a això i s'aprofita al màxim el que es pot al pantà.
5: Abans aquí on hi ha ara les aigües del pantà eren camps de conreu on hi havia masies, on hi havia activitat agrícola i ramadera, i ara tot això doncs no hi és. Hi ha hagut un canvi del paisatge i un canvi dels usos d'aquests espais.
3: Uns canvis que tothom coincideix a dir que han tingut un impacte positiu, sobretot perquè han convertit la zona encara més en un pol turístic. Ens ho deia el Nil de Sant Llorenç i la Montserrat de Guixers.
6: Home, té moltes avantatges perquè al final no porta també molta gent a la cap a la vall, sobretot a l'estiu, en un tema de caiacs, tenim platxetes molt maques. En general, doncs, va bé pel poble.
7: L'estiu hi ha bastant, molta gent i venen, en general, a veure tota la vall. Però com que hi ha moltes activitats a baix a la Llosa, també hi ha que es queden només a fer les activitats i aprofiten una mica de visita aquí dalt.
3: El turisme d'una banda i també, molt important, la carretera nova que es va fer amb el pantà, que també ha tret indústria, han ajudat a mantenir vius aquests pobles. Sentim el Josep i la Roser.
8: És un element que permet també fixar població aquí a la vall. Si no, seria més maca la vall, però es ressentiria la gent que viu aquí a la Vall de l'Hort, no?
9: També ha influït que hi hagi més gent el fet de que haguéssim fet la guixera. Una cosa i l'altra han fet que el poble no es despobli, no? Els joves vulguin quedar-se, que això és important.
3: Però també ha suposat reptes, sobretot pel que fa al turisme, com ara la massificació, sobretot a la temporada alta.
5: A nivell de convivència de veïns, doncs hi ha moments que sí que és veritat. Entre, podríem dir, mitjans de juliol, principis d'agost, la població es multiplica per 10, per 20 i per 30, i llavors, doncs, bueno, els serveis, els estacionaments que tenim de vehicles, o sigui, tot el que comporta la mobilitat és complicat perquè no tenim capacitat per poder acollir tanta gent als voltants de les rieres i el pantà.
3: Una altra cosa que ha fet patir aquí, i molt, han estat els anys de sequera. Fa 2 anys l'embassament va arribar a tenir només el 16% de la capacitat.
4: Clar, les empreses no van poder oferir els serveis i això sí que va ser una mica un d'alta baix. I la zona, que és bastant turística, doncs es va perdre aquest potencial.
5: Molta pena i molta tristor, perquè la gent, bueno, tothom pensava que aquest pantà mai més el tornaríem a veure ple.
6: A part de que l'entorn canvia el 100%, doncs també es nota amb la gent, i si hi ha aigua hi ha gent, si no hi ha aigua és com la neu.
3: Ara, però, el pantà frega al ple i, de fet, ha superat el 100% uns quants dies aquest any, i la valoració és molt diferent.
7: Me'l miro i quan fa aquella boira baixa és de postal. Quan està el pantà ple fa goig, fa molt goig.
0: Doncs hem passat per la Baells i també per aquest entorn preciós de la Llosa del Cavall, i a aquesta hora de la nit, a les 11 i 20 minuts, podem saludar Josep Lluís Armenter, director de l'Agència Catalana de l'Aigua. Bona nit.
10: Hola, bona nit.
0: Molt bé, doncs abans de fer aquests dos viatges, aquestes dues sortides, a repassar amb l'estat dels embassaments, realment ens trobem davant d'unes xifres que són molt altes, molt bones, quan parlem d'acumulació d'aigua. Ara bé, amb aquestes reserves, fins quan tenim aigua? Hi ha algun calendari amb aquesta... Es pot fer alguna previsió?
10: Bé, jo crec que començarem aviat l'estiu, amb un consum més alt que tindrem tant per regadiu com el consum domèstic, amb aquest 95% que comentàveu, doncs realment és una qüestió, un cas excepcional, no? Aleshores, jo aquí, doncs, bueno, hem de dir que tenim aigua per aquest estiu i tenim aigua per l'estiu que ve, sense tenir problemes de restriccions en qualsevol cas.
0: Mm-hmm. Ara ens explicaven també com es treballa, no?, perquè l'aigua no sobreeixi en els pantans que freguen el 100%. Algun embassament ha arribat a sobreeixir?
10: Sí, en aquests, durant aquests darrers aiguats, per exemple, la Llosa del Cavall, doncs, va sobreeixir, vam tenir, bueno, el pantà de Foix també, però bueno, controladament. Hem de dir que és un sobreeiximent controlat entre les comportes de fons, que han explicat molt didàcticament també el company Aleix, i després, bueno, pel llavi superior. En cap cas, no hem tingut cap ensurt per aquests sobreeiximents.
0: És aquesta banyera, no?, amb aquests taps que ens explicava l'Aleix, efectivament. Com es decideix, no?, quan desembassar aigua sense generar alarma social?
10: Bé, és una gestió que portem quasi quirúrgica, no?, perquè és, a vegades, jo dic que la ciència, la meteorologia no és una ciència exacta, i per tant estem a expenses del que passa, no? Aleshores, aquí hi ha en previsió, per exemple, els darrers aiguats, el mes de març, abans de l'activació del Pla Inuncat, doncs bé, i preveient el que venia per la informació que ens passava i que teníem del servei meteorològic, doncs ja vam decidir desembassar, precisament per deixar aquest resguard a les preses, per tenir després, en cas que arribin aquestes pluges, aigües amunt de les preses, tenir capacitat d'absorbir, doncs, aquests aiguats i no fer mal aigües avall, no? Doncs, per tant, és una gestió que, bé, no tenim. Tenim força internalitzada, i per tant, bé, fem de la millor manera que possible.
0: Clar, aquest any hem parlat, hi va haver un desglaç molt important al mes d'abril, i després va tornar una mica al mal temps, i en alguns punts es va agrair moltíssim que no plogués, perquè s'afegia aigua en aquestes infraestructures que hauria obligat a desembassar i, doncs, trobar-se en aquesta situació de fer aquesta operació tan i tan calculada. Esclar, avui hem entrat a la presa de la Baells, que té 50 anys. De fet, és una de les més noves. La majoria de grans preses tenen més d'aquests 50 anys. Això és un problema?
10: No, com comentava, com explicava molt bé l'Aleix Villegas, a veure, hi ha un control a través d'una sensorització molt exhaustiva hi ha un control de tots els mini, els micromoviments aquests que es poden produir. Jo crec que, a veure, les preses que tenim controlades, totes estan sota la màxima vigilància i tota la població que pot estar aigües avall pot estar ben tranquil·la d'aquest seguiment i d'aquesta vigilància que fem. A més, doncs ara, amb tot el sistema també de sirenes, que també heu comentat, que s'ha implantat també en totes les preses per, si hi hagués algun tipus d'ensurt, poder avisar la població i prendre les mesures adients per evitar qualsevol impacte negatiu, no?
0: Per tant, tenen vida útil, però, aquestes preses o no?
10: Sí, clar, les preses són les que tenim ara. Se'ls us queda, per exemple, al final dels anys 60, a l'Avells del any 77, llavors el cavall l'any 98. Ara, tenen el manteniment que toca, no tenen perquè patir. Ara, cal mantenir-les, cal seguir-les, cal fer aquest seguiment a través d'aquesta sensorització que comentàvem, i per tant, amb això, poden estar molts anys, igual que hi ha de pisos centenaris o més que centenaris, no? Doncs el mateix amb aquest tipus d'infraestructures d'obra civil.
0: Doncs sí que se'ns ha explicat, no?, aquestes revisions, aquest manteniment estructural que se'ls hi va fent, tot i tenir tots aquests anys de vida i d'existència ja. Clar, aquí hi ha una certa dependència, no?, dels embassaments quan ens trobem en situacions de sequera. Com a responsable de l'Agència Catalana de l'Aigua, s'està treballant prou en mesures alternatives per si ens trobem en un nou episodi de sequera? Perquè en parlem moltíssim quan l'urgència és tan evident, parlem de les desalinitzadores, parlem d'algunes operacions, es dibuixen operacions de trasbassaments que es podrien fer, etcètera, etcètera, però després venen episodis d'abundància com aquest i el tema de cau. Què s'està fent per no dependre tant dels embassaments?
10: Bé, jo crec que portem 5 sequeres del que portem del segle XXI, no? Això, bé, cadascuna, a més la darrera, doncs la més greu de totes, van passar la sequera 2007-2008, que també va ser una sequera molt, molt greu, i per tant aquí tenim lliçons apreses. O sigui, nosaltres l'objectiu que ara tenim és que sequeres climatològiques n'hi hauran, perquè això és cíclic i el canvi climàtic, doncs, ja veiem que passem d'un extrem a l'altre, doncs, de forma periòdica, però el que no ens pot passar és tenir una sequera estructural. És a dir, a nivell d'infraestructures hem de tenir tot el material a punt, totes les infraestructures a punt, perquè en cas d'una propera sequera que vindrà, doncs que això no ens passi. Per tant, tenir els mitjans a través, com us deia, de la desalinització, a través d'altres elements importants, com és la regeneració de l'aigua, a través de millorar el rendiment de les xarxes de distribució dels municipis, doncs poder tenir aquesta autosuficiència per no dependre de la pluja.
0: Clar, però ara, per exemple, vostè ha dit que tenim aigua per aquest estiu i pel vinent, diríem, però si arribés aquesta sequera el 28, l'any 28, amb el que hi ha ara, seríem capaços de fer-hi front?
10: Bé, podem actuar de dues maneres, no? D'una banda, el que estem fent ara ja que és aportant aigua nova al sistema. Per exemple, aquest any, dins de l'any 26, i a més, dintre de les properes setmanes, els propers mesos, ja a través dels nous recursos que portarà el Pol Besòs, a través de l'aqüífer i de l'aigua superficial, i també el Pol Llobregat, a través de la planta Estrella, la potabilitzadora Estrella de Sant Feliu, això ja portarà aigua nova al sistema, aigua que no teníem. I després, també fent una gestió també més, anticipant-nos més al que pot passar, per exemple, doncs, ara estem utilitzant les desalinitzadores més o menys el 50% de la seva capacitat, no? Això diem, per què en aquest moment que hi ha bonança hídrica, per què tenim aquestes desalinitzadores en marxa, que a més, bueno, pues això és un cost, etcètera, no? Bé, doncs és precisament per poder tenir, deixar recuperar també els aqüífers. Hem tingut uns aqüífers que han sigut estratègics, el de la Baix i Delta del riu Llobregat, que ha sigut estratègic per poder superar aquesta sequera sense restriccions a la regió metropolitana, i per tant ara el que hem de fer és millorar o deixar recuperar en quantitat i en qualitat les aigües, i per això tenim aquestes estabilitzadores que estan actualment, doncs, en un règim més o menys el 50% de la seva capacitat, i això ens permet també anar reservant recursos naturals per una, per el que pugui venir, no? Per tant, són les dues mesures que tenim. Aigua nova per una banda i després doncs, una gestió més anticipada als esdeveniments que puguin venir.
0: Doncs cal aprofitar aquest moment de bonança o d'abundància d'aigua i n'hem parlat en els últims minuts amb Josep Lluís Armenter, director de l'Agència Catalana de l'Aigua. Gràcies per atendre'ns. Bona nit.
10: Moltes gràcies. Bona nit.
0: Adéu, adéu.
11: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
11: Som 3CAT.
13: Tota comunitat necessita un cor.
14: Un cor? Per què?
13: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
14: I reforçar la identitat?
13: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
14: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
15: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
16: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari. Acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
15: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
17: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
18: Divendres 22 de maig a la tarda de Catalunya Ràdio bufarem espelmes.
19: Que no tinc temps per pensar, que no tinc temps.
18: Celebrem 20 anys d'Auditori de Girona amb Masoni, Miguel Poveda,
20: Amadíssims enemy
18: i moltes cares més, en companyia d'oients que ens vulgueu venir a veure.
21: Aquest divendres 22, la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga, en directe des de l'Auditori de Girona.
18: Us esperem a partir de les 4 de la tarda.
22: Auditori Palau de Congressos de Girona. Celebrem 20 anys de música, de congressos, de vida.
23: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
21: La tarda de Catalunya Ràdio.
18: Esperaves que passés això, que veuríem el fill d'en Dic emmanillat entrant a jutjat?
24: El que investigaven els Mossos és un delicte molt greu, que és el delicte d'homicidi.
18: Si està passant, a la tarda t'ho expliquem.
25: Amb el cap més cot l'hem vist sortir més recte, amb una actitud més decidida.
18: Que han estat per ràpid, ho donem fer, perquè els teus esbufecs són
21: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
18: A la tarda tenim de tot.
11: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
11: Som 3CAT.
26: Catalunya Nit.
27: Dancing in the moonlight.
26: Notícies sota la llum de la lluna.
27: Got me in the spotlight. It's alright, dancing in the moonlight.
26: Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
27: Got me in the spotlight.
26: Catalunya Ràdio.
28: Fa massa dies que no us posàvem una cançó com aquesta.
29: Спочатку было слово, потім вогонь.

0: I us confesso que ens encanta tant la cançó pel que significa, perquè vol dir que estem a punt de saludar el Cristian Segura des de Kiev. Cristian, bona nit.
1: Bona nit, Manel. Això crec que és Sudno,
0: sí,
1: em sembla, eh?
0: I tant.
1: Digue'm si m'equivoco.
0: Sí, Sudno, Sudno.
1: Que és una... m'encanten.
0: Són boníssims, eh? A mi em recorda molt aquí, no? Un grup mític de l'espai soviètic, diguem. I sí, sí, és que sona només aquest so de guitarra i baix. Aquí. M'encanta, m'encanta.
1: Que es podríem fer una secció només parlant de Kino, del Víctor Tsoi, i de com a Ucraïna genera debat. Clar,
0: sí,
1: hi ha molta
0: sí.
1: gent que el vol cancel·lar i d'altres... hi ha tres grups, els que el volen cancel·lar bueno, perquè...
0: Sí, sí,
1: i d'altres, per... que no el volen, el defensen perquè era la banda sonora de la desfeta de la Unió Soviètica, és la gran música per canviar d'una vegada la Rússia, etc. en aquell moment, i d'altres que diuen no la volem cancel·lar perquè és collonut,
0: sí.
1: Víctor Tsoi i Kino, però
0: sí, sí, és
1: la
0: un...
1: guerra és així.
0: Exacte, és un bon debat i és veritat que seria una bona secció, però feia molts dies que volia comentar-te un altre tema. Mira, posem una mica de Zelensky per, de fons.
2: Так виглядає сила. Загартована боєм, болем, вогнем. Так виглядає захист.
0: Aquest és un vídeo on es veu Volodymyr Zelensky envoltat de tot de màquines, que sembla que estigui parlant d'una guerra del futur, però no, era ben present. Per primera vegada, es diu que en la història de la guerra, un grup de soldats russos es va rendir davant de màquines. Ni un soldat ucraïnès al davant, només drons i robots. Realment està robotitzada aquesta guerra, Christian?
1: A marxes de forma molt accelerada, sí. Estan, jo he vist presenciats canvis que... Jo no sóc un expert militar, però coses que fa 2 anys, 3 anys semblaven impensables. Bàsicament, és a dir, l'ús de drons aeris, drons d'atac, drons bomba, això no és d'aquesta guerra. Ja ve d'anteriors conflictes, de la guerra al Donbass, d'Àfrica, de... Això no és nou. El que ha canviat és l'ús massiu de drons. El que sí que és nou, per exemple, és el subministrament de logístic al que són la línia 2 i línia 0 del front. Ara, gairebé tot, o sigui, quan dic gairebé tot, parlo del 80% del subministrament d'armament, d'aliments, del que vulguis, i evacuació de ferits, en el 80% dels casos es fa amb drons terrestres, que són com una mena de petits, com et diria jo, plataformes 4x4,
0: uh-huh.
1: i drons aeris que deixen caure aquest material logístic per la primera línia de front. Ara ja és impensable, però no és d'aquesta guerra, però que aquí ja està totalment estandarditzat, que, no sé, que una unitat d'assalt operi sense 10 drons monitoritzant cada metre quadrat de cap a on van, o drons que disparin allà cap a on van. Ja és impensable que l'artilleria treballi i operi sense drons que li corregeixin el lloc. És a dir, la robotització és un fet, va rapidíssim. Sí que aquí s'han provat, doncs, aquest cas que deies i algun altre, encara són operacions, diríem, que es proven, que es testegen en què no hi hagi cap presència física en el lloc del combat d'éssers humans. S'ha produït drons terrestres armats amb ametralladores o amb llançagranades i drons aeris que monitoritzen i que poden atacar amb bombes o deixant caure granades. Això ja s'ha produït, però s'està provant. El que no s'està provant, per exemple, un altre exemple, o sigui, cada dia, tant russos com ucraïnesos disparen contra el seu territori, o sigui, llarg abast, drons de llarg abast, centenars cada dia els dos exèrcits, que estan coordinats entre ells amb intel·ligència artificial, no necessiten d'algú a la base, algú humà que els piloti, i no només això, ells mateixos amb intel·ligència artificial, a part de coordinar-se, saben identificar la millor manera d'entrar a l'objectiu. Això ja està passant, és a dir, i va a una velocitat extrema.
0: Clar, això és el futur en present. En aquest cas que dèiem de robots aconseguint que russos es rendissin, les imatges que van córrer, que suposo que costen de verificar, però vaja,

0: Quan malalts d'un lloc perillós.
1: Ara, de veritat, és, et diria que, no sé si la majoria, però és que jo et diria que parlo molt amb militars i amb metges militars. A línia zero, el número de ferits o morts, malauradament, que són evacuats, jo diria que el 50% segur és amb aquests drons plataforma.
0: Clar, això és impressionant, perquè aquest percentatge que ens dones, això sí que, per tant, ja està molt instaurat, eh?
1: Molt, molt, molt. O sigui, l'ús de drons terrestres per evacuar i per subministrar logísticament tot aquest material que dic a primera línia, des de bateries, des d'arma, munició, des d'aliments, el que vulguis, això ja es fa en la seva gran majoria amb drons. L'evacuació de ferits morts... És encara menor, bàsicament perquè el dron no són grans, encara no són grans. I poden carregar com a màxim dues persones.
0: Per cert que fa poc acabem de passar pel dia de la victòria, que Rússia i Ucraïna celebren en dates diferents. A Rússia el 9 de maig, aquella desfilada a la plaça Roja, que aquest any el que ha aconseguit Ucraïna és que quedés molt deslluïda. Com veus ara mateix la situació al front? Perquè aquí ens arriben allò informacions una mica contradictòries de si seria un bon moment per Ucraïna, si no, mal moment per tots. Tu com ho veus?
1: Molt interessant, perquè he tingut uns debats interns al diari molt importants. Avui jo mateix publicava al diari El País dues pàgines sobre, analitzant, parlant amb militars, amb experts, aquest optimisme que s'està produint, sobretot el mateix Zelensky, que ho deia, entre els aliats occidentals, de que ara la situació és molt millor per Ucraïna al front. Tot aquest optimisme que jo veig a la classe política, en canvi, perdoneu, perquè és que estic escoltant explosions.
0: Vaja.
1: I ara m'ha agafat per sorpresa perquè,
0: sí,
1: perquè no tenia present,
0: sí, se senten
1: no tenia
0: de fons.
1: Present que hi havia l'arma antiaèria. Doncs, és a dir, el malestament militar és molt més realista que el polític. O sigui, l'estament polític necessita vendre optimisme. És veritat que aquest 2026, per primera vegada des de 2024, Rússia està exactament guanyant quasi zero. Només a Donetsk, el famós Donbass, uh-huh, és on avancen i poc. És el primer cop que Ucraïna està recuperant territori. Per què? Doncs perquè Ucraïna ara està superant a Rússia en producció de drons, sobretot drons de mig abast, que són els que estan forçant la logística russa a andar-se cap enrere. Fins ara eren els russos que havien aconseguit que els ucraïnesos, no sé, perquè arribés munició a una unitat, haguessin de fer 60 quilòmetres. Doncs ara els ucraïnesos han avançat molt en desenvolupament de drons de mig abast, estan forçant que els russos tinguin molt menys recursos a primera línia, i això s'està notant. Rússia, efectivament, des d'aquest 2026, no està guanyant pràcticament res en el terreny. Ara bé, com això és optimisme que la política vol vendre, els militars, què m'han dit? Escolti, aquí que ningú s'esperi que nosaltres puguem ara alliberar els territoris ocupats. Això és, actualment és ciència-ficció per una raó, perquè els hi manquen tropes, els hi manca infanteria. Ucraïna té un seriós problema d'infanteria. Ara Rússia comença a estar exhausta. Ara Rússia comença a tenir problemes de personal. Per això hi ha sempre aquest debat, que sempre es produeix, però una mica més, de si hi haurà una mobilització forçada, és a dir, obligació d'allistament a Rússia. El que és clar, i amb això ja t'ho resumeixo, vaig estar a Kramatorsk, a Donetsk, fa dues setmanes, que va ser ja la situació a Kramatorsk, és increïble, perquè és que està totalment, cada 10 minuts castigada per drons i bombes aèries. Vaig estar amb un intel·lectual ucraïnès, que és militar, molt interessant, el Pablo Kazarin, i em deia, mira, el gran èxit per Ucraïna és que mantinguem la nostra independència i sobirania. I que deixem clar a Rússia que qualsevol continuació d'aquesta guerra o futures guerres, els resultats d'això, les conseqüències d'això són massa negatives. I això ho estem aconseguint. Ara, alliberar els territoris, Gerson, Zaporizhia, ja no, de Crimea, i diu, malauradament, no tenim

0: els recursos per aconseguir-ho. I el qui digui que la victòria passa per llevar aquests territoris, o que això és possible, avui està totalment equivocat.
1: Doncs és una...
0: La situació és millor ara per Ucraïna? Sí, és millor. Però no, a vegades, quan diem que titulem que Ucraïna para Rússia, molta gent, molts dels nostres oients o lectors poden pensar, ostres, ara Ucraïna farà fora els russos de... No, malauradament no.
1: Clar, efectivament, costa molt quan hi ha una guerra informar amb un cert sentit del realisme, i és molt important perquè les perspectives de seguida es perden i al cap de dos mesos la sensació és la contrària, i en canvi això és molt, molt i molt llarg. La sort que tenim és que en tornarem a parlar amb el Cristian Segura, que ens ho explica sempre així de bé. Bona nit, Cristian.

0: Tres quarts de 12 de la nit. A aquesta hora comencen a imprimir-se les portades dels diaris que trobarem als quioscos demà pel matí. I un dels llocs on s'estan imprimint és a Imprinsa. Lídia Téllez, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Tens portades. Anem amb els titulars principals dels diaris que tinguis.
1: Sí, doncs mira, et dic, a l'Ara. Sánchez dona tot el suport a Zapatero en plena crisi. I després tenim el passeig barceloní de Bad Bunny i es veu una foto del cantant saludant a la gent al passeig de Gràcia. I després en el periòdico Zapatero y Julito planearon evadir 3 millones a Hacienda. El amigo del expresidente acumuló 5 empresas en 14 días. I després tenim Xi i Putin censuren la política internacional de Trump i en la foto de portada es veuen tots dos ahí en, el, en un gran salón de Pequín. I aquestes són.
0: Déu-n'hi-do, doncs temes diversos, apostes diverses. Moltíssimes gràcies, Lídia.
1: Bona nit.
0: Que vagi molt bé.
2: Tenim més portades aquí a la nostra redacció, Marc.
3: Sí, temes que repeteixen, La Vanguardia obre dient que Sánchez defensa Zapatero però evita la crítica als jutges. La foto també és per als presidents rus i xinès reunits a Pequín, titulen Xi i Putin, marc en distància amb Trump. I d'aquesta portada també destaquem detalls de la investigació sobre la mort del fundador de Mango. Dos escaladors van atendre el fill d'Andic després de la caiguda, titulen. El País obren també amb Sánchez dona suport a Zapatero i descarta una avançament electoral. La foto destacada en aquest cas és per Gabriel Rufián avui al Congrés parlant d'aquest cas i destaquen aquestes paraules. Si això és veritat, és una merda.
2: Gràcies, Marc.
3: Bona nit.
2: Minuts per arribar a la mitjanit i aquests 14 minuts els gaudirem molt i molt.
0: Sí, perquè hem de saludar, com sempre, la persona que tindrà l'última paraula del dia. Mira, avui és una dona que va venir de l'Argentina quan tenia 10 anys. De gran es veu que volia ser advocada. A casa li deien advocada dels pobres, perquè sempre defensava el més dèbil. Però a l'hora de la veritat, es va estimar més oblidar les lleis i ser Shirley Valentine o Dona Obdúlia o Neus Català també, o tants altres papers que ha representat. A la televisió l'hem vista, per exemple, al Cor de la Ciutat, Estació d'Enllaç, La Riera o Jo Mai Mai també. En una vida futura li hem sentit dir, per exemple, al programa de 3CAT Col·lapse, que voldria tenir una llibreria, però compte, una llibreria on no hi hagués només llibres. Aquesta llibreria ideal hauria de tenir un espai dedicat a la jardineria i un altre que fos una botiga de llanes. Llegir les plantes i fer mitja són les seves passions. La nostra convidada d'avui, qui tindrà l'última paraula del dia, és l'actriu Mercè Aranaga. Bona nit, Mercè.
4: Hola, bona nit. Gràcies per convidar-me.
0: A tu per venir, i a més podem donar fe d'una de les tres coses que acabem de dir. Perquè s'ha passat el programa a fer mitja. Sí. O punt, com es diu això?
4: És fer punt, en aquest cas, és fer mitja, perquè mitja és amb dues agulles, l'altra seria fer ganxet.
0: Veus?
4: Que també en fem.
2: Ja estem aprenent nosaltres.
0: Nosaltres ja hem après coses. Tu has après alguna cosa avui, estant aquí en directe al programa?
4: Sí, he après coses que no vull aprendre. Per exemple, que una dona ha mort avui a mans de la seva exparella, a Figueres, que els Estats Units continuen fent i desfent amb impunitat, en aquest cas ara a Cuba, que la política, la nostra, la internacional, però sobretot m'interessa la del país, continua fent, no sé si angúnia o alguna coseta pitjor, però també he après coses bones. He après que les ganes i la força per lluitar pels drets encara no s'han esgotat. Mireu els docents, els metges, aquestes empreses que els estan fotent uns zeros que no tenen perdó de Déu. I també que sembla que finalment faran alguna coseta pel comerç local, no? Perquè potser que sí, que amb 1.300 supermercats nocturns, potser que sí, que ja n'hi ha prou.
0: Unes quantes coses, unes quantes coses. Molt bé, deixem les coses bones pel punt, aprendre a fer punt. I
4: sobretot, un moment, la cosa bona, sí, és felicitar a l'Aina Clotet, la meva filleta de l'Estació d'Enllaç, per aquest gran èxit que ha tingut a Can. S'ho mereix, és una dona meravellosa, forta, sensible, molt treballadora, i s'ho mereix molt. Endavant, moltes felicitats, Aina.
2: Que bonic, això de mare a filla,
0: Sí, exacte, literalment.
2: Són casualitats,
0: Mercè, tu també ets una dona forta, o què?
4: Bé, ho intentem tots, no? Perquè el que passa és que fa ràbia com dir-lo de forta, perquè quan et diuen forta és com si no poguessis ser sensible, saps?
0: Ho,
4: és
0: com ho trobes si... com incompatible, eh?
4: No, jo no ho trobo incompatible, però molta gent sí, no, és que és molt forta. I llavors és com que t'ho poden tirar tot per sobre i dius, no, no, sóc forta perquè tinc resistència, perquè... Bé, i perquè penso que és una bona manera d'anar per la vida, però això no vol dir que no pateixi, que no em facin mal les injustícies, que no plori. La sensibilitat crec que no està renyida amb la fortalesa, crec.
0: Sí, no, no, és molt important subratllar-ho, no? Vull dir, tots...
4: M'agradaria pensar que sóc valenta, però em sembla que no ho sóc.
0: Comencem pel principi, potser, no?
2: Sí, sí.
0: Com va arribar aquí?
2: Sí, perquè jo crec que molta gent que ens ha escoltat fent la introducció ja ha quedat parada amb la teva, el teu inici vital a Argentina. Com l'expliquem?
4: Per què vaig néixer a l'Argentina? Ui, sí. Això és molt llarg. Els meus pares em van tenir que tenien 40, la meva mare tenia 45 anys, imagina't, en aquella època, però és que al primer marit li van matar la guerra. El meu pare també va fer la guerra, no es coneixien, bueno, es van conèixer quan el meu pare va tornar d'un camp de concentració, imagina't, d'Alemany. I els van conèixer, però com que no es podien quedar aquí, perquè el meu pare no tenia papers, va entrar il·legal, se'n van anar a França, i de França tenien amics exilats a Argentina i se'n van anar a Buenos Aires. I així va anar la cosa. I llavors vaig néixer jo i el meu germà i després vam tornar.
2: I veu arribar a Badalona, que tenies 10 anys, aproximadament?
4: Sí, sí, 10 o 11 anys.
2: Te'n recordes d'aquesta arribada a Badalona, a Catalunya?
4: Però no vam arribar. Abans d'anar a Badalona vam anar a molts llocs.
2: Sí.
4: Oh, la meva àvia era portera de la Ronda Universitat número 3 i primer vam anar a la porteria... Després vam anar a això, no sé, Hospitalet, a Cornellà, allò, en una habitació, estàvem els tres. I llavors vam anar a Badalona ja, sí, sí. A Badalona sí, deuria anar-hi amb bons anys, així. Sí, vaig estar-hi fins als 20-21, vaig començar a fer teatre a Badalona.
2: Ara t'ho anava preguntant, en quin moment...
4: Al Círcul Catòlic.
2: M'agrada això del teatre, com el descobreixes tu?
4: Bé, no sé, m'agradava, sempre m'havia fet gràcia. Llavors em vaig fer un noviet que ell feia teatre al Círcul i aleshores jo també vaig començar a fer teatre i a la que realment li va agafar grossa va ser a mi.
2: Ara t'anava a dir, segur que has fet més carrera que el noviet.
4: Sí, però mira, dilluns els vaig anar a veure dos dels companys que amb els que feia teatre, que fan lectures i coses a Badalona... I era el meu dia de festa del teatre i me'n vaig anar a Badalona per sentir una lectura dramatitzada que feien.
0: Caram. Sí. Ara estava pensant que ens hem d'imaginar, entenc, una Mercè Aránaga de petita parlant castellà argentí?
4: Sí, a casa no, eh?
0: A casa no.
4: No, i no, però a casa parlàvem el català. Sí, sí, parlàvem el català d'una manera... Bueno, això, doncs, dient la pollera en comptes de la faldilla... la lavandina pel lleixiu, bueno, fent totes les paraules d'allà, però parlàvem en català. Sí, sí.
0: Clar. Parlem de teatre, parlem d'avui. Ara et podem veure a La meitat de l'ànima, que estarà en cartell a la Sala Atrium de Barcelona fins al 7 de juny. Explica'ns de què va l'obra, explica'ns als nostres oients de què va l'obra, quin paper hi fas, com hi jugues tu.
4: Mira, La meitat de l'ànima és una novel·la de la Carme Riera que va guanyar el Premi Sant Jordi, i representa un escriptor, és com un alter ego de la mateixa Carme, que no és ella, evidentment, que rep unes cartes un dia que està signant, un dia de Sant Jordi, i rep unes cartes i unes fotografies de la seva mare, que la seva mare va morir quan ella tenia 9 anys. En aquestes cartes queda implícit que la seva mare tenia un amant a París. La seva mare viatjava a París per veure el seu pare, que era un exilat, era un polític d'Esquerra Republicana que estava exilat a París, i ella hi va dos o tres cops cada any per cuidar el pare, per veure'l. Però en aquests viatges es veu amb aquest amant. Entremig es parla de la nena que tens ganes de conèixer-la. És a dir, que també queda com que jo sóc filla d'aquest amant, però jo tinc un pare aquí. I aleshores... tota la funció és com una espècie de thriller per anar seguint les passes d'aquesta dona que va morir atropellada a l'any 59 i no sabem si es va suïcidar, si la van assassinar, si la va assassinar el marit perquè es va enterar que tenia un amant, si perquè també es parla durant a les cartes, també es fa referència a que ella està ajudant tant econòmicament com amb altres coses a tot el que és la resistència antifeixista en aquell moment, des dels anys 40 i pico, i que fa contraband de peces d'art per poder pagar, però uns altres diuen que potser és un agent doble. Qui l'ha matat? Els serveis secrets espanyols, després de la dictadura, els propis de l'esquerra, s'ha suïcidat per amor, perquè el camí no li fa cas, perquè jo estic convençuda, jo sóc la, diguem-ne, sí, l'escriptora, i estic convençuda que el pare és el Camí, clar, de tots els que surten és el que fa més il·lusió, l'Albert Camí. Bé, i llavors la funció, doncs, és anar presentant a l'espectador totes aquestes proves. Això ho faig, escena, ho fem, vaja, amb l'Antònia Jaume, que representa, que és la meva cunyada, i és la que jo li he anat a demanar ajuda per poder, d'alguna manera... Mira, en la novel·la, la Carme Riera, el que fa és que escriu la novel·la per si algú li pot donar notícies, si algú sap alguna cosa de la mare, o si algú estava a la parada de la llibreria Catalònia el dia de Sant Jordi en què aquest senyor... I el que fem nosaltres, bueno, nosaltres, l'adaptació que han fet el Ramon Simó i la Magda Puyo, que és la directora, és que ho fem en el teatre per si algun dels espectadors té alguna notícia d'aquesta senyora o d'aquest senyor que em va portar les cartes.
2: Quina història, eh? Sí, sí. Déu-n'hi-do, venen ganes d'anar-hi.
4: Clar, i es fa un repàs a tota la postguerra espanyola, pensa que surt tot. Surten col·laboracionistes com els Güell, el Josep Pla, no es mossega la llengua, eh? Vull dir, aquí surt tothom, el Bertran i Musito, que hi ha un moment en què jo dic que, per cert, encara ara té un carrer a Barcelona.
0: Sí,
4: i és el carrer Bertran. Sí, però aquest famós carrer Bertran és el Bertran i Musito. Era un absolut col·laborador, i encara té un carrer, potser que el treguin, no? Això ja ho dic avui aquí.
2: Tens una professió ben bonica, Mercè, però molta gent pateix molt per si li aniran donant feina, si en trobarà, si no, o un món molt precaritzat. I en canvi, en el teu cas, ens han dit que tu tens l'agenda bastant plena.
4: Bastant, bastant, massa.
2: Fins al
4: 28, però el 28 m'aturaré una mica. Ja estic, n'he agafat una, però estic dient que no a coses. No.
2: Aclarim-ho, 28 no està dient 28 de maig, no. Estem parlant de l'any 2028.
4: Va, tampoc falten dos anys.
2: Déu-n'hi-do.
4: Sí, la veritat és que no em puc queixar. Suposo que cada... Clar, ens anem fent grans, hòstia, jo sóc gran. I sí, suposo que hi ha més actrius de la meva edat, però m'ha agafat un moment bo... M'estan trucant, sí, molt, no sé. Al final n'hem après, eh?

0: La Mercè ara negant feina fins al 2028, com a mínim. Nosaltres el que podem garantir és que demà a les 10 tenim previst tornar a ser aquí, que ja és molt, i quan arribi aquest moment posarem Likey Lee, això que sona es diu Not Gonna Cry. I amb aquesta cançó tancarem el dia.
1: L'última paraula del dia avui la tindrà l'actriu Mercè Arànaga. Ens ha explicat com va ser la seva arribada a Catalunya, com va entrar a formar part de la història del teatre d'aquest país. Diu que té feina fins al 2028, com a mínim, i que comença a dir que no algunes coses.
2: Sí. Sí. Ens hem d'aturar una mica.
1: De moment la podem veure representant La meitat de l'ànima en cartell a la Sala Atrium de Barcelona fins al 7 de juny, aquesta adaptació de l'obra de Carme Riera, amb la qual va guanyar el Premi a Sant Jordi. Gràcies, Mercè, per acompanyar-nos. Aquest micròfon és teu perquè tinguis l'última paraula del dia.
2: Ui, ja n'he dit unes quantes, eh? Doncs res, desitjar-vos una bona nit, una bona vida llarga, que no se'ns acabin les ganes de lluitar per les coses que mereixen la pena, que són nostres, i que Déu ens doni empenta. Molt bona nit.

0: La Moncloa assumeix els compromisos que el govern ha signat amb Esquerra a canvi dels pressupostos. A la reunió bilateral amb la Generalitat, l'executiu espanyol ha avalat el tren orbital, l'òrgan per fiscalitzar les inversions estatals a Catalunya i el reequilibri de forces al Consorci de la Zona Franca. També han anunciat la incorporació de més Mossos per arribar als 25.000 al 2030. El govern intensifica les negociacions amb els comuns ara que són l'últim escull per als pressupostos. L'executiu confia en un acord proper a canvi de compromisos com crear una unitat per aplicar les sancions en habitatge que ja han acceptat. La reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats acaba sense acord, però les dues parts s'emplacen a trobar-se de nou aquest dijous. Els sindicats han de presentar una contraproposta per escrit que començarà per l'increment salarial. Plantegen que el curs que ve els docents ja cobrin 200 euros més al mes. El govern espanyol reivindica la innocència de l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero i diu que no hi ha proves sòlides contra ell. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de corrupció i no descarta una moció de censura, però necessita que els socis de govern moguin fitxa. La Fiscalia dels Estats Units acusa l'expresident cubà Raúl Castro de 4 assassinats ocorreguts fa 30 anys durant una acció de l'exili cubà. El gest arriba en un moment de màxima debilitat de l'Havana pel bloqueig de petroli i afegeix pressió al règim. Indignació mundial pel tracte degradant dispensat per Israel als 400 membres de la flotilla de Gaza retinguts al port d'Ashdod. Els Estats Units, Alemanya, Itàlia, França i Espanya denuncien el vídeo vexatori publicat pel ministre ultra Ben Gavir en què increpa els activistes pro-palestins. El mateix Netanyahu l'ha criticat per aquesta actitud. Aina Clotet rep el Premi Revelació a la millor interpretació a la Setmana de la Crítica de Canes. Ho ha aconseguit amb Viva, el seu primer film com a directora, del qual també és la protagonista. Per la seva banda, Pedro Almodóvar, que competeix per la Palma d'Or amb Amarga Navidad, ha dit que no es retira i que vol fer més comèdia.
1: Esports.
2: Caroline Graham ja s'ha entrenat amb el grup i podria entrar a la convocatòria del Barça femení de futbol per jugar dissabte la final de la Lliga de Campions. En canvi, Irene Paredes continua sent dubte per enfrontar-se a l'Olímpic de Lió. El Joventut ha derrotat a domicili el Tenerife per 98-100 a la pròrroga, en partit pendent de la jornada 30 de la Lliga CB de bàsquet. Amb aquesta victòria, amb remuntada de 17 punts inclosa, els verdinegres s'han garantit plaça de play-off. I amb Waterpolo, l'Atlètic Barceloneta jugarà contra el Ferencváros a les semifinals de la final a 4 de la Lliga de Campions masculina, després de derrotar l'Olympiacos per 9-12 a la Lliga Femenina de Waterpolo, primer partit d'una de les semifinals. Mataró 13, Sabadell 6.
0: I al temps arriben dies amb ambient d'estiu. Aquest dijous les temperatures faran un passet més amunt, amb termòmetres que s'enfilaran fins als 30 graus a l'interior del país i als 33 o més a ponent. El dia serà assolellat, amb alguns núvols a la tarda al Pirineu. Pot ser que cap al Ripollès n'aparegui algun d'amenaçador. La calor s'intensificarà més divendres.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: El govern espanyol es compromet a complir els acords del president Illa amb Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos. La comissió bilateral ha validat la línia orbital ferroviària, la creació del Consorci d'Inversions de l'Estat a Catalunya i el canvi de majories al Consorci de la Zona Franca. Ha sigut una reunió breu que ha servit per posar data a algun d'aquests compromisos i anunciar, a més, l'ampliació de la plantilla dels Mossos fins als 25.000 agents. Madrid, Paula Brujats.
3: El govern espanyol finançarà l'ampliació de la plantilla dels Mossos. Hi haurà 3.000 policies nous per arribar als 25.000 al 2030 i això tindrà un cost de 210 milions d'euros que assumirà l'executiu espanyol. Ampliar la plantilla era compromís de legislatura de Salvador Illa i el conseller de la presidència, Albert Dalmau, diu que servirà per millorar la seguretat.
4: Si volíem fer front a les polítiques de seguretat a Catalunya com Déu mana, feia falta ampliar fins als 25.000, que és la xifra que creiem que és l'adequada per prestar el servei necessari als ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
3: El govern espanyol s'ha compromès a complir els acords d'Illa amb Esquerra, ha posat data abans de final d'any per aprovar l'empresa mixta que supervisarà les inversions de l'Estat a Catalunya i assumeix també que finançarà la nova línia de tren orbital entre el Maresme i el Garraf. El protocol per definir l'inversió i el calendari d'aquesta línia es fixarà abans que acabi l'any. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
5: El govern d'Espanya apoya claramente lo que significa un concepto de Estado en el que más autogobierno no significa que tengamos menos potestades del gobierno central, sino que lo que queremos es facilitar a la ciudadanía la atención directa, cercana, de todas las administraciones en conjunto.
3: El govern també marxa de Madrid amb més competències per gestionar el litoral català i amb canvis en la governança del Consorci de la Zona Franca perquè la Generalitat i l'Ajuntament hi tinguin la majoria. Tots són acords d'Illa amb Esquerra Republicana per als pressupostos.
0: Amb l'encaixada de mans de dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras i la comissió bilateral d'aquest dimecres, els comuns són l'última peça del trencaclosques dels pressupostos. Les parts han intensificat els contactes les últimes hores per actualitzar l'acord que ja havien signat. Els de Jéssica Albiach ja han anunciat que han arrencat de l'executiu el compromís de crear una direcció general per aplicar els expedients sancionadors en matèria d'habitatge. El conseller Dalmau s'ha mostrat optimista amb les negociacions.
4: El nostre objectiu és accelerar aquestes converses durant les properes hores per assegurar que Catalunya tingui un pressupost.
0: A l'altra cara de la moneda, Junts i el PP han sortit a criticar la bilateral, però des de punts de vista oposats. Sentim el juntaire Salvador Vergés i el popular Juan Fernández.
6: Un gran acte de propaganda socialista. S'ha convertit en una fàbrica de fotografies i titulars, però sobretot en una fàbrica d'incompliments.
7: Salvador Illa se ha convertido en el tapado y en el nuevo mirlo blanco del nacionalismo catalán.
0: I a la sessió de control del matí, Esquerra ha avisat Illa que el seu aval als comptes no és sinònim d'una aliança estable per al que li queda de mandat. Sentim el líder parlamentari del Republican, Josep Maria Jové, i la rèplica d'Illa.
8: President, no es relaxi. No es pensi que amb aquests pressupostos ja tenen la feina feta i l'estabilitat que tant desitgen.
9: Sé que això no és un punt d'arribada de res. Sé que és un punt de sortida.
0: L'executiu manté la voluntat d'entregar els comptes al Parlament aquest divendres. Més qüestions. El Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquest dijous a la tarda després que la taula sectorial entre les dues parts hagi acabat sense acord perquè els representants dels docents no accepten les condicions que els han plantejat. El govern els ha demanat una contraproposta per escrit que, segons els sindicats, estarà centrada primer en la qüestió salarial. Els sindicats avancen que volen un augment del 8% del salari ja al curs que ve. Això significa, a la pràctica, uns 200 euros més al mes. A més, volen que de cara al 2028 i al 2029 s'acabi arribant a un augment salarial que s'acosti al 30%.
10: Estem avançant poc en aquest sentit, per això USTEC demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades. Nosaltres demanem que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que es reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
0: La CGT assegura que s'ha fet un petit pas endavant i ha tret pit de les mobilitzacions que han servit, diuen, perquè els sindicats es tornin a reunir amb el govern. El secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez, ha destacat el to de la reunió.
11: S'ha de reconèixer que hi ha hagut un bon to per part de totes les organitzacions sindicals que han participat en aquesta trobada, en aquesta reunió, i que, per tant, nosaltres estem satisfets, en aquest cas, doncs, perquè s'està avançant.
0: Comissions Obreres i la UGT han tornat a defensar l'acord i asseguren que el que demanen la resta de sindicats són qüestions que ja estan, diuen, dins del pacte amb el govern. Mentrestant, un miler d'educadors de les escoles Bressol s'han manifestat aquest dimecres a Barcelona en la segona aturada del sector des que va començar el cicle de vagues educatives. Reclamen una baixada de ràtios, més recursos per l'educació inclusiva i que es garanteixi un servei públic, gratuït i universal per tots els infants. Laia Granyena és una de les portaveus de la plataforma 03.
12: Esperem que d'una vegada el departament s'assegui i engegui aquesta taula del 03 urgent i comenci a endreçar una mica un sector i un 03 que està totalment fragmentat.
0: Segons la CGT, els Mossos han tornat a identificar manifestants, en concret 5 persones. Aquest dijous estan cridats a la vaga els docents de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Després de l'impacte per la imputació de Zapatero, el PSOE es decanta per la prudència. A mesura que es van coneixent més detalls de la investigació, el govern espanyol reivindica la innocència de l'expresident socialista i diu que no hi ha proves sòlides contra ell. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no descarta una moció de censura, però necessita que els socis de govern moguin fitxa. Madrid, Àngels Lafuente.
13: Del xoc inicial que va fer pensar el govern en una conspiració contra l'executiu, com va apuntar el PSOE, s'ha passat a una anàlisi pausada i més prudent. La Moncloa insisteix a respectar la justícia i la investigació, però sense deixar, de moment, de defensar Zapatero, com ha fet Pedro Sánchez davant el ple del Congrés.
14: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia, y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
13: Des del PP, Núñez Feijóo aprofita la tempesta política per acusar Sánchez de posar el Consell de Ministres al servei dels negocis de Zapatero. El líder dels populars no descarta presentar una moció de censura i fa una crida als socis de govern.
15: Los socios tienen que mover ficha. Los mismos socios que sacaron del gobierno al Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno.
13: I després de llegir els arguments del jutge, els socis es qüestionen la innocència de Zapatero. Ioni Belarra, de Podem, Gabriel Rufián, d'Esquerra, i Enrique Santiago, de Sumar.
16: El auto pinta feo. Es evidente que esto no se puede hacer sin el gobierno de España.
17: Si esto es verdad, es una mierda.
18: Si se ha cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito.
13: La Moncloa admet que l'escrit del jutge està ben construït i que ha fet un esforç per argumentar i explicar les seves conclusions, però que a hores d'ara, diuen, no hi ha proves sòlides contra Zapatero, només indicis. Els socialistes reconeixen que és un jutge de prestigi, res a veure amb el jutge Peinado que investiga la parella de Sánchez, i prefereixen rebaixar el to a l'espera de les explicacions de Zapatero davant del jutge el 2 de juny.
0: El portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, obre les portes a liderar la confluència d'esquerres que promou per les properes eleccions generals espanyoles previstes per al 2027. Ho ha dit en un acte aquest dimecres al Club Siglo XXI de Madrid.
19: Si yo puedo ayudar a que haya una confluencia de, o una colaboración o un espacio de unión para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas y las formaciones políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
0: Pel que fa al seu paper com a cap de files dels republicans a Madrid, Rufián ha afegit que hi ha una sèrie de condicions perquè torni a presentar-s'hi, de les quals només ha explicitat que tenen relació amb el grup parlamentari. També ha parlat de les seves relacions amb el president d'Esquerra, Oriol Junqueras. Ha assegurat que no estan d'acord en tot, però ha afegit que no dirà mai una mala paraula sobre el líder republicà perquè, segons ha dit textualment, seria una canallada. Unes paraules que tensen encara més la corda amb Esquerra per aquesta confluència progressista. Rufián havia demanat al partit que la liderés, una opció que els de Junqueras havien rebutjat. El portaveu adjunt dels republicans, Isaac Albert, ha reiterat aquest dimecres al Més Nit de 3Cat Info que la confluència no és una bona estratègia.
20: El projecte que dibuixa el Gabriel Rufián, des d'un punt de vista d'estratègia política, l'entenem, però no suma. La voluntat d'aturar l'extrema dreta fent una coalició que no suma no és una bona estratègia.
0: Albert també ha deixat clar que Rufián és el millor candidat possible del partit a Madrid i que està segur que arribarà a un acord sobre les condicions que demana.
1: 3Cat Info.
0: Indignació mundial pel tracte degradant que el ministre israelià Itamar Ben-Gavir ha dispensat als 400 membres de la flotilla de Gaza detinguts al port d'Ashdod. Els Estats Units, a través del seu ambaixador a Israel, Mike Huckabee, qualifiquen de traïció a la nació el vídeo publicat a les xarxes pel ministre ultradretà en què increpa els activistes pro-palestins. França, Itàlia, Alemanya i Espanya també han reaccionat durament contra el ministre. El cap de la diplomàcia espanyola, José Manuel Álvarez, ha qualificat d'inhumà el tracte als detinguts.
21: Ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es un inhumano. Exijo disculpas públicas a Israel.
0: A Israel, l'actuació de Ben-Gavir també ha rebut un sever correctiu de membres del seu govern, començant pel mateix primer ministre, Benjamin Netanyahu. Jerusalem, Jordi Brescó.
2: L'Itamar Ben-Gavir més fanàtic ha tornat a aparèixer en escena per donar als membres de la flotilla la seva particular benvinguda a Israel. Els ha increpat i humiliat i ha demanat als policies, dels que recordem és el cap, que no es deixessin afectar pels crits dels activistes. Una performance que ell mateix ha penjat orgullós a xarxes.
5: Van venir amb molt d'orgull, com a grans herois. Ara mireu, mireu quin aspecte que tenen ara. No són herois, res, donen suport al terrorisme. Li dic al primer ministre Netanyahu que me'ls deixi per molt de temps.
2: L'actuació de Ben-Gavir ha estat tan passada de voltes que fins i tot els seus socis de govern se n'han desmarcat. Benjamin Netanyahu ha piulat que no segueix els valors i les normes d'Israel i el ministre d'Exteriors Gideon Saar l'acusa de danyar l'Estat de manera deliberada i que no és la primera vegada. Crítiques totes dues dirigides al personatge pel seu show. En cap cas el fet que al vídeo hi apareguin persones emmanillades de genolls i amb el cap a terra. La resposta de Ben-Gavir, més incendiària encara.
5: Quan el ministre d'Afers Exteriors de l'Estat d'Israel demana disculpes, envia un missatge de debilitat, envia un missatge de submissió.
2: Aquesta picabaralla política s'entén també pel fet que al govern de coalició li queda molt poc temps de vida. Aquest dimecres s'ha aprovat en lectura provisional la llei que ha de dissoldre la Knesset i, per tant, és probable que la setmana que ve ja se sàpiga la data de les eleccions.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
22: Aquest dijous tornem a parlar de calor. Calor intensa, la que ens ha d'acompanyar durant les properes hores i sobretot aquests propers dies, divendres i dissabte. Avui ja les màximes poden arribar a superar clarament els 30 graus a punts de l'interior del país. A punts com, per exemple, a Solsona poden arribar als 31 graus, 30 graus de màxima avui prevista per Ripoll i 32-33 cap a Ponent, especialment cap al Pla de Lleida interior de les Terres de l'Ebre. Tot això en un dia que serà assolellat, potser de bon matí amb alguna boira núvol baix concentrat cap al delta de l'Ebre, de molt poca importància, i a la tarda creixeran, com cada tarda, alguns núvols al sector del Pirineu, fruit de la mateixa calor diurna, i a tot estirar podria deixar alguna goteta cap a la comarca del Ripollès. Aquesta calor intensa que tindrem avui tindrà continuïtat els propers dies, perquè altament probable que demà ja toquem la xifra dels 35 graus per primer cop en aquest 2026.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: La justícia nord-americana imputa l'expresident cubà Raúl Castro per 4 assassinats ocorreguts fa 30 anys. Es tracta d'un cas que es va produir quan ell era ministre de Defensa i si s'arriba a seure davant d'un tribunal, el dirigent, de 94 anys, s'enfrontaria a la pena de mort o a cadena perpètua. L'Havana ho qualifica de maniobra política sense base jurídica, però el gest del govern nord-americà afegeix pressió a l'illa en un moment de màxima penúria. Washington, Oriol Serra.
23: El govern dels Estats Units ha recorregut a un incident de fa 30 anys per tensar encara més les relacions amb Cuba. La justícia nord-americana ha imputat diversos membres del règim castrista, començant pel germà de Fidel Castro, Raúl Castro, avui de 94 anys. Els acusa d'haver assassinat 3 ciutadans nord-americans quan van ordenar l'abatiment de 2 avions de reconeixement quan estaven localitzant dissidents cubans, els anomenats balseros, l'any 1996. Diversos congressistes han impulsat la imputació amb arguments com els que ha escrit la representant per Nova York, Nicole Maliotakis.
24: La realitat és que aquest és un règim comunista que ha empresonat, assassinat i agredit la seva gent brutalment. Ha deixat morir de gana i ha robat a la seva gent. Tot això sota la direcció, en bona part, de Raúl Castro.
23: Els imputats es podrien exposar a penes de cadena perpètua o de mort en cas d'acabar compareixent davant la justícia nord-americana. Els Estats Units a Donald Trump fa temps que van darrere del règim cubà. De fet, l'ofegament econòmic de l'illa a través de l'embargament i el bloqueig nord-americans fa temps que s'arrossega. Donald Trump s'ha tornat a referir a Cuba com una illa en caiguda lliure que s'autodestrueix. Són les mateixes paraules que ja li vam sentir pronunciar fa mig any.
25: Estem alliberant Cuba, no hi haurà escalada, no crec que calgui. Mireu, el país està ensorrant, és un desastre. Han perdut el control.
23: Ara per ara, els Estats Units, segons ha dit el mateix president Trump, no preveuen una operació militar a Cuba semblant a la que va servir per a capturar el líder veneçolà Nicolás Maduro. Confien que els acusats s'entregaran per voluntat pròpia.
0: La policia francesa deté 16 persones a París per un cas d'abusos sexuals i físics en una escola bressol de la capital. Aquestes detencions formen part d'un paquet més gran d'investigació en més centres preescolars, pel qual la Fiscalia francesa ja ha suspès una 80 de treballadors municipals. D'aquests treballadors, 31 estarien relacionats amb presumptes delictes sexuals. París, Isabel Galí.
3: El Centre d'Educació Infantil de Saint-Dominique del districte 7è de París s'ha convertit en l'epicentre de l'escàndol. 16 monitors i educadors han estat detinguts amb diferents graus d'acusacions sobre ells, des de violència sexual a violència física. Molts d'ells ja no hi treballaven des de fa mesos, però ha estat la gota que fa passar el got. Aquest cap de setmana, la fiscal de París ha dit que investiguen casos en 10 guarderies, 84 centres d'infantil i una 20 d'escoles primàries. I aquest 2026 l'Ajuntament ha fet apartar 78 monitors o educadors dels centres escolars de la capital. Emmanuel Grégoire, alcalde de París.
4: Aquestes xifres ens han d'obligar a qüestionar-nos de manera profunda. Cal revisar-ho tot des de l'inici amb un objectiu, tolerància zero.
3: Grégoire va ser víctima d'abusos quan era petit i ha fet de la violència als centres escolars una prioritat del mandat que acaba de començar.
0: L'Audiència Nacional determina que els festius que caiguin en dissabte han de ser compensats sempre que sigui un dia de descans assignat en la jornada laboral. Per tant, els treballadors en aquesta situació podran gaudir d'un dia lliure addicional. El tribunal dona així la raó a demandes sindicals sobre el conveni del sector de l'atenció al client, com els teleoperadors. La sentència ara es podria estendre a altres àmbits. Per l'Audiència, els treballadors tenen dret a gaudir d'aquests festius que no han de ser absorbits ni neutralitzats pel descans setmanal. Segons els jutges, el dia compensat s'ha de donar en un termini no superior a les 2 setmanes.
1: 3Cat Info.
0: Aina Clotet i Pedro Almodóvar han estat dos dels protagonistes aquest dimecres del Festival de Cinema de Canes. L'actriu catalana ha guanyat el Premi Revelació a la millor interpretació de la Setmana de la Crítica amb la seva pel·lícula Viva. El president Salvador Illa ha dit que és una nova fita del cinema català. I el cineasta manxec ha defensat Amarga Navidad, que opta a la Palma d'Or. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
6: Aina Clotet està exultant per aquest reconeixement a Viva, el primer llargmetratge com a directora, on també és l'actriu protagonista. S'ha endut un dels tres premis que es reparteixen a la Setmana de la Crítica i ho celebrava així en declaracions a 3Cat Info al costat del seu productor Edmond Roch.
7: Estem molt contents, o sigui, molt, molt emocionats, molt contents. O sigui, arribar fins aquí ja era una cosa que ens semblava molt difícil, que a més ens hagin volgut premiar.
8: Clar, canviar la percepció que la gent té de la pel·lícula, perquè ja no és només que ets una de les 7 escollides entre més de 1.000 que es presentaven a la secció, sinó que és una que en premi, no?
6: A tot això, Pedro Almodóvar no li ha donat cap importància al fet que Amarga Navidad no hagi recollit crítiques entusiastes generalitzades. Diu que li encanta venir a competir a Canes, però que no pateix gens pel palmarès.
9: Fui dos veces favorito con Todo sobre mi madre y con Volver, y bueno, eso te enseña a que no basta, y además es que, no, para mí no es una frustración no haber recibido una palma de oro en absoluto, y además cuando vengo a Cannes me gusta venir a competición porque es mucho más excitante, es más divertido.
6: Per acabar, ha assegurat que té moltes ganes de tornar a fer comèdia i avança que el seu pròxim projecte tindrà molt humor negre.
0: La Patum d'aquest any, que es farà la primera setmana de juny, batrà rècords d'ingressos. L'aportació econòmica externa arriba als 340.000 euros, cosa que permetrà assumir gairebé la meitat del cost de la festa. El que més creix és la inversió pública. Berga, Natia Dell.
26: La inversió de la Generalitat passa dels 125.000 euros als 200.000, per primera vegada. També hi ha un increment important de la partida que la Diputació de Barcelona destina a aquestes festes, de 15.000 a 65.000 euros. El regidor de Patum i alcalde és l'Ivan Sánchez.
27: L'objectiu és seguir treballant per fer la de Patum cada vegada més sostenible, doncs, també econòmicament.
26: Com a novetat, per primera vegada s'habilita un espai vigilat on deixar objectes, una demanda de fa temps per poder entrar a plaça sense motxilla. motxilles per un tema de seguretat. Tenint en compte que l'any passat es van haver d'aturar dos salts de plens, Sánchez ha tornat a demanar a la gent que vingui a Patum sabent on es posa, que respecti la litúrgia de la festa perquè no és, insisteix, un correfoc.
27: Les comparses fan una litúrgia, però no només les comparses, sinó tota la gent que salta al voltant de les comparses, doncs també ho és, i per tant que ho mirin, que ho vegin i que ho respectin.
26: A finals d'any tindrem el resultat d'un estudi de la Diputació de Barcelona per saber l'impacte econòmic de la festa a la ciutat.
0: Esports. Amb David Ubach.
10: El Barça femení de futbol continua preparant la final de la Lliga de Campions d'aquest dissabte a Oslo contra l'Olympique de Lió. En l'entrenament d'aquest dimecres, Caroline Graham, que es va perdre la final de la Copa dissabte passat, ja s'ha entrenat amb el grup i podria entrar a la convocatòria. N'ha parlat en declaracions a TV3.
11: Te da un poco susto, pero bueno, tenía buena pinta que tenemos tiempo, va por el camino que toca.
10: En canvi, Irene Paredes s'ha exercitat al marge del grup. I precisament en relació amb aquesta final, ja hi ha disponible un nou capítol del podcast Fem Futbol a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Més Barça.
0: 3CAT Info.
10: Per parlar del protagonisme del defensa blaugrana Pau Cubarsí als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. Cubarsí ha assegurat que els dos títols de Lliga consecutius són simptomàtics de la bona feina de l'equip, ha lamentat que aquest curs se'ls hagin escapat la Copa i la Lliga de Campions i ha lloat la feina de Hansi Flick. Cubarsí ha parlat també d'objectius personals.
12: El tema de lideratge, començar a agafar també aquest rol d'intentar ser líder, perquè al final jo crec que la defensa després del porter doncs és el que ho veu tot el camp, i al final jo crec que també és una manera de millorar aquest tema perquè el lideratge és important.
10: Al vessant institucional, el president interí del Barça, Rafael Juste, ha insistit que la decisió més difícil del mandat anterior va ser l'equilibri entre l'apartat econòmic i l'esportiu del club. Juste assegura que mantindran la prudència en aquest sentit.
14: Quan es guanya tot és molt més senzill. Quan no passa això és quan tens que tindre el cap més fred, perquè llavors pots fer més equivocacions i llavors estires més el braç que la màniga. Mentre estiguem nosaltres no prendrem cap decisió que comporti posar el Barça en risc.
10: Deixem el Barça. La Comissió Antiviolència ha declarat el decisiu Girona els de dissabte a primera com a partit del risc. D'altra banda, el possible candidat a la presidència del Club Blanc, Enrique Riquelme, s'ha donat temps fins dissabte per decidir si presenta oficialment la seva candidatura. Riquelme també ha alertat d'una possible privatització del Madrid en mans de Florentino Pérez.
15: Pueden ser las últimas elecciones porque viene la privatización, ¿no? Es lo que se anuncia. Y creemos muchos que tenemos la obligación ética y moral de que el Real Madrid siga siendo de sus socios.
10: I en futbol internacional, l'Aston Villa s'ha proclamat campió de la Lliga Europa. L'equip anglès s'ha imposat en la final jugada a Istanbul al Friburg alemany per 3-0. És el cinquè títol de Lliga Europa per a l'entrenador basc de l'Aston Villa, Unai Emery. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: El Joventut ha derrotat a domicili al Tenerife per 98-100 a la pròrroga, en partit pendent de la jornada 30 de la Lliga CB. Amb aquesta victòria, amb remuntada de 17 punts inclosa, els verdinegres s'han garantit plaça de play-off de manera matemàtica, un fet que posa en relleu Dani Miret, el preparador de la penya.
16: Supone un objetivo conseguido en una liga que tiene un mérito el equipo increíble. Llegar a estar tan arriba, siendo tan exigente a nivel mental y a nivel físico esta competición, es muy difícil.
10: El nou reforç del Joventut, Yanis Moren, ha debutat jugant 6 minuts. Sense deixar la CB encara, afegim que el projecte del nou pavelló del Congost continua avançant. La Generalitat, amb el conseller d'Esports Berni Álvarez, la Diputació de Barcelona i el govern espanyol a través del Consell Superior d'Esports, han escenificat a Manresa el seu compromís amb el finançament d'un equipament valorat en 30 milions d'euros. L'Ajuntament preveu tenir els tràmits urbanístics enllestits abans de l'estiu i licitar el projecte al setembre. De moment encara falta definir, això sí, la data d'inici de les obres. Afegim també que en Waterpolo l'Atlètic Barceloneta jugarà contra el Ferencváros a les semifinals de la final a 4 de la Lliga de Campions masculina. Els hongaresos són els campions de les dues últimes edicions. Els mariners han tancat la lligueta de quarts de final amb un ple de victòries, 6-6, després de derrotar l'Olympiacos a Atenes per 9-12. L'Atlètic Barceloneta, de fet, ja estava classificat per a la cita de Malta com a primer de grup abans de jugar aquest dimecres. L'altra semifinal serà el Prorreco Olympiacos. A la Lliga Femenina de Waterpolo, mentrestant, s'ha jugat el primer partit d'una de les semifinals, amb victòria del Mataró, davant del Sabadell per 13-6, amb parcial de 6-0 al tercer quart. Un marge ampli que ha valorat així la portera del Mataró, Mariona Tarré.
2: Molt contentes pel resultat estem, perquè jo crec que ningú ens esperava aquest resultat. Sí que, evidentment, confiem molt en les nostres possibilitats i el camí que estem construint i els entrenos que estem fent, que són molt treballats i molt durs.
10: I pel que fa al Giro d'Itàlia, l'equatorià Jonathan Narváez, de l'equip Emirates, s'ha imposat en l'onzena etapa de 195 km de mitja muntanya entre Port Chiari i Chiavari. Narváez ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquest Giro. A la general, el portuguès del Bahrain, Afonso Eulàlio, continua com a líder.
0: Són dos quarts d'una.

0: Aquestes són les principals informacions. La Moncloa assumeix els compromisos que el govern ha signat amb Esquerra a canvi dels pressupostos. A la reunió bilateral amb la Generalitat, l'executiu espanyol ha avalat el tren orbital, l'òrgan per fiscalitzar les inversions estatals a Catalunya i el reequilibri de forces al Consorci de la Zona Franca. La reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats acaba sense acord, però les dues parts s'emplacen a trobar-se de nou aquest dijous. Els sindicats han de presentar una contraproposta per escrit que començarà per l'increment salarial. A partir d'ara us explicarem que Sanitat amplia el cribratge de càncer de mama a dones més joves i més grans, d'entre 45 i 74 anys. Fins ara només es feia a dones de 50 a 69 anys. Explicarem també que pintar grafitis en un tren es podrà multar a partir d'ara amb fins a 900.000 euros. I que Barcelona suspèn durant un any la concessió de llicències per obrir supermercats 24 hores.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Caroline Graham ja s'ha entrenat amb el grup i podria entrar a la convocatòria del Barça femení per jugar dissabte a la final de la Lliga de Campions. En canvi, Irene Paredes continua sent dubte perquè s'ha entrenat al marge de cara a enfrontar-se a l'Olímpic de Lió.
0: I el temps, immersos en una calorada. Les temperatures màximes d'aquest dijous tocaran els 30 graus a l'interior i els 33 a Ponent. Lluny d'aturar-se aquí, de cara als propers dies, arribarem per primer cop als 35 graus. El temps serà assolellat, amb alguns núvols al matí al Delta de l'Ebre i a la tarda al Pirineu. El govern espanyol es compromet a complir els acords del president Illa amb Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos. La comissió bilateral ha validat la línia orbital ferroviària, la creació del Consorci d'Inversions de l'Estat a Catalunya i el canvi de majories al Consorci de la Zona Franca. Ha sigut una reunió breu que ha servit per posar data a algun d'aquests compromisos i anunciar, a més, l'ampliació de la plantilla dels Mossos fins als 25.000 agents. Madrid, Paula Brujats.
3: El govern espanyol finançarà l'ampliació de la plantilla dels Mossos. Hi haurà 3.000 policies nous per arribar als 25.000 al 2030 i això tindrà un cost de 210 milions d'euros que assumirà l'executiu espanyol. Ampliar la plantilla era compromís de legislatura de Salvador Illa i el conseller de la presidència, Albert Dalmau, diu que servirà per millorar la seguretat.
4: Si volíem fer front a les polítiques de seguretat a Catalunya, com Déu mana, feia falta ampliar fins als 25.000, que és la xifra que creiem que és l'adequada per prestar el servei necessari als ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
3: El govern espanyol s'ha compromès a complir els acords d'Illa amb Esquerra, ha posat data abans de final d'any per aprovar l'empresa mixta que supervisarà les inversions de l'Estat a Catalunya i assumeix també que finançarà la nova línia de tren orbital entre el Maresme i el Garraf. El protocol per definir l'inversió i el calendari d'aquesta línia es fixarà abans que acabi l'any. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
5: El gobierno de España apoya claramente lo que significa un concepto de Estado en el que más autogobierno no significa que tengamos menos potestades del gobierno central, sino que lo que queremos es facilitar a la ciudadanía la atención directa, cercana, de todas las administraciones en conjunto.
3: El govern també marxa de Madrid amb més competències per gestionar el litoral català i amb canvis en la governança del Consorci de la Zona Franca perquè la Generalitat i l'Ajuntament hi tinguin la majoria. Tots són acords d'Illa amb Esquerra Republicana per als pressupostos.
0: El Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquest dijous a la tarda després que la taula sectorial entre les dues parts hagi acabat sense acord perquè els representants dels docents no accepten les condicions que els han plantejat. El govern els ha demanat una contraproposta per escrit que, segons els sindicats, estarà centrada primer en la qüestió salarial. Els sindicats avancen que volen un augment del 8% del salari ja el curs que ve. Això significa, a la pràctica, uns 200 euros més al mes. A més, volen que de cara al 2028 i al 2029 s'acabi arribant a un augment salarial que s'acosti al 30%.
6: Estem avançant poc en aquest sentit, per això USTEC demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades. Nosaltres demanem que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que es reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
0: La CGT assegura que s'ha fet un petit pas endavant i ha tret pit de les mobilitzacions que han servit, diuen, perquè els sindicats es tornin a reunir amb el govern. El secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez, ha destacat el to de la reunió.
1: S'ha de reconèixer que hi ha hagut un bon to per part de totes les organitzacions sindicals que han participat en aquesta trobada, en aquesta reunió, i que, per tant, nosaltres estem satisfets, en aquest cas, doncs, perquè s'està avançant.
0: Comissions Obreres i la UGT han tornat a defensar l'acord i asseguren que el que demanen la resta de sindicats són qüestions que ja estan dins del pacte amb el govern. Baix seguiment de la vaga de metges, l'onzena que fan per reclamar millores laborals i acabar amb les guàrdies de 24 hores. El Departament de Salut assegura que ha tingut un seguiment del 4%, mentre que el sindicat Metges de Catalunya l'ha elevat fins al 30%. El secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, reclamava al govern de Salvador Illa que ara que ja té pressupostos, inverteixi per salvar el sistema públic de salut.
7: Acaben de signar uns pressupostos. Si volguessin, destinarien cèntims per abordar l'emergència sanitària que estem vivint. En lloc d'això, se'ls gasten amb el Consorci de la Zona Franca i amb una línia orbital que no sé pas si algú de nosaltres veurem.
0: Mig miler de metges han protestat aquest dimecres davant la Generalitat a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar solucions per reduir la sobrecàrrega laboral. El sindicat demana als facultatius que no facin cap servei extra o voluntari, com doblar torns, assumir més pacients per cobrir baixes o fer hores extres. I Sanitat amplia el cribratge de càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. S'amplia així la franja d'edat, ja que fins ara només incluïa dones de 50 a 69 anys. Els nous cribratges s'implementaran de manera progressiva i les comunitats tindran un màxim de 6 anys per arribar a tots els grups d'edat. A Catalunya, el Departament de Salut diu que la reforma s'aplicarà d'aquí uns mesos, els que calguin per reorganitzar el sistema de cribratge. Per Clara Rosàs, gerent de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer, és una ampliació necessària i demana que la mesura s'apliqui de seguida.
8: Esperem que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya no esgoti aquest període de 3 anys per començar a incorporar les modificacions i ampliar el programa. D'aquesta manera s'incorpora l'evidència clínica del nombre de casos que es diagnostiquen abans dels 50 anys i després dels 65.
0: La mesura preveu fer una mamografia cada 2 anys, com fins ara, però en una franja d'edat més àmplia. Es vol arribar a dones més joves, ja que l'evidència científica apunta que un 10% dels càncers de mama es diagnostiquen en dones de menys de 50 anys. I també s'amplia la prova entre dones més grans per l'envelliment de la població. 14.425.548 euros.

0: als més de 3 milions de persones que han participat en aquesta darrera marató.
1: Avançar en la detecció precoç, investigar sobre l'origen de la metàstasi o millorar els tractaments són alguns dels objectius dels projectes d'investigació impulsats per la Marató. Enguany, aquest projecte solidari es dedicarà a la divulgació i l'impuls de la recerca en malalties neurodegeneratives i neuromusculars. El president rus, Vladimir Putin, tanca el viatge a la Xina sense aconseguir un compromís pel nou gasoducte que volia. Ara bé, la relació estratègica s'ha evidenciat amb la vintena d'acords firmats i la declaració conjunta de rebuig a la política dels Estats Units, sobretot respecte a l'Iran. A banda de les garanties en el subministrament energètic, l'amistat russo-xinesa queda palesa també amb la invitació mútua a noves trobades. Pequín, Francesc Canals.
2: Cerimònia de benvinguda idèntica a la de Donald Trump, però els continguts han estat radicalment diferents. Exaltació de l'amistat sense límits, firma d'una vintena d'acords i missatge al president nord-americà. Sentim Xi Jinping.
3: El món actual està lluny de ser pacífic, amb l'unilateralisme i l'hegemonisme que representen perills profunds. El món corre el risc de retrocedir a la llei de la selva.
2: Xi Jinping i Vladimir Putin han carregat contra les polítiques unilaterals de Donald Trump, l'escut antimíssils o la guerra de l'Iran, aliat tradicional de la Xina i Rússia, i s'han presentat com a garants de la prosperitat i de la pau. I això malgrat que Putin no veu com acabar la guerra que va iniciar fa més de 4 anys i que l'ha portat a dependre econòmicament de la venda de gas i petroli a la Xina. També hi ha hagut banquet amb ànec de Pequín i una conversa més relaxada al voltant d'una tassa de te, com també se li va oferir al president dels Estats Units, sentint Putin adreçant-se a un relaxat Xi Jinping.
4: Estic d'acord amb la teva avaluació, feina reeixida, productiva i molt intensa.
2: Putin no ha aconseguit, però, un sí de Pequín al gasoducte Siberia 2, que Xi Jinping considera que el faria massa dependent energèticament de Rússia.
1: Després de 10 mesos de paràlisi, la Unió Europea s'ha compromès a aplicar l'acord comercial amb els Estats Units. El pacte estava encallat per les discrepàncies que hi havia entre el Parlament Europeu, partidari d'endurir les condicions a Washington, i els països comunitaris, que volien preservar l'esperit original del text. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
5: Amb aquest acord, la Unió Europea eliminarà del tot els aranzels per als productes nord-americans i, en canvi, els Estats Units sí que aplicaran tarifes de fins un 15% per als productes europeus. Unes condicions asimètriques que no entusiasmen el negociador del Parlament Europeu, Bernd Lange.
6: No sempre pots aconseguir el que vols, però si ho intentes, sí que pots aconseguir el que necessites. I hem aconseguit el que necessitàvem. Una xarxa de seguretat en les relacions amb els Estats Units.
5: Com a mínim, això hauria de servir per evitar una guerra comercial amb Washington. Al final, el Parlament Europeu ha aparcat algunes de les seves demandes més cridaneres, com la creació d'una clàusula per suspendre l'acord comercial si Trump tornava a amenaçar d'annexionar-se a Groenlàndia. Els governs comunitaris ho han rebutjat. En canvi, sí que s'inclourà l'opció de recuperar els aranzels per als productes nord-americans si les empreses europees acaben perjudicades en algun sector. El comissari europeu de comerç, Maros Šefčovič, diu que aquests canvis generen més seguretat.
7: Hem pactat els instruments necessaris per garantir que l'acord amb els Estats Units es complirà de bona fe per a les dues parts.
5: Els Estats Units, però, analitzaran si aquestes esmenes pactades ara entre les institucions europees són compatibles amb el text original de l'acord signat l'estiu passat.
1: SpaceX, l'empresa de satèl·lits i intel·ligència artificial d'Elon Musk, anuncia la que podria ser la sortida a borsa més destacada de la història. La companyia, que encara no ha quantificat quan espera obtenir amb l'operació, cotitzarà al Nasdaq. El magnat es reserva el control de més del 90% de les accions amb dret a vot de SpaceX. D'aquesta manera, Elon Musk, que també és el màxim accionista de Tesla, es convertirà en l'únic inversor amb el control de dues de les empreses tecnològiques més grans del mercat. La més gran de totes, per capitalització, és el fabricant de xips i semiconductors Nvidia, que ha disparat els guanys en el primer trimestre de l'exercici fiscal. Nvidia ha incrementat els resultats un 210% i ha obtingut un benefici net de més de 58.000 milions de dòlars. El fundador i director executiu de la companyia, Jensen Huang, assegura que tenen una posició única en el camp de la intel·ligència artificial perquè són l'única plataforma que s'adapta a tots els

0: Models Dia.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, tornarà a declarar davant la jutgessa que investiga la mort del seu pare per rebatre els indicis que els Mossos han trobat contra ell. El seu equip d'advocats està analitzant les 1.400 pàgines que integren el sumari de la causa amb l'objectiu de desmuntar el mòbil econòmic que la investigació ha situat a l'epicentre del crim. Durant la compareixença de dimarts davant la jutge, Andic només va respondre les preguntes del seu advocat i fonts properes a la defensa asseguren que un cop conegui tot el material del sumari, demanarà compareixer un altre cop davant la magistrada. L'equip jurídic d'Andic assegura que bona part dels missatges que els Mossos fan servir per exposar una mala relació entre ell i el seu pare estan trets de context i són de fa molts anys. A més, també aclareixen que l'objectiu de crear una fundació per als més necessitats s'ha seguit endavant malgrat la mort del fundador de Mango i que alguns diners de l'herència d'Isaac Andic s'estan destinant a projectes filantròpics. L'acusat va quedar en llibertat després de dipositar una fiança d'1 milió d'euros en només 20 minuts. Unes 500 persones han participat al minut de silenci convocat per l'Ajuntament de Figueres a l'Alt Empordà aquest dimecres com a mostra de rebuig al crim masclista que hi va haver dimarts. Una altra concentració a la tarda, convocada per xarxes socials, ha plegat unes 150 persones. Un home, recordem-ho, va saltar dos cops en 24 hores l'ordre d'allunyament de la seva exparella i la va matar. Figueres, Núria Peraire.
2: Ha estat un minut de silenci molt seguit amb la participació de veïns, representants del govern municipal i del govern de la Generalitat. L'alcalde Jordi Masquef ha lamentat que les administracions no han estat a l'altura.
3: Malauradament el sistema ha fallat. Ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima.
2: La víctima tenia 33 anys i la seva exparella, un home de 48 anys, li hauria clavat diverses ganivetades a la plaça Josep Tarradellas. La responsable de la Comissió de Violència Masclista del Col·legi de l'Advocacia de Girona, Maria Carme Castanyer, explica que les ordres d'allunyament no serveixen en persones violentes.
4: En aquests perfils d'alt risc, si l'agressor està disposat a saltar-se les normes, no hi ha un paper judicial que l'aturi. Per tant, en aquests casos el que s'hauria de fer és adoptar mesures més limitatives de llibertat, com per exemple una presó provisional per tal de reforçar la protecció de la víctima.
2: L'Ajuntament es personarà com a acusació popular en el cas.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
5: Aquest dijous tornem a parlar de calor. Calor intensa, la que ens ha d'acompanyar durant les properes hores i sobretot aquests propers dies, divendres i dissabte. Avui ja les màximes poden arribar a superar clarament els 30 graus a punts de l'interior del país. A punts com, per exemple, a Solsona poden arribar als 31 graus, 30 graus de màxima avui prevista per Ripoll i 32-33 cap a Ponent, especialment cap al Pla de Lleida interior de les Terres de l'Ebre. Tot això en un dia que serà assolellat. Potser de bon matí amb alguna boira núvol baix concentrat cap al delta de l'Ebre, de molt poca importància, i a la tarda creixeran, com cada tarda, alguns núvols al sector del Pirineu, fruit de la mateixa calor diurna, i a tot estirar podria deixar alguna goteta cap a la comarca del Ripollès. Aquesta calor intensa que tindrem avui tindrà continuïtat els propers dies, perquè altament probable que demà ja toquem la xifra dels 35 graus per primer cop en aquest 2026.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Junts per Catalunya obrirà el dia 1 de juny el procés per elegir el candidat a l'alcaldia de Barcelona. Serà, amb tota probabilitat, amb unes primàries que podrien enfrontar l'actual líder municipal, Jordi Martí, i l'advocat Jaume Alonso Cuevillas, sense descartar que hi hagi més aspirants. Jordi Corbalán.
6: La direcció juntaire no retardarà més l'elecció del candidat de Barcelona després de la renúncia de Josep Rius, l'aposta de la direcció de Carles Puigdemont, que ha volgut evitar un pols intern. L'1 de juny es constituirà l'òrgan electoral i s'obrirà el procés per saber si hi ha més d'un candidat. L'únic que s'hi ha postulat oficialment és Jordi Martí, però l'advocat Jaume Alonso Cuevillas està disposat a fer el pas. Podria no ser l'únic. De fet, el número 2 del partit, Jordi Turull, s'ha trobat aquest dimecres amb destacats membres de Junts que en els últims temps han meditat si optaven a la cursa electoral, com el mateix Alonso Cuevillas, els exconsellers Giró i Argimon i la diputada Freixa. Alguns reflexionen si fan el pas. El nom del candidat elegit se sabrà a tot estirar el 21 de juny.
1: 3CAT Info.
0: Pintar grafitis en un tren pot comportar a partir d'ara una multa de 900.000 euros. El Parlament ha aprovat triplicar la quantia de les sancions per combatre les pintades que o bé afecten les instal·lacions o bé aturen el servei ferroviari. Les multes aniran des d'un advertiment o multa de fins a 18.000 euros per infraccions lleus, 90.000 euros per les greus, les que impliquin que el tren no pot circular, i arribaran als 900.000 euros per les infraccions molt greus, que són les que poden posar en risc el servei ferroviari. La majoria de grups han donat suport a la iniciativa presentada pel PSC Units per Avançar amb esmenes de Junts. Els comuns i la CUP hi han votat en contra. Sentim Andrés García Berrio, dels Comuns, i Ivana Martínez Valverde, del PSC Units per Avançar.
7: El que cal garantir és que hi hagi mitjans efectius per poder sancionar i per poder detectar a les persones que facin aquestes infraccions. Però ara bé, a la persona que faci aquesta infracció, el que no podem fer és imposar-li multes que segurament no podrà pagar.
8: No estem parlant de perseguir expressions artístiques ni de limitar llibertats. Estem parlant de sancionar actes vandàlics que tenen un cost econòmic i social evident.
0: Segons Renfe, el 2023 es van destinar 32.000 euros diaris a netejar grafitis, reparar danys i reforçar la vigilància. Els nous trens de Ferrocarrils de la Generalitat, que aniran destinats a l'aeroport, van aparèixer pintats amb grafitis al cap de només 48 hores de sortir de fàbrica. I en parlaven també al sumari, l'Ajuntament de Barcelona ha suspès durant un any les llicències per poder obrir supermercats 24 hores. La suspensió afecta concretament el comerç alimentari no especialista en règim d'autoservei, que pot obrir durant tot el dia i que té fins a un màxim de 400 metres quadrats. En queden exempts, doncs, tots els comerços especialitzats, com ara peixateries, fruiteries o forns de pa. Mentre duri la suspensió, l'Ajuntament redactarà una regulació específica per tota la ciutat que hauria d'entrar en vigor d'aquí 2 anys. Raquel Gil és la regidora de Comerç.
9: Creiem que això és bàsic per protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial, evitar processos de saturació i monocultiu en determinades zones de la ciutat.
0: Ara per ara només Ciutat Vella i Sant Martí tenen regulacions restrictives per a aquests establiments. Això ha fet, segons l'Ajuntament, que el problema es traslladi als altres barris de la ciutat. Laia Bonet, regidora d'Urbanisme.
10: Es tracta d'una activitat amb una elevada concentració d'incompliments administratius, sanitaris, laborals, urbanístics, amb impacte directe en la convivència amb els veïns, amb el descans veïnal i en la gestió de residus i també en la salut pública. Entenem que la regulació i la inspecció són eines que han d'anar de la mà per poder preservar aquest comerç de proximitat, aquest comerç local, a curt, a mig i a llarg termini.
0: Durant aquest mandat s'han fet 14 campanyes de multiinspecció i s'han detectat més de 2.000 infraccions. Entre d'altres, 252 de salut pública i 163 de gestió de residus. L'empresa Serra Soldadura de Barcelona, amenaçada de tancament, continua sense tenir cap oferta de compra. Aquest dimecres s'ha celebrat una subhasta per les dues fàbriques que la companyia té a la zona franca, però ha quedat deserta. Tot i això, els representants dels treballadors diuen que hi hauria una desena d'empreses interessades en la seva adquisició, encara que no hagin fet el pas per comprar la indústria, que està a punt de fer 100 anys. El delegat sindical de la CGT, Sebastián Zamora, demana que s'intenti tancar un acord amb alguna d'elles que permeti garantir la continuïtat de Serra Soldadura abans que acabin les negociacions de l'ERO el dia 29.
11: Estem segurs, per això aquesta setmana que queda ens sembla molt, molt, molt important per trobar viabilitat, per donar més temps a les empreses que estiguessin interessades perquè s'ho pensin i posin els seus projectes sobre la taula i dugui a terme la viabilitat de Serra.
0: Si al final no es troba comprador de Serra Soldadura, mig miler de treballadors es quedaran sense feina, entre empleats directes i indirectes. Aquest dimecres es manifestaran al País Basc a les portes del grup Aernova, la matriu de l'empresa. La restauració del retaule barroc de la Mare de Déu del Carme de la Catedral de Tortosa, al Baix Ebre, aporta nova informació historiogràfica i tècnica d'aquesta obra del 1714. El retaule estava afectat per insectes que s'alimenten de la fusta. Tortosa, Jordi Barranca.
12: El retaule té 11 metres d'alçada i 7 d'amplada, és de fusta policromada i daurada i s'havia degradat per l'activitat dels insectes xilòfags. Està situat a la segona capella de la nau lateral nord de la Catedral de Tortosa. Boravit Rontiva és restaurador del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya.
13: No ens esperàvem que una intervenció tan bàsica i tan senzilla com és una neteja i una acció curativa revelés informació historiogràfica molt interessant i també tècnica del retaule.
12: Troballes com la confirmació, que és obra de l'escultor Antoni Ferrer, que es va fer el 1714, o que durant la Guerra Civil s'han detectat indicis que es va desmuntar i que es va intentar tornar a posar a lloc. La del retaule és la més recent de les restauracions d'elements de la catedral. Ja s'han restaurat 5 conjunts escultòrics i també s'han netejat i restaurat la façana, l'absis i la teulada. Els propers treballs seran els de la reixa renaixentista, que ja és just a l'entrada del recinte.
0: El 29 de maig, Catalunya Ràdio estrena una nova temporada de Crims, al podcast. Una temporada que té com a eix central la premeditació i que constarà de 15 capítols. 5 s'estrenaran a partir del dia 29 i la resta a la tardor. Aquest dimecres, però, 300 persones han pogut sentir el primer capítol en primícia. Barcelona, Montse Pujol.
14: Carles Porta estava feliç de poder assistir a la preescolta del primer dels 15 capítols de la setena temporada de Crims. Els primers capítols es podran escoltar a partir del 29 de maig i la resta a la tardor. Porta, en declaracions a Catalunya Ràdio, destacava que torna l'emissora que va veure néixer aquest projecte.
15: Avui hi ha 300 persones escoltant al mateix temps aquesta història que narrativament està concebuda per ser consumida individualment. A veure què representa això. Després és tornar a casa i tornar a fer una temporada amb Catalunya Ràdio, que és on vam començar, on vam néixer, i s'ha muntat aquest fenomen que, mare de Déu, no sé ni on anirem a parar.
14: El director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, destacava el rigor i la qualitat de Crims.
16: Després de 7 anys em ve molt de gust dir-ho aquí ara ja que hi hem estat. I aquesta setena temporada crec que és una cosa com de maduresa. I també vull acabar de dir que la clau de volta, la clau de l'èxit per mi és, a banda de la manera d'explicar-ho i l'accent lleidatà, el rigor amb què tractem i la delicadesa amb què tracteu a les víctimes.
15: Sí,
16: crec
15: sí.
16: Que això és marca de la casa.
14: En conjunt, l'univers Crims supera ja els 100 milions de reproduccions des de la seva estrena al setembre del 2018.
0: Esports. Amb David Ubach.
17: El Barça femení de futbol continua preparant la final de la Lliga de Campions d'aquest dissabte a Oslo contra l'Olímpic de Lió. En l'entrenament d'aquest dimecres, Caroline Graham, que es va perdre la final de la Copa dissabte passat, ja s'ha entrenat amb el grup i podria entrar a la convocatòria. N'ha parlat en declaracions a TV3.
18: Te da un poco susto, pero bueno, tenía buena pinta que tenemos tiempo. Va por el camino que toca.
17: En canvi, Irene Paredes s'ha exercitat al marge del grup. Més Barça.
19: 3CAT Info.
17: Protagonisme del defensa blaugrana Pau Cubarsia als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. Cubarsia ha assegurat que els dos títols de Lliga consecutius són simptomàtics de la bona feina de l'equip. Ha lamentat que aquest curs se'ls hagin escapat la Copa i la Lliga de Campions i ha lloat la feina de Hansi Flick. Cubarsia ha parlat també d'objectius personals.
20: El tema de lideratge, començar a agafar també aquest rol d'intentar ser líder, perquè al final jo crec que el defensa després del porter doncs és el que ho veu tot el camp, i al final jo crec que també és una manera de millorar aquest tema, perquè el lideratge és important.
17: Al vessant institucional, el president interí del Barça, Rafael Juste, ha insistit que la decisió més difícil del mandat anterior va ser l'equilibri entre l'apartat econòmic i l'esportiu del club. Juste assegura que mantindran la prudència en aquest sentit.
21: Quan es guanya tot és molt més senzill. Quan no passa això és quan tens que tindre el cap més fred, perquè llavors pots fer més equivocacions i llavors estires més el braç que la màniga. Mentre estiguem nosaltres no prendrem cap decisió que comporti posar el Barça en risc.
17: Deixem el Barça. La Comissió Antiviolència ha declarat el decisiu Girona Elx de dissabte primera com a partit d'alt risc. I en futbol internacional, l'Aston Villa s'ha proclamat campió de la Lliga Europa. L'equip anglès s'ha imposat en la final jugada a Istanbul al Friburg alemany per 3-0. Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de bàsquet.
19: L'actualitat esportiva a fons.
17: El Joventut ha derrotat a domicili el Tenerife per 98-100 a la pròrroga, en partit pendent de la jornada 30 de la Lliga CB. Amb aquesta victòria, amb remuntada de 17 punts inclosa, els verdinegres s'han garantit plaça de play-off de manera matemàtica, un fet que posa en relleu Dani Miret, el preparador de la penya.
22: Supone un objetivo conseguido en una liga que tiene un mérito el equipo increíble. Llegar a estar tan arriba, siendo tan exigente a nivel mental y a nivel físico esta competición, es muy difícil.
17: El nou reforç del Joventut, Yanis Morán, ha debutat jugant 6 minuts. Amb Waterpolo, l'Atlètic Barceloneta jugarà contra el Ferencváros a les semifinals de la final a 4 de la Lliga de Campions masculina. Els hongaresos són els campions de les dues últimes edicions. Els mariners han tancat la lligueta de quarts de final amb un ple de victòries, 6-6, després de derrotar l'Olympiacos Atenes per 9-12. L'Atlètic Barceloneta ja estava classificat per a la cita de Malta com a primer de grup abans de jugar aquest dimecres. L'altra semifinal serà el Prorreco Olympiacos. Pel que fa a la Lliga Femenina de Waterpolo, s'ha jugat el primer partit d'una de les semifinals amb victòria del Mataró davant del Sabadell per 13-6. Un marge ampli que ha valorat així la portera del Mataró, Mariona Tarré.
2: Molt contentes pel resultat estem, perquè jo crec que ningú ens esperava amb aquest resultat. Sí que, evidentment, confiem molt en les nostres possibilitats i el camí que estem construint i els entrenos que estem fent, que són molt treballats i molt durs.
17: Aquest dijous, segon partit de l'altra semifinal, el Terrassa-Sant Andreu, amb avantatge d'1-0 per a les andreuenques. Pel que fa al Giro d'Itàlia, l'equatorià Jonathan Narváez, de l'equip Emirates, s'ha imposat en l'onzena etapa, de 195 quilòmetres de mitja muntanya entre Porcari i Chiavari. Narváez ha arribat escapat amb Enric Mas i ha superat el balear del Movistar a l'esprint. Mas se'n lamentava.
3: Ha sido imposible, además cuando le he arrancado muy mal delante, pero bueno, lo hemos intentado en el sprint. Sabía que era más rápido, pero bueno, tenía que intentar, no he podido soltarle en la subida.
17: Narváez ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquest giro. A la general, el portuguès del Bahrain, Afonso Lalio, continua com a líder. Aquest dijous, 12a etapa, 175 quilòmetres des d'Imperia fins a Nove Ligure. I ara en vol, el Granollers ha anunciat que el seu capità, Sergi Franco, deixarà l'entitat al final de la temporada després d'11 anys.
19: Trescat Info.

0: La Moncloa assumeix els compromisos que el govern ha signat amb Esquerra a canvi dels pressupostos. A la reunió bilateral amb la Generalitat, l'executiu espanyol ha avalat el tren orbital, l'òrgan per fiscalitzar les inversions estatals a Catalunya i el reequilibri de forces al Consorci de la Zona Franca. També han anunciat la incorporació de més Mossos per arribar als 25.000 al 2030. El govern intensifica les negociacions amb els comuns ara que són l'últim escull per als pressupostos. L'executiu confia en un acord proper a canvi de compromisos com crear una unitat per aplicar les sancions en habitatge que ja han acceptat. La reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats acaba sense acord, però les dues parts s'emplacen a trobar-se de nou aquest dijous. Els sindicats han de presentar una contraproposta per escrit que començarà per l'increment salarial. Plantegen que el curs que ve els docents ja cobrin 200 euros més al mes. El govern espanyol reivindica la innocència de l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero i diu que no hi ha proves sòlides contra ell. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de corrupció i no descarta una moció de censura, però necessita que els socis de govern moguin fitxa. La Fiscalia dels Estats Units acusa l'expresident cubà Raúl Castro de 4 assassinats ocorreguts fa 30 anys durant una acció de l'exili cubà. El gest arriba en un moment de màxima debilitat de l'Havana pel bloqueig de petroli i afegeix pressió al règim. Indignació mundial pel tracte degradant dispensat per Israel als 400 membres de la flotilla de Gaza retinguts al port d'Ashdod. Els Estats Units, Alemanya, Itàlia, França i Espanya denuncien el vídeo vexatori publicat pel ministre ultra Ben Gavir, en què increpa els activistes pro-palestins. El mateix Netanyahu l'ha criticat per aquesta actitud. Aina Clotet rep el Premi Revelació a la millor interpretació a la Setmana de la Crítica de Canes. Ho ha aconseguit amb Viva, el seu primer film com a directora, del qual també és la protagonista. Per la seva banda, Pedro Almodóvar, que competeix per la Palma d'Or amb Amarga Navidad, ha dit que no es retira i que vol fer més comèdia. Esports.
1: Caroline Graham ja s'ha entrenat amb el grup i podria entrar a la convocatòria del Barça femení de futbol per jugar dissabte la final de la Lliga de Campions. En canvi, Irene Paredes continua sent dubte per enfrontar-se a l'Olímpic de Lió. El Joventut ha derrotat a domicili el Tenerife per 98-100 a la pròrroga, en partit pendent de la jornada 30 de la Lliga CB de bàsquet. Amb aquesta victòria, amb remuntada de 17 punts inclosa, els verdinegres s'han garantit plaça de play-off. I en Waterpolo, l'Atlètic Barceloneta jugarà contra el Ferencváros a les semifinals de la final a 4 de la Lliga de Campions masculina, després de derrotar l'Olympiacos per 9-12 a la Lliga Femenina de Waterpolo, primer partit d'una de les semifinals. Mataró 13, Sabadell 6.
0: I el temps, arriben dies amb ambient d'estiu. Aquest dijous les temperatures faran un passet més amunt, amb termòmetres que s'enfilaran fins als 30 graus a l'interior del país i als 33 o més a ponent. El dia serà assolellat, amb alguns núvols a la tarda al Pirineu. Pot ser que cap al Ripollès n'aparegui algun d'amenaçador. La calor s'intensificarà més divendres. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info.
0: El govern espanyol es compromet a complir els acords del president Illa amb Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos. La comissió bilateral ha validat la línia orbital ferroviària, la creació del Consorci d'Inversions de l'Estat a Catalunya i el canvi de majories al Consorci de la Zona Franca. Ha sigut una reunió breu que ha servit per posar data a algun d'aquests compromisos i anunciar, a més, l'ampliació de la plantilla dels Mossos fins als 25.000 agents. Madrid, Paula Brujats.
3: El govern espanyol finançarà l'ampliació de la plantilla dels Mossos. Hi haurà 3.000 policies nous per arribar als 25.000 al 2030 i això tindrà un cost de 210 milions d'euros que assumirà l'executiu espanyol. Ampliar la plantilla era compromís de legislatura de Salvador Illa i el conseller de la presidència, Albert Dalmau, diu que servirà per millorar la seguretat.
4: Si volíem fer front a les polítiques de seguretat a Catalunya, com Déu mana, feia falta ampliar fins als 25.000, que és la xifra que creiem que és l'adequada per prestar el servei necessari als ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
3: El govern espanyol s'ha compromès a complir els acords d'Illa amb Esquerra, ha posat data abans de final d'any per aprovar l'empresa mixta que supervisarà les inversions de l'Estat a Catalunya i assumeix també que finançarà la nova línia de tren orbital entre el Maresme i el Garraf. El protocol per definir l'inversió i el calendari d'aquesta línia es fixarà abans que acabi l'any. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
5: El govern d'Espanya apoya claramente lo que significa un concepto de Estado en el que más autogobierno no significa que tengamos menos potestades del gobierno central, sino que lo que queremos es facilitar a la ciudadanía atención directa, cercana, de todas las administraciones en conjunto.
3: El govern també marxa de Madrid amb més competències per gestionar el litoral català i amb canvis en la governança del Consorci de la Zona Franca perquè la Generalitat i l'Ajuntament hi tinguin la majoria. Tots són acords d'Illa amb Esquerra Republicana per als pressupostos.
0: Amb l'encaixada de mans de dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras i la comissió bilateral d'aquest dimecres, els comuns són l'última peça del trencaclosques dels pressupostos. Les parts han intensificat els contactes les últimes hores per actualitzar l'acord que ja havien signat. Els de Jéssica Albiach ja han anunciat que han arrencat de l'executiu el compromís de crear una direcció general per aplicar els expedients sancionadors en matèria d'habitatge. El conseller Dalmau s'ha mostrat optimista amb les negociacions.
4: El nostre objectiu és accelerar aquestes converses durant les properes hores per assegurar que Catalunya tingui un pressupost.
0: A l'altra cara de la moneda, Junts i el PP han sortit a criticar la bilateral, però des de punts de vista oposats. Sentim el juntaire Salvador Vergés i el popular Juan Fernández.
6: Un gran acte de propaganda socialista. S'ha convertit en una fàbrica de fotografies i titulars, però sobretot en una fàbrica d'incompliments.
7: Salvador Illa se ha convertido en el tapado y en el nuevo mirlo blanco del nacionalismo catalán.
0: I a la sessió de control del matí, Esquerra ha avisat Illa que el seu aval als comptes no és sinònim d'una aliança estable per al que li queda de mandat. Sentim el líder parlamentari del Republican, Josep Maria Jové, i la rèplica d'Illa.
8: President, no es relaxi. No es pensi que amb aquests pressupostos ja tenen la feina feta i l'estabilitat que tant desitgen.
9: Sé que això no és un punt d'arribada de res. Sé que és un punt de sortida.
0: L'executiu manté la voluntat d'entregar els comptes al Parlament aquest divendres. Més qüestions. El Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquest dijous a la tarda després que la taula sectorial entre les dues parts hagi acabat sense acord perquè els representants dels docents no accepten les condicions que els han plantejat. El govern els ha demanat una contraproposta per escrit que, segons els sindicats, estarà centrada primer en la qüestió salarial. Els sindicats avancen que volen un augment del 8% del salari ja al curs que ve. Això significa, a la pràctica, uns 200 euros més al mes. A més, volen que de cara al 2028 i al 2029 s'acabi arribant a un augment salarial que s'acosti al 30%.
10: Estem avançant poc en aquest sentit, per això USTEC demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades. Nosaltres demanem que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que es reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
0: La CGT assegura que s'ha fet un petit pas endavant i ha tret pit de les mobilitzacions que han servit, diuen, perquè els sindicats es tornin a reunir amb el govern. El secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez, ha destacat el to de la reunió.
11: S'ha de reconèixer que hi ha hagut un bon to per part de totes les organitzacions sindicals que han participat en aquesta trobada, en aquesta reunió, i que, per tant, nosaltres estem satisfets, en aquest cas, doncs, perquè s'està avançant.
0: Comissions Obreres i la UGT han tornat a defensar l'acord i asseguren que el que demanen la resta de sindicats són qüestions que ja estan, diuen, dins del pacte amb el govern. Mentrestant, un miler d'educadors de les escoles Bressol s'han manifestat aquest dimecres a Barcelona en la segona aturada del sector des que va començar el cicle de vagues educatives. Reclamen una baixada de ràtios, més recursos per l'educació inclusiva i que es garanteixi un servei públic, gratuït i universal per tots els infants. Laia Granyena és una de les portaveus de la plataforma 03.
12: Esperem que d'una vegada el departament s'assegui i engegui aquesta taula del 03 urgent i comenci a endreçar una mica un sector i un 03 que està totalment fragmentat.
0: Segons la CGT, els Mossos han tornat a identificar manifestants, en concret 5 persones. Aquest dijous estan cridats a la vaga els docents de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: Després de l'impacte per la imputació de Zapatero, el PSOE es decanta per la prudència. A mesura que es van coneixent més detalls de la investigació, el govern espanyol reivindica la innocència de l'expresident socialista i diu que no hi ha proves sòlides contra ell. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no descarta una moció de censura, però necessita que els socis de govern moguin fitxa. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Del xoc inicial que va fer pensar el govern en una conspiració contra l'executiu, com va apuntar el PSOE, s'ha passat a una anàlisi pausada i més prudent. La Moncloa insisteix a respectar la justícia i la investigació, però sense deixar, de moment, de defensar Zapatero, com ha fet Pedro Sánchez davant el ple del Congrés.
13: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia, y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
3: Des del PP, Núñez Feijóo aprofita la tempesta política per acusar Sánchez de posar el Consell de Ministres al servei dels negocis de Zapatero. El líder dels populars no descarta presentar una moció de censura i fa una crida als socis de govern.
14: Los socios tienen que mover ficha. Los mismos socios que sacaron del gobierno del Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno.
3: I després de llegir els arguments del jutge, els socis es qüestionen la innocència de Zapatero. Ioni Belarra, de Podem, Gabriel Rufián, d'Esquerra, i Enrique Santiago, de Sumar.
15: El auto pinta feo. Es evidente que esto no se puede hacer sin el gobierno de España.
16: Si esto es verdad, es una mierda.
17: Si se ha cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito.
3: La Moncloa admet que l'escrit del jutge està ben construït i que ha fet un esforç per argumentar i explicar les seves conclusions, però que a hores d'ara, diuen, no hi ha proves sòlides contra Zapatero, només indicis. Els socialistes reconeixen que és un jutge de prestigi, res a veure amb el jutge Peinado que investiga la parella de Sánchez. I prefereixen rebaixar el to a l'espera de les explicacions de Zapatero davant del jutge el 2 de juny.
0: El portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, obre les portes a liderar la confluència d'esquerres que promou per les properes eleccions generals espanyoles previstes per al 2027. Ho ha dit en un acte aquest dimecres al Club Siglo XXI de Madrid.
18: Si yo puedo ayudar a que haya una confluencia de, o una colaboración o un espacio de unión para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas y las formaciones políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
0: Pel que fa al seu paper com a cap de files dels republicans a Madrid, Rufián ha afegit que hi ha una sèrie de condicions perquè torni a presentar-s'hi, de les quals només ha explicitat que tenen relació amb el grup parlamentari. També ha parlat de les seves relacions amb el president d'Esquerra, Oriol Junqueras. Ha assegurat que no estan d'acord en tot, però ha afegit que no dirà mai una mala paraula sobre el líder republicà perquè, segons ha dit textualment, seria una canallada. Unes paraules que tensen encara més la corda amb Esquerra per aquesta confluència progressista. Rufián havia demanat al partit que la liderés, una opció que els de Junqueras havien rebutjat. El portaveu adjunt dels republicans, Isaac Albert, ha reiterat aquest dimecres al Més Nit de 3Cat Info que la confluència no és una bona estratègia.
19: El projecte que dibuixa el Gabriel Rufián, des d'un punt de vista d'estratègia política, l'entenem, però no suma. La voluntat d'aturar l'extrema dreta fent una coalició que no suma no és una bona estratègia.
0: Albert també ha deixat clar que Rufián és el millor candidat possible del partit a Madrid i que està segur que arribarà a un acord sobre les condicions que demana.
2: 3Cat Info.
0: Indignació mundial pel tracte degradant que el ministre israelià Itamar Ben-Gavir ha dispensat als 400 membres de la flotilla de Gaza detinguts al port d'Ashdod. Els Estats Units, a través del seu ambaixador a Israel, Mike Huckabee, qualifiquen de traïció a la nació el vídeo publicat a les xarxes pel ministre ultradretà en què increpa els activistes pro-palestins. França, Itàlia, Alemanya i Espanya també han reaccionat durament contra el ministre. El cap de la diplomàcia espanyola, José Manuel Álvarez, ha qualificat d'inhumà el tracte als detinguts.
20: Ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es un inhumano. Exijo disculpas públicas a Israel.
0: A Israel, l'actuació de Ben-Gavir també ha rebut un sever correctiu de membres del seu govern, començant pel mateix primer ministre, Benjamin Netanyahu. Jerusalem, Jordi Brescó.
1: L'Itamar Ben-Gavir més fanàtic ha tornat a aparèixer en escena per donar als membres de la flotilla la seva particular benvinguda a Israel. Els ha increpat i humiliat i ha demanat als policies, dels que recordem és el cap, que no es deixessin afectar pels crits dels activistes. Una performance que ell mateix ha penjat orgullós a xarxes.
21: Van venir amb molt d'orgull, com a grans herois. Ara mireu, mireu quin aspecte que tenen ara. No són herois, res, donen suport al terrorisme. Li dic al primer ministre Netanyahu que me'ls deixi per molt de temps.
1: L'actuació de Ben-Gavir ha estat tan passada de voltes que fins i tot els seus socis de govern se n'han desmarcat. Benjamin Netanyahu ha piulat que no segueix els valors i les normes d'Israel, i el ministre d'Exteriors Gideon Saar l'acusa de danyar l'Estat de manera deliberada i que no és la primera vegada. Crítiques totes dues dirigides al personatge pel seu show. En cap cas el fet que al vídeo hi apareguin persones emmanillades de genolls i amb el cap a terra. La resposta de Ben-Gavir, més incendiària encara.
21: Quan el ministre d'Afers Exteriors de l'Estat d'Israel demana disculpes, envia un missatge de debilitat, envia un missatge de submissió.
1: Aquesta picabaralla política s'entén també pel fet que al govern de coalició li queda molt poc temps de vida. Aquest dimecres s'ha aprovat en lectura provisional la llei que ha de dissoldre la Knesset i, per tant, és probable que la setmana que ve ja se sàpiga la data de les eleccions.
2: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
22: Aquest dijous tornem a parlar de calor. Calor intensa, la que ens ha d'acompanyar durant les properes hores i sobretot aquests propers dies, divendres i dissabte. Avui ja les màximes poden arribar a superar clarament els 30 graus a punts de l'interior del país. A punts com, per exemple, a Solsona poden arribar als 31 graus, 30 graus de màxima avui prevista per Ripoll i 32-33 cap a Ponent, especialment cap al Pla de Lleida interior de les Terres de l'Ebre. Tot això en un dia que serà solellat, potser de bon matí amb alguna boira núvol baix concentrat cap al delta de l'Ebre, de molt poca importància, i a la tarda creixeran, com cada tarda, alguns núvols al sector del Pirineu, fruit de la mateixa calor diurna, i a tot estirar podria deixar alguna goteta cap a la comarca del Ripollès. Aquesta calor intensa que tindrem avui tindrà continuïtat els propers dies, perquè altament probable que demà ja toquem la xifra dels 35 graus per primer cop en aquest 2026.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: La justícia nord-americana imputa l'expresident cubà Raúl Castro per 4 assassinats ocorreguts fa 30 anys. Es tracta d'un cas que es va produir quan ell era ministre de Defensa, i si s'arriba a seure davant d'un tribunal, el dirigent, de 94 anys, s'enfrontaria a la pena de mort o a cadena perpètua. L'Havana ho qualifica de maniobra política sense base jurídica, però el gest del govern nord-americà afegeix pressió a l'illa en un moment de màxima penúria. Washington, Oriol Serra.
23: El govern dels Estats Units ha recorregut a un incident de fa 30 anys per tensar encara més les relacions amb Cuba. La justícia nord-americana ha imputat diversos membres del règim castrista, començant pel germà de Fidel Castro, Raúl Castro, avui de 94 anys. Els acusa d'haver assassinat 3 ciutadans nord-americans quan van ordenar l'abatiment de 2 avions de reconeixement quan estaven localitzant dissidents cubans, els anomenats balseros, l'any 1996. Diversos congressistes han impulsat la imputació amb arguments com els que ha escrit la representant per Nova York, Nicole Maliotakis.
24: La realitat és que aquest és un règim comunista que ha empresonat, assassinat i agredit la seva gent brutalment. Ha deixat morir de gana i ha robat a la seva gent. Tot això sota la direcció, en bona part, de Raúl Castro.
23: Els imputats es podrien exposar a penes de cadena perpètua o de mort en cas d'acabar compareixent davant la justícia nord-americana. Els Estats Units a Donald Trump fa temps que van darrere del règim cubà. De fet, l'ofegament econòmic de l'illa a través de l'embargament i el bloqueig nord-americans fa temps que s'arrossega. Donald Trump s'ha tornat a referir a Cuba com una illa en caiguda lliure que s'autodestrueix. Són les mateixes paraules que ja li vam sentir pronunciar fa mig any.
25: Estem alliberant Cuba, no hi haurà escalada, no crec que calgui. Mireu, el país està ensorrant, és un desastre. Han perdut el control.
23: Ara per ara, els Estats Units, segons ha dit el mateix president Trump, no preveuen una operació militar a Cuba semblant a la que va servir per a capturar el líder veneçolà Nicolás Maduro. Confien que els acusats s'entregaran per voluntat pròpia.
0: La policia francesa deté 16 persones a París per un cas d'abusos sexuals i físics en una escola bressol de la capital. Aquestes detencions formen part d'un paquet més gran d'investigació en més centres preescolars, pel qual la Fiscalia francesa ja ha suspès una 80 de treballadors municipals. D'aquests treballadors, 31 estarien relacionats amb presumptes delictes sexuals. París, Isabel Galí.
4: El Centre d'Educació Infantil de Saint-Dominique del districte 7è de París s'ha convertit en l'epicentre de l'escàndol. 16 monitors i educadors han estat detinguts amb diferents graus d'acusacions sobre ells, des de violència sexual a violència física. Molts d'ells ja no hi treballaven des de fa mesos, però ha estat la gota que fa passar el got. Aquest cap de setmana, la fiscal de París ha dit que investiguen casos en 10 guarderies, 84 centres infantil i una 20 d'escoles primàries. I aquest 2026 l'Ajuntament ha fet apartar 78 monitors o educadors dels centres escolars de la capital. Emmanuel Grégoire, alcalde de París.
5: Aquestes xifres ens han d'obligar a qüestionar-nos de manera profunda. Cal revisar-ho tot des de l'inici amb un objectiu, tolerància zero.
4: Grégoire va ser víctima d'abusos quan era petit i ha fet de la violència als centres escolars una prioritat del mandat que acaba de començar.
0: L'Audiència Nacional determina que els festius que caiguin en dissabte han de ser compensats sempre que sigui un dia de descans assignat en la jornada laboral. Per tant, els treballadors en aquesta situació podran gaudir d'un dia lliure addicional. El tribunal dona així la raó a demandes sindicals sobre el conveni del sector de l'atenció al client, com els teleoperadors. La sentència ara es podria estendre a altres àmbits. Per l'Audiència, els treballadors tenen dret a gaudir d'aquests festius que no han de ser absorbits ni neutralitzats pel descans setmanal. Segons els jutges, el dia compensat s'ha de donar en un termini no superior a les 2 setmanes.
2: 3CAT Info.
0: Aina Clotet i Pedro Almodóvar han estat dos dels protagonistes aquest dimecres del Festival de Cinema de Canes. L'actriu catalana ha guanyat el Premi Revelació a la millor interpretació de la Setmana de la Crítica amb la seva pel·lícula Viva. El president Salvador Illa ha dit que és una nova fita del cinema català. I el cineasta manxec ha defensat Amarga Navidad, que opta a la Palma d'Or. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
6: Aina Clotet està exultant per aquest reconeixement a Viva, el primer llargmetratge com a directora, on també és l'actriu protagonista. S'ha endut un dels 3 premis que es reparteixen a la Setmana de la Crítica i ho celebrava així en declaracions a 3CAT Info al costat del seu productor Edmond Roch.
7: Estem molt contents, o sigui, molt, molt emocionats, molt contents. O sigui, arribar fins aquí ja era una cosa que ens semblava molt difícil, que a més ens hagin volgut premiar.
8: Clar, canviar la percepció que la gent té de la pel·lícula, perquè ja no és només que ets una de les 7 escollides entre més de 1.000 que es presentaven a la secció, sinó que és una que en premi, no?
6: A tot això, Pedro Almodóvar no li ha donat cap importància al fet que Amarga Navidad no hagi recollit crítiques entusiastes generalitzades. Diu que li encanta venir a competir a Canes, però que no pateix gens pel palmarès.
9: Fui 2 veces favorito con Todo sobre mi madre y con Volver, y bueno, eso te enseña a que... No basta. Y además es que, no, para mí no es una frustración no haber recibido una palma de oro en absoluto, y además cuando vengo a Cannes me gusta venir a competición porque es mucho más excitante, es más divertido.
6: Per acabar, ha assegurat que té moltes ganes de tornar a fer comèdia i avança que el seu pròxim projecte tindrà molt humor negre.
0: La Patum d'aquest any, que es farà la primera setmana de juny, batrà rècords d'ingressos. L'aportació econòmica externa arriba als 340.000 euros, cosa que permetrà assumir gairebé la meitat del cost de la festa. El que més creix és la inversió pública. Berga, Natia Dell.
26: La inversió de la Generalitat passa dels 125.000 euros als 200.000, per primera vegada. També hi ha un increment important de la partida que la Diputació de Barcelona destina a aquestes festes, de 15.000 a 65.000 euros. El regidor de Patum i alcalde és l'Ivan Sánchez.
27: L'objectiu és seguir treballant per fer la Patum cada vegada més sostenible, doncs, també econòmicament.
26: Com a novetat, per primera vegada s'habilita un espai vigilat on deixar objectes, una demanda de fa temps per poder entrar a plaça sense motxilla. motxilles per un tema de seguretat. Tenint en compte que l'any passat es van haver d'aturar dos salts de plens, Sánchez ha tornat a demanar a la gent que vingui a Patum sabent on es posa, que respecti la litúrgia de la festa perquè no és, insisteix, un correfoc.
27: Les comparses fan una litúrgia, però no només les comparses, sinó tota la gent que salta al voltant de les comparses, doncs també ho és, i per tant que ho mirin, que ho vegin i que ho respectin.
26: A finals d'any tindrem el resultat d'un estudi de la Diputació de Barcelona per saber l'impacte econòmic de la festa a la ciutat.
0: Esports. Amb David Ubach.
10: El Barça femení de futbol continua preparant la final de la Lliga de Campions d'aquest dissabte a Oslo contra l'Olympique de Lió. En l'entrenament d'aquest dimecres, Caroline Graham, que es va perdre la final de la Copa dissabte passat, ja s'ha entrenat amb el grup i podria entrar a la convocatòria. N'ha parlat en declaracions a TV3.
11: Te da un poco susto, pero bueno, tenía buena pinta que tenemos tiempo. Va por el camino que toca.
10: En canvi, Irene Paredes s'ha exercitat al marge del grup. I precisament en relació amb aquesta final, ja hi ha disponible un nou capítol del podcast Fem Futbol a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Més Barça.
0: 3CAT Info.
10: Per parlar del protagonisme del defensa blaugrana Pau Cubarsí als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. Cubarsí ha assegurat que els dos títols de Lliga consecutius són simptomàtics de la bona feina de l'equip, ha lamentat que aquest curs se'ls hagin escapat la Copa i la Lliga de Campions i allò a la feina de Hansi Flick. Cubarsí ha parlat també d'objectius personals.
12: El tema de lideratge, començar a agafar també aquest rol d'intentar ser líder, perquè al final jo crec que la defensa després del porter doncs és el que ho veu tot el camp, i al final jo crec que també és una manera de millorar aquest tema perquè el lideratge és important.
10: Al vessant institucional, el president interí del Barça, Rafael Juste, ha insistit que la decisió més difícil del mandat anterior va ser l'equilibri entre l'apartat econòmic i l'esportiu del club. Juste assegura que mantindran la prudència en aquest sentit.
13: Quan es guanya tot és molt més senzill. Quan no passa això és quan tens que tindre el cap més fred, perquè llavors pots fer més equivocacions i llavors estires més el braç que la màniga. Mentre estiguem nosaltres no prendrem cap decisió que comporti posar el Barça en risc.
10: Deixem el Barça. La Comissió Antiviolència ha declarat el decisiu Girona els de dissabte a primera com a partit del risc. D'altra banda, el possible candidat a la presidència del Club Blanc, Enrique Riquelme, s'ha donat temps fins dissabte per decidir si presenta oficialment la seva candidatura. Riquelme també ha alertat d'una possible privatització del Madrid en mans de Florentino Pérez.
14: Pueden ser las últimas elecciones porque viene la privatización, ¿no? Es lo que se anuncia. Y creemos muchos que tenemos la obligación ética y moral de que el Real Madrid siga siendo de sus socios.
10: I en futbol internacional, l'Aston Villa s'ha proclamat campió de la Lliga Europa. L'equip anglès s'ha imposat en la final jugada a Istanbul al Friburg alemany per 3-0. És el cinquè títol de Lliga Europa per a l'entrenador basc de l'Aston Villa, Unai Emery. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: El Joventut ha derrotat a domicili el Tenerife per 98-100 a la pròrroga, en partit pendent de la jornada 30 de la Lliga CB. Amb aquesta victòria, amb remuntada de 17 punts inclosa, els verdinegres s'han garantit plaça de play-off de manera matemàtica. Un fet que posa en relleu Dani Miret, el preparador de la penya.
15: Supone un objetivo conseguido en una liga que tiene un mérito el equipo increíble. Llegar a estar tan arriba, siendo tan exigente a nivel mental y a nivel físico esta competición, es muy difícil.
10: El nou reforç del Joventut, Yanis Moren, ha debutat jugant 6 minuts. Sense deixar la CB encara, afegim que el projecte del nou pavelló del Congost continua avançant. La Generalitat, amb el conseller d'Esports Berni Álvarez, la Diputació de Barcelona i el govern espanyol a través del Consell Superior d'Esports, han escenificat a Manresa el seu compromís amb el finançament d'un equipament valorat en 30 milions d'euros. L'Ajuntament preveu tenir els tràmits urbanístics enllestits abans de l'estiu i licitar el projecte al setembre. De moment encara falta definir, això sí, la data d'inici de les obres. Afegim també que amb Waterpolo l'Atlètic Barceloneta jugarà contra el Ferencváros a les semifinals de la final a 4 de la Lliga de Campions masculina. Els hongaresos són els campions de les dues últimes edicions. Els mariners han tancat la lligueta de quarts de final amb un ple de victòries, 6-6, després de derrotar l'Olympiacos a Atenes per 9-12. L'Atlètic Barceloneta, de fet, ja estava classificat per a la cita de Malta com a primer de grup abans de jugar aquest dimecres. L'altra semifinal serà el Prorreco Olympiacos. A la Lliga Femenina de Batar Polo, mentrestant, s'ha jugat el primer partit d'una de les semifinals, amb victòria del Mataró, davant del Sabadell per 13-6, amb parcial de 6-0 al tercer quart. Un marge ampli que ha valorat així la portera del Mataró, Mariona Tarré.
1: Molt contentes pel resultat estem, perquè jo crec que ningú no ens esperava aquest resultat. Sí que, evidentment, confiem molt en les nostres possibilitats i el camí que estem construint i els entrenos que estem fent, que són molt treballats i molt durs.
10: I pel que fa al Giro d'Itàlia, l'equatorià Jonathan Narváez, de l'equip Emirates, s'ha imposat en l'onzena etapa de 195 km de mitja muntanya entre Portchiari i Chiavari. Narváez ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquest giro. A la general, el portuguès del Bahrain, Afonso Eulàlio, continua com a líder.
2: Són dos quarts de dues.

0: Aquestes són les principals informacions. La Moncloa assumeix els compromisos que el govern ha signat amb Esquerra a canvi dels pressupostos. A la reunió bilateral amb la Generalitat, l'executiu espanyol ha avalat el tren orbital, l'òrgan per fiscalitzar les inversions estatals a Catalunya i el reequilibri de forces al Consorci de la Zona Franca. La reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats acaba sense acord, però les dues parts s'emplacen a trobar-se de nou aquest dijous. Els sindicats han de presentar una contraproposta per escrit que començarà per l'increment salarial. A partir d'ara us explicarem que Sanitat amplia el cribratge de càncer de mama a dones més joves i més grans, d'entre 45 i 74 anys. Fins ara només es feia a dones de 50 a 69 anys. Explicarem també que pintar grafitis en un tren es podrà multar a partir d'ara amb fins a 900.000 euros. I que Barcelona suspèn durant un any la concessió de llicències per obrir supermercats 24 hores.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Caroline Graham ja s'ha entrenat amb el grup i podria entrar a la convocatòria del Barça femení per jugar dissabte a la final de la Lliga de Campions. En canvi, Irene Paredes continua sent dubte perquè s'ha entrenat al marge de cara a enfrontar-se a l'Olímpic de Lió.
0: I el temps, immersos en una calorada. Les temperatures màximes d'aquest dijous tocaran els 30 graus a l'interior i els 33 a Ponent. Lluny d'aturar-se aquí, de cara als propers dies, arribarem per primer cop als 35 graus. El temps serà assolellat, amb alguns núvols al matí al Delta de l'Ebre i a la tarda al Pirineu. El govern espanyol es compromet a complir els acords del president Illa amb Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos. La comissió bilateral ha validat la línia orbital ferroviària, la creació del Consorci d'Inversions de l'Estat a Catalunya i el canvi de majories al Consorci de la Zona Franca. Ha sigut una reunió breu que ha servit per posar data a algun d'aquests compromisos i anunciar, a més, l'ampliació de la plantilla dels Mossos fins als 25.000 agents. Madrid, Paula Brujats.
3: El govern espanyol finançarà l'ampliació de la plantilla dels Mossos. Hi haurà 3.000 policies nous per arribar als 25.000 al 2030 i això tindrà un cost de 210 milions d'euros que assumirà l'executiu espanyol. Ampliar la plantilla era compromís de legislatura de Salvador Illa i el conseller de la presidència, Albert Dalmau, diu que servirà per millorar la seguretat.
4: Si volíem fer front a les polítiques de seguretat a Catalunya, com Déu mana, feia falta ampliar fins als 25.000, que és la xifra que creiem que és l'adequada per prestar el servei necessari als ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
3: El govern espanyol s'ha compromès a complir els acords d'Illa amb Esquerra, ha posat data abans de final d'any per aprovar l'empresa mixta que supervisarà les inversions de l'Estat a Catalunya i assumeix també que finançarà la nova línia de tren orbital entre el Maresme i el Garraf. El protocol per definir l'inversió i el calendari d'aquesta línia es fixarà abans que acabi l'any. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
5: El gobierno de España apoya claramente lo que significa un concepto de Estado en el que más autogobierno no significa que tengamos menos potestades del gobierno central, sino que lo que queremos es facilitar a la ciudadanía atención directa, cercana, de todas las administraciones en conjunto.
3: El govern també marxa de Madrid amb més competències per gestionar el litoral català i amb canvis en la governança del Consorci de la Zona Franca perquè la Generalitat i l'Ajuntament hi tinguin la majoria. Tots són acords d'Illa amb Esquerra Republicana per als pressupostos.
0: El Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquest dijous a la tarda després que la taula sectorial entre les dues parts hagi acabat sense acord perquè els representants dels docents no accepten les condicions que els han plantejat. El govern els ha demanat una contraproposta per escrit que, segons els sindicats, estarà centrada primer en la qüestió salarial. Els sindicats avancen que volen un augment del 8% del salari ja el curs que ve. Això significa, a la pràctica, uns 200 euros més al mes. A més, volen que de cara al 2028 i al 2029 s'acabi arribant a un augment salarial que s'acosti al 30%.
6: Estem avançant poc en aquest sentit, per això USTEC demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades. Nosaltres demanem que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
0: La CGT assegura que s'ha fet un petit pas endavant i ha tret pit de les mobilitzacions que han servit, diuen, perquè els sindicats es tornin a reunir amb el govern. El secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez, ha destacat el to de la reunió.
1: S'ha de reconèixer que hi ha hagut un bon to per part de totes les organitzacions sindicals que han participat en aquesta trobada, en aquesta reunió, i que, per tant, nosaltres estem satisfets en aquest cas, doncs, perquè s'està avançant.
0: Comissions Obreres i la UGT han tornat a defensar l'acord i asseguren que el que demanen la resta de sindicats són qüestions que ja estan dins del pacte amb el govern. Baix seguiment de la vaga de metges, l'onzena que fan per reclamar millores laborals i acabar amb les guàrdies de 24 hores. El Departament de Salut assegura que ha tingut un seguiment del 4%, mentre que el sindicat Metges de Catalunya l'ha elevat fins al 30%. El secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, reclamava al govern de Salvador Illa que ara que ja té pressupostos, inverteixi per salvar el sistema públic de salut.
7: Acaben de signar uns pressupostos. Si volguessin, destinarien cèntims per abordar l'emergència sanitària que estem vivint. En lloc d'això, se'ls gasten amb el Consorci de la Zona Franca i amb una línia orbital que no sé pas si algú de nosaltres veurem.
0: Mig miler de metges han protestat aquest dimecres davant la Generalitat a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar solucions per reduir la sobrecàrrega laboral. El sindicat demana als facultatius que no facin cap servei extra o voluntari, com doblar torns, assumir més pacients per cobrir baixes o fer hores extres. I Sanitat amplia el cribratge de càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. S'amplia així la franja d'edat, ja que fins ara només incluïa dones de 50 a 69 anys. Els nous cribratges s'implementaran de manera progressiva i les comunitats tindran un màxim de 6 anys per arribar a tots els grups d'edat. A Catalunya, el Departament de Salut diu que la reforma s'aplicarà d'aquí uns mesos, els que calguin per reorganitzar el sistema de cribratge. Per Clara Rosàs, gerent de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer, és una ampliació necessària i demana que la mesura s'apliqui de seguida.
8: Esperem que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya no esgoti aquest període de 3 anys per començar a incorporar les modificacions i ampliar el programa. D'aquesta manera s'incorpora l'evidència clínica del nombre de casos que es diagnostiquen abans dels 50 anys i després dels 65.
0: La mesura preveu fer una mamografia cada 2 anys, com fins ara, però en una franja d'edat més àmplia. Es vol arribar a dones més joves, ja que l'evidència científica apunta que un 10% dels càncers de mama es diagnostiquen en dones de menys de 50 anys. I també s'amplia la prova entre dones més grans per l'envelliment de la població. 14.425.548 euros és la recaptació final de la darrera marató de 3CAT dedicada al càncer. Amb aquest recompte final se sumen prop de 4,7 milions d'euros al marcador provisional que es va tancar el desembre. Uns diners que permetran avançar en recerca, com destaca el director de la Fundació La Marató de 3CAT, Lluís Bernabé.
9: Tots aquests recursos, aquests més de 14 milions d'euros, representen una grandíssima quantitat per millorar la qualitat i l'esperança de vida de tots, absolutament tots els ciutadans. I des d'aquí, des de la Fundació, des de la Corporació, només podem agrair, honorar als més de 3 milions de persones que han participat

0: Ara bé, la relació estratègica s'ha evidenciat amb la vintena d'acords firmats i la declaració conjunta de rebuig a la política dels Estats Units, sobretot respecte a l'Iran. A banda de les garanties en el subministrament energètic, l'amistat russo-xinesa queda palesa també amb la invitació mútua a noves trobades. Pequín, Francesc Canals.
1: Cerimònia de benvinguda idèntica a la de Donald Trump, però els continguts han estat radicalment diferents. Exaltació de l'amistat sense límits, firma d'una vintena d'acords i missatge al president nord-americà. Sentim Xi Jinping.
2: El món actual està lluny de ser pacífic, amb l'unilateralisme i l'hegemonisme que representen perills profunds. El món corre el risc de retrocedir a la llei de la selva.
1: Xi Jinping i Vladimir Putin han carregat contra les polítiques unilaterals de Donald Trump, l'escut antimíssils o la guerra de l'Iran, aliat tradicional de la Xina i Rússia, i s'han presentat com a garants de la prosperitat i de la pau. I això malgrat que Putin no veu com acabar la guerra que va iniciar fa més de 4 anys i que l'ha portat a dependre econòmicament de la venda de gas i petroli a la Xina. També hi ha hagut banquet amb ànec de Pequín i una conversa més relaxada al voltant d'una tassa de te, com també se li va oferir al president dels Estats Units, sentint Putin adreçant-se a un relaxat Xi Jinping.
3: Estic d'acord amb la teva avaluació, feina reeixida, productiva i molt intensa.
1: Putin no ha aconseguit, però, un sí de Pequín al gasoducte Siberia 2, que Xi Jinping considera que el faria massa dependent energèticament de Rússia.
0: Després de 10 mesos de paràlisi, la Unió Europea s'ha compromès a aplicar l'acord comercial amb els Estats Units. El pacte estava encallat per les discrepàncies que hi havia entre el Parlament Europeu, partidari d'endurir les condicions a Washington, i els països comunitaris, que volien preservar l'esperit original del text. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
4: Amb aquest acord, la Unió Europea eliminarà del tot els aranzels per als productes nord-americans i, en canvi, els Estats Units sí que aplicaran tarifes de fins un 15% per als productes europeus. Unes condicions asimètriques que no entusiasmen el negociador del Parlament Europeu, Bernd Lange.
5: No sempre pots aconseguir el que vols, però si ho intentes, sí que pots aconseguir el que necessites. I hem aconseguit el que necessitàvem. Una xarxa de seguretat en les relacions amb els Estats Units.
4: Com a mínim, això hauria de servir per evitar una guerra comercial amb Washington. Al final, el Parlament Europeu ha aparcat algunes de les seves demandes més cridaneres, com la creació d'una clàusula per suspendre l'acord comercial si Trump tornava a amenaçar d'annexionar-se a Groenlàndia. Els governs comunitaris ho han rebutjat. En canvi, sí que s'inclourà l'opció de recuperar els aranzels per als productes nord-americans si les empreses europees acaben perjudicades en algun sector. El comissari europeu de comerç, Maros Šefčovič, diu que aquests canvis generen més seguretat.
6: Hem pactat els instruments necessaris per garantir que l'acord amb els Estats Units es complirà de bona fe per a les dues parts.
4: Els Estats Units, però, analitzaran si aquestes esmenes pactades ara entre les institucions europees són compatibles amb el text original de l'acord signat l'estiu passat.
0: SpaceX, l'empresa de satèl·lits i intel·ligència artificial d'Elon Musk, anuncia la que podria ser la sortida a borsa més destacada de la història. La companyia, que encara no ha quantificat quan espera obtenir amb l'operació, cotitzarà al Nasdaq. El magnat es reserva el control de més del 90% de les accions amb dret a vot de SpaceX. D'aquesta manera, Elon Musk, que també és el màxim accionista de Tesla, es convertirà en l'únic inversor amb el control de dues de les empreses tecnològiques més grans del mercat. La més gran de totes, per capitalització, és el fabricant de xips i semiconductors Nvidia, que ha disparat els guanys en el primer trimestre de l'exercici fiscal. Nvidia ha incrementat els resultats un 210% i ha obtingut un benefici net de més de 58.000 milions de dòlars. El fundador i director executiu de la companyia, Jensen Huang, assegura que tenen una posició única en el camp de la intel·ligència artificial perquè són l'única plataforma que s'adapta a tots els models d'IA.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, tornarà a declarar davant la jutgessa que investiga la mort del seu pare per rebatre els indicis que els Mossos han trobat contra ell. El seu equip d'advocats està analitzant les 1.400 pàgines que integren el sumari de la causa amb l'objectiu de desmuntar el mòbil econòmic que la investigació ha situat a l'epicentre del crim. Durant la compareixença de dimarts davant la jutge, Andic només va respondre les preguntes del seu advocat i fonts properes a la defensa asseguren que un cop conegui tot

0: el material del sumari, demanarà comparèixer un altre cop davant la magistrada. L'equip jurídic d'Andic assegura que bona part dels missatges que els Mossos fan servir per exposar una mala relació entre ell i el seu pare estan trets de context i són de fa molts anys. A més, també aclareixen que l'objectiu de crear una fundació per als més necessitats s'ha seguit endavant malgrat la mort del fundador de Mango i que alguns diners de l'herència d'Isaac Andic s'estan destinant a projectes filantròpics. L'acusat va quedar en llibertat després de dipositar una fiança d'1 milió d'euros en només 20 minuts. Unes 500 persones han participat al minut de silenci convocat per l'Ajuntament de Figueres a l'Alt Empordà aquest dimecres com a mostra de rebuig al crim masclista que hi va haver dimarts. Una altra concentració a la tarda, convocada per xarxes socials, ha plegat unes 150 persones. Un home, recordem-ho, va saltar 2 cops en 24 hores l'ordre d'allunyament de la seva exparella i la va matar. Figueres, Núria Peraire.
1: Ha estat un minut de silenci molt seguit amb la participació de veïns, representants del govern municipal i del govern de la Generalitat. L'alcalde Jordi Masquef ha lamentat que les administracions no han estat a l'altura.
2: Malauradament el sistema ha fallat. Ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima.
1: La víctima tenia 33 anys i la seva exparella, un home de 48 anys, li hauria clavat diverses ganivetades a la plaça Josep Tarradellas. La responsable de la Comissió de Violència Masclista del Col·legi de l'Advocacia de Girona, Maria Carme Castanyer, explica que les ordres d'allunyament no serveixen en persones violentes.
3: En aquests perfils d'alt risc, si l'agressor està disposat a saltar-se les normes, no hi ha un paper judicial que l'aturi. Per tant, en aquests casos el que s'hauria de fer és adoptar mesures més limitatives de llibertat, com per exemple una presó provisional per tal de reforçar la protecció de la víctima.
1: L'Ajuntament es personarà com a acusació popular en el cas.
4: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
5: Aquest dijous tornem a parlar de calor. Calor intensa, la que ens ha d'acompanyar durant les properes hores i sobretot aquests propers dies, divendres i dissabte. Avui ja les màximes poden arribar a superar clarament els 30 graus a punts de l'interior del país. A punts com, per exemple, a Solsona poden arribar als 31 graus, 30 graus de màxima avui prevista per Ripoll i 32-33 cap a Ponent, especialment cap al Pla de Lleida interior de les Terres de l'Ebre. Tot això en un dia que serà assolellat. Potser de bon matí amb alguna boira núvol baix concentrat cap al delta de l'Ebre, de molt poca importància, i a la tarda creixeran, com cada tarda, alguns núvols al sector del Pirineu, fruit de la mateixa calor diurna, i a tot estirar podria deixar alguna goteta cap a la comarca del Ripollès. Aquesta calor intensa que tindrem avui tindrà continuïtat els propers dies, perquè altament probable que demà ja toquem la xifra dels 35 graus per primer cop en aquest 2026.
4: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Junts per Catalunya obrirà el dia 1 de juny el procés per elegir el candidat a l'alcaldia de Barcelona. Serà, amb tota probabilitat, amb unes primàries que podrien enfrontar l'actual líder municipal, Jordi Martí, i l'advocat Jaume Alonso Cuevillas, sense descartar que hi hagi més aspirants. Jordi Corbalán.
6: La direcció juntaire no retardarà més l'elecció del candidat de Barcelona després de la renúncia de Josep Rius, l'aposta de la direcció de Carles Puigdemont, que ha volgut evitar un pols intern. L'1 de juny es constituirà l'òrgan electoral i s'obrirà el procés per saber si hi ha més d'un candidat. L'únic que s'hi ha postulat oficialment és Jordi Martí, però l'advocat Jaume Alonso Cuevillas està disposat a fer el pas. Podria no ser l'únic. De fet, el número 2 del partit, Jordi Turull, s'ha trobat aquest dimecres amb destacats membres de Junts que en els últims temps han meditat si optaven a la cursa electoral, com el mateix Alonso Cuevillas, els exconsellers Giró i Argimon i la diputada Freixa. Alguns reflexionen si fan el pas. El nom del candidat elegit se sabrà a tot estirar el 21 de juny.
4: 3CAT Info.
0: Pintar grafitis en un tren pot comportar a partir d'ara una multa de 900.000 euros. El Parlament ha aprovat triplicar la quantia de les sancions per combatre les pintades que o bé afecten les instal·lacions o bé aturen el servei ferroviari. Les multes aniran des d'un advertiment o multa de fins a 18.000 euros per infraccions lleus, 90.000 euros per les greus, les que impliquin que el tren no pot circular, i arribaran als 900.000 euros per les infraccions molt greus, que són les que poden posar en risc el servei ferroviari. La majoria de grups han donat suport a la iniciativa presentada pel PSC Units per Avançar amb esmenes de Junts. Els Comuns i la CUP hi han votat en contra. Sentim Andrés García Berrio, dels Comuns, i Ivana Martínez Valverde, del PSC, Units per Avançar.
7: El que cal garantir és que hi hagi mitjans efectius per poder sancionar i per poder detectar a les persones que facin aquestes infraccions. Però ara bé, a la persona que faci aquesta infracció, el que no podem fer és imposar-li multes que segurament no podrà pagar.
8: No estem parlant de perseguir expressions artístiques ni de limitar llibertats. Estem parlant de sancionar actes vandàlics que tenen un cost econòmic i social evident.
0: Segons Renfe, el 2023 es van destinar 32.000 euros diaris a netejar grafitis, reparar danys i reforçar la vigilància. Els nous trens de Ferrocarrils de la Generalitat, que aniran destinats a l'aeroport, van aparèixer pintats amb grafitis al cap de només 48 hores de sortir de fàbrica. I en parlàvem també al sumari, l'Ajuntament de Barcelona ha suspès durant un any les llicències per poder obrir supermercats 24 hores. La suspensió afecta concretament el comerç alimentari no especialista en règim d'autoservei, que pot obrir durant tot el dia i que té fins a un màxim de 400 metres quadrats. En queden exempts, doncs, tots els comerços especialitzats, com ara peixateries, fruiteries o forns de pa. Mentre duri la suspensió, l'Ajuntament redactarà una regulació específica per tota la ciutat que hauria d'entrar en vigor d'aquí 2 anys. Raquel Gil és la regidora de Comerç.
9: Creiem que això és bàsic per protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial, evitar processos de saturació i monocultiu en determinades zones de la ciutat.
0: Ara per ara només Ciutat Vella i Sant Martí tenen regulacions restrictives per a aquests establiments. Això fet, segons l'Ajuntament, que el problema es traslladi als altres barris de la ciutat. Laia Bonet, regidora d'Urbanisme.
10: Es tracta d'una activitat amb una elevada concentració d'incompliments administratius, sanitaris, laborals, urbanístics, amb impacte directe en la convivència amb els veïns, amb el descans veïnal i en la gestió de residus i també en la salut pública. Entenem que la regulació i la inspecció són eines que han d'anar de la mà per poder preservar aquest comerç de proximitat, aquest comerç local, a curt, a mig i a llarg termini.
0: Durant aquest mandat s'han fet 14 campanyes de multiinspecció i s'han detectat més de 2.000 infraccions. Entre d'altres, 252 de salut pública i 163 de gestió de residus. L'empresa Serra Soldadura de Barcelona, amenaçada de tancament, continua sense tenir cap oferta de compra. Aquest dimecres s'ha celebrat una subhasta per les dues fàbriques que la companyia té a la zona franca, però ha quedat deserta. Tot i això, els representants dels treballadors diuen que hi hauria una desena d'empreses interessades en la seva adquisició, encara que no hagin fet el pas per comprar la indústria, que està a punt de fer 100 anys. El delegat sindical de la CGT, Sebastián Zamora, demana que s'intenti tancar un acord amb alguna d'elles que permeti garantir la continuïtat de Serra Soldadura abans que acabin les negociacions de l'ERO el dia 29.
11: Estem segurs, per això aquesta setmana que queda ens sembla molt, molt, molt important per trobar viabilitat, per donar més temps a les empreses que estiguessin interessades perquè s'ho pensin i posin els seus projectes sobre la taula i dugui a terme la viabilitat de Serra.
0: Si al final no es troba comprador de Serra Soldadura, mig miler de treballadors es quedaran sense feina, entre empleats directes i indirectes. Aquest dimecres es manifestaran al País Basc a les portes del grup Aernova, la matriu de l'empresa. La restauració del retaule barroc de la Mare de Déu del Carme de la Catedral de Tortosa, al Baix Ebre, aporta nova informació historiogràfica i tècnica d'aquesta obra del 1714. El retaule estava afectat per insectes que s'alimenten de la fusta. Tortosa, Jordi Barranca.
12: El retaule té 11 metres d'alçada i 7 d'amplada, és de fusta policromada i daurada i s'havia degradat per l'activitat dels insectes xilòfags. Està situat a la segona capella de la nau lateral nord de la Catedral de Tortosa. Boravit Rontiva és restaurador del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya.
13: No ens esperàvem que una intervenció tan bàsica i tan senzilla com és una neteja i una acció curativa revelés informació historiogràfica molt interessant i també tècnica del retaule.
12: Troballes com la confirmació, que és obra de l'escultor Antoni Ferrer, que es va fer el 1714, o que durant la Guerra Civil s'han detectat indicis que es va desmuntar i que es va intentar tornar a posar lloc. La del retaule és la més recent de les restauracions d'elements de la catedral. Ja s'han restaurat 5 conjunts escultòrics i també s'han netejat i restaurat la façana, l'absis i la teulada. Els propers treballs seran els de la reixa renaixentista, que ja és just a l'entrada del recinte.
0: El 29 de maig, Catalunya Ràdio estrena una nova temporada de Crims, al podcast. Una temporada que té com a eix central la premeditació i que constarà de 15 capítols. 5 s'estrenaran a partir del dia 29 i la resta a la tardor. Aquest dimecres, però, 300 persones han pogut sentir el primer capítol en primícia. Barcelona, Montse Pujol.
14: Carles Porta estava feliç de poder assistir a la preescolta del primer dels 15 capítols de la setena temporada de Crims. Els primers capítols es podran escoltar a partir del 29 de maig i la resta a la tardor. Porta, en declaracions a Catalunya Ràdio, destacava que torna l'emissora que va veure néixer aquest projecte.
15: Avui hi ha 300 persones escoltant al mateix temps aquesta història que narrativament està concebuda per ser consumida individualment. A veure què representa això. Després és tornar a casa i tornar a fer una temporada amb Catalunya Ràdio, que és on vam començar, on vam néixer, i s'ha muntat aquest fenomen que, mare de Déu, no sé ni on anirem a parar.
14: El director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, destacava el rigor i la qualitat de Crims.
16: Després de 7 anys em ve molt de gust dir-ho aquí ara ja que hi hem estat. I aquesta setena temporada crec que és una cosa com de maduresa. I també vull acabar de dir que la clau de volta, la clau de l'èxit per mi és, a banda de la manera d'explicar-ho i l'excel·lir de tal, el rigor amb què tractem i la delicadesa amb què tracteu a les víctimes.
17: Sí,
16: crec
17: sí.
16: Que això és marca de la casa.
14: En conjunt, l'univers Crims supera ja els 100 milions de reproduccions des de la seva estrena al setembre del 2018.
0: Esports. Amb David Ubach.
18: El Barça femení de futbol continua preparant la final de la Lliga de Campions d'aquest dissabte a Oslo contra l'Olímpic de Lió. En l'entrenament d'aquest dimecres, Caroline Graham, que es va perdre la final de la Copa dissabte passat, ja s'ha entrenat amb el grup i podria entrar a la convocatòria. N'ha parlat en declaracions a TV3.
19: Te da un poco susto, pero bueno, tenía buena pinta que tenemos tiempo. Va por el camino que toca.
18: En canvi, Irene Paredes s'ha exercitat al marge del grup. Més Barça.
20: 3CAT Info.
18: Protagonisme del defensa blaugrana Pau Cubarsia als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. Cubarsia ha assegurat que els dos títols de Lliga consecutius són simptomàtics de la bona feina de l'equip. Ha lamentat que aquest curs se'ls hagin escapat la Copa i la Lliga de Campions i ha lloat la feina de Hansi Flick. Cubarsia ha parlat també d'objectius personals.
21: El tema de lideratge, començar a agafar també aquest rol d'intentar ser líder, perquè al final jo crec que el defensa, després del porter, doncs és el que ho veu tot el camp, i al final jo crec que també és una manera de millorar aquest tema, perquè el lideratge és important.
18: Al vessant institucional, el president interí del Barça, Rafael Juste, ha insistit que la decisió més difícil del mandat anterior va ser l'equilibri entre l'apartat econòmic i l'esportiu del club. Juste assegura que mantindran la prudència en aquest sentit.
22: Quan es guanya tot és molt més senzill. Quan no passa això és quan tens que tindre el cap més fred, perquè llavors pots fer més equivocacions i llavors estires més el braç que la màniga. Mentre estiguem nosaltres no prendrem cap decisió que comporti posar el Barça en risc.
18: Deixem el Barça. La Comissió Antiviolència ha declarat el decisiu Girona Elx de dissabte primera com a partit del risc. I en futbol internacional, l'Aston Villa s'ha proclamat campió de la Lliga Europa. L'equip anglès s'ha imposat en la final jugada a Istanbul al Friburg alemany per 3-0. Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de bàsquet.
20: L'actualitat esportiva a fons.
18: El Joventut ha derrotat a domicili el Tenerife per 98-100 a la pròrroga, en partit pendent de la jornada 30 de la Lliga CB. Amb aquesta victòria, amb remuntada de 17 punts inclosa, els verdinegres s'han garantit plaça de play-off de manera matemàtica, un fet que posa en relleu Dani Miret, el preparador de la penya.
23: Supone un objetivo conseguido en una liga que tiene un mérito el equipo increíble. Llegar a estar tan arriba, siendo tan exigente a nivel mental y a nivel físico esta competición, es muy difícil.
18: El nou reforç del Joventut, Yanis Morán, ha debutat jugant 6 minuts. Amb Waterpolo, l'Atlètic Barceloneta jugarà contra el Ferencváros a les semifinals de la final a 4 de la Lliga de Campions masculina. Els hongaresos són els campions de les dues últimes edicions. Els mariners han tancat la lligueta de quarts de final amb un ple de victòries, 6-6, després de derrotar l'Olympiakos Atenes per 9-12. L'Atlètic Barceloneta ja estava classificat per a la cita de Malta com a primer de grup abans de jugar aquest dimecres. L'altra semifinal serà el Prorreco Olympiakos. Pel que fa a la Lliga Femenina de Waterpolo, s'ha jugat el primer partit d'una de les semifinals amb victòria del Mataró davant del Sabadell per 13-6. Un marge ampli que ha valorat així la portera del Mataró, Mariona Tarré.
24: Molt contentes pel resultat estem, perquè jo crec que ningú ens esperava aquest resultat. Sí que, evidentment, confiem molt en les nostres possibilitats i el camí que estem construint i els entrenos que estem fent, que són molt treballats i molt durs.
18: Aquest dijous, segon partit de l'altra semifinal, el Terrassa-Sant Andreu, amb avantatge d'1-0 per a les andreuenques. Pel que fa al Giro d'Itàlia, l'equatorià Jonathan Narváez, de l'equip Emirates, s'ha imposat en l'onzena etapa, de 195 quilòmetres de mitja muntanya entre Porcari i Chiavari. Narváez ha arribat escapat amb Enric Mas i ha superat el balear del Movistar a l'esprint. Mas se'n lamentava.
1: Ha sido imposible, además cuando le he arrancado muy mal delante, pero bueno, lo hemos intentado en el sprint. Sabía que era más rápido, pero bueno, tenía que intentar, no he podido soltarle en la subida.
18: Narváez ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquest giro. A la general, el portuguès del Bahrain, Afonso Lalio, continua com a líder. Aquest dijous, 12a etapa, 175 quilòmetres des d'Imperia fins a Nove Ligure. I ara en vol, el granollers ha anunciat que el seu capità, Sergi Franco, deixarà l'entitat al final de la temporada després d'11 anys.
20: Trescat Info.

0: La Moncloa assumeix els compromisos que el govern ha signat amb Esquerra a canvi dels pressupostos. A la reunió bilateral amb la Generalitat, l'executiu espanyol ha avalat el tren orbital, l'òrgan per fiscalitzar les inversions estatals a Catalunya i el reequilibri de forces al Consorci de la Zona Franca. També han anunciat la incorporació de més Mossos per arribar als 25.000 al 2030. El govern intensifica les negociacions amb els comuns ara que són l'últim escull per als pressupostos. L'executiu confia en un acord proper a canvi de compromisos com crear una unitat per aplicar les sancions en habitatge que ja han acceptat. La reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats acaba sense acord, però les dues parts s'emplacen a trobar-se de nou aquest dijous. Els sindicats han de presentar una contraproposta per escrit que començarà per l'increment salarial. Plantegen que el curs que ve els docents ja cobrin 200 euros més al mes. El govern espanyol reivindica la innocència de l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero i diu que no hi ha proves sòlides contra ell. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de corrupció i no descarta una moció de censura, però necessita que els socis de govern moguin fitxa. La Fiscalia dels Estats Units acusa l'expresident cubà Raúl Castro de 4 assassinats ocorreguts fa 30 anys durant una acció de l'exili cubà. El gest arriba en un moment de màxima debilitat de l'Havana pel bloqueig de petroli i afegeix pressió al règim. Indignació mundial pel tracte degradant dispensat per Israel als 400 membres de la flotilla de Gaza retinguts al port d'Ashdod. Els Estats Units, Alemanya, Itàlia, França i Espanya denuncien el vídeo vexatori publicat pel ministre ultra Ben Gavir, en què increpa els activistes pro-palestins. El mateix Netanyahu l'ha criticat per aquesta actitud. Aina Clotet rep el Premi Revelació a la millor interpretació a la Setmana de la Crítica de Canes. Ho ha aconseguit amb Viva, el seu primer film com a directora, del qual també és la protagonista. Per la seva banda, Pedro Almodóvar, que competeix per la Palma d'Or amb Amarga Navidad, ha dit que no es retira i que vol fer més comèdia. Esports.
1: Caroline Graham ja s'ha entrenat amb el grup i podria entrar a la convocatòria del Barça femení de futbol per jugar dissabte la final de la Lliga de Campions. En canvi, Irene Paredes continua sent dubte per enfrontar-se a l'Olímpic de Lió. El Joventut ha derrotat a domicili el Tenerife per 98-100 a la pròrroga, en partit pendent de la jornada 30 de la Lliga CB de bàsquet. Amb aquesta victòria, amb remuntada de 17 punts inclosa, els verdinegres s'han garantit plaça de play-off. I amb Waterpolo, l'Atlètic Barceloneta jugarà contra el Ferencváros a les semifinals de la final a 4 de la Lliga de Campions masculina, després de derrotar l'Olympiacos per 9-12 a la Lliga Femenina de Waterpolo, primer partit d'una de les semifinals. Mataró 13, Sabadell 6.
0: I el temps, arriben dies amb ambient d'estiu. Aquest dijous les temperatures faran un passet més amunt, amb termòmetres que s'enfilaran fins als 30 graus a l'interior del país i als 33 o més a Ponent. El dia serà assolellat, amb alguns núvols a la tarda al Pirineu. Pot ser que cap al Ripollès n'aparegui algun d'amenaçador. La calor s'intensificarà més divendres. 3CAT Info. Benvinguts, us parla